0: sinó urgent, perquè les categories amb les que hem entès fins ara la natura, és a dir, aquells conceptes de l'autòcton, l'invasor, lo pur i l'alterat, aquestes nocions provenen d'una mirada essencialista, colonial i antropocèntrica. Llavors jo trobo que les pràctiques de gestió actual sovint s'han basat en una certa por a la barreja i en la idea d'un ordre natural que cal restaurar.
1: Ja m'ho imagino, ja.
0: Llavors, però els ecosistemes, això ens ho sabrà dir l'Àlex, perquè és biòleg, ecòleg, a més de director de l'Arboretum, els ecosistemes són per definició sistemes híbrids, canviants i interdependents, no? I jo trobo que cal avançar cap a polítiques ecològiques que siguin com més contextuals, més ètiques i més relacionals, i que reconeguin sobretot el paper actiu dels humans en la transformació mediambiental.
1: Això vol dir que situar-nos com a iguals, no? Humans i els altres éssers.
0: De reconèixer, exacte, el potencial transformador no només d'aquestes espècies considerades invasores, sinó també el potencial de les espècies autòctones també.
1: Parlem amb la Vicky. Vicky, és veritat que és que hem adoptat uns imaginaris culturals molt concrets per aquestes plantes exòtiques invasores, ho dèiem al principi, però tu tens un enfocament molt crític, tot i ser jardinera, Per què el tens? Per què tu ho vas començar a repensar, tot això?
2: Precisament va ser en el meu treball com a jardinera en el que em vaig adonar que hi havia moltes decisions que es prenien des de la jardineria que estaven basades més en el llistat, en una simplificació de les coses que en realment com funcionaven, no?, a la vida natural. Llavors, va ser en aquest repensar per què fèiem les coses com les feien on va sorgir, no?, tota aquesta idea de per què considerem que hi ha plantes que són bones i plantes que són dolentes, o plantes que són d'aquí i plantes que són d'allí.
1: Clar, és que jo t'imagino, allà de jardinera, i que et diguessin, aquestes treules que són invasores, aquestes deixa-les, i tu dius, home, però si aquestes són boniques, no?
2: Bueno, i en aquest, però quan tu, quan algú te diu que una cosa és invasora i que pot fer mal a l'autòcton, i tu el que te trobes allà a l'altra banda no és una planta que, clar, tu dius invasor i tens com un imaginari d'una cosa alien, no? I si a l'altra banda aquesta planta que és invasora és una xumbera, o és una agave americana, una atzavara, que forma part d'aquesta idea de paisatge mediterrani de sempre, no?, del que tenim al cap, és quan xoques, no?, i dius, però què és el que està passant? Perquè quant de temps ha de passar perquè aquesta planta sigui considerada d'aquí?
1: Sí, perquè si no les patates també devien ser invasores, no?, que es van portar aquí fa molt temps.
2: Doncs va ser una mica aquest el xoc, no?
1: Ja, ja. Àlex, tu, sí. És curiós, tu ets director d'Arboretum del Jardí Botànic de Lleida, però és que tu vas fer la teva tesi sobre plantes invasores en conreus de regadiu. Et va això donar temps, repensar el terme?
3: Doncs mira, sí, la veritat que, com bé dius, jo la meva tesi la vaig centrar en l'estudi de la flora exòtica invasora, en els cultius de regadiu, i com aquesta flora podia acabar afectant els ecosistemes naturals o que envolten els conreus, no? Sistemes naturals, si és que queda algú, perquè jo, si és que queda cap, vull dir, perquè en realitat els sistemes naturals ja podríem dir que són tots seminaturals o antropitzats, perquè la petjada de l'ésser humà arriba a tots els ecosistemes del planeta, no? Però, aleshores, jo, durant la meva tesi doctoral, pues, vaig tenir l'oportunitat de llegir molt, estudiar molt, no només els impactes, no?, d'aquestes espècies, sinó la pròpia filosofia que hi ha darrere dels conceptes, no? Està clar que la paraula invasora, no?, ha estat molt útil durant molt temps per descriure processos ecològics que són reals, vull dir que no podem negar que la capacitat que tenen algunes espècies de colonitzar nous hàbitats, expandir-se, alterar les dinàmiques dels ecosistemes, simplificar-los, etc. Però sí que... Sí. Digues, digues.
1: No, acaba el...
3: Ah, sí, no, acaba l'argumental, en el sentit que, tot i que això és real, sí que durant la tesi doctoral jo vaig llegir molts autors que parlaven de que potser la terminologia en realitat tenia una connotació més aviat militar i antropocèntrica. Allò d'invasor, lluita contra els invasores, no? Hi ha un article molt interessant que parla d'això, no?
1: Doncs sí, tens tota la raó, Àlex, perquè per això ara entenem molt millor aquesta exposició de

0: tantes migrants, i entenem que vosaltres els tres porteu molt temps donant-li voltes precisament a aquesta història, Christian, no? Aquest concepte de, si diem invasor, no? Estem parlant d'un fenomen històric i també polític, eh? I com dèieu, com deia l'Àlex i la Vicky, molt lligat al colonialisme i al capitalisme global.
1: Sí, efectivament, moltes d'aquestes espècies van ser introduïdes durant el colonialisme europeu, quan plantes i animals van ser desplaçats massivament arreu del món com a part de projectes econòmics, agrícoles i extractivistes. No? I de fet, es constata al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, que és la l'informe administratiu, legal i normatiu del qual parteix la Vicky a la seva pràctica artística.
0: El Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques i Invasores, CEEE.
1: Exacte. Ah, sí. Es constata, perquè diu que aquestes espècies, en algun moment es diu que van ser introduïdes quan Espanya conquistó el Nuevo Mundo, un plantejant aquests termes. Llavors, clar, d'aquesta manera, o sigui, en aquest punt de vista, el colonialisme va transformar aquests ecosistemes globals i van establir una relació amb la natura que es basava en el control i en l'explotació. Llavors, el capitalisme actual continua aquesta lògica, tractant la vida, ja sigui humana o no humana, com un recurs. Per això, quan parlem d'espècies invasores, en realitat, també parlem d'una mobilitat forçada, i també de desigualtats i d'herències colonials que encara configuren la nostra relació amb el món.
0: No, però aleshores, si hem de mirar les plantes d'una manera diferent, marcar-les diferent i no utilitzar certs termes que s'havien utilitzat en un passat, però que formen part de la història. Exacte, no? O sigui, invasió, colonització, repensem tot això, devastació, i sapiguem per què hem utilitzat aquestes definicions.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí. Perquè al final les paraules tenen molt de poder. Les paraules tenen valors afegits i disparen, es refereixen a universos simbòlics, polítics, ecològics, molt concrets, no? Llavors, m'ha semblat molt pertinent quan l'Àlex parlava d'aquestes metàfores bel·licistes o militaritzants, no?, de les quals han parlat molts autors en l'acadèmia i fora d'ella,
0: sí,
1: també. I quines conseqüències, quines implicacions té això, socials, per la convivència humana i no humana, etcètera.
0: Tot això, i és cert, Vicky, segons diu el Christian, que tu t'has basat per fer aquesta instal·lació, que ara ens explicaràs molt bé quines plantes has agafat, no? T'has basat en aquest catàleg, no? Un catàleg concret en el que es deuen basar tots bons jardiners i botànics per definir qui ha d'anar fora i qui ha d'anar dintre.
2: Sí, exacte. I a més, està ple com de contradiccions, no?, en el si mateix, no? Llavors, era una de les coses que m'entrava també en aquesta reflexió, no?, com a jardinera que volia portar cap a l'art. Una d'elles és que, per una banda, en aquest catàleg diuen que s'han de destruir o que s'han de treure i que no es poden comercialitzar amb aquestes plantes perquè desplacen a plantes autòctones, no?, però per una altra banda els consells per poder-les erradicar igual són de tipus que utilitzis herbicides, com el glifosat. I el glifosat no distingeix entre les plantes autòctones ni bueno, ho destrueix tot, no? Llavors és com curiós, no? Com en aquest catàleg al final el que acabes observant és aquest interès sobre prevaldre, no?, el factor econòmic.
0: Àlex, sí que és cert que hi ha, dins d'aquesta gestió, que es basa en eliminar espècies invasores, no? Aquí utilitzem químics, utilitzem absolutament de tot. Tu t'hi trobes, això, amb el jardí botànic, per exemple, quan d'allò, el glifosat, tirem una mica de glifosat, que aquí han crescut les males herbes, que en diuen alguns.
3: Sí, als jardins botànics intentem portar al mínim una gestió basada en fitoquímicos tan agressius precisament per això, perquè no distingeixen, no? I precisament al Jardí Botànic de Lleida estem intentant seguir una mica el que fa el de Barcelona també, que és l'estratègia de fitoestero, no? Que és intentar gestionar la diversitat que tenim espontània, no? De flora espontània, no plantada per nosaltres, d'una altra manera. En aquest sentit sí que és veritat que intentem ser curosos, però depèn. Vull dir, no sempre se pot, i el mateix que passa al Jardí Botànic passa a les ciutats, no? Hi ha ciutats que, per exemple, aquí l'han erradicat i d'altres que el fan servir indiscriminadament.
0: Ja, clar, però si és cert que allò els tècnics oficials tallen, ceguen, desbrossen, inclueixen aquests herbicides que havia comentat la Vicky. Però...
3: Sí, sí.
0: Cristian, el cert és que hi ha una altra lectura, no, Cristian? I aquesta lectura passa per explicar com en el món no hi ha una zona del tot pura, no? No, aquesta idea fixa de la natura, no?, que alguns científics defineixen, no és del tot certa, i darrerament s'ha demostrat que vaja, que tenim un món canviant, un món divers, un món que muta, evoluciona, canvia, mm-hmm. i sobretot es barreja, no? Mm-hmm. Aquest mestissatge humà que també deu passar a les plantes.
1: Sí, efectivament, perquè parlar d'espècies exòtiques invasores, diguéssim, mm-hmm. parteix d'una idea essencialista i estàtica de la natura, com si existissin ecosistemes purs, originals, que calgués preservar tal i com eren. Però la natura no és fixa, eh? L'ecologia ens explica, i la biologia, que la natura és dinàmica, allò que anomenem natura és dinàmica, híbrida i que està en constant transformació. I les migracions, les adaptacions i els intercanvis entre espècies són processos que són naturals, que són històrics. No existeix una zona pura, perquè tots els ecosistemes estan interconnectats i en canvi permanent. El problema és que sota aquesta mirada essencialista, nosaltres, els humans, projectem sobre la natura les nostres pròpies pors humanes, aquesta por a la barreja, la pèrdua d'identitat, ja, també, clar. O el control. I això és particularment problemàtic en un context, en un moment en el qual hi ha una preponderància, una proliferació de discursos xenòfobs de l'extrema dreta que estan a l'ordre del dia i que té unes conseqüències nefastes per a la societat.
0: Aneu rellegint, perquè el que estan explicant les nostres contertulis avui és molt interessant. Així, la Vicky, per això tu, en les teves obres, prefereixes parlar, atenció, de plantes migrants. Jo ja recordo una instal·lació teva a la Capella de Barcelona on vas muntar un campament de plantes refugiades.
2: Sí, bueno, és una mica jugar també amb aquest doble sentit, no?, a vegades d'aquests discursos, no?, que es poden fer com molt alegrament, no?, però quan parlem de plantes està com super justificat el parlar d'espècies o d'éssers que poden ser exterminats perquè invadeixen o perquè controlen certs territoris, però després, no?, hi ha aquesta transposició a altres discursos que és més perillosa, no?, i que per això volíem jugar amb aquest joc de paraules, no? De totes formes, tot el que vam posar aquí a la Capella eren plantes que vam trobar de zones properes de Barcelona i que són plantes que formen part del nostre ideari, no?, de paisatge mediterrani i que hem trobat des de sempre a la jardineria pública o als espais, no?, on vivim.
0: Però, Àlex, entre els teus col·legues, si tu parles, per exemple, de plantes migrants, com et mirarien? Et mirarien bé o què?
3: Bueno, hi ha una idea preponderant del concepte de planta invasora com a algo dañino. I això és en base cert a nivell ecològic, no? Però sí que és veritat que comença a haver altres discursos que intenten, sobretot, no demonitzar a l'espècie en si, perquè al final és el que heu comentat que m'ha encantat, aquest concepte de la migració forçosa, és a dir, la planta no demana arribar, no? Però tot el focus es posa en erradicar la planta o l'organisme, que no podem negar que fa un mal, no? Això està clar. Vull dir, si una alga, per exemple, invasora, deixa una zona sense pesca, doncs tots els pescadors d'aquella zona, evidentment, seran potser els que han de migrar, forçosament, no? Però sí que és veritat que es posa el focus en la planta com si fos l'enemigo a combatre. I ningú no planteja quines activitats són les que han portat a la planta allí. Per tant, totes les actuacions que tenen a veure amb la erradicació d'aquesta planta no tenen cap sentit si no te planteja realment quin és el procés humà, bàsicament, que és el principal motor d'alteració dels ecosistemes, no? Això sí que dins de l'ecologia, dins del món acadèmic, hi ha aquesta visió cada vegada més global de veure l'ecosistema com algo funcional, no? I veure quines funcions aporta i no tant quines espècies n'hi ha, no? Però sí que és veritat que el discurs preponderant encara és aquesta visió, perquè al final és la més pedagògica d'alguna manera, és com la més simplista, no? La més simplificada de la que arriba a tot el públic, no? Parlar d'invasores, bueno, pues és molt fàcil d'entendre, no? Parlar d'ecosistemes funcionals potser no tant.
0: Claro.
3: Però bueno, així està el tema.
0: Així està, Cristian, aleshores. no hi ha mala herba, o no li diem mala herba. I després, en lloc de pensar en l'extermini, no?, de la planta, doncs parlem de la convivència. Parlem de, per exemple, l'ecologia híbrida o l'adaptació, que no sé què és, què pot significar l'ecologia híbrida.
1: Sí, doncs en comptes d'extermini o control, jo crec que cal apostar per nous enfocaments de convivència i d'adaptació, no? Aquelles espècies que anomenem invasores, doncs formen part, efectivament, d'ecosistemes en constant transformació, i eliminar aquestes plantes, ja sigui en procediments mecànics o químics, no resol les causes profundes d'un problema, que el problema és el canvi climàtic, és l'explotació del sòl, l'antropització i també la globalització dels cultius, no? I jo necessitem una ecologia híbrida que entengui la natura com un espai de relacions i d'interdependències i no de fronteres. I conviure no vol dir renunciar a la gestió, sinó aprendre a evitar la complexitat del món viu. I aquesta exposició posa el focus en la complexitat. Aquesta exposició no es posiciona en favor de les espècies anomenades invasores, sinó que, sense negar el potencial transformador d'aquestes espècies, vol també fer una reflexió sobre els imaginaris que projectem sobre les plantes. I ara, si la Vicky ens explicarà en què consisteix, perquè és molt bonic el gest que ha fet, no?, de dibuixar aquestes plantes a sobre, perquè les seves obres funcionen com miralls, no? Miralls de nosaltres. Per això es diem plantes migrants, perquè parlen... Per què les plantes poden ser migrants? Com pot ser? Pues que és que parlen... El concepte d'espècie invasora en realitat parla de nosaltres, parla de nosaltres com ens referim i com bategem i com ens relacionem. Per això aquest joc.
0: Vicky, parla'ns de com ho has fet.
2: Sí, bueno, són una sèrie de dibuixos. Hem escollit una sèrie de plantes que estan presents a l'arborètum, no?, per poder-les visibilitzar ja també, o per entendre on estan ubicades. Llavors el que hem fet és agafar una sèrie de plantes i les, bueno, jo les he dibuixat i les anirem i les deixarem a l'aire lliure, que s'aniran, entenem que s'aniran aquests dibuixos degradant i els anirem reposant. La idea és poder-les, amb aquest caràcter insistent, no?, d'aquestes plantes que són tenaces, no?, i de ressorgir, anirem col·locant-les cada vegada que desapareguin.
1: No, hem creat unes estructures de fusta que funcionen com cartel·les, que les clavarem al costat de les espècies, i la Vicky ha elaborat un paper amb la col·laboració del Museu Molí Paperé de Capellades, i el paper està fet amb fibres també d'aquestes espècies, d'una selecció d'espècies. Sí. Llavors té aquest sentit també d'aprofitament, d'apreciació, molt, molt, molt bonic, no? I llavors serà una exposició que patirà els efectes també de l'entorn, no? Ens sembla com molt coherent també, no?, fer aquest gest, no? I us convidem a tots i totes que pugueu gaudir d'aquesta exposició, que al final crea un complementari, un recorregut complementari del propi Jardí Botànic, que també us convidem a visitar en general.
0: Anem cap a Lleida i, a més, durarà temps, és a dir, que tenim possibilitat de veure-la. Jo vull acabar, Vicky, imaginant-te tu i els teus companys jardiners i jardineres, debatent sobre aquest tema mentre es planteu i replanteu, eh? Però això és possible, i com et miren quan ho fas i quan els hi expliques?
2: Bueno, ho tenim com integrat. Hi ha decisions que venen com de despatx, no?, que això quan estàs treballant a peu de carrer, tot i que no ho acabis d'entendre, doncs ho acabes assumint. Hi ha coses, hi ha com una mena de rebel·lió en alguns aspectes que acabes fent, no?, del dia a dia, i que està lligat amb això, a no entendre l'ordre, no? Mm. I podia ficar exemples, per exemple, amb les cotorres, no?, que és una altra de les espècies invasores que s'han de destruir, i hi ha com una negació, no?, de rebel·lió, de destruir animals, no?
0: Exacte. Si de cas talla una mica, que així torna a rebrotar. Mira, jo a partir d'ara diré plantes migrants. Què us sembla? Ho aniré llançant, i allò, són invasores? Diré, no, migrants. aviam com anem introduint el terme.
1: Ha calat, l'exposició haurà calat en l'imaginari, al final.
0: Que vagi calant, que vagi calant. Vicky, Àlex, Cristian, moltíssimes gràcies per exposar-ho i fem capellera, que val la pena la vostra visió i la manera d'entendre també a les nostres companyes, que són les plantes i els arbres. Sense elles no som res.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
0: Vinga, fins aviat als tres.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tots.

0: mes notes et mes et mes.
1: Aquest és el nou treball d'Arnau Obiols. El món ha dit sí, diu el tema, perquè ell el que intenta en aquest ocell tambor, el seu nou treball discogràfic, que és celebrar el dret i la sort de viure. Ell ho defineix com una floració sonora, un acte d'amor, d'esperança, nascut de l'escolta atenta del món i de la fascinació per tot allò que ens envolta, perquè ja sabeu que l'Arnau Obiols en la seva música incorpora molts sons de la natura. Entre la llum i l'ombra, la vida i la mort, aquest disc és un espai de calma i de bellesa que nosaltres avui hem compartit.

0: I així és com donarem avui la benvinguda a una altra persona que coneix molt bé la vida i la situació d'altres éssers que també migren, com són els ocells. És a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda al programa de nou.
1: Gràcies, encantada.
0: Per parlar avui una experiència teva que tenia moltes ganes de fer, perquè ja sabeu, ho hem anat anunciant, que la Luisa Mateu en els seus darrers temps està dedicant-se molt a la creació sonora. Això significa que a través de les seves gravacions, artistes crea paisatges que ens porten cap a llocs molt especials, com per exemple compartir l'experiència de migrar d'un lloc a l'altre amb els sons que tu has gravat.
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fas, això? Explica'ns alguna de les experiències que has fet darrerament.
1: Bé, la darrera és una que precisament es diu El viatge de les aus, que bueno, la vaig fer ja fa un parell d'anys i ara l'he modificat, he canviat, he ampliat i tal, i l'he... De fet, audicionar, no sé si això existeix, escoltar ara fa uns dies a Santa Mònica. I és, a mi m'agrada els sons no només escoltar, sinó també a vegades crear un relat, no? I això és el que vaig fer en aquest cas, crear el relat de la migració dels ocells. Un possible viatge de la migració de tardor, o sigui, després de la reproducció dels ocells, del nord al sud. I això és el que vaig fer, sí, amb gravacions fetes al nord de, des del nord d'Europa fins a la zona de... Bueno, Mauritània acabem, diguem-ne.
0: La seva arribada al Sahel, podríem
1: dir.
0: Una
1: mica més al nord, però sí, sí, sí.
0: Doncs avui farem el mateix aquí a Ràdio 4, aquest relat de paisatges sonors que us proposem escoltar. Atenció a l'oïda perquè escoltareu gairebé sencers els tracks sonors perquè entreu molt millor en el lloc a on ens porta la Luisa Mateu i ens condueix la Luisa Mateu. Un viatge, un relat sonor, com tu comentaves, que comença a Luisa al nord d'Europa, a les llacunes del nord d'Europa. Allà estan bona part dels ocells migrants en aquests moments, no? Ara, o ja han començat a marxar, gairebé,
1: no,
0: ara,
1: al mes d'octubre,
0: eh?
1: Ja han passat, sí, sí, sí.
0: Ja han passat. Com són les llacunes del nord? Què estaven fent allà, a l'estiu?
1: Doncs allà és a la primavera, reproducció, reprodueixen en allà, hi ha moltes espècies. El que passa és que, bueno, són llacunes que tenen el bosc al voltant, no són com... El que escoltarem ara no és com un llac d'aquells típics de Finlàndia, sinó que és més aviat una llacuna. És feta a Finlàndia, també al nord, i aleshores hi ha tota una vegetació que envolta la llacuna, hi ha ocells aquàtics i hi ha ocells més de bosc, que és el que l'envolta, no? Aleshores, aquí els ocells estan reproduint i després, clar, quan s'acaba l'època de reproducció, l'estiu, i comença el fred, doncs la majoria d'aquests ocells migren cap al sud perquè allà allò es gelarà i no podran trobar ni refugi ni aliment, no?
0: I fa molt fred. Doncs situem-nos ara en aquesta llacuna de Finlàndia que un bon dia la Luisa Mateu va gravar
1: el mes
0: i
1: de
0: que
1: maig,
0: sona
1: sí.
0: Així.

0: quina riquesa i diversitat que hi ha d'ocells sí. i d'éssers en aquesta gravació,
1: sí,
0: Luisa.
1: Sí, sí, era, va ser meravellosa aquesta gravació. L'únic problema eren els mosquits, però fora d'això...
0: Però on hi ha mosquits hi ha ocells, no?
1: Sí, finalment. No, no, sí, sí, sí, sí. S'havia de suportar, això. És la part dolenta, diguem-ne, no?
0: La Luisa ben tapada i plena d'antimosquits sí. per totes bandes, sí. Ben enguantada.
1: Clar, és que si et moc per terra amb els mosquits, faig soroll, o sigui, has d'aguantar allà com una jabata, no? Aguantant les picades de mosquits. Sí.
0: Per poder gravar aquest so que avui escoltem, aquest relat sonor que us estem convidant a escoltar conjuntament amb la Luisa Mateu. Atenció, perquè ja us hem dit que avui posarem gairebé sencers els tracks. Vol dir que hi haurà molta estona perquè vosaltres gaudiu d'aquest viatge que estem fent de migració dels ocells. Avui que aquí a Vida Verda dediquem el programa als altres éssers migrants, no humans, doncs és bo dedicar-ho també als ocells amb la Luisa. Quins els ocells escoltàvem aquí? N'hi havia alguns que els anaven repetint i anaven fent com protagonisme.
1: Sí, aquí jo volia destacar sobretot un ocell que és el que se sent més fort, que fa com una mena de cops de trompeta, que són les grues, les grulles en castellà, que en allà nidifiquen. O sigui, nosaltres les coneixem quan venen a l'hivern, a passar l'hivern a la península Ibèrica, però en allà nidifiquen en parelles, i aquí anaven fent com parades de... així de cel, i fan aquest so tan sonor, no? Tan potent, i a més ho fan aixecant-se, i és molt bonic. Hi ha molts altres ocells, però aquest és el que potser ens ha cridat més l'atenció. I dic que escoltar aquests, tenir present aquests, perquè els tornem a escoltar després.
0: Exacte, ara escoltarem les oques, que ja no és estrany, perquè les oques les tenim més referenciades amb les granges en concret, amb els masos també al nord d'Europa, però les oques migren.
1: Ah, clar, això són les oques salvatges que han criat molt al nord i són, no sé si són els primers, però són uns ocells que migren molt aviat, perquè és clar, molt més al nord que a Finlàndia, diguem-ne. Allà sí que de seguida fa fred, i aleshores un cop han acabat la nidificació ja comencen a volar cap al sud, en estols immensos.
0: En estols immensos, a més, com són molt grans,
1: i sonores.
0: Si ens hi fixem, sí. Les identifiquem molt més que altres estols més petitets.
1: Sí, sí, sí, les oques les identifiquem, perquè a més són molt sonores, com sentirem ara.
0: Són molt sonores. Posem-nos, doncs, en situació, estan ja començant a migrar des del nord d'Europa, des de Finlàndia en concret, els ocells que veurem passar aquí, en els aiguamolls de casa nostra, però en concret, aquest estol tan gran que ara veiem... és un estol d'oques. Escolteu-les.

0: Aquí teniu les oques que estan migrant i que la Luisa Mateu va gravar on? On les vas gravar?
1: Això ho vaig gravar a la costa oest de, bueno, de Gran Bretanya, a Gales, una zona de Gales, ja, Gales tocant Escòcia, i allà estaven arribant les oques, no? Era època de la migració i després allà hivernaran també molts. Algunes d'aquestes oques també sentíem al principi cignes, però les que cridaven més i que sentíem com anàvem passant volant eren les oques. Algunes d'aquestes aniran més al sud, algunes ens arriben a nosaltres, però poquetes, es queden més al nord.
0: Queden una mica més al nord, és a dir, que s'estableixen a França o potser s'estableixen una mica a la costa nord de la Mediterrània?
1: No, s'estableixen sobretot a la costa occidental i al centre també d'Alemanya, Països Baixos, Gran Bretanya també. En aquestes zones és on hi ha els grans estols hivernals.
0: Els agrada...
1: D'aquestes que venen d'allà, eh?
0: Els agrada el fred a les oques.
1: Sí.
0: I així continuen. Luisa, fixa't, si alguna cosa a mi m'agrada precisament de les xarxes socials és poder seguir a grans experts en matèries concretes, com per exemple migracions d'ocells. I fa molt poquet que n'he vist un on explicava doncs com els ocells estan totalment preparats per aquesta migració, fins i tot els més petits, no?, els que penseu que són més poca cosa i en canvi estan superpreparats i ningú els ha de guiar en el rumb que han de fer perquè ho tenen en el seu ADN amagatzemat a la memòria que tenen a la zona frontal superior del seu petit capet.
1: Sí, és impressionant. És un fenomen aquest de la migració espectacular, jo diria, no del tot comprès encara.
0: Perquè falta molt per estudiar i per entendre.
1: Clar, per comprendre, no? Com això mateix que estàs dient tu, com un ocell que pesa 10 grams pot guiar-se, saber on ha d'anar i pot, pot fer el viatge que fa.
0: Sol,
1: és a dir,
0: no és que estigui guiat per ningú, van junts, però cada un d'ells sap precisament on va.
1: Sí, i molts migren a la nit, a més, altres migren de dia. Ja, o sigui, és a dir, des de fa uns 100 anys o així, que s'ha anat coneixent molts aspectes sobre la migració dels ocells, però encara queden moltes coses que no se sap com funcionen. Bueno, sabem que es guien pel camp magnètic, sabem que es guien per les estrelles, sabem que es guien per les muntanyes, els rius, etc. Uns aprenen dels adults i els joves ja aprenen a volar amb els adults, però és que hi ha espècies que els adults se'n van i els joves marxen més tard i ningú els hi diu on han d'anar. Són ells que saben on han d'anar, no?
0: I en canvi ho saben perfectament.
1: És clar.
0: Estem fent aquest viatge amb la Luisa Mateu. Hem deixat les llacunes de Finlàndia, hem baixat cap a Anglaterra i cap a la Gran Bretanya i ara arriben les grues.
1: Sí.
0: On arriben les grues?
1: Bé, les grues aquestes que teníem al nord, escampades per... jo què sé, centenars de llacunes, llacunetes que hi ha al nord d'Europa, acabada la reproducció es troben, com si diguéssim, al sud de Escandinàvia, allà es van ajuntant i arriba un moment que aleshores emprenen el vol cap al sud, les zones on passaran l'hivern, no?
0: Elles s'esperen.
1: Sí, sí, arriba un moment que diuen, vinga, som-hi. I aleshores, la majoria de la població aquesta que cria a l'Occident, a l'Europa Occidental, perquè cap a l'est n'hi ha més, però aquestes que crien aquí al nord nostre, la majoria d'aquesta població vola, travessa tota Europa, travessa els Pirineus i nidifica a la península Ibèrica. Ara s'està veient que amb el canvi climàtic, se suposa, no baixen tant i moltes estan quedant més al nord, a França i tal. Però així tot, la població que tenim nosaltres, déu-n'hi-do. I aquestes no van cap més al sud, es queden aquí.
0: Es queden a la península. Aquí han comprovat que la península comença a ser al sud, a nivell de calor. Per tant, igual d'aquí a molt poc ja no travessaran els Pirineus.
1: Esperem que no, que vegin algunes encara.
0: Però en tot cas, aquestes són les grues.

0: Passen l'hivern.
1: Passen l'hivern. Sí. I tu on les vas gravar, les grues de, que m'has escoltat?
0: Aquestes em sembla que estan gravades a Càceres. A Càceres, allà al mig de la Dehesa. De fet, les grues, quan travessen els Pirineus, perquè aquestes van per terra, travessen els Pirineus, i aleshores moltes es concentren, o es concentraran, però jo crec que encara ho fan, a Gallocanta. A la llacuna de Gallocanta es concentren allà moltes. I després també es van escampant més cap a l'oest, per alimentar-se durant tot l'hivern, doncs als camps de cereals, en les de bellotes i o sigui, les zones de Dehesa.
1: Llacuna de Gallocanta. Ara sí. Si anem a tope de
0: al novembre més,
1: eh? Al novembre, estem gairebé, estem gairebé. Si teniu una temporada lliure o com un KitKat de vacances, si teniu ganes de veure grues, és el moment.
0: Sí, val la pena perquè és un espectacle. O sigui, les grues durant el dia estan escampades pels camps alimentant-se i quan arriba el capvespre se'n van a dormir a Gallocanta, en aquest cas. Sempre es van... solen anar dormint en zones aquàtiques de poca fondària perquè així es posen allà totes juntes i així a més eviten els depredadors que no, com, que no es fiquen a l'aigua.
1: Important. Sí. Zones aquàtiques de poca fondària significa que estàs parlant de zones humides també del litoral mediterrani. Deixant les grues, uns altres ocells agafen una altra línia de migració sempre cap al sud però voregen la costa. Sí. I tu em deies, Eloïsa, que eviten el mar, travessar el mar directament, no?
0: Sí, no travessen el Mediterrani des de França fins al nord d'Àfrica, per exemple.
1: Per descomptat que no. Primer baixen pels nostres aiguamolls, per això la importància de mantenir-los també,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: I ens situem, doncs, ja en aquest litoral mediterrani i les seves zones humides, que ara mateix escoltarem.

0: Paisatges sonors és el que esteu escoltant avui aquí a Vida Verda, acompanyades, com sempre, de Luisa Mateu i de les seves gravacions sonores d'éssers no humans i que ens ajuda a entendre el planeta en el que vivim. Una migració ara actualment necessària. Si parlàvem al principi del programa de la migració de plantes, de les plantes migrants, ara és el torn també dels ocells, migracions que fan cada any. I que fixa't que nosaltres, els no experts, totalment aliens, eh? Com si estiguessin aquí sempre. Sí. I en canvi s'està produint un canvi de lloc impressionant a sobre dels nostres caps.
1: Sí, totalment. Mira, l'altre dia em vaig despertar a la nit així i vaig sentir uns ocells, els ballesters, que estan migrant i van cridant, no? I vaig dir, mira, aquests ara estan passant per aquí.
0: Veieu com és la Luisa? Es lleva del llit i ja pensa en els ocells que estan passant, que estan migrant, i els identifica, des del llit. Aquest i l'altre. Migren cap al Sahel. Ets al·lucinant.
1: No, bueno, tots els ocellaires ens passa això una
0: mica. Sí, no, ja ho imagino, però si traguessis el micro per la finestra, la cosa seria que potser quedaria molt tapades les seves crides, sobretot a ciutat, pels cotxes que encara hi ha nit, el so dels semàfors, el so dels avions...
1: Sí, el que passa és que els ocells en migració és com que passen de tot això, no? O sigui, van a la seva bola, com si diguéssim, i afortunadament, no? El que sí que tenen problemes els ocells en migració és que amb la col·lisió, amb edificis il·luminats, per exemple, a la nit, no? Els ocells que migren de nit... tenen problemes amb això. Fins i tot hi ha algunes ciutats que als Estats Units, per exemple, que estan en plena zona de migració d'ocells, que durant l'època que hi ha un pic migratori, a les nits els edificis han d'apagar els llums per evitar les col·lisions.
0: Aquest és el cas de Barcelona o de Girona, per exemple, o Tarragona?
1: Bé, hi ha l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, de fet, estan... porten temps estudiant el tema de les col·lisions, i amb els edificis. I de fet, la idea és... ara fa poc van fer una reunió, jo no vaig poder assistir, però de fet és intentar evitar les col·lisions de dia posant... Bueno, hi ha diferents mètodes per dissimular el que és el vidre sense que et molesti a tu a dins. Sí. S'estan inventant
0: reflex,
1: coses.
0: No?
1: Exacte, evitar que els ocells... veuen el cel o els arbres que hi ha davant reflectits, es pensen que allò és el que estan veient i no hi col·lisionen. I a les nits és la llum que, clar, fa allò transparent i a més se senten atrets a la llum i van cap allà i col·lisionen. Però el soroll, no sé, no he vist res que de moment, bueno, potser algun soroll molt bèstia que sí, no? Però en principi els ocells quan migren, en general, tampoc piulen gaire. Algunes espècies sí, però moltes volen de manera silenciosa, no?
0: Anem una mica cap al sud i ara ens situarem a Tarifa. Si pensem que estàvem a Gallocant, a Càceres, Tarifa els queda a la vora, aniran cap allà. Ara una altra cosa és com passaran l'estret. Això ens ho explicarà la Luisa. Els que migren més cap a l'est tenen clar que fan la ruta mediterrània, tota la costa, la Mediterrània del Nord, tota la costa, i arriben després, els sentirem, fins a Palestina, on també hi
1: bueno,
0: són.
1: Bueno, allò és una altra ruta que hi ha, sí,
0: una altra
1: molt
0: ruta.
1: Important.
0: Però situem-nos a la ruta, Tarifa, en Creuatal, de Gallocanta, sí. I ara Tarifa.
1: Sí, elles van baixant, o sigui, hi ha una ruta... Bueno, hi ha diverses, però
0: diverses.
1: Hi ha una molt important, que és baixar pel litoral mediterrani, i es van aturant per les zones
0: humides.
1: Mira,
0: que ens està entrant aquí ja
1: sí.
0: el so de Tarifa, mentre tu vas explicant.
1: Sí, i després hi ha, també hi ha rutes que van per l'interior, seguint les conques dels rius, etc. Bueno, les espècies diferents. Però Tarifa és l'extrem sud, fa com un embut per moltes espècies, és on hi ha la distància més curta entre Europa i Àfrica.
0: I allà sí que s'atreveixen a fer
1: allà
0: el salt,
1: diuen,
0: no?
1: Allà diuen, flup, vull pa allà.
0: Volo, avui passo el mar, sí. Vull, però poquet, però clar, el passo.
1: Són
0: veig,
1: 14.
0: En dies clars veig Àfrica.
1: Sí.
0: Això ho deu dir un ocell.
1: Sí, de fet, hi ha ocells que quan hi ha boira o està ennuvolat i no es veu les muntanyes que hi ha allà, no passen,
0: no
1: s'esperen. Altres sí, altres es llencen, però en general no. Pensa que a més allà hi ha molt vents d'est o de l'oest i aleshores són molt forts aquests vents i els desvien, com si diguéssim.
0: Clar.
1: Però sembla ser que els ocells ho saben, i saben jugar amb aquests vents, i si es desvien cap a l'est, doncs després saben que hi ha un vent que els portarà cap a l'oest, etc.
0: Imaginant tot això, escolteu una miqueta Tarifa.

0: Acabarem ara amb l'altra ruta migratòria, que és la ruta que ens du cap a l'est del nostre mar, cap a l'est del Mediterrani, i anem cap a Palestina, on hi ha bons exemples d'ocells migrants, també, encara que jo no sé si s'han atrevit aquest any a anar cap allà amb tot el genocidi que està existint i que agafa també no tan sols els humans, sinó a ells mateixos, sí, ocells i altres éssers.
1: Sí. No.
0: Tu què penses? Però... hauran migrat o no?
1: Bueno, passant de passar. Han de passar. El que no sé és com s'hauran desviat o que, per on hauran
0: per
1: passat.
0: Però
1: és, de fet, aquests, allò és un pas migratori molt important, el de Llevant, de, que deien els antics, el de l'est mediterrani, que, perquè molts dels ocells que crien, doncs, per exemple, imagina't, a tot el que és Rússia i tot el Paleàrtic Nord, molts migren i baixen per allà una bona part dels ocells, no? I passen per allà cap al sud, cap a Aràbia Saudí, cap a l'Àfrica, etc. Jo he preguntat, però és clar, de moment em sembla que no s'ha pogut contactar amb ornitòlegs d'allà que et puguin dir, pues mira, jo estoy mirando pajaritos.
0: Normal. Ah? Potser d'aquí un temps podrem escoltar algú que ens digui, he sentit un ocell que passava, encara continuen migrant. Un dels ocells de Palestina i que ara escoltem es diu Suimanga i sona així.

0: Haig de dir que aquesta gravació no és meva, jo no he estat allà gravant.
1: De qui és aquesta gravació?
0: Això és una gravació,
1: Lluïsa,
0: que he extret de Xenocanto, que és un lloc a internet on estan gravats pràcticament tots els ocells del món, uh-huh, i allà tu entres i busques suimanga de Palestina i et surten tot de gravacions, no?
1: El suimanga és un ocell molt especial, té un bec,
0: sí,
1: molt llarg,
0: sí, sí,
1: molt,
0: sí,
1: molt prim.
0: És d'aquests que pica flors, no? Diguem-ne que, sí, que s'alimenten a les flors, sí, que recorda un colibrí, tipo colibrí. I, de fet, és un ocell asiàtic, de fet, no? Allà seria l'extrem occidental d'aquest ocell, que el trobem a la Índia, el trobem més a l'est, però...
1: Doncs ell segurament migrarà molt més a baix quan li toqui el torn. Hem fet aquest especial de migracions, aquest paisatge és un honor gràcies a les gravacions de la Lluïsa Mateu. La veritat és que ja ens hem situat, des de Finlàndia hem baixat cap a Tarifa i després hem fet la ruta resseguint la Mediterrània,
0: sí,
1: fins a Palestina.
0: Sí, i després els ocells, molts van a subsahariana, zones regió tropical i al sud d'Àfrica, arriben i hi ha ocells que migren del pol nord al pol sud.
1: Àfrica subsahariana, atenció, on diuen que va crear-se, va néixer l'ésser humà. D'allà som originaris nosaltres. Lluïsa, moltíssimes gràcies, com sempre, t'esperem el proper mes aquí a
0: gràcies
1: Ràdio 4.
0: Gràcies a tu, Pilar, gràcies a vosaltres.
1: Fins aleshores. Aquí teniu el petit de Calari, el que diu cauen les estrelles. Mira, mentre caiguin les estrelles així i no caiguin els ocells, serà que alguna cosa funciona. Us ho continuarem explicant aquí a Vida Verda d'aquí a molt poquet. Fins aleshores.

days, find paradise. Radio 4. Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Radio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui us volem parlar d'un home que va excel·lir en molts àmbits, sobretot en l'ofici de periodista, observador incansable de les lletres catalanes. Parlem de Josep Maria Espinàs. Ens queda un llegat immens de textos i de reflexions. Deia, entre d'altres coses, que la vida és plena de coses boniques si la saps escoltar o mirar. Si exigeixes que et toqui la rifa o que et donin el Premi Nobel, la teva vida serà un desastre. Però si saps veure i viure les coses en la seva dimensió, la vida està molt bé. I l'enyorarem. Recordem que després de tantes columnes, de tantes entrevistes i llibres, el seu text més internacional és l'himne del Barça. A vegades i sovint se'n reia d'això. Josep Maria Espinàs és un dels imprescindibles per entendre la nostra nació. El seu compromís polític i cultural és innegable. Va ser motor de la Nova Cançó, els 16 jutges, impulsor de nacionalistes d'esquerra, escriptor i periodista de columnes, com sempre, de lectura obligada. Deia Espinàs que la seva vida no sempre havia estat fàcil, però no es cansava. Diu que et poden cansar coses concretes, com el dolor, però no el fet de viure. Si l'obra de teatre de la vida té tres actes, els volia viure tots tres. No es va cansar ni de viure ni d'escriure. I ara tampoc ens ha deixat. Josep Maria Espinàs sabia captar el batec del temps, un senyor que caminava i que es feia preguntes. Un mestre de l'instant i excel·lia en el noble ofici d'explicar, de mostrar i també de sentir. Deia que allò important només dura un instant. Per ell, el noble ofici d'escriure era una conseqüència de pensar i a les seves entrevistes sabia trobar la paraula i la idea. Comentava que als pagesos no els faltava mai el vocabulari. Sempre saben dir les coses que volen dir perquè saben què volen dir. No parlava mai de la seva obra, sinó d'haver fet llibres, va escriure novel·les, va fer cançons, va escriure teatre, va fer viatges a peu i en va escriure llibres en forma de cròniques. Mai es va considerar un escriptor que planificava. Per ell, escriure era com respirar. Gran narrador, periodista extraordinari, home de cultura infinita, polifacètic, incombustible, un gran tità de la nostra cultura. Tenir l'Olga, la seva filla amb síndrome de Down, a la que va dedicar un llibre, li va ensenyar molt i el va enriquir. Diu que el va fer veure la relativa importància d'algunes coses i li va accentuar el respecte per tothom. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, extraordinari conversador i també una bona persona. Des del programa, un sentit adéu al mestre de molts de nosaltres, perquè recordem algunes de les seves paraules com «M'agrada el desafiament de començar una cosa nova, això sí que és una temptació vital». I Espinàs va deixar escrita la seva necrològica en un article on deia que en el seu comiat no se li facin més elogis dels indispensables, si pot ser en frases ben construïdes, perquè la seva situació no es podrà defensar del ridícul. I en aquesta reflexió inicial d'avui també volem parlar de Leonardo Padura, l'escriptor cubà que està guardonat amb el Premi Pepe Carballo 2023. El jurat l'ha valorat com una de les veus més prominents de la literatura llatinoamericana actual. Un compromís tant amb la literatura com també amb Cuba, una distinció que ha marcat el tret de sortida de la Bessa Negra de la que us parlàvem la setmana passada. Leonardo Padura ha sabut mostrar la capacitat humana per la dignitat, la bellesa i especialment per l'amistat. Cuba és la gran protagonista de les seves obres, sigui en les seves novel·les policials o les històriques gèneres entre el que es mou de manera magistral. El Premi Carball, Pepe Carballo 2023 es va atorgar ahir al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona amb un jurat que va decidir aquesta distinció i que està integrat per Carlos Zanón, comissari de la BC Negra, Anna Bella, Lilian Newman,

0: I avui us volem presentar un còmic, un retrat d'una mare treballadora a punt de desembocar en un atac de nervis d'aquells que us podeu imaginar. La casa, els fills, la parella, el desordre, l'estrès, són temes que toca la grafista Odi Picoul. El còmic, titulat Amàlia, parla de la conciliació entre la vida personal i laboral, una dona eficaç i sobradament preparada que està totalment desbordada per la feina, tant en l'àmbit laboral, evidentment, com a casa. Ella sempre es mostra disponible i servicial, però, evidentment, passa allò que passa sempre, que no arriba a tot. Amàlia, la protagonista, es desdobla perquè tot sigui perfecte. El seu cos, en ressonància directa amb un món capitalitzat per la crisi climàtica, ja no pot més i s'haurà de reinventar allò tan manit i tan que s'estila molt avui en dia. El còmic Amàlia d'Odi Picoul està editat a Garbuix Books i en parlem tot seguit amb la seva editora, la Montserrat Terrones. Benvinguda de nou a Llibres, Píxels i Valors, Montserrat.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Amàlia, es converteix en certa manera, i després ho anirem desgranant en aquesta conversa, Montserrat, en intolerant el rendiment. S'haurà de reinventar, començar de zero, partir de la base, en la criança, en l'ecologia, en la família, en la conciliació, a la feina, a casa, també amb el feminisme, és a dir, és un garbuix, i mai millor dit, de condicionants que l'obligaran, en certa manera, a reconduir-se.
1: Bé, Amàlia és una dona d'uns 40 anys, podríem dir, amb el que la major part de les dones d'edat semblant en aquest país ens podem sentir profundament reflectides, perquè bueno, tenim aquesta doble jornada laboral amb la qual no només ens carrega físicament, sinó que també hi ha el tema de l'espai mental ocupat per tant la feina com per tota la responsabilitat que tens a la llar. La qüestió és que aquest còmic d'Odi Picoul, que evidentment parteix de la seva pròpia experiència personal i d'ella mateixa, de notar-se que estava constantment cansada, no? Està explicat des d'un punt de vista crític, però amb moltes dosis d'humor, o sigui que no em fa d'això un drama.
0: No, hi ha molta ironia. Sí. Hi ha molta ironia en tots els escrits i totes les pàgines on va recorrent, en certa manera, la seva vida diària, no? Tant a la feina com a casa, no? I toca molts temes. Tu deies ara, Montserrat, totes, sobretot ens hi podem sentir representades en moments com aquells que arriba a casa molt al principi del còmic i comença a seguir un camí de coses llançades al terra, distribuïdes sense recollir. Ella té una nena petita, que és un terratrèmol, o sigui, allò, sí, un belluguet, podríem, sí, dir, i una filla adolescent que no és seva, que és de la seva parella, però que en certa manera li fa la vida impossible o té aquella edat tan complicada que no sap encara què vol ella a la vida i que està, doncs, dedicada a les seves ungles, als seus youtubers, als seus selfies i a les xarxes socials.
1: La veritat és que estàs fent referència a un personatge que per qual sento moltíssima, moltíssima tendresa, no? El personatge de l'adolescent, la Nora, que és la filla d'un matrimoni que s'ha trencat i que ella no només està en aquesta edat difícil de l'adolescència, que està buscant la seva pròpia identitat i, bueno, intentant adaptar-se a un món que és complex, sinó que a més és testimoni de la mala relació que tenen els seus pares divorciats i en el qual ella, bueno, està enmig, no? I també això aporta una tensió a la família perquè l'Amàlia, evidentment, és testimoni de tota aquesta conflictivitat, però amb la qual, evidentment, ella no pot participar perquè no és, pròpiament dit, la seva família o la seva atribució maternal. Però crec que la Nora és un dels personatges, tots estan ben delineats, però crec que aquest l'Odi Picoul ha sabut reflectir molt bé el que és ser adolescent avui en dia, estar fascinat per la cultura de les xarxes socials i voler ser un influencer.
0: Sí, ella en certa manera al principi, no, està parlant amb una amiga, no, a través del mòbil, tirada en el llit, no, diu: estic a casa del meu pare, un fàstic, em carrega encara més que la meva mare, no sé si veus, i l'altre li diu: home, però intenta parlar amb ell. No, i de cop i volta es mira les ungles, no? I diu: les tinc horribles, no? I llavors comença tot un treball i diu que el més important que ha pres durant

0: en aquella jornada mirant vídeos és, o que ha après durant l'any, el més important és doncs fer-se les ungles de la manera i delinear les ungles de la manera millor, no? Amb els tons, els colors, el que utilitza, diguem-ne per, com a exemple del que a ella li importa en aquell moment a banda de la seva situació, perquè no suporta això, que els seus pares s'odin a mort i que no s'estimin, tot i estar separats, i evidentment quan està a casa un de, o de l'altre ella també juga, no?
1: A dues bandes,
0: a que cadascú li doni el que ella desitja en cada moment.
1: M'agrada molt que hagis esmentat el moment en què ella diu que el més important que ha après aquest any ha sigut el tema de la base de les ungles, que és molt important posar-se a la base abans de pintar-se, perquè ho està dient, la vinyeta en què ho diu està davant de l'ordinador, perquè evidentment tot això ho està fent per internet, i es veu tot el seguit, al costat de l'ordinador, tots els llibres de les assignatures que ha estat fent aquell any, escola, química, matemàtiques, però el més important ha estat el tema de les ungles. Vull dir, és una cultura completament de l'aparença.
0: Sí, sí, una cultura de l'aparença, dels likes, de la imatge, no? I també aquesta addicció que ella té, no només per seguir influències, sinó per convertir-se ella mateixa, no? Fins i tot doncs, quan està a l'escola o l'institut, no? Que diu a les seves amigues, no t'agobis per estudiar per l'examen, aquí l'important és una altra cosa, no? Perquè està tota l'estona fent-se fotos, mirant aquell perfil que serà millor, no?, per penjar una foto a les xarxes socials.
1: Quants likes té, no?, això d'aquesta necessitat d'aprovació per sentir-te tu bé amb tu mateix i qüestions d'autoestima, no?
0: Una comèdia contemporània, diu Le Figaro, sobre les relacions familiars d'avui en dia, no?, tal com comenta, perquè Aude Picot el que aconsegueix no només és que ens sentim representades, no?, moltes dones amb aquesta doble jornada laboral, sinó també perquè treballa, diguem-ne, en aquesta comèdia contemporània, sarcasme, ironia en moltes ocasions, el que és també la contaminació industrial, no?, el món s'acaba, com reciclar, no?, si s'està fent bé o no, i aquelles típiques discussions, no?, com les que té l'Amàlia amb la seva parella, no?, de on llenço què i cada cosa on va, no?, que on diu, si total, tot acaba al mateix lloc, no?, i ella encara segueix amb la idea aquesta de bé, intentem-ho fer bé, no?
1: Bueno, aquest és un dels problemes d'Amàlia, no? Aquesta recerca permanent de la perfecció, de que tot estigui molt bé, de que tothom estigui molt a gust. De fet, l'autora, Aude Picot, va triar el nom d'Amàlia perquè venia d'ama, bueno, d'amor, no? Llavors, ella és una persona que demostra l'amor que sent per la gent que té a prop a través de cuidar-los, de que se sentin bé, de que se sentin còmodes. I és cert que en el còmic apareix també la qüestió, doncs, evidentment, de la crisi climàtica, tant per notícies que van apareixent a les notícies, com per una subtrama que hi ha d'una malaltia del blat que té un efecte directe amb la gran indústria alimentària.
0: No, i és allò d'aquesta crítica àcida cap a una societat, no?, que està condemnada a que si no desaccelera el ritme productiu, diguem-ne que ens n'anem tots a pastar fang, per dir-ho d'alguna manera. I ella és, en certa manera, no?, l'Aude Picot així la presenta, no?, amb aquest esperit, no només, i amb aquest nom, no?, tan representatiu, com una mica l'heroïna, no?, o la persona que intenta doncs trencar amb tota aquesta bogeria que també se l'està menjant amb ella mateixa.
1: Clar, ella té viu un moment vital, però té una crisi, no?, allò de que ho diuen, no?, que tu no escoltes fins que el cos et dona un avís seriós, i és a partir d'aquí quan te n'adones, no?, de que realment estan passant coses, que el cos sempre avisa. I és a partir d'aquí, a partir de les recomanacions que li fa la metgessa, quan li diu que té intolerància al rendiment, que, bueno, això, diguem-ne, que no és que sigui una malaltia.
0: És ficcionat, però que hi ha moltes coses d'avui en dia, l'ansietat, l'estrès, que es podrien relacionar amb aquesta malaltia, aquesta intolerància que té, no?
1: I qui et diu que d'aquí 5 anys això estigui diagnosticat i aparegui com a malaltia, no sé, intolerància a la productivitat, bueno, aquest estrès que es pateix, que al final s'acaba somatitzant i que apareix com a manifestació física, doncs fa que ella es vegi forçada haver de parar. I té tot un procés, bueno, en el que se n'adona de que la societat actual i els models de productivitat, tal com funcionen, són incompatibles amb d'un tipus de vida més sa, que es basa fonamentalment en la desacceleració, però tant a nivell personal com finalment també a nivell global. Vull dir, perquè nosaltres com a individus no podem frenar si no frena tot.
0: A més, es parla de la pandèmia en algun moment del llibre. La situació que relata és post, no?, coronavirus, però hi ha aquesta mordacitat, també aquesta tendresa, no?, que ajuda a captar molt bé l'esperit dels temps que corren. I tu parlaves d'aquesta malaltia del blat, no?, la fucus psoriosa, crec, no dir-ho bé, la malaltia, no?, que és una de les notícies que apareix, doncs, a la tablet, a la tele, no?, que ells van escoltant durant el seu dia a dia, sobretot aquells matins tan estressants, no?, on tot ha de quadrar per horaris i res no quadra, no?,
1: que tots coneixem.
0: Que tots coneixem, que el lavabo està ocupat per l'adolescent, que el company se n'ha anat a córrer
1: i la nena no es vol vestir,
0: etc, etc, no? Doncs això, aquesta malaltia del blat que ha tirat per terra la majoria de collites americanes l'estiu passat i que ara ha arribat a França, no?, que és on es situa tota la vida d'aquesta família, no? I llavors comencen a dir, clar, això és una propagació que va molt ràpid, no? Hi ha un pesticida pel mig que s'havia prohibit fa 5 anys i, clar, tot això fa pensar que tot això tindrà afectació a la salut de les persones.
1: Sí, i a més, també et presenta diferents tipus de treballadors, no? D'aquestes grans plantes panificadores de pa industrial, que en el fons és el que estem menjant la major part de nosaltres, siguem conscients o no, en què hi ha treballadors que diguem-ne que adopten de forma cegament el que els diu l'empresa i d'altres que són més crítics i que són més conscients del que s'està coent de veritat, i que si bé des els discursos gerencials el que diuen és que, bueno, trobarem una solució perquè nosaltres estem elaborant el pa del futur, i el pa del futur, el blat, el farem a Mart, vull dir que és una cosa completament delirant,
0: sí.
1: Tot i que tampoc t'han desencaminat, perquè a vegades tens una mica la sensació...
0: No, de que no estem tan lluny,
1: De que no estem tan lluny d'això. Doncs altres treballadors que sí que són més crítics i se n'adonen realment de què és el que hi ha darrere d'aquests discursos de l'empresa, en què evidentment no s'està primant ni el pa del futur, ni el benestar, ni la qualitat, sinó sempre els interessos econòmics dels consells dels accionistes.
0: Clar, i es parla aquí, no?, de que fa 50 anys que es va dir que els monocultius són un desastre ecològic, que quina és la proposta que fan mentre va conduint, no?, cap a la feina, el marit de l'Amàlia, diu, s'ha de canviar tot el sistema, no? Genial, tot un pla, no? Diu, però hi veiem tota una sèrie de camions d'una gran indústria d'aquestes panificadores, no?, on el lema és el buen pan, la tradició del sabor, no?
1: Sí.
0: Quan saps que no hi ha absolutament res de proximitat ni de quilòmetre zero ni tradicional, és un pur parler i un màrqueting, no?, del que és també una crítica molt àcida que fa Lot Picó a la indústria agroalimentària, de com funciona, sí, avui en dia, no?
1: Sí. Sí, és que de fet fins i tot el mateix personatge d'Amàlia, quan la metgessa li diu que, bueno, que ha de baixar el ritme i una de les coses que ha de fer és cuidar l'alimentació i és menjar productes frescos, no processats, ella obre la nevera i se n'adona que
0: no hi ha absolutament res
1: que no sigui no processat.
0: Clar, diu, la intolerància al rendiment, que és aquesta mena de malaltia que li detecten a ella quan ja no pot més i ja, diguem-ne, que ja ha implosionat, sí, com a persona, es tracta, abans que res, amb l'alimentació, deies, ha d'evitar qualsevol producte tractat, processat, millorat d'una forma o d'una altra, no? I li diu també, no?, com un apunt, no?, la metgessa, ja ho veurà que al principi potser li resulta una mica difícil, no? I ella va aquesta espècie de carrer, no?, on ha de comprar, i amunt diu ràpid, presto, no?, com les coses ràpides, el menú ràpid, i a l'altra banda, no?, doncs també fet ja, no? Vull dir que resulta molt difícil, tal com està les botigues, el sistema, la indústria, de que tu trobis aquell pagès que et pugui, doncs, aportar aquelles verdures que tu puguis menjar de manera coherent.
1: Però és que a més també és una qüestió de temps. Vull dir, tal com funciona el món, amb aquests horaris que fem tots, vull dir, si tu vols comprar producte fresc, has de dedicar una quantitat d'hores al teu dia a dia a fer la compra que realment poca gent se les pot permetre.
0: Perquè has d'anar a tants llocs diferents, sí. i diguem-ne, i moure't, sí. I moure't dins del teu territori, que no és fàcil, clar, no és anar a un supermercat i comprar
1: tot el que
0: necessitis. Anem a, com dèiem, aquesta indústria alimentària de la que es burla, aquest còmic, no? o que fa crítica directa de l'Ot Picó. També hi ha el management o el màrqueting absurd, no? que hi ha a les empreses i a la vida en general, i també aquest model, no? que segueix aquesta adolescent tan ben especificada o relatada en aquest llibre d'Amàlia, penjada al telèfon mòbil i sobretot d'aquests influencers, el model que hi ha d'aquestes persones que a les que sobretot els adolescents es creuen de l'A a la Z que tot allò que els hi venen és el que han de fer la vida per triomfar. I només així poden triomfar d'una manera fàcil, aconseguir molts diners i que no suposa cap tipus d'esforç ni cap tipus de... Senzillament és presentar una vida inexistent, irreal.
1: I sobretot la part menys ètica, no?, de com aquests influencers s'aprofiten dels seus seguidors fent-los creure que tenen un vincle especial amb ells, quan en realitat els conceben com a clients i com a font per extreure ingressos d'ells, no? Ja un no voldria detallar-me molt amb què passa dins el llibre, però hi ha un episodi molt concret en què la Nora assisteix a una convenció en la que està la que és la seva model, no? I ella allà, doncs, bueno, se n'adona realment del pa que s'hi dona i de com, en el fons, els estan fent servir, o sigui, que ells no són
0: ningú,
1: el públic, sinó que són...
0: El mitjà per aconseguir alguna cosa.
1: Exacte, que els estan fent servir, en el fons. Uh-huh. I aquí és com que es desmitifica la figura de la influencer amb la qual ella es vol assemblar.
0: I hem parlat d'aquesta família, d'aquesta Nora, aquesta filla adolescent que no és seva, no? És heretada, però que amb la que ha de compartir la vida l'Amàlia, el seu marit, la seva filla petita, no? Aquest terratrèmol. I llavors hi ha la part de la feina, no? Hi ha la part de la família i la part de la feina on ella doncs acabarà derivant amb aquesta intolerància al rendiment desbordada per un treball cada vegada més exigent, no? On, diguem-ne que amb ella li reclamen, en certa manera, és una manera molt salvatge, no? De recursos humans, d'acomiadar gent, i clar, la van pressionant tant i tant i tant i tant, que aquest és un motiu que, clar, ella, que és tot amor, no? Allò que dèiem, o que intenta tant a la família com a la feina, al seu dia a dia, que tot sigui bo, que tot surti bé, que tothom sigui feliç, cosa impossible avui en dia, evidentment és una utopia, sí. Doncs a la feina tot el que ha de fer, no? Aquest horizon gestión és complicat.
1: Ella treballa en una empresa de gestió del risc.
0: Del risc.
1: Que ja és un concepte en ell ja complicat. I el que es troba, o nosaltres inferim a través del que llegim, és que és una feina en la que ha de fer 4 milions de coses a la vegada i que té una quantitat de burocràcia absurda, no?
0: Sí, perquè té reunions cada 2x3, la seva pantalla està plena de depòsits amb tots els temes pendents, està mirant el rellotge constantment, ha d'anar amunt i avall...
1: Molta norma, molt protocol, com una feina terriblement pautada, no? Llavors, a sobre, ella que es troba és que, evidentment, doncs, que li falta ajuda, perquè l'havia tingut i li han tret, i quan ho reclama, li reclama la seva superior té un discurs d'aquest que és supermanipulador, perquè bé, nosaltres confiem en tu, formes part de l'ADN de l'empresa, i et demanem tot això perquè sabem que pots, perquè confiem en tu. Vull dir que és realment una forma... Bueno, no és com aquests caps que et diuen, porque te ordeno y mando al trabajo si viene de casa llorado, però vull dir, amb un altre discurs molt amable i que t'ensabona, però en el fons t'estan exigint d'una forma que tu com a persona no pots assumir.
0: Clar, és aquesta perversió d'aquest màrqueting laboral, no? Amb aquesta jefa, no? Que va doncs, constantment amb un pinganillo penjat, no? D'aquests on va parlant amb diferents persones, diuen entre d'altres, en un d'aquests discursos que tu dius totalment manipuladors, per adaptar-se millor a aquest món en constant mutació, hem de ser àgils. Aquí l'espai és lliure, dinàmic, ja sigui en equip o en videoconferència, som flexibles i estem disponibles. És a dir, estàs per nosaltres les 24 hores del dia, has d'estar pendent de tot el que s'hagi de fer i has d'estar alerta i ho has de fer estupendo.
1: Sí, però a més amb una retòrica molt de missatge de Mr. Wonderful, no?
0: Ara t'anava a dir de tot anirà bé, no? Allò que sí. Es deia també durant la pandèmia, que dius tal com ho estàs plantejant és impossible
1: que et digui que no
0: i que jo em pugui combinar en el final totes les exigències, no? Clar, diu, des de que heu llançat el pla d'agilitat de competències, ja no tinc assistent i la meva càrrega, el que deies, no? De treball ha augmentat. Diu, sí, home, sí, clar, ja sabem que us estem exigint molt, no? Però és que podeu fer molt, no? I t'hem promogut a team leader, no? Aquesta sí. Manera d'utilitzar aquestes paraules en anglès, sí. No? De com si fossis un assistent de la NASA, no? Que en el fons t'està dient que estàs agafant el telèfon i enviant mails o sí. Estàs fent una tasca administrativa, no? Per demostrar que tot el teu potencial, no? Team leader és estar al capdavant, donar exemple, no? Uh-huh. Ser el millor per les persones que t'envolten, no? I veus que va la jefa i ella corrent darrere que pràcticament amb la llengua fora, no?
1: Sí.
0: És aquesta manipulació que avui en dia també és molt habitual, no?
1: Sí,
0: en molt, treball.
1: En certs tipus d'empreses, potser més tecnològiques, més, bueno, més com a priori més modernes, és aquest el tipus de discurs que et fan, evidentment.
0: Una història que neix de les pròpies experiències personals de l'autora. L'autora ha dit, la Haute Picot, que bé, que sí que hi ha part ficcionada, com a veure en tot relat i a nivell estilístic, però que un bon dia ella es va plantejar per què estava tan esgotada, tan cansada, que no podia amb la seva vida, no? I ella una cosa que fa és comentar-ho doncs, amb amics i coneguts per veure si és el problema sóc jo, només em passa a mi, o realment això és, això, diguem-ne, allò que comentaries prenent un cafè o una cervesa amb les amigues, de, o realment també us passa a vosaltres que no podeu amb la vostra vida, no? I va descobrir, a partir d'aquí, el fil de dir, aquí tinc un tema creatiu i tinc un tema per fer un nou llibre, un còmic, en aquest cas.
1: Bé, diuen, no? Això em sembla que ho diu el filòsof aquest coreà tan conegut, el Byung-Jung Chan, o, bueno, no se'n refia del meu coreà, no? Que vivim amb la societat de l'esgotament, no? I bueno, l'autora ho està reflectint més cap al gènere, potser, no tant com la societat en general, però està clar que bueno, ella mateixa ho diu, no? Bueno, que hem de parar i que hem de... El principal acte revolucionari és decidir a què dediquem el nostre temps i jo diria que també és decidir què consumim. Però, en el fons, vull dir, és el poder que tenim nosaltres com a ciutadania i s'han de fer esforços per parar, evidentment.
0: Uh-huh. L'Amàlia, dèiem que treballa en aquesta empresa de gestió de riscos laborals, que només pensa en com poder explotar encara més els seus treballadors. I a partir d'aquí fa allò del burnout, no? De la síndrome del treballador cremat, no? Que comença, com diem, quan la teva salut o el teu cos et comença a fer avisos de perill, no? D'allò amb lletres vermelles, no? De neó, i acaba, no? Doncs anant al metge i patint aquesta intolerància al rendiment que li farà replantejar-se la seva vida. Però clar, replantejar-se la vida un no ho pot fer de la nit al dia. És a dir, no pot canviar tot.
1: I no ho pots fer en solitari, si tens família, també. És una... Bueno, és un procés que has de fer acompanyat i, com també ha dit Haute Picot en alguna entrevista, és una qüestió que requereix de que sigui social, no? Vull dir que el canvi, en el fons... Bé, a veure, nosaltres com a individus podem fer coses i la personatge d'Amàlia bé que ho fa, no? Però, bueno, requereix de que sigui un canvi global.
0: Uh-huh. I també en la relació de parella, no? Hi ha aquesta espècie de, no diré dualitat, però sí que és veritat que en el món actual hi ha moltes tipologies, no? De família, i per tant aquestes tipologies de família on hi ha elements de diferents altres famílies, no? Que han d'interactuar junts, és quan es produeixen aquells moments, no? Com per exemple, no, estan parlant de la filla adolescent, no, i el pare està indignat perquè el truca la seva exparella, perquè resulta que tots els exàmens de batxillerat estan en blanc, i és els retrets de la mare cap al pare, no l'estàs vigilant bé, no ho estàs fent bé, els retrets del pare cap a la seva exparella, no, i la que està al mig, no, en aquest cas l'Amàlia, que és la seva nova parella, que tampoc, el que deies abans, no pot dir, ja parlo jo amb ella i parlo amb aquesta nena adolescent a veure què fem, perquè és la teva filla, per tant, no acceptarà la meva autoritat o la meva presència com perquè li recomani coses.
1: Exacte, però sí que és cert que pel rol que ella adopta i el seu caràcter amorós i de voler que hi hagi pau i equilibri, sí que, vale, no parlaré amb la filla, però sí que parla amb la seva parella i fa un discurs a favor de l'entendiment, no? De l'entesa amb la jove. Vull dir que intenta posar pau sempre on hi ha el conflicte, que s'entengui sempre la posició de l'altre. No vol dir que li doni la raó a l'altre, però que afavoreix que hi hagin ponts d'entesa.
0: Bueno, aquest és una mica també el que va relacionat amb el perquè d'Amàlia, el perquè del títol, no? Tu deies, no? Ella li anava a posar, crec que ama, no? Que vol dir això, persona que estima, que dedica, doncs, com la protagonista, no? Desprèn amor en el seu dia a dia per tothom, tot i estar agobiada, estressada, i amb aquesta cara, no?, que el dibuix sempre la veiem amb aquestes arrugues de preocupació. Sí. Amb aquesta cara de tristesa, no? Amb aquest cos com penjat de la vida, sí. Com dient, no puc més, com si portés un pes, no?, als peus, que la tirés cap a baix.
1: Sí, exacte. Ella buscava de posar un nom que reflectís, no?, la qüestió aquesta de l'amor, però es veu que hi havia problemes per poder posar el llibre Ama, i al final, pues, es va optar per l'opció d'Amàlia, que és un nom portuguès, però que, bueno, reflectia bastant bé aquesta idea de que volien donar de la característica principal d'aquest personatge principal.
0: Sí, perquè Amàlia, un nom portuguès que significa treballadora, i no podem dir que la protagonista d'aquest còmic, no, l'Amàlia de l'Aude Picot, no sigui una corranta de la vida, no? Intentant ser perfecta en tots els àmbits, tot i sabent, no? O potser això no ens ho diguem massa, no? Que no es pot ser perfecta en tots els àmbits de la vida.
1: Bueno, però ella s'ho exigeix. Exigeix que tot estigui bé, que tot estigui perfecte, que tot, perquè és la seva forma de demostrar amor. Però això és, bueno, és una característica bastant femenina, no? Ja no vol dir que totes les dones siguin així, ni molt menys,
0: no,
1: però
0: no.
1: Que...
0: Pot ser una caricatura, moltes sí. vegades, però hi ha molta veritat amb això,
1: sí.
0: no? Perquè les estadístiques, evidentment, de conciliació laboral i familiar, no? Recau més amb les dones. Les dones són les que tenen aquesta doble, no?, jornada laboral, no? Que quan arriben a casa, en la majoria dels casos, no direm amb tots, però són les que s'encarreguen, doncs, de o la criatura petita, o del menjar, o d'anar a comprar, o de les extraescolars, o de portar aquí, de saber al metge quan toca i quan no toca.
1: Però a més de les qüestions estrictament operatives, és tot l'esforç que fas emocional perquè tothom al teu voltant estigui bé, se senti bé, si hi ha algun problema intentar solucionar la feina, que també hi hagi equilibri, que, saps? Aquest tipus de persones que el que volen és crear harmonia al seu entorn i bueno, això és una característica molt femenina.
0: I sobretot, no?, d'aquestes cures. Un altre d'aquests moments com humorístics, no? És allò de que ella es troba malament, no? Doncs perquè està cansada, està esgotada, no? Diu el curri, no? Segurament, i diu el curri està bé, diu el marit, no? Tu el que vols és tornar a anar al metge, no? Com parar, descansar, com no fer les coses que et tocarien fer, no? O les que teòricament tens l'obligació d'encarregar-te de fer, no? I ella li diu, te acojona la idea de quedarte solo y tener que hacerlo todo en casa, no? I llavors ell li acaba retraient, jo el que veig és que cada nit trobes una excusa nova per no fer l'amor, no? I llavors entra la nena, no?, a cridar, reclamant la seva mare una vegada més, perquè això és constant durant tot el llibre, no? La mama, no? La nena petita que la crida i reclama la seva atenció, no?, perquè la necessita per fer qualsevol cosa del seu dia a dia. dia, no? Aquest diàleg molt habitual també en la parella, no? De qui fa què, de qui s'encarrega de què, de que quan un es troba malament l'altre posa en dubte de si realment t'estàs trobant malament o és que decideixes tirar-te al sofà perquè ja no vols seguir amb aquelles obligacions que t'has autoimposat.
1: Sí, i també reflecteix la tensió aquesta que hi ha en les parelles quan els nens són molt petits, que la major part de la càrrega recau sobre la figura materna per una qüestió estricta d'edat, no? I hi ha, bueno, la doble demanda tant de l'infant com del pare, que se sent abandonat per la parella. Uh-huh. En detriment de l'infant, bueno, a favor de l'infant.
0: Sí, a favor del més petit. I aquest dia especial d'aquesta adolescent, no? Tan curiosa que sempre va, doncs, amb aquest pal de selfie, que va parlant, doncs, amb totes les seves amistats, no? Que se'n va cap a conèixer la que és la seva diva o el seu referent, que és Kaela, no? Que es diu, és l'oportunitat de la meva vida, ella és la meva inspiració, no? Somio a ser com ella, crear la meva pròpia marca, tinc tantes preguntes per fer-li, no? Pensant que vas a conèixer com aquell qui va conèixer el futbolista, doncs, que l'emociona, no? El seu Messi o el seu de torn, no?
1: Però a més hi havia tot el màrqueting anterior, perquè representava que participava en un sorteig per poder-la anar a veure, que et fan sentir com si haguessis de ser l'única persona que estarà amb ella en
0: sí,
1: aquell moment.
0: Sí, perquè ella es troba en una cua, de cop i volta, i diu, sembla ser que no sóc l'única que té una cita, no? Amb la gran sí. Influencer, amb la gran diva, no? I clar, aquí hi ha un tor de tot de noies que estan seguint, no, com xaiets, el que els han manipulat a nivell de màrqueting.
1: Som com clones, totes exactament iguals.
0: També es parla, ho hem dit, es parla doncs del medi ambient, de les plantes, potser com una part també, no, com veiem a la portada del llibre, no? D'aquesta reivindicació, a la portada del llibre veiem una Amàlia que no veiem en la majoria del llibre, que és, ella està com somrient amb un camp tot verd, no? Amb tot de flors i plantes.
1: Mirant a l'infinit, no té el ceño fruncido.
0: Exacte, no? Amb uns núvols estupendos, no? Com dient, estàs com fent allò de el petit plaer de gaudir dels petits plaers de la vida, no? Com d'estar caminant pel camp i no pensar absolutament en res, no? De si tinc fills, si tinc una feina on hi ha la meva jefa que em requereix o em demana i m'exigeix tantes coses.
1: Bé, està gaudint del fet d'estar viu i estar present amb allò que està fent en aquell moment. De fet, l'episodi amb la planta, que no explicaré massa perquè sigui sorpresa pels lectors, uh-huh. El que t'està parlant és justament, no, de centrar-te en aquelles coses petites i de, sobretot, de que tingués un retorn a la natura, però no tant per la natura en si, sinó pels ritmes de la natura, perquè són més lents,
0: més
1: són
0: pausats.
1: Exacte.
0: I no la bogeria aquesta, no, que també tindria molt a veure, no, en comparativa amb el món de les xarxes socials, dels influencers, que comporta una addicció i una adrenalina de tensió constant cap allò que et tenca la visió, no? I la visió que tens és la de la pantalla que tens davant, sigui un ordinador, sigui una tablet, sigui un mòbil, un dispositiu, no, electrònic, i no et deixa veure la visió panoràmica que hauríem de tenir del que hi ha al nostre voltant, no? Estiguem en una habitació, estiguem en un camp, com el que obre el llibre de l'Aude Picot, o estiguem, doncs, en una feina.
1: Més que la mateixa panificadora, quan fan la visita guiada uns visitants, estan explicant el procés de creació, bueno, de fabricació del pa, però des del punt de vista del poc temps que es triga a fer cada cosa.
0: Com diguem, amb 30 segons tot el sistema aconsegueix treure aquella barra de pa, no? Amb dos crostons que et pots menjar i gaudir d'aquell pa autèntic.
1: No importa tant la qualitat, sinó com el temps, l'amortització, la productivitat constantment.
0: Uh-huh. I també es parla de ella, mentre va comprar, no?, amb aquest sistema de productes de proximitat, d'intentar doncs sobreviure a aquesta malaltia que ella té per culpa de tot aquest estrès, no? I una de les coses que ha de millorar és l'alimentació. Com va caminant, no?, i posa local i racional del camp, no?, veiem algú que està cultivant, no?, en els costats, no?, d'una ciutat, i també veiem una botiga de roba de segona mà, no?, com una mica també aquesta bogeria productiva capitalista, no?, doncs en què el consum, no?, que és una mica el que fa la filla adolescent, és bàsic, necessari, i no podem sortir d'aquest camí, no?, perquè si no ens quedem enrere. Però tot això és un peix que es mossega la cua.
1: Sí, sí, aquella que presenta són els valors aquests de les tres R's que els ensenyen els meus fills de l'escola, que és reciclar, reutilitzar, i l'altre ara mateix no recordo quin és, però que va amb aquesta línia.
0: Sí, sí, és les tres R's. Jo tampoc ara, eh? Ja ens vindrà al cap.
1: Reparar,
0: exacte. No comprar de nou, sinó si tenim un electrodomèstic o alguna cosa doncs, que se'ns trenca, o una lleixa a casa i tal, pues poder-ho arreglar, o que algú ens faci aquest intercanvi, no? Una cosa com també l'intercanvi del temps, no? Que els usos del temps, que molta gent és allò, jo sé fer una cosa i la vinc a fer, soc un magnífic jardiner i sé cuidar molt bé les plantes. Tu vinc a fer casa i a canvi, sense haver-hi un intercanvi monetari, doncs jo vinc a cuinar dos dies a la setmana. Això és una cosa que també, doncs, en certa manera seria la reivindicació d'aquesta vida lenta, no?
1: Sí.
0: L'slow food, no? L'slow, la manera...
1: Sí.
0: A banda, hi ha a l'Amàlia un sentiment de culpabilitat que sobrevola durant tota l'estona en el llibre, no farem spoiler, no?, de com acaba, per haver d'assumir totes aquestes responsabilitats que ella s'exigeix en un principi a si mateixa, però que s'adona que no pot ser, no?, que necessita la col·laboració de la gent que l'envolta, sigui a la feina, no?, com reclama la persona que li han tret, sigui a casa, doncs més col·laboració, no?, amb les tasques de la llar. No es pot ser permanent 100% perfecte.
1: Bueno, però a les dones se'ns exigeix molt que siguem superdones, perquè hem de demostrar que podem ser supereficients a la feina, que és el que se'ns exigeix per justificar la nostra presència en el món laboral, i ser supereficients a les llars, perquè si no, per què estàs treballant si la teva... Si no, ets un, jo què sé, ets una mala mare. Llavors, bueno, aquesta culpabilitat que vivim totes perquè no arribem, sobretot en molts casos més amb el tema personal que no amb altres, no?, o els sacrificis mateixos que fem de la nostra vida personal
0: en
1: a favor de la vida professional i de la vida familiar, doncs, clar, vull dir, aquí hi ha una tensió psicològica i un malestar que, evidentment, també t'acaba passant factura.
0: Un dels missatges principals també del còmic, a banda de totes aquestes coses, no?, que hem parlat del món dels influencers, de la vida i la relació en parella, de les diferents tipologies de família que hi ha, és que ens hem d'intentar relaxar, no? Però no com el gurú, no?, de mindfulness o de a partir d'ara tot anirà bé, sinó intentar gaudir de la vida, que sembla una cosa aparentment molt fàcil, però no ho és tant, no? I menys quan estàs en aquest bucle com ella, que està cremada.
1: Bueno, i el més important, crec que hem d'aprendre a dir que no. Saps? Vull dir que no, i sense sentir-te culpable. Doncs pots fer això, tal? Doncs aprendre a dir que no a la feina, aprendre a dir que no a casa, aprendre a dir que no a propostes que et surten del que sigui. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no i tenir consciència de que l'única cosa que tenim de veritat és temps, i que hem de decidir nosaltres a què el dediquem.
0: De fet, l'Aude Picot es va plantejar a nivell personal, no?, perquè, diguem, hi ha molt d'autobiogràfic, tot i que hi ha, evidentment, situacions inventades en aquest còmic, no?, però hi ha molt d'ella mateixa, deixar d'intentar córrer. I això és com molt gràfic, no?, perquè l'Amàlia, en el llibre veiem constantment corrents, no?, recollir les coses de casa, corrents a la feina, que si les reunions, corrents a intentar que la seva filla es vesteixi...
1: Demanant disculpes constantment.
0: Clar, això, aprendre a dir que no, no disculpar-se constantment, seria un altre dels aprenentatges, i un altre, deixar d'intentar córrer, que és molt gràfic, però és veritat que moltes vegades no ens n'adonem compte, no sabem caminar. És a dir, anem com... I no per córrer més, o no per anar més ràpid, farem les coses abans, no? Perquè si no és allò que semblem un pollo sin cabeza, no?
1: Bé, però fonamentalment és fer menys coses.
0: Fer menys coses del nostre dia a dia, eh? Valorant que és el més... A veure, clar, important, feina, un equilibri, una balança entre una cosa i l'altra.
1: Però jo crec que fins i tot a les feines podríem dir que no. Les coses, la sobrecàrrega, o s'hauria de poder dir que no a una certa sobrecàrrega. I llavors també les qüestions familiars, no? Però... que es respectin els horaris, que es respectin moltes coses, que no et posin les reunions a última hora, tot...
0: Clar, si aquelles tot... reunions eternes, Montserrat, que sabem de què parlem, eh?
1: Que comencen a les 6 de la tarda i...
0: I tu dius, no té res més a fer aquesta gent que estan aquí, vinga i vinga i obrim. Això és molt de no sé si, clar, la Haute Picot és francesa, no? Europa potser hi ha d'altres països que no és tan així, no? Que tenen uns hàbits tant d'acabar l'horari de feina com també els menjars, no anar tan tard com aquí, que sembla que tinguin en comptes de 24 a 48 hores al dia.
1: Sí, de sobretaules, de dinars, de negocis, o així tan llargues. Vull dir, sí. Sí, no, la veritat és que, bueno, són cultures diferents, però ells en la seva mesura, nosaltres en la nostra, estem parlant dels mateixos problemes.
0: Hi ha una necessitat general, Montserrat, perquè el món actual està totalment enfocat a aquestes rutines boges, a ser funcionals, no? Productius, també ho podríem dir així, no? I això, clar, no ens permet parar, aturar-nos, que és una mica el que reclama en el llibre la Haute Picot, i gaudir, com dèiem, d'aquells petits plaers de la vida. No us direm si l'Amàlia ho aconsegueix o no, i si aconsegueix superar, no?, aquest problema que té de rendiment. Hauríem de sortir d'aquest cercle viciós i poder-nos plantejar gaudir d'aquestes petites coses.
1: A veure, clar, és que nosaltres no només se'ns mesura en conceptes de rendiment, és que nosaltres mateixos ens acabem mesurant a nosaltres en base a aquests criteris de rendiment. La qüestió és, el dia que ens estiguem morint, el que ens retraurem a nosaltres mateixos és que no vam rendir prou? Jo crec que no.
0: Home, esperem que no, no? Perquè aquesta culpabilització constant, si ja també a sobre la tenim en els darrers instants de vida, és greu, eh?
1: No, però
0: allò de mirar enrere...
1: Però em refereixo que potser hauríem de fer-nos aquesta pregunta per valorar a què realment li hem de donar valor.
0: I l'adolescent també té una evolució, com la té l'Amàlia, i com a protagonista del llibre, que jo crec que és potser la segona protagonista, tu has dit, Montserrat, en mica en mica anar-se adonant que potser pel camí pel que va no és el més correcte, i que potser això d'anar fent vídeos i vídeos i de pensar-se que ser una influencer o que té un gurú o algú a emmirallar-se no és or, i que per tant potser no ser tan esclava dels likes a la seva vida.
1: Ella té el mateix recorregut que l'Amàlia. L'Amàlia té, doncs, un toc d'atenció de salut, i la Nora té un toc d'atenció emocional, que s'endú una gran decepció. I a partir d'aquí, doncs, també ella, amb el que li afecta a ella, doncs, fa tot aquest procés de replantejar-se el tipus de vida que està duent i de si realment és el que vol i el que li va bé, no? I una noia que a principi del llibre ens sembla que pot ser bastant tonta i bastant superficial, tu te n'adones en el llarg del llibre de que en el fons és bastant més intel·ligent del que sembla, perquè ella no necessita un metge que li expliqui tot això, sinó que ella mateixa se n'adona i reflexiona.
0: Amb aquest personatge adolescent rebel, també crec que la Haute Picot el que vol ressaltar és la importància de la comunicació a la família. És a dir, ella no ho té amb els seus pares, que estan separats, que s'estan discutint sempre, i per això juga amb ells, no? Perquè sap que una de les coses que veu, no veu amor en cap de les converses ni de les interaccions que han tingut, i que potser és fonamental que parléssim més entre tots, intentar aparcar conceptes com cridar, deixar de cridar, entendre'ns, deixar parlar l'altre, parlar-nos en calma, allò típic que és molt, molt bonic de dir-ho, però més difícil de fer-ho. En una relació de parella, eh? On sí. No hi hagi retrets.
1: Sí, però a més ella, sobretot el que veu, i per això el seu referent és un influencer i no els seus pares, que és qui hauria de ser haurien de ser en principi els seus referents, és perquè la influencer li ven una idea de felicitat, d'harmonia, d'estar bé amb un mateix, quan ella el que veu als seus pares és que sempre estan enfadats, sempre s'estan cridant, llavors veu que no són feliços. Llavors no són els meus referents de res, perquè en el fons, si m'emmirallo amb ells, la vida que duré serà de desgràcia i d'infelicitat.
0: Què és amb el que t'has divertit més, Montserrat, a l'hora de traduir aquest Amàlia de Laot Picó per Garbage Books?
1: Doncs moltes coses. Per exemple, quan traduïa els moments en què estava Amàlia amb la nena petita, que és, bueno, com tu deies, no era un belluguet i no parava de moure's i de reclamar, doncs evidentment aquesta part em va divertir molt perquè em sentia molt reflectida en el meu dia a dia. Llavors també em vaig divertir moltíssim traduint les converses tenses del pare i l'adolescent quan veus que realment no s'entenen, però que és cosa de dos, no? Tot i que el pare té especialment poca traça a l'hora de tractar la filla adolescent, no? I és com que la jutja ja abans de...
0: Sí, i obre la boca i diguem-ne que hauria de pensar abans d'obrir la boca, no? I deixar anar, depèn quines sentències, sí, que ja d'entrada bloquegen a l'adolescent i diuen, doncs, a partir d'aquí no parlarem.
1: No domina la comunicació assertiva, diguem-ne.
0: Ni l'escolta activa, tampoc.
1: No, tampoc.
0: Aquest és el llibre que avui us hem presentat en el programa. És un còmic d'aquesta autora francesa que està titulat com a Amàlia, l'edita Garbage Books, i n'hem parlat amb la Montserrat Terrones, que ella és l'editora. Més coses de Laot Picó?
1: Bueno, Laot Picó vindrà com a autora convidada al proper còmic Barcelona, que és a finals de març, i a finals d'any publicarem un nou llibre seu, Ideal Estàndard, que va sobre la pressió que hi ha avui dia perquè facis vida en parella i també per, bueno, tot el tema relacionat amb la dificultat per quedar-se embarassada.
0: Carai, temes molt, molt actuals i estarem alerta d'aquestes novetats. Doncs el que us dèiem, la recomanació, Amàlia, de Laot Picó, aquest còmic interessant sobre aquesta dificultat de la conciliació de la vida laboral i familiar i moltes altres coses més de la bogeria de món en el que estem. Està editat a Garbage Books. Tot un plaer, Montserrat, com sempre.
1: Gràcies, igualment. We were good.

0: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4.
2: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Com sempre que sentiu aquesta sintonia, això és l'Hora Clàssica. I avui, al programa, aquí a la sintonia de Ràdio 4, dediquem aquest temps principal a una figura imprescindible de la música catalana. Ell és en Salvador Brotons. El proper 14 d'abril, el Palau de la Música Catalana dirigirà un concert únic en homenatge a Conxita Badia, recuperant la novena sinfonia de Beethoven i peces de Toldrà i arranjaments seus en un acte que commemora un episodi històric de la nostra cultura. Salvador Brotons ens acompanya per repassar la seva trajectòria com a compositor, director i docent i per parlar del significat d'aquest concert i dels seus projectes de futur. I com a petit tast, al final del programa farem una breu incursió en el nou disc de la violinista Anna Urpina, que rescata la música de compositores barroques oblidades. Doncs tot això en els propers 55 minuts aproximadament, i ho sentirem i ho veurem gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim la Karina Barón i l'Alba Campos. I al meu costat i ben acompanyat el Pep Gorgori. Hola, Pep, què tal?
3: Avui ens traiem una espina. Una...
2: Sí, eh? Mira que fa temps que deia.
3: És el meu greuge històric de portar el Salvador Brotons d'una... Anava a dir punyetera vegada.
2: Ja ho has dit.
3: Ja tocava.
2: Ja ho has dit, ja tocava, ja tocava. Vam tenir aquí la seva dona.
3: No tenim vergonya.
2: No tenim vergonya. Tu sobretot, eh?
3: No, sobretot jo, sobretot sí. Tu. Perquè, a més, mira, hi ha d'altres que és que viatgen molt, que és molt difícil agafar-los. Ell viatja molt, però es deixa fer.
2: Es deixa
3: Llavors,
2: fer.
3: No tenia sentit. No tenia sentit.
2: Ja li preguntarem.
3: Jo crec
2: ja li
3: que avui parlarem poc, eh?
2: Sí. No,
3: direm,
2: si el que ha de parlar
3: Puccini, és... Puccini, que ja, mentre pujàvem a l'ascensor, ja hem dit Puccini, ja no hem pogut dir res més.
2: El sentiu que riu, eh? Però encara no l'hem saludat. Un moment. Anem a posar ordre.
3: Ordre.
2: Anem a posar ordre, no?
3: Això que no hi haurà en tota l'entrevista, ho saps.
2: No? No hi haurà ordre, però serà un plaer parlar amb ell. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Ara sí, senyor Salvador Brotons, què tal? Com està?
4: Doncs mira, molt content d'estar aquí amb aquesta companyia tan agradable i retrobar-te tu, sobretot, després de fa tants anys que no ens havíem vist.
2: Un plaer estar amb el Salvador, efectivament. Ens coneixem de fa molts i molts anys.
4: I
2: a tu ja t'havia entrevistat el meu pare.
4: I tant, mare meva, al Palau,
2: havíem
4: coincidit
2: al Liceu.
4: A tot arreu, sí.
2: T'havia vist tocar la flauta i al Liceu.
4: Però estem parlant de fa molts anys. Eh?
2: Estem parlant de fa molts anys perquè tenim uns quants anys.
4: I tant,
2: una mica més que jo, eh?
4: Una miqueta més, sí.
2: Una miqueta
4: sí,
2: més, sí, no, una sí. Miqueta.
4: Ja ho sé.
2: Però ja ho deia el Pep, eh? Escolta, no sé què passa, que no has vingut encara a l'Hora Clàssica.
4: Ah,
2: no t'hem convidat.
3: Bé, no, que no l'hem convidat.
2: No l'hem convidat.
4: Per això, si la culpa no passa res. Per això estic molt content d'estar aquí.
3: El Salvador Brotons, doncs, compositor, flautista... pedagog, director d'orquestra, director de la banda municipal de Barcelona.
4: No, ara ja no.
3: Molt de temps.
4: Molt de temps.
2: Currículum importantíssim.
3: Una mica de...
4: Però aquesta setmana, perfil, aquesta setmana faig un concert amb la banda, precisament.
2: Veus? Sí. Ja ho deies tu, que no parlaríem.
3: Sí.
2: No interrompo més. Ens encanta. Fem 5 cèntims més.
3: Sí, estava en ello. És... Tot això va començar la seva carrera, ara ho esmentàvem, com a flautista a l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, on ens consta que gaudia especialment quan feien obres de Puccini.
2: I si estàvem d'espectadors,
4: No només Puccini, també m'agrada tot el verisme, m'agrada molt Wagner, m'agrada Verdi, m'agrada molt Prokofiev i Sostakovich, però
2: Puccini
4: especialment. Primer Puccini,
2: absolutament. És que aquí som del club de fans de Puccini.
4: Oh, jo també. I bueno, escolta, hem de fer una reunió tots, que no parlarem de parlar.
2: Però tu, president, eh?
4: No, m'heu de fer una prova.
2: Una prova?
4: Sí. M'heu de posar allò que es diu drop the needle, bueno, que abans es deia drop the needle.
3: Needles i les dropaves.
4: Sí, o sigui, que em caurà amb un disc que roda, sí, aquí, i amb un minut de música jo us has de dir a quina òpera és i quin acte.
2: I quin acte?
4: Jo penso que no fallaria.
2: Segur. Jo no ho dubto, Salvador.
4: Bueno,
2: no
4: aviam, potser sí que fallaria. Mira que ho conec, però això és difícil, només un minut.
2: Oh, tant,
4: eh?
2: És difícil.
4: Però l'òpera segur que l'endevinaria. El que passa que potser l'acte potser podria errar-la.
2: Clar, podries fallar una miqueta,
4: però
2: no?
4: Però no massa, eh?
2: No massa,
4: alerta,
2: no massa.
4: Perquè és que m'ho conec molt, potser.
2: Doncs algun dia li fem això, aquesta prova.
3: Salvador, prometo a la propera entrevista fer exactament això. La propera entrevista, que serà la setmana vinent.
4: Així m'agrada.
2: Sí, això ens ho apuntem.
4: Hi ha més dies que llengonisses, ja ho farem.
3: Això, apuntadíssim. No sé, em deixo moltes coses perquè com que...
2: Clar, mira, has dit que tocava la flauta al Gran Teatre del Liceu i a l'Orquestra Ciutat de Barcelona.
3: Segueixes dirigint l'Orquestra de Vancouver, que aquesta...
2: Aquesta que queda aquí al costat, no? Vancouver?
3: Sí, però tu
4: sempre... Vancouver-Washington, alerta. La gent es pensa que és Vancouver-Canadà.
2: No és Canadà.
4: És Vancouver-Washington, al costat de Portland-Oregon.
2: No, però fas bé de dir-ho.
4: Digues, clar.
2: Perquè la gent es pot pensar que és Canadà.
3: Clar, que tu portes tota la vida saltant d'una banda a l'altra, perquè Portland...
4: Des de l'any 85 he viscut molt als Estats Units, vaig viure 13 anys als Estats Units seguits, i després vaig tornar cap a Catalunya, però també he estat anant cap allà molt sovint. I vaig 8 vegades a l'any, com a mínim.
2: Clar, ara que he sentit Portland, he pensat en l'NBA, ja sabeu que...
4: Els Blazers.
2: És que jo sé que el Salvador és culer. És del
4: Barça. Sí, el Barça molt.
2: I seguidor, però no sé si l'esport en general...
4: Sí, m'agrada el bàsquet,
2: també. Si allà als Estats Units havies anat a veure la NBA.
4: I vaig anar a veure els Blazers un parell de vegades.
2: Veus?
3: Home, és que deu ser un ambientasso, no?
2: És un espectacle.
4: Sí, és fantàstic. El bàsquet dels Estats Units és el millor del món.
2: És un espectacle.
4: És molt bo, m'agrada molt. Però jo hi vaig anar quan hi havia el Drexler, quan hi havia el Michael Jordan, en aquest temps, fa temps. Estic parlant de fa molt, abans de les Olimpíades aquí.
2: No ho dic perquè veieu que al Salvador també li agrada l'esport. Jo sempre, sí, jo al meu pare, sí, també li agrada.

0: Sí que és veritat, sí.
1: I ara el podem trobar, si algú té ganes d'aprendre composició, doncs pot anar a l'ESMUC, fer les proves d'accés,
2: no?
1: I el pot tenir com a professor de composició.
0: No dono classe de composició, dono classe de direcció d'orquestra.
2: Doncs si algú pot ser director d'orquestra.
0: Havia donat classe de composició, però ara em prefereixo dedicar-me només a la direcció d'orquestra, a l'ESMUC. Digues.
2: Intèrpret, director d'orquestra, compositor, professor, que és el que més t'agrada.
0: És que he fet massa coses en aquest món.
2: No,
0: jo crec que sí, sí, tant. A veure, és molt bonic això de fer moltes coses i tenir diverses activitats. Jo m'ho passo molt bé i potser si tornés a néixer faria el mateix.
2: Clar que sí.
0: Però si vols fer una carrera excepcional, m'hagués hagut de dedicar o a la direcció o a la composició, ja, o a alguna cosa específica.
2: Vol dir que toques massa tecles.
0: Massa tecles.
2: Massa tecles.
0: Això és veritat.
2: Però tu has estat feliç així.
0: Molt feliç.
2: Doncs
0: per això mateix, jo al matí assajo amb una orquestra i a la tarda em vaig a casa a compondre. Per mi això és el dia més feliç. I de tant en tant una classe amb una persona que vulgui aprendre molt.
2: Que tingui interès, no?
0: És el mateix, fantàstic. Ara, però esclar, avui dia tot va encaminat a les especialitats.
2: Ja. Però si vols, tu a compondre cada dia?
0: Gairebé sí. Alguna cosa faig.
2: Però és com una rutina de dir de tal hora a tal hora...
0: No soc tan escrupolós amb els horaris, no. Soc bastant lliure.
2: Dispers.
0: Però sí, no, a cada moment, cada dia faig alguna cosa relacionada amb la composició. Rarament passo més de dues setmanes sense escriure una nota. Sempre faig alguna cosa. O orquestro, o faig una composició nova. Sempre hi estic amb algun projecte entre mans.
2: Aquí, amb això que no ha dit el Pep, perquè ha anat una mica així, de Sant Dreçat, diu que has creat més de 170 obres, majoritàriament orquestrals i de cambra.
0: 177, ara vaig 177. Acabar a 177.
2: Sí, sí, més de 170, anava bé. O sigui que les portes numerades.
0: Clar. Bueno, hi ha algunes que no porten números, o sigui, són més de 170.
2: Són ja. Més de 177.
0: Sí, perquè tota la música per coble, per exemple, no li tinc posat número.
1: I això?
0: Perquè, mira, no sé, no ho he posat mai. Tota la... Bueno, música per coble, sí. Si no són sardanes, però totes les sardanes no li he posat... el número d'opus.
2: I quantes sardanes pots tenir?
0: Em penso que en tinc unes 11 o 12.
2: 11 sí, o 12
0: no tant,
2: sardanes.
0: No soc un compositor de sardanes, però també. Escrit, clar. Però això és un deure moral com a català.
2: Com a català,
0: clar,
2: no?
0: Absolutament, és una cosa que has de fer de tant en tant.
2: Exerceixes de català a Vancouver? Amb l'orquestra?
0: Digues, què?
2: Si fas de català quan vas a Vancouver.
0: Oh, sempre, per descomptat. Ja saben d'on vinc,
2: ja
0: qui soc.
2: Ja saben d'on va.
0: Oh, mare meva,
2: i et diuen hola, bona tarda, bon
0: no,
2: dia.
0: No. Però saben qui soc i tothom sap de que soc català.
2: No?
0: Els he portat música catalana,
2: sí,
0: també. Programant música catalana, i els ha agradat molt. Vas portar una copla, fins i tot.
2: Molt bé,
0: perquè
2: sí,
0: van fer una obra de copla i orquestra ara fa uns anys, i va tenir molt èxit. Bueno, m'agrada que tothom sàpiga de qui soc.
1: Déu-n'hi-do. Tota aquesta dispersió, diguem-ne així, en molt bon sentit, et ve des de sempre, perquè tu vas començar estudiant... Flauta
0: i piano.
2: Flauta i piano. A quina edat?
1: I a partir d'aquí?
0: Doncs era molt petitet, perquè el meu pare em va posar un flautí a la mà,
2: sí,
0: un flautí, que és una flauta petita.
2: Petitona.
0: I esclar, llavors vaig començar a bufar i tot això, i després escolta, toca el piano també, el piano. I el piano anava al conservatori a prendre el piano, i els estius feia la flauta amb el meu pare. Tot això compaginat amb l'escola de sempre, no?
2: Clar, perquè el pare era músic.
0: El pare era músic, sí, és que això és molt important.
2: Clar,
0: sempre he viscut un ambient musical a casa molt fort. Meu pare li agradava molt fer música de càmera, i tocava el piano, jo tocava la flauta, a vegades al revés, jo tocava... Sí, però, o sigui, era un ambient musical molt fort, i la música sempre ha estat una cosa dins meu, m'entens?
2: Sí, que potser no t'has plantejat ser una altra cosa a la vida que músic,
0: doncs,
2: o sí?
0: Doncs possiblement no. No. Ja de seguida vas veure que tenia molta passió, que tenia molta facilitat, també. El meu pare, d'entrada, ella pensava no, que sigui una altra cosa, que no sigui música, perquè la música és molt difícil,
2: és difícil
0: i tot això, i és molt difícil que viuri. Però quan va veure que tenia l'orella absoluta, o sigui, allò de que vas al piano, toquen una nota, pa, la, do, si, la, mi, de seguida ho sentia, i
2: sí,
0: home, venia traduït, no? Va dir, home, això és un avantatge molt gran, doncs
2: clar,
0: aquest noi, sí, que té moltes condicions, va, vinga,
2: sí,
0: llavors es va volcar amb mi.
1: Déu-n'hi-do. I a partir d'allà, com va anar evolucionant la cosa? Sí, flauta,
0: mica,
1: piano...
0: Mica,
1: quan
0: mica,
1: vas començar a escriure?
0: Vaig ser flauta, piano, això va ser en paral·lel. Després vaig començar a compondre quan tenia 13 anys.
2: 13?
0: Sí, però molt poquet, eh? Coses molt...
2: Bàsiques.
0: Molt bàsiques per piano, res, eh? Però sí, a partir de quan tenia... Gairebé que

0: 14 anys, doncs vaig començar a compondre i no he parat fins ara. I després, més tard, una mica més tard, em vaig interessar per la direcció d'orquestra. Uh-huh. I aquí, doncs, també em va agradar molt. Uh-huh. I mira, doncs, he viscut bàsicament de la direcció d'orquestra.
1: Sí, és el perquè, que més has fet, no?
0: Perquè, home, és que la composició, a no ser que tinguis molts padrins i molta... Amb la música que faig jo, que és música sinfònica i música de cambra i música coral, això és difícil que puguis guanyar la vida. En canvi, amb la direcció, home, sí, potser és un aspecte que és més que pots viure d'ella.
1: Clar, suposo que amb la direcció has viatjat pel món.
0: Sí, Déu-n'hi-do. He viatjat en bastants països i he fet coses amb moltes orquestres.
2: Uh-huh. Anem a escoltar una mica de música del Salvador Brotons.
0: Què posareu? En què t'has pensat?
1: A veure si estàs d'acord o no estàs d'acord.
2: Aquí tenim... Són excuses per anar xerrant.
0: Sí, va, estic curiosit.
2: Amb què començaràs? Doncs comencem amb flauta.
0: Ah, vinga, també va bé.
1: Vull començar pel principi.
2: Però comencem per Port de la Selva, que així també...
0: És una sardana, però en quina versió posaràs? La de copla o la de flauta?
2: No, la de flauta. Roberto Álvarez, Beatrice Lin...
0: Això és una arranjament, perquè la versió original és per copla.
2: Però t'agrada l'arranjament?
0: Sí, bueno, el vaig fer jo, sí.
1: Pobre d'ell que no li agradi, si el va fer ell.
0: Sí. Bueno, escolta, era molt jovenet, això, quan ho vaig escriure. Era l'any 75.
1: O sigui que 75?
0: Sí, 75, això
1: 20 anyets?
0: Uf, sí, era molt jovenet. Molt.
2: I per què vas escriure algun
0: estiu? Perquè estava a Port de la Selva i em vaig inspirar en una sardana i la vaig fer primer per piano, després la vaig fer per flauta i piano i més tard la vaig orquestar per cobla.
1: Escolta, la balles, la sardana, també? La balles?
0: Bueno, sí, però no som massa bon ballador.
1: No sé per què m'ho imaginava.
0: Sí que la sé ballar, però no és les meves aficions.
1: Tu millor que la ballin altres mentre tu toques o dirigeixes, no?
0: M'agrada més escoltar-les, sí.
2: Doncs mira, anem a escoltar-la.
1: Va.
2: Au, va.
0: Fantàstic.

0: al Port de la Selva, amb flauta, l'instrument primer del nostre convidat d'avui, del Salvador Brotons, que ens explicava com va, doncs, compondre aquesta sardana, perquè estaves al Port de... tu anaves al Port de la Selva,
1: bueno, la
0: als estius.
1: La meva mare és nascuda i tota la meva família materna són de Port de la Selva.
0: Ah, nascuda a Port de la Selva.
1: Sí, nascuda a Port de la Selva, sí, sí. O sigui que he anat des que tenia dues setmanes.
0: No ho recordes,
1: jo he nascut el 17 de juliol i el meu pare agafava vacances a final de juliol i anaven tots
0: cap a Port de la Selva.
1: O sigui que és un lloc que m'identifica molt.
0: I això et va inspirar per aquesta...
1: Sí, bé, no sabia quin títol posar-lo i com que la vaig escriure al Port de la Selva, allà mateix, doncs ja li vaig posar... Era molt jove, eh?
0: Encara hi vas o què?
1: Sí, tinc una casa molt maca.
0: Tens una casa molt maca.
1: Oh, fantàstic, estic molt orgullós.
2: Ens ho va explicar l'Elisenda.
0: Ah, és veritat. Estima la memòria.
2: I la Melissa.
1: Sí, tenim una casa molt maca. De fet, tots els meus estalvis estan depositats en aquesta casa, gairebé.
0: Sí. Molt bé. Doncs haurem d'anar un dia, escolta.
1: Home, esteu convidats, i tant, ja quedarem.
2: Escolta, us agradarà molt. Crec recordar que t'havíem convidat, perquè ara, a l'abril, d'aquí a no res, fas un concert al
1: Palau,
2: homenatge a Conxita Badia.
1: Exactament.
2: Esmentem-ho, perquè veig... ara hi he caigut,
0: sí,
2: i he pensat,
0: dic,
2: esmentem-ho ara, perquè si no... Després...
0: I encara no parlarem.
1: Llegiré la novena de Beethoven amb l'orquestra de Sant Cugat, que és l'orquestra que porto aquí, a Catalunya.
0: Actualment portes l'orquestra de Sant Cugat.
1: Actualment porto, ja fa 3 anys que la porto jo, sí, sí.
0: I què tal, content?
1: Bé, molt content, és que està jove, amb moltes possibilitats, i que està creixent molt, i estic molt content. Ja veureu si venim al concert, que gaudireu, perquè estan en bona forma i treballem amb molta intensitat.
2: Una orquestra jove, dius?
1: Bueno, aquesta més aviat jove, també, no? Hi ha de totes les edats, eh? Però sí, la mitjana és bastant jove, sí.
2: Que bé,
1: i és una orquestra molt, molt, molt d'aquí, molt d'aquí. Ah. És com el Barça d'avui dia, no?
0: Que, casa,
1: hi ha, que hi ha gent,
0: sí,
1: de la cantera.
0: Doncs
1: això mateix. Aquí això també l'orquestra de Sant Cugat hi ha molta gent de la cantera.
0: I per tant senten els colors, en aquest cas, de l'orquestra.
1: Home, esclar que sí, que senten els colors, i tant, perquè... Bueno, aviam, és que això passa, per exemple, molt, perquè, per exemple, l'orquestra de Barcelona, l'orquestra de l'OBC, que és una orquestra fabulosa, esclar, agafen els millors que de tot el món. I avui dia fan oposicions i paguen bé, i agafen, doncs, gent que ve de Rússia, de tot arreu, no?
0: Sí, això són com els fitxatges.
1: Ah, exactament. I l'orquestra nostra, doncs, és una orquestra més local, però també que funciona molt bé, que sona molt bé.
0: Local, també, i catalana, era Conxita Badia.
1: Exactament. I Conxita Badia també,
2: és veritat. I a més, recordant un concert, un no concert, de fet, molt especial, amb aquella novena de Beethoven, que l'any 36 estava assajant Pau Casals amb la Conxita Badia.
0: I va arribar la guerra.
2: I que van quedar-se en l'assaig general.
1: Van quedar-se en l'assaig general. O sigui, va entrar una persona i va dir, escolteu, hi ha hagut un cap d'estat. El concert no es podrà fer demà, o demà passat.
0: No sé si demà pensaven, passat. No, demà i demà passat no, potser un altre dia, no?
1: Però la Pau Casals després va dir, escolteu, saps què? Acabem l'assaig i cantem el darrer moviment de la novena de Beethoven, perquè potser no ens tornarem a veure. I efectivament no es van tornar més a veure.
0: Que fort.
1: I la Conxita Badia sempre ho recordava, això. Sempre ho recordava, que aquell dia, doncs, que van cantar la novena amb el Pau Casals, i el Pau Casals va dir, això cantem, perquè potser no ens tornem a veure. I bé, i això, doncs, aquest concert vol, com que és aniversari de la mort de la Conxita Badia, 50 anys de la mort de la Conxita Badia, també, doncs, també és aniversari del Pau Casals aquest any.
0: N'hem parlat aquí,
1: o sigui,
0: al programa.
1: De la mort hi ha moltes coses que coincideixen, i la novena de Beethoven sempre és un èxit.
0: Per tant, què representa per tu estar en un dia així?
1: Home, estic molt, molt, molt content, i em fa molta il·lusió aquest concert. Penso que serà un concert estel·lar, i home, la novena de Beethoven és tota, la faig de memòria, a més,
0: sí?
1: O sigui, la tinc molt interioritzada. Perquè la novena no és fàcil de memoritzar. Si és com altres sinfonies de Beethoven, no són tan difícils de memoritzar. La novena és difícil, és llarga, són d'una hora i 10 minuts. I el darrer moviment, tots els cors, canvis de tempo, variacions per aquí, per allà, no és gens fàcil dominar tot allò.
0: I és habitual, això de fer de memòria? Ho dic perquè...
1: Jo ho faig sempre de memòria.
0: Jo mateixa, o la gent que ens escolta, potser no... no...
1: Sí, jo ho faig sempre de memòria. Ara t'asseguro que per fer-ho de memòria has d'estudiar 5 vegades més la partitura si la fes en partitura.
0: Clar. De memòria vol dir que no tens la partitura davant.
1: No tinc la partitura davant, jo tot ho tinc al cap. Faig un viatge mental del principi fins al final, i has de saber que ara ve allò, ara has de donar l'entrada aquí, ara has de fer un creix creixendo, ara has de fer el tempo una miqueta més ràpid, ara has d'accelerar, i això ho has de tenir molt clar al teu, a la teva ment.
0: No, i escolta, això des de la... que no ho sé.
1: Tot el,
0: hi ha molts directors que ho facin.
1: Sí, sí, es pot fer, però has d'estudiar molt. Yeah. Si no tens temps i no estudies massa...
0: Has de tenir la partitura.
2: Jo diria que això no ho hem explicat mai, perquè tampoc hem tingut ningú que li poguéssim preguntar, però com s'estudia? És a dir, més o menys, qui més, qui menys, a l'escola li van fer memoritzar un poema.
0: Sí.
2: O ens hem après el Pare Nostre.
1: Doncs és el mateix.
0: O els rius de...
2: Bé, el mateix, però clar, amb una partitura...
1: Una partitura de moltes pentagrames, i has de saber molt bé el que el compositor vol, o el que ha posat a la seva partitura, i després una mica la teva interpretació, i dominar l'orquestra, i saber què has de fer en cada moment, conèixer molt la frase interna, conèixer molt la forma de tota l'obra, conèixer molt les tensions, les distensions, i, bueno, viure l'obra, que és el que és important, i comunicar-la amb els músics, i els músics la comunicaran cap a l'audiència.
0: No?
1: Això és la meva tasca, és aquesta.
0: Escolta, i ser també intèrpret de flauta, de piano, i ser també compositor, com ajuda per ser director d'orquestra?
1: És molt important.
0: Suposo que ajuda, no?
1: Molt important.
0: Perquè tu saps estar de diferents papers.
1: Mira, jo vaig estar 8 anys com a primer flauta a l'Orquestra del Liceu.
0: Sí.
1: Vaig veure molts directors que passaven per allà. Això em va formar moltíssim, perquè veia com els directors bons i els directors que no tan bons i els directors que eren xarecs, no eren bons.
0: Ja. Hi havia de tot, no? Amb una trajectòria com la teva.
1: Hi havia de tot, clar. Llavors, allà s'aprèn molt, molt. A més de conèixer molt el repertori, vas conèixer molt Puccini, Wagner, tots els grans compositors, Verdi també, o sigui, tots els grans compositors els vas tocar, i sobretot vas veure com treballava el director, no?
2: Què és un bon director quan ets flautista del Liceu? Posem per cas, estàs allà assegut?
1: Home, un bon director és aquell que sap comunicar el que vol amb l'obra, saps treballar bé l'orquestra, i després al moment del concert ho dona tot perquè la gent ho entengui i faci vibrar els músics i faci vibrar a l'audiència. Això és un director, no és fàcil, perquè has de comunicar-ho bé amb els músics, has de tenir un bon plan d'assaig també, que no de fer un assaig que passi bé, que no siguis un pesat i després o una persona que insisteix molt en alguna cosa i els músics estan avorrits, que no poden més, no? O sigui, és complex ser un bon director d'orquestra, i després al moment del concert ho has de donar tot, clar. Has de tenir la idea, tota l'obra, com un viatge mental des del principi fins al final, i posar-lo en pràctica, esclar.
0: Clar, que va suant, segur. Escolta, i jo tinc una curiositat.
1: Digues.
0: També. Ser, en aquest cas, tu, en el seu dia, doncs, flautista d'una orquestra d'un teatre d'òpera,
1: sí,
0: o el director,
1: sí,
0: quan la música no és només música, sinó que és teatre, també,
1: sí,
0: és com molt diferent.
1: Home, l'òpera és el gènere potser més complex de tots.
0: Ja,
1: perquè,
0: per
1: clar, tens música, cant, teatre,
0: per
1: moviment,
0: clar,
1: una cosa llarga, complexa, els cantants, mare meva, els cantants, que poden fer de tot, a vegades no estan bé de veu, a vegades estan millor, pitjor, clar, és normal això.
0: O canvien la lletra.
1: Canvien la lletra, o canvien el tempo, o se salten això. I
0: els que hem fet teatre sabem
1: meva,
0: això.
1: Sí, no és gens fàcil, no.
0: Això passa.
1: No és gens fàcil,
0: és
1: però
0: curiós.
1: És complexa.
2: Donava la sensació que estàveu parlant i dins dels vostres caps hi havia cares, hi havia imatges de cares amb noms de persones que no direm.
0: Parlàvem
2: de directors en general, anem a parlar de directors en particular.
1: Sí,
2: José Rafael Pascual Vilaplana és un bon director de la banda.
1: Sí, és el director que em va suplir amb la banda. Jo vaig dirigir la banda de Barcelona durant 11 anys, i després ell va ser el director que va venir després, i és un noi que coneix molt el repertori de banda, bon director, bon pedagog, i està fent una feina molt bona a la banda, sí.
2: Doncs me n'alegro, primer perquè és amic de la casa, diguem, i segon perquè és el director d'una obra teva, Vent del Nord, Tramuntana.
1: La va estrenar ell. Sí, bueno, és el quart moviment.
2: També.
1: És el quart moviment d'una obra que es diu... La Mar d'Amunt, que precisament és la mar que hi ha a Port de la Selva. La Mar d'Amunt, que és des de la Cap de Creus fins a la Punta de Cervera.
2: Vita, doncs anem a escoltar aquest Vent del Nord de Salvador Brotons, interpretat per la Banda Municipal de Barcelona, que ell mateix va dirigir 11 anys, però que ara dirigeix José Rafael Pascual Vilaplana, que és qui ha enregistrat aquesta versió.

0: Escoltàvem Vent del Nord, una composició del nostre convidat d'avui a l'Hora Clàssica, del Salvador Brotons. A més, l'escoltàvem amb una banda que era la seva, la Banda Municipal de Barcelona, dirigida en aquest cas per Pasqual Vilaplana. Jo pregunto, Salvador, tu que ets director i que ets compositor i que ets intèrpret, quan dirigeixen una obra teva, com tu mires tu això? Què hi veus?
1: Home, aviam, si el director és bo, m'agrada molt, sí? Perquè ho agradeixo molt des de l'audiència. Ara, si el director no ha entès l'obra, m'ho passa molt malament.
0: Llavors t'enfades una mica.
1: No puc enfadar, perquè sí, és aquella cosa de que després vas a veure el director i què li has de dir, que ho fem molt bé, no li pots dir. Li has de dir, home, escolta, molt difícil aquesta obra, eh? Has treballat molt, no?
0: I una mica ja està, esquerra, no?
1: Sí, bueno, mira, però home, t'ho passes malament si no t'ho fan... No, i això no només amb directors d'orquestra, sinó amb intèrprets. Ja. A vegades vaig escoltar una obra i penso, ai, aquest intèrpret, com la meva...
0: Que no ho està fent com jo pensava que s'havia de fer.
1: A vegades no reconec ni la meva obra, gairebé. Bueno, a vegades m'ha passat, eh? Però a vegades no, moltes vegades ho han fet molt bé, o sigui, t'ho trobes de tot.
0: I això de dirigir amb el compositor allà present fa... cosa o no?
1: Dirigim a compositor present.
0: Clar, en aquest cas que dirigeixeu...
1: Sí, quan jo dirigeixo una obra d'un altre compositor...
0: Sí, per exemple,
1: altre...
0: o quan dirigeixen la teva.
1: Com que jo me'ls estimo molt, els compositors, o les obres que dirigeixo, ja és una obra, si la dirigeixo és perquè m'agrada.
0: És perquè t'agrada.
1: Ja, doncs, normalment doncs, tinc molt bona relació amb el compositor i els hi dono molt de protagonisme. Dic, veniu aquí, digueu-me coses, va, com que jo he
0: clar,
1: estat
0: a l'altra
1: banda.
0: Banda. És que tu estàs a les dues
1: doncs,
0: bandes.
1: Doncs aleshores he dit, veniu aquí, digueu-me coses, digue'm tot el que tu trobes que jo no fer prou bé. No, això ho fas molt bé, molt bé. Bueno, aquest tempo una mica més ràpid, va, eh? No és una mica més ràpid aquest tempo, ja està. No, bé, cap problema.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, al llarg de la teva trajectòria també hi ha aquesta altra pota, aquesta altra branca, que és la pedagogia, la d'estar ensenyant a joves amb els quals estàs molt en contacte, tant a l'Orquestra de Sant Cugat com a...
1: Sí, bueno, l'Orquestra de Sant Cugat és una orquestra que, de fet assajar amb una orquestra és fer pedagogia, també, és clar. També aprens molt, però aprens molt quan venen estudiants que volen estudiar direcció d'orquestra, que els has de ensenyar tot, com han d'aprendre la partitura, com l'han de tenir, com l'han de memoritzar, com han d'implementar el seu gest, no? com han de respirar, quins gests són apropiats, quins gests no són apropiats, no? I, és clar, això és descobrir un món molt gran, que en 4 anys que tinc, per exemple, els estudiants estudien 4 anys a l'ESMUC amb mi, uh-huh. I en 4 anys no en tenen ni per començar, perquè
0: sí,
1: és una carrera molta experiència de molts anys i
0: sí, que has d'estar contínuament estudiant, m'imagino, no?
1: Uf, mare meva, només per conèixer el repertori, i els dic, què has de fer? Que em diuen, què has de fer aquestes vacances per estudiar? Dic, primer que tot, escoltar molta música.
0: Clar.
1: I després, si les obres que has escoltat t'han agradat, doncs agafa la partitura i mira com està fet i com l'hauries de dirigir, no? I després en podem parlar, però de moment, escolta molta música, perquè, és clar, has de conèixer tot el repertori, que és molt, des de Haydn o Mozart fins avui dia, m'explicaràs. Uh-huh. I fins i tot, si vols dedicar a la música barroca, encara has d'anar més antic,
0: no?
1: Clar.
0: Més
1: però la música barroca no, en aquell temps no es dirigia, i ara avui dia també ho dirigeixen algú, però es pot dirigir des del primer violí o des del clave.
0: Ja, no cal que hi hagi un director.
1: No cal que hi hagi un director, uh-huh. Sí.
2: La pedagogia, la didàctica de la direcció, ha canviat molt respecte a quan tu estudiaves direcció?
1: Va canviant, sí, va canviant. Cada director, cada mestre té la seva metodologia, no? Però sí que segurament sí que ha canviat, esclar. Hi ha molts llibres que parlen sobre la direcció d'orquestra que, no, per exemple, al segle XIX no n'hi havia cap. Perquè era el principi de la direcció. Berlioz va ser el primer que va parlar de la direcció d'orquestra amb uns llibres, amb uns tractats, com s'havia de marcar. Però sí que ha evolucionat bastant, perquè el gest, la manera d'espesar-nos els directors d'orquestra... Però és molt personal, també, eh? O sigui, cadascú s'expressa de la seva manera. I a vegades dic, no hi ha una tècnica única per dirigir una orquestra, hi ha una tècnica que és molt important, que has de ser clar, perquè el músic valora molt la claretat del director d'orquestra. Si tu ets una persona
0: que
1: clara...
0: Que entengui el que li demanes.
1: Sí, no, que entengui el teu gest, on estan els beats, els jocs, on perquè si el músic veu el director i no sap si és un 3 o un 4 o un 5 o un marca, doncs llavors el músic dirà, bueno, aquest director no, que no va clar, no el miro, perquè si el miro em perdo.
0: El Salvador va fent el gest amb la...
2: Sí, els avions no ho veuen, però ens està fent aquí una classe...
0: Una classe pràctica.
1: Sí, clar, és la primera condició que ha de tenir un director. Després, clar, has de ser expressiu, has de conèixer l'obra, has de comunicar-la bé amb els músics, has de comunicar-la bé amb l'audiència, tens moltes altres coses, però la primera qualitat és aquesta.
2: Deu ser difícil, no? És dir, és precisament el que deies, quan aprens a tocar el piano, quan aprens a tocar la flauta, el violí, hi ha tota una tècnica, hi ha tota una tradició de com s'ensenya allò, com s'adquireix aquella habilitat. Però la direcció?
1: La direcció tens de tenir una orquestra. És clar, no cada dia tens una orquestra per aprendre. De moment, a les classes de direcció tenim un pianista que, de moment, quan fan així, el pianista toca, però, és clar, només és una persona, o sigui, tampoc val. Però sí que em val per dir, aviam, aquest gest serà efectiu, aquest gest no serà efectiu, aquí no t'entendran, aquest levare que has fet no aniran junts, etcètera, etcètera. Després, quan tenim la pràctica amb músics, llavors també doncs, els hi dic moltes coses, no? Però no, sí, no hi ha dubte que és molt complexa. S'espanten molt els directors, no? Els directors que aprenen s'espanten molt, que es posen davant d'una orquestra que ells tampoc marquen massa bé, fan coses estranyes, no saben si està culpa seva o és culpa dels músics, o sigui, i és, clar, la cosa del director d'orquestra és la persona que, quan tu dirigeixes, has de dirigir bé i has d'escoltar bé, perquè després has de discernir el que no ha funcionat i el que has de dir perquè funcioni, no? I això, és clar, això a vegades als estudiants els hi costa bastant.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, estàvem parlant del concert aquest que teniu el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana, que toqueu, entre altres coses, la novena de Beethoven, rememorant aquell nou concert de Pau Casals que es va quedar en l'assaig general a causa de l'esclat de la guerra.
1: Sí.
2: Després, què més tens en els propers mesos en l'agenda? Què estàs escrivint? Què fas?
1: Vaig als Estats Units, després també que tinc més novenes de Beethoven per aquí, fem una gira amb l'Orquestra Sant Cugat en tot Catalunya. Després vaig a fer un festival d'estiu a Michigan, també un altre festival amb la meva orquestra a l'estiu als Estats Units. Després, has de mirar el calendari, tinc coses. Vaig a Portugal a dirigir, també vaig a Portugal a dirigir la banda sinfònica de Oporto, que més vaig... i com a compositor ara de moment no tinc cap encàrrec, perquè això va molt per encàrrecs, però si no tinc encàrrecs me'n faig una cosa, em busco una excusa per escriure alguna cosa.
0: Te l'encarregues tu mateix.
1: Me l'encarrego jo mateix, clar. Faig una cosa per mirar, ara se m'ha d'estrenar una cosa per dos violins d'aquí poc. Què més? He fet un trio de cordes també que no estic estrena encara. Bueno, coses que faig de tant en tant per passar l'estona.
0: Per continuar, no?
1: Per continuar actiu.
0: Escolta, i tu a ment dius la meva orquestra és l'Orquestra Simfònica de Vancouver, com tu deies, aquí
1: sí,
0: tens la de Sant
1: sí,
0: Cugat,
1: exactament.
0: Però tu ets el director de la de Vancouver, explicàvem que era Washington.
2: Washington, això?
1: Una orquestra
0: que
1: molt bona, eh?
0: Que no és
1: a Canadà. Molt bona, que ha crescut moltíssim.
0: I com es fa això de ser... estar aquí, o sigui, has d'estar continuament allà?
1: Bueno, són orquestres de temps parcial. Són orquestres de temps parcial. No treballen cada dia. Ells treballen una setmana al mes. Mm-hmm. I treballem intensament una setmana, fent dos concerts a cap de setmana i parem. I després vinc cap aquí, faig també el mateix.
0: I vas viatjant amunt
1: i
0: avall.
1: Sí, i això no és una mala idea, perquè d'aquesta manera l'orquestra fan diverses activitats, també molts ensenyen, i d'aquesta manera cada vegada que hi vaig per fer un projecte estan il·lusionats en tornar a fer un altre programa i un altre repertori.
0: I encara que no estiguis molt regularment, vas de tant en tant allà a Vancouver, però tu has estat...
1: I vaig moltes vegades un cop al mes.
0: Un cop al mes.
1: Una setmana al mes.
0: Però tu has estat als Estats Units, vull dir, coneixes bé la vida dels Estats Units.
1: Sí, conec bé, i conec bé el jet lag, i conec bé els canvis d'horari, i conec bé... Home, sí. Home, normalment vaig a la meva orquestra de Vancouver. També, per exemple, aquest estiu vaig a Michigan també a un festival, que hi vaig cada any, i és tot una altra cosa en els Estats Units. Canvies de llengua, canvies de mentalitat, canvies de manera de fer concerts, perquè hi ha tot el patrocinador, els patrocinis són privats, i has de tenir molt bon contacte amb l'audiència que et ve a escoltar. És molt fàcil, als Estats Units, molt més fàcil que aquí.
0: Sí, fàcil que aquí.
1: Sí, aquí has de tenir endoll polític i aquelles coses, i no fots res. Allà, en canvi, la gent que és el públic que mana, demana. O sigui, el públic,
0: si al públic li agrada...
1: Al públic li agrada, ells tenen una xarxa de gent que també aporta moltes resources, que diuen allà, i això fa que l'orquestra tiri endavant.
2: I amb els últims temps ha variat alguna cosa? Pateixes?
1: Van creixent, ja. Van creixent, malgrat tot el que està succeint als Estats Units, que la popularitat del seu president no és massa bona, doncs no passa res. Allà la gent... hi ha dos temes que no es parla mai, que és el tema de política, i de religió. No se'n parla d'aquestes temes.
0: Així no hi ha discussions.
1: No hi ha discussions. I aleshores, tu, com a director, aquesta, jo vaig allà i m'entenc bé amb demòcrats i amb republicans, i there's no problem.
0: La música és universal.
1: La música és el llenguatge universal, sí.
2: Doncs, escolta'm, aquest llenguatge universal que ens ha plegat, haurem d'anar-nos acomiadant. Ens queden moltes coses al tinter.
0: Sí,
2: entre elles, fer-li la prova aquesta del Puccini, de posar-li uns segons de cada...
1: Això tinc ganes de fer-ho, sí.
2: No, ho farem a la propera, ja et dic ara que ho farem.
0: Però ara escolta més música.
2: No, ara ens anirem acomiadant, perquè hem de parlar de l'Anna Urpina, que ha tret aquest disc preciós, realment.
1: Ara conec l'Anna Urpina, també. Ha fet coses amb ella. Molt bona, molt bona.
2: I ens acomiadarem escoltant la teva Romança i aire de tango.
1: Ah, està bé, aquella obra. És més recent, aquesta.
2: És més recent? M'has dit que te posés alguna cosa marxoseta.
1: Ja fa 10 anys que l'he fet, ja fa 10 anys que
0: l'he fet. El temps passa molt ràpid.
1: Sí, és massa ràpid. Sí, està bé, és una obra maca.
0: L'escoltarem al final del programa.
2: Sí, exacte.
0: Per acomiadar-nos. Ara ens anem acomiadant.
1: Ara no he posat res d'orquestra per això. No he posat.
0: Ara et renyarà.
1: No, però un altre dia.
2: Com que has de venir un altre dia, que hem de fer-ho del Puccini.
1: Sí, ja posem orquestra i posem de tot, clar. Una sinfonia meva o una obra d'aquelles... alguna cantata meva, que són
2: que s'ha quedat moltes coses al tinter,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no, farem la segona part. Farem la segona part, Salvador.
1: Farem la segona part. Vinga,
0: ara que ja en tenim aquí.
2: Ja tenim excusa. És que, clar, tens... A la pràctica tens gairebé 200 obres.
1: Déu-n'hi-do, sí, tinc bastantes. Escric massa.
0: No, però no paris, continues, no?
1: Sí, perquè m'agrada molt.
0: Doncs ja està.
1: No hi ha cap problema.
0: Has de fer allò que t'agradi. Salvador, ha estat un plaer que ens acompanyis.
1: Igualment, m'ho he passat pipa aquí. Sou fantàstics.
0: Home, i tu...
1: Ha estat ritme de Puccini, s'ha estat ritme de Puccini, del teatre de Puccini.
0: Ens inspira Puccini, ens inspira Puccini. Salvador, et veiem d'aquí poc, que vagi superbé aquest concert del 14 d'abril.
1: Serà un èxit.
0: Amb la Conxita Badia, segur que sí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: I nosaltres ens quedem parlant d'això que dèiem, de l'Anna Urpina.
0: Perquè encara ens queden uns minuts per parlar d'una novetat discogràfica. Avui a l'Hora Clàssica volem posar el focus en un projecte musical que no només recupera el passat, sinó que el fa ressonar amb veu pròpia. Ja ho dèiem, la violinista Anna Urpina presenta el seu nou disc, un homenatge a les compositores barroques que van quedar relegades a l'oblit i que ara tornen a parlar-nos a través de la seva música, Pep.
2: Doncs sí, i a més, no només amb l'Anna Urpina, que és una violinista de casa meravellosa, sinó que a més ha buscat unes companyies que no són gens perilloses.
0: Tot el contrari, no?
2: Potser és perillós escoltar aquest disc desprevingut de tan bonic que arriba a ser. És l'únic perill que pot tenir la soprano Maria Hinojosa, Nicola Brovelli al violoncel, Nacho Laguna a la tiorba i com a clavecinista el Daniel Oyarzábal. És que s'ha buscat aquí un dream team, hem parlat amb ella i ens ha explicat unes quantes cosetes.
0: Doncs anem a conèixer més detall aquest disc de l'Anna Urpina.
2: Amb aquest treball, l'Anna Urpina no només rescata peces inèdites de fa més de 300 anys, sinó que també ens obre una finestra a la història de dones que van quedar convenientment sepultades per la història. Per tant, un projecte que és al mateix temps una recerca i una reivindicació.
3: Rescata de l'oblit la música, la història, les vivències de les nostres compositores dones avantpassades barroques. Un homenatge a aquelles dones valentes que van decidir expressar les seves idees, els seus ideals, els seus sentiments, però moltes no van aconseguir que la seva música fos escoltada o publicada. I, per tant, van ser totalment oblidades dels llibres d'història.
2: Aquest disc és el fruit d'anys de recerca exhaustiva. L'Anna Urpina i els seus companys de viatge han treballat en manuscrits originals de biblioteques de París, de Venècia, i d'aquesta manera han tornat a la vida peces que mai havien estat interpretades i molt menys enregistrades.
3: Amb aquest projecte tenim la possibilitat de redescobrir i escoltar per primera vegada aquesta música directament extreta dels manuscrits originals d'aquestes dones, de les biblioteques de París i de Venècia. És música oblidada de més de 300 anys d'antiguitat. Aquest treball és la culminació de 3 anys de recerca d'investigació d'obres inèdites, mai enregistrades ni mai interpretades, de dones compositores barroques, tant instrumentals com vocals, ja que la veu era l'instrument més important de l'època barroca.
2: Però no es tracta només d'un treball de recuperació, sinó que al costat de noms d'aquestes figures de dones oblidades de fa segles, trobem també el nom de compositores contemporànies.
3: És un resultat de 12 compositores italianes, franceses, espanyoles i angleses, amb 7 obres inèdites de recuperació històrica. 2 d'elles de compositores contemporànies, així poden dialogar amb el passat i donar la veu i fer-se sentir les dones compositores actuals.
2: Doncs bé, avui a l'Hora Clàssica ens fixem precisament en una d'aquestes compositores contemporànies, l'Elena Cánova Parés, que contribueix amb la peça Largo Once Again, aquest disc de l'Anna Urpina que ha enregistrat acompanyada amb Maria Hinojosa, Danilo Oyarzábal, Nacho Laguna i Nicola Brovelli. Anem a sentir, doncs, aquest Largo Once Again de Elena Cánovas.

0: Doncs Anna Urpina ha estat al final del nostre temps aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4 amb el Salvador Brotons, que ja hem acomiadat però que encara està aquí amb nosaltres i que per tant escoltarà la música final, que també és seva, oi Pep? Amb
1: el
0: la
1: que
0: ens
1: dèiem,
0: acomiadem,
1: sí,
0: no?
1: Una romança gaire de tango interpretada per la Banda Municipal de Barcelona. Ens queda per la segona edició de l'entrevista de Salvador Brotons, el segon capítol,
0: sí?
1: Diguéssim, que serà... No trigarem gaire.
0: No trigarem gaire.
1: Ens queda parlar més de Puccini,
0: sí?
1: Ens queda escoltar obres simfònica seva, ens queda no me'n recordo què més hem dit,
0: sí, simfònica,
1: orquestra,
0: sí,
1: simfònica, alguna cosa més que hem dit, i
0: tu vés
1: i
0: apuntant.
1: Això, no, jo tinc tot
2: apuntat. Obra...
0: Espera, que no ha marxat encara, apropa't al micro.
2: No, has de dir que aquesta obra que anem a escoltar està dirigida per mi.
0: Ah, s'haurà dirigida. Què més volem? Què més volem? Salvador, et veiem aviat i a vosaltres ja ho sabeu, fins la setmana vinent, que vagi molt bé, adeu.

Ara escolteu el pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí amb un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la segona meitat de l'especial dedicat a The Police, aquell grup format l'any 1977 pel cantant i baixista Gordon Sumner, més conegut com Sting, i el baterista Stuart Copeland, als quals s'hi va afegir poc més tard el guitarrista Andy Summers, que tenia 10 anys més que els altres dos. Tot i ser tres músics amb molt de talent, els va costar molt donar-se a conèixer, però mica en mica van aconseguir que cançons com Roxanne o Can't Stand Losing You entressin a les llistes, i el seu segon disc, Regatta de Blanc, va encapçalar les llistes de diversos països, com també ho van fer els singles Message in a Bottle, Walking on the Moon i Don't Stand So Close to Me, el single d'avançament del seu tercer disc, Zenyatta Mondatta. Un disc que van gravar a correcuita sota pressió del segell discogràfic, que volia més material per publicar, però que alhora també volia que fessin gires. I, és clar, no pots treure temps d'on no n'hi ha. Van gravar el disc en només 3 setmanes i van acabar l'últim dia a les 4 de la matinada perquè just després marxaven de gira, començant per Bèlgica i arribant fins a Austràlia. Aquest disc el van gravar a Països Baixos perquè per temes d'impostos no podien fer-ho al Regne Unit. Això sí, amb el mateix productor que els dos primers discos, Nigel Gray. Les presses es noten en el fet que dues de les 11 cançons són instrumentals i que algunes de les cançons semblen poc treballades, repetitives o no tenen gaires canvis de melodia. Però tot i això, el disc va rebre molt bones crítiques i va ser número 1 al Regne Unit i Austràlia i número 2 a diversos països. Entre les seves cançons més destacades hi trobem aquesta Man in a Suitcase.

Man in a Suitcase, la novena cançó del disc Geniata Mondata, un disc del qual se'n van extreure només dos singles. El primer és aquella Don't Stand So Close to Me, que ja vam escoltar al final del programa anterior, i el segon és una cançó que parla de com a la gent li atrauen les cançons senzilles i que no diuen gaire cosa, un single titulat irònicament The Do Do Do, The Da Da Da.

Què voleu que us digui? La lletra en anglès és mil vegades més rica i interessant, tot i la frase de du-du-du, de da-da-da, que molta gent no li ha acabat de funcionar. Acabem el repàs al tercer disc de The Police amb una cançó curteta, senzilleta i prou enganxosa, titulada Canary in a Coal Mine.

Un any després de la publicació d'aquest Zenyatta Mondatta, The Police van treure el seu quart disc, Ghost in the Machine, el primer amb un títol normal, per fi, sense paraules inventades o agafades d'altres idiomes que no fos l'anglès, i també el primer que no va produir Nigel Gray. De fet, si els dos primers discos s'havien gravat al Regne Unit i el tercer a Països Baixos, aquest quart àlbum es va gravar a l'illa de Montserrat, aquella petita illa del Carib sota sobirania del Regne Unit, però que pren el nom de la famosa muntanya catalana des que Cristòfor Colom la va descobrir l'any 1493. Doncs resulta que en aquesta petita illa, George Martin, el mític productor dels Beatles, que tenia una casa allà, va obrir-hi també un estudi de gravació l'any 1979, anomenat Air Montserrat, en què, tot i estar en actiu només 10 anys, van gravar-hi discos artistes de la talla de Paul McCartney, els Rolling Stones, Dire Straits, Elton John, Black Sabbath, Duran Duran, Earth, Wind and Fire o The Police, esclar, que entre el juny i el juliol de 1981 van gravar el que seria el seu quart disc, que sota la producció de Hugh Packham va suposar un canvi important en el so de la banda. Després de tres discos en què bàsicament The Police sonava com el que eren, un trio de bateria, baix i guitarra, amb veu, aquest Ghost in the Machine sona molt més ple, amb una important presència del saxo a la part central de l'àlbum i, sobretot, amb molt protagonisme dels teclats, com per exemple el primer single extret del disc, aquesta Invisible Sun.

Invisible Sun, el single d'avançament del quart disc de The Police, tot i ser una cançó lenta i densa, va ser tot un èxit al Regne Unit, on va arribar al número 2, i a Irlanda, on va ser número 5. Precisament a Irlanda del Nord, on en aquell moment hi havia un important conflicte entre els partidaris de ser irlandesos i els unionistes britànics, va ser on Sting va composar aquesta cançó contra la guerra. El videoclip de la cançó conté imatges d'aquest conflicte i per això la BBC no el va voler emetre. On tampoc es va emetre als Estats Units, ja que aquest single directament no es va publicar allà. En aquell país, la primera carta de presentació que es va sentir d'aquest disc va ser el que el Regne Unit va ser el segon single de l'àlbum, la cançó més coneguda de totes les que formen aquest Ghost in the Machine, que encara avui dia sona regularment a la ràdio. Aquesta, Every Little Thing She Does Is Magic.

Little Thing She Does Is Magic va ser l'èxit més gran de The Police fins llavors, ja que va encapçalar les llistes del Regne Unit, Canadà, Irlanda i Països Baixos, i va ser número 3 als Estats Units. No deixa de ser curiós, ja que la va composar Sting 4 anys abans, als inicis de The Police, i de fet en va gravar una maqueta, però es va quedar en un calaix, ja que semblava massa tova pel grup en aquells inicis en què estaven més enfocats al punk. Pel quart àlbum, quan ja s'havien suavitzat, Sting va proposar al grup de fer-la, però els altres dos seguien pensant que era massa tova, mentre que Sting pensava que seria un èxit amb tota seguretat. Després d'intentar portar-la cap a un terreny més, diguem-ne, polis, i veure que no funcionava, el que van fer al final té molta tela. Van agafar la maqueta que havia gravat Sting 4 anys enrere com a base de la cançó i Stewart Copeland i Andy Summers van tocar-hi a sobre mentre Sting els anava donant indicacions. I no només això. Contra l'opinió de la resta del trio, Sting va fer volar cap a Montserrat un teclista de sessió anomenat John Russell perquè hi gravés el piano. Això va portar més tibentós, sobretot amb Andy Summers, que no creia que el piano formés part del so de The Police, i també li treia protagonisme a la seva guitarra, esclar. Això va passar al llarg de tot el disc, començant per la seva primera cançó, que Sting va composar a la part de darrere d'un camió la primera vegada que va agafar un sintetitzador, un d'aquells tecladets Casio, concretament. De fet, en aquesta cançó, Sting no volia que hi hagués guitarra i volia tocar ell el sintetitzador. És a dir, que Andy Summers no faria res. El guitarrista, per la seva banda, no estava conforme amb això, òbviament, volia que no hi hagués sintetitzador i que el substituís la seva guitarra. Després d'unes quantes discussions acalorades, van acordar un punt mig. Es gravarien tots dos instruments, però els sintetitzadors quedarien una mica per sobre a la mescla d'aquesta Spirits in the Material.

Després de la gira de Cat Ghost in the Machine a finals de 1982, el grup es va agafar un any sabàtic, que potser ja els feia falta després de tant estiventós, i cada component del trio va centrar-se en els seus propis projectes personals. Andy Summers va gravar un disc amb Robert Fripp, Stuart Copeland va composar la banda sonora de la pel·lícula Rumblefish, de Francis Ford Coppola, i Sting va fer d'actor a diverses pel·lícules, inclòs un paper important a Dune, de David Lynch. Sting, com a cara visible de The Police, cada cop tenia més fama, i la seva relació amb el baterista de la banda es va anar deteriorant, sobretot per temes d'ego i de diners, com sol ser habitual. I quan es van posar a gravar el cinquè disc del trio, les tensions entre ells dos van ser cada cop més evidents, especialment a la cançó que va ser el primer single de l'àlbum, en què Sting va demanar al baterista que fes un ritme bàsic, molt bàsic, el més bàsic possible, com si no conegués Stuart Copeland, un baterista que no sap estar quiet, que sempre està fent coses aquí i allà, variant. No li facis fer coses simples. Doncs, és clar, això va fer explotar la tensió entre ells dos, fins al punt de barallar-se a cops de puny. Allà va estar a punt de cancel·lar-se la gravació del disc. Sort que després d'una reunió de la banda amb la presència del mànager Miles Copeland, el germà del baterista, la cosa es va reconduir. Finalment, la bateria d'aquesta cançó es va acabar compilant de diversos llocs, amb el bombo agafat d'una caixa de ritmes, i va acabar sonant així.

Breath You Take, tot i l'atenció durant la seva gravació, va acabar sent el single d'avançament del cinquè disc de The Police i, com podeu imaginar, va ser tot un èxit mundial. Va encapçalar les llistes a 6 països, inclòs el Regne Unit, i fins i tot Estats Units, on va ser l'únic single de la banda que va arribar al número 1. I, de fet, va encapçalar les llistes durant 8 setmanes i va ser el single més venut de l'any en aquell país. Va guanyar 2 Grammys a Cançó de l'Any i Millor Interpretació d'un Duo o Grup amb Veu, i el Premi Ivor Novello a Millor Cançó de l'Any, i surt ben amunt a un munt de llistes de millors cançons de la història. Tot i això, molta gent encara avui dia la té com una cançó d'amor, quan en realitat és una cançó d'assetjament, d'obsessió malaltissa envers una altra persona de la qual el protagonista diu que observarà tot el que fa sense deixar-la tranquil·la. I és que Sting la va compondre en un moment ben estrany de la seva vida, quan s'acabava de separar de Frances Tomelty per sortir amb Trudy Styler, que era la millor amiga de Frances Tomelty. El cas és que aquesta Every Breath You Take va ser la carta de presentació del cinquè disc de la banda, titulat Synchronicity, que, impulsat per l'èxit mundial d'aquesta cançó, va ser número 1 a diversos països, va guanyar 3 Grammys i apareix a un munt de llistes de millors discos de la història. I és que és un molt bon disc, ple de cançons espectaculars com una de les dues que donen títol al disc, aquesta Synchronicity One.

Synchronicity One, aquesta curiosa cançó que obre el cinquè disc de The Police amb aquest compàs 6-4 i aquest aire de rock progressiu tan poc característic del grup, va sortir com a single només al Japó. Suposo que era massa estranya per al públic occidental, que segurament era més adequat per l'altra cançó que dona títol al disc, aquesta Synchronicity.

Churchill va ser número 16 als Estats Units i 17 al Regne Unit. Un resultat que no està gens malament, però bastant lluny de Every Breath You Take. Esclar, és una cançó més complexa, amb més canvis, molt bona, però un palet massa llarga i amb tocs potser poc comercials per ser número 1. Al contrari que el següent single extret del disc, una altra cançó enorme, amb una gran melodia, però aquest cop un palet més comercial, i que va triomfar sobretot als Estats Units, on va ser número 3. Una cançó amb una lletra inspirada amb el trencament de Sting amb Frances Tomalty, titulada King of Pain.

Aquest cinquè disc de The Police té tantes cançons interessants que fins i tot algunes d'elles no van sortir com a single, però en canvi formen part de diversos recopilatoris de la banda. Un exemple d'això seria una cançó que Sting va escriure inspirada en la novel·la El cel protector de Paul Bowles, que conté un relat sobre tres germanes que somien prendre te al Sàhara algun dia. Una cançó en què The Police torna una mica als orígens amb tocs reggae, però amb unes atmosferes molt interessants també creades per Andy Summers jugant amb la guitarra i passant-la per efectes i pedals de volum. És aquesta, Tea in the Sahara.

Una altra cançó del disc Synchronicity de The Police, que tampoc va ser single, però que dona una mica de ritme a l'àlbum, és una cançó composta pel baterista Stuart Copeland. Molt curteta, per poc no arriba als 2 minuts, i força curiosa en estructura i arranjament, però amb una tornada amb molta energia i ganxo. Aquesta més Gradenko.

Després de la publicació de l'exitós àlbum Synchronicity, The Police eren, segons diversos crítics, la banda de rock més gran del món i van fer una gira mundial apoteòsica passant per llocs com el Shea Stadium de San Francisco davant de 70.000 persones o quatre nits amb entrades esgotades a l'estadi de Wembley a Londres. Després de la gira, la banda es va prendre un any sabàtic, que veient les tensions dins de la banda devia ser molt benvingut. Sting va encetar la seva carrera en solitari, mentre Andy Summers va gravar un altre disc amb Robert Fripp i Stuart Copeland va viatjar a l'Àfrica per fer un documental musical. L'any 1986 es van retrobar per gravar un nou disc, però el dia abans de la gravació, Stuart Copeland va caure d'un cavall i es va trencar la clavícula, la qual cosa òbviament li impedia tocar la bateria, per això van optar per regravar cançons antigues utilitzant caixes de ritmes en lloc de bateries. El problema va ser que Stuart Copeland, òbviament, volia programar les bateries, però Sting també volia, i a més volia fer-ho amb un trasto diferent. Sting i Stuart Copeland van tornar a discutir fort. Això va ser la gota que va fer vessar el got i The Police es van separar. Cada un d'ells va seguir amb les seves carreres en solitari. Només es van reunir entre 2007 i 2008 per fer una exitosíssima gira mundial. Fins aquí, doncs, aquest doble programa dedicat a The Police. Acabem amb el segon single extret de l'àlbum Synchronicity, una cançó que va ser número 1 a Irlanda i Polònia, aquesta Wrapped Around Your Finger. Ens veiem la setmana que ve a una altra edició del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: És divendres 4 de setembre del 2026 i avui tenim l'últim programa del matí de Ràdio 4, edició estiu. Comencem parlant del temps perquè l'estiu es resisteix a marxar. De fet, encara queden uns quants dies, tot i que és setembre. Catalunya afronta un episodi de calor excepcional per un mes de setembre amb temperatures que avui arribaran als 38 o 40 graus en diversos punts de l'interior. Ahir ja es van batre rècords de temperatura de setembre en 27 estacions del Meteocat i la calor encara anirà a més demà dissabte, quan s'espera el pic d'aquest episodi. Mentrestant, continuem mirant cap a Ceuta. Ahir Pedro Sánchez va comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre la crisi. El president va defensar l'actuació del govern i va negar que hi hagi proves que el Marroc orquestrés l'entrada de migrants, mentre va anunciar més mesures per reforçar la frontera. En parlarem de tot plegat d'aquí uns minuts, sobretot també de com l'extrema dreta utilitza aquests episodis, i ho farem amb Xavier Torrents, sociòleg i professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Amb tot això, avui ens acomiadem d'aquest matí de Ràdio 4 d'estiu que va començar el 20 de juliol. Han estat setmanes de calor, de notícies, de música, d'entrevistes, de cultura i de moltes hores també compartides de ràdio amb vosaltres. Últim programa d'estiu, però encara ens queden 4 hores de ràdio per endavant.

0: Com dèiem, d'aquí uns minuts parlarem de com l'extrema dreta i molts partits polítics utilitzen aquesta crisi a Ceuta. Ho farem amb Xavier Torrents, ell és sociòleg, professor en ciència política de la Universitat de Barcelona, expert també en extrema dreta. Repassarem l'agenda cultural del dia, avui amb un pla que ens fa concretament molta il·lusió. Avui i demà passat es fa a Barcelona, a Plaça Catalunya, el Rumba Tour Festival. Parlarem amb Dani Pubill, és net de Paret i també un dels organitzadors d'aquest festival. A les 9 del matí parlarem de l'11 de setembre, perquè d'aquí justament una setmana farà 25 anys d'aquest fet que va canviar el món. El Vicenç San Clemente, el nostre company, era el corresponsal a Washington en aquells moments i en parlarem de tot plegat amb ell. També parlarem de com tornar a menjar bé després dels excessos de les vacances. Ho farem amb una nutricionista. A més, tindrem cultura, música. Parlarem amb un grup que es diuen Pirate Queen i que, si no els coneixeu, atenció, perquè jo crec que és molt interessant escoltar la seva música. Més cultura, teatre, perquè comença la temporada alta. En parlarem amb Narcís Puig, que és director artístic. Teniu centenars d'obres de teatre per anar a veure a la temporada alta. I també parlarem de cinema, perquè durant tot aquest estiu hem estat recuperant clàssics. Avui, un clàssic del cinema espanyol. Parlarem de Jamón Jamón amb la nostra professora de cinema, amb la Maria Forga. Ahir es va presentar la nova temporada de Ràdio 4 i ho repassarem tot plegat també amb el Jordi Vila i ens acompanyarà el Xavi Freixas, perquè el dilluns tindreu el matí de Ràdio 4 ja de temporada habitual. Agafarem la màquina del temps, o no, perquè no marxarem gaire lluny. Marxarem fins d'aquí uns mesos, perquè repassarem què és el que ha passat tot aquest estiu. Ho farem a l'última hora, una última hora de festa, també amb les tietes, amb la Carme i la Consol. Us presentarem una cançó nova que ha sortit avui i que ens fa molta il·lusió, i tot això ben amanit amb bona música i molt bon humor. Les 8 i 3 minuts del matí, informació a serveis. Dèiem, abans pic de calor del setembre, coneguem quin temps farà avui. Des de l'AIMET, Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens a Catalunya, amb perill important per valors al voltant dels 40 graus al Pirineu de Lleida, al Prepirineu de Barcelona, les depressions centrals de Lleida, Tarragona i Barcelona i al prelitoral sud de Tarragona. A la resta, excepte als litorals, atenció a valors que van a ser significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana continua la calor, valors gairebé sense canvis. A partir del dilluns podrien començar a baixar lleugerament. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat o cel clar amb predomini del temps estable, el vent avui fluix variable al matí, tendint a les hores centrals a bufar del sud i del sud-est al litoral i prelitoral amb alguns intervals moderats. Bufarà de component oest a la depressió de Lleida i de component nord al Pirineu i a la Vall d'Aran. És una informació d'AEMET.
0: I com estan les carreteres a aquesta hora? Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant un vehicle variat a la C25, que es troba al voral entre Sallent i Artés, en direcció Manresa. A la mateixa via, recordem que Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, continua un carril de circulació tallat per reparació de danys a la via. També recordem que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara trobem ja congestió força intensa a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: 8 i 5 minuts, ens informem. Pedro Sánchez, que ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta, i ha insistit que de moment no hi ha proves sòlides que permetin afirmar que el Marroc va estar darrere de l'entrada de migrants del 30 i el 31 de juliol. Jordi Vila, bon dia.
3: Bon dia. El president espanyol manté aquesta posició, tot i que en un informe de la policia enviat a l'Audiència Nacional apunta que l'arribada hauria estat planificada i que les forces de seguretat marroquines haurien tingut un paper actiu en el moviment de milers de persones cap a la frontera. Sánchez assegura que cap servei d'intel·ligència va anticipar una entrada d'aquesta magnitud i ha ordenat publicar tots els informes que té el govern sobre la crisi. També ha anunciat noves mesures per reforçar la frontera de Ceuta i més ajudes per la ciutat.
0: Mentrestant, sobre el terreny, la crisi continua. Des del 10 d'agost, 3.658 migrants que havien quedat a Ceuta després de l'entrada han decidit tornar voluntàriament al Marroc. Molts ho fan després de perdre l'esperança d'obtenir asil o de trobar una feina i una sortida a la península.
3: Alguns expliquen que que prefereixen tornar pel seu compte abans que esperar una possible devolució. D'altres, però, continuen esperant. A Ceuta encara hi ha milers de persones que viuen una situació d'incertesa a l'espera d'una plaça als centres d'acollida o d'una resolució sobre el seu futur.
0: Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'estat arruïnat a Espanya i ha considerat, diu, molt trista l'entrada de migrants a Ceuta. El president dels Estats Units atribueix la situació, diu, a les lleis febles i una mala gestió del govern de Sánchez.
3: Trump també ha aprofitat per criticar Espanya per la seva política de defensa i la despesa militar dins de l'OTAN. I des de Xile, el president argentí Javier Milei també ha carregat contra Sánchez, a qui acusa de facilitar una immigració descontrolada i d'afavorir l'arribada massiva de migrants.
0: En parlarem de tot plegat en uns minuts amb Xavier Torrents. Ell és sociòleg i professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, també expert en extrema dreta. I d'altra banda, l'Organització Meteorològica Mundial, l'organisme de les Nacions Unides, alerta de l'actual episodi del Niño i diu que podria ser el més potent des que va començar-se a registrar aquest fenomen fa ara 4 dècades.
3: Els experts preveuen que s'intensifiqui durant els pròxims mesos i que arribi al seu punt àlgid a finals d'aquest any, amb efectes que es podrien allargar fins al febrer del 2027. El Niño és un fenomen natural que es produeix quan s'escalfen les aigües de l'oceà Pacífic Equatorial i altera els patrons de temperatures i precipitacions a bona part del planeta.
0: L'ONU, a més, avisa que aquest episodi pot provocar més inundacions, sequeres, incendis i episodis de calor extrema.
3: També pot reduir la producció agrícola i fer pujar els preus dels aliments, amb un impacte especialment important en els països més vulnerables. I tot i que el Niño no afecta directament Catalunya, sí que pot tenir-hi efectes indirectes. Els experts no descarten canvis en el règim de precipitacions i temperatures sobre un clima català que ja arriba molt sobreescalfat.
0: I la continuïtat de la històrica marca de cotxes Seat està en dubte. La direcció del grup Volkswagen té la intenció de deixar de produir la marca d'aquí el 2029, segons la informació publicada aquest dijous en una revista econòmica alemanya.
3: El moviment forma part de l'estratègia del grup per apostar per l'electrificació. Anit, el Consell de Supervisió de Volkswagen,

0: Guerrero també reclama una major transparència per part de l'empresa.
1: Un anunci que ha generat reacció a la política. Esquerra Republicana demana que no desaparegui la marca SEAT, ja que considera que és una peça clau en la indústria catalana. Recorda que la transformació cap al vehicle elèctric ha estat possible gràcies a la inversió pública i que per això cal que es preservin els llocs de feina.
2: I aquest matí tindrà lloc a Madrid la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on les comunitats autònomes hauran de votar la proposta d'Hisenda per reformar el sistema de finançament. Toni Conde.
3: A la trobada, que recordem va ser ajornada al juliol, s'espera el rebuig de les comunitats del PP que denuncien que la reforma és fruit d'un acord entre PSOE i Esquerra i no d'una negociació multilateral. Precisament la Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà a la reunió per aquest motiu. Es preveu així mateix el rebuig de Castella-La Mancha i Astúries governades pel PSOE i el suport de Catalunya i també Canàries governada per Coalició Canària amb el PP. Com que el vot del govern central representa el 50% del Consell, un sol vot favorable d'una comunitat donaria llum verd al tràmit i elevaria la proposta al Consell de Ministres. Sílvia Paneque, portaveu del govern de la Generalitat, va assegurar després del Consell Executiu de dimarts passat que espera un to propositiu al Consell.
4: Escoltarem la resta de comunitats. Esperem que el to sigui més propositiu i constructiu que en altres ocasions i que, com a mínim, s'asseguin a la taula. Seria inexplicable que no estiguessin asseguts a la taula en una qüestió tan important com és aquesta.
3: Segons Hisenda, la proposta permetria a les comunitats disposar de gairebé 21.000 milions d'euros addicionals de finançament, 4.700 dels quals anirien a Catalunya.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es troben en un viatge oficial a Ucraïna.
1: Ahir al vespre, Illa es va reunir amb Volodymyr Zelensky, a qui li ha mostrat suport perquè el país formi part de la Unió Europea.
5: Mostrar-li el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant.
1: De la seva banda, l'alcalde Collboni amb el seu homòleg de Kiev han renovat aquest dijous l'acord de col·laboració entre les dues ciutats que amplia el compromís iniciat el 2022.
2: I atenció, perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulneració del dret de reunió de 4 manifestants. Deturem el Parlament, la protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas l'any 2011.
1: Els magistrats conclouen que van ser condemnats a penes desproporcionades. Núria Alcalà.
6: Sí, en concret, el Tribunal Suprem els va imposar 3 anys de presó per un delicte contra les altes institucions de l'Estat, tot i que no van arribar a complir la pena. En la sentència feta pública aquest dijous, els jutges europeus creuen que els arguments de l'alt tribunal espanyol van ser insuficients per justificar una condemna severa i que aquest precedent va suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants. La Cort d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, obligant, per exemple, al president Artur Mas i d'altres diputats a accedir a la Cambra Catalana en helicòpter, però els magistrats recorden la necessitat d'un rigor especial a la imposició de penes. Creuen així que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els van atribuir fets concrets que en qualsevol cas no van suposar cap acte de violència ni d'incitació.
2: I en política, el president del Parlament, Josep Rull, ha afirmat que confia que la cambra aprovi abans del Nadal la reforma del reglament per intentar blindar les sancions per discursos d'odi.
1: La proposta ha estat registrada per PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, i si prospera, Josep Rull ha dit que es podran garantir la llibertat d'expressió i el respecte.
7: El Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti. I si nosaltres som capaços de respectar-nos, com a diversos partits polítics, també donarem un missatge molt potent al conjunt de la ciutadania. I aquesta és la meva voluntat com a president del Parlament. Llibertat d'expressió i respecte.
1: El president, a més, ha valorat que el to de les manifestacions en suport a Ceuta de dimecres, que, diu, les va sentir molt contundents i dures.
2: I continua també obert el conflicte a l'educació. L'USTEC i el CGT mantenen la vaga del primer dia de classes del 8 de setembre, mentre que el govern els demana un parèntesi en les mobilitzacions. Laura Hurtado.
8: Les reunions entre els sindicats i el departament no han aconseguit evitar la convocatòria de vaga pel pròxim 8 de setembre. La part social considera que les millores per aquest curs no són són suficients i demana reobrir les negociacions. Iolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT.
9: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi.
10: Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig. Això no va de sous, això va de recursos.

0: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó treu pit dels acords i demana confiança.
1: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
0: Els sindicats exigeixen un calendari concret de treball mentre que el govern es compromet a mantenir el diàleg obert.
2: I els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó d'un any i mig que estaven buscant a l'immoble de Santa Bàrbara, on vivia amb els seus pares, que el jutjat manté com a detinguts. Pilar Ribas.
3: La parella ha passat a disposició del jutjat d'Amposta aquest dijous, després de ser detinguda per la Policia Nacional a València el dimecres. Després, els Mossos els han portat a la casa familiar situada al carrer Major de Santa Bàrbara i finalment s'ha trobat el cos. Al cap de setmana, els Mossos ja van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. Plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Al poble tothom parla de la situació d'insalubritat en què vivien amb les tres filles. El nadó gairebé ningú l'havia vist. L'Ajuntament es defensa i explica que Serveis Socials havia obert diversos expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde de Santa Bàrbara.
4: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
3: Recordem que la parella la va detenir la policia després que l'avi hagués denunciat la desaparició del petit.
2: I en plan internacional, el president argentí Javier Milei ha tornat a reivindicar que les Illes Malvines són argentines i ha anunciat sancions contra les empreses que hi facin prospeccions de petroli.
5: També ha anunciat la construcció d'una nova base naval a Terra del Foc i ha defensat recuperar les illes per vies diplomàtiques, econòmiques i legals. Les Malvines estan sota control britànic des del 1833, però l'Argentina en reclama la sobirania. Ara el projecte petrolier Sea Lion ha tornat a tensar la disputa entre Buenos Aires i Londres.
2: I Cuba, que flexibilitza la inversió estrangera i dona més espai a les empreses privades en plena crisi econòmica.
5: A partir del 9 de setembre, les empreses estrangeres podran contractar directament treballadors cubans i el sector privat podrà crear agències de viatges. També es facilitarà l'obertura de comptes bancaris a les estranger. El govern cubà vol així atraure inversió i reactivar una economia marcada per les apagades, l'escassetat i la falta de divises. Al mateix temps, els Estats Units han ampliat les sancions contra Cuba i han inclòs a la seva llista negra un net de l'expresident Raúl Castro i diverses empreses estatals.
2: I Nova York ha prohibit l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles públiques fins als 14 anys, una mesura que afectarà uns 600.000 alumnes.
5: Els estudiants tampoc podran utilitzar pantalles individuals abans de tercer de primària i es recomanen límits d'entre 30 i 45 minuts diaris a partir d'aquesta edat. Els professors tampoc podran fer servir la intel·ligència artificial per corregir o posar notes, tot i que sí per preparar classes o fer tasques administratives. El govern municipal diu que vol prioritzar el pensament crític i la interacció humana abans que els alumnes depenguin d'aquesta tecnologia.
2: I en esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran una vegada més resultats positius. Explica'ns, Germà García, bon dia.
6: Bon dia i bona hora. La Junta Directiva del Barça va decidir ahir en reunió ordinària que l'Assemblea General de Socis Compromissaris se celebri el proper dissabte, dia 19 de setembre, coincidint amb el partit que el Barça jugarà a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla de la setena jornada de Lliga. La primera convocatòria, com sempre, serà a 9:15 i a 10:00 la segona convocatòria. Val a dir que serà una vegada més, un any més, de forma telemàtica i la mesa quedarà constituïda a l'auditori en 1899. El dia 4, segons els plaços que hi han previstos als estatuts, es donarà a conèixer l'ordre del dia. Es presentaran resultats ordinaris positius per tercera vegada consecutiva, hi haurà nou rècord d'ingressos superant per primera vegada els 1.000 milions d'euros que en bona part vindran derivats de l'explotació de l'Spotify Camp Nou.
5: Encara en futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
7: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
5: I avui arriba al Parc del Fòrum una nova edició de l'Extreme Barcelona, el certamen d'esports urbans que convertirà durant 3 dies la capital catalana en l'epicentre de disciplines olímpiques com l'skateboarding, el breaking i el bàsquet 3x3.
2: I aquesta casa, Ràdio 4, que va donar el tret de sortida a la nova temporada, aquesta emissora, enguany, commemora 50 anys. Sí, sí, el 13 de desembre del 2026 farà 50 anys, Ràdio 4.
5: I estem molt orgullosos. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sonia Urbano és la nostra directora, la directora de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya.
8: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
5: A banda de consolidar la seva graella, també creix amb noves incorporacions com el programa La Tàctica, amb la Mariola Dinarès, el Quart Temps, amb l'actualitat esportiva de la mà de José María Rubí, o La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam. A més, els serveis informatius es faran càrrec de l'antena de les 2 a les 3 de la tarda. També cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes al capdavant.
2: N'estem molt contents, molt orgullosos. Això serà a partir del proper dilluns 7 de setembre i després també ho repassarem i passarem també ja el matí en el Xavi Freixas.
5: Sí, perquè mira, ahir vam poder estar a la presentació oficial a l'Hotel Mi de Barcelona, una presentació fantàsticament conduïda per Laura González i bé, després podreu escoltar alguns dels protagonistes amb clau una mica distesa.
2: Ah, això ens agrada.
5: Sí, sí.
2: I continuem parlant de cultura, perquè sí, la ràdio també és cultura, igual que ho és també el teatre, perquè l'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, el Carles Sans, són el primer espectacle conjunt de La Calòrica i l'Esté de Teatre, o el retorn de Dakota, de Jordi Galzeran, que són alguns dels noms més destacats de la nova programació del Teatre Poliorama.
5: La sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per De Goll de Gom, El Tricicle i Anexa. Marta Orquín.
9: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena Com per fi me'n vaig, de Carles Sans, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de La Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galzeran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella de De Goll de Gom.
10: La Truita, que comença amb un superexcitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i La Calòrica, és a dir, juntar dues companyies i a l'estrena de Dakota, que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
9: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. De Goll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech de Vitor.
10: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
9: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del Polio.
2: I acabem aquesta part més informativa del programa amb Rumba, perquè avui, demà i diumenge se celebra a Barcelona el Rumba Tour Festival. Jordi?
5: Sí, aquest cap de setmana, si us ve de gust música i festa, a Barcelona tenim el Rumba Tour Festival. Comença avui divendres i s'allarga fins diumenge a la plaça Catalunya. 3 dies dedicats a la rumba i a la cultura mediterrània amb actuacions en directe i, sobretot, molt bon ambient. I un detall important, l'entrada és gratuïta. Sobre l'escenari també hi haurà col·laboracions de primer nivell com Muchachito, Bombo Infierno, Maruja Limón i Litus, que interpretaran diversos temes en directe. El festival també reivindica la figura de Gato Pérez, clau en la popularització del conegut ventilador, la tècnica de tocar i percudir la guitarra espanyola, que és característica de la sonoritat de la rumba catalana.
2: I escoltem Rumba, doncs, la rumba de Barcelona, del Gato Pérez.
5: Vámonos.
2: Gràcies, Jordi.
5: Vámonos.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I 28 minuts, la crisi migratòria de Ceuta ja fa temps que ha deixat de ser només una crisi a la frontera, ja és sobretot una crisi humanitària. S'ha convertit a més també en una batalla política i sobretot comunicativa, perquè l'extrema dreta ha aprofitat la situació per difondre un relat basat en la idea d'invasió, missatges alarmistes, vídeos descontextualitzats i fins i tot falsos que es fan virals a les xarxes socials. En parlem de tot plegat amb en Xavier Torrents, ell és sociòleg, politòleg, professor també de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i expert en extrema dreta. Xavier Torrents, bon dia.
2: Bon dia.
1: Comencem per la qüestió de fons, que crec que és la més important. Per què una crisi com la de Ceuta és un terreny tan, tan favorable per l'extrema dreta?
2: Bé, el que seria, diguem-ne, la nova extrema dreta, que també anomenada dreta radical populista o nacional populisme, el que fa és centrar-se sobretot en dos temes que, de fet, acaben sent un únic tema. Parlen de migració constantment, parlen d'inseguretat constantment, però aquests dos temes els ajunten sempre i un el fan causa de l'altre. És a dir, consideren, el seu relat és que l'arribada de migrants el que fa és augmentar la inseguretat. I en base a aquest relat, que acabo de sintetitzar amb una única frase, és a dir, l'arribada de migrants causa inseguretat, doncs vesteixen i es construeix tot el discurs polític.
1: Perquè les paraules són molt i molt importants, els que estem als mitjans de comunicació ho sabem, Vox parla d'invasió. Clar, això té una funció política. Quina és la funció política d'utilitzar una paraula com aquesta tan forta, invasió, no? En lloc de parlar doncs, d'una arribada de migrants, d'una crisi humanitària?
2: Bé, les paraules mai són innocents o són utilitzades de forma ingènua, i un polític encara menys, perquè un polític sap que el seu discurs té un impacte social molt gran doncs, en la gent, i a més vol que tingui aquest impacte social justament per assolir cada cop més vots. Els partits nacionalpopulistes justament han trobat com la gran fórmula per tenir un ascens electoral molt gran, i pensi que han aconseguit una cosa que era inviable des de la Segona Guerra Mundial. Des de la Segona Guerra Mundial sempre es guanyen les eleccions en la centralitat. Es pot ser un partit de centre-esquerra, de centre-dreta, o si és un partit d'esquerres o de dretes, cal que centrin també el seu discurs. Però per primer cop en la història, després de la Segona Guerra Mundial, a les democràcies occidentals, es pot guanyar des dels extrems. I es pot guanyar des dels extrems, bàsicament, justament amb aquest llenguatge. Clar, sentíem ahir mateix el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, que feia referència a Ceuta i justament deia que era el pitjor que havia vist, diguem-ne, d'entrada de migrants. No? Fins i tot considerava que era pitjor, d'acord amb el seu discurs i el seu relat, que l'entrada de migrants llatinoamericans als Estats Units d'Amèrica. Per tant, aquest discurs i el cas concretament de Ceuta ha tingut un impacte mundial. És a dir, no només se'n parla des de fa més d'un mes a casa nostra, sinó que se n'està parlant arreu del món. Justament el cap de setmana passat, per exemple, va sortir un reportatge del New York Times i se centrava en Ceuta i justament amb preguntes com les que m'està fent vostè ara mateix.
1: Perquè, clar, en aquesta crisi hem vist també vídeos antics, descontextualitzats, fins i tot continguts generats amb intel·ligència artificial. A la pàgina web, per exemple, de Ràdio Televisió Espanyola podeu trobar doncs, aquests continguts verificats, els que són veritat, els que són mentida, no? Clar, realment és molt difícil de competir contra una mentida que, a més, s'ha fet viral i totes aquestes notícies falses poden construir una realitat política que en aquests partits els hi va molt bé.
2: Sí, jo per això aconsello, diguem-ne, a les institucions polítiques i als governs que ara ja no poden fer el que es feia abans. Abans s'havia de tenir molta precaució, per exemple, a l'hora d'analitzar un fet, per exemple, un assassinat, pensem el que ha passat fa uns dies a Manresa, o el cas de Ceuta, doncs, aquesta entrada, diguem-ne, de milers i milers de persones, que doncs, no és l'habitual, diguem-ne, en el dia a dia d'una ciutat com Ceuta o Melilla. Pues, jo el que recomano és que ara cal que tinguin una resposta ràpida, perquè si no responen ràpid, i jo entenc que vulguin ser molt caus, molt precavits i no donar una resposta ràpida, però si no fan aquesta resposta ràpida, les xarxes socials ja han donat la resposta, i com ara molt bé comentava vostè, aquesta resposta ràpida és la que acaba calant en la societat, no diré en el conjunt de la societat, però sí en sectors importants, tan importants que ha fet que en molts països del món, sobretot a Occident, el nacionalpopulisme acabi sent la primera força política. De fet, està governant als Estats Units d'Amèrica i aquest mateix cap de setmana és possible que en un land, el que seria una comunitat autònoma alemanya, doncs, quedarà primer segur per primer cop en la història d'Alemanya, doncs, el partit d'Alternativa per Alemanya, liderat per Alice Weidel, i fins i tot pot acabar governant perquè tregui majoria absoluta. Per tant, una de les recomanacions és analitzar les coses més ràpidament, perquè si no les xarxes socials i determinats sectors d'aquestes xarxes socials i ajuda, òbviament, l'algoritme que polaritza la societat, això és el que acaba calant en la gent.
1: I això és el que acaba calant, i sobretot aquest discurs de la por, no? Per què funciona especialment bé aquest discurs quan parlem d'immigració i cala d'aquesta manera quan ja hi ha un malestar social previ, no? Perquè estem en uns moments complicats de malestar social, de pujada dels lloguers, de realment una situació complicada per moltes famílies, i aquest discurs de la por l'acaba agafant molta gent, moltes persones, i... clar, quan parlem d'immigració, doncs encara és més perillós, no? Perquè estem parlant de persones.
2: Efectivament, i sobretot jo diria que per dues raons. Una, que és que els partits polítics de sempre, i és igual si estan a l'esquerra, al centre esquerra, al centre dreta o a la dreta, els partits de sempre han de renovar i han de focalitzar millor en com dissenyen les polítiques públiques perquè tinguin impacte social. Poso un exemple que s'entendrà perfectament en aquest sentit. Si en una escola de primària, en el menjador escolar, el curs passat, el 25-26, es donaven 100 beques de menjador escolar, i en el proper curs, el que ara començarà, el 26-27, es necessiten no 100 beques de menjador escolar, se necessiten 118, el que no es pot fer és donar 100 beques, perquè vol dir, estem dient que hi ha 118 famílies que necessiten aquesta beca de menjador escolar. Si no s'augmenten, en aquest cas, els recursos públics, o no es dissenya de forma diferent aquest sistema de beques de menjador escolar, el que arribarà un partit que fa aquest discurs nacionalpopulista i dirà, mirin, vostè, família, que l'any curs passat rebia la beca, ara no la rep, és perquè la rep un migrant. Sigui verificat o no, que això és així. I llavors és així com ascendeixen aquests partits. Per tant, el disseny de les polítiques públiques és un dels assumptes, diguem-ne, més, diguem-ne, rellevants a tenir en compte. I l'altra és, bueno, la tasca que està fent ara mateix aquí a Ràdio 4, diguem-ne, que és explicar, i també des dels mitjans, podríem dir ja de sempre, com la ràdio, o la premsa escrita o la televisió, no?
1: A més, Sánchez va defensar ahir al Congrés que no hi havia proves sòlides que el Marroc orquestrés aquesta entrada de mitjans, no? És el que ha defensat el govern, tot i aquest informe de la Policia Nacional. Però durant setmanes han circulat versions molt diferents. Clar, quan les institucions no acaben de comunicar amb rapidesa, com ara vostè comentava, aquest buit el pot ocupar realment l'extrema dreta perquè són més ràpids difonent aquestes notícies que són falses.
2: Sí, és així, però a més, és que aquí ara, bueno, ara entrem en un altre tema una mica derivat amb la pregunta que m'acaba de fer, que és com s'ha abordat aquesta crisi de Ceuta. Justament l'any passat, un professor de la Universitat Autònoma de Madrid, Lluís de la Corte, i jo mateix, de la Universitat de Barcelona, vam escriure un article en una revista científica que dèiem que allò que havia passat el 17 i 19 de maig de l'any 2021, per tant, estem parlant d'uns anys enrere, allò que havia passat el 2021 que per fer una mica de memòria havien entrat com unes 15.000 persones, el que ara han sigut 70-80.000, en aquell moment eren unes 15.000 persones van entrar justament per la frontera de Ceuta. I vam dir que jo, que fins llavors havia estat una situació, diguem-ne, inesperada, des de l'any 21 el govern d'Espanya, governés qui governés, havia de tenir en compte que allò podia tornar a passar. Què és el que podia tornar a passar? Doncs el rei actual, Mohamed VI, estava copiant el que havia fet el seu pare Hassan II l'any 1975 amb la Marxa Verde. La Marxa Verde, pels que siguin més joves, la gent més gran ho sabrà, però la Marxa Verde, pels que siguin més joves, va ser que el Marroc va enviar milers de persones al Sàhara Occidental per, diguem-ne, conquerir aquell territori. No va enviar tancs, no va enviar metralladores, tancs, armes, avions, etcètera, etcètera, no. Persones. Doncs aquesta estratègia és la que havia fet Mohamed VI al maig del 2021 i que, per tant, això es podria tornar a passar. Això, a les universitats, això li diem el fenomen del rinoceron gris. Per entendre-ho molt ràpidament, el rinoceron gris és un fenomen, un succés, un esdeveniment que té un impacte enorme. Què és el que ha passat amb Ceuta? Ha tingut un impacte enorme. Encara estem parlant avui, quan ja ha passat més d'un mes, diguem-ne, del fet. És una amenaça altament probable. I això és el que nosaltres vam dir en aquest article l'any passat, que això podia tornar a passar. I efectivament ha passat aquest estiu. Nosaltres no sabíem quan passaria. Però avisàvem que això podia tornar a passar i que era altament probable que passés. I la tercera característica d'aquest fenomen que s'anomena acadèmicament rinoceron gris, i s'anomena rinoceron gris per què? Perquè tots els rinocerons són grisos. Hi ha que tenen diversos noms. Hi ha el rinoceron blanc, el negre, però encara que es diguin blanc o negre, no són ni blanc ni negre, són grisos. Per tant, què es vol dir amb aquesta metàfora? Es vol dir que tothom sap que hi ha rinocerons gris, que sempre hi haurà rinocerons gris, i això és la tercera característica d'aquest fenomen, que és una amenaça ignorada sistemàticament. I, en aquest cas, el govern d'Espanya, govern qui governi, ha ignorat aquesta, diguem-ne, aquesta amenaça, ha passat això, i ara de retruc tenim dos problemes. Tenim, hi ha el problema de Ceuta, que l'estan patint sobretot els propis ceutis, i hi ha el problema que estem abordant ara en el seu programa, que és com això està fent pujar, provocant un ascens, en aquest cas, de partits com Vox o Aliança Catalana, però també pensem que si Donald Trump ahir va parlar, és que perquè això també li dona amb ell suport popular i rendiment electorat, i segurament d'això també n'ha parlat Marine Le Pen a França o Alice Weidel a Alemanya en aquestes eleccions que hi haurà aquest mateix cap de setmana en un land o comunitat autònoma alemanya.
1: I clar, justament amb això hi ha una paradoxa, perquè em sembla que l'extrema dreta, clar, acusa el govern de no protegir la frontera, però ells aprofiten qualsevol imatge de caos per amplificar aquesta situació que ells diuen que és incontrolable, no? Això és un mecanisme habitual del populisme, això ho estem veient a tot arreu. També Javier Milei parlava ahir de Ceuta.
2: Sí, i això té a veure amb una qüestió que abans se m'ha d'explicar-li, que és, a veure, la neurociència ens diu que l'ésser humà, contràriament al que fins ara havíem pensat, diguem-ne, la raó o la racionalitat no és la nostra principal forma de pensar, sinó la nostra principal forma de pensar ve de la part frontal del cervell, que és on es troba l'amígdala, que és el que governa les emocions. I això té a veure amb l'anterior, de fet, pregunta que m'havia fet sobre la por que genera, diguem-ne, aquesta mena de partits. I la por, òbviament, és una emoció molt, molt, molt, molt forta. I per tant, el sentit instintiu de les persones, dels éssers humans, allò més profund del nostre cervell, que és la por a la seguretat a viure, doncs això és el que generen aquest tipus de discurs, i per això activen i mobilitzen a tanta gent, i sobretot les imatges, quan siguin o no siguin manipulades, perquè a vegades és posar una imatge que potser és veritable, és autèntica, però com si aquella imatge fos permanent, en la qual s'està distorsionant la informació. Perquè la informació vol dir, bueno, això ha passat aquest matí a les 3 de la... a les 9, a les 8 del matí, però això no està passant a les 7 de la tarda, a les 9 de la nit, això no està passant en cada moment. Bueno, aquesta, a vegades, distorsió informativa, però fins i tot amb dades reals, i sobretot amb imatges. I per això aquest tipus de partits sovint prescindeixen dels mitjans de comunicació tradicionals, siguin televisió, ràdio o premsa escrita, i es mouen a les xarxes socials. I, de fet, així han guanyat. O sigui, tots aquests partits estan guanyant les eleccions, elecció rere elecció, o almenys queden en segon o tercer lloc, gràcies a les xarxes socials. Fins i tot avui o ahir, no sé si era allí o avui, que Giorgia Meloni ha aconseguit mantenir el govern més llarg de tota la història d'Itàlia des que té democràcia, és a dir, més fins i tot que els governs de Berlusconi en el seu dia, però bueno, des de la Segona Guerra Mundial, el govern més llarg, fins i tot governant, no quan era, estava a l'oposició i volia guanyar les eleccions, no, fins i tot governant, aquesta primera ministra italiana, que és nacionalpopulista, doncs utilitza les xarxes socials constantment. La resta de polítics, els polítics, diguem-ne, de la democràcia més clàssica, no estan tan avasats a aquest llenguatge de la imatge i de les xarxes socials tipus TikTok, X, Instagram i altres semblants. Mm.
1: Xavier Torrent, sociòleg, professor de Ciència Política també de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per explicar-ho d'una manera tan pedagògica perquè ho entenguem i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
2: Gràcies i bon dia i endavant amb la ràdio.
1: Moltes gràcies. Una abraçada. A les 8:43, repassem ara l'agenda cultural.

0: última agenda cultural d'aquest estiu. Atenció, eh? I cap de setmana, perquè comença ja pràcticament d'aquí unes hores el cap de setmana. I també moltes propostes perquè no se'ns faci tan dura la tornada a la rutina, Jordi.
1: Doncs sí, mira, per començar, a Barcelona, avui hi ha una proposta teatral per homenatjar l'actor Fernando Fernán Gómez.
2: Carola Fernán Gómez alumbró un niño el 28 de agosto de 1921 al que conoceríamos como el cómico Fernando Fernán Gómez.
1: Es tracta de l'obra El hijo de la cómica i la protagonitza ni més ni menys que José Sacristán. Wow. Aquesta peça teatral està basada en el primer volum de les memòries de Fernán Gómez i és tot un tribut a la seva figura, explorant la seva infància i el seu amor per l'ofici. L'obra s'ha estrenat aquesta setmana al Teatre Romea i hi ha funció avui i tot el cap de setmana. Veure José Sacristán sobre l'escenari ha de ser una experiència única.
0: Ostres. I tant. Espero que encara quedin entrades, perquè deu ser segur que és fantàstic.
1: Segur, segur.
0: I una altra obra de teatre, perquè aquest cop, ja fora dels grans escenaris, s'estrena El petit príncep a Vallvidrera.

0: obra teatral, quin musical, que sempre torna a Barcelona pel Nadal, a la sala Paral·lel 62. Avui a les 9 de la nit, la companyia Font Montina de Comèdia interpretarà El petit príncep en format de taquilla inversa. L'obra s'emmarca dins de la programació de Festa Major a la Font del Món i justament enguany l'associació de veïns celebra el seu centenari. És l'associació, l'entitat veïnal més antiga de tota Barcelona i ho celebra, doncs, això, amb El petit príncep.
1: Fantàstica també per anar-la a veure en família, eh?
0: I tant, sí. Sobretot anar a veure en família. I encara que l'hagis vist una vegada, la tornes a veure i la tornes a veure i com sempre passen les coses artístiques, escèniques o les pel·lícules, sempre descobreixes nous detalls i cada any doncs, hi ha aportacions diferents en aquesta obra.
1: És màgica, l'obra d'Antoine de Saint-Exupéry. I aquest cap de setmana, que també hi ha activitat musical pels més nostàlgics, un concert tribut de Queen al Poliorama. Just

0: Doncs un concert tribut que ens el porta Play the Game, liderat pel talent de Nacho Rousselot a la veu i fent el paper de Freddie Mercury. Es tracta d'un grup que, encarnant un dels millors vocalistes de la música del segle XX, ha voltat per tota l'Amèrica Llatina i que a casa nostra ha actuat al Palau de la Música. Així que, si us agrada Queen, podeu anar a veure Play the Game al Teatre Poliorama aquest dissabte a les 9 de la nit.
1: I encara seguim per Barcelona, perquè, atenció, els barris de Vallcarca i d'Horta comencen les seves festes majors. La programació està plena de concerts, de sopars populars, de cinema a la fresca i de cercaviles. Però si voleu emoció i aventura, atenció, perquè aquest diumenge no us podeu perdre la següent cita.
2: There it is. The fantastic city of Barcelona.
3: It's got a really, like, special place in here.
4: Wow. Going wild.
2: Extreme Barcelona, absolutely.
0: Es tracta de l'Extreme Barcelona, com acabem d'escoltar, una cita per als amants dels esports urbans com l'skate, la BMX o el bàsquet, però en modalitat 3 contra 3. Se celebra al Parc del Fòrum i hi ha tot tipus d'exhibicions programades durant tot el cap de setmana, des d'avui fins diumenge.
1: Ho hem dit, també, a l'informatiu, una cita destacada per tots aquells que els agraïn aquests esports.
0: Els partits de bàsquet 3 contra 3 són fantàstics.
1: Sí, molt interessants i molt ràpids,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I una altra cita, també, de nivell cultural, el Korean Film Festival de Barcelona.

0: Si el que voleu és endinsar-vos en el món del cinema coreà, no us podeu perdre la programació d'aquest certamen de la ciutat, el Korean Film Festival Barcelona, i trobareu tots els indispensables del cinema indie de Seul, una retrospectiva del director coreà Park Chan-wook, o sessions especials amb les peces de joves directors, cinema per a tota la família i xerrades interactives. Les pel·lícules es projectaran als cinemes Girona, aquest Korean Film Festival Barcelona.
1: Passem cap a les terres gironines, perquè si voleu riure, tenim un tàndem humorístic de primer nivell al Teatre Municipal de Girona.
2: Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo.
1: Parlem de l'Albert Pla i
0: en Peyu. I en Peyu, que arriben amb la comèdia Hamlet. I no és la tragèdia clàssica de Shakespeare, o no exactament, Maria. Els dos còmics ens porten una història sobre els estirallarronses de la convivència de dos desconeguts en una habitació d'hospital. Concretament, l'habitació 313, la 313. Què passarà?
1: A veure. Perquè amb ells dos crec que pot passar qualsevol cosa.
0: De tot, sí.
1: I quedem-nos encara a Girona, anem a Sant Martí d'Empúries, però canviem de registre perquè hem de parlar de música clàssica. Això és en el marc internacional del Festival Internacional de Música Clàssica d'Escala Empúries.
0: Aquest dissabte podrem gaudir del concert Beethoven Schubert Gershwin a càrrec del pianista Karl Eichinger. L'audició serà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Martí d'Empúries. Música tan fantàstica com aquesta.
1: Però si voleu exprimir al màxim una experiència empordanesa, heu d'anar a la Cantada d'Havaneres de Tamariu.

0: Ja estem amb el mocador a la mà, Jordi.
1: Sí, ja estem, vinga.
2: Cuando en la playa la vieja Lola...
1: Jo m'hi veig, sí. Doncs mira, com cada primer dissabte de desembre, la platja de Tamariu s'omplirà dels grups de veneres de Palafrugell.
0: De desembre?
1: De
0: setembre, suposo.
1: De... Ah, sí, de setembre. Sí, mira, és que tenia apuntat aquí desembre, com pot ser desembre, no?
0: M'encantaria que hi haguessin avaneres al desembre.
1: No, de setembre, però estaria bé fer-ho al desembre, no? També perquè jo com a contrapunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs, bé, torno, com cada primer dissabte de setembre, la platja de Tamariu s'omplirà dels grups de veneres de Palafrugell. No hi ha opció millor per acomiadar-se de l'estiu gaudint de l'essència de la Costa Brava a ritme de la vella Lola.
0: Va, anem cap a Tarragona perquè les opcions més destacades continuen sent teatrals.
1: Sí, perquè s'hi celebra el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Una de les obres destacades és Manual per a éssers vius de la companyia La Mula. La Mula transforma l'escena en un espai de joc visual i filosòfic on el text es converteix en el protagonista absolut. Amb humor i enginy plàstic, l'obra explora la potència i la fragilitat del llenguatge, un exercici que desborda la teatralitat tradicional.
0: I atenció, perquè ja és època de barema, al setembre, no?
1: Sí, és setembre, i això vol dir que ja arriba l'època forta de barema. Per tant, és un excel·lent moment per voltar pel Penedès i comença precisament la festa de la barema amb una agenda farcida de tasts de vins per tot el territori.
0: Tanquem l'agenda a les Terres de Ponent, primer pujant cap als Pirineus, perquè aquest cap de setmana se celebra la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà.
1: Des d'avui fins diumenge a Organyà s'hi presentaran llibres i autors que connecten amb les muntanyes catalanes. L'agenda està molt farcida de presentacions de llibres amb autors com Albert Villaró i Montse Ferrer, Sergi Mas o Manel Figuera.
0: I una de les grans cites culturals també aquest cap de setmana a Lleida és l'assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall. Això és un rèquiem.
1: Un rèquiem. Un rèquiem alemany de Johannes Brahms que va escriure després de la mort del seu amic i compositor Robert Schumann. Per això inspirat en aquesta música. Doncs sota la batuta del mestre Savall també podrem sentir el petit rèquiem de Brahms, una cita d'alta cultura que ens convoca diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal Enric Granados.
0: I n'hem parlat abans a l'inici, volem ampliar un aspecte d'aquesta agenda cultural perquè a les 9 del vespre d'avui mateix a Barcelona comença el Rumba Tour Festival. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça Catalunya, com dèiem, i oferirà concerts de cultura popular per reivindicar la rumba catalana com a patrimoni cultural de la humanitat. És una activitat oberta a tots els públics, gratuïta, i el músic i net d'en Paret, en Dani Pubill, és un dels impulsors d'aquest festival. Dani, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Explica'ns què hi trobarem en aquest Rumba Tour Festival aquest cap de setmana a la plaça Catalunya.
3: Doncs, sobretot, rumba, segur. Però, sobretot, una altra de les coses que us hi trobareu és que, precisament avui a les 9, fem la presentació d'una fundació que han constituït la família del Paret, que es diu la Fundació Paret.
0: Uh-huh. És important recalcar que és una activitat gratuïta, apta per tots els públics, i, precisament, ara ho deies, un dels grans plats forts d'aquest festival és avui, amb la gran nit del Paret, on actues també a una banda de 10 músics. Què és el que hi veurem en aquest show?
3: Correcte. Doncs es farà un recorregut per lo que és la història del Paret i d'alguna manera recalcarà la importància que té el fet de que s'hagi constituït una fundació, de que la gent que estima la rumba i que estima el Paret i siguin presents i segueixin recolzant aquest estil i aquest gènere que és tan nostre. Uh-huh.
0: Perquè quins altres artistes de música trobarem també en aquest festival?
3: I mira, hi ha molts convidats. Estan, per exemple, el Pérez Reyes, que és fill del Paret i estava sempre present. Estarà el Muchachito Bombo Infierno. Ens acompanyarà també en Litus, que va fer el musical Chacapum, i molts més convidats. Uh-huh.
0: Per acabar, un dels objectius d'aquest festival també és aconseguir que la UNESCO reconegui la rumba catalana com a patrimoni cultural de la humanitat. Que quan falta perquè això sigui possible?
3: Doncs això depèn una miqueta també dels polítics que ens acompanyen. Malauradament hi ha certes etapes, no?, que s'han d'aprovar i és una feina lenta, una miqueta feixuga, però bueno, que nosaltres no pensem desistir i seguirem empenyent perquè això es faci el més aviat possible.
0: Mm-hmm. Aquest Rumbator Festival a Barcelona, un esdeveniment que comença avui, s'allarga fins diumenge a la plaça Catalunya amb tots aquests concerts de rumba. Dani Pubill, gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.

0: La rumba.
1: Rumba, tu, escolta, activitat gratuïta durant el cap de setmana, comença avui a Plaça Catalunya, i diuen que, la rumba no és només la música, és una filosofia de vida, és una cultura, hi haurà també activitats gastronòmiques, tallers... Vaja, una magnífica ocasió per viure en família, en parella, o, vaja, amb els teus amics, si vols anar sol, a veure, amb la música, amb la música i la rumba, segur que trobaràs alegria, tu.
0: Tot impulsat també per al nostre company del Metrópoli, el Xavi Collado.
1: Sí, que recordem que l'any passat va impulsar aquella marató, primera marató de rumba al Molino, que va fer les delícies de tota Barcelona.
0: I, a més a més, un documental que tenim també a Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play, que el podeu veure, i és fantàstic. O sigui que tant de bo la rumba sigui aquest patrimoni material de la humanitat, i per donar suport a tot això, doncs podeu anar de manera gratuïta avui, demà i demà passat, aquest Rumba Tour Festival. No marxeu, ens quedem escoltant el Paret, que a més ens dona molt d'orgull de ser de Barcelona, no? Aquesta cançó, aquesta... Sí. Barcelona té poder.
1: I a més que la rumba sempre ens aporta aquella alegria per viure, que és impagable, sí, sí.
0: Jordi, no marxis, fins ara.
1: Ah, fins ara, sí. No, no marxo.
0: Butlletí informatiu de les 9 i tornem.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La continuïtat de la històrica marca de cotxes SEAT està en dubte. La direcció del grup Volkswagen té la intenció de deixar de produir la marca d'aquí al 2029, segons la informació publicada aquest dijous en una revista econòmica alemanya. El moviment forma part de l'estratègia del grup per apostar per l'electrificació. Aquest dijous a la nit, el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla d'ajustament per transformar la companyia sense especificar si afectarà o no la marca espanyola. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba de viatge oficial a la capital ucraïnesa, Kyiv, ha assegurat que manté contacte amb l'empresa automobilística i que la prioritat és mantenir els llocs de treball a Catalunya.
2: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Com dèiem, una revista alemanya publicava ahir la intenció de Volkswagen que SEAT desaparegués el 2029. Una informació que van matisar hores més tard fons de la companyia espanyola, assegurant que de moment només està treballant en una transformació del negoci. Pel secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafael Guerrero, és inversemblant que l'anunci es faci d'aquesta manera.
3: No veo dónde está el beneficio de eliminar una marca y además de denunciarlo dos años antes para el negocio, para rentabilidad. Sinceramente no lo veo, de una marca que tiene 75 años de historia.
0: Guerrero també reclama una major transparència per part de l'empresa. I no deixem l'economia, però també ens centrem en la plana política, perquè aquest matí, a 11:15, comença a Madrid la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on les comunitats autònomes hauran de votar la proposta d'Hisenda per reforçar el sistema de finançament. Madrid, de moment, és l'única comunitat governada pel Partit Popular que ha rebutjat assistir a la trobada. De fet, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha fet una campanya perquè les comunitats populars plantin l'executiu central, denunciant que la reforma és fruit d'un acord entre el PSOE i Esquerra i no d'una negociació multilateral. Com que el vot del govern central representa el 50% al Consell, un sol vot favorable d'una comunitat donaria llum verda al tràmit i elevaria la proposta al Consell de Ministres. Sílvia Paneque, portaveu del govern de la Generalitat, va assegurar després del Consell Executiu de dimarts passat que espera un to propositiu al Consell.
4: Escoltarem la resta de comunitats, esperem que el to sigui més propositiu i constructiu que en altres ocasions i que com a mínim s'asseguin a la taula. Seria inexplicable que no estiguessin asseguts a la taula en una qüestió tan important com és aquesta.
0: Segons Hisenda, la proposta permetria a les comunitats disposar de gairebé 21.000 milions d'euros addicionals de finançament, 4.700 dels quals anirien a Catalunya. A tot això, un dia més, el centre de l'actualitat també es troba al voltant de la situació migratòria a Ceuta, que ja fa més d'un mes que s'allarga. Encara cueix la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, per donar explicacions de la gestió feta per part de l'executiu. Una intervenció on va descartar la participació del Marroc en l'entrada multitudinària de persones mentre no hi hagi proves concloents. Això sí, diu Sánchez, que en cas que hi hagi indicis, actuarà amb fermesa.
5: Que se sepa la verdad, y eso no significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer estado, como es el caso de Marruecos, que a día de hoy no es el caso.
0: Una posició que arriba després de manifestacions ciutadanes i de la pressió dels socis d'investidura que han condemnat la connivència de Sánchez amb el Marroc. També l'oposició ha estat dura. Alberto Núñez Feijó, PP.
6: Parece ser que el único socio leal que tiene Sánchez en la invasión a Ceuta es Marruecos. Bien curioso, ¿no?
0: Tot plegat mentre sobre el terreny aquest dijous ha mort un menor migrant a causa de la diabetis severa que patia des de feia temps i que es trobava en un centre d'acollida. Tret de sortida a la nova temporada de Ràdio 4, aquesta emissora que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sònia Urbano és la directora de Ràdio 4 RN Catalunya.
7: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
0: A banda de consolidar la seva graella, també creix amb noves incorporacions com el programa La Tàctica amb Mariola Dinarès, El Quart Temps amb l'actualitat esportiva de la mà de José María Rubí o La Comanda amb Natàlia Sánchez i Raúl Balam. A més, els serveis informatius es faran a càrrec de l'antena de 2 a 3 de la tarda, també cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes al capdavant. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.
9: El matí de Ràdio 4, edició estiu d'aquest últim programa d'estiu, dilluns, nova temporada de Ràdio 4, i, clar, amb el Rumba Tour Festival, el paret que ens hem posat a ballar i ens hem animat tots amb aquest pla que comença avui, que continua demà i segueix demà passat a la plaça Catalunya, ens hem oblidat d'anar cap al racó misteriós que ens proposa sempre la Lorena Amo.
10: Arribem al final del nostre recorregut estiuenc i tanquem aquesta sèrie de misteris en un dels grans cors espirituals de Catalunya, el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet a la Conca de Barberà, un imponent monestir cistercenc que acull les tombes dels reis de la corona d'Aragó i on el silenci sembla conservar els ecos del passat. Poblet guarda els sepulcres de monarques com Jaume I o Pere el Cerimoniós. La llegenda explica que durant les nits més caloroses de l'estiu, quan els monjos dormen, els antics sepulcres cruixen suaument. Els vigilants d'altres èpoques afirmaven veure una processó de figures vestides amb túniques blanques i corones d'or avançant lentament pel claustre gòtic, il·luminades només per la llum de les estrelles, abans de desaparèixer davant l'altar major. El monestir de Poblet és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una de les joies del monaquisme europeu. El profund silenci del conjunt, les corrents d'aire fred que es formen durant la nit i la dilatació natural de la pedra provoquen petits sorolls que, amplificats per la seva extraordinària acústica, han alimentat durant segles aquesta llegenda. Acabar les vacances visitant el monestir de Poblet és una magnífica manera de combinar història, patrimoni i tranquil·litat. Contempla les tombes reials, gaudeix del silenci del seu claustre i posa el punt final aquest estiu descobrint els enigmes que fan única la nostra terra. Oh.

0: T'has apropat i en els que ens has portat cada dia amb tu hem descobert també que Catalunya és plena de llegendes i d'històries que val la pena parar-hi atenció. Les 9 i gairebé 11 minuts hem de parlar d'un tema, ens hem de posar seriosos i ho hem de fer amb el nostre company, també incondicional, que ha estat aquí amb nosaltres a l'estiu fins l'últim dia, és el Vicenç Sanclemente. Avui és Vicenç Sanclemente, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui és divendres 4 de setembre, queda exactament una setmana, queden exactament 7 dies perquè faci 25 anys d'aquest moment que ara sentíem, que és un moment que va canviar la història, va canviar també la manera d'entendre el món. Estem parlant de l'11S, dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York, i que tu, Vicenç, vas viure de primera mà. Com va ser això?
1: Bé, és el dia, potser, a veure, de més ressò del meu treball periodístic, però també el més crític. Mm-hmm. És a dir, mai hagués imaginat que ens hagués passat alguna cosa així personal. Hi ha una visió personal, hi ha una visió familiar, i hi ha una visió com a empresa, no? Com Ràdio mm-hmm. Televisió Espanyola.
0: Mm-hmm. Perquè com va començar el dia? Com ens hem d'imaginar? Tu estaves a Washington l'11 de setembre del 2001. Com va començar el dia allà a Washington? Quina feina havies de fer, tu?
1: Mira, el pitjor de les corresponsalies és el canvi horari. Mm-hmm. I aleshores, a les 5 del matí em van despertar de la secció d'esports perquè, per favor, anéssim a fer una enquesta pel carrer perquè aquell dia estava previst que Michael Jordan anunciés que tornava a les canxes de bàsquet i tornava al Washington Wizards. Llavors, en teoria, havia de fer una roda de premsa, que mai es va fer, dient que aquell dia començava, i que anéssim a fer, per favor, una enquesta a la gent que anés a treballar abans, a primera hora del matí, i ja ens veus fent preguntes a les cues dels autobusos a les 6-7 del matí. Mm-hmm. Els dies anteriors havien estat grisos, i aquell era absolutament clar, el dia 11 de setembre del 2001. I aleshores, quan estàvem meditant, estàvem veient unes imatges de CBS a la nostra sala d'edició. A les imatges de CBS es veien les dues torres com una imatge d'algú que vol fer un directe, però sense el personatge, només les dues torres, i nosaltres enviant la peça d'esports. I en aquell moment veiem a les 8:46:37 veiem una avioneta que impacta a la Torre Nord. I per nosaltres era una avioneta petita, d'aquestes que passegen per la ciutat, pels turistes, però era molt espectacular el fum. El que passa que no vam veure el lloc de l'impacte perquè quedava al darrere. I vaig trucar a la secció de Societat de Madrid, pensant que era un accident, Àngel Nodal, i li vaig dir, mira, és que la seva S està ensenyant aquestes imatges. Si vols, punxeu això i tal. Vaig trucar al company de Nova York, José Antonio Pérez Piñar, i em diu, estic pujant les escales. Dic, doncs mira, tens unes imatges molt espectaculars i jo crec que avui tindràs feina. Mm-hmm. I això, no?
0: Perquè ja havia aquell directe abans de que l'avioneta, en aquell moment, pensant-se que era una avioneta, donés contra la torre. Hi havia algú que estava donant la imatge en directe de les Torres Bessones per algun motiu.
1: Sí,
0: sense que passés res.
1: No, era una imatge de les dues torres, sí. Mirant, una imatge mirant cap al sud, crec jo, cap al mar, i des d'un terrat. Mm-hmm. Això volia dir que en algun moment alguna cadena social havia demanat un punt de directe,
0: clar,
1: però que es veien les torres soles, sense mm-hmm. ningú.
0: I a partir d'aquí, el primer avió va contra la torre, i què és el que passa? Al principi es pensa la gent que és un accident, això, no?
1: Sí, però llavors... No, llavors a Madrid va ser molt interessant, es va produir a la redacció del telediari una votació entre els caps, i suposo que també els caps de realització, de dir, comencem amb aquestes imatges al telediari o comencem amb l'11 de setembre a Catalunya, a Xile, a l'economia, a societat, la peça d'esports, cultura... I, curiosament, es va votar començar amb aquesta imatge de la Torre Nord.
2: Lugar secreto de los Estados Unidos, parece que habría pasado varias horas refugiado.
1: Però llavors, a les 9:02:57 estàvem tothom veient aquelles imatges i esclata el segon avió. El 175 de United Airways.
0: I allò ja no era un accident.

0: Hi ha un abans i un després, sens dubte, un abans absolut i després del segon avió. És a dir, ja no era un accident. Podia ser una guerra mundial, podia ser un atac terrorista o no, però ningú sabia què era, no? I clar, el que et comences a preguntar és, i el següent?
1: Què serà?
0: I què pot ser, no? I què pot ser, no? I aleshores, evidentment, ens van dir que ja entràvem en directe i en una setmana vam fer 115 directes. És a dir, ja va ser permanentment en directe sense tenir cap font d'informació. Uh-huh. És a dir, nosaltres estàvem a 69 Street, a les antigues oficines d'Aeroflot, que era la planta baixa, llavors posant les televisions nord-americanes, internet no funcionava com ara, intentant pujar al terrat per sortir amb imatge.
1: Uh-huh. Això passa a les 9.02, però una mica més tard comencen a arribar informacions, entenc, de que hi ha altres avions que se'ls ha perdut la pista.
0: Exacte, però, a veure, hi ha una falta d'informació absoluta.
1: En general.
0: Total. I la primera pregunta, per exemple, adreçada a mi, era on està el president?
1: Uh-huh. I... El president en aquell moment estava, si no m'equivoco, en una escola, no?
0: Estava a Florida. Uh-huh. Estava a Florida. Però, entre tots, la quantitat de bolos que va haver-hi, un era que no llogués un avió seguint a l'avió del president.
2: Uh-huh. Para suspender todas las sesiones de hoy del Congreso. Seguramente después se han dirigido con ella a lugares secretos de seguridad.
1: Por recapitular también... Això era el moment en què et demanaven pas, no?
0: Et demanaven per on està el president, per on està uh-huh. la dona del president. Uh-huh. Resulta que Colin Powell estava de viatge a Perú, que el president estava a Florida, en una escola, i anava a explicar el pla escolar. Jo crec que a ell no li van explicar el primer avió i li expliquen quan esclata el segon. Uh-huh. I fa una cara...
1: Clar, aquelles imatges...
0: Absolutament sorprès.
1: S'han vist moltíssims, s'han fet molt virals aquelles imatges en aquell moment, perquè està explicant, com dius tu, el curs escolar en els nens, perquè just començava el curs escolar, i li diuen a George Bush que un segon avió ha impactat contra la torre de les Torres Bessones, no? I allà sí que hi ha un canvi de cara i ha de marxar.
0: Sí, allà hi ha un procediment que també ha passat alguna vegada amb Trump, uh-huh. que és que immediatament els serveis secrets han de segrestar el president. Uh-huh. Segresten el president i el porten a diversos llocs desconeguts, evidentment. Eren bases aèries, però desconegudes. I des uh-huh. d'alguna d'elles sí que fa una locució a la nació. Uh-huh. Ell truca al seu pare, i el pare, expresident, George Bush pare, li diu, això és un Pearl Harbor. Això és un atac
1: de guerra.
0: Això és un atac de guerra mundial. Això no és un tal. Llavors, el que era increïble, el que és absolutament increïble, és que estem parlant de les 9, de les 3 aquí. Fins a les 9:45 no es talla els vols aeris. Fins a les 9:45, 45 minuts, 43 minuts...
1: De trànsit aeri obert.
0: De trànsit aeri absolutament obert.
1: Uh-huh. On no se sap si hi ha algun avió més en el que pot haver estat segrestat, en el que li han perdut la pista, no? I sí. Es troba que sí, que n'hi ha.
0: I aleshores, bueno, entremig de tot això, uh-huh. també hi ha un tema personal.
1: Clar.
0: Truquen i diuen, poden passar a buscar els nens a les escoles?
1: Ostres, clar, tu tenies la teva filla en aquell moment,
0: sí.
1: que tenia més
0: quatre
1: o menys...
0: Anys
1: clar,
0: anys. Quatre anys i mig. I llavors ens diuen, no els hi poseu la tele, sobretot. Els hi heu de posar cartoons. Els
1: dibuixos.
0: Hi heu de posar dibuixos animals.
1: Val. Entenc que tu, evidentment, no la pots anar a buscar...
0: No, i va la meva dona, uh-huh. i clar, ningú sabia què podia estar passant. I aleshores jo tenia un treballador, Xavier Roca, que era amb el que estàvem fent la peça d'esports, però demano a l'altre treballador que vingui cap a l'oficina. Uh-huh. I ell ve cap a l'oficina amb un metro, amb un trenet que passava al costat del Pentàgon. Bé, doncs, tothom estava pendents de Nova York i a les 9:37 un avió impacta amb el Pentàgon. L'avió 77. American Airlines.
1: I allà, a partir d'allà, tot canvia.
0: Encara pitjor.
1: Pitjor.
0: És a dir, que ataquin el centre de la defensa d'Estats Units, uh-huh. és que era impensable. Era absolutament impensable. Uh-huh. I que ningú... O sigui, a Washington no es van aixecar les defenses antiaèries perquè depenien de 7 persones que havien de tenir un walkie-talkie. Doncs el walkie-talkie estava tancat en clau.
1: Ostres.
0: Llavors, clar, o sigui, era una suma d'imprevisions uh-huh. i una falta de, no? de capacitat de defensa perquè mai s'havien imaginat estar atacats en propi territori. Aleshores, nosaltres, imagina't, permanentment parlant per telèfon sense saber què dir. O sigui, jo em fiava d'ABC, NBC. CNN va arribar una mica tard, estàvem al mateix edifici, però jo crec que se'n va anar a donar compte tard. I va haver-hi un moment que se'm va tallar la connexió i vaig aprofitar per sortir al carrer. Perquè vaig pensar, no ets ningú, si com pots fer
1: no
0: periodisme si no veus
1: passant,
0: com està la gent.
1: Clar, què està passant,
0: llavors,
1: no?
0: Havien trucat a les oficines del centre de Nova York i del centre de Washington. Per favor, evacuïn, marxin cap a casa. Nosaltres no vam marxar, estan a una illa de la Casa Blanca. Però veies a la gent marxar i el més sorprenent per mi és que no marxaven corrents. És a dir, que marxaven a poc a poc, com zombis, anant caminant...
1: Com sense saber què passava, ben bé, no?
0: Anant caminant cap al metro amb una cara de... Bueno, d'espantats, però de dir, i nosaltres per què? Per què estan atacant Amèrica quan nosaltres hem estat a totes les guerres allò defensant la llei i l'ordre?
1: Segons ells.
0: Clar, no cabia que ells haguessin pogut crear ni el més mínim odi, no? I era una incògnita.
1: Vivint aliens, també, a la realitat.
0: Era una incògnita absoluta de què estava passant. No?
1: Tu estàs a Washington i ara ho deies, avió a la Torre Sud, avió a la Torre Nord, avió al Pentàgon i informació de que hi ha un avió que va cap a la Casa Blanca, cap al Capitoli,
0: No, però encara va trigar. És a dir, fins a les 9:45...
1: Una hora més tard.
0: Sí, del primer, no es talla el trànsit aeri.
1: Ostres.
0: Això no té cap sentit.
1: No té cap sentit, no.
0: Però llavors... 4 o 5 avions no van fer cas.
1: I van seguir.
0: No era un, eren 4 o 5.
1: Està allà el trànsit aèrit i hi ha 4 o 5 avions que continuen. Per tant, s'entén que allà passa alguna cosa.
0: Sí, i aleshores, clar, llavors també alarma a Washington.
1: Clar.
0: És dir, sabíem perfectament que algun dels avions venia a Washington. I era o al Capitoli o a la Casa Blanca. Llavors hi ha una imatge que ningú ha ensenyat des d'aleshores... i que a mi em va copsar moltíssim, a part de la gent que es va tirant de les torres...
1: Uau, això és increïble.
0: No han sortit gairebé imatges de ferits, per exemple.
1: És veritat.
0: De pànic. Però hi ha una imatge que em va sobtar moltíssim, que és els congressistes i senadors sortint corrents per les escales del Congrés, que són blanques, amb dos o tres carpetes, a l'assistent i a córrer. Allà estava la dona de George Bush... Allà estava Edward Kennedy, que van fer unes declaracions abans de sortir. Aquella sortida corrents, baixant les escales, recordava una pel·lícula que es deia L'acorazado Potemkin, una pel·lícula russa, i és una imatge de derrota de la civilització, de derrota de la democràcia, que mai l'han tornat a repetir. Quan es va tornar a repetir? El 6 de gener, amb l'assalt al Capitoli.
1: Ostres.
0: Per part de...
1: Els seguidors de Donald Trump.
0: Dels seguidors de Donald Trump, que també alguns van sortir corrents, alguns es van amagar, i allò va ser impressionant, no? Perquè és una imatge absoluta de derrota. Bé, seguim. Llavors, sabíem que segurament algun avió venia cap allà.
1: Cap a Washington.
0: I llavors hi havies de parlar contínuament. Llavors resulta que TV3, etcètera, depenia dels satèl·lits de British Telecom. I de seguida van sortir imatge. O sigui, els seus directes van ser imatge. Nosaltres depeníem d'Eurovision. Ara la nostra corresponsalia està a la seu d'Eurovision, però llavors no. Van començar a fallar els telèfons i Eurovision ens va demanar: si voleu sortir imatge, ens heu d'enviar un fax.
1: Mare meva!
0: Llavors, jo vaig demanar al càmera a l'Eduardo, vés a Eurovision en persona, escriu un paper, entregues el paper i, si no, pega'ls. Perquè en aquell moment
1: d'angoixa,
0: no? Entremig, sempre passen anècdotes, no? Em truca la directora del centre d'Extremadura i em diu: hola, hi ha una noia que estava en un hotel d'una redactora d'Extremadura que us vindrà a ajudar, perquè crec que
1: l'han tret
0: de l'hotel, vosaltres ajudeu-la amb ella, ella us ajuda a vosaltres, i nosaltres estàvem contínuament a la planta baixa mirant les televisions, pujant al terrat, tornant a baixar, i vaig pensar, mira, perfecte. Bueno, llavors li vaig preguntar si sabia anglès i em va dir que...
1: Doncs poca ajuda.
0: Llavors ens donem compte que explota a l'avió de Pennsilvània...
1: Que era l'avió que anava cap a Washington.
0: Sí, i estava a 20 minuts de Washington. On va explotar. I llavors vam contractar, d'acord amb la productora de Nova York, Cristina Carrión, vam contractar un freelance i aquella noia va anar fins a Pennsilvània. Bé, doncs són les úniques imatges que té exclusives Televisió Espanyola de l'11 de setembre. tot lo de més s'agafava d'on fos.
1: D'on podies.
0: S'agafava d'on fos, uh-huh. no? I després molts bolos.
1: Clar.
0: És a dir...
1: Molta informació que no sabies d'on venia, sí, no sabies si era certa...
0: Hi ha una bomba al Departament del Tresor. Clar. Hi ha un cotxe bomba... Em van preguntar diverses vegades. Hi ha un cotxe bomba al Departament d'Estat.
1: Uh-huh. I no ho sabies.
0: Al principi, crec que alguna vegada vaig dir que sí, però ja a partir de la segona o tercera pregunta vaig dir, a veure,
1: no.
0: Si jo estic a dalt d'un terrat, i no puc confirmar.
1: No ho puc saber.
0: I em deien, però és que la Fox està dient que hi ha un cotxe bomba.
1: Ja. I, dic, i tu, bueno,
0: però
1: jo no ho sé.
0: Jo no ho puc confirmar, mm-hmm. perquè no clar. Tinc... No? I, bueno, impressionant, impressionant.
1: A partir d'aquí venen molts dies de molts nervis, de molta angoixa, de molta informació que no sabem d'on ve, però això, també m'ho comentaves fora de micròfon, canvia totalment el món i la manera d'entendre i de viure també als Estats Units, i això ho viviu també les persones que esteu en aquell moment allà, no?
0: Sí, jo crec que... A veure, hi ha un xoc... i entrem tots en xoc, que dura un parell d'anys. Mm-hmm. O sigui, d'un país absolutament optimista, de winners, losers, tal, de, que admet els emigrants, mm-hmm. que el, era facilíssim volar, entrar en un aeroport, deixaves primer la maleta, mm-hmm. no feia falta gairebé ni identificar-te, etc. Ve el regne de la por. Mm-hmm. Llavors et dones compte que han guanyat.
1: Que era el que volia.
0: No, no, que... els terroristes han lograt imposar el regne de la por. Pensàvem que ens anaven a emmetzinar l'aigua. Pensàvem a la gent que vivia en apartaments alts,
1: wow.
0: estàvem en perill. La gent que et veia amb la pell una mica fosca et mirava malament.
1: Ostres.
0: Els d'origen musulmà immediatament van posar banderes nord-americanes a la seva porta, mm-hmm. perquè no els ataquessin, perquè no els hi diguessin res, no? Mm-hmm. Però llavors va venir l'àntrax, que eren uns sobres amb...
1: Amb
0: una metzina, amb una pols, la meva productora es va negar a obrir les cartes a partir d'aquell moment.
1: Ostres.
0: Perquè van arribar diversos mitjans de comunicació i va morir gent. Uh-huh. Després els snipers. I era dos senyors que anaven disparant des de dins un cotxe. Uh-huh. I al principi disparaven adults, després ja disparaven nens. Ostres. Llavors a les escoles van implicar el Code Blue i no podien sortir... al pati de l'escola i no podies portar els teus fills als columpios i als tobogans i això.
1: I us van donar fins i tot un paper a l'escola, no?, que deia com us havíeu de comportar a partir d'aquell moment.
0: Això ja va ser dos anys després, és a dir...
1: Però que seguia
0: però dos anys
1: por,
0: després seguia... Mira, el pots llegir, a l'inici.
1: Posa... En cas de, ho diuen en castellà, no? En el caso de un incidente de bioterrorismo u otra emergencia en el condado, los oficiales de seguridad y salud pública del condado de Montgomery están listos para responder rápidamente para proteger a ustedes y a su familia. Atenció. I després diu que agafis materials que podrien ser necessaris per si l'ús es troba limitat, que et dona telèfons d'informació 24 hores, diu que en aquest pla hi ha d'haver-hi un pla familiar per fer front a desastres, planificar com estarà la teva família,
0: un pla de fugida, nosaltres el teníem.
1: Ostres.
0: I, bueno, és...
1: Diu que triïs un amic que estigui fora del teu estat com a punt de contacte.
0: No,
1: el
0: primer,
1: això, no?
0: Tenir amics.
1: Clar.
0: Primer punt, tenir amics.
1: Uh-huh.
0: Tenir un pla de sortida, de fugida,
1: sí.
0: amb els amics. Després, si no, tancar-te al basement. Uh-huh. Què havies de tenir al basement? Pues quatre llaunes de supervivència...
1: Sí, aquí ho posa, de... no? Que tinguis aigua, menjars desenvasades, llocs per dormir, canvis de roba impermeables, una, també un botiquín, no?
0: Com clar, tot això...
1: Per, de primers auxilis,
0: el regne de la
1: ràdio
0: por,
1: amb piles... No?
0: El regne de la por uh-huh. va servir per justificar les guerres d'Afganistan i Iran.
1: Exacte.
0: I després hi ha una cosa importantíssima, que és com és possible que un país com els Estats Units ningú sospités
1: que això
0: dels 19 terroristes. Sí, no hi havia ni la més mínima sospita. Llavors, només dues persones en tots els Estats Units havien sospitat. Una es diu Kenneth Clark, perdó, una es diu Kenneth Williams i era de Phoenix, Arizona, i es va donar compte que a l'escola de vol hi havia tot un col·lectiu de gent que anava a totes les classes menys una. Quina diries?
1: Ostres, la d'auxilis, no ho sé.
0: Aterratge.
1: Hola!
0: I ho va denunciar a l'FBI de Phoenix, Arizona, no li van fer ni cas. I una segona senyora, que es diu Colin Rowley, de Minneapolis, de l'FBI de Minneapolis, que van detenir a la Setmana Santa amb un membre d'Al-Qaeda que es deia Zacarías Moussaoui,
1: sí?
0: que encara està per allà detingut, que es veu que no estava bé del cap, se'l van treure de sobre, i ella va demanar, podem obrir l'ordinador d'aquest senyor? Per saber si tenen algun pla d'atacs i tal, i li van negar. I aquesta senyora, després de l'11 de setembre, va venir a la seu de l'FBI a Washington a denunciar-los per haver-li negat
1: entrar.
0: El poder entrar amb algun tipus de sospites d'això. També hi havia un conseller de la Casa Blanca, Richard Clark, que ja era conseller de Clinton, i va demanar per què no ens fixem amb Al-Qaeda, per què no ens fixem amb Al-Qaeda. I fins al setembre, 8 de setembre o així, no li van fer cas. També s'ha de dir que a ple agost George Bush estava al ranxo de Crawford, Texas, i demanava uns reports molt senzills, que cada tema només tingués 3 línies. Llavors, en 3 línies li van posar que sàpigues que Al-Qaeda vol segrestar avions a territori nord-americà, però el que no li posaven era la segona part, que era volia fer-los servir de projectils.
1: Exacte.
0: I jo crec que ni ells mateixos
1: s'imaginaven
0: la caiguda de les dues torres, la derrota aquella impressionant. I molta gent, en aquell temps estaven de moda les pel·lícules de terror, i per exemple una era El Coloso en Llamas, i no sabia si estaves veient la realitat o no, no? I vaja, tot això posteriorment, el que sí puc dir és que et porta, en aquells moments has de transmetre el que sigui, però has de transmetre, no? I, però als 2-3 mesos et ve una depressió.
1: Clar, normal. Sí, tot perquè... el que has viscut d'angoixa, d'ansietat, de nervis en aquell moment, no?
0: No, perquè tu, per la generació que érem, no? Estàvem acostumats aquí, a més o menys a la transició, que tot anava millor, que tot podia anar millor. Des d'un punt de vista marxista, el conflicte és necessari, però després de la tesi, l'antítesi, ve la síntesi...
1: I quan no t'ho esperes,
0: i tot
1: cop,
0: millora,
1: no?
0: I llavors et dones compte que no i tenim crius... Uh-huh. Clar. Que no necessàriament el món va millor, no? Uh-huh. I això, hi ha un abans i un després terrible, i et ve absolutament la depressió.
1: Vicenç, tu tens un llibre que en parles de tot això?
0: Sí, no és molt agradable, però és la veritat.
1: Però bueno, és molt interessant.
0: Són aquells moments...
1: Crónica de una mentira anunciada, miedos, convicciones y locuras de un periodista en la capital del poder mundial, del Vicenç San Clemente, que ho podeu trobar a les llibreries, tot i que en tens altres que parles de coses més interessants, com interessants no ho sé, però més animades, com Cuba, no?
0: El
1: per
0: de
1: exemple.
0: Cuba era més divertit, però... Clar,
1: molt què, necessari,
0: què dona,
1: també.
0: Quina és la lliçó d'això? Hòsties. Va fer una crònica, no, va fer una crònica Ramon Colom dient, té sentit tenir uns corresponsals que no saben què està passant.
1: Clar.
0: Però, bueno, també alaba que no digués que sí als bulos, no? Però, és dir, tu en aquell moment et converteixes en un cronista, en un servei públic, també has d'advertir si hi ha ciutadans espanyols o no en perill,
1: exacte,
0: en aquell moment, etc. I intentar no inventar. Saps? I no, també no fer pel·lícules.
1: Que va ser molt complicat, també.
0: I llavors és molt clar, subjecte, verb i predicat, el que se sàpiga i el que s'hagi demostrat, no? Però clar, era claríssim que hi havia un atac bestial per part d'una organització terrorista. I he de dir que va ser Xavier Roca, el meu editor, que em va dir, Vicenç, recorda que primer havien atacat, a principis dels 90, tenen la mania de les torres, i havien atacat els pàrquings de les torres.
1: Sí, és cert,
0: amb
1: un cotxe. Sí.
0: És Al-Qaeda. Uh-huh. I aleshores, la Anna Blanco diu, Vicenç és el primer que va nombrar Bin Laden, però pel tema de l'aterratge vaig dir Bin Laden.
1: Coses que passen,
0: però,
1: no, en aquell moment.
0: Però molt dur. Uh-huh. O sigui, molt dur perquè vaja, després has de tornar amb la família.
1: No ens podem imaginar el que va ser, però jo crec que ens has fet un relat que ha quedat bastant clar. Vicenç San Clemente, moltes gràcies per aquest estiu aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer que ens acompanyis cada dia, i ho és encara més fer-ho amb aquest tema que, a més, va canviar el món, que avui, d'avui en 8, farà uns 25 anys d'aquest atemptat que va canviar el món, va canviar la manera d'entendre-ho tot, i com que tu estaves allà, doncs ens ha fet molta il·lusió que ens ho expliquis d'aquesta manera. Vicenç, moltes
0: però
1: gràcies.
0: Però és tan bo treballar amb una persona amb el teu entusiasme, amb la teva alegria.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Que ens has alegrat a tots l'estiu, eh?
1: Moltes gràcies, això és el que intentem fer. Vinga, a partir de dilluns, nova temporada de Ràdio 4, i el Vicenç també estarà amb nosaltres. Gràcies, Vicenç.
3: Estàs escoltant El Matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: 9 i 35 minuts, ho hem estat fent durant tot aquest estiu i avui doncs hem d'acabar de la mateixa manera. El que hem estat fent és preguntar-li a gent d'aquesta casa, a companys, alguns que els sentiu molt habitualment, veus habituals d'aquesta casa, d'altres que potser no els sentiu però que fan que tot això funcioni, com els productors, els nostres companys tècnics i tècniques de so, i els hem preguntat això, quina era la seva cançó de l'estiu, quina era la cançó que més els recordava a l'estiu i quines experiències doncs els hi venen al cap quan escolten aquesta cançó d'aquestes setmanes de calor que hem passat. Avui em permetré el luxe, ja que és l'últim dia, d'explicar-vos quina és la meva cançó de l'estiu. Perquè doncs tinc el luxe i la gran sort de formar part d'aquesta casa de Ràdio 4 i em fa molta il·lusió compartir amb tots vosaltres quina és la meva cançó de l'estiu. Bé, doncs la meva cançó de l'estiu és l'Ave Maria, del David Bisbal. Sí, sí, és molt típica, és una cançó que sona molt a l'estiu, però em recorda molt a quan era petita, amb 3-4 anys, que escoltava les primeres notes d'aquesta cançó i ja em posava a cridar i a saltar perquè m'agradava. El David Bisbal és un artista que m'ha agradat tota la meva vida, que m'ha continuat acompanyant sempre i que encara m'acompanya, que l'he vist potser desenes de vegades als concerts i em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres, quan són les 9 i 36 minuts, al matí de Ràdio 4, l'Ave Maria, del David Bisbal, que és la meva cançó de l'estiu.

0: Després de setmanes de vacances, horaris canviats, àpats fora de casa, gelats, més aperitius, sovint potser més alcohol, ara al setembre toca tornar a la rutina, però cal saber què hem de fer realment per fer aquesta mena de reset alimentari que molta gent li interessa començar a fer-lo aquests dies. Com hem de compensar els excessos de l'estiu, si és que ho hem de fer? Per preguntar-li tot això, en parlem amb Amancay Ortega. Ell és nutricionista de Veritas. Amancay, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Ara ho dèiem, després de l'estiu de vacances, d'àpats més pesats, més desordenats, hem de fer alguna cosa especial per tornar a menjar millor?
1: Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me i per començar, doncs mira, jo et diria que realment no hauríem de fer res especial si pensem en un canvi radical d'alimentació. És a dir, no m'agrada gens que la gent pensi en torno a la rutina i llavors he de fer un canvi radical, una restricció a la meva alimentació. I per mi la base és tornar una mica al que hauríem de fer durant tot l'any, que sí que sabem que a l'estiu es perd una mica i tal, però no tenia aquesta mentalitat de accés, restricció.
0: Clar, perquè quins són els primers hàbits que hem de recuperar? Entenc que els horaris, perquè ja doncs, ens llevem a unes hores diferents, la qualitat dels aliments, les racions...
1: Totalment. El primer de tot és intentar recuperar l'alimentació normal, és a dir, menjar doncs, verdura, fruita, una proteïna de qualitat, hidrat de carboni i sobretot també els horaris de quan fem els menjars. És a dir, estem acostumats durant l'estiu a ai, em ve de gust això, doncs anem picotejant, el dinar, doncs si no és a les 2, és a les 4 de la tarda, no passa res. Tot això al final ens acaba afectant, mengem sense gana molts cops o mengem més quantitat. Llavors intentar recuperar una mica l'horari tant de menjar com d'anar al llit, realment.
0: Perquè després de les vacances a vegades tenim la sensació d'estar més inflats, de tenir la digestió una mica pitjor. Entenc que una bona alimentació ens pot ajudar també a recuperar la sensació de lleugeresa.
1: Exacte. El que passa durant les vacances, durant l'estiu, és que, com deies abans, normalment es beu més alcohol, es mengen més productes ultraprocessats, fregits... Llavors l'intestí, el sistema, l'aparell digestiu s'acaba doncs, afectant una mica. El fet de començar a menjar una altra vegada de forma adequada, lentament, mastegant bé els aliments, ens ajuda a anar recuperant tot això.
0: I la microbiota? Perquè ara en parlàvem de segurament una mica més d'alcohol, menjar fora de casa. L'hem de cuidar especialment? Com ho fem?
1: No cal que la cuidem especialment si parlem de prendre un probiòtic, per exemple, amb càpsules, un complement de probiòtics. Però sí que s'aconsella, doncs, això, a part de menjar, com dèiem, no? de manera equilibrada, el que es pot fer si hem tingut una afectació de microbiota, si ens notem que anem al lavabo diferent o que estem més inflats, doncs menjar aliments probiòtics, com pot ser un kèfir, un iogurt, per exemple el kimchi, que està molt de moda, no? Tot el xucrut, aquestes verdures lactofermentades que ens ajuden a tornar a recuperar aquests bacteris bons que tant tenen a veure amb la salut en general.
0: I la kombucha, que també està molt de moda.
1: Exacte, la kombucha, sí que és veritat que et diria que la kombucha per mi és un aliment que m'agrada molt, de fet, però s'ha de tenir en compte, no totes les kombuches del mercat són iguals. Al final sabem que la kombucha, per qui no tingui el coneixement, és una beguda elaborada a partir del te, normalment el te verd fermentat, però es fa servir sucre, perquè els bacteris i els llevats que porta la kombucha necessiten aquest menjar no?, per poder donar-nos tots els beneficis. Però depèn de la quantitat de sucre que es faci servir, doncs la kombucha serà menys o més saludable. Llavors hauríem de trobar, o de triar, millor dit, una kombucha que no aporti més d'un 1,5 grams de sucre, més o menys, per saber que tenim tot aquest benefici. I després una kombucha que no estigui pasteuritzada, que no estigui tractada amb calor, perquè si no al final matem aquests bacteris, aquests llevats que ens estaven ajudant a recuperar la microbiota.
0: Tornant a la rutina, hi ha molta gent que opta pel batch cooking, que és aquesta estratègia del diumenge deixar preparada bona part dels àpats que farem servir durant la setmana. Això és una bona fórmula, no? També la recomaneu?
1: Per mi és de les millors fórmules, realment. També depèn de la persona i del temps lliure que tingui. Però crec que és molt més còmode cuinar 2-3 hores en el moment que sigui, no cal que sigui el cap de setmana, potser algú té lliure el divendres, i tenir la majoria dels àpats preparats. Doncs cuinar hidrat de carboni, em deixo bullit arròs, pasta, patata i les bases de verdura, d'amanida i després en el moment de seure a la taula doncs ens fem una mica l'ou o la carn o el peix, que això ens agrada tenir-ho fet al moment i evitem, obro la nevera, no sé què menjar, acabo demanant menjar preparat o surto fora o menjo qualsevol cosa i acabo menjant-me potser un entrepà a les 11 de la nit que no m'està portant molts nutrients. per mi és de les millors estratègies que es poden seguir, sobretot en persones que els costa, no? Quan estan davant de la cuina, saber què menjar.
0: Uh-huh. I el tema dels esmorzars, perquè hi ha gent que es lleva molt d'hora, també, estem parlant de quarts de 5 del matí, les 6 del matí, i clar, què han de fer per esmorzar? No sé si és una bona eina emportar-nos una peça de fruita, menjar alguna cosa a casa després d'alguna cosa a l'oficina o a la feina. També està molt de moda ara aquests pots de cibada, aquesta avena trasnotxada, que li diuen aquesta cibada, el porridge, exacte, que es posa cibada, es posa llet o llet vegetal i es fa com doncs, una mena de puré també amb verdura, o sigui, amb verdura, perdó, amb fruita i amb cereals, no?
1: Jo sempre, o sigui, he estat molts anys passant consulta i sempre els deia als meus pacients el millor esmorzar és el que més s'adapti a tu, és a dir, jo potser prefereixo menjar-me unes torrades a l'oficina perquè tinc temps o perquè tinc una minicuina en la que m'ho puc fer, però si no pots, doncs cadascú és això, adaptar-se una mica. El porridge o l'avena aquesta que dèiem, la cibada de la nit abans, és una molt bona opció, però no li agrada a tothom. Evidentment no és el mateix per molta gent, diem, perquè no està acostumada a menjar-se una torrada amb embotit que optar per altres opcions, però jo sempre dic que si tenim gana o si veiem que a mig matí hi ha molta gent que em deia, jo no tinc gana, no menjo fins l'hora de dinar. Vale, però com menges a l'hora de dinar? Perquè si arribes a la una o a les dues del migdia, mor de gana i acabes menjant en 10 minuts, ràpid, inclús a vegades dret. Això és perquè realment tenies gana abans però no t'has adonat perquè potser no has tingut temps. Llavors, intentar fer un esmorzar en algun moment és una recomanació doncs, per evitar tot aquest excés de després i que inclús afectarà la digestió per com estem menjant.
0: I és molt important també la hidratació, perquè canvia, no? Quan tornem a la rutina, doncs ara el que bevíem era perquè potser teníem calor, refrescos, com dèiem, doncs potser cervesa, alcohol, no? Que n'hem consumit més, i ara doncs tornem a aquesta ampolleta d'aigua que hem de tenir a sobre de la taula, a la feina, per anar bevent de tant en tant, no?
1: Sí, la hidratació és important durant tot l'any. Sí que és veritat que la calor ens fa recordar-nos de hauria de beure o tinc set, però també és veritat que molts cops confonem la gana amb set. Hi ha molta gent que diu, tinc gana, i tu li dius, has begut? Com fa que no beus? O potser et diuen, és al migdia i només han begut, no sé, un glob d'aigua. Uh-huh. A vegades el cos, la sensació que ens dona de set, sembla que tenim gana. Llavors, una de les maneres més fàcils, com ben deies, és tenir una ampolla davant. A mi em funciona moltíssim. Jo vaig amb l'ampolla per tota l'oficina, sempre, perquè quan la veig, llavors me'n recordo de beure. Molts cops, si me la deixo, me n'adono que porto 4 hores i que potser només m'he begut el cafè.
0: Uh-huh. I per acabar, aquesta gent que ara diu començo el setembre, començo dieta, m'he engreixat, estic fatal, no ens posem tant el focus en això, no? Sinó en una tornada paulatina i amb responsabilitat.
1: Totalment. El que no s'ha de fer és, no he fet res, ho he fet poc durant l'estiu, m'he passat, que li diem passat a menjar diferent. No, hem d'intentar fer un canvi de 0 a 100, perquè si no ens frustrarem, segurament no seguirem les pautes i no veurem els resultats. S'ha d'anar a poc a poc. Si fins ara estaves sopant o dinant fora 3 cops, doncs intenta que sigui un per setmana, per exemple. Si estàs bevent cervesa 3 a la setmana, doncs intenta fer una. Anar a poc a poc fent aquests canvis que ens ajudin a tornar a la rutina d'una manera que no ens estem adonant, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh-huh. Poc a poc i bona lletra, com es diu sempre.
0: Uh-huh. Amb en Cai Ortega, nutricionista de Veritas, gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres. Adéu, molt
0: bé. Adéu, bon dia. Les 8 i 49 minuts. Acabarem aquesta segona hora parlant de música. Atenció, escolteu això.

0: El que estem escoltant es diu William Kidd i és una de les cançons del nou treball discogràfic de les Pirate Queen. Es tracta, atenció, de la primera banda pirata de power metal formada per dones, almenys que coneguem en l'àmbit espanyol i segur que en l'àmbit català. Avui treuen disc. Treuen el seu segon disc, que es diu Traveling Around the World, així que podem dir que des d'avui ja podem anar a l'abordatge també amb aquesta nova proposta musical de les Pirate Queen. Ens acompanya la seva cantant, Sa Majestat Elizabeth Noir Nuit, t'hem de dir així. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per tenir-nos.
0: Moltes gràcies a tu. La Elizabeth Noir Nuit és la Sara Mateo, que és la cantant de les Pirate Queen. Explica'ns aquesta història de la banda, perquè, segons ens heu dit, sou descendents de pirates que van existir el 1523, originàries de l'illa flotant de l'Ixion, i és el regne pirata que hi ha al Triangle de les Bermudes. Com va això?
1: Exactament, ho has explicat molt bé. De fet, som totes família, totes formem part de la família reial de l'Ixion, i som descendents de pirates cèlebres al llarg de la història. I, de fet, pues, portem 500 anys composant cançons, així que et pots imaginar que tenim una quantitat important. Però, bueno, en aquest disc hem decidit escollir les que hem cregut que resultaven un abanic més divers, de manera que tothom pogués trobar la seva cançó favorita.
0: Estem escoltant William Kidd. Qui és William Kidd, el protagonista d'aquesta cançó?
1: Doncs William Kidd, de fet, és un familiar nostre, és de fa molts anys, que va ser un pirata cèlebre al Carib i a la zona d'Espanya. De fet, no és una informació molt coneguda, però es va comprar una casa a la zona de Tarragona i vam tenir la sort de poder anar a gravar-hi allà. I, de fet, una de les nostres companyes, que és una experta en Ouija, el va invocar i vam poder parlar amb ell per preguntar-li si li agradava la cançó i ens va dir que li encantava.
0: Fins a quin punt les vostres cançons estan inspirades en personatges reals de la vostra vida, com ara parlaves?
1: Doncs, és a dir, nosaltres el que ens agrada fer és una miqueta meitat i meitat. Ens agrada inspirar-nos en personatges reals històrics, però també ens agrada fer servir a la seva història per explicar alguna cosa que creiem que és important. Al cap i a la fi, el nostre objectiu sempre ha sigut donar al públic un espai, encara que sigui de només 4 minuts, que és el que dura la cançó, on es puguin oblidar dels seus problemes i puguin ser ells mateixos. Això és el que nosaltres considerem la forma d'arribar a l'Ixion.
0: Atenció, perquè cada membre de la banda de les Pirate Queen té un nom especial. Estem parlant amb Sa Majestat Elizabeth Noir Nuit, la veu, Destiny Grateful, que és la guitarra, la Victoria Pearl Fata Morgana, que és la guitarra, l'Ariel Coral Sheen, que és el baix, i la Raindrop Oceanus, que és la bateria. Ara escoltem una altra cançó que es diu Sailing Around the World, perquè amb tota aquesta temàtica pirata inundant-ho tot, també el so, les composicions, són clarament molt èpiques i efusives. Mira, l'escoltem.

0: Aquestes composicions tan èpiques, tan efusives, això també deu implicar un directe molt exigent, no?
1: Bueno, és que el nostre directe no només implica una música, bueno, tècnica, també implica passant-s'ho superbé, perquè considerem que quan veus un artista que li agrada molt el que fa i es diverteix, la gent normalment s'implica molt més. I nosaltres, bueno, el més normal que pot passar en un directe és que us convidem a fer un duel amb unes espases que tenim de l'ARP. Seria el més normal, bàsicament. I, bueno, el guanyador sempre puja a l'escenari i és coronat com el nou membre de la tripulació.
0: Sou el primer grup pirata de power metal format per dones, almenys en l'àmbit català seguríssim, i segurament també espanyol. Com us sentiu amb això?
1: Doncs la veritat que molt orgulloses, perquè creiem que, per una banda, no s'ha explicat suficient tota la història de les dones pirates que hi ha hagut al llarg de tots els anys, i per altra banda també creiem que dintre del rock i del metal potser cal més representació femenina, i d'aquesta manera creiem que també podrem fer que més dones es sentin interessades en el gènere. Així que per nosaltres és un llegat increïble que estem superorgulloses de poder posar el nostre gra de sorra.
0: Despreneu d'un segell suec, Despots Music. És l'àmbit on podíeu publicar? Us veieu més envoltades en aquest segell? Com és treballar amb un segell suec?
1: Doncs la veritat és que ens ho posen superfàcil, sobretot avui dia amb aquestes tecnologies que hi ha a terra ferma. És molt fàcil, però també ens dona una projecció que, la veritat, ens està ajudant moltíssim, perquè Europa, i sobretot al nord d'Europa, hi ha molt bona recepció amb aquest tipus de gènere. Això no vol dir que la resta no s'escolti, però sí que és cert que en aquests països generalment hi ha festivals d'aquest estil bastant més grans, es fan inversions, i això també ens permet créixer, guanyar molta experiència, i l'any que ve, quan vinguem a tocar a Espanya, que això no està confirmat, però estic bastant segura de què passarà, puguem donar un directe molt més madur.
0: Quan i on us veiem en aquest directe? Encara no ho teniu confirmat, que quan us podem veure en aquest directe? No sé si encara teniu confirmat algunes dates.
1: No, encara no ho tinc confirmat, i de fet això no... Això hauríeu de preguntar a la secretaria d'Elixion, perquè ara mateix no tenim aquesta informació confirmada.
0: Ho preguntarem, us seguim i us veiem a l'Espai Red Queen, a la Sara Mateu, que és la seva cantant, també Sa Majestat Elisabet Noirnuit. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, que passeu tots un dia genial.
0: Igualment. Les 9 i 57 minuts arribarem al butlletí informatiu de les 10 amb l'Espai Red Queen i aquest William Kidd que acaben de publicar avui mateix.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A 11:15 comença el Ministeri d'Hisenda del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha de debatre el nou model de finançament autonòmic. Compta amb el suport de Catalunya i les Canàries, però el rebuig de les comunitats governades pel Partit Popular. Enviat especial a Madrid, Toni Conde, bon dia.
2: Bon dia. D'aquí 30 minuts arrenca la trobada de les comunitats amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, on destaca l'absència de la Comunitat de Madrid, que ell va dir que no hi participaria perquè aquesta proposta de finançament ataca la igualtat i és fruit d'un acord bilateral amb Catalunya. Mentrestant, per la porta del ministeri ja comencen a arribar els primers consellers autonòmics per a la reunió. La resta de comunitats sí que s'asseuran, tot i que el nou model de finançament només compta amb el suport de Catalunya i Canàries i té el rebuig de les comunitats governades pel PP, a més d'Astúries i Castella-La Manxa. Tot i això, amb només el vot d'una comunitat, el Consell donaria llum verda i la proposta s'elevaria al Consell de Ministres.
0: Gràcies, Toni. D'altra banda, després de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dijous al Congrés, el Partit Popular continua mantenint que no va oferir les explicacions necessàries i reiteren que els seus diputats estan a disposició de la cambra baixa per tirar endavant una possible moció de censura. Ho ha explicat la portaveu parlamentària dels Populars, Esther Muñoz, en declaracions a les mañanes de Radio Nacional.
3: Y por tanto esto debería ser un punto de inflexión clarísimo incluso para sus propios socios que le están criticando a Pedro Sánchez abiertamente, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez nunca se había visto tan solo en el Parlamento, nunca en lo que va de legislatura, ¿no? Y por tanto son ellos los que tienen que decidir si están dispuestos a seguir manteniendo a un presidente del gobierno como Pedro Sánchez.
0: I ha lamentat que no s'atribuís cap responsabilitat al Marroc, malgrat l'informe de la Policia Nacional que apunta el paper actiu de les autoritats marroquines. Obrim plana judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat a Laura Borràs que la seva pena de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó queda commutada per una pena de 2 anys després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol. La resolució també manté la inhabilitació per exercir el dret de sufragi passiu durant 2 anys i l'índul està condicionat al fet que Borràs no torni a cometre cap delicte dolós durant els propers 5 anys. Aquest període comença a comptar des del 29 de juliol del 2026. Borràs va ser condemnada per falsedat documental en el cas de la institució de les lletres catalanes. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, malgrat el recent aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei. L'alt tribunal català considera que encara ha d'esperar la resposta de Luxemburg sobre les qüestions prejudicials plantejades en el cas dels dos dirigents d'Esquerra. Així, Jové i Salvador hauran d'esperar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï específicament sobre el seu cas abans que el Tribunal Català decideixi si els aplica o no la llei d'amnistia. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en diversos prostíbuls de Granollers i Barcelona. La xarxa captava sobretot dones colombianes en situació de vulnerabilitat amb falses ofertes de feina en hostaleria i en alguns casos en gestionava fins i tot el trasllat a Espanya. La policia ha alliberat dues dones i ha identificat 17 possibles víctimes. Les víctimes eren sotmeses a un control permanent i obligades a prostituir-se tots els dies de la setmana, en alguns casos durant les 24 hores, i també a consumir drogues. En total hi ha 14 detinguts, un dels quals ha ingressat a presó provisional. En 11 escorcolls s'han decomissat gairebé 97.000 euros en efectiu, cocaïna, tussi, medicaments per la disfunció erèctil, 4 vehicles, una moto i 38 cartutxos del calibre 9 mil·límetres. I per acabar, un apunt, 10 persones han resultat intoxicades aquesta matinada per monòxid de carboni en un vaixell atracat al port de Barcelona. Una d'elles es troba en estat crític i una altra en estat greu, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. El pacient crític ha estat traslladat a l'Hospital Clínic, mentre que el ferit greu ja ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. En aquest mateix centre també han estat evacuats 4 persones amb lesions menys greus. Les 4 persones restants que presentaven simptomatologia lleu han estat donades d'alta in situ. A més, 9 persones més han resultat il·leses. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
5: I em toca, ens escoltes a la producció el Joel Sevilla, la Cèlia Pérez i el David Alcalde, a la redacció el Jordi Vila, també el Vincent San Clemente i la Maria Rubio, i a les vies de so, perquè tot això pugui sonar, el Jaume Tudela i el Gorka Delgado. Encetem la tercera hora parlant de teatre, perquè la temporada alta arriba enguany a una xifra rodona, 35 edicions, 3 dècades i mitja convertint Girona i Salt en un dels grans punts de trobada de les arts escèniques amb artistes catalans, creadors de tot el món, la 35a edició que comença d'aquí un mes, el 3 d'octubre, i s'allargarà fins al 8 de desembre. Atenció, 91 espectacles, 22 estrenes absolutes i 21 coproduccions. Hi ha grans noms, nacionals i internacionals. El Temporada Alta, a més, també vol ser una plataforma per la creació catalana de joves artistes i per acostar a tothom les arts escèniques. En parlem amb el Narcís Puig, que és el director artístic de la Temporada Alta. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies per convidar-me.
5: 35 edicions del Temporada Alta. Quan mireu enrere, suposo que han canviat moltes coses, no?, d'aquell primer festival.
6: Han canviat moltes coses. Jo no hi era, vaig ser espectador del primer festival, però només per dir una coseta, el primer festival eren 4 espectacles i ara són 91, o sigui que alguna coseta ha canviat en aquests 35 anys.
5: Més de 2.250 espectacles en aquests anys, més d'1.300.000 espectadors. Clar, haver construït un festival d'aquesta magnitud a Girona és molt important i és molt potent, també, no?
6: Sí, això, jo sóc el director des de l'any passat i fa 16 anys que estic a l'equip, però això és cosa de l'equip de Vitó, d'en Domènec, d'en Salvador Sunyer, que ha sigut el director durant molts anys, que van pensar que Girona era un lloc que podia tenir un gran festival. Segurament no s'imaginaven en aquell moment que el festival arribaria a ser el que és ara, però sí, aquest va ser com l'origen i l'hem aconseguit portar i ara esperem aguantar-lo i que segueixi sent un festival de referència i que creixi el que pugui créixer.
5: Teniu moltíssims espectacles, tots són d'una qualitat extraordinària, però quan veieu una obra per primera vegada i penseu, això ha de venir al Temporada Alta, com ho feu per seleccionar-les?
6: Hi ha bastants factors. De fet, hi ha moltes obres que no les hem vist perquè confiem en els artistes, perquè coneixem la carrera, perquè els hem anat seguint. I llavors hi ha altres espectacles que sí. Nosaltres hem de fer molts equilibris, no programem només el que ens agrada, però sí que mirem que la qualitat dels espectacles siguin bons, i un dels objectius del festival és arribar a qualsevol ciutadà. Per tant, hem de triar espectacles molt diferents perquè cada ciutadà trobi els 3, 4, 5, 10 espectacles que li interessin a la programació.
5: I porteu grans noms de les arts escèniques internacionals, Romeo Castellucci, Peeping Tom, la Snit Company, no? Quan busqueu aquests artistes internacionals, què és el que voleu portar a Girona?
6: Bueno, volem portar teatre que fan artistes que són diferents dels que tenim aquí. En aquest cas, en alguns dels casos que has citat, són artistes amb qui hem tingut una relació durant molts anys i que ja tenen Girona com un dels objectius o com una de les possibles ciutats a visitar. Anem seguint la seva carrera i volem portar... El que volem portar són grans espectacles, variats, i que puguin arribar a molts tipus de públic.
5: Mm-hmm. L'espectacle inaugural serà Has Been... Per què vau començar aquesta 35a edició amb aquest muntatge?
6: A mi no m'agrada gaire parlar d'espectacle inaugural, perquè sembla que
5: marca... El primer espectacle.
6: Sembla que marca massa. De fet, el primer espectacle és el dia abans, el dia 3, que es diu Disfòria, que és de la Maria Grisalaia, que és un petit, gran espectacle. Però Has Been és una mica així. L'espectacle és el dia que fem una mica de festa allà, després de la funció. És un espectacle que reuneix a dos grans artistes, en Sidi Larbi i Cherkaoui, que és un dels referents de la dansa de les últimes dècades, diguem, i en Martin Zimmermann, que és un gran artista de circ suís, que han decidit ells dos ajuntar-se per fer un espectacle sobre fer-se gran en aquest món de la dansa o del circ, on l'edat és una cosa que pesa, tots dos estan a la cinquantena. És un espectacle que s'estrena ara a la tardor, arribarà a Girona després d'haver fet un parell de l'estrena i un parell de bolos, i són dos artistes en els que confiem i per al que hem vist de l'espectacle, serà un espectacle molt bonic, molt amable, amb reflexió sobre aquest tema, però visualment molt potent, i per això vam decidir que era una bona opció, ni podia haver altres, però era una bona opció per començar el festival.
5: El Temporada Alta ha aconseguit que durant 2 mesos, des de ja fa 35 anys, Girona sigui un punt de referència internacional, no?, de les arts escèniques. Què té Girona que també permet que tot això passi?
6: No, jo no penso que sigui una cosa de Girona. Si penso que l'equip que va crear el festival són els que tenen el mèrit. No és que a Girona hi hagi més gent que l'interessi. D'entrada, no és que Girona sigui una ciutat on a la gent li interessi més el teatre que altres llocs. Ara mateix sí que això passa, però passa justament perquè aquests 35 anys de festival han anat acompanyant a la gent, han anat fent-les propostes. A la gent, a part del teatre que potser veia habitualment, ha pogut triar opcions

0: sembla que el general era, no arribava al 10% i a Girona estàvem al 12 o el 13% de gent que va veure una cosa de teatre a l'any. A nosaltres ens agradaria que aquesta proporció a Girona encara pugés molt més i aconseguir portar al públic aquesta gent que pensa que el teatre no li interessa, moltes vegades o perquè no hi ha anat o perquè les propostes que li van ensenyar en algun moment no li van interessar. Però no tenim molt, com que tenim molt de camp per córrer i hi ha molts ciutadans encara per portar al teatre.
1: Aquest any també feu una aposta important pels creadors de menors de 35 anys. Per què és tan important també donar espai a aquesta gent?
0: Perquè costa. Estem en un país on el teatre està funcionant molt bé, diguem, a nivell d'espectadors, a nivell de números, està funcionant molt bé, però segurament les generacions que van pujant, arribar en algun dels espais grans, dels teatres grans de Barcelona o de festivals, és més complicat. I pensem que hem d'estar com a festival, amb vocació de ser un festival nacional, atents a què passa també dintre aquestes generacions joves, i portar-les al festival. Ara se m'acudeix, hem introduït a través d'un projecte europeu en el que estem, que es diu Pirenardós, una companyia, la Maria Jové i en Gerard Franc, que han tingut un procés d'acompanyament dins d'aquest projecte europeu, i farem l'estrena del seu proper espectacle aquest temporada alta, que es diu Mal Normal, i que és una de les apostes, serà una estrena, encara no... D'aquest no puc explicar gaire perquè encara no l'hem vist, però és una de les apostes dintre aquesta línia de recolzar la gent jove, etc.
1: Al festival també manteniu el Torneig de Dramatúrgia Catalana, 16a edició ja, un projecte que, per qui no el conegui, en què consisteix? Perquè ja està consolidat després de tants anys, no?
0: Això és un dels clàssics del festival. Està sempre ple, de fet, és del que es van vendre més entrades ahir, que va ser el primer dia de venda. Això, cada dilluns del festival fem aquest torneig, que el que fem és convidar a 8 autors a escriure textos curts d'uns 35-40 minuts per dos actors o actors o actrius, i els enfrontem com si fos una eliminatòria de tennis, quarts de final, semifinals i final. El públic vota cada dia el que li agrada i el que passa, doncs passa a la segona eliminatòria. I això, com que es fa els dilluns, ens agafa des del principi de festival fins al final i té un públic fidelíssim que crea una relació molt personal amb la presentadora, que és la Miri Llanes. I, vaja, és una cosa que parlem, bueno, potser algun dia s'haurà d'acabar això del torneig, però de moment és un dels clàssics que marca bastant el calendari dels festivals.
1: Com és que agrada tant? Clar, ho deies, és del que es van vendre més entrades ahir, que va ser el primer dia, no?
0: O sigui, no ho sabem. De fet, el primer any que ho vam fer, la idea és que fos una cosa per un any i anem pel 16. Això vol dir que han passat 120 o 130 autors catalans diferents per al torneig, que al principi no ens haguéssim ni imaginat que existien 120 o 130 autors. I pensàvem, són unes lectures, això agafarà el públic de teatre com més addicte, diguem, o els més seguidors, i finalment s'ha convertit en un èxit popular. Tenim un públic que va des de senyores grans que es porten el tàper i que sopen allà en la pausa que hi ha abans de proclamar el guanyador. Hi ha gent molt jove. Jo penso que el format és divertit, la manera de presentar-lo és molt divertit i això és el que ha enganxat a la gent. I realment és un fenomen, per nosaltres és un fenomen.
1: Perquè les arts escèniques, evidentment, serveixen per explicar també tot el que està passant i a temporada alta teniu tants espectacles que també aposteu per propostes doncs, que són una mica més arriscades, no? Que no són pel gran públic o que en principi no podrien encaixar amb tothom. No? Com es troba l'equilibri entre triar propostes diferents, aquest risc artístic, no? O l'èxit de públic, també.
0: Bueno, hem fet molts equilibris a la programació. O sigui, és una programació molt variada, on hi ha espectacles que sabem que són més populars i que de manera natural trobaran el públic més fàcilment. Però volem arribar a tothom, també a la gent a qui li agraden aquest tipus de propostes. Una mica jo penso que la feina del festival en aquests 35 anys, ja estic pensant en Castellucci, que ha passat moltes vegades pel festival, aquest any no hi és, però Angelica Lidl és un dels noms habituals de temporada alta, han atrapat a un públic, o han acostat al teatre a un públic que potser no li interessen tant propostes més convencionals i que on es troba còmode és veient aquest tipus d'espectacles. De fet, els espectacles més comercials, per dir-ho d'alguna manera, i els més radicals són dels que venen més les entrades més ràpid els primers dies. Vull dir que hi ha uns públics que realment els estan esperant.
1: Perquè segur que hi ha alguna obra d'aquest tipus que no us esperàveu i us ha sorprès, no? Que hi ha hagut molt èxit, que
0: encara estem en el segon dia de venda d'entrades.
1: Sí, però em refereixo als anys anteriors.
0: Sí, sí, sí. Mira,

0: L'any passat hi ha una anècdota amb Sepuku, de l'Angelica Lidl, que és la primera vegada que ens ha passat, que les entrades van durar 9 minuts el wow. primer dia de venda. Una mica com concert de rock and roll, però en el teatre. Aquest any de 9 minuts no n'hem tingut cap, però ja tenim algun espectacle ple, l'espectacle de la Veronal, Living and Living, que estan... és el que obrirà el Mercat de les Flors i després passarà per temporada alta. Teníem dues funcions, es van emplenar, estem parlant amb ells a veure si podem fer alguna funció addicional. Vull dir que sí, són propostes de creació, propostes que d'entrada no serien les més comercials, però que realment tenen el seu públic i és un públic molt fidel.
1: Vivim en un moment també, evidentment, doncs, de polarització, intel·ligència artificial, guerres, no? El teatre també està reflectint totes aquestes preocupacions, no? D'això també s'està mostrant i també s'està parlant en escena.
0: El teatre sempre reflecteix el que passa en la societat. I, de fet, el que fem als festivals i als teatres és fer de via de comunicació entre els artistes i el públic, que són els que importen. Nosaltres només som un camí. Si parlem de temàtiques, en sortirien moltíssimes. L'espectacle que us deia que fem el primer dia, el 3 d'octubre, abans fins i tot de Hasbin, a Disfòria, parla, per exemple, de la disfòria de gènere, de la transsexualitat des del punt de vista d'una mare. Això és perquè és el principi del festival i és el que se m'acudeix. Hi ha espectacles sobre feminisme, hi ha espectacles sobre la mort, sobre el dol, sobre relacions familiars en moments de dol. Penso en Grans Bardisses, que és el premi que va guanyar el premi, és l'espectacle que va guanyar el premi Quim Masó l'any passat i que per tant es presenta aquest any al festival, o La solitud dels cossos celestes, que també és una proposta que parla del dol i d'unes germanes que es troben després de la mort de la mare. Sí, però nosaltres són els artistes els que tenien de quins temes parlen, i nosaltres el que fem és seleccionar artistes i seleccionar propostes que ens semblen interessants, però la temàtica ve marcada totalment pels pensaments dels artistes a cada edició.
1: Un festival com el Temporada Alta, evidentment, de tot el que estem parlant, 90 espectacles, necessita una estructura econòmica molt important. Aquest any parleu d'un pressupost de més de 3 milions d'euros. És suficient el suport del públic que rebeu per mantenir un projecte d'aquest nivell?
0: Sí, o sigui, el suport del públic el tenim. Fa bastants anys que tenim les ocupacions al voltant del 90%, que és una, que si ho compares amb altres teatres i festivals són números molt, molt alts. Però també tenim el suport de les institucions i també tenim el suport de molts sponsors, sobretot de les comarques de Girona, que posen recursos al festival perquè pugui passar. Això és una cosa bastant... En el cas de Temporada Alta, diguem, a nivell dels sponsors és bastant particular, perquè tenim més d'un centenar de sponsors, la majoria petits, d'empreses, fins i tot de restaurants i de botigues de Girona i de Salt. Després també hi ha empreses més grans, però no ens cansem d'agrair-los que apostin pel festival, i són els que fan que el festival pugui tenir el nivell de qualitat i d'internacionalitat que nosaltres volem.
1: Un dels eixos també d'aquesta edició és el Big Bang, que és la setmana dedicada a la creació contemporània, amb espectacles, trobades entre artistes, programadors. Amb aquest espai entenc que també es vol aconseguir aquesta xarxa de connexions, no?, en el món del teatre.
0: Sí, això fa bastants anys que ho fem. Sembla que també devem estar a l'edició 16 o una cosa així, i és una idea molt simple. Girona està ben comunicada, però segurament a molts programadors internacionals els és més fàcil anar a París o anar a Londres a veure teatre. I nosaltres sempre hem tingut programació internacional, però molt repartida, internacional o interessant per un programador internacional, però molt repartida durant tots els 2 mesos i mig que dura el festival. La idea simplement és, ajuntem programació en un cap de setmana, pensem propostes que puguin ser interessants per al mercat internacional, i portem els programadors aquí, perquè al final, com a programadors que som nosaltres, sabem que el més important per acabar decidint de convidar un artista a una obra és veure-la i veure què t'interessa. Per tant, això és el que fem. I sempre hi ha alguna proposta internacional. En aquest any tenim l'estrena de l'espectacle de Peeping Tom, de Les Salons Revisited, però està al costat de molts artistes del país amb recorregut i amb solvència, i que ja han començat o que tenen algun cas a carrera internacional, com Cabo San Roque, com en Xavi Bovés, com Oligori Microscopia, que fan un espectacle d'objectes que es diu Museu de los Relámpagos, com l'Agnès Mateus i en Quim Tarrida, que feia uns quants anys que no estrenaven espectacle i estrenaven un espectacle sobre les religions i sobre l'Església, que es diu Massacre, també durant aquest moment del Big Bang, de la setmana professional. Mm-hmm. Vull dir que la idea és portar els programadors que vegin els espectacles i després ja no tenim vocació de mercat, mm-hmm. però sí de posar en contacte artistes i programadors perquè després facin el seu recorregut conjuntament.
1: Per acabar, hi ha algun creador, creadora, que encara no heu pogut portar a festival, que tingueu especialment al cap, que us faci il·lusió? No sé si ho heu pensat.
0: Sí, tenim creadors i creadores que ens agradaria portar al festival i encara no han vingut, però em costa molt dir un nom, perquè moltes vegades no han vingut perquè o no estaven de gira, o no ha sigut possible, o l'espectacle que ens interessava no gira just durant el període del festival, i per tant amb molts d'ells estem en converses perquè això sigui possible un altre any. Però sí, evidentment n'hi ha. Nosaltres som un festival que hi ha, a diferència d'altres festivals, tenim continuïtat amb molts creadors. Abans parlaves de Castellucci, ha passat moltes vegades pel festival, sembla que de Jean Guy Cassiers, que portem el Teseu Savi Nouvel, un Teseu, una versió contemporània de Teseu, que és un gran director i que hem seguit, potser ha passat 6, 7, 8 vegades pel festival, i intentem combinar aquest seguiment d'alguns dels artistes que passen pel festival amb aportar noms nous perquè es vagin coneixent, perquè els artistes els vegin, perquè el públic els vegi, perquè s'ha d'anar renovant.
1: La 35a edició del Temporada Alta, que ja estan les entrades a la venda i que començarà el 3 d'octubre, s'allargarà fins al 8 de desembre amb una norantena d'espectacles, 22 estrenes absolutes. És un lloc de referència des de fa 35 anys ja, un festival de referència pel que fa al teatre. I això serà a Girona i a Salt. Narcís Puig, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Deixa'm dir teatre i arts escèniques. Sí, tenim dansa, tenim circ, una mica de tot. Tenim música, una mica de tot.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Les 10 i 23 minuts. Escoltem una mica de música i ens preparem perquè la Maria Forga, la nostra professora de cinema, ja la tenim aquí, a punt d'entrar. Avui parlarem d'un clàssic que, si no l'heu vist, l'heu de veure o l'heu de recuperar. Parlarem de Jamón Jamón.

0: amb aquesta música que ens endinsa directament a la pel·lícula Jamón Jamón, de Digues Luna, que no cal que la presenti. Em sembla que no cal que digui gaire més cosa, perquè tot el que vingui ara ens ho explicarà la Maria Forga, la nostra professora de cinema. Maria, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Quina il·lusió tenir-te aquí al davant.
1: El darrer dia, el comiat.
0: Sí, sí, sí. Hem de parlar d'una pel·lícula, Jamón Jamón, és que no sé què dir. No sé què dir.
1: És una pel·lícula singular, que sí? És una pel·lícula singular, una mica estranya, dura, molt dura, que arrossega aquella cosa, la fama de que Penélope Cruz i Javier Bardem es van conèixer en aquesta pel·lícula, rodant-la molt joves. Ella tenia 16 anys i ell 22, i no va sorgir d'aquí la parella, va ser molts anys després amb Woody Allen. Però és una pel·lícula molt especial. És una pel·lícula que forma part d'una trilogia que per mi és del millor que ha fet en Bigas Luna. És la trilogia ibèrica. I ens acompanya aquesta música tan preciosa del Nicola Piovani en una pel·lícula tan dura que vol mostrar el més lleig, no? de tot, dels paisatges, que són macos, la seva manera, però són desèrtics, els Monegros, allà on ningú pararia, amb carreteres de camions i bars de prostitutes. I
0: molts símbols espanyols, Bueno. El pernil, la truita, el toro d'Osborne, la carretera, ara ho deies, no?
1: Els tot. Camions, els l'all. L'all és un element molt present.
0: Bueno, és que clar, quan va venir aquí la Victoria Beckham, va dir que aquest país feia olor d'all.
1: Va dir que feia olor d'all molts anys després. Doncs
0: clar, ja hi era l'all aquí.
1: En Bigas ja ho havia descobert, i de fet ell menjava all constantment, però era molt curós, no se li notava. és la trilogia ibèrica, és la primera, Jamón Jamón, és del 92. Després van venir Huevos de Oro, que és una gran desconeguda, el 93, i també protagonitzada pel Javier Bardem, i a mi m'encanta també, i després La teta i la luna, que és més poètica, el 94, i aquí va acabar la trilogia ibèrica, no? Una representació d'Espanya, de l'Espanya més masclista, viril, xulesca i cutre, no? Però aquests són uns elements que en Bigas, que era un gran observador de la realitat i un gran artista, reflectia molt bé. Molt bé, i també podeu descobrir-hi una mirada irònica, perquè és que si no et posa els pèls de punta.
0: Perquè això va de la Sílvia, no? I el José Luis, que són dos joves que s'enamoren, que ell ve d'una família doncs més benestant, que fabrica roba interior, ella és regenta un bar, i a partir d'aquí doncs consideren que no estan una a l'altura social de l'altra, i entra el Javier Bardem, que és el Raúl, que és, doncs, és que clar, és increïble, un camioner aspirant a torero, no? Sí. I a partir d'aquí tot s'embolica. I aquella escena del petó.
1: Sí. En realitat és com una tragèdia grega, de veritat, però a l'espanyola, no? Amb uns valors com molt hispànics i molt, i ja dic, molt representant la masculinitat més cutre, però és una mirada que dintre d'això tenim la meravellosa Penélope Cruz, que ja en el seu primer paper protagonista mostra, per mi, unes aptituds magnífiques, transmet una humanitat, una frescor, una espontaneïtat. Ella va quedar tocada de fer aquesta pel·lícula. Sempre ho ha dit i ho ha explicat, i a més diu que ho va parlar després amb en Bigas Luna, perquè tenien una gran amistat en Bigas, el Javier Bardem sobretot, i la Penélope, i ella ho havia parlat. Durant molts anys es va negar a fer papers on aparegués nua o fent sexe, per exemple.
0: Ella tenia 17 anys, era el 92. 16 anys, el 92.
1: Tota la informació posa 17, però ella en una entrevista diu que tenia 16.
0: Ah, era una nena.
1: Era una nena, i hi ha imatges fortes. Però és una pel·lícula que val la pena revisar, perquè és una pel·lícula que et transmet moltes coses. Jo crec que gairebé ningú ha retratat els Monegros. Qui retrata els Monegros? Tothom passem per allà quan viatgem.
0: Els festivals, no? Que tenim la imatge aquesta
1: ara
0: de la música, però
1: però perquè és un espai precisament on no hi ha gairebé res, no? I són aquests personatges desoladors, no? Que viuen en aquest paisatge tan estrany. I és també les diferències de classe social, els toros, el toreo, la brutalitat i el desig, no? Cap pel·lícula del Bigas Luna no en té cap on no hi aparegui aquest desig, aquest ànim de posseir, no? Aquesta barreja de sentiments molt primitius. Però bueno, ho he fet sempre amb la mirada d'artista que tenia en Bigas, que no sé si ho sabeu, però també pintava, i era un gran artista molt polifacètic, diguéssim.
0: Tu el vas conèixer de prop?
1: Sí, jo hi vaig treballar. ell feia uns cursos de cinema per tot Espanya i jo era la professora de guió, precisament. Em va fitxar, sent jove. I sí, sí, el vaig conèixer i vam treballar plegats. I, bueno, era una persona molt sensible i molt artista, sobretot, i molt humana. Corre per les xarxes una entrevista on en Javier Bardem parla d'ell. Li posen unes imatges i en Javier Bardem s'emociona i li cauen les llàgrimes, no?, pensant en Vigas, perquè era un personatge, una persona molt humana. Llavors, aquesta pel·lícula, de veritat, val la pena revisitar-la. Si us agrada, feu la trilogia. Val? És una pel·lícula que va rebre el Lleó de Plata, el millor director, a la Mostra de Venècia. I això, en l'any 92, bueno, era una cosa important, diguéssim, no?, una internacionalització del cinema espanyol, un reconeixement. Tot i que en Vigas Luna no ha sigut mai un director de grans masses, eh? Perquè sempre ha fet, té un món molt propi i molt personal que t'agrada o no t'agrada, no? I hi ha aquestes mirades sempre molt sexual, del desig, de la duresa, no? Però vaja, en Vigas Luna, de tota manera, ha sigut sempre molt reconegut per ser un gran descobridor de talents en actors i actrius. Mm. És el gran descobridor de moltes actrius i actors que acaben
0: sent
1: després...
0: d'Almodóvar, eh? Sí. Que la reconeixem per ser xiques d'Almodóvar, com és el cas també sí. de la Penélope Cruz.
1: Hi ha molts directors que després de que en Vigas tingués un actor o una actriu en alguna pel·lícula d'ell, els fitxaven. Va ser un gran descobridor. Tenim la Penélope, la va descobrir ell, pràcticament. En Bardem li va donar un paper, ja havia fet coses, però aquest és el que el va llançar, no?, a l'estrellat, diguéssim. El Jordi Mollà està en aquesta pel·lícula, sí, que després es va retirar i ara pinta, com en Vigas. Leonor Watling li va donar un paper molt important a Son de Mar, també. Tenim la Verónica Echegui.
0: Ostres,
1: que la va fitxar amb un càsting de 3.000 noies en centre comercial, sí.
0: Per fer la Juani, sí, ah,
1: exacte.
0: Sí, sí. Ostres, és veritat, aquell càsting que va haver-hi, recordem la Juani, no, que era aquesta noia que volia convertir-se en actriu, que era el seu somni, no? Aquesta Choni també retratada. Bueno, el Vigas Luna al final fa aquesta Espanya menys atractiva, no?, una mica.
1: Exacte, exacte.
0: Que també existeix, és que a mi m'encanta.
1: Agafa aquests escenaris cutres, no?, aparentment lletjos, i ell en fa poesia.
0: Una mica western espanyol, no?, potser també, sí, amb els Monegros de fons, sí, això, sí, també. Es va rodar els Monegros, no sé si per aquí a casa nostra també es va rodar alguna cosa, a Catalunya, em sona, alguna zona...
1: Home, ell sobretot va agafar els Monegros, ell estava casat amb una dona aragonesa, coneixia bé Aragó, i es va enamorar d'aquella zona tan desolada, no?, i on ningú anava a fer res de bonic, aparentment, totalment. Perquè ell ho va fer, no? I ell era, ja et dic, un expert en recuperar coses d'aquestes. Aquí també hi ha molt la lluita, sembla, la pel·lícula en realitat és una tragèdia, ja ho dic, i és la lluita com de dos masculinitats diferents, no?, per una noia, però el paper de les dones en aquesta pel·lícula també és curiós, no? És interessant pensar si ha passat bé el pas dels anys, no?, perquè aquestes masculinitats tan fortes, bueno, ara ens ressonen una mica com... Aix, no? Et fa una mica de vertigen. Però, bueno, i són, existeixen, i ell ho va retratar molt bé. També la fragilitat, eh? També la fragilitat dels homes. I, bueno, jo diré que ell era un gran director d'actors i d'actrius, i aquí estan en estat de gràcia. Apareix també el Juan Diego, que és força jove aquí, l'Estefania Sandrelli, i bueno, diguéssim que hi ha una crítica també que és que representa aquesta masculinitat espanyola cutre dels toros, l'all, el pernil, no? Sempre hi havia un element gastronòmic, clar, en les seves pel·lícules. I com aquest pernil, hi ha una lluita...
0: Això t'anava a dir, perquè
1: no desvetllaré.
0: No, jamón és del pernil, de la lluita, del que passa amb les potes de pernil, no?
1: Hi ha una baralla...
0: Un surrealista, també.
1: Sí, sí, donant-se cops amb potes de pernil, que ara estic pensant que Almodóvar també, en Que he hecho yo para merecer esto, hi ha una dona, la Carmen Maura, que mata el seu marit amb un os de pernil, eh? Amb un cop d'os de pernil. Vull dir, el pernil, eh?
0: Sí, sí.
1: Està present. Sempre en les pel·lis del Vigas hi ha el tema aquest del menjar, no?, d'aquests plaers mundans. Per exemple, a Huevos de Oro, ja parla de huevos, no?, sí, els ous, és un tio que més menja... És un tio que es vol menjar el món a base de diners i poder, i a la Teta i la Luna la llet, no?
0: Al final, aquesta identitat espanyola, no? També escenes sexuals, hi ha moltes escenes també sí. de sexe, aquest, ara parlava d'aquest petó desfermat, no?, entre Penélope Cruz i Javier Bardem, que es va fer molt, bueno, va ser molt famosa, molt comentada aquesta escena, eh?
1: Sí, hi ha escenes sexuals bastant, bastant fortes i descarnades, diguéssim, no es va amagar pas en aquest sentit, i per això la Penélope, que era molt jove, doncs, bueno, va tenir després una mica de, bueno, bastant trauma, no?, i fins al punt de que no volia fer més escenes ni de sexe ni de nus. I no ho va fer durant molts, molts anys, eh? Però ja et dic, ella deia que ella ho tenia parlat, això, amb en Bigas, i cap problema, i que el Bigas ho comprenia, el que havia passat allà, no?, i el que realment havia estat la cosa molt dura. No sé si ara es podria fer això. M'imagino que no.
0: A veure, ara amb els coordinadors d'intimitat, suposo que està tot més cuidat, no?
1: Molt més. En això s'ha avançat molt, i home, és bo que sigui així, perquè ja veieu que ella va sortir d'aquesta experiència bastant traumada, sí.
0: Va tenir el reconeixement internacional, ho deies abans, Lleó de Plata a Venècia, sí. Però els Goya no va triomfar tant.
1: No. Va obtenir nominacions, però no en va guanyar cap. Per què? Jo crec que en Bigas no era, i no és, potser per tots els públics, tot i que aquesta trilogia és de les pel·lícules que sí que diria que poden agradar més, no?, a un públic general, però no tenia un èxit de públic tan massiu com altres directors i directores, no? Uh-huh. Sobretot perquè ell tenia un món molt personal i no se'n sortia gairebé mai d'aquí. I sempre hi havia una recerca, no?, en les seves pel·lícules, una recerca sobre les seves pròpies obsessions. I, bueno, això t'agrada o no t'agrada, no? No deixava indiferent, no? Tirarem del tòpic.
0: I això on ho trobem?
1: Doncs ho podem trobar a Movistar i a Flixolé, no? Que Flixolé sabeu que és la plataforma i jo no tinc cap comissió.
0: No la coneixia. Bueno, Flixolé... me l'has comentat tu, però
1: sí,
0: abans de tu no la coneixia.
1: És de cinema espanyol, hi ha tot el cinema espanyol. Ara, la veritat que en Movistar molts tenim Flixolé incorporat, eh? Ho van fitxar. Mm-hmm. Ho podem trobar allà, si ets subscriptor. Però també el podeu llogar, val? És una pel·lícula que es pot llogar a Apple TV, a Google Play i a Prime Video. És a dir, que no hi ha excusa. Aquesta la podeu veure. I us diré que, si no l'heu vist, jo crec que hi ha molta gent que l'ha vist, té el seu punt. Vull dir, és una pel·lícula, és un clàssic del cinema espanyol fet per un català, curiosament, i jo crec que ja té la categoria de clàssic.
0: I que
1: tens una fotografia i uns personatges i unes imatges molt maques.
0: Ai, ara m'ha vingut ganes de veure-la, Maria, mira.
1: Ai, me l'alegro molt.
0: Sí, ja, doncs ja l'he vista, vull dir, però de reveure-la.
1: Ja també he guanyat una persona que vull la veure.
0: De reveure-la, m'ha vingut ganes de reveure-la.
1: Sí,
0: perquè ja l'havia vist fa anys, jo, jamón, però mira, ara m'ha vingut de gust. Escolta.
1: Jo crec que la veuràs amb altres ulls, ja
0: sí,
1: veuràs.
0: Sí, i aquesta música que ens està acompanyant.
1: Aquesta
0: també
1: música és meravellosa, eh? I a més, fixa't que va contractar en aquest italià per fer-li la música, que ja li havia fet en altres pel·lícules, i és una música que sembla que no pega amb la cutredat
0: sí,
1: i l'agressivitat de la pel·lícula, no? Hi ha aquest contrast
0: però
1: que ens porta...
0: molt bé.
1: Molt maca.
0: Jo crec que sí.
1: Molt maca, perquè ens posa en un plano mirant la pel·lícula on ens deixa reflexionar sobre el que estem veient. És molt bonica. Però també està combinat amb música després de Chimo Bayo, per exemple, que era l'Espanya dels 90, discoteques, sí, música electrònica... Això també apareix, eh? Aquest contrast.
0: Mm-hmm. Maria, ha estat un plaer tenir-te aquí cada estiu. Bueno, un altre estiu com cada estiu.
1: Vull un plaer per mi.
0: Moltes gràcies per recuperar-nos aquests clàssics i tant de bo ens retrobem l'estiu que ve o quan sigui.
1: Tant de bo.
0: Moltes gràcies.
1: Que tingueu
0: i molta
1: bon
0: sort
1: curs.
0: Amb el guió, el cinema i tot. Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Les 10 i 40 minuts hem de parlar de la nova temporada de Ràdio 4, que es va presentar ahir, i hem de passar-li una altra vegada el trasllat d'aquest programa del matí de Ràdio 4, edició estiu, perquè dilluns ja comença l'edició habitual amb el Xavi Freixas.

0: I del matí de Ràdio 4, edició estiu, al matí de Ràdio 4, edició habitual, durant tota la temporada, amb el Xavi Freixas. Xavi, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Com estàs?
0: Bé? Mira, jo també molt bé.
1: Content de veure't.
0: Ai, que bé, perquè...
1: T'he escoltat molt.
0: Sí?
1: M'has agradat molt.
0: Què dius? Moltes gràcies.
1: Com sempre. Programació d'estiu de luxe, de veritat.
0: Però el que heu
1: felicitats.
0: De fer és descansar de la ràdio a l'estiu.
1: Però estones va bé.
0: Sí, sí, per acompanyar, no?
1: A més, és molt relaxant al matí, t'informa, sense la pressió d'haver de fer tu el directe.
0: Ai.
1: És com aquests dies llegir el diari. Carai, tu, és un luxe. Durant l'any sempre tens aquell, no?, aquell punt d'estrès, aquella pressió afegida que no et deixa gaudir tant d'aquests bons moments, i aquest estiu he gaudit amb la programació d'aquesta casa, he gaudit també llegint el diari amb aquella calma que només passa durant les vacances, i a partir d'ara, doncs, a gaudir de la feina, perquè en tenim i molta, treballem molt, però gaudim molt, disfrutem, que diem a casa.
0: Ahir us vam veure en aquesta presentació la temporada de Ràdio 4 fantàstica i segona temporada del matí,
1: sí,
0: de Ràdio 4. Com
1: sí,
0: ho encareu, això? Ja dilluns, ja està? Ja està aquí?
1: Ja ho tenim aquí, això. Sí, senyora. Ha passat volant l'estiu, T'he de dir que... Set setmanes, però m'han passat molt, molt de pressa. I canvis sí, perquè l'objectiu és no avorrir mai a l'audiència, però molts canvis tampoc, perquè hem tingut la sort que ho hem encertat, ho hem endevinat. Aquest any els col·laboradors majoritàriament ens han sortit tots molt bons, hem passat bones estones, i per tant continuaran la majoria dels que teníem la temporada passada, i continuarem gaudint de la ràdio amb tots ells. Per exemple, el Fred Rodríguez Picó.
0: Home,
1: el millor meteoròleg del país i de la història.
0: És increïble, el Fred Rodríguez Picó, i a més a la gent li agrada molt.
1: Exacte, per això dius, el Picó continua, clar que continua. I a més amb una tardor que diu que es presenta...
0: Complicada.
1: Molt complicada. Amb el mar tan calent, hem tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Tot això, si es donen les condicions, podríem tenir... Mare meva, les danes. No sé què passarà a finals de setembre, de cara a l'octubre, en parlarem amb el Picó. Tindrem, per exemple, una altra que continua, la sexòloga Alba Povedano. La gent pel carrer me'n parla. El millor baròmetre és quan voltes per Catalunya durant els mesos d'estiu. M'encanta la Povedano!
0: Doncs
1: els divendres, aquella del sexe.
0: Allà hi serà.
1: Sí, el psicòleg Antoni Bolinches, per exemple.
0: M'encanta el Bolinches.
1: Doncs mira, dilluns a les 11 ja ens dirà què hem de fer per no patir això de la síndrome o la depre postvacacional, perquè estem tots fets un nyap ara mateix.
0: Sí, sí.
1: Les doctores Montse Folch, la Magda Carles, l'economista Santiago Niño Becerra...
0: Sí,
1: no és el més optimista del món,
0: no,
1: però en sap i dona bons consells.
0: Sí, això sí.
1: Lopau de Pons.
0: Home, Lopau cantant.
1: Lopau de Pons, què seria del matí sense Lopau de Pons? Tothom me n'ha parlat aquest estiu del Pau. Guillem Guardiola, que arrasa les xarxes, amb qui aprendrem a parlar més i millor el català. La grandíssima Marta Tips, és que clar, la llista és...
0: La Marta Tips sempre ens dona uns consells.
1: És una passada.
0: D'aquelles coses que dius, no sé que ho necessitava fins que m'ho ha dit la Marta Tips.
1: És una passada. I algunes novetats, sí, per exemple, l'Ingrid Ramon, que l'hem tingut alguna vegada, però poques, aquesta temporada, enguany vindrà més sovint, sí, és l'ensinistradora de gossos, és la que va ensenyar el Blat, el seu gos, que és l'únic gos que, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, és capaç de detectar el càncer de pulmó amb l'alè. Ha salvat centenars i centenars de vides. I és una crac, ensinistrant gossos. Pensa que hi ha més gossos que canalla.
0: Sí, és així.
1: A Catalunya. És així, És molt gros. Mira,
0: per tant, interessa molt, aquest
1: mira,
0: tema.
1: Hi ha més d'un milió 250.000 gossos. Més d'un milió 250.000 gossos. Mentre tenim 1.140.000 nens i nenes menors de 14 anys.
0: Hi ha més gossos.
1: Per tant, el tema gos interessa, sí.
0: I tant.
1: Després, si algú no té gos i no li interessa el que pugui explicar l'Ingrid, no patiu, perquè fem allò que barregem continguts.
0: Això ho fem sempre.
1: Tenim l'Ingrid Ramon parlant de gossos, tenim el Picó parlant del temps, tenim el Pau de Pons cantant per allà...
0: I segur que alguna cosa t'interessa, segur.
1: Exacte, i si no t'agrada una cosa, t'agrada l'altra, i aleshores, una miqueta l'objectiu és aquest, és a dir, parlar dels temes que interessen a la gent. Política, evidentment, també. Municipals al maig, veurem quan seran les generals. Tot política? No! La gent al carrer
0: diu... Moltes més coses.
1: El que més ens agrada, tio, és que parleu del que interessa a la gent, perquè normalment A tot arreu i a tota hora es parla del mateix. Tot el sant dia, i vinga, i vinga. I clar, a les 10 del matí dius, home, no deixem de parlar de res, però no ens encallarem amb els temes que ja han sonat a tot arreu des de les 6 del matí.
0: I el que li agrada a la gent, que això és molt important, que aquest estiu hem estat fent també regals, cosetes, sortejos.
1: El so del dia.
0: El so del dia.
1: El
0: so
1: del dia,
0: no?
1: Clar que el tenim. Clar que un altre clàssic, sí. Va amb l'ADN del programa, ja. Sí,
0: per
1: sí,
0: això,
1: el so del dia,
0: podrem
1: dinar,
0: continuar
1: sopars,
0: trucant, escoltant ocellets, escoltant sorolls, endevinant el que és, i dinar, sopars, regals, perquè sortegeu de tot. A mi m'encanta perquè sortegeu de tot.
1: Pastissos.
0: Sí. Heu sortejat hasta cubells de fregar, que m'encanta.
1: Sí, amb l'inventor de la Vileda.
0: Sí, me'n recordo d'aquest dia molt, perquè no conec un programa de ràdio que sortegi cubells de fregar. Doncs aquí sí.
1: No, és una passada. Després, mira, una altra novetat, el Toni Reboredo, que havia vingut alguna vegada.
0: Sí, l'hem tingut aquest estiu també.
1: Ah, l'has tingut també, eh?
0: Sí. Carai. M'ha donat consells.
1: Aquell dia no et vaig sentir.
0: Daps.
1: Doncs és que dona uns trucs, uns consells. És una passada, eh? Expert en informàtica, perquè no ho sàpigues. Aquell que ens va explicar, oients, per exemple, que prement 5 cops el botó aquest d'encendre el mòbil, tu prems 5 vegades aquest botó i truques directament al 112 sense haver de marcar 112.
0: Molt útil.
1: Estàs en una situació d'emergència que en aquell moment ets incapaç de poder marcar l'1 i el 2, i doncs prement 5 cops aquí, pam, també ens va explicar què hem de fer perquè ningú del món pugui localitzar el nostre mòbil, o com trobar-lo si el perdem. No, de veritat que té uns trucs que només sap ell, i que són brutals, brutals.
0: Xavi, no ens facis més spoiler.
1: No.
0: M'has dit el català, que m'ha agradat molt.
1: Sí.
0: Que és el noi de les paraules d'antes.
1: Sí, home, no? La primera ràdio en català.
0: Clar, això sí. Per tant, hem de parlar de català.
1: 50 anys, el 13 de desembre.
0: 50 anys, el desembre. Ens preparem ja també per l'aniversari de Ràdio 4.
1: Sí, senyora, per Santa Llúcia.
0: No ens facis més spoiler, perquè els oients s'han de connectar el dilluns a les 10, de 10 a 1, al matí de Ràdio 4, amb el Xavi Freixas.
1: Perfecte. Allà us hi esperem a tots, eh?
0: Bon cap de setmana i moltes gràcies.
1: No em falleu. Bon cap de setmana i un petó molt gran per tu i per tot l'equip, Maria.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I amb el Jordi Vila, que hi va anar a la presentació de la nova programació de Ràdio 4. No, això no t'ho vas perdre, Jordi.
2: No m'ho vaig voler perdre.
1: El Xavi Freixas, sempre... que ara l'hem tingut aquí, tampoc s'ho va perdre.
2: No, estava tothom, bona part dels nostres companys i companyes que formen part indiscutible d'aquesta nova programació. Mm-hmm. Es va fer a l'Hotel Mi de Barcelona, 5 estrelles, a una de les terrasses més fabuloses i fantàstiques de la ciutat de Barcelona. Carrer Casp, número 1, mira, davant de Ràdio Barcelona. Mm-hmm. Va estar un acte presentat per la nostra flamant Laura González, que ens va recordar com li agrada explorar el costat fosc de la cultura. I, per cert...
1: Sota
2: sospita, que és una de les novetats, surt del cap de setmana per tornar entre setmana diari a partir de les 10 de la nit, després del Pla B. En fi...
1: El lema d'enguany, atenció, sí. La ràdio que t'escolta, perquè sí, perquè nosaltres no només ens escoltes tu, sinó que t'escoltem nosaltres, eh? Una ràdio que porta 50 anys sent l'altaveu de la ciutadania de Catalunya, la primera en català. Sí, sí, és així. Ràdio 4 va ser la primera ràdio en català, perquè hi ha molta gent que es pensa que va ser una altra. No, la primera emissora que va començar a emetre pràcticament 24 hores en català va ser aquesta. Va ser Ràdio 4, i això ho continuarem fent aquesta temporada.
2: I tant, i aquest claim sumarà el de l'aniversari 50 anys en català i amb tu. I qui ens pot donar la visió global de l'aposta per aquesta nova programació de Ràdio 4? Sonia Urbano.
3: Hola, què tal?
4: Hola, què tal? Com estàs, Jordi?
3: Directora de la ràdio. Escolta, la ràdio que t'escolta és una any importantíssim, eh?
4: Molt.
3: 50 anys, t'he vist molt emocionada, sí. Presentant, clausurant aquest acte fantàstic.
4: Sí, estic molt emocionada. És un any molt especial per nosaltres. És un any de reivindicació de tot el que hem estat i també del que som i del que serem. Perquè Ràdio 4 té una història, és pionera, és la primera en català. Han passat coses a Ràdio 4 que no han passat a cap altra ràdio, però és que ens estem reinventant. I llavors els oients han de redescobrir-nos a Ràdio 4.
3: I com ens redescobriran en aquesta nova temporada? Què destacaries d'aquesta nova temporada? És difícil resumir-ho en pocs segons, eh? Però som periodistes i sabem fer-ho.
4: No, és complicat, però sí que diria que primer trobaran una ràdio amb una nova identitat sonora, que això és molt important, i després trobaran unes matins consolidats i novetats, com ara les tardes de Ràdio 4, el Són 4 dies amb la Sílvia Tarragona, programes meravellosos que tornen de dilluns a divendres, com Són irrepetibles del Carles Mesa o el Sota sospita de la Laura González, programes que s'estrenen com La tàctica amb la Mariola Dinarès o La comanda o El vida verda, que torna també a la graella de Ràdio 4, podcast, sisplau, el Sergi Mas, la Lourdes Gata.
3: I el 13 de desembre, festassa, perquè és el dia que es commemora el 50è aniversari, no? Festassa.
4: Ho dubtes. Festassa diumenge 13 de desembre, ja desvetllarem a Onda Barcelona, però que tothom s'apunti la data perquè al carrer farem molta festa.
3: Jo ja me l'he apuntada.
1: Ai, quines ganes.
3: Quines ganes.
1: Ja estic nerviosa, Jordi, de veritat. Una de les novetats principals és, ho ha dit la Sònia també, que de 2 a 3 de la tarda els serveis informatius agafaran l'antena. Una hora d'informació. Primer l'edició migdia, començarà a les 2, l'editarà l'Helena Pérez i... a les 2:10 s'emetrà en edició conjunta també amb Ràdio Nacional i amb Ràdio 5.
2: Sí, la nova programació de Ràdio 4 torna a posar al centre la informació de Catalunya com a emissora de proximitat. Mm-hmm. Vam parlar precisament amb qui editarà l'edició migdia.
3: Mariola Dinarès, la tàctica?
5: Sí, la tàctica.
3: Tàctica.
5: Perquè et donarem...
1: La Mariola Dinarès, no fem spoiler. Hem fet spoiler, no volem fer spoiler. Que ara la sentirem, perquè és programa nou, la Mariola. Atenció, ara sí, l'Helena Pérez.
3: L'Helena Pérez, editaràs l'informatiu migdia.
6: Correcte.
3: Sensacions, et veig platòrica.
6: Doncs mira, em fa molta il·lusió, i saps per què? Perquè la meva primera oportunitat periodística va ser fa 22 anys a Ràdio 4. El sortir de la facultat va ser el meu primer contracte. Després de vida professional i personal, m'ha portat gairebé 20 anys fora de Catalunya i en altres mitjans, i fa molt poquet que he tornat. Vaig tornar a finals d'any. Llavors que enceto aquesta nova etapa amb molta il·lusió i molt contenta, la veritat.
3: I què ens oferirà aquest informatiu migdia?
6: Doncs sobretot rigorositat. Perquè és, jo crec, que l'ingredient bàsic de la nostra professió, escoltar per poder parlar amb rigorositat i sobretot intentar omplir el full en blanc, que és cada dia la nostra feina, perquè nosaltres arribem, tenim un full en blanc, omplir-lo amb coses però que tinguin sentit i que estiguin contrastades per poder lluitar contra les fake news, que és molt important avui en dia perquè és massa soroll.
3: Doncs Helena Pérez, sort i encerts, eh? Vinga.
6: Gràcies, ens escoltem.
1: Edició migdia, Jordi, de les 2 a 2:15, informació, i després informació esportiva.
2: Sí, a les 2:30, després de 20 anys, tornarem a tenir un programa d'actualitat esportiva amb entrevistes i col·laboradors a Ràdio 4. Es dirà el quart temps i el presentarà José María Rubí. L'edició vespre continuarà amb l'Andreu Vinyes com a editor a les 7 de la tarda, i el pla B amb Toni Marín començarà a 8:15 i farà l'anàlisi de la jornada fins a les 10 de la nit. El cap de setmana l'editarà en edició migdia l'Olga Rodríguez. El programa Faristols i el Tot Europa s'emetran dissabtes i diumenges a la 1 abans de l'edició migdia.
1: Això pel que fa a la posta informativa, eh? I si tornem als programes, Jordi, a veure, més novetats. Vinga, volem cosetes.
2: Vinga, va. De dilluns a divendres, de 6... Vaja, que la posta de programes al matí es consolida, eh? Mm-hmm. De dilluns a divendres, de 6 a 8, bon dia i bona sort amb el badollador, la Montse Vidal i l'Ares Teixidor.
1: I també amb el Gorka Delgado i també amb el David Alcalde, que són un equipàs brutal.
2: A continuació, la 7a temporada del Café d'Idees amb la Gemma Nierga. I a les 10, doncs, el Xavi Freixas fins a la 1, al matí de Ràdio 4.
1: Tu estaràs allà, no?
2: Jo estaré allà.
1: Ara ens ho
2: ha estaré...
1: explicat, el Xavi.
2: Sí, sí, i tant. I després, atenció, estrenem la tàctica, ja ens ho avançava la Sònia Urbano, de 2 a 3 de la tarda amb la Mariola Dinarès.
3: Mariola Dinarès, la tàctica?
5: Sí, la tàctica.
3: Tic-tac o tac... No, tàctica.
5: La tàctica. Perquè et donarem idees creatives per la teva vida, perquè tinguis una vida millor. Clar, són idees creatives.
3: Molta interacció amb els oients, no?
5: Els oients i els experts són els protagonistes. Jo estaré allà enllaçant-los. Però vull dir que és posar un expert i que la gent pregunti.
3: Escolta, molta sort i encerts, eh?
5: I tant, gràcies, moltes gràcies.
1: Per tant, els protagonistes, vosaltres, heu de preguntar, sí. I la Mariola i els experts us contestaran.
2: I farà molt èmfasi amb dubtes sobre la intel·ligència artificial, ens ha dit la Mariola Dinarès.
1: Molt important,
2: Dinarès,
1: perquè hi ha moltes ombres, sí, en aquest tema,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: I cada dia a les 3 de la tarda. Ai, com m'agrada. Irrepetibles! Programa d'entrevistes amb el Carles Mesa, que surt del cap de setmana, i també vas poder parlar amb el Carles, Jordi.
2: I tant, mira.
3: Carles Mesa, Irrepetibles, passes del cap de setmana a Diari.
7: Mira, estic il·lusionat, estic nerviós i estic una mica acollonit.
3: Se't gira feina, eh?
7: Se'm gira molta feina, sí, perquè darrere de cada personatge hi ha molta documentació, hi ha moltes hores d'escoltar entrevistes, de llegir altres entrevistes que han fet aquests personatges a altres mitjans. Total, que hi ha molta feina, però també molta il·lusió, i segur que m'ho passaré molt bé.
3: Escolta, sí. Apunta'ns alguns noms que ja tens allò en cartera, va.
7: Mira, començarem amb el Josep Maria Pou, el primer dia.
3: Uf!
7: El segon, el músic Miqui Puig. El tercer, atenció, l'Amanya, que té moltes coses per explicar, i així un seguit de personatges. Dijous, Pepe Sacristán.
3: Vinga, va. I recorda'ns l'hora, cada dia.
7: De 3 a 4 de la tarda, a Ràdio 4.
3: Sí. Moltíssima sort. Irrepetible, no, Carles Mesa.
7: Jordi, gràcies.
1: Ja m'he emocionat. L'Amanya.
2: Sí, l'Amanya, déu-n'hi-do.
1: El Pou.
2: Mare meva.
1: Ostres.
2: Mare meva. Entrevistes en profunditat, amb molta delicadesa, marca de la casa.
1: I amb aquesta manera que té el Carles
2: Mesa
1: de preguntar,
2: sí,
1: eh?
2: I amb aquesta veu que té.
1: Brutal.
2: En fi, la nova programació de Ràdio 4 renova la tarda, que estarà liderada pel Xavi Martínez. Em sembla que et sona aquest nom,
1: em
2: Maria.
1: Em sona.
2: En fi, l'ADN d'aquest programa el coneixes molt bé, Maria. Tu hi formaràs part.
1: Jo hi serem allà amb el Xavi, amb el David Gallac, també a la producció el Joel Sevilla, també aquests primers dies, i la Sònia Rodríguez. És increïble. O sigui, serà una cosa... Bueno, és que no vull fer spoiler perquè tenim una bomba, Xavi.
2: Doncs...
1: Xavi, et dic Xavi,
2: sí,
1: perquè ja estic pensant en el dilluns. Fa mitja hora que no estic dient Xavi. Jordi.
2: Mira, doncs vam poder parlar amb el Xavi Martínez.
3: Ai, Xavi Martínez, la tarda, Xavi. Torna aquí, bueno, hereva del Xavi Fornia, que manteniu l'esperit, de 4 a 7 de la tarda, eh?
8: De 4 a 7 de la tarda, i realment, tu ho has dit molt bé, Jordi Vila, que per cert, t'estimo molt, Jordi Vila.
2: Vinga, va.
8: Té aquesta cosa, té l'esperit del Xavi Fornia, però és un programa nou, eh? Format nou, amb nous col·laboradors, és veritat que hi haurà moltes persones que sonaran als oients del Xavi Fornia, però amb molta ambició i sobretot amb ganes de comunicar, juntament amb la Maria Coll, amb el David Gallet, i un equip de persones meravellós, comunicar què està passant, la realitat, el dia a dia, l'actualitat, però amb una mirada diferent. I sobretot, no només explicar què està passant, sinó fer que passin coses també al programa. Jo només et dic això.
1: De 4 a 7 de la tarda, allà hi serem. Mm-hmm. I estic nerviosa i tinc moltes ganes, Jordi.
2: I una altra de les grans novetats és el Són 4 dies, que presenta la Sílvia Tarragona, que passa de la nit al cap de setmana i amplia el programa de nou a una del migdia. I vam parlar amb la Sílvia.
3: Mm-hmm. Tornes al cap de setmana, sí, que ja havies estat fa molts anys.
9: Havia estat molts anys perquè, com he dit en la presentació, jo sóc vieja pelleja. Estic a punt de fer-ne 59, 27 anys a Ràdio 4.
3: I què portarà la Sílvia Tarragona al Són 4 dies?
9: Doncs mira, aportarem una mirada plena d'entreteniment, de rigor. Què t'he de dir, tu, que no sàpigues, que m'has aguantat tants anys?
2: Bueno.
9: De veracitat i d'escoltar la vida com passa a través de la ràdio. És a dir, no podem quedar-nos només amb un titular, hem d'aprofundir en el que diem, ho hem de fer des del rigor, i això és el que farem cada cap de setmana.
3: Portes a la casa moltíssims anys, tants com?
9: Tants com 27.
3: 27 anys. I aquest any és molt important, 50 anys, eh?
9: Aquest any és molt important per a mi perquè ara ja em puc jubilar. És a dir, 50 anys a Ràdio 4, la primera en català, 27 en aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola. Estic molt orgullosa de les oportunitats que m'han donat, molt agraïda, i estic molt contenta. Així doncs, que visca la felicitat i visca la ràdio pública. Vila.
3: Són 4 dies, de recorda'ns l'horari perquè amplieu una hora, eh?
9: Com no hi siguis, m'enfadaré.
3: Va.
9: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia.
1: Hi serem, no?
2: Hi serem.
1: Perquè s'enfadarà amb nosaltres, la Sílvia.
2: No, hi serem. És que la Sílvia Tarragona és molt intensa.
1: Gran mestra.
2: Gran mestra radiofònica.
1: Referent, jo l'estimo profundament amb tot el meu cor. Jo, de la manera que sé fer... O sigui, que ara faig ràdio, de veritat, que en gran part, un 80% podria dir gràcies a Sílvia Tarragona.
2: Doncs mira, jo vaig compartir amb ella dues temporades, de boca a orella, i també he après molt d'ella.
1: A mi m'ha ensenyat molt de la ràdio i de la vida.
2: I de la vida. Mira, escolta, queden algunes altres cosetes. Després del butlletí informatiu...
1: Butlletí informatiu...
2: Rematem això de la nova temporada. Vinga, va.
1: Màquina del temps i les tietes. Última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu.
2: No marxeu, no marxeu, no marxeu.
10: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bon dia. A hores d'ara està en marxa la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Totes les comunitats del Partit Popular han mostrat el seu rebuig al model de finançament autonòmic que s'està debatent, així com Castella, La Manxa i Astúries del PSOE. Enviat especial a Madrid, Toni Conde, bon dia.
12: Bon dia. Aquí, a les portes del Ministeri d'Hisenda a Madrid, els consellers autonòmics del PP que han atès els mitjans han manifestat el seu rebuig al nou model. L'acusen de ser una cessió a l'independentisme pactat bilateralment amb Catalunya i de perjudicar les seues comunitats. El conseller d'Hisenda manxec, Juan Alfonso Ruiz, de Govern Socialista, ha avançat que demanarà al govern espanyol que retiri de l'ordre del dia la proposta o que s'abstingui per evitar que el tràmit tiri endavant.
13: Tenen a retirar-se l'ordre del dia. Lo que le voy a proponer al ministro es que l'administración del Estado, el gobierno, se abstenga para que el resultado de la votación de reloj sea o manifieste el sentir que tenemos las comunidades autónomas.
12: Per la seva banda, la consellera d'Economia catalana, Alicia Romero, ha defensat el nou model que beneficia totes les comunitats, segons ha defensat, i ha celebrat que les comunitats del Partit Popular no hagin seguit les passes de Madrid, que no ha assistit a la reunió.
14: Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional ser allà on hem de representar els nostres ciutadans, i per tant em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí. I les que no hi són, doncs ja explicaran doncs com deixen la cadira buida dels ciutadans als que representen.
12: A hores d'ara continua a porta tancada dins del Ministeri la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
11: Gràcies, Toni. Doncs sobre precisament aquest Consell de Política Fiscal i Financera s'ha pronunciat en declaracions a les Mañanas de Ràdio Nacional la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz.
15: Es evidente que lo único que intenta Pedro Sánchez es garantizar la permanencia de ella en Cataluña. Y yo creo que todo el mundo entiende que no es de recibo que la financiación, que es de todos los españoles, salvo de País Vasco y de Navarra, la decida únicamente el señor Illa.
11: I pel que fa a la situació a Ceuta, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez d'atacar la Policia Nacional arran l'informe sobre la crisi migratòria de la ciutat autònoma i que implicaria el Marroc en l'operatiu d'entrada de més de 70.000 persones a la ciutat. Esther Muñoz, en aquesta entrevista, ha assegurat que alguna cosa ha fet que el president sigui, diu, submís al Marroc. El PP també insisteix en la possibilitat d'una moció de censura instrumental per convocar eleccions, tot i que Muñoz admet que ara mateix els faltarien 4 vots. Assegura més que la compareixença de Sánchez al Congrés no ha aclarit les causes de la crisi. El Consell de Supervisió de la multinacional Volkswagen ha aprovat per unanimitat un pla per reestructurar el grup alemany i fer-lo més competitiu a costa d'acomiadar un total de 100.000 treballadors i tancar 4 plantes a Alemanya. A la reunió d'aquest dijous a la tarda no s'ha parlat específicament sobre la possible desaparició de la marca Seat el 2029, una de les qüestions que hi havia sobre la taula, segons ha detallat un mitjà alemany. Durant el Consell, el grup ha confirmat que no té intenció d'electrificar els models de Seat, però ha deixat la porta oberta que Martorell aculli una segona plataforma de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques del grup. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba de viatge oficial a la capital ucraïnesa, Kiev, ha assegurat que manté contacte amb l'empresa automobilística i que la prioritat és mantenir llocs de treball a Catalunya.
16: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
11: La supressió de la marca Seat entraria dins el profund procés de reconversió de Volkswagen, que està immers en una greu crisi de vendes i resultats. I fem un darrer punt. El nou accés a la meva salut es farà a partir del proper mes de gener a través de l'IDCAT mòbil, amb un sistema d'autenticació amb codis d'un sol ús que s'envien al telèfon mòbil. Aquest nou sistema havia provocat queixes de molts usuaris que alertaven de les dificultats que implicaria per les persones grans. Però des del Departament de Salut han assegurat a Ràdio 4 que ja tenen previst incorporar el Representa en la nova aplicació. Diuen que s'havia posat èmfasi en que els ciutadans coneguin i utilitzin l'IDCAT mòbil, però que en cap cas havien deixat de banda les necessitats de les persones grans. Elisenda Serra, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuaris del Servei Català de la Salut.
17: Probablement s'ha començat a comunicar el tema de l'accés a través de l'IDCAT mòbil i no hem fet tanta èmfasi amb la part aquesta de la delegació tercera, d'acord? Perquè ens hem centrat molt amb aquesta part de anem a fomentar que la gent es doni d'alta de l'IDCAT mòbil, anem a començar amb això i després explicarem el tema de la delegació tercers. És que estava previst, perquè més ja ho sabem que és així.
11: Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
10: Ràdio 4. Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.
1: I també amb tu, que ens estàs escoltant, amb el Jordi Vila, que el tinc aquí, que ara continuarem repassant amb ell tots els spoilers d'aquesta nova temporada.
2: Hola, què tal? Bones.
1: Ràdio 4, a la producció, el David Alcalde, la Cèlia Pérez i el Joel Sevilla, i a les vies de so, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela. Última hora del matí de Ràdio 4 estiu, que va començar el 21 de juliol i s'acaba avui.
2: Quina emoció. Com estàs? Com et trobes?
1: Jo estic
2: Falta
1: bé.
2: Una hora per acabar el programa d'estiu, Maria.
1: Sí, però comença temporada, estic
2: sí.
1: feliç.
2: Sí.
1: I a més, és una cosa que mai saps quan acabes això si ho faràs una altra vegada. No saps si tornarà a haver-hi programa, no saps si el faràs tu, no saps si... No se sap, perquè les vueltes dan mucha vida, saps?
2: Sí,
1: saps
2: què vull dir? És el tercer any que presentes el programa d'estiu, eh?
1: És el tercer any que presento el programa d'estiu als matins, però clar, mai, quan he acabat el primer no sabia si faria el segon, quan vaig acabar el segon no sabia si faria el tercer, o sigui, mai ho saps. Llavors, doncs, sempre fa una mica de pena, perquè aquestes coses passen, però contenta, molt contenta d'haver-ho fet, la veritat, que la direcció d'aquesta casa sí. hagi apostat per mi. Estic feliç i supercontenta.
2: I jo content, mira, si jo també aplaudeixo, content d'haver-te pogut acompanyar doncs mira, les dues primeres setmanes i l'última.
1: Sí, la veritat. I molt contents també perquè el dilluns comença nova temporada aquí a Ràdio 4, us hem estat explicant tot el que passarà, tots els spoilers, però s'estrenen programes, ho hem dit. Una altra, som-hi.
2: La nova temporada de Ràdio 4, a més d'estrenar el quart temps i la tàctica, també estrena La Comanda amb Natàlia Sánchez i el xef reconegut internacionalment, Raül Balaguer. Els diumenges a les 3 de la tarda.
3: Natàlia Sánchez, et veig platòrica. Ja has fet la teva comanda?
18: Ja tinc la meva comanda feta. Arriba, per cert, Jordi, apunta tu, arriba el diumenge dia 13 a les 2 del migdia. Si no la trobes, a Ràdio 4.
3: La teva comanda que la tenim aquí amb Raül Balam. Què tal?
19: Molt bé, contents aquí.
3: Què ens oferiu en aquest nou programa? Això és novetat, eh? Estel·lar a cap de setmana, eh? Va.
19: És parlar de gastronomia, i quan es parla de gastronomia es parla de tot, perquè dintre d'una cassola és un món el que hi pot acabar. Venim els diumenges a l'hora del sofregit, o sigui, a l'hora de 2 a 3, quan s'està fent aquell sofregit per aquell arròs, allà estarem nosaltres donant suport a totes aquestes famílies que cuinen a les cases i explicant com s'ha de cuinar, històries de cuina i molts relats que explicarem.
2: Us veig emocionadíssims.
19: Anirem al Mercat de Sant Josep.
1: Al Mercat de Sant Josep i parlarem amb paradistes. Ens explicaran com era el mercat.
2: El mercat dona molt de joc per fer ràdio, eh?
1: Home, tu veus, saps que fas
2: carrer. Sí.
19: Clar, dic, per què comencem amb un mercat? Perquè abans de cuinar has d'anar a un bon mercat a comprar el producte. I això és el que anirem a fer nosaltres.
2: Si has dit mercat, hola, oh, ilai, la mesovera, la mesovera, hola, oh, ilai, la mesovera. Bueno, escolta, moltíssima sort, eh?
1: Per cert, si ens volen venir a veure, gravarem el programa des de la Boqueria el dijous 10 a les 10 del matí, obert al públic. Aquí ho deixem.
2: Apuntat, molta sort. Merci. I bona cuina.
19: Gràcies.
5: Ui, quines ganes hi ha. Sí. Ja tinc gana, aquestes hores ja tinc gana, i amb el Raül i la Natàlia encara més.
2: La comanda, els diumenges a les 3 de la tarda.
5: I s'estrena un altre programa, que es diu Demà és dilluns i què, amb el Joan Barutel, que l'heu sentit aquests dies d'estiu, també de 4 a 7 de la tarda, i els diumenges serà de 8 a 10. Clar, ja acabant el cap de setmana.
2: Sí. I el programa Vida Verda, que va sortir de graella per convertir-se en podcast, torna en antena amb el que era un dels seus col·laboradors, el periodista especialitzat en medi ambient Marc Solanes, al capdavant. I en l'apartat de podcast estrenem Pròxima estació de Lourdes Gata, la nostra companya dels serveis informatius, un programa que posa el focus en els pobles petits i tot el tema quotidià de la gent d'aquests pobles. I el podcast Les mares i els pares que ens van parir, de Sergi Mas, amb periodicitat quinzenal. Per cert, que durant la presentació cada programa va dir que tenia la millor sintonia.
5: Ai.
2: Va haver-hi com una mena de show, de picabaralla simpàtica,
5: ai,
2: entre presentadors sobre aquest tema. I per això vaig decidir preguntar i esbrinar qui tenia realment la millor sintonia i a qui li he preguntat. Doncs,
5: a qui ha creat les sintonies?
2: José Gil és el responsable de les sintonies de tots els programes. Tots els realitzadors i directors de programes han dit que tenen la millor sintonia. Sí. Com pot ser això, que tothom digui que és la millor? Perquè les has creat tu, les has fet tu.
20: Sí, pero es muy fácil, porque nadie ha escuchado las sintonías de los demás. Entonces, cada uno se piensa que lo suyo es lo mejor.
5: Espectacular.
2: I qual és el secreto? Quin és el secret per treure per aportar la millor sintonia a cada programa?
20: Es muy fácil, trabajar con amor.
2: Con amor.
20: Yes.
2: Tú trabajas amb molt d'amor perquè m'ho estàs dient amb un somriure als llavis, eh?
20: Sí, porque yo quiero a la gente, a ti también, Jordi.
2: Gracias.
20: A vosotros, un beso, María.
2: Escolta, pues mica, bon inici de temporada.
20: Felicidades por el programa, María.
2: A tu.
5: T'estimo. Ay, José Gil, l'adoro, de veritat. Yo también te quiero, José, un beso enorme. Moltes gràcies.
2: Jo li vaig donar en directe.
5: Ràdio 4, també incrementarem la programació des de l'exterior. Per tant, ens podreu veure, que això sempre us agrada molt.
2: I a començar estarem amb aquests especials del 50è aniversari a les festes de la Mercè, que era poquet ja, el dia 24 de setembre.
5: Ja.
2: Atenció, apunteu, especials des del Parc de l'Estació del Nord, que és un dels punts neuràlgics de les festes de la Mercè. N'he fet molts directes allà i la veritat és que s'hi couen ous i fantàstic. També farem jornades a les facultats de periodisme, campanyes a les xarxes i celebrarem el 13 de desembre, que és quan es compleix el 50è aniversari, amb una programació especial des de l'estudi mòbil de Ràdio Nacional. Entre altres accions, hi ha una gran sorpresa que

0: aquest estiu serà recordat de forma molt positiva, sobretot per l'eclipsi de sol que vam viure, també des d'una vessant més conflictiva, n'estem parlant, de la crisi migratòria a Ceuta, també perquè ha estat l'estiu de Christopher Nolan, i jo crec que també de la Shakira.
1: Sí, de la Shakira, eh? Aquest Dai-Dai interpretat per Shakira i Burna Boy és, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu. I jo em pregunto, l'himne oficial del Mundial del 2026 pot ser aportat sort a la selecció espanyola?
0: Home!
1: Perquè ha desplegat un futbol magnífic, ha acabat guanyant el Mundial, guanyant Argentina de Leo Messi. Tu què creus, Maria? Creus que aquesta cançó potser li ha donat
0: sort? Jo crec que hi ha moltes coincidències amb l'any 2010. Les vam explicar totes al Xavi Forni, estaria ara el que queda de programa explicant-les, i una d'elles és que l'any 2010 la Shakira també va fer la cançó del Mundial. Per tant, sí, és sí. Això.

0: El que dèiem, quan Shakira va treure aquest tamarracle, aquest Waka Waka, com a cançó oficial del Mundial 2010, Espanya va aconseguir el seu primer Mundial. Mm-hmm.
1: La victòria de la selecció espanyola d'aquest Mundial, no del 2010, representa el segon títol mundial de la seva història, aconseguit després de vèncer l'Argentina per 1-0 a la pròrroga de la gran final. Així ho van explicar els companys de Tablero Deportivo de Radio Nacional. És el moment del gol de Ferran que va donar la victòria contra Argentina.
0: Pela gallina, pela gallina.
2: Apertura a la banda derecha, Lamine Yamal. Lamine Yamal, arrancando Lamine. Toca atrás, va al centro. Nico. De cabeza, ahí está.
0: Gol de Ferran. Ja tenim aquí, això, aquesta última hora del matí de Ràdio 4 Estiu, és la festa de la ràdio, i tenim aquí ja a la Carme, a la nostra Carme Pasqual, la nostra tieta. Carme, què tal?
3: Molt bé, carinyo. Jo el meu gol és el del primer, el del Koeman.
0: Home,
3: és que tu ben prometo.
0: Ja el vam repassar el 92, ara estem al 26.
3: És que jo, vull dir que és una cosa històrica.
0: Sí,
3: jo,
0: i tant.
3: És que cada vegada que el sento, no ploro, però quasi.
0: Estem repassant l'any 2026 perquè amb aquest triomf vam sumar una nova estrella, Jordi, a la samarreta.
1: Sí, sí, amb aquell equip dirigit per Luis de la Fuente va establir una marca històrica en convertir-se en el campió amb menys gols encaixats de la història dels Mundials, havent rebut només un gol durant tot el torneig. O sigui, la selecció espanyola de futbol va desplegar un magnífic joc i va fer aquesta fita històrica.
0: Totalment, totalment. Com dèiem, també una altra bona notícia d'aquest estiu ha estat l'eclipsi solar, que vam seguir aquí al programa al matí de Ràdio 4 amb un superespecial i després també a la tarda amb la Laura Monill, que va comptar amb un ampli desplegament informatiu de Ràdio 4, de Ràdio Televisió Espanyola per tot el territori.
4: Pilar, bon vespre de nou. Com esteu a la Marina Portàrraco?
5: La gent està superemocionada, com podeu comprovar. Estan aplaudint.
4: Aplaudiments i tot, sí.
5: L'eclipsi és pràcticament total. Com està vivint, senyora?
6: Fátima, muy buenas.
5: Com està vivint aquest fenomen?
6: Un momento que nunca no lo he vivido. Nunca.
0: Fins i tot la gent que podien parlar. Com ho veu viure vosaltres?
1: Mira, jo des de casa,
3: jo també.
1: Escoltant-vos i també a través de la tele.
3: Exacte.
1: I la veritat és que va ser brutal. I també en contacte amb amics que estaven veient-ho in situ, en els dels fets.
3: Jo l'endemà, quan ho explicava, deia que jo no creia que ho veiés mai, però és fabulós.
0: Sí, la veritat és que sí. Jo vaig estar a casa meva, a Caldes de Montbui, que no era un lloc de la totalitat, però ho vam veure fantàstic, la veritat és que sí, i vam veure com es feia fosc de cop, no? Això ens va cridar tots l'atenció, i després tornava a sortir una miqueta al sol. Va ser increïble, un dels fenòmens més importants del segle, no, Jordi?
1: Sí, sí, l'eclipse solar del 12 d'agost ha estat aquest, que deies, un dels fenòmens astronòmics més importants d'aquest segle a Catalunya, tractant-se del primer eclipsi total de sol visible des del territori en més de 120 anys. L'esdeveniment es va produir a última hora de la tarda, coincidint amb la posta de sol.
0: Un eclipsi que va ser visible, com dèiem, a una franja de la meitat nord d'Espanya, i Catalunya va creuar el sector més meridional, com ara les Terres de l'Ebre, Tarragona. El disc solar va començar ocultant-se al voltant de 8:15 PM, i el moment àlgid de màxima foscor va ser a 9:15 PM. L'eclipsi va

0: acabar ja entre les 9, més o menys, a la posta de sol, justament.
1: Sí, i l'afectació als problemes visuals arran de l'eclipsi solar total del 12 d'agost ha estat notable, però en principi majoritàriament de caràcter lleu, provocant un increment immediat de les consultes mèdiques a tot l'estat, però, vaja, diguem que...
0: Ai, ens havíem de protegir.
1: Que són afectacions lleus.
0: Bé, I canviem totalment de tema, ens posem molt més informatius, molt més seriosos, perquè ho estem parlant, els informatius, aquests dies, i jo crec que en seguirem parlant i en seguireu parlant al matí de Ràdio 4,
1: sí.
0: Perquè Ceuta ha estat i continua sent una de les grans notícies de l'àmbit político-social d'aquest estiu.
1: Durant la matinada del 30 de juliol d'aquest any, no? A principis de juliol, a finals de juliol, milers de persones van començar a creuar de manera irregular cap a la ciutat autònoma espanyola des del Marroc, a Ceuta. Els migrants entraven nedant pels espigons o vorejant la costa davant la passivitat o ineficàcia de la vigilància marroquina.
0: En només 48 hores, al voltant d'unes 72.000 persones van aconseguir entrar a Ceuta, una xifra molt impactant si tenint en compte que la població total de la ciutat és de 83.000 habitants. I això, doncs, evidentment va provocar un col·lapse immediat dels serveis.
1: Actualment, la crisi de Ceuta es troba en un moment de màxima tensió política, saturació humanitària, enfrontaments socials, un mes i dies després de l'inici dels fets, tal com en retrata l'inici d'un dels últims informes setmanals de Televisió Espanyola.
2: Ceuta no aguanta más.
0: La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, encapçalat pel PP, també van convocar concentracions de suport a Ceuta fa tan sols uns dies, dimecres al vespre. En paral·lel, sindicats i organitzacions han convocat marxes alternatives. La mateixa ciutat autònoma de Ceuta té un clima de forta preocupació amb protestes ciutadanes a causa de la presència de milers de persones que encara estan en situació de carrer.
1: Sí, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta a inicis d'aquesta setmana al director general de la policia per esclarir si el cos tenia constància que la policia marroquina va guiar activament l'entrada massiva de persones a finals de juliol arran de la filtració d'un informe intern del Centre Nacional d'Immigració. Ahir, perquè això és actualitat rabiant, ahir en compareixença al Congrés dels Diputats, el president del govern, Pedro Sánchez, va dir que de moment no hi ha proves que impliquin el govern del Marroc en l'allau de migrants sobre Ceuta que es va produir el 30 i 31 de juliol, però que si es troben, el govern d'Espanya actuarà.
3: Y ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. De momento, señorías, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Digo de momento, porque es la información que disponemos hasta el momento.
0: I també sobre la crisi de Ceuta, aquesta casa n'hem estat informant. Els serveis informatius de Ràdio 4 han cobert cada dia les conseqüències d'aquesta crisi i les continuarem cobrint. I com a mostra, la crònica justament d'aquest dimecres, feta per la nostra companya Judit Huerta, de la delegació de Ràdio Nacional a Tarragona.
4: La capital de la Costa Daurada ha mostrat el seu suport als veïns de Ceuta en el seu dia commemoratiu i ho ha fet amb la lectura solemne d'un comunicat de suport de l'alcalde Pere Granados. Granados es va presentar com...
0: Judit Huerta, que com dèiem informava des de la delegació de Ràdio Nacional a Tarragona de tan sols uns dies, Jordi.
1: Sí, això vol dir que hem estat molt al cas,
0: hem fet
1: aquest seguiment i també en clau catalana, no? Les repercussions que, diguem, que aquesta crisi està tenint aquí a Catalunya i des d'aquí, des del matí de Ràdio 4 d'edició d'estiu, avui mateix has fet una entrevista a un expert que ens ha situat sobre aquest tema.
0: Totalment. I ho seguirem fent també en tota la temporada fins a que doni de si tot el tema de Ceuta i tots els aspectes de l'actualitat. I a més aquest estiu, atenció, perquè ha estat marcat també per grans superproduccions del cinema i les pantalles han combinat de tot. Blockbusters internacionals, cinema d'autor, seqüeles, molt esperades, Jordi.
1: Sí. Doncs volem començar per l'Odissea, la tan esperada pel·lícula de Christopher Nolan protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, que va arribar als cinemes a mitjans de juliol.
5: El reino de Ítaca necesita un rey. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido.
0: L'Odissea, de Christopher Nolan, tan esperada, una pel·lícula increïble i que l'ha vist moltíssima gent. L'has vist tu, Jordi?
1: Sí, la vaig veure.
0: I també...
1: 2 hores, 52 minuts, pensava d'entrada, dius, m'adormiré? No.
0: I també l'ha vist la nostra tieta, que ja ha arribat aquí a l'estudi, la nostra Consol. Consol, què tal?
6: Pues molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Encantada que hi estiguis un dia més, l'Odissea. Què et va semblar?
6: Bé, a mi em va agradar, eh? Sí. Sí, és una pel·lícula èpica, d'aventures... d'amor, de traïcions, el clàssic, grans produccions.
0: Estem repassant aquest estiu de l'any 2026, aquesta màquina del temps, sí. Però que avui no hem marxat, ens hem quedat aquí. Tu l'has vist, Carme?
7: Sí.
0: Sí? I què et va semblar, també?
7: Pues, més o menys el que diu ella, però vull dir, jo trobo que maten a massa gent.
0: Sí, maten.
7: Vull deixar uns quants vius.
1: Sí, és veritat que és una pel·lícula que té moltes capes, hi ha molta acció, però també hi ha un retrat molt, molt intimista i psicològic d'Ulisses, l'Odisseu, que està molt ben portat.
7: I a part és el que, en aquella època era...
0: I a més, una pel·lícula, Jordi, que no es pot veure tots els cinemes de la manera que Christopher Nolan l'ha rodat.
1: Sí, està portada per primera vegada a les sales de format IMAX mitjançant l'ús d'una tecnologia de filmació completament nova. El problema és trobar cinemes que projectin aquesta pel·lícula amb aquest format, eh?
0: Sí, sí, totalment. La trama de la pel·lícula que ens ambienta aquesta música ens porta, doncs, al mite clàssic d'Homer, no? Que després de la caiguda de Troia, el rei d'Ítaca, Odisseu, que és Ulisses, s'embarca en un perillós viatge de retorn a casa de gairebé una dècada. Durant aquesta travessia s'enfronta a criatures mitològiques com el cíclope Polifemo, sirenes, Calipso, mentre que la seva dona, la Penélope, el recorda a Ítaca.
1: I tant, i tant. De l'Odissea de Nolan, la crítica ha destacat que la pel·lícula explora l'arrogància d'Ulisses no sols com un desafiament als déus, sinó com un trencament de regles ètiques, combinant l'espectacularitat de l'acció en gran format amb una profunditat molt intimista, marca de la casa de Christopher Nolan, que ens té acostumats a grans projectes cinematogràfics. Sí, sí.
0: I canviem, anem a l'animació, perquè s'ha estrenat Toy Story 5.
8: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
9: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
10: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
8: ¡Gracias, gracias!
11: ¡Hola! ¡Soy Lilipar! ¡Vamos a jugar!
12: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
0: Disney i Pixar han tornat a triomfar en aquesta taquilla estiuenca amb una nova entrega de la famosa saga d'animació de Toy Story. S'ha convertit ja en un dels grans fenòmens cinematogràfics d'aquest any, recaptant com a mínim $1,128,000 a tot el món, eh?
1: Després de la seva estrena en cinemes el passat 17 de juny del 2026, la cinquena entrega de la icònica saga de Pixar, aquesta Toy Story 5, es podrà veure a la televisió molt aviat, apunteu, ja que s'estrenarà a la plataforma Disney Plus el proper 23 de setembre. I recordem ràpidament l'argument de Toy Story 5, porta a que les joguines tradicionals han d'enfrontar-se a la tecnologia moderna. Buzz, Woody i Jessie competeixen per l'atenció d'una nova generació d'infants absorbits per dispositius electrònics. Tornem amb les pantalles. Au.
0: Aquesta l'heu vist? A mi em fa molta il·lusió.
6: No.
0: Però l'animació és per tothom, eh?
6: Ja. Sí que és veritat. Sí. Jo he de canviar el xip amb això, eh? Perquè sé que són bones i a vegades està tontada, però potser per vergonya no m'hi deixi.
0: No,
6: sí, però m'ho repensaré. Sí.
0: Home, a mi m'han dit que és molt divertida, molt maca, i amb aquesta banda sonora de la Taylor Swift.
1: I tant, i tant, i tant.
0: És fantàstica. Cançó original, I Knew It, I Knew You. Cançó original, tema country.
1: Yeah, jo no el recordava el tipus,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. La primera vegada que Taylor Swift treballa en una pel·lícula de Toy Story, de Disney, i li va fer moltíssima il·lusió. I també s'ha estrenat El diable es vesteix de Prada. La preseqüela de Green Line i el retorn de les franquícies de superherois com Spider-Man Brand New Day.
13: Tengo que arreglar esto, sea lo que sea.
14: Último semestre en el MIT.
15: Ned, ¿quién crees que está viendo esto?
14: Puede que alguien.
15: Vale, adiós, alguien.
0: Es va estrenar als cinemes de tot el món el 31 de juliol i ja és la quarta pel·lícula de la saga de l'Home Aranya, dirigida per Destin Daniel Seth Creighton. Spider-Man Brand New Day, que s'ha convertit, com dèiem, en un autèntic fenomen global, ha recaptat una barbaritat i s'ha escalat fins a la tercera posició de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema.
1: T'agrada aquest superheroi? O ets de, o no ets de seguir superherois?
0: Sí, mira, just ara vaig veure fa poquet la de Endgame, Marvel Endgame. Vaig veure gairebé tota la saga fins a arribar aquí.
1: Que Spider-Man també surt.
0: Mm-hmm. Sí. I Spider-Man no és el meu preferit, és el preferit del meu home. A mi m'agrada el Capitán América.
1: Va, jo vaig tenir un temps en què m'agrada molt Conan. Conan el Bàrbar.
6: Conan el Bàrbar.
1: Sí, Conan el Bàrbar.
0: Ah, aquests el recordeu?
7: Sí, sí,
1: sí,
7: i tant.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sou de superherois, vosaltres.
7: Sí.
0: Sí, t'agraden, Carme?
7: Sí, sí. Modestament, eh? Sí. Vull dir, no és allò de que totes les que facin les vaig a veure. Mira, ara han estrenat una, que és la de... Bueno, ja em sortirà el nom.
0: De superherois?
7: De super... No, de ninos, d'això, la van estrenar ahir.
0: Minions? No. Bueno, és igual, bueno, no sé.
7: I la lámpara meravellosa.
0: Ah.
7: Vull dir això. I mira, aquesta, pues sí, em fa gràcia d'anar-hi. Mm. Passes una tarda de distreta i ja està.
0: Sí, rius, oi que sí?
7: Sí. Com que cada vegada em torno més infantil.
0: No, home, a tots ens agrada, no,
1: a
0: això.
1: A veure, és que tots portem un infant a dins.
7: Ah, exacte.
1: Això està
7: I
1: clar.
7: I a vegades surt i plaf.
0: Peter Parker, Tom Holland.
1: Peter Parker,
0: Holanda,
1: interpretat per Tom Holland, viu completament sol i oblidat en aquesta Spider-Man Brand New Day, i mentre actua com a heroi a temps complet, la pressió li provoca una evolució física que posa en perill la seva vida, coincidint amb una nova amenaça invisible. I paro d'explicar més perquè no vull fer spoilers, eh?
0: I la cartellera aquest estiu també, com dèiem, ha donat molt joc al cinema d'animació i s'han estrenat noves aventures dels Minions. Això és Minions i Monsters. Els Minions, que volen convertir-se en directors de cinema i decideixen rodar una pel·lícula de monstres. I el problema és que, com que no tenen actors reals, doncs acaben desfermant criatures monstruoses de veritat per tot el món.
1: M'encanten els Minions, que són tan petitets, tan cucos, però que poden fer de les seves i...
6: Són els que tenen només un ull?
0: Sí, aquests,
1: sí, aquests sí.
0: N'hi ha alguns que tenen un, alguns que tenen un dos, aquests que són petitets, sí, sí, i grocs.
1: I hi ha moltes figuretes dels Minions, eh? A la canalla els hi encanten, els Minions.
6: Ara, mira, que s'ho canvia, m'hauré d'actualitzar. Ah, per tenir material.
1: I mireu, sí, sí, aquest sí, estiu 2026 també hem de destacar el remake de Baiana, estrenada el 8 de juliol. Oh.

0: quines ganes que tinc de posar-me a cantar, però és que no em sé la lletra, eh? Mira, la nova pel·lícula de Disney sobre aquest univers és la versió en imatge real de la pel·lícula de dibuixos Baiana, que es va estrenar ja fa temps, el 23 de novembre del 2016. La jove actriu revelació Catherine Lagaia dona vida a la nova Baiana i, per la seva banda, Dwayne Johnson, conegut amb el sobrenom de The Rock, aquest actor que fa tres persones.
1: És enorme.
0: Sí. Torna a interpretar el carismàtic semideu Maui. Aquest remake manté l'esperit del viatge èpic original. Baiana respon a la crida de l'oceà i trenca els límits de l'escull de la seva illa Motunui, fent equip amb Maui en una impressionant odissea marítima per salvar el seu poble. Mm.

0: És una molt bona metàfora. Mira, està cantant la Carme. És una molt bona metàfora de com afrontar els problemes, les creences limitants, i té molts missatges positius d'empoderament femení.
1: Vaig anar amb la meva filla, li va encantar, i és que el missatge és molt potent. Tots naixem en una família, tenim coses bones. Pues mira, a punt de fer 14.
2: Ah, bueno.
1: Sí, sí, li va anar, sí, sí. Que tots naixem en una família en coses bones i coses que, vaja, que ens limiten. Doncs aquesta pel·lícula, una de les coses que explica és que posa el focus en això, i aquesta noia aconsegueix superar aquelles creences limitants per anar més enllà del que ella s'esperava, i la veritat és que el resultat és força, força positiu. Mm?
0: Però ha punxat Disney amb això. Els analistes financers xifren les pèrdues netes per Disney de 100 milions de dòlars. Atenció.
1: Sí, a nivell mundial, la recaptació s'ha estancat al voltant dels 315,4 milions de dòlars. A Espanya, el film va liderar la taquilla a la seva estrena recaptant 2,66 milions d'euros en els primers 5 dies, tot i que ràpidament va perdre la força. Per tant, malauradament, aquí sembla, tots els experts diuen que amb aquesta pel·lícula han...
0: Mira, sí, han naufragat com la Baiana, no? Que no també neda pel mar, no? Bueno, navega, no?
1: Bé, en algun moment naufraga, però se'n surt al final, sí, vale. Se'n surt. Mira.
0: Parlem de les cançons.
1: Sí, sí, que portem aquí escoltant Baiana.
0: No, bueno, però
1: m'he animat massa, potser, amb això.
0: No, sí, parlem de les cançons catalanes que més han sonat aquest estiu.

0: La cançó era això de The Tides, es va estrenar el 26 de juny del 2026 i s'ha convertit en un dels himnes de l'estiu. Esteu d'acord?
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: Aquesta
0: us agrada?
2: Sí.
1: Sí. I m'agrada, no? Sí.
0: Mira, ens aporta un missatge molt positiu, centrat a gaudir de les petites coses de la vida i dels amics i de les amigues. Un tema que ha estat possible gràcies a la col·laboració de Pep Saula de Saxeni.
2: Us agrada? Sí, ja ho dic que sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja me l'any passat va ser... Hombre, ja... El boom.
2: Cartiets, no?
1: Sí. Els detallets.
2: Molt ben dit, Carme.
3: Els detallets està molt bé.
2: És que jo els dic
3: Cartiets. Sí, sí.
2: Perquè jo els escoltava quan no els coneixia gaire gent.
3: Sí, sí.
2: I un dia que me'ls vaig trobar perquè per la ràdio van venir, els hi vaig dir, això com s'ha de dir? I em van dir, va... els detallets, els tiets, nosaltres ens diem els tiets.
1: Es volen copiar les tietes, no?
2: Exacte.
1: No, escolta, escolta.
2: Per què no se'ns ha acudit abans de portar els tiets i les tietes?
1: Hombre, ara que s'acaba el programa. Va,
0: que no hi ha aquí, eh? Haurem de crear un grup de música que es digui The Ounds, no?
2: The Ounds.
1: Tiets o tietes.
0: The Tietes. The Tietes. The Tietes.

una de les cançons que més ha inspirat a les colles d'amics a fer show aquest estiu ha estat... Aquesta jo crec que la coneixeu. Si no la coneixeu, ara flipareu. Aquesta.

0: Això diu Xavier, el tècnic de so. És una cançó de la Ludwig Bank, publicada a finals del 2025 com a senzill, inclosa posteriorment a l'àlbum Pel barri es comenta, d'aquest 2026. Però durant aquest estiu, el tema s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes a Catalunya. Acumula milions de vídeos. I especialment, Jordi, per un diàleg que hi ha a la tornada, no?
1: Sí, la peça neix com un homenatge proper, costumista i còmic a la figura invisible dels tècnics de so de la música en directe.
0: Que aquí en tenim uns quants.
1: I aquest és el fragment que més ha inundat les xarxes socials com TikTok o Instagram. No, no està en el guió escrit, però en principi sí que
0: el tenim. Mira, mira, mira.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Mira, mira, la cama s'ha tocat, eh?
2: No, l'he sentida.
3: Escolta, sí. Us animeu a fer una mica d'acting? Si jo et dic...
1: La consola la coneixia.
3: Si jo et dic, Maria...
2: Me l'apunto, per això.
3: Maria,
1: sí?
3: Fem una mica. Va. A veure, va. Com et dius?
4: Em dic Xavier.
3: I què beus?
4: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Dir això a la ràdio, estrany.
3: Això està molt transparent, doncs.
1: No, que no sé.
3: Això està molt transparent.
4: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Molt bé, molt bé.

0: sola.
1: O sigui, és tan surrealista el que s'acaba fent viral a les xarxes, no?
2: Sí, sí, però que ha estat una veritable febre, eh?
1: Que a més els de la Ludwig han explicat que ells sí. ho feien servir realment per fer proves de so, això. O sigui, amb el tècnic que es deia Xavier i ara pugen nens a l'escenari i canten aquesta cançó, això, fins sí, i tot, sí, no? Sí, no? Saps amb qui ho hem de fer? És que per què no ho hem fet abans? Amb el Xavi Martinet i el Xavi Freixas.
2: On dia, és veritat.
1: Que nosaltres tenim els Xavis aquí a Ràdio 4.
2: Bueno, doncs mira, queda pendent de fer. Queda pendent.
1: I allò se venen els Oscars, nosaltres tenim els Xavis. Clar. Jo a mi m'agrada més els Xavis. Doncs aquesta cançó que s'ha fet molt, molt viral aquest estiu. I un altre tema que també ha sonat molt, va, que aquesta us agradarà, tietes. Veus

0: Aquesta sí, us agrada?
1: A què m'agrada el nom de Julieta?
2: Mira, la sentida.
1: Mira, la sentida, Carme.
2: La sentida, però no, no l'havia analitzat. No, no, no, no.
0: Vam parlar amb el Mamaduixa, també fa unes setmanes, aquí al matí de Ràdio 4.
2: Sí.
0: Sí, sí, que ara ha tret disc. Ho vas escoltar, Carme? De com sí. Que sí, ho vas escoltar. Que ja sé que ens escoltes.
2: Aquí és on t'ho descobreixo jo.
0: Clar, per això, ja sé que ens escoltes.
2: I tant.
0: I aquesta cançó ha sonat moltíssim. Això diu Papi, posa-la al disc, i és una cançó festiva i estiuenca que es va llançar al juny al, del Joan Dausà amb el Mamaduixa i s'ha convertit en un dels grans èxits de la temporada perquè té un ritme molt estiuenc, no?
3: Sí, el tema va néixer de manera completament espontània com una broma familiar. Joan Dausà ja havia dedicat anteriorment la cançó Pina a la seva filla gran Valentina. Per aquest motiu, la seva filla petita, la Julieta, també sí. Volia una cançó.
0: Mm. Ah. A mi també m'agrada molt el nom de Julieta.
2: Això és el que veu dir.
0: Sí, oi que sí? A tu també, has dit que també t'agradava?
4: Sí, sí, sí, sí. Mm. I no és un nom conegut, o sigui, no és habitual.
0: Cada vegada n'hi ha més, eh?
4: Sí? En sèrio?
0: Jo, a mi, els noms que més m'agradaven fa uns anys, si tingués nenes, eren Julieta i Valentina, justament, com les filles del Joan Dausà. Però Valentines n'hi ha moltes. I Julieta cada vegada més. I hem canviat els noms, ja. Perquè no volem noms tan habituals.
3: Sí. Mireu, sí. Continuo explicant. Mentre Dausà era a l'estudi, com es va crear aquesta cançó, mentre Dausà era a l'estudi amb el productor Florenci Ferrer, va improvisar una tonada divertida que deia Julieta, que t'has mullat la samarreta. Allò, estaves allà i tal. En enviar-li la gravació, la nena li va demanar directament Papi, posa-la al disc.
0: I així va ser.
3: Papi, posa-la al disc. I aquest és el títol de la cançó. I ho va fer, i mira quin temacle.
4: Qui mana, mana.
0: Amb la teva germaneta. Mira, i aquí parla de la Valentina. Ai, no, ho hem tallat, no passa res. Al final diu, amb la teva germaneta, i diu, Valentina, vine aquí. I parla de les dues germanes, no? Que, curiositat, ho vam dir també a l'entrevista amb el Mamaduixa. El Mamaduixa acaba de ser pare i ha tingut un nen que es diu Romeu. I tenim el Romeu i la Julieta.
3: La cantaré.

0: l'estiu del 2026 també ens ha deixat moltes estrenes discogràfiques internacionals de primer nivell, que algunes, doncs, han cridat molt l'atenció. Ens hem mogut entre les llegendes del rock, els fenòmens de la música urbana, el pop, però una de les que més s'han ballat i que les vam posar l'altre dia és aquesta.
1: Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedacito por culpa de ese maldito.
0: Això és la graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. No us agrada aquesta, eh?
2: No.
0: Ai, a mi m'encanta aquesta cançó, Jordi.
3: A mi em dona molt de flow. Sí, a mi em dona molt de flow. Mira, la graciosa és una cançó popular del cantant canari Quevedo en col·laboració amb l'artista porto-riqueny Elvis Crespo. El tema es va llançar l'abril del 2026 com a part de l'àlbum El Baifo i combina els ritmes urbans característics de Quevedo amb la fusió tropical i el merengue d'Elvis Crespo. I, vaja, de l'abril fins ara, pues, que ha sonat moltíssim aquest estiu.
2: A mi em costa trobar el merengue aquí, eh? Perdoneu.
0: Una mica, una mica.
3: A veure, espera, escolta, a veure si el trobem, a veure si el trobem, el merengue aquí.

0: actual amb una cançó. Això sí que hi ha merengue, no? Aquí tenim merengue o no, Consol?
1: Ja ballo, ja ballo.
0: Molt més ballable, passos de ball, una tornada que va emplenar TikTok, les xarxes de balls.
2: I tant. Això? Aquest terme va néixer de manera espontània entre els seguidors a causa d'un divertit malentès, eh? Sí. Amb la pronunciació del títol. Abans de la seva estrena, molts usuaris de les xarxes van batejar el tema erròniament com Patito A o El cantar de los patitos. Lluny de corregir-ho, amb fredor, les dues artistes van adoptar l'acudit integrant-ho a les xarxes socials amb expressions com gol de los patitos i convertir-lo en una eficaç campanya de màrqueting viral.
0: Gol de los patitos, m'agrada molt. Però atenció, perquè també ha estat l'estiu del retorn de Madonna.

0: La reina del pop ha tornat.
1: Sí, combustible.
0: Us agrada?
2: A mi m'agrada. Encara que hi ha alguna cosa que no, però realment sí.
0: La reina del pop ha tornat a les pistes de ball amb la seqüela directa del seu aclamat disc Confessions on a Dance Floor, Jordi.
3: Sí, Madonna publica oficialment el seu nou àlbum d'estudi Confessions 2 el 3 de juliol del 2026. Aquest llançament marca el seu disc de llarga durada número 15, poca broma, arribant 7 anys després del seu anterior treball i coincidint pràcticament amb el seu 68è aniversari.
0: Uau.
3: 68 anys i està...
0: Com la veieu vosaltres?
2: Jo, fabulosa.
0: Sí, està estupenda, no? Sí.
4: Súper.
0: I també han tornat, no sé si us agraden aquests, els Rolling.
4: Hombre.
0: Aquests sí, eh?
4: Aquests són els meus.
0: El 10 de juliol, el dia del meu aniversari, van publicar el seu 25è àlbum d'estudi, Foreign Tongues, que no em sortia. Aquest treball discogràfic arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds, 14 cançons gravades sota la direcció musical d'Andrew Watt.
3: L'àlbum destaca per la combinació del seu clàssic so de rock i blues amb un llistat d'il·lustres col·laboracions intergeneracionals. L'àlbum va ser un èxit immediat debutant al número 1 de les llistes del Regne Unit, cosa que va permetre als Stones, atenció, tachin, igualar The Beatles en nombre de discos a la màxima posició britànica. Foreign Tongues.
0: 25 àlbums d'estudi, en quants anys porten els Stones tocant?
4: Doncs... Ara t'ho anava a dir.
0: Els Beatles van estar 10 anys.
4: Ah, ja està. T'ho anava a dir, això ara mateix,
0: Ja està.
4: Maria. Estem aquí de que salta,
0: Que m'agraden molt els Beatles. I a més, en un
3: ets
0: moment...
3: Ets més de Beatles que de Stones.
0: No, és que sigui més, és que sóc de Beatles i no sóc de Stones.
3: D'acord.
4: Beatlemania.
3: Jo diria que m'agraden tots.
4: Sí.
3: I també m'agrada el Silvio Rodríguez,
0: Sí? I no sé si us agrada la Shakira. Que ha estat una de les cançons de l'estiu. Però... Hi ha molta gent que dirà que és la Shakira, però jo prefereixo quedar-me amb un artista de casa nostra.

0: Tietes, què us sembla, això? M'heu de fer crítica aquí, eh?
1: A mi m'agrada, eh?
0: Sí? Carme Consol? Carme?
2: No l'he agafat encara.
0: Encara no l'has agafat? Encara bueno, tens temps. Sí. Us ho dic perquè...
2: Soc més curta, jo.
0: No, home, no, què dius? No, i ara, si l'hem posat aquí un minut, ha de sonar més aquesta cançó. Doncs aquesta cançó s'ha estrenat avui i els autors són dos companys d'aquesta casa, que són el Martín Noia, que és el Nai com a productor. Martín, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
0: Jo, encantada de poder-te rebre en aquest programa. Com ha estat ja segona col·laboració amb el Genís Sabater? Avui s'ha estrenat aquesta cançó, com ho esteu vivint?
3: Pues muy bien, la verdad. O sea, me agradaría hacer esto en catalán, pero...
0: No cal, home, tens gallec i fa molt poquet que vas arribar aquí a Catalunya, però jo si et parlo en català m'entens perfectament. Ho pots fer en castellà.
3: Sí. No, muy bien, muy bien. La acogida está siendo muy buena. Muy bien, muy top.
0: Uh-huh. I com ha estat la segona col·laboració amb el Genís? Perquè venim de Platja, Brisa i Mar i ara una cançó més melancòlica, no?
3: Sí, o sea, esta la escribí hace como un año o algo así y pues se la di a él. Uh-huh. Y la verdad que está guay. Vienen más, más fiesteras, pero...
0: Sí, teniu ja properes idees ja amb sí. el Genís?
3: Sí, hay dos más.
0: Uh-huh. I com dius que la vas escriure fa un any, no sé si la vas escriure en castellà i amb el Genís la veu traduir al català, com ho veu fer?
3: No, la... o sea, la escribí en castellano, sí, pero la he traducido al catalán con ayuda de mi pareja y tal, y pues después hablé con el Genís y el Genís modificó cuatro cosas y ya.
0: Uh-huh. I amb el Genís ja havíeu treballat altres vegades. Com és treballar amb ell? Perquè al final té aquesta veu, el Genís també toca la guitarra. Ara l'escoltarem perquè li hem preguntat també què li ha semblat fer aquesta cançó, però com és treballar amb ell?
3: És un personatge, és molt guai. O sea, es que yo flipo con él porque tiene un talento que no es normal. O sea, canta muy bien.
0: Uh-huh. I tu poses tot el tema de la producció musical. Tu has treballat amb grans artistes, també. Has fet música per sèries. Sí. Al final, com ens hem d'imaginar el Nai quan està produint?
3: Pues... como en otro mundo. No sé, pierdo la consciencia del tiempo.
0: Uh-huh. I tu li poses tots aquestes cançons que sentim. També hem sentit aquí un so de telèfon, no? Tot això... Ara sí. També treballes amb intel·ligència artificial.
3: Sí, o sea, utilizo la inteligencia artificial generalmente para generar imágenes o así, o cuando, por ejemplo, si estoy alguna vez sin ideas o necesito una guitarra, pues como no sé tocar la guitarra, pues toco una cosa con el piano y le digo a la inteligencia, replícamelo con una guitarra.
0: Uh-huh. Clar, molt interessant totes aquestes eines. Martín, noia, Nai, moltes gràcies. Gràcies per la teva música, ah, sí. També. Et sentim i a la música i et veiem aquí a la ràdio, Ràdio 4, que te formes part d'aquesta casa. Una abraçada molt gran.
3: Una abraçada. Que vagi molt bé.
0: Adéu, bon dia. I li hem preguntat al Genís Sabater, el cantant d'aquesta cançó, com ha estat per ell doncs, treure aquesta cançó, fer nova música.
4: Bon dia, Maria. Doncs sí, per mi fer aquesta cançó ha suposat fer i dur a terme un procés creatiu on juntament amb el Martín Noia hem fet algo que ens agrada, que és crear música, i en aquesta ocasió em sento molt més còmode, ja que és un estil de música que potser va més lligada al que escolto jo diàriament, i és una cançó també que ho hem fet amb tot el carinyo del món i que esperem que us agradi.
0: Ens encanta, ens encanta. Ara ja, què us sembla? L'estem escoltant una mica més? No sé
1: sí,
0: què
1: sí, sí, sí, sí, per favor.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, ara l'escoltem. Ja ho veuràs. La vull escoltar sencera, però clar, el Genís i el Martín havien fet ja Platja, Brisa i Mar, que sonava molt i molt diferent. Li hem preguntat també en el Genís com han sigut aquests canvis que han fet.
4: Home, les diferències que he notat en fer aquesta cançó respecte a la de Platja, Brisa i Mar és que hem pogut tenir molt més temps per crear aquesta cançó, ja que en la de Platja, Brisa i Mar la volíem treure tal dia perquè començava l'estiu i volíem doncs, que la gent al començament d'estiu pogués escoltar aquesta cançó. Però en aquesta ocasió, en aquesta cançó de Ja no ets aquí, doncs hem tingut molt més temps per crear-la, refer moltes coses que potser no ens agradaven gaire i hem també consultat juntament amb altres companys quines parts de la cançó doncs, podíem canviar, podíem fer i desfer, vaja. Així que ha sigut això, un procés molt xulo, que hem gaudit molt i ja està.
0: Ja no ets aquí, del Nai, el Martín Noia, el productor, i del Genís Sabater, en exclusiva i en directe al matí de Ràdio 4.

0: Les 11 i 54 minuts. Una cançó que... Què? Ui, la consola s'ha emocionat, eh?
1: Xula, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Us ha agradat?
1: Amb aquest batec de fons...
0: Ai.
1: Sí, sí, m'ha agradat, m'ha arribat, eh?
0: Doncs tenim la sort que això ho fan dos companys d'aquesta casa.
1: Enhorabona.
0: El Genís i el Martín fan una música fantàstica. Els podeu seguir també a les xarxes socials, el Martín Noia com a Nai i el Genís Sabater. I el Genís i el Martín fan música molt xula. Però jo, tietes, i tot l'equip, us hem volgut fer una mini sorpresa i també us hem volgut regalar una mena de cançó que no sé si, què us sembla, a veure.

0: Carme Consol, què?
1: No, no m'ho esperava, eh?
0: Què us sembla?
2: Fantàstic.
3: Han agafat la intel·ligència artificial i dic que els hi hem de fer un regalet a les fiendes.
1: Però, reina...
3: Què?
2: M'agrada moltíssim.
0: No us esperàveu, això?
2: No, què va, què va, què va. Molt maco, molt simpàtic, entranyable, com sou vosaltres.
3: És la nostra manera de dir-vos que us estimem molt i que és fantàstic i genial fer ràdio amb vosaltres. Moltes gràcies per ser-hi cada estiu.
1: Gràcies per dins que vinguem.
3: Home, no, a vosaltres.
1: No sé si li enviaréis al meu fill perquè vull dir...
3: I tant que sí, aquesta cançó ja us la passarem i la farem vostra i us ho volíem agrair d'aquesta manera perquè sou fantàstiques. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Maria, a tots vosaltres.
3: És un plaer conèixer-vos i fer ràdio amb vosaltres. A mi m'ha canviat la vida, tenir-vos al costat, professional i personalment. Sou unes referents, de veritat. Us estimo molt.
2: Moltes gràcies.
1: Pues sí. Ja no sé què dir-te.
3: No cal que diguis res, no cal que diguis res, perquè això s'acaba, això s'acaba, i ho hem d'acomiadar de la manera que toca. I abans d'acabar, he de donar les gràcies a tots, a tothom, a vosaltres també. Espero no emocionar-me jo, perquè si no, no podré llegir això que tinc preparat. Gràcies, en primer lloc, a la direcció d'aquesta casa, de Ràdio 4, per la confiança, per haver-me donat l'oportunitat de fer un programa com aquest un any més. Ha estat un regal, realment. Gràcies als col·laboradors, a la Patilla, al Marc Leirado, a la Judit González, a la Clara Massons, al Santi Neifrem, a l'Anna Soler, a la Míriam Victòria, a la Maria Forga, que la teníem aquí avui, també a vosaltres, Carme i Consol, per haver-hi estat, les vostres veus, les vostres idees, gràcies a vosaltres. I gràcies a tota la redacció, al Jordi Vila per fer-me confiança també, per l'ajuda, pel bon rotllo, per l'espai de voluntariat que ens ha permès aprendre coses molt boniques, a la Carla Villegas, que hi ha estat sempre, és una autèntica crac, a la Maria Rubio per tota l'ajuda, al Vicent San Clemente també pel bon rotllo i per ser-hi, al Ramon Castelló, a la Mònica Pavón i a tots els que heu fet possible que aquesta redacció tiri endavant. Gràcies a la producció, perquè darrere cada entrevista que surt en antena hi ha molta feina, tancar convidats, quadrar horaris. Gràcies a la Cèlia Pérez, a la Cid García El Pozo, al Joel Sevilla, al David Alcalde i gràcies a les vies de so, perquè sense ells res sonaria, res d'això sonaria. Han passat per aquí el Pau Robert, la Laia Casanovas, l'Edu Ortega i els que hi han estat més temps, els que han fet que tot això soni, són el Jaume Tudela i el Gorka Delgado. Gràcies per ser-hi, sempre. I sobretot gràcies a vosaltres, els oients, que els que heu posat que Ràdio 4 mentre esmorzàveu, mentre conduïeu, mentre treballàveu, mentre anàveu a la platja o mentre passava l'estiu. Si us hem fet passar una bona estona entre un forat, encara que fos petit, entre les vostres vacances, nosaltres ja som feliços. Espero que us haguem fet passar una mica millor aquest estiu. Ràdio 4 continua, no marxeu, perquè dilluns, nova temporada, amb noves veus, noves històries, moltes ganes de continuar fent ràdio, perquè ja són 50 anys i esperem que siguin molt més. Una abraçada i que sigueu molt i molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continua en marxa la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera al Ministeri d'Hisenda a Madrid, on les comunitats autònomes han de votar la proposta per reformar el sistema de finançament. Enviat especial a Madrid, Toni Conde, bon dia.
2: Bon dia. Pel moment ha transcendit que a la reunió hi ha un seient buit amb la bandera de la Comunitat de Madrid davant, perquè segons fonts d'Hisenda, Madrid va dir que assistiria, però recordem, en últim moment van declinar seure per fer boicot. La resta de comunitats del PP han mostrat el rebuig a la proposta del model de finançament. Han assegurat que respecten la decisió de Madrid de no assistir, però també han manifestat que ells consideren que han de ser a la reunió per reivindicar la seva posició. Carolina Espanya, consellera d'Economia Andalusa, i José Antonio Rovira, conseller d'Hisenda Valencià.
3: El fondo es el mismo. Es un no alto y claro a este sistema de financiación injusto. Nosotros hemos entendido que teníamos que venir aquí a explicar las razones de por qué Andalucía va a votar que no.
4: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
2: Per la seva banda, la consellera d'Economia de Catalunya, Alicia Romero, espera que el tràmit avanci i confia que en qüestió de 3 o 4 mesos pugui fructificar la reforma, un cop hagi passat per Consell de Ministres i Congrés. La consellera confia que Junts doni suport al model.
5: Creiem que en aquests 3 o 4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Evidentment, és important el paper de Junts per Catalunya. Sempre hem fet una crida des del respecte, no?, i l'empatia amb Junts per Catalunya perquè entengui que és molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics.
2: Recordem que el nou model posa sobre la taula 21.000 milions d'euros, 4.700 dels quals per a Catalunya.
0: Gràcies, Toni. Doncs pel que fa a la situació a Ceuta, hem conegut que el govern espanyol reforçarà l'atenció a les persones migrants a la ciutat autònoma amb el desplegament d'equips d'ajuda humanitària START, que se centraran en atendre dones i menors en situació de vulnerabilitat. L'equip START és l'equip tècnic espanyol de resposta humanitària i arriba a Ceuta amb l'objectiu d'atendre les persones que es troben de manera irregular a la ciutat autònoma i agilitzar els tràmits de retorn al Marroc d'aquells migrants que no tinguin reconegut el dret a protecció internacional. En aquest sentit, encara cueja la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés per donar explicacions a la gestió feta per part de l'executiu. Una intervenció on va descartar la participació del Marroc en l'entrada multitudinària de persones mentre no hi hagi proves concloents. En aquest sentit, i sobre els informes que va rebre l'executiu a finals de juliol, alertant d'un possible augment de les arribades per mar, ha comparegut d'urgència aquest matí la presidenta de les Illes Balears, Marga Proens, lamentant que no es compartís aquesta informació amb l'arxipèlag, tenint en compte que es parlava també d'un augment de les entrades a les Balears.
6: Perquè el govern d'Espanya no havia informat d'aquesta alerta al govern de les Illes Balears. Perquè ni el president, ni el ministre de Presidència, ni el ministre d'Interior, ni tampoc el delegado del govern, ni les dues secretàries d'Estat d'aquestes illes que formen part del govern d'Espanya havien traslladat des de la lealtat institucional esta información.
0: Encara sobre Ceuta, Vox ha presentat 3 sol·licituds perquè compareguin al Congrés dels Diputats els ministres de l'Interior i Defensa, així com la directora del Departament de Seguretat Nacional. Els d'ultradret exigeixen que donin explicacions sobre la presumpta implicació de gendarmes marroquins en la planificació de l'entrada multitudinària de persones a Ceuta a finals de juliol, després de revelar-se, com dèiem, l'informe del CENIF, el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres. Vox també vol conèixer els fons públics que reben Creu Roja i la resta d'ONGs que assisteixen als migrants a la ciutat autònoma. També reclamen saber el nombre exacte de menors en situació irregular hores d'ara a Ceuta i demanen saber quines mesures s'han posat en marxa davant l'augment d'agressions sexuals. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous una dona presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs. Els fets van tenir lloc aquest dimecres quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia trobat el cos sense vida d'un nadó al barri de la Mina. La investigació continua oberta pendent dels resultats de l'autòpsia. I ho avançàvem aquí, als butlletins informatius. 10 persones han resultat ferides per la intoxicació per monòxid de carboni aquest dijous al port de Barcelona, al moll de l'energia. Míriam Andreu.
7: Els fets han tingut lloc cap a la mitjanit quan s'ha produït un accident laboral al vaixell Ocean Euroshine, que havia fet una descàrrega d'olis vegetals i estava operant al moll, segons ha indicat el port. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 19 afectats, dels quals un home en estat crític traslladat a l'Hospital Clínic, un altre home en estat greu traslladat al Moisès Broggi, 4 afectats menys greus traslladats al mateix hospital i 4 en estat lleu donats al talloc. Els altres 9 atesos han resultat il·lesos. Segons informa el port, els operaris van resultar intoxicats per monòxid de carboni a la bodega del vaixell. En aquests moments, la Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant la causa dels fets.
0: Gràcies, Míriam. Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Et donem la benvinguda al Sota Sospita. És l'hora del vermut i això vol dir a Ràdio 4 que comença la coartada d'entreteniment cultural i social. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González al micròfon. I per aquesta, atenció, darrera edició estiu del Sota Sospita, perquè a partir de dilluns tenim nova temporada, canvi d'horari i novetats, ara t'explico. Tenim el Jordi Coromines i la sessió d'Història i Biografies avui per recuperar un capítol transcendent i celebrat. Avui anem a la mort de Franco i completarem amb l'entrevista a la Sònia Guillén, que és l'autora de La Constel·ladora, un thriller sobre les ferides i els vincles que heretem fins i tot després de la mort. Aquest és el nostre contingut d'avui, t'explico. A partir de dilluns tornem, però de dilluns a divendres, perquè hem estat la temporada anterior fent caps de setmana, dissabte i diumenge, ara a l'estiu de dilluns a divendres, i llavors continuem de dilluns a divendres, però de 10 a 11 de la nit. Farem una versió més fosca i igualment interessantíssima d'entreteniment cultural i social per a ments despertes quan sigui ben fosc. I res, això serà a partir de dilluns. De moment, doncs, anem a començar el programa d'avui. Gràcies per ser-hi. Som-hi.

0: Avui, darrera sessió de història i biografies del Jordi Coromines de la temporada. És el dia que matem Franco.
1: Ha arribat l'hora.
0: Sí, ha arribat l'hora. Després de tot un curs dedicat a aquesta època històrica que va des de la Guerra Civil fins al moment del dia d'avui, fins al 20 de novembre.
1: De l'any 75.
0: Això mateix. Doncs, anem a recapitular d'alguna manera, si et sembla, Jordi,
1: sí,
0: abans d'entrar en aquesta data i en la rumorologia, per exemple.
1: La rumorologia, no? Molt important.
0: Hi ha gent que diu que va morir abans, però que ho van retrasar per decisions polítiques, l'anunci.
1: De fet, més però, o menys, es diu que sí, que va morir el 19 de novembre.
0: Ara t'explicaré una dita respecte a això.
1: Som-hi.
0: També, val? Però primer, deixeu-me fer una mica de recapitulació. Perquè, clar, el 1975 la societat catalana viu en un moment d'ebullició. Vull dir, ja se sap que li queden 4 dies.
1: S'ha de morir en algun moment,
0: que,
1: sí.
0: D'allò, que la cosa està obrint-se. Catalunya és una comunitat industrial demogràficament, a més, intensa, perquè ja som 5,5 milions d'habitants al desembre, per exemple.
1: I amb una potència molt gran.
0: La societat ha experimentat un canvi radical, vull dir, les onades migratòries de les que hem parlat, procedents de la resta d'Espanya, anys 60, 50, milers de treballadors integrats a les zones industrials. Catalunya era el motor industrial d'Espanya, representava gairebé el 20% del PIB nacional.
1: Sí.
0: A més, crisis industrials, augment de la conflictivitat laboral, anys de vagues, presència sindical, però també presència policial per apaivagar, no?, tot el que era el moviment obrer,
1: sí,
0: veïnal, amb repressió, etc. Partits polítics clandestins, repressió lingüística, repressió cultural, però en canvi al mateix temps obertura. Clar. I molts moviments que intenten lluitar contra tot això. Clar, arriba un moment que la cosa es veu que ja esclata.
1: Que ja esclata.
0: I ens ubiquem en aquest any 1975.
1: A veure, any molt conflictiu, com dius tu, però
0: sí,
1: que en realitat era conseqüència de tot el que hem anat explicant per aquí. De fet, el resum que has fet, vosaltres podeu anar a l'arxiu del programa i anar consultant, diguem, fil per randa tots els episodis, des de la conflictat obrera, els veïns, biografies que al mateix temps resumeixen altres factors. Havíem tancat abans del Pere Portavella amb el Puig Antic i podíem haver dedicat un episodi tranquil·lament al terrorisme que vindrà a la transició, però clar, havíem de matar a Franco, que potser des de l'Estat era el més gran terrorista de tots, no? En aquest sentit, què trobem? Doncs que l'any 75 és un any on a casa nostra hi hauran totes aquestes ebullicions. Sí. També hi haurà altres atemptats, perquè, per exemple, ETA el mes de maig fa un atemptat on mor un policia, després tenim el FRAP, que al setembre a un lloc, a més, molt perifèric aleshores, i també ara, com la Via Favència, assassina a un altre membre de forces de seguretat. Veiem que l'Assemblea de Catalunya va teixint fils, que surten forces de l'oposició agrupades, també militars que són partidaris de la democràcia. I bé, la qüestió que molta gent es pregunta és que, clar, diguem, tot això es troba en marxa, però es podrà activar de debò si no mor el dictador? Mm-hmm. Aquest seria un dels temes. A més, ja sabeu vosaltres, no us ho he de dir, si algun dia algú s'oblida d'aquesta data,

0: i on aquella famosa frase de atado y bien atado no estava tan clara, uh-huh. es veu molt perquè Franco fins i tot durant aquells dies rebutja, com em sembla ja havia fet en Puig Antic, les trucades que venien del Vaticà. És a dir, de Pau VI, diu, no, diu, a ese señor no le cogen el teléfono. Ell directament vol que morin aquests joves que certament pertanyien a organitzacions terroristes, però és que la pena de mort en realitat és una forma de ser absolutament mediocre. No és el cristià ojo por ojo, diente por diente, mm-hmm. ni molt menys. És a dir, si veritablement hagués sigut un règim cristià, com es deia, hagués tingut pietat i hagués mostrat una clemència que és pròpia d'una grandesa que no existia, no? El tema és que, clar, aquestes execucions, unes, per cert, aquí a Catalunya,
1: sí.
0: altres a Madrid... El que acaben provocant és una espècie d'aldarull internacional salvatge, que es crema l'ambaixada espanyola a Lisboa, a Itàlia hi ha vagues generals, i a casa nostra doncs també diguem que incrementa la preparació per l'endemà.
1: O sigui, ell va morir d'una malaltia agonitzant i el propi règim ja agonitzava.
0: Sí,
1: vull dir,
0: era,
1: ell representava, ell era la figura clau del règim, estava clar que el règim no podia continuar sense ell, i d'alguna manera és una mort paral·lela, no? Podríem
0: sí.
1: dir. Jo crec que també, vull dir, si ens situem en el 73,
0: Carrero Blanco,
1: la crisi del petroli ja havia, per exemple, frenat una mica el desenvolupament econòmic.
0: Sí.
1: Després, la part eclesiàstica s'havia distanciat del règim, com tu havies explicat,
0: bueno,
1: també
0: escàndol,
1: a partir
0: sí.
1: del Concili Vaticà II, i bueno, hi ha diferents divergències.
0: De fet, hi ha un cardenal basc, Cañoveros,
1: sí.
0: que diu que l'Església està d'acord amb la recerca dels bascos de la nacionalitat.
1: Per exemple, després, evidentment, l'atemptat d'ETA contra Carrero Blanco, que en vam parlar també,
0: sí.
1: doncs va ser un altre punt d'inflexió, no? O un senyal de que el règim s'està debilitant, i tot plegat doncs
0: a veure si
1: es va desenvolupant d'aquesta manera.
0: El que passa que hi ha un moment després de les execucions del 27 de setembre, hi ha un moment que a més el teniu en vídeo allà on vulgueu, que és que Franco convoca, diguem, un darrer bany de masses al Palacio de Oriente de Madrid, a la Plaza de Oriente,
1: uh-huh.
0: que és un lloc que em fa gràcia perquè a l'època parlaven de que, jo hi he anat, i suposo que molts oients també, que allà hi havia un milió de persones, i no, a veure, és impossible. Hi ha les estàtues d'aquells reis que abans la gent s'havia de prendre de memòria, no?, los reyes godos,
1: sí.
0: però el que trobes és que allà es junta la, bueno, com diuen en castellà, la florinata del règim, que són els més fanàtics. És a dir, aquesta agonia també mostra quelcom que és molt típic, que al final els que donen suport són els més reaccionaris, i hi ha pancartes al·lucinants.
1: I llavors, a més, des que ell havia dit que el seu successor també era el rei Joan Carles, doncs
0: sí.
1: la cosa, vull dir, el franquisme, tota la gent que formava part del règim no eren una unitat, tampoc.
0: No.
1: Llavors, que si els falangistes, que si... Vull dir, els que sí que estaven d'acord amb aquest successor, que era el monarca,
0: clar.
1: els que volien un altre, vull dir, comença a haver-hi escissions també dintre del propi
0: a
1: règim.
0: Sí,
1: vull dir, no és una cosa allò monocolor absoluta.
0: Són els jocs de poder preparant també l'endemà. El cas és que aquell primer d'octubre del 75 es veuen molts braços alçats a la plaça d'Oriente.
1: Va ser l'últim discurs, no?, a l'octubre.
0: Sí, que és aquella... La moguda de... A veure com és, una conspiració judeo-masònica en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Això va dir el senyor. No se l'entenia gaire bé parlant, podeu veure el vídeo.
1: Ja.
0: A més, ja tenia un Parkinson brutal. Darrere estava, per cert, l'actual rei emèrit i la reina Sofia, com a successors, que,
1: uh-huh.
0: que aquest és un tema que ens donaria per parlar
1: sí.
0: també hores. I aquell primer d'octubre, vora la plaça d'Orient, també hi ha assassinats per part d'un nou grup terrorista que neix, que és el Grapo. Però bé, aquell és el darrer acte de Franco en públic. A més, si es ralentitzen les imatges, se'l veu que gairebé dona les gràcies i plora. Jo crec que tenia una consciència de que se n'anava i que li quedava poquet.
1: Uh-huh.
0: Bastant gran. La veritat és que s'havia anat perjudicant físicament els darrers 15-20 anys, d'un home tirant a gras, per no dir gras, s'havia tornat més encongit i prim.
1: Uh-huh.
0: I el que trobem és que poc després, en un acte, em sembla, de l'Institut Hispànic, o parlo de memòria, se'l veu ja molt fotut. I es veu que ja pateix un infart.
1: Sí, el 14 d'octubre del 75 va patir un infart. I...
0: Sí, sí, se'l veu que ja està a les últimes.
1: Es veu que a partir d'aquí... és com que el mantenen en vida, com aquell qui diu,
0: veure,
1: durant setmanes.
0: Sí, hi ha una operació que això ho expliquen a molts documentals, que està al Palau del Pardo, i com que no tenen mitjans, el baixen amb una... com es diu? Amb una alfombra.
1: Amb una catifa.
0: Amb una catifa, exacte, al lloc de

0: intervencions quirúrgiques. Mm-hmm. I després el que es troben és que li ha rebentat l'estómac. És a dir, sagna per tot arreu. A veure, una altra persona s'hagués mort. Directament haguessin deixat que es morís.
1: Ell, el mantenen.
0: El mantenen. És molt fort. I què anava a dir? Per cert, ara escoltarem una cançó. He de dir que dins de la dinàmica del programa, avui els temes els hem escollit en funció de que a Franco mai li haguessin agradat.
1: Ah, molt bé. Sembla bona tria, doncs.
0: Mai li haguessin agradat. I per tant, ara el que sonarà, que també podeu llegir la cançó en clau franquista, si voleu, és Llorena, sí, i Papà Topo amb Ese Hombre. Ese Hombre.

0: Escolta, més bastant adequada,
1: és
0: molt... i curta que es queda.
1: És una bona lectura.
0: Tots recordem la versió de la grande, la más grande, clar, la Rocío Jurado, en aquest cas,
1: anava
0: una
1: molt
0: versió
1: bé.
0: Bastant més actual, però
1: a veure, a més,
0: igualment
1: crec que sortia, ara, també parlo de memòria, crec que sortia La llamada dels Javis. És a dir, podria ser, si
0: sí,
1: no surt alguna producció dels Javis.
0: No ho sé. Però bé, avui estem matant Franco.
1: Estem matant Franco,
0: estem recordant tot el que succeeix previ a la jornada del 20 de novembre de 1975. Ara... Deixa'm que t'expliqui l'anècdota.
1: Sí.
0: Perquè com es deia que havia mort el dia anterior, hi ha qui diu encara anterior, Vull dir, quan va començar la guerra?
1: El 18 de juliol.
0: Molt bé. 18 sí. del 7 del 36,
1: vale,
0: d'acord?
1: Anem sumant.
0: El 18, quan va acabar?
1: Va acabar el 39, no?
0: Bueno,
1: l'1 d'abril del 39.
0: Vale?
1: Sí.
0: Llavors, 18 de juliol més 1 d'abril, 18 i 1 són 19.
1: Sí.
0: Juliol, que és 7, i abril, que és 4, donen 11.
1: Uau.
0: Ja tenim 19 de novembre. 36 més 39 són 75.
1: Què et sembla? Em recorda que a Itàlia hi ha un monument que li diuen al Colosseu Cúbic,
0: sí,
1: que té unes finestres buides, i un taxista em va dir que és feixista el monument, i em va dir que si es llegeixen les finestres posa Mussolini ritorna. O sigui que aniria una mica pel mateix, no? A veure, fort. Sí, va morir el 19, diuen
0: que va morir el 19 i que ho van explicar a partir del 20.
1: Sí, perquè havia de coincidir amb el José Antonio, crec, també.
0: Exacte.
1: Sí, havia de coincidir. A veure, el cas és que jo després he consultat a hemeroteques al llarg dels anys per pura curiositat i s'ha de dir que fins al 19 de novembre sí que la gent sabia que era l'hospital, però la premsa deia que el estado se mantiene estable.
0: Sí, clar, però com ja hi havia aquest xup-xup i la gent ja sabia que la cosa s'acabava, doncs és veritat que tota l'oposició a nivell social, familiar, particular, polític, tal, doncs estàvem allò com emocionats.
1: Sí,
0: i tota aquesta rumorologia, no?, de que ja tenia la gent preparat el cava a casa, per exemple, no?, reservada per aquella d'ocasions especials, ja demanava sortir.
1: Sí.
0: No sé.
1: A veure, donaria per, si aquí la gent volgués, realment, jo sempre ho he desitjat, un programa només amb declaracions de com va viure la gent aquell dia.
0: Clar.
1: Seria una perla.
0: Sí, exacte.
1: Perquè tothom té una història. A veure, és d'aquells dies on, efectivament, les persones saben què feien en el moment en què van saber la notícia, que es va, a més, emetre a les... Es va saber a les 4:58 del matí amb una nota d'agència, però em sembla que fins a les 7 no es va fer pública, per dir-ho d'alguna manera, però és que, a part, hi ha tot el mes anterior, que és el que diem, hi ha al Marroc la Marxa Verda, hi ha Juan Carlos que agafa agafa les regnes de l'Estat perquè li toca, perquè algú ha d'estar al capdavant, llavors ell va al Marroc, etc. També el rei emèrit es veu que es troba impacient perquè diu, a veure si es mor, i ja d'una vegada jo sóc rei, i mentrestant el búnquer de Franco està veient què fer, perquè hi ha una altra cosa, que és, estem assegurant realment aquest home, la gran pregunta que es fan tant els demòcrates com els jerarques franquistes és, una vegada mori aquest senyor, què passa? Es manté el règim? La idea de la transició ara la tenim com molt assumida, també s'ha idealitzat molt, després s'ha demonitzat, o sigui, jo crec que és una mica de tot, però clar, el 19 de novembre del 75, posem-nos així, tant els senyors del búnquer, que pot ser la Carmen Polo, Girón i altres, o els demòcrates, estaven pensant, vale, ara es mor aquest tio, però quin és el següent pas?
0: Mira, jo, perdona,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Abans de... Jo ara el que estic fent és que estava intentant buscar la portada de La Vanguardia,
1: bueno,
0: o del Correo Català el dia de la mort de Franco. Ara he vist que una de les notícies... Mira, ABC, vivo en la història. Això és uns dies després... No, mira, el dia 21, que ja es veu el fèretre del dictador. Hi ha una edició de La Vanguardia que diu el generalísimo falleció a les 4:30 de la madrugada de hoy. Vull dir que aleshores també ballen. Després t'has d'imaginar un munt de pàgines dels diaris en negre.
1: Sí.
0: De dol.
1: Sí. Total,
0: absolutament.
1: I fotos en blanc i negre, a més,
0: sí,
1: la seva cara,
0: sí,
1: destacada.
0: Després l'edició aquesta que estic veient, que no sé si és del mateix dia 20, que diu, ja no està entre nosotros. Però vaja...
1: Ja no és tant de nosotros, és bèstia, eh?
0: Sí, però ho farien després tota una biografia com molt endolcida...
1: No, geogràfica, no?
0: Clar, sí. del que... Perquè no oblidem que eren diaris que...
1: A veure, els diaris existien perquè el règim els tolerava. Excepte, correcte, per exemple, el Teleexpress, que era una novetat... Què he de dir? Amb aquest tema de Franco, també... Ara estava mirant jo, que és que això no sé si ho van publicar els diaris aquell dia... El tio va deixar preparat un testament, no?
0: Sí.
1: Mira la... Llegeixo una part perquè és al·lucinant.
0: Sí, sisplau.
1: Diu, no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Diu, velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. Diu, no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. I atenció a això, perquè aquesta frase dius, a veure, senyor, vostè té una visió de la realitat totalment alterada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Diu, mantened la unidad de las tierras de España, que això dius, vale, sí, tu imagines, però després, ojo que diu, no? Diu, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. En fin, bé.
0: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
1: Exacte.
0: Com diria aquell.
1: Si ho toqui el dos, senyor, ja sí. No volem saber res més.
0: Clar, llavors al matí va aparèixer l'Àries Navarro, no?
1: Sí, españoles, Franco muerto.
0: Aquestes coses.
1: Sí, no, i després, a veure, que va haver-hi un funeral de... Ai, un funeral, una capella ardent de 3 dies. Una capella ardent de 3 dies, que tu trobes aquella imatge que a més, a mi em va traumatitzar profundament. Un senyor que era mecànic, que deuria fer cua, i es va fotre allà, es va plantar a fer la salutació militar, es va quedar, com vas dit una vegada fa anys a la ràdio, pel plantat com un estaquirot.
0: Sí, això, però el problema és que ho vaig dir en castellà. Vaig dir en una connexió amb Ràdio 1, quan anava en Lucas, pel plantados como estaquirotes.
1: Ja ho va dir,
0: escolta, tu.
1: S'ha de recordar.
0: I el Marc Sala, que estava presentant, que estava allà al costat del Lucas, es pixava de riure.
1: Va dir, hola, què tal? No?
0: Que pixa... I la resta de la gent no en tenia res.
1: Va dir, hola...
0: I el Marcel es pixava de riure.
1: Doncs el mecànic es va quedar així i el van haver de retirar com si fos una estàtua. Com si fos una estàtua. Va anar a la Lola Flores, també, ojo, eh? Mm-hmm. Va anar a la Lola Flores i finalment es celebrarà un funeral on qui assistirà? Doncs assistiran dictadors.
0: Pensa que quan succeeix això... O sigui, a mi m'hagués agradat veure-ho per algun lloc, perquè... El llenguatge subtil, celebracions clandestines, els diaris que tenien ganes d'explicar com ho estava vivint la gent, però no podien perquè és que calla que encara em tancaran el diari.
1: Història paral·lela.
0: Vull dir, no, hi havia com una... Anava d'hipocresia, però no és la paraula.
1: Bueno.
0: Vull dir, acaba de morir.
1: Tampoc està mal vist.
0: Acaba de morir, llavors la gent ho està celebrant, la gent tenia ganes d'un canvi... Però jo no puc posar-me ara a virar 180 graus a través de la publicació. Llavors era com moltes realitats en una, no?
1: A més, això està molt ben vist, perquè, evidentment, quan es mor, no és que es mori, i és el que dèiem, arriba la democràcia. La idea és què passa i tu no pots, diguem, reflectir la realitat tal com era. Aquest és un dels temes, no? De fet, penseu que es mor, hi ha 3 dies de capella ardent, el dia 22 hi ha la coronació de Juan Carlos, primero, que diu aquesta cosa de yo voy a ser rey de todos los españoles, però després el president de les Corts franquistes, que era Rodríguez Valcárcel, quan li dona la corona, em sembla que li diu algo així, diu, en la emoción y el recuerdo del generalísimo Franco. Clar, llavors, a veure, la gent diu, amigo, en realitat acaba de dir que serà rei de todos los españoles, però l'altre li està parlant de Franco, diu... Mm-hmm. Aquí que tenim, no? I a més és el que dic, al funeral va Pinochet, va com es diu, el dictador de Filipines, el Marcos, que ara no em surt el nom, em sembla que va Kissinger, perquè ha d'anar algú dels Estats Units, clar, gran aliat, i en aquest sentit era qui finançava el règim, en part, i clar, la situació...
0: Ferdinand Marcos,
1: exacte.
0: Ho he hagut d'anar a buscar, eh? Jo no estava pensant en aquests moments, estava escrivint a Google.
1: Me'n recordava de la dona, d'Imelda Marcos. En fi, quines coses té la memòria.
0: De totes maneres, és un dels... A veure, vull dir... Sí que hi ha suport internacional,
1: sí,
0: però no tant.
1: No, a veure, no que gaire. Van unes persones, a veure, com deia jo, molt... molt vinculades a les dictadures. Aquest és el tema, és el que estem dient. Si et sembla, anem a ficar una segona cançó i així ja el matem, definitivament.
0: Sí, l'hem matat.
1: Sí, però matem definitivament. Bueno, definitivament no, perquè ja sabeu el que passa en aquest país, és complicat, no?, que diria aquell. Sí. Però bé, New Order...
0: És com els White Walkers de Game of Thrones, que...
1: Walkers, que no Walkers.
0: Que passen els anys i com s'aixequen i tornen, tu.
1: A veure, New Order, Triángulo de Amor Bizarro, que queda molt bé dit així en castellà, home.
0: Molt bé,
1: Triángulo de Amor Bizarro.

0: que a mi m'agrada molt aquesta cançó.
1: S'ha motivat, s'ha motivat. Bueno, s'ha mort Franco, estem aquí celebrant.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres no havíem nascut,
0: el que passa que no podem vendre alcohol aquí, llavors al cava l'hem hagut de deixar.
1: L'hem deixat a la nevera, com molta gent aquell dia.
0: Exacte.
1: A veure, hi ha històries mil, és el que deies tu. A mi m'havien explicat de com a la Rambla hi havia celebracions bastant absurdes, perquè, clar, es va saber a les 7 de la matinada i la gent al migdia doncs es dedicava a beure i a fotre's menjar com si fos dia,
0: bueno,
1: dia festiu. Hi havia gent que reprimia més, i hi havia gent que també li havia afectat en sentit negatiu, perquè no tothom, sentia felicitat per la mort. Però, clar, el gran plantejament és el que jo vinc repetint, no? Que no que serà de nosaltres una mica també, sinó més aviat què passa i quin és el destí del país, perquè Franco sí que havia dit aquesta frase de atado y bien atado, però entre l'assassinat de Carrero Blanco, entre el fet que... Això sí que és cert, eh? De fet, la figura del rei Joan Carles al llarg de les dècades ha patit un deteriorament brutal,
0: sí.
1: Perquè va haver-hi una època que era intolerable.
0: Por qué será?
1: Por qué será? Però els elefants, etcètera. Però què anava a dir jo? En aquells primers moments, fins i tot convida el president francès a Espanya, té gestos. Té gestos, hi ha una primera amnistia, hi ha un alliberament de presos el 25 de novembre d'aquest any 75, surt Marcelino Camacho, llavors de Comissions, i res, la gent comença a entendre que potser sí que pot canviar quelcom. El que passa que, clar, després, si ho analitzem així, passats ja 50 anys, el que és molt sorprenent és que, si s'analitza, 20 de novembre del 75 mor Franco, 15 de juny del 77 hi ha les primeres eleccions democràtiques. Mm-hmm. És un any i mig.
0: Sí.
1: En un any i mig, diguem, ja s'havia... No s'havia acabat, no s'havia ensorrat l'edifici de la dictadura, perquè aquí també hem comentat com no va ser una ruptura, sinó que va ser una reforma, però sí que s'ha passat d'una dictadura absolutament sanguinària a una recerca de democràcia. I en un any i mig és molt meritori.
0: A veure, jo, mira, que no serveixi de precedent.
1: A veure què dirà.
0: Vaig a dir quelcom positiu de l'emèrit.
1: A veure.
0: Serà l'única cosa que diré positiva de l'emèrit, d'acord?
1: Enmarqueu-ho, per favor.
0: I em perdonareu. Però, vull dir, un senyor que havia crescut a molts països d'Europa,
1: sí,
0: amb família... per tota Europa, que sabia, de fet, la seva llengua materna no havia estat l'espanyol, havia estat el francès, l'italià,
1: no?
0: Vull dir, no, que tenia dintre de tot, doncs, aquesta visió. Quan va venir a Espanya, ell deia, però esto qué es? Esto qué es? Yo que vengo de... Bueno, no sé, no sé imitar, ¿vale? No sé fer-ho.
1: No, yo que vengo de vivir.
0: No, pues, i llavors ell, que tenia aquests llaços, que son pare vivia a Portugal i sí, que no va poder mai ser rei, evidentment, i tal qual... Jo crec que ell tenia clar, en el moment en què fos el successor, que ho seria i que s'estava preparant per ser-ho, que el que faria és una monarquia parlamentària. És a dir,
1: sí,
0: que la gent votaria i hi hauria un govern i, tenint en compte que ell venia de viatjar per tot arreu i d'Europa i tal qual, doncs que Espanya havia de ser més oberta i havia d'incloure totes les tendències esperit democràtic d'Europa. Fins aquí la seva aportació.
1: I no, i a veure, però l'aportació...
0: No penso dir res més en positiu, perquè clar, després...
1: I gairebé per arrodonir, hi ha la qüestió, i això ho diuen moltes biografies, que clar, el règim franquista, una bala que es fot al peu, que li és positiva, però que a posteriori porta la democràcia, és que hi ha un moment on ha d'obrir fronteres, l'any 57, aquí ho hem vist, perquè l'autarquia no funciona, llavors intervé el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, i ops, què passa? Cada cop i volta Espanya pateix un creixement econòmic brutal. Què genera aquest creixement? Fa que tornin les classes mitges, i aquestes classes mitges, en un món on la comunicació s'està globalitzant, reben influències europees, llavors, com diuen, repeteixo moltes biografies, quan mor Franco els espanyols ja tenen gairebé una matriu o una arrel europea.
0: Clar.
1: I el que s'ha de renovar són les estructures polítiques.
0: Ah, exacte, que se renovarien...
1: Sí, en realitat sí, però...
0: Sí, però després tenim els jutges, que els tenim encara ara, els descendents, saps què vull dir?
1: I va haver-hi la ressaca policial, i va haver-hi, per exemple... determinats personatges que encara avui en dia avui presumeixen de demòcrates, com va ser Martín Villa, que en realitat tenim imatges d'ell l'any 74 demanant un taxi, no, amb el braç alçat. Tenim personatges que van ser els més grans oportunistes i que per redimir-se van voler, diguem, fer favors a Catalunya i Barcelona, com pot ser Samaranch, que era president de la Diputació quan va morir Franco i que té imatges amb el braç alçat, i molts d'altres, i moltes continuïtats que, de totes maneres, a veure, en aquest país s'ha produït una altra cosa que donaria per mil programes, que és que l'any 77 es fa una llei de silenci perquè es perdonen els crims d'una banda i de l'altra.
0: Sí, escolta'm, igual això ha d'anar ja per la temporada vinent,
1: pues probablement,
0: que vols que et digui,
1: sí,
0: perquè
1: ja
0: avui havíem de matar Franco, l'hem matat, i jo sé que tens una proposta musical molt interessant per acabar,
1: sí,
0: però clar, jo pensava,
1: a veure, digues,
0: que avui
1: digues,
0: tancàvem amb l'Alba de Aute.
1: Ah, doncs acabem amb l'Alba de Aute.
0: Et dic per què, vull dir, perquè
1: per
0: tot
1: favor.
0: I que és una cançó, en realitat, jo crec que és el tema més famós d'Aute, que jo l'adorava,
1: no?
0: Absolutament. En principi és com una cançó d'amor, però és veritat que Rosa León la va començar a cantar dedicada als afusellats del setembre del 75,
1: sí, sí, sí,
0: als
1: sí.
0: darrers afusellats del franquisme, i ha quedat la cançó com un al·legat contra la pena de mort.
1: Exacte, doncs sí.
0: I et sembla que posem aquest tema com a final,
1: sí,
0: de la temporada de la secció d'història i biografies?
1: I tant, i tant. A veure, si volen el bonus track, era Maria Arnal, Que me quiten, i d'aquesta manera, doncs, escolteu a l'Alba i després poseu la Maria Arnal
0: també
1: a casa,
0: veritat,
1: no? És una opció.
0: És veritat.
1: Però bé,
0: bé,
1: sí,
0: podríem
1: per
0: haver
1: favor.
0: Dit moltes més coses d'aquesta època, com van reaccionar les revistes satíriques, què és el que va succeir a partir d'aquí de totes les organitzacions clandestines, però si podem,
1: veure,
0: doncs ho veurem més
1: realment
0: endavant.
1: Hem fet una temporada que, com diu molts cops la Laura, ens agrada pel fet de que vosaltres podeu, diguem, mirar enrere, recuperar els programes i d'aquesta manera fer-vos una visió que intenta ser alternativa del que és el relat de la història del país.
0: Però un relat, la veritat, amb moltes, amb
1: sí,
0: moltes branques,
1: un relat,
0: no?
1: Que vol ser total, en certa manera, si bé és impossible, com ja sabeu.
0: Jordi, bon estiu.
1: Igualment, i esperem que al setembre continuem amb més aventures que, de les quals en realitat tots nosaltres en som protagonistes.
0: Oh, que bonic.
1: Oh,
0: adéu.
1: Chao.
2: Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrella

0: sota sospita. Avui és un plaer comptar amb la Sònia Guillén aquí a l'estudi. Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt contenta.
0: Perquè el seu llibre La Consteladora és molt original, molt sensitiu, sensorial, emocional. També és un thriller, però és molt atípic, Sònia, això t'ho hauran dit moltíssim.
1: Moltíssim, la veritat és que sí. Sempre intento allò que és una mica estrany. Ja ho saps, que m'agrada molt la ciència, sí. Però totes aquelles coses que se surten una mica de la normalitat o que són desconegudes, automàticament hem cridat l'atenció. I em va semblar que aquest tema no estava tractat amb cap thriller i que era molt original.
0: La veritat és que sí. La veritat és que sí. La Consteladora... Qui és aquesta dona consteladora? Ara anirem a la Candela, a l'Alba, als personatges que puguem conèixer una mica, però aquests personatges es trobaran a una constel·lació. I qui és la Consteladora i què són les constel·lacions per a les persones que no ho sàpiguen?
1: Doncs és un tema que jo desconeixia. Ah. El vaig descobrir xerrant amb amigues. Hi havia una neuròloga, una doctora, una psicòloga, i vam començar a parlar d'aquest tema i a mi em va semblar, quan vam parlar de traumes heredats, ferides que arrosseguem, em va semblar potentíssim per una història de ficció com aquesta. En aquest cas, la Consteladora és una terapeuta que ha descobert que la seva vocació és ajudar a altres persones mitjançant aquest tipus de teràpia, que és una mica col·lectiva, no? Mm-hmm. Sistèmica, que explora com moltes vegades les famílies transmeten de generació en generació dolors, culpa, traumes, inclús a vegades no cal ni parlar, a vegades sense parlar. Mm-hmm. Vull dir, i jo doncs em vaig plantejar que això és més comú del que pensem, no? Jo moltes vegades tinc traumes propis que sense voler projecto amb els meus fills, els hi voldria estalviar aquell dolor que a mi em va fer patir tant, però ells ja són una altra vida i tot i així ho projecto amb ells, i em va semblar una idea molt potent per un thriller.
0: Ho és. A més, aquesta consteladora és una dona molt especial, no? Amb aquest do, amb aquesta sensibilitat per captar les emocions dels altres, també té uns somnis peculiars. Qui és la Míriam?
1: La Míriam és una persona que no encaixa del tot. Li ha tocat una família amb la que ella sempre s'ha sentit una mica...
0: L'ovella negra.
1: L'ovella negra, que això hi ha gent que li passa, no? Que no connecta ni emocional ni amb les idees de la família i que està cercant el seu lloc al món. I quan el troba, doncs comprèn que aquella sensibilitat que ella una mica ha volgut tapar, i la seva família també, en realitat, bueno, és que té, diguem-ne, una sensibilitat especial per captar les emocions dels altres o per inclús una mica, és un thriller que té un punt diríem sobrenatural, que té mm-hmm. aquell punt de somnis premonitoris, de percebre coses que han passat o que passaran.
0: Les primeres persones que coneixem, però, en aquesta novel·la són la Candela i l'Alba, mare i filla, que en l'inici estan passant, sobretot la Candela, perquè és amb qui més ens centrem, diguéssim, un moment molt, molt complicat. No es parlen i en principi no ha passat res greu. Explica'ns.
1: Doncs jo, com a mare que sóc, crec que l'amor entre mare i fill és un dels vincles més potents. Pare igualment, no? Però sí, clar, sí. Jo sóc mare i en aquest cas parlo en primera persona. Doncs és un dels amors més potents, els vincles més forts que tenim. I quan es trenca, i jo, bueno, doncs, conec situacions i persones que han perdut, a vegades per temes no parlats, el que diem, per petites coses que van sumant, a vegades per terceres persones, a vegades perquè els fills prenen altres camins, és molt, molt dolorós per una mare. Mm-hmm. O sigui, es parla molt del vincle quan una mare perd un fill o hi ha un allunyament, però no quan el vincle es trenca realment per voluntat, no? Com et sents aquí?
0: Clar, que és una altra manera de perdre el fill.
1: És una altra manera de perdre el fill, sí. Que no està ni reconeguda ni s'acostuma a parlar als thrillers, però que és molt, molt dolorosa per una mare.
0: Llavors, amb aquesta situació de distància absoluta entre mare i filla, la filla té una parella, la filla ha anat a viure a una casa aïllada que ha heretat, la mare pròpiament, i bé, la Candela, per una sèrie de circumstàncies que haureu de llegir a la novel·la, doncs fa una constel·lació. I aquí és quan s'obrirà la caixa dels trons, però a més a poc, perquè tu vas combinant aquest present, aquesta decisió de la Candela i aquest arribar a la consulta de la terapeuta, van arribant els altres personatges que participaran a la constel·lació, i vas alternant aquest present en moments del passat, en moments de l'Alba, en moments dels altres personatges. Llavors, a poc, anem fent aquesta trena que els vincularà a tots.
1: Sí. Bueno, era un repte fer un llibre que passés en un sol escenari, que sí, és una sala de constel·lacions, i en unes hores. Vull dir, tota una trama, sí, que has de descobrir. Llavors, clar, com podem conèixer els personatges? Sortia molt natural que haguessin aquests salts amb el temps, però havia de ser d'una manera que el lector no es perdés, que no digués, bueno, i ara què està passant? I qui és aquest i qui és l'altre? Llavors, és un thriller, no podem desvetllar molta cosa, no, però sí que és veritat que cada personatge té un paper dintre de la història que el lector anirà descobrint.
0: Ah, això. I com estan vinculats uns amb els altres i com surt tot plegat a la constel·lació? Doncs ho haureu de descobrir. Però m'ha quedat això una mica a les ganes que expliquis com és una constel·lació, perquè a mi m'ho han explicat també una vegada, jo conec també alguna noia que n'ha fet, i és quelcom una mica estrany d'entendre, però en canvi les persones que ho han fet diuen que els hi ha servit moltíssim.
1: Sí, jo també, el que et dic, el desconeixia, aquest tema, vaig agafar llibres d'Albert Hellinger, que és la persona que va inventar aquesta teràpia, i després i vaig anar, perquè és molt difícil allò d'entendre-ho, no? El que vaig veure és que intenta explorar aquest sistema familiar i algunes persones, hi ha voluntaris allà, una persona constela un problema, que pot ser qualsevol...
0: Constelar un problema vol dir que el planteja, o sigui, no? Per exemple, doncs això, no en parlo amb la meva filla.
1: Per exemple.
0: Vull saber què ha passat o com la puc recuperar.
1: Sí, sí, però, bueno, i pots plantejar mil coses, no? Sí. O, per exemple, sóc una persona que sóc infidel.
0: Infidel.
1: Tot i que jo veig... Que és algú que ho diu,
0: que no m'agrada, que estimo l'altra persona, però en canvi sóc infidel.
1: No puc evitar-ho, no? O tinc reaccions, no sé, molt explosives i tot i que veig que està malament i que odiava quan ho feia el meu pare o la meva mare o qui sigui, la repeteixo. Intenten explorar aquestes dinàmiques que arrosseguem una mica des del sistema familiar i els que assisteixen, alguns fans de figurants, i es mouen, i el terapeuta, que és el constelador, es mouen per la sala, interpreta com les seves reaccions o els seus moviments, interpreta quin paper han tingut aquestes persones de la teva família o del teu passat en aquest trauma o aquesta pulsió que tu tens.
0: És molt curiós, eh? Perquè t'imagina't que tu te'n vas a constelar perquè el que sigui, doncs això, no? Vols recuperar el teu fill o vols saber per què s'ha esquerdat tant la relació. I llavors la terapeuta o el terapeuta et fa alguna sèrie de preguntes, hi ha aquestes altres persones a la sala que potser constelaran també o no, i llavors diuen, vale, escull qui vols que faci del teu fill. I
1: exacte,
0: tu assenyales algú perquè sí, i llavors aquest algú es posa al centre i començarà a sentir coses, que això és molt curiós. Vale, vull algú que faci de tu. Vale, vull algú que faci, no sé, del teu exmarit, el que sigui, en funció del que li hagis explicat a la consteladora. I aquestes persones que se suposa que no et coneixen de res, sentiran coses i actuaran, i en funció d'això la consteladora, la terapeuta, anirà guiant la sessió i d'alguna manera és com que et poses en un mirall i veuràs,
1: exacte,
0: allò que et porta al trauma o que et porta a
1: no tu, sé, sí, aquest problema que no pots resoldre. A mi, quan m'ho van explicar, a mi em va semblar allò, dic, bueno, és un tema molt, molt curiós. Automàticament sí, em va cridar l'atenció, no? Primer perquè és veritat que jo penso, tots som molt sensibles, i tu quan entres en alguna sala on algú s'ha discutit, automàticament et tenses.
0: Sí.
1: Si som molt sensibles...
0: Reps aquesta energia, no?
1: Reps aquesta energia. O hi ha persones que les veus i dius, surto carregada de piles, i igual que hi ha persones que dius, és que és com estar amb un vampir, m'han esgotat emocionalment.
0: Sí.
1: Llavors a mi em va semblar que tenia cert sentit, i quan ho vaig provar, jo no vaig constelar, però sí que ho vaig fer, la meva germana va constelar i ella em va dir que havia experimentat, diu, hi ha coses que jo feia sense entendre per què les feia, o que eren com que diu, jo, ella no és d'abraçar ningú, i diu, va haver un moment que vaig tenir una necessitat imperiosa d'abraçar una noia i diu, és que no em reconeixia, què m'està passant?
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, i que això, doncs és sorprenent.
0: I com és això? No sé, suposo que ho has estudiat també molt per fer aquesta història. Recordem, és un thriller, però no en parlarem de tota aquesta part més fosca que passa. Són personatges molt humans, tots els personatges que hi apareixen doncs tenen, arrosseguen alguna cosa relacionada amb la família, relacionada amb com es relacionen ells amb els altres. Vull dir, de fet, sí, tots arrosseguem algun tipus de trauma, el vulguem veure o no. Però com és que, o quina explicació donem al fet que puguem reproduir conductes ja no només dels nostres pares amb qui podem conviure, sinó a través d'avantpassats amb qui, per exemple, no hem conviscut, o arrossegar ferides d'això, d'una àvia que no hem conegut, o... Sí, sí. Com és aquesta, com és que s'hereten
1: aquestes coses? Mira, això, jo no sóc terapeuta, jo sóc escriptora,
0: bueno, però
1: i de
0: tu has
1: ficció.
0: Estudiat,
1: m'he documentat, però mira, vaig fer una entrevista al Tot es mou i el Màrius Carol va dir una cosa, diu, igual que heretem el caràcter i heretem
0: els ulls de l'avi,
1: exacte,
0: per exemple,
1: addiccions, perquè no era de ferides. Realment coneixem poc del que és la consciència humana i encara del que transmitim, no? Però jo crec que molt més fàcil és, jo miro a mi mateixa, no? Com a les coses que no sé, que jo he patit, els meus traumes propis, sense voler, els transmeto als meus fills. Com? Pues no ho sé, no? Pues jo veig que, per exemple, la meva germana té molta por a l'aigua. Doncs automàticament, quan estan a la platja, ella transmet aquesta por als seus fills.
0: Clar, evidentment.
1: I si tu has patit, no sé, si tu has patit abandonament, sí, si tu has patit abusos...
0: Doncs igual tens molt t'enganxes molt per aquesta por a l'abandonament. Llavors ja transmets alguna cosa.
1: Transmet alguna cosa. I probablement, potser els teus fills, que tots ens hem descobert dient, jo això de la meva mare o això del meu pare, a mi no m'agradava,
0: jo
1: això no ho faré mai.
0: Jo vull ser una altra persona i acabes convertir-te en el mateix.
1: I és molt difícil, és molt difícil.
0: Sense explicar el que succeeix a la consteladora, com és la Cira, com és la Noa, com és en Robert, etcètera, etcètera, perquè són aquests personatges que participen d'aquesta constel·lació, no? I veurem com evoluciona tot plegat en aquesta jornada tan especial. És veritat que la consteladora parla d'aquests traumes, parla de fills i pares, de mares i fills, del que sigui. Parla de la mort, també, de com transitem la mort. Parla de maltractament, de narcisisme. Vull dir, hi ha molts temes aquí,
1: Hi ha molts temes.
0: Molts temes.
1: Perquè realment, al llarg de la vida, jo crec que tots hem sigut... o hem tractat amb persones de tot tipus. I moltes han deixat una ferida. Jo... A vegades, ara que veig els meus fills, dic allò que diuen, no, has de fer petons a moltes granotes, no, abans de trobar un príncep.
0: Bueno, príncep és de ficció, que ho sapigueu.
1: Sí, exacte. Però, bueno, ja m'entens, no?
0: Sí,
1: que vull
0: tant,
1: dir que passes per molt tipus de relacions, algunes et deixen ferides, algunes són meravelloses, però a relacions amb amics, traïcions, a l'escola, desenganys... Vull dir, totes les persones portem una motxilla. Llavors, a mi explorar aquest tema a les constel·lacions... Doncs clar, realment quasi que va sorgir sol. Cada personatge me l'imaginava d'una manera i anava a teixir la seva història.
0: Jo vaig quedar fascinada amb la lectura, a més, com teixies aquest entramat, no? Aquesta manera de relacionar-se, aquest anar i venir per omplir de significat tota aquesta jornada, diguéssim. És com una mica... és com una mica Agatha Christie, en el sentit que és lloc tancat i pocs personatges...
1: Absolutament.
0: Però clar, tots hi tenen alguna cosa a dir, com aquell qui diu, no?
1: Sí.
0: Dir, no hi ha un que tingui l'absoluta
1: no
0: culpa, no saps, o sí, però tots tenen alguna cosa a dir.
1: Tots tenen alguna cosa.
0: I a callar, també.
1: Sí, sí, sí. Tots amaguen alguna part, tots tenen alguna cosa a veure amb la trama. Sí, és complicat. Inclús, bueno, aquí també explorem una mica el que deies abans, no? El tema de la mort, no?
0: La mort, i que em trobo molt interessant a través del personatge de la Candela i del que es dedica ella, no? El que es dedicava,
1: sí,
0: millor
1: sí.
0: dit.
1: Que això, a més, està basat en una amiga meva que té aquesta feina, es dedica a acompanyar a persones al final de la vida, quan ja estan en l'última part, potser mesos, com a molt, i ella li adora la seva feina, però ha viscut situacions que a mi em posen els pèls de punta, però no les podia posar al llibre perquè dic no em creurà ningú, no em creurà ningú.
0: Clar, és que ha de ser molt difícil. La Candela es dedicava a això, a acompanyar a persones en el seu darrers moments de vida, darrers setmanes, mesos, etc. I és el que explica, que adorava la seva feina.
1: Adorava.
0: Vull dir, fer-li l'angoixa o l'espera una mica més lleu a aquestes persones que saben que ens arribarà al final, que ens arribarà a tots, però vaja, vull dir, quan tens una data molt concreta, no?, i una malaltia que t'està consumint, doncs és més complicat de gestionar, i llavors ella fa aquesta feina que per a molta gent pot resultar desagraïda, però que ella adora.
1: ella adora, a més, ja et dic, està basada en una amiga meva que realment està enamorada de la seva feina, perquè ajuda no només a passar aquests últims moments, que hi ha molta gent que està sola, ens oblidem que hi ha molta gent sola, però inclús gent que té família i que vol els darrers mesos deixar totes les coses en ordre, anar-se'n en pau, sabent que, no ho sé, s'ha acomiadat, que la seva família rebrà tot el que ella desitja, o inclús a vegades transmetre algunes coses. Vull dir, és una feina dura per qui no li agrada, però per ella és meravellosa.
0: És una lectura, com et deia, molt satisfactòria, tot i que és molt dura en alguns moments. Vull dir, pateixes, o sigui, és un patiment, però és que la vida és això. També té molts moments de recompensa en el sentit d'obrir llum en el per què, no? Moltes vegades el trauma, el fet d'entendre'l, doncs evidentment no et farà superar el dolor, però no sé si suportar-lo o si més no veure d'on ve, per què i cap a on va, no? Que moltes vegades vivim una mica amb la inòpia i s'ha de ser molt valent en el fons per voler saber el per què del trauma.
1: Bueno, jo crec que part de la sanació és comprendre per què. O sigui, moltes vegades és el que ens han fet, però el que, quan parles amb algunes persones que m'han dit drama, no entenen per què. Perquè algú t'ha fet això i dius, és que no ho puc entendre. Llavors, el fet de trobar les raons, trobar els motius, jo crec que és part del camí. Llavors, bueno, dolor, pues, sí, sempre hi queda una ferida, però ja no és patiment, que
0: clar,
1: és diferent.
0: Clar. I després la culpa, que també hi és molt present, no? Aquelles persones que han fet mal no viuen d'esquenes a allò que han fet. O sigui, no som, la gran majoria de les persones no som monstres, tot i que puguem fer les coses malament. Que també això és interessant, de la manera com ho explores.
1: Totalment, i moltes vegades darrere una persona que actua malament, quan rasques, veus que hi ha molta infelicitat. Sí, és més fàcil que les persones que actuen bé són perquè estan en pau i tenen una vida més plena o no, però que ells se senten conformats dintre de la seva vida, i que dintre de les persones que actuen malament o són molt més cruels, hi ha també molt patiment, molta culpa.
0: La consteladora Sònia Guillén. No explico més coses de l'argument. Recordo que és un thriller, que hi ha bastanta foscor, però sobretot això és molt original, és molt sensorial, és molt emotiu i és molt humà. Sònia Guillén, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.
0: Ambi Trial de Madonna, de l'àlbum Confessions 2. Arribem a la una, tanquem l'edició estiu del Sota Sospita. Ja saps que a partir de demà tornem. Serà a les 10 de la nit. Que vagi bé, adéu.
2: És la una.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. El Consell de Política Fiscal i Financera fa més de dues hores que ha començat. Previsiblement, la proposta del model de finançament sortirà endavant perquè només necessita del suport d'una comunitat i ja té el de Catalunya i el de Canàries. Enviat especial a Madrid, Toni Conde. Bona tarda.
4: Bona tarda. Malgrat tot, 13 de les 15 comunitats autònomes del règim comú votaran en contra del nou model de finançament. A més de l'absència de la Comunitat de Madrid, la resta de les comunitats del PP sí que han assistit critiquen que el model ataca la igualtat dels espanyols i està fet a mida de Catalunya. Elena Manzano, consellera d'Economia d'Extremadura.
5: Esto es un modelo de financiación cocinado por el separatismo catalán. Nos sientan en una mesa en la que Extremadura tiene delante un plato vacío. No lo vamos a consentir.
4: La crítica al nou model de finançament també la comparteixen les comunitats d'Astúries i Castella-La Mancha del PSOE. Juan Alfonso Ruiz, conseller d'Hisenda Manxec.
6: Y sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja de un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista.
4: La consellera d'Economia catalana, Alicia Romero, ha tret importància al rebuig d'altres comunitats governades pels socialistes i confia en que col·laborin en la tramitació.
7: Cadascú, evidentment, ha de revisar i ha de mirar i ha de treballar bé per millorar, no? I per tenir els millors resultats possibles per les seves comunitats. Jo estic segura que tant Castella-La Mancha com Astúries treballaran en el tràmit parlamentari, seguiran negociant amb el govern d'Espanya, com ho han fet fins ara.
4: Quan passen 2 hores i 30 minuts de l'inici de la reunió aquí al Ministeri d'Hisenda, continua el Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Gràcies, Toni. Doncs pel que fa a la situació a Ceuta, l'Audiència Nacional dona suport a la jutgessa que investiga l'arribada massiva de persones a la ciutat autònoma i assegura que no ha interferit en la seguretat nacional. El Tribunal defensa que la magistrada Maria Tardón ha actuat per preservar i defensar l'interès general d'Espanya. Una reacció que arriba després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande i Marlaska, es queixés al Consell General del Poder Judicial perquè la jutgessa va prohibir als investigadors facilitar informació als seus superiors sobre el cas. A tot això, sobre els informes que va rebre l'executiu a finals de juliol, alertant d'un possible augment de les arribades per mar, la presidenta de les Illes Balears, Marga Proens, ha lamentat que no es compartís aquest document amb l'arxipèlag.
8: Porque hablamos de una cuestión que trasciende y va más allá del debate político autonómico, que sitúa a nuestra comunidad autónoma bajo la alerta de una entrada masiva de inmigración irregular que compromete la seguridad de nuestras islas.
2: I el Partit Popular continua acusant l'executiu central de connivència amb el Marroc. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat la nova campanya de protecció civil sobre el risc d'inundacions aquesta tardor. Una campanya que posa el focus en l'autoprotecció de la ciutadania. Mireia Moreno.
9: Ser conscient del perill i ser capaç d'autoprotegir-se davant d'uns fenòmens com pluges, inundacions, cada cop més extrems i difícils de preveure, i davant d'una tardor, l'estació més plujosa de l'any, on es poden donar aquests episodis més concentrats. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
10: Ens hem de protegir de la millor manera. Aquest és l'objectiu d'aquesta campanya, és a dir, que la gent tingui un marc mental de que podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions previstes, planificades, amb les quals doncs, treballem amb marge de maniobra, però que també hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, les situacions sobrevingudes que ens trobem, la intensitat per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim.
9: A banda, s'estudia adaptar els sistemes d'avisos i alertes com els ESALER per enviar-los no només de manera preventiva, sinó també mentre aquests fenòmens estan en marxa. Des del 2010 hi ha hagut 149 episodis de precipitació torrencial a Catalunya, segons dades del Meteocat.
2: Gràcies, Mireia. I han rescatat un grup d'excursionistes d'entre 65 i 82 anys que feien una ruta de muntanya a la Vall de Boí, Lleida, Pepa Sant Genís.
11: Efectius, els bombers de la Generalitat han rescatat aquesta matinada un grup d'excursionistes d'entre 65 i 82 anys a la Vall de Boí. L'alerta la van donar ahir, passades les 10 de la nit, des del refugi Ventusa i Calvell, on no havien tornat aquest grup de 6 excursionistes que havien sortit per fer una travessa fins a la muntanya de Punta Alta de Comar les Vienes, dins el Parc Nacional d'Aigües Tortes. Fons dels bombers han explicat que són muntanyecs experimentats i anaven ben equipats. Els bombers van activar 3 dotacions del GRAE que es van dividir en diferents grups i van iniciar la recerca. Cap a les 4 de la matinada van trobar 2 dones a mitja hora del refugi en bon estat de salut i els van informar on es trobava la resta del grup, 4 homes que finalment van ser localitzats. Un d'ells presentava una hipotèrmia lleu i no va poder seguir fins al refugi. 2 GRAE han muntat un punt calent i s'han quedat amb ell tota la nit fins que a primera hora d'aquest matí l'ha pogut rescatar un helicòpter. L'home de 82 anys i veí de Sant Cugat ha estat traslladat a l'Hospital de la Seu d'Urgell.
2: Gràcies, Pepa. Doncs això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Nil Moliner, que torna amb Nexo. És el seu quart àlbum i ho fa parlant d'allò que sovint costa més, no, Maria? Els vincles, la pressió, la pausa i la necessitat de tornar a sentir-se connectat.
1: I és que després d'anys d'escenaris grans, cançons populars i una energia que semblava inesgotable, aquest disc arriba des d'un lloc molt més íntim i més conscient.
0: Hi ha festa aquí també, però, sí, però hi ha coses importants.
1: Exacte. També hi ha ferida, ofici i una pregunta que ens fem, i és que què passa quan l'artista que fa ballar a tothom també necessita parlar i explicar les emocions? He cantado, he llorado
0: en busca de algunas palabras. I també necessita parar, a vegades. No? És una recerca de connexió real amb la gent, i aquest Nexo crec que juga precisament amb aquesta idea de unir emocions, públic i cancions. I cançons, perdó. Jo no sé ni en qui ni on estic, si estic a Ràdio Nacional o a Ràdio 4. En fi. I cançons. Avui el tenim aquí per parlar del disc, però sobretot del camí que l'ha portat fins aquí. És de la casa, estàs a casa teva, Nil. Bona tarda, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te, com sempre.
2: Que bé, jo de venir sempre.
0: I a més ho valorem molt, perquè sabem que portes un dia atrafegat. Una miqueta.
2: Sí, bé, bé, però content, content, només content, faltaria. No? Sempre la promoció és això, ja se sap.
0: No, i tu la jugues molt bé, la promo, eh? Perquè la vius des d'un lloc molt maco. Hi ha gent que és més obligació i tu la vius...
2: Sí, sí, s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar, i ha sortit amb el nou disc, i que, doncs, que millor que fer promoció, no?
0: Home, home, i que aquí, tu ho saps bé, que aquí tampoc és que siguin entrevistes de promo, promo, promo, vull dir, ho utilitzem com a excusa, però ens agrada parlar de moltes altres coses.
2: Exacte, que això és el divertit, també.
0: I coses importants, i més a la pública, no? Bé, mira, Nil, et presento a la Eva Albiol. Eva, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Això és la primera vegada que ho fem, eh?
0: És la primera vegada, i m'agrada molt.
3: Ho hem aconseguit.
0: Estic molt content,
3: ho hem aconseguit.
0: La Eva Albiol, que abans de començar, volies explicar-nos alguna cosa ara que tens aquí el Nil?
3: Sí, a veure...
0: Què passa?
3: El tema és que el Xavi i jo ens presentem, recomiadem,
0: sí,
3: quan acaba l'informatiu, no? M'ha dit, tenim el Nil Moliner, i dic, bueno, vull una foto, un autògraf, vull que actuï al meu casament, ho vull tot.
0: Clar, quan et cases tu?
3: El 24 d'octubre.
0: El 24 d'octubre.
3: Sí, aleshores li dic al Xavi, dic, no, és que he d'entrar perquè li he d'explicar moltes coses.
0: A veure, jo tinc un...
3: No ho sabem. Saco el libro. A banda de viure al passatge Andalusia, que està al costat del Medusa Studio, i me'l trobava al Condis... Eh?
2: Ah, bé, bé,
3: sí,
2: bé.
3: Sí, me l'anava trobant i deia, ai, mira, el Nil Moliner, que, mira que majo. No, he de dir que la cançó de Sale el Sol...
2: Vale.
3: Em va salvar d'una depressió.
2: Que guai.
3: I t'he de donar molt les gràcies.
2: Que bé.
3: Molt, molt. Va ser una cançó que durant un temps va ser dura, la veritat, però la recordo amb una estima infinita. I després, la pandèmia, que també va ser un moment complicat, el primer concert que vaig anar després de pandèmia va ser el teu, al Camp Nou,
2: vale,
3: pel Cruïlla.
2: Vale.
3: I ja, així ja com a colofón, perquè jo crec que no m'estan escoltant, la persona indicada, que sabies que un ram d'aquests que es donen al casament va amb el Nexo 04, perquè està triomfant amb la meva família.
2: Que guai.
3: I un ram s'ha entregat amb aquest Nexo 04 perquè ho mereix.
2: Oh, quina il·lusió.
3: A Sevilla, eh?
2: Que guai.
3: A lo grande.
0: És preciosa, això que acaba de passar.
3: I ja està. I espero de veritat que a qui li toqui no m'estigui escoltant, no? Perquè, clar...
2: Quina sorpresa, que guai, que bonic. Que
3: I bonic. Ja està, t'he fet la llista així ràpid, perquè li he dit al Xavi, no et molesto massa, només això.
0: Que
3: ja
0: no
3: està.
0: Molestes, si això és el que fa real la ràdio, i la música, i els artistes, i les persones que hi ha darrere les cançons,
3: però
0: és que
3: sí,
0: és preciós.
3: Sempre he sigut molt fan, tens unes cançons que crec que són molt especials, t'ho dic de veritat, perquè són cançons d'aquestes que pugen l'optimisme, que et fan feliç, que són reals, al final, o sigui... No sé com ho has fet.
0: Home, tu t'has salvat d'una depressió.
3: Sí, és que em va salvar d'una depressió, t'ho dic de veritat. I que és molt fort, perquè les persones que potser ens estan escoltant i que han passat una depressió, és molt complicat explicar el que és una depressió. I no vols saber res. I aixecar-te i que t'enviïn aquesta cançó, me la van enviar, escolta aquesta cançó,

0: segurament doncs, cantants o... o persones que potser tracten molt el tema de la música, la cultura, que toquen molt les emocions, pues segurament també els hi passa el mateix, no? Que han de tocar aquest sentiment més profund. I bueno, ja està, que això, que soc molt fan.
1: No,
0: ja està,
1: no.
0: Si és que només és això. I jo m'he permès el luxe de pujar aquí, perquè Xavi m'ha deixat.
2: No t'ha deixat, perquè ja està. Xavi t'estima molt i confio. És que imagina't que arriba i puja i diu... doncs el teu últim disc és una merda.
0: No, l'últim disc, però amb
2: l'Eva tenim molta confiança.
0: L'últim disc és brutal.
2: Però no sabia res, no? Jo confesso que no sabia res d'això.
0: Dic, només deixa'm que li explicaré quatre coses.
2: Nil.
3: No, preciós, què vols que et digui? Jorin, gràcies també. Vull dir que al final jo un cop trec la música i la publico, aquella cançó ja no és meva i passa a ser de la gent i passa a ser la banda sonora de moltes situacions i molts moments com aquest que expliques, que és encantador i increïble saber-lo i la música salva i cura.
2: La música salva. Eva Albiol, et pots quedar, Estàs a casa. No sé si suposo que tens més feina o no sé si et deixen o...
0: Bueno, acabo de dinar, m'has pillat que acaba de dinar. Jo, em puc quedar per aquí, una estoneta.
2: Queda't. Si anem a parlar de Nexo, tu dius que tens una cançó que és la 04, que és Tu cuerpo en braille, no? El RAM, dius.
0: Aquest serà el moment del RAM, sí.
2: Ah, vale,
0: serà el moment més especial.
2: Perquè Nexo, Nil, parla de connexions, però venim d'una època en què tothom està hiperconnectat. I molta gent alhora se sent més sola que mai. Què has descobert tu sobre la connexió de veritat en aquest temps?
3: Què he descobert? Moltes coses. Nexo ve de moltes connexions. Nexo ve d'un moment molt especial que per mi va ser el Palau Sant Jordi el 20 d'abril del 2024, on torno després d'un any i mig passant-ho molt malament i tot culminant el concert del Palau Sant Jordi, que em vaig sentir un canal, no? Vaig sentir un canal per on passava una cançó on era banda sonora, aquella cançó era banda sonora de molts moments de la gent que estava al públic, no? I veus com els amics i amigues celebren aquella cançó, com aquella persona està plorant perquè aquella cançó és molt especial o per aquella parella que s'està gravant i t'està ignorant, i això és el bonic, t'està ignorant perquè la protagonista és la cançó i no tu, no? I això em serveix per treure'm pes, perquè així, saps? Em responsabilitzo menys. I segon, et dones compte que jo sóc un nexe, no? Sóc un canal per un connector que connecta aquella cançó amb aquella emoció o aquella cançó amb aquella persona, no? I aquí va néixer Nexo, que és un món ple de connexions com el que t'explico del Palau Sant Jordi, però també molts, perquè en el procés del disc també he connectat amb molta gent que m'han ajudat a fer aquest Nexo.

0: Crec que aquest disc Nexo neix després d'un temps de pausa teu, no? De mirar una mica cap endins. Et va fer por, llavors, en aquell moment, parar, quan tot semblava que anava bé, des de fora?
1: Mira, és molt simple. El 2022 faig una gira molt, molt llarga i molt intensa i decideixo parar, quan acabo, decideixo parar, li dic al meu equip que he de parar un any i mig, no? I quan portava només 2 mesos d'aquell any i mig, vaig saber que l'havia liat, que potser no era tant de parar tant de temps, sinó temps de qualitat, no?
0: Yeah.
1: Però encara em quedava un any i mig de peron per viure i ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva de moltes coses, del que em dedicava, del que em feia il·lusió, em costava il·lusionar-me per les coses. Justament va ser quan vaig treure Lugar Paraíso, el meu tercer àlbum, però tot i així em faltava alguna cosa, no? I me'n vaig anar a viure a Madrid, vaig decidir anar a viure a Madrid perquè em passessin coses, per viure experiències, vaig conèixer molta gent, per sort, que em va ajudar moltíssim, però...
0: Sí, però... Perdó, estem parlant
1: 2023. I torno a reviure, el, com he dit abans, no? el 20 d'abril del 24, que em pujo a un escenari i entenc moltes coses, no? Entenc que l'estabilitat meva emocional depèn d'estar amb el meu públic en contacte, d'estar amb la meva banda, amb el meu staff i amb tota la meva gent que m'envolta fent concerts, que al final és el que em fa feliç, no? I per mi el nexo és, amb el meu públic és el concert, no? Si jo estic aquí avui, segur, sempre ho he dit, no? Que jo em dedico a la música per el fet d'estar amb la meva gent en directe, no?
0: O sigui, vas arribar a un punt, potser, de no arribar a estimar la teva feina, el que tu feies, d'automatitzar les tasques, no? De dir, hem de fer cançons, hem de treballar, però ja no les gaudies massa, o què?
1: Bueno, al final jo crec que després de tants concerts sí que necessites veure una mica de perspectiva per disfrutar allò que fas, no? Però allunyar-me...

0: va fer l'efecte contrari, no? De trobar-ho tan a faltar, de perdre el nord gairebé per culpa d'això, no?
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Perdre el nord.
0: Sí, bueno, vaig passar-ho bastant malament perquè era com un buit professional de fer-me la pregunta de a què m'estic dedicant ara mateix, no? Veure de cop tenir una rutina després de tants anys, de cop perdre-la i tenir els caps de setmana lliures i tenir tant de temps, que a vegades és tan necessari, però a vegades et pot perjudicar tant si no s'enfoca d'una manera encertada.
1: Pots perdre, sí.
0: Clar, de cop és, ostres, i va ser dur, però aquest ser dur m'ha regalat un disc que estic presentant ara, que és increïble, és un regal.

0: Has dit ara que te n'has adonat que tu ets el nexe entre... La teva música és el nexe entre tu i aquelles persones que t'escolten, no? I que el protagonista no ets tu, sinó és la cançó, és la música. Això és molt important, perquè vivim en un moment on tots volem ser els protagonistes, on els seguidors, on surti tu en aquests vídeos, on els artistes i moltes de les persones que es dediquen també al món de la comunicació, que tenen tanta expectació, es creuen que els importants són ells. Tu t'has pogut desvincular d'això?
1: Bueno, al final sí, al final jo entenc que explico històries que em passen, que veig, que m'expliquen i el que m'agrada és doncs, portar-les a casa de la gent, no? I que la gent les escolti i se les faci seves.
0: I alguna vegada t'has vist una mica pendent o atrapat dins d'aquesta idea de Nil Moliner, energia positiva? Jo també puc explicar el que em passa i que potser no sempre és tan bonic.
1: Bueno, al final jo sempre que em diuen això, que ho agraeixo i em sembla bé, però jo no em dedico a fer cançons optimistes, no? Em dedico a afrontar la vida com puc, a passar els problemes com té tothom de la millor manera possible i, a més, doncs, vaig escrivint durant aquest procés de viure i ho faig servir com a teràpia, no?, també, el fet de treure-ho.
2: Volia preguntar per un tema que jo crec que l'has viscut de prop. Jo crec que venim d'anys on parlar de la salut mental s'ha normalitzat, que està molt bé, però també s'ha convertit una mica en màrqueting, un discurs de màrqueting. No sé si... Tu saps com distingir una conversa honesta d'una etiqueta bonica, a dia d'avui, en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que és una arma de doble fil. Sí que jo, per exemple, he tingut converses en petit comitè sobre salut mental i després preguntar si algú havia anat a teràpia i resulta que l'únic que havia anat a teràpia era jo, no? I de cop dic, ostres, està molt bé que potser la petita conversa es normalitzi, però també està molt bé que la gent també faci un pas, en el cas que ho necessitis, d'assistir a professionals, no? I llavors... Està en el dia a dia, però jo crec que encara falta molt de treball de gent que encara té molt de tabú intern, potser, de visitar i de conèixer potser una mica millor.
3: En aquest disc, Nexo, al final plasmes molts sentiments, no? Però ara mateix, a dia d'avui, quina seria la cançó, quin seria el Nexo que més t'està identificant?
1: Tots. Sí que és veritat que crec que Nexo representa un moment determinat del dia, potser, o de la setmana, inclús et diria, però potser ara mateix em rendeixo més a Nuestro Jardín o a Un Tenerte Cerca, inclús a Ya No Estoy Triste, que està sonant, que també és increïble.
2: Ya no estoy triste, el Nexo 05, Ya No Estoy Triste, amb Dollars El Mooney. Maria, deies, perdona.
0: Deies que el directe és el que a tu t'agrada, no? Estar en contacte amb la gent i, a més, sembla que és com el teu hàbitat natural, una mica, no? No sé què és el que et dona un concert que no et donen aquestes xifres ni els números de reproduccions ni els premis, què és el que et dona el concert?
1: Bueno, jo fa temps que no miro reproduccions, gairebé mai ho he fet, i és algo que si em preguntes ara no en tinc ni idea.
2: Nexo 04, 20.579.461 reproduccions només a Spotify. Una barbaritat.
1: Però el bonic és que no sé tampoc què significa. Jo sé que, òbviament, no sóc tonto i no tanco els ulls, m'ho comuniquen això i em fa molta il·lusió, però el que m'agrada a mi és estar en contacte amb la gent, al concert. Jo crec que tenim la sort de que no és normal que t'aplaudeixin després de cantar cada cançó i no és normal que la gent... Bueno, és que al final sempre dic que l'espectacle el visc jo sobre l'escenari, no? Perquè és una situació que el teu cap no està preparada per assimilar. Tinc la sort de viure-ho i de viure tanta adrenalina que és fortíssim.

0: Clar, Nil, tu has acompanyat també a molts artistes, has fet cançons per d'altres, has vist molt del que amaga la indústria musical, la llum i la foscor també. Què és el pitjor que t'has trobat a dins de la indústria musical i del que has après i has dit, escolta, jo per aquí no passo més, o fins i tot que t'ha servit per créixer com a persona després?
1: Hòstia, el pitjor...
0: O de les pitjors coses, sí, que diguis, ostres, algun consell per algú que estigui començant ara?
1: Moltes coses. Mira, jo crec que al final hi ha moltes dinàmiques que et trobes de persones que no cal acceptar certes situacions o certes dinàmiques dintre un estudi o accions, inclús, que potser et deixes emportar al principi per estar a gust dintre d'una comunió, no, de gent, no, dintre de bueno, deixes passar moltes coses i al final t'has de marcar i has d'entendre que la vida que has de viure és la que vols i que no has de passar certes situacions. Em refereixo a gent que no té els mateixos còdics que tu a la manera de treballar, doncs, drogues dins l'estudi i altres coses que potser al principi sí que et trobes en la situació de que ho vius, no dius gaire res per formar part d'aquell moment. No dic que et droguis ni res, però que vius aquestes situacions...
0: I calles.
1: I, sí, hi ha un moment que ja no passes per allà, agafes l'estudi, te'n vas i ja no tornes més, no? Llavors jo crec que has d'anar trobant el teu lloc, però sí que hi ha moments que es fan complicats, però ja et dic que per sort no n'he viscut gaires.
2: De fet, a mi va haver-hi unes declaracions que em van sorprendre molt i és alcohol i drogues prohibit als meus concerts.
0: Com Coldplay.
1: Sí, bueno, al final sempre ho he dit, però que el que jo... O sigui, quan estic fent un concert necessito l'actitud de tothom que estigui en perfectes de les seves capacitats, no? I la meva mare és mestra i no beu alcohol per entrar a classe, no? Llavors, perquè jo sí he de beure alcohol quan estic més en un entorn de nit. Sí que és veritat que és molt més fàcil, doncs, després del concert tenir accés a l'alcohol, mm-hmm. I sí que és veritat que una cervesa, doncs, amb un cert control, doncs sí, no? Però abans és molt raro, no? I evidentment drogues totalment prohibides, no? Vull dir que és algo que bueno, no va amb mi, no va amb la meva filosofia, no va amb la meva persona i no va amb el meu entorn. Llavors és algo que vull lluny, també perquè ho he tingut d'una manera molt a prop, no per mi, però ho he tingut molt a prop, malauradament, i he vist com acaba la gent que en fa servir, no? I, bueno.
0: Jo crec que és un gran missatge, sobretot per la gent més jove que ens està escoltant, vulgui ser artista o no, m'és igual.
2: Sí, al final...
0: I no tan jove, no?
2: Pots sortir de festa i passar-ho bé amb un aiguangàs, eh?
0: Sí, és veritat que a vegades és una mica trist ser conscient de que necessites una cerveseta, no? per animar-te una miqueta, però el que ha dit el Nil jo crec que és molt important. Sí. Ja les teves cançons, ja la comunió que genera ja els teus concerts, d'alguna manera ja embriaga allò, no? Jo crec que és molt maco viure-ho així, des
1: sí,
0: de la naturalitat.
1: També et dic que sóc molt de celebrar la vida i sóc molt de brindar amb cervesa i sóc molt de celebrar les coses, eh? Que ja et dic que tampoc l'alcohol per fer-ho, eh? Però no, hi ha una cosa de lo que deies, de la gent que entri a l'estudi per primer cop i hi hagi gent que porti dinàmiques que potser no els agrada, que no cal que les segueixin, que tampoc han de passar per allò.
0: Ja, però era allò d'estic començant, em vull fer un nom, vull que no s'enfadin amb mi, vull treballar amb aquesta altra
1: sí,
0: persona...
1: I sobretot noms reputats que de cop tenen unes dinàmiques que dius, hòstia, i aguantes per perquè en aquell moment ho fas, però no cal, no cal.
0: Com se't cauen els mites, llavors?
1: Sí, mira, t'he de dir una cosa. Se me n'han caigut molt pocs, eh?
0: Ah, sí?
1: Al contrari. La gent que admiro i he admirat tota la vida i segueixo mirant, que he tingut el plaer de conèixer, m'han donat lliçons de vida molt fortes, obrint-me les portes només de la seva confiança, i això és algo molt molt fort.

0: deies que no volies parlar de xifres, però tu has crescut moltíssim sense perdre aquesta imatge propera, que això a vegades és molt complicat. No sé si a vegades també has portat aquest pes de la proximitat, d'haver d'estar tan a prop de la gent, de dir, mira, és que el Nil és com jo, no? No sé si això també a vegades cansa o si t'agrada dur-ho així.
1: No, intento viure com bonament puc, òbviament. Sí que és veritat que al final sóc com sóc i cada cop estic aprenent a dir més que no, que és algo molt important pel simple fet de quedar bé, no? Pues mira, al final és coses que vas aprenent, però sí, la meva essència és aquesta, doncs mira, pues endavant, no? Sí que és veritat que sóc així i em fan ser així també el meu entorn.
0: Aquest és Nexo número 10, Bona nit, si no m'equivoco. Mm. És preciós. Totes són precioses, però aquesta cançó em va marcar molt a mi, no sé quan la vaig sentir.
2: Que penso en cada petit record i tu encara em mires. Que penso que hem crescut de cop i ens ha canviat la vida.

0: amagat. Creus que tornem quan marxem? Tornarem? Creus en vides passades?
1: Crec que, ostres, que místics de cop, eh? No, m'agrada, m'agrada.
0: Això ets tu, que Nexo 10 m'ha portat aquí.
1: Sí, sí, no, és increïble. Jo crec en energies i crec en coses potser que no s'acaben de... No acaben de tenir una explicació, potser, sí, però li tinc molt de respecte, també, tot aquest tema.
0: Ja veig.
2: Fas una picada d'ull als pets amb aquesta música, amb aquesta cançó? Fas una picada d'ull als pets amb aquest Bona Nit? Ells també acaben el disc sí. De Bon Dia, l'acaben amb el Bona Nit.
1: Justament aquesta història és una història real que em passa a mi d'adolescent, visquent uns campaments, i molt típic de campaments, anar-te'n a dormir abans fent una rotllana i tocant cançons al cançoner.
2: Ai, sí.
1: I l'última, sempre, en el meu cas, sempre era el Bona Nit dels pets, no? I aquesta situació, aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i de fet la cançó comença així, no? Amb el Bona Nit mirant al cel, que és aquest Bona Nit dels Pets, i es diu Bona Nit per això.

0: El públic vol emoció, però la indústria vol rendiment. Tu on has notat més aquesta tensió?
1: Aquesta tensió de, entre indústria i rendiment? Mm. Per sort no...
0: Emoció, rendiment, obligació, no l'he números...
1: Sentit, no l'he sentit mai, no he sentit mai. Per sort tinc un equip meravellós, m'entenen molt. M'han demanat música algun cop que jo no en tenia i m'han respectat, com va passar el 2023, que ho vaig passar tan malament. La discogràfica em va dir, tenim música nova, i vaig dir que no, que necessitava temps, i em van respectar aquests dos anys de calma, de
0: que
1: silenci.
0: Guai, eh?
1: Sí, final...
0: Warner Music. Va ser.
1: Sí, molt afortunat també del meu equip de managers, del meu equip, la meva banda, de tothom, que al final és algo molt natural tot i no hi ha gaire més.
2: Johnny, vull preguntar, perquè al final aquest disc, bueno, ha estat dos anys, l'has trigat, ara venen els concerts, de moment l'hem escoltat a casa tranquil·lament, però el concert canvia. Quina creus que serà la cançó allò que algú es tatuarà?
0: Allò dir, és bona aquesta.
2: Aquesta, després d'un concert me la tatuo, perquè ja no me n'oblido.
1: Bueno, m'has posat aquí la pilota en l'aire, deixa'm xutar, perquè justament la cançó que sona ara, que es diu Vive lento, llama bien, la porto tatuada, i és l'única cançó que tinc.
0: Ostres.
1: És l'única cançó que porto tatuada.
2: Això és una connexió, és un nexo.
0: Uau.
1: Sí, una cançó en la qual vaig aprendre molt, una cançó, és una història que fa molt de temps que volia explicar. Va arribar a l'estudi, aquesta cançó va picar a la porta i va entrar en un dia molt trist, en un dia molt gris, estàvem a Madrid amb els meus productors i de cop, quan semblava que ja havíem de tancar la porta i deixar-ho per un altre dia, va arribar aquesta cançó i va aparèixer i ens va robar el cor als tres, i tant el Liam com el Jota, que són amb els compositors que vaig fer aquesta cançó, i la portem tatuada. I és molt especial per mi perquè, bueno, és un aprenentatge, i també és un aprenentatge que porto com a bandera ara, que és viure lent i estimar molt bé, no?
0: Nexo 03 és aquesta, Vive lento, llama bien.

0: Jo crec que és dels millors consells que podem extreure d'aquest Nexo, eh? Perquè anem tan ràpid en tot.
1: Sí.
0: En tot, massa. Se'ns està passant la vida i l'estem carregant de frustracions, d'ansietat, d'expectatives per no viure lent i estimar les coses importants, potser, no?
1: Sí, bueno, al final és aquesta cosa de disfrutar el moment que sembla molt un tòpic, no? Però
0: sí, però parant.
1: Sí, mira, algo molt curiós. Jo soc una persona molt nostàlgica i miro el passat amb molta nostàlgia i amb aquest lema, no, de vivir lento y ama bien, m'he donat compte de dir, hòstia, ni l'aprofita ara perquè d'aquí un any viuràs amb nostàlgia això que estàs vivint ara, no?
0: Ja, yeah, ja.
1: Llavors és com, bueno, aprofita-ho, almenys mira-les enrere i ho miraràs amb nostàlgia, però no per tornar-hi, sinó per recordar-ho, per passar-t'ho bé, no?
0: Doncs ha estat un plaer, com sempre, Nil. És casa teva, el Xeriforni, la Ràdio 4. Amb quin Nexo voldries sortir per tancar avui el programa?
1: És que, mira, un dels més importants és Me acuerdo de ti, que és el que està sonant, perquè resumeix molt bé l'any que vaig viure del 2023 i com el Palau Sant Jordi em va reviure, no?
0: Doncs Nexo 01, Me acuerdo de ti.
1: Fet està.
0: Per cert, et veurem girar, suposo, no?
1: Sí, aquest any ens espera tot l'estiu de festivals, que estarem a tot arreu, i un cop passin els festivals anunciarem noves dates.
0: Vale. No ho diguis. Va. Doncs et tornes i ens ho expliques aquí?
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Nil Moliner. T'estimem molt. Molt. Que guai. Amb la història d'Eva Albiol.
2: Fantàstic.
0: Avui el featuring que hem fet
2: gràcies,
0: amb Eva Albiol.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies per deixar-me pujar. Un plaer. I, bueno, nosaltres ens continuem saludant cada dia.
0: A tu t'estimem molt, també.
2: Jo també us estimo molt.
0: Que marxem amb Nexo. En bucle, eh?
2: Jo sí, ja.
0: Aquest disc és impressionant.
2: Des que va sortir el divendres que vam comentar les estrenes aquí, és fantàstic. Jo, quan les descarregava per posar-les, les vaig escoltar totes, una per una, i, clar... I aquest videoclip de Nexo, com és? Com és?
0: A mi m'encanta. I sobretot les lletres. Insisteixo molt en això i ho dic massa, m'estic repetint més que l'all, però jo estic saturat de lletres simples, de sensacions puntuals i no d'emocions una miqueta més profundes en general, no? Jo crec que està molt bé tornar això de la mà del Nil, que això ho fa increïble.

0: quina temporada hem viscut al Xavi Forni a Maria García Coll, però no podem oblidar alguns dels millors moments d'aquesta temporada.
1: I per això t'acompanyem també recordant-lo.
2: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continua en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera. Malgrat l'intent de boicot de la Comunitat de Madrid, que no ha assistit amb l'objectiu que no hi hagués quòrum, les altres 12 comunitats governades pel Partit Popular sí que han segut al Ministeri d'Hisenda a negociar per poder defensar el seu no. Aquestes comunitats, i també Astúries i Castella-La Manxa, governades pel PSOE, votaran en contra de la nova proposta de finançament autonòmic perquè consideren que no s'ha negociat amb ells, sinó amb Catalunya, diuen, de manera bilateral. Guillermo Peláez, conseller d'Hisenda Asturià, i Carolina Espanya, consellera d'Economia Andalusa.
2: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad. Y en cuanto a las formas, porque entendemos que es una propuesta que lo que prima es la capacidad fiscal de los territorios y no una distribución de recursos entre comunidades autónomas para prestar servicios públicos en un plano de equidad.
3: Este es un sistema que está diseñado por el independentismo, pactado con el independentismo para beneficiar al independentismo.
0: La reforma del finançament només necessita el vot d'una comunitat i s'aprovarà amb el suport, en principi, de Catalunya i Canàries. La consellera d'Economia catalana, Alícia Romero, ha reivindicat el finançament i celebra que la majoria de comunitats del Partit Popular sí que hagin participat. La nova proposta suposa 21.000 milions d'euros extra de finançament a les comunitats, 4.700 dels quals a Catalunya. Un debat sobre el finançament autonòmic que ha arribat en un moment on la situació migratòria a Ceuta ha monopolitzat pràcticament l'actualitat política. De fet, aquesta hora acaba de finalitzar la compareixença del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, des de Màlaga, on de nou ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que descarti la participació del Marroc en l'operatiu d'entrada de més de 70.000 persones i ha demanat la dimissió del govern central.
4: Si lo sabían, tienen que dimitir por irresponsables. Y si no lo sabían, tienen que dimitir por incapaces.
0: Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat que reforçarà l'atenció a les persones migrants a Ceuta amb el desplegament d'equips d'ajuda humanitària Start, que se centraran en atendre dones i menors en situació de vulnerabilitat. L'equip Start és l'equip tècnic espanyol de resposta humanitària i també té l'objectiu d'agilitzar els tràmits de retorn al Marroc d'aquells migrants que no tinguin reconegut el dret a protecció internacional. D'altra banda, sobre els informes que va rebre l'executiu a finals de juliol alertant d'un possible augment de les arribades per mar, ha comparegut d'urgència aquest matí la presidenta de les Illes Balears, Marga Proens, lamentant que no es compartís aquesta informació amb l'arxipèlag, tenint en compte que es parlava també d'un augment de les entrades a les Balears.
5: ¿Por qué el gobierno de España no había informado de esta alerta al govern de les Illes Balears? ¿Por qué ni el presidente, ni el ministro de Presidencia, ni el ministro de Interior, ni tampoco el delegado del gobierno, ni las dos secretarias de Estado de estas islas que forman parte del gobierno de España habían trasladado desde la lealtat institucional esta información?
0: Precisament en l'àmbit jurídic i institucional, la Guàrdia Civil ha entregat a l'Audiència Nacional l'informe que havia demanat a la jutgessa Maria Tardón per aclarir si les forces de seguretat havien rebut avisos previs de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol. Rosa Quitllet, bona tarda.
6: Bona tarda. En aquest sentit, la justícia ha tancat files amb la jutgessa. Tant la presidenta del Tribunal Suprem com la sala de govern de l'Audiència Nacional defensen que Tardón ha actuat dins les seves competències i en defensa de l'interès general després de les crítiques al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, el PP continua pressionant el govern i acusa Pedro Sánchez d'haver gestionat malament l'arribada massiva de persones a finals de juliol. La tensió també es manté en l'àmbit diplomàtic. El govern de Rabat ha tornat a reivindicar avui la sobirania del Marroc sobre Ceuta, mentre el Ministeri d'Exterior s'ha mostrat contundent i ha reiterat un cop més que Ceuta i Melilla són Espanya i ho continuaran sent.
0: Situem al Nepal. El balanç oficial de la riuada que va sacsejar al nord del país ja supera els 1.200 morts i les 4.200 persones desaparegudes. La catàstrofe provocada pel col·lapse d'una glacera ha deixat milers de desplaçats i greus danys a habitatges i infraestructures. Míriam Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. Enmig d'aquesta devastació, els equips de rescat continuen aconseguint trobar algunes persones amb vida. En les darreres hores, dos treballadors d'un túnel d'una central hidroelèctrica 9 dies després de la riuada.
8: Amb aquest accident va passar, m'ha arribat a la
7: Quan es va produir l'accident, un dels treballadors ha explicat que es trobava a la sala de control d'una central hidroelèctrica i que se sentia amb la responsabilitat de salvar els seus companys. Assenyala que va invertir massa temps avisant la resta de persones i que per això va quedar-se atrapat entre el fang. Els equips de rescat continuen treballant per localitzar possibles supervivents, mentre la recerca es concentra també en altres túnels de centrals hidroelèctriques a la zona, on centenars de treballadors continuen desapareguts.
0: Per cert, que la Unió Europea ha enviat al Nepal un vol humanitari amb 82 tones d'ajuda d'emergència pels afectats. L'operació organitzada amb UNICEF permetrà assistir fins a 420.000 persones amb material sanitari, alimentari, refugis i equips d'aigua i sanejament. Brussel·les també ha anunciat 500.000 d'euros addicional en ajuda humanitària i ha mobilitzat més recursos europeus per reforçar la resposta sobre el terreny. Encara de l'exterior, el president argentí Javier Milei reclama la sobirania sobre les Illes Malvines i anuncia que imposarà sancions contra les empreses que participin en l'explotació petroliera de l'arxipèlag actualment sota control britànic. Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. Milei intensifica la pressió sobre les companyies que operen al territori sense l'aprovació del Congrés amb l'anunci d'un nou decret. El mandatari d'ultradreta assegura que tant les Malvines com els arxipèlags de Geòrgia i Sandwich del Sud són territoris argentins i diu no hi ha discussió al respecte.
9: Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad.
8: El Regne Unit ha assegurat que el seu compromís amb les illes és absolut i inamovible. El govern britànic ha recordat també que els habitants de les Malvines van votar en un referèndum amb el 99,8% dels vots mantenir l'estat de territori britànic d'ultramar. També ha contestat el president estatunidenc Donald Trump, que ha explicat que estan revisant la postura neutral que ha mantingut el país fins ara.
0: I Rússia rebutja les acusacions d'Alemanya sobre la presumpta implicació de Moscou en un incident amb drons a l'aeroport de Leipzig.
8: El Kremlin qualifica les denúncies d'infundades i assegura que Berlín no ha presentat cap prova convincent. El portaveu Dmitri Peskov també ha retret a les autoritats alemanyes que no actuessin amb la mateixa contundència en el cas de l'explosió del gasoducte Nord Stream.
0: I per acabar, en clau internacional, augmenta a 12 el nombre de morts pel naufragi d'un ferri davant les costes del nord de Xipre. Encara hi ha 16 persones desaparegudes i els equips de rescat mantenen activa la recerca amb el suport de Turquia. El ferri feia la ruta entre Kyrenia, al nord de Xipre, i Mersin, al sud de Turquia. A bord hi viatjaven 259 passatgers i 8 tripulants. El vaixell va començar a enfonsar-se poc després de sortir del port, després que hi entrés aigua. Les primeres investigacions apunten que una ruptura al casc del vaixell hauria provocat aquest naufragi. I en esports, avui comença la quarta jornada de Lliga de Futbol a primera i segona divisió. Marga Lluc, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A primera la jornada s'inicia amb un Betis-Real Madrid a les 9 de la nit a Sevilla. Demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, que jugarà a Bilbao amb la gran novetat de Julián Álvarez a la convocatòria. D'altra banda, ahir es va disputar un partit avançat a la sisena jornada que va acabar amb empat a 0 entre la Real Societat i el Celta. Pel que fa a la segona divisió, a 8:45 Las Palmas Leganés. En bàsquet, la selecció espanyola debuta al Mundial Femení, que comença avui a Alemanya, enfrontant-se a l'equip anfitrió a 6:45 de la tarda. A l'Open USA de tenis, Carlos Alcaraz juga avui en partit de tercera ronda contra el xinès Wu Yibing sobre les 7 de la tarda. El primer cap de sèrie, l'alemany Zverev, va patir per classificar-se en 5 sets davant el francès Quentin Alice. En categoria femenina, l'espanyola Cristina Buxa ja és a tercera ronda, després d'eliminar la japonesa Sakatsume, mentre Paula Badosa i Jessica Bouzas van caure amb dues de les principals favorites, Coco Gauff i Elena Rybakina, respectivament. I a la Vuelta, en marxa la 13a etapa entre el Muñécar i Loja, Granada, de mitja muntanya, i amb el balear Enric Mas més líder després de treure-li ahir 27 segons al seu perseguidor Roglic.
0: Gràcies, Marga, i avui acabem aquest repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Shakira. La cantant colombiana ha estat una de les grans triomfadores de la nit passada a Marbella, d'on ha sortit premiada per millor artista femenina i millor cançó pop als Premis Joventut 2026. Una gala que també ha atorgat guardons a Bad Bunny, Karol G i Aitana. And Són grans noms del panorama musical que han triomfat en aquests premis en joventut, celebrats per primer cop en territori espanyol, després d'haver passat anteriorment per escenaris com ara Los Angeles, Miami, Houston o Panamà. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
11: Què tal? Molt bona tarda. Pendents de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'està celebrant durant aquest matí a Madrid, on les comunitats autònomes han de votar la proposta per reformar el sistema de finançament que contempla que les autonomies disposin de gairebé 21.000 milions d'euros addicionals, 4.700 dels quals anirien a Catalunya. La Comunitat de Madrid no ha assistit a la trobada. S'espera que el nou model s'aprovi amb els vots favorables de Catalunya i Canàries, tot i el no de les comunitats governades pel PP i de dues on mana el PSOE. Alicia Romero, consellera d'Economia de Catalunya.
12: Per millorar els serveis públics, l'educació, la sanitat i les polítiques socials, Catalunya ha reivindicat sempre un nou model de finançament més just i més igualitari i ens trobem davant un model que respecta això.
11: En aquest informatiu també parlarem del comunicat de SEAT, on l'empresa diu que inicia la següent etapa amb ambició de creixement i la flexibilitat necessària per adaptar-se a una indústria automobilística en ràpida evolució. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, colla al govern i diu que no es poden oblidar les ajudes públiques que el grup ha rebut.
13: Les administracions tienen que exigir al grup Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
11: I els Mossos d'Esquadra han detingut la mare de 33 anys del nadó que va aparèixer mort aquesta setmana a una bossa de plàstic dins un edifici de Sant Adrià del Besòs. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, Elena Ramos i Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció, l'Albert Vacas al control central i qui us parla, Elena Pérez. Anem ara a la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
14: Hola, bona tarda. Per una banda, augmenta el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a les rondes, ronda de dalt, ronda litoral, es van carregant molt ràpidament a aquesta hora de la tarda, primera hora de la tarda. Pel que fa a incidències, dos accidents a l'autopista AP7. El primer s'ha produït al tram de la Roca del Vallès. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi ha aturades de més de 8 quilòmetres entre Parets del Vallès i la Roca del Vallès. Per tant, accident a la Roca que complica molt el trànsit en tota aquesta zona del Vallès, AP7, sentit nord, sentit Girona. Però és que en aquesta via, a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit sud, en tenim un altre d'accident. Aquí parlem d'aturades d'almenys uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, com us dèiem, en aquest cas, en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
11: I la previsió del temps a EMET, Jordi Oriós.
15: Avui, temperatures màximes en ascens a Catalunya, perill important a les depressions centrals per valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. El vent avui al litoral i al prelitoral bufarà del sud i del sud-est amb algun interval moderat. A la depressió de Lleida bufarà de component oest i al Pirineu i a la Vall d'Aran de component nord.
1: Edició migdia.
11: El Consell de Política Fiscal i Financera continua gairebé 4 hores després d'haver començat, en l'absència de la Comunitat de Madrid, que ha intentat fer boicot a la reunió, la resta de comunitats debatant el nou model de finançament que presumiblement serà aprovat amb els vots favorables de Catalunya i Canàries. Anem en directe a Madrid amb l'enviat especial de Ràdio 4. A última hora, Toni Conde, bona tarda.
16: Bona tarda. La reforma compta amb el rebuig de totes les comunitats del PP presents a la reunió, així com de les socialistes Astúries i Castella-La

0: esperanza en este sentido es que un modelo regresivo surja de un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista.
1: La consellera d'Hisenda madrileña, Rocío Albert, ha justificat l'absència al Consell.
2: Porque lo único que se va a votar es el pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana.
1: Els consellers porten gairebé 4 hores debatent. La consellera Romero confia que la reforma del finançament avançarà i espera rebre el suport de Junts al Congrés per tal que el model de finançament pugui ser una realitat malgrat el rebuig de la gran majoria de comunitats.
3: Gràcies, Toni. I el futur de SEAT a partir de 2030 continua sent una incògnita. En un comunicat publicat fa uns minuts, la històrica companyia de cotxes espanyola ha anunciat que la continuïtat de la marca SEAT dependrà de la regulació, la demanda dels clients i les condicions del mercat. Més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. La incertesa continua sobrevolant SEAT i no està clar si la marca seguirà produint cotxes durant el proper cicle productiu, que començarà a partir del 2030. Al comunicat, l'empresa ha remarcat que, en l'actual context d'electrificació, seguir invertint en la marca SEAT és, paraules textuals, cada vegada més complexe. Així, els escenaris continuen oberts i la situació s'analitzarà durant els pròxims mesos. En aquest context, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han demanat una major seguretat pels milers de treballadors de l'empresa a Espanya i a Catalunya.
5: No es lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció el día de ayer. O sea, no aclara suficientemente. Yo aquí lo que demandaba era un comunicado mucho más rotundo.
6: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
4: Després de l'anunci de Volkswagen, empresa matriu de SEAT, sobre una retallada del planter de 50.000 persones més arreu d'Europa, que encara no se sap a quines marques afectarà.
3: Doncs el president català ha parlat també de SEAT. En aquest cas, des d'Ucraïna, on es troba de viatge oficial, diu Salvador Illa que la indústria i els llocs de feina de SEAT són essencials per a l'economia catalana.
7: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: I anem ara fins a Girona, perquè la UGT ha portat avui a Ripoll la seva campanya per combatre el discurs de l'extrema dreta. El sindicat assegura que allà on governa no es viu millor, Joan Sisquella.
8: UGT ha reunit els delegats i delegades a Ripoll per desmuntar els arguments de l'extrema dreta que l'alcaldessa de la població, Sílvia Orriols, diuen comparteix amb dirigents com Trump o Netanyahu. Diuen que el seu objectiu compartit és fomentar l'odi també entre la classe treballadora per acabar retallant drets socials i democràtics. Camil Ros és el secretari general de la UGT a Catalunya.
9: Milei, Orriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món. I el que està demostrat que és allà on governa la dreta i l'extrema dreta no es viu millor de que abans que guanyessin les eleccions.
8: L'acte forma part de la campanya anomenada Qui guanya quan l'odi avança, que va posar en marxa el sindicat per fomentar la cohesió social i per combatre, ha dit Ros, la resignació davant de l'anunciat abans de l'extrema dreta a les pròximes eleccions.
3: I continua el conflicte educatiu entre els sindicats i el govern. Després de la reunió d'ahir, la USTEC i la CGT, juntament amb la Intersindical i la COS, mantenen la vaga pel primer dia de curs. Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i pel que fa a les llars d'infants, estableix un 33% mínim. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, de l'acollida d'extraescolars, de les cases de colònies i també del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en activitats de lleure.
10: Edició migdia.
3: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol i ha convocat per aquesta tarda un minut de silenci en record del Nissan, el nadó de 18 mesos, trobat mort a la casa del poble on vivia amb la seva família. Mentrestant, continua la instrucció judicial i policial per determinar la responsabilitat dels seus progenitors en la seva mort a Tarragona. Judit Huerta.
11: En un comunicat, l'Ajuntament expressa el seu condol, suport i solidaritat a la família. Avui, a la façana del consistori, les banderes onegen a mig pal i s'han suspès tots els actes oficials. I al matí, una empresa especialitzada continua traient brutícia de dins la casa on aquest dijous s'ha trobat el cos del nadó. I al poble es manté la consternació. Alguns veïns han deixat flors i espelmes davant la casa. Mentre el jutge té fins demà per continuar les diligències i decidir si ordena o no l'ingrés a presó dels pares detinguts, recordem-ho, Comú dimecres a València. No es descarta que se li practiqui al nadó l'autòpsia per intentar aclarir les causes de la seva mort. Un cop el jutge decideixi el

0: futur dels dos acusats. La instrucció judicial continua i tampoc es descarta que s'investigui les administracions més pròximes per aclarir si el nen va quedar desemparat, entre altres, per la insalubritat de l'habitatge on vivia. Recordem que de la casa s'han extret tones de brutícia i una trentena de gossos, alguns morts i altres desnodrits, una feina que va començar diumenge i que avui, divendres, encara continua.
1: Passen 20 minuts de les 2 de la tarda. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Laura Monill. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la mare del nadó que va aparèixer mort a Sant Adrià del Besòs, a Barcelona.
2: Amb la detenció de la dona de 33 anys, la policia catalana va avançant en l'investigació de les circumstàncies del succés. La Divisió d'Investigació Criminal continua, però, pendent del resultat de l'autòpsia per concretar les causes de la mort del nadó. El seu cos va ser trobat sense vida aquest dimecres, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la troballa del cos sense vida dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici del barri de la Mina.
1: 10 persones han resultat intoxicades aquesta matinada per monòxid de carboni en un vaixell atracat al port de Barcelona. Una d'elles es troba en estat crític i una altra en estat greu, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques.
2: El pacient crític ha estat traslladat a l'Hospital Clínic, mentre que el ferit greu ha estat ingressat a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí. En aquest mateix centre també han estat ateses 4 persones amb lesions menys greus. Altres 4 que presentaven símptomes lleus han estat donats d'alta al mateix lloc dels fets. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant la causa d'aquest accident laboral.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en diversos prostíbuls de Granollers i Barcelona.
2: Segons els investigadors, les víctimes eren sotmeses a un control permanent i obligades a prostituir-se tots els dies de la setmana, en alguns casos durant les 24 hores, i a consumir drogues. La xarxa captava sobretot dones colombianes en situació de vulnerabilitat amb falses ofertes de feina en hostaleria i en alguns casos en gestionava el trasllat fins a Espanya. La policia ha alliberat 2 dones i ha identificat 17 possibles víctimes. En total hi ha 14 detinguts, un dels quals ha ingressat a presó provisional.
1: El nou accés a la meva salut es farà a partir del proper mes de gener a través de l'IDCAT mòbil, amb un sistema d'autenticació amb codis d'un sol ús que s'envien al mòbil. Aquest nou sistema havia provocat les queixes de molts usuaris que alertaven de les dificultats que implicaria per les persones grans. Doncs bé, des del Departament de Salut han assegurat a Ràdio 4 que ja tenien previst incorporar el representant a la nova aplicació perquè alguna altra persona es faci càrrec dels tràmits. Més detalls, Marga Esparza.
3: Des de Salut diuen que s'havia posat l'èmfasi en que els ciutadans coneguin i utilitzin l'IDCAT mòbil, però que en cap cas havien deixat de banda les necessitats de les persones grans. Amb el representa, que ja existeix a l'administració, les persones grans podran autoritzar algun familiar o amic perquè s'encarreguin de tots els seus tràmits. Així, la persona autoritzada podrà fer les gestions des del seu propi perfil. Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i usuari del Servei Català de la Salut.
4: Probablement s'ha començat a comunicar el tema de l'accés a través de l'IDCAT mòbil i no hem fet tanta èmfasi amb la part aquesta de la delegació tercera, d'acord? Perquè ens hem centrat molt en aquesta part de anem a fomentar que la gent es doni d'alta de l'IDCAT mòbil, anem a començar amb això i després explicarem el tema de la delegació tercers. És que estava previst, perquè a més ja ho sabem que és així.
3: Per tenir activat el representant, la persona haurà d'omplir un formulari on delegarà els seus tràmits a la persona autoritzada. La transició cap a l'IDCAT mòbil serà progressiva fins al gener del 2027.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
5: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
6: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
5: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
7: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
5: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat. Més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i, per tant, l'han de revisar.
1: El proper dilluns, Ràdio 4 estrenarà la seva nova temporada radiofònica sota el lema La Ràdio que t'escolta, una temporada que estarà marcada pel 50è aniversari al desembre de la primera ràdio pública en català. Quina graella ens espera, Maria Huguet?
8: Doncs una graella que consolida les propostes de les darreres temporades, però que també creix amb nous programes de la mà de Mariola Dinarés amb La Tàctica o el programa d'esports El Quart Temps amb José María Rubí. Els serveis informatius es faran càrrec de l'antena de les 2 a les 3 de la tarda, amb l'edició migdia encapçalada per l'Helena Pérez, també cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes al capdavant. Els caps de setmana la ràdio no s'atura ni la informació, amb l'edició migdia amb l'Olga Rodríguez. Tampoc s'atura l'entreteniment, amb el Són 4 dies iniciant una nova etapa sota la batuta de Sílvia Tarragona. També hi tindrà cabuda La Cuina, amb el nou programa de la Natàlia Sánchez i el Raül Balam, La Comanda. L'històric programa Vida Verda torna a Ràdio 4 amb Marc Solanes agafant el relleu de Pilar San Pietro i continuen sumant temporades al Va de Cine amb Conxita Casanovas, l'altra ràdio amb Sintoniqui o Territori Clandestí amb Consol Saez. I apuntin el 13 de desembre al seu calendari per celebrar el 50è aniversari d'aquesta emissora.
1: Gràcies, Maria, i temps ja pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Esports.
9: El Barça, vigent campió, ja coneix els seus rivals a la fase de grups de la Champions femenina, que s'ha sortejat aquest migdia. L'equip blaugrana jugarà a casa contra l'Arsenal, el París i el Servet Suís, i fora contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Kogue danès. L'equip blaugrana compartirà alguns rivals amb el Real Madrid, que jugarà a casa contra el PSG, el París i l'Inter, i fora contra el Bayern, la Roma i el City. En clau masculina, els equips catalans de futbol preparen els seus partits de la quarta jornada de Lliga, que comença avui amb el Betis-Real Madrid. Tant Barça com Espanyol jugaran diumenge. Els blaugrana a un quart de 5 de la tarda al Camp del València i dues setmanes més tard, coincidint amb el partit contra el Sevilla, tindrà lloc l'assemblea de socis, Germà García.
10: Serà el proper dissabte, dia 19 d'aquest mes de setembre, i un any més es farà de forma telemàtica. Per tercera temporada consecutiva, els resultats ordinaris seran positius, gràcies en bona part a l'explotació de l'Spotify Camp Nou i amb un nou rècord d'ingressos que superaran per primer cop els 1.000 milions d'euros. També s'admetrà l'aprovació dels socis al nou préstec d'uns 500 milions d'euros de l'Espai Barça i també la ratificació dels membres de la Junta Directiva que van haver de dimitir per presentar-se a la candidatura de Joan Laporta en les passades eleccions.
9: Precisament contra el Sevilla jugarà l'Espanyol el seu partit de la quarta jornada a Cornellà diumenge a les 9 de la nit. A segona divisió, el Girona obrirà demà la jornada pel que fa als equips catalans, jugant al camp d'un històric, l'Sporting, a les 9. Carles Pérez, la darrera incorporació, ha entrat a la convocatòria. Després de la victòria per 5-2 de la setmana passada, el tècnic Quique Álvarez espera continuïtat.
11: És important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?
9: El Sabadell no jugarà fins dilluns, tancant jornada a casa contra el Córdoba. En el poliesportiu, avui el Barça d'handbol s'enfronta al Porto a un quart de 7 de la tarda en partit de semifinals de la Copa Ibèrica, que juga a Vigo. L'altra semifinal la juguen el Bidasoa a Irún i l'Sporting de Portugal. I en futbol sala, aquest cap de setmana s'obre la temporada amb la disputa al Palau Blaugrana de la Supercopa d'Espanya, on el Barça jugarà en semifinals contra el Jaén. En parla el tècnic Javi Rodríguez.
12: Tenemos muchísimas ganas, que es una nueva oportunidad de enfrentarnos a Jaén después de la Copa de España. La perdimos la final contra ellos por penaltis y caímos eliminados en Copa del Rey, así que es una nueva oportunidad para poder ganar.
9: Doncs l'altra semifinal la jugaran al Pozo i al Palma Futsal. Tot això aquest cap de setmana al Palau.
1: Gràcies, Marga. Bon cap de setmana.
9: Igualment.
1: La companyia de teatre Can Pic i Pugui es prepara per obrir l'etapa internacional de Matres, la seva obra més reconeguda. La primera parada serà la República de Corea i al novembre també preveuen portar l'espectacle ajornat a Jordània, al Llei de Pepa Sant Genís.
13: La companyia de Castell serà a l'Urgell, Can Pic i Pugui, últim aquests dies, els darrers assajos, abans de viatjar a la República de Corea per al debut internacional de Matres, la seva obra més personal i guardonada. L'estrena tindrà lloc els dies 13 i 14 de setembre al Chuncheon Puppet Festival, un dels principals festivals de titelles i arts escèniques per adults i infants del país asiàtic. L'adaptació internacional de l'obra incorpora subtítols i la gravació de la veu del narrador en coreà. I també reforça la part visual. Cristina García, codirectora de la companyia.
14: Estem intentant que l'espectacle sigui el més fidel possible a com és l'espectacle original, no? que és el repte en una... quan fas un viatge internacional d'aquest tipus. I la principal diferència que hi haurà de l'espectacle original a aquesta adaptació és aquesta disminució del text, canviar aquest diàleg per accions.
13: Matres es va estrenar fa 2 anys a la Fira de Tàrrega i tracta la pèrdua d'una mare en la infància i l'afectació que això té en el si de la família. Després de Corea, al novembre, també preveuen portar l'espectacle a Jordània.
1: I avui marxem amb la música d'Aitana. Aitana actuarà avui en el Palau Sant Jordi, serà el primer dels quatre concerts que té programats a Barcelona. Ja no queden entrades per a aquests quatre concerts a casa nostra. Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bon cap de setmana i gràcies per sintonitzar la ràdio pública.

0: Quina temporada hem viscut al Xavi Forni a Maria García Coll, però no podem oblidar alguns dels millors moments d'aquesta temporada.
1: I per això t'acompanyem també recordant-los.
2: Xavi Forni amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El nou model de finançament autonòmic ha superat el primer tràmit després de rebre el vistiplau del Consell de Política Fiscal i Financera. La proposta ha tirat endavant amb el suport del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, mentre que la resta de comunitats hi han votat en contra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat que les comunitats del Partit Popular i les dues socialistes que hi han votat en contra ara tenen l'oportunitat de presentar esmenes al Congrés i ha recordat que el PP va tenir moltes oportunitats per presentar el seu propi model de finançament.
2: Vull recordar que hi ha hagut que el Partit Popular va tenir majoria absoluta, va poder presentar i aprovar el model, no ho va fer, i per tant nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar. 21.000 milions d'euros, que suposava molt més recursos per tothom, per Catalunya 4.700 milions d'euros, i per tant no ho podem rebutjar, hem de seguir endavant.
0: El govern defensa que la reforma portarà gairebé 21.000 milions d'euros addicionals al conjunt de les autonomies, 4.700 per Catalunya. Ara, però, arriba el pas més difícil. El model haurà de ser aprovat pel Congrés, on el govern no té garantida la majoria. La reforma no inclou un concert econòmic per Catalunya ni la gestió integral dels impostos, i l'oposició de PP, Vox i Junts posa en dubte que pugui prosperar abans de final d'any. D'altra banda, la continuïtat de SEAT a partir del 2030 és una incògnita. Volkswagen, empresa matriu, ha remarcat que en l'actual context d'electrificació continuar invertint en la marca SEAT és cada vegada més complex. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. El futur de la marca SEAT ha quedat lligat a la regulació europea, a la demanda dels clients i a les condicions del mercat, tal com ha expressat l'empresa en un comunicat. La producció a la fàbrica de Martorell està assegurada durant aquest cicle productiu, fins al 2030, però a partir d'aquest moment, en paraules de la companyia, no hi ha cap decisió presa. En aquest context, els sindicats apreten tant a l'empresa com a l'administració pública. Escoltem Rafael Guerrero, de Comissions, i Pepe Álvarez, de la UGT.
4: No es lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció en el día de ayer. O sea, no aclara suficientemente. Yo aquí lo que demandaba era un comunicado mucho más rotundo.
5: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
3: Tot plegat en un divendres en què Volkswagen ha anunciat una nova reducció de plantilla de 50.000 treballadors arreu d'Europa.
0: I no deixem l'àmbit econòmic. L'empresa aeroespacial i de defensa Airbus arriba a un preacord amb la majoria dels sindicats per desbloquejar el conflicte laboral que va començar a inicis de juliol. Laura Hurtado, bona tarda.
6: Bona tarda. Ha estat clau la mediació del Ministeri d'Indústria en presència del seu responsable, Jordi Hereu, que ha assegurat que es tracta d'un principi d'acord en el qual surten beneficiats els treballadors i alhora es garanteix la competitivitat i viabilitat industrial d'Airbus.
7: Un gran acuerdo para el futuro de Airbus. Y en este sentido, yo espero y deseo que sindicatos como Útil o como CGT se puedan unir a la defensa, en la defensa d'esta plataforma.
6: La reunió d'avui arriba després que l'empresa tanqués la segona mesa de mediació davant l'organisme de mediació CIMA. La vaga va començar el passat 1 de juliol amb denúncies dels treballadors per retallades en el teletreball i pèrdua de poder adquisitiu. El text serà sotmès a referèndum vinculant a tota la plantilla espanyola aquest mes de setembre.
0: La investigació sobre la crisi migratòria de Ceuta continua avançant. La Fiscalia de l'Audiència Nacional considera que aquest tribunal és competent per assumir el cas de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol. Rosa Quitllet, bona tarda.
8: Bona tarda. Segons el Ministeri Públic, tot i que part de la planificació i coordinació dels fets s'haurien produït al Marroc, les conseqüències més importants van tenir lloc a territori espanyol. Per això defensa que la investigació s'ha de fer des de l'Audiència Nacional. La Fiscalia argumenta que els indicis apunten a una actuació complexa i organitzada que podria implicar delictes de gran abast. En aquest context, dona suport a la jutgessa Maria Tardón perquè continuï dirigint unes diligències que busquen aclarir com es va organitzar i executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: En aquest context, la presidenta del govern, Balear, Marga Proens, ha exigit al govern de l'Estat tots els informes de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat que alerten sobre una arribada massiva de persones migrants a les costes de les Balears.
8: en una compareixença d'urgència, però ens ha lamentat no haver estat informada del risc d'una possible entrada massiva a les illes.
9: Porque el gobierno de España no había informado de esta alerta al govern de les Illes Balears. Porque ni el presidente, ni el ministro de Presidencia, ni el ministro de Interior, ni tampoco el delegado del gobierno, ni las dos secretarias de Estado de estas islas que forman parte del gobierno de España habían trasladado desde la lealtad institucional esta información.
8: La presidenta Balear ha recordat que en 5 anys han arribat a l'arxipèlag prop de 25.000 persones migrants amb pasteres i des de començaments d'any ja ho han fet unes 4.500.
0: Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: Jaume, d'alguna manera, puc dir que ara mateix sóc dins del teu cap. Veritat, perquè aquest estudi laboratori, per dir-ho així, on treballes, és on sorgeix tot.
11: Sí, moltes vegades, sí, sí. Moltes vegades he dit que l'estudi és una ampliació, una prolongació del teu cap, que de veritat l'estudi viatja sempre amb tu, que és aquest cap que portem a sobre, sí.
10: Quantes hores passes aquí?
11: Tot el dia.
10: Tot el dia?
11: Tot el dia, sí, la veritat. Quan no estic de viatge, aquest és una mica el centre de la nostra activitat.
10: I el que a mi em pot semblar caos, perquè aquí hi ha peces per tot arreu i sense ordre, què li sembla al Jaume Plensa?
11: Home, jo trobo que és un caos meravellós, perquè...
10: Sí. No dic que no, eh?
11: En el meu dia a dia, tu estàs construint i hi ha peces que estan acabades, peces que estan a mig fer, peces que s'estan amb evolució, que no acaben d'estar clares, que encara necessiten temps de repòs. Tot això és l'obra. Això que podríem dir, què fas, Jaume? Doncs és això. Llavors, quan fas una exposició, aïlles aquestes peces d'aquest entorn que a mi m'agrada molt més, moltes vegades és molt més interessant el procés que quan tens l'obra acabada. I l'estudi, en el fons, és aquest estat entremig de tot, que no és ni una cosa ni l'altra, i jo crec que és un territori molt fèrtil de creació.
10: De fet, abans de començar l'entrevista em deies, tant de bo es poguessin fer exposicions així, no? Sense cap mena d'explicació i amb un caos meravellós.
11: Sí, és veritat, no? I això a vegades... Sí, suposo que un dia ho faré. El que passa que sempre també és veritat que busques en l'instal·lació una actitud, provocar una actitud a l'espectador, perquè la manera en què ensenyes l'obra també és una forma d'obra. I això, amb escultura, que treballes amb l'espai, amb el volum, jo li dono molt de valor, també. La llum, la il·luminació, l'estat d'ànim que crees en l'espectador, fent una llum o una altra, això li dona un valor importantíssim. Però sí que és veritat que aquest caos que tu mencionaves també té un missatge dintre d'ell, i a vegades m'agradaria fer-ho. Vaig fer una obra que era una foto continuada de les parets del meu estudi, que feia 26 metres de llarg i que es va exposar al MACBA i després es va exposar al Museu d'Art Modern de Moscou. Ara està exposada a Madrid, a la Fundació Telefònica. Jo crec que és una peça molt reivindicativa també de la importància de l'estudi. Saps que tradicionalment, o en moltes de les obres de tradició, es deia l'artista i l'estudi, l'artista i la model, aquest tipus de coses tan convencionals, però que crec que té un valor extraordinari. I jo he rigut molt veient a la gent fent-se fotos a davant de la meva foto, que sembla que estiguin de veritat a l'estudi. I això fa com una espècie d'ensunyació que jo crec que és molt bonica, perquè és com si jo els hi obrís el meu cap a la seva curiositat, i trobo que també és molt bonica com a relació amb l'expectació.
10: Seria bona idea, obrir aquest estudi al públic.
11: Uf, això és veritat.
10: Hi hauria cues.
11: Saps què passa? Que a vegades la gent pot pensar que sóc desagradable o mal educat, perquè a vegades m'ho demana la gent i els hi dic que no.
10: Ja.
11: Perquè també és l'espai de la meva intimitat, saps què vull dir? Llavors, sí que ve algú en tant, però ha de ser algú molt pròxim i amb molta seguretat de que no trencarà aquesta espècie d'intimitat que necessito, encara que tot sigui molt gran i que sembla que hi ha molt soroll i tot això, però hi ha una intimitat, finalment.
10: Gràcies, doncs, pel privilegi. Avui el nostre irrepetible és l'artista plàstic Jaume Plensa.

0: Jaume Plensa, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies per obrir-nos les portes d'aquest estudi a Sant Feliu de Llobregat. Artista plàstic, escultor, gravador, dibuixant, el nostre artista més internacional, amb obres disseminades arreu del món, cossos, caps, lletres, textos... No et preguntaré què és l'art, perquè se n'han fet mil teories, però m'agradaria que em diguessis què és un artista, Jaume.
1: Jo crec que un artista és una cosa curiosa, perquè és el que vol fixar d'alguna manera gestos, actituds o estats d'ànim que la gent normal també té, però que senzillament deixa que passin.
0: Yeah.
1: És a dir, moltes vegades et creues amb algú pel carrer que fa un gest amb la mà o fa una somrisa com si l'estigués inventant, com si mai algú l'hagués fet abans. Senzillament deixa que passi, s'acaba. I nosaltres, no sé el per què, ens obsessionem a intentar fixar-la. I aquesta fixació d'estats d'ànim, jo crec que acaba sent important, perquè amb la teva veu, finalment, hi ha gent que parla així també. És a dir, utilitzen el teu estat d'ànim per fer seu aquest estat d'ànim, i d'alguna manera acaba representant amb la teva veu la veu d'altres. Jo crec que això és molt bonic. Ho he dit moltes vegades. Hi ha un moment molt bonic, que és quan passes del jo al nosaltres. I jo crec que és un moment molt fort en la vida d'un artista.
0: En una entrevista l'any 1991 a la revista Ajo Blanco, deies que faltava temps perquè tu i la teva obra parléssiu la mateixa llengua. La parleu ja, després de tant de temps?
1: És complicat.
0: Perquè aquesta... el temps l'has tingut.
1: És una pregunta molt interessant, aquesta que m'has fet, perquè jo crec que la raó de que entris a l'estudi és intentar-ho cada dia. Vull dir, jo crec que vivim sempre en un estat de contradicció, d'oposats. Jo crec que aquesta fricció és finalment la que et fa créixer i fa que la creació sigui fluida. Jo crec que no la trobarem mai, aquest equilibri.
0: Mai?
1: No, no. Jo crec que
0: però t'aproximaràs una mica.
1: Suposo, sí.
0: Suposem. Viatgem en el temps.

0: Vas néixer a Barcelona el 1955, Jaume. Acabes de fer 70 anys. I sona un piano perquè quan eres petit, a casa teva n'hi havia un.
1: Sí. Això va ser un fet que jo crec que ha sigut molt important en el meu desenvolupament com a persona. Quan hi havia una mica de friccions amb el meu germà, jo m'amagava dintre del piano. I aquest piano vertical que tenia el meu pare tenia dues portes correderes i el triangle que forma l'arpa deixa un espai exacte per un nen del meu volum en aquell moment. I arropit allà dintre, jo havia viscut aquell moment meravellós, el meu pare tocar el piano sense saber que jo estava dintre i sentir la vibració de l'instrument conjuntament amb la teva. Era com aquesta idea que després amb els anys he reflexionat, que tu i l'univers vibreu alhora. Jo crec que ha sigut molt important, ho he reflexionat després, evidentment, en aquell moment era completament inconscient, però crec que ha estat una fortuna en la meva vida.
0: Com va ser la teva infantesa? Com la recordes? Quina imatge tens?
1: Jo crec que és una contradicció, també, perquè vivíem en un moment molt complex amb la dictadura franquista, sí, que políticament era com una gran presó, com un lloc tancat, hermètic, però en canvi al carrer era la llibertat absoluta. I jo crec que jo, com tants nens de l'època, vam créixer al carrer. Era un espai de llibertat absoluta al carrer. I també crec que m'ha ajudat molt aquesta voluntat o aquest amor que tinc a l'espai públic. Perquè en el carrer passava tot. Quan arribaves de l'escola, deixaves la cartera i te n'anaves corrents a baix a jugar amb no sé qui, amb nens que corrien per allà. I era, bueno, una època meravellosa.
0: O marxaves al mercat de Sant Antoni a buscar llibres de segona mà amb el
1: teu
0: pare.
1: Sí, senyor.
0: Perquè hi havia piano i hi havia llibres a casa teva.
1: Sí. El meu pare era un gran lector, li agradaven molt les novel·les.

0: música. Després, aviam, la Guerra Civil va destrossar moltes voluntats i molts somnis, i pues, no vam poder complir tot això. Però sí que és veritat que la meva mare cantava molt a casa, el meu pare tocava quan arribava de treballar, peces molt convencionals, de Chopin i tot això, que i els agradava molt la zarzuela també. Era un món molt bàsic, però d'una gran alegria vital, perquè era gent molt senzilla, sense unes idees polítiques de cap tipus, però amb un amor al dia a dia i aquesta espècie de cultura que hi havia a la tradició de l'època.
1: Tu vas intentar amb la guitarra.
0: Suposo que els nens ho intentem tot, però jo sóc esquerrà.
1: Sí.
0: I em vaig canviar les cordes de costat, i quan vaig arribar a l'escola el mestre es va enfadar perquè una guitarra només es toca d'una manera i mai més vaig tornar a tocar.
1: I per què volia ser metge?
0: Bé, perquè això sí que sempre ho he tingut, un amor al cos extraordinari, una fascinació més que un amor. És a dir, imagina't que una orella i un peu no s'assemblen en res, però en canvi estan treballant en la mateixa direcció. Un nas i un cor, un pulmó i una ungla. I en canvi aquesta complexitat i diversitat d'elements, tots junts treballen i ostres, és un cos, quina meravella.
1: Sí, sí. I a l'escola com anava?
0: Fatal.
1: No gaire bé, no?
0: No, perquè jo crec que m'agrada el cos, com et deia, però perquè també és el contenidor d'algú que en diem ànima, o en diem energia, o aura, moltes coses. I a l'escola jo estava amb aquests rotllos, sense saber que ho estava, i no anàvem a l'hora. Jo anava cap a un lloc i a l'escola o l'educació en aquell moment anava cap a un altre.
1: Clar, però el Jaume Plensa, si li preguntaven què volia ser de gran, què deia?
0: Pues la veritat no deia moltes coses, perquè no, hi ha una cosa, per exemple, quan vaig començar l'escola també només es podia escriure amb la mà dreta, i em van lligar la mà a la cadira perquè no escrivís amb l'esquerra, no, a l'escola. I recordo que els meus pares es van enfadar molt i em van treure d'aquella escola. Per això et dic que van ser molt importants, perquè ells, en la seva senzillesa, tenien les idees clares d'una llibertat individual. I llavors jo dibuixava, bueno, com tants nens, quants pares has sentit dir el meu nen dibuixa tan bé? Bueno, doncs jo deuria ser un d'aquests nens, però no volia dir res, perquè ser artista no vol dir dibuixar bé, vol dir altres coses.
1: Però si és veritat que volies pintar, també.
0: Sí, he volgut moltes coses, aviam. Però he sigut molt dubtós. Jo, de veritat, vaig decidir que el que volia ser Berlín quan vivia allà als 28 anys, imagina't que tard, en el fons. Hi ha gent que als 28 anys ja té una carrera. Jo em resistia a pensar que l'art fos una direcció, sempre ho he pensat, jo crec que l'art és una conseqüència. Llavors, moltes vegades, quan la gent et diu, Jaume, i quan vas decidir ser artista? És que no ho he decidit mai. Ha estat inevitable. He anat a parar allà cada vegada que he intentat fer una altra cosa, m'ha portat cap a aquest camí. Llavors, jo crec que he tingut una vida...
1: Però sí que és veritat que tenies voluntat, perquè vas estudiar o vas començar a estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts, no?
0: Vaig intentar-ho.
1: Aquesta voluntat hi era, no?
0: Sí, sí, per això t'ho dic, que jo ho intentava, però m'interessaven també moltes altres coses.
1: Però per què ho vas deixar?
0: No sé, és que tampoc no era tan conscient de que l'art fos tan important.
1: Ara ho deixaries, també?
0: Ah, és que ja no hi aniria. Ja no ho intentaria.
1: No ho intentaries.
0: No, perquè jo crec que l'escola d'art, jo després he fet de profe. A Belles Arts a París o a l'Escola d'Art de l'Art Institute a Chicago, però he intentat trencar aquest esquema de que hi ha una davant d'una taula i uns altres a l'altre costat. Jo crec que l'educació en art és una educació que tu et busques els teus professors i els reconeixes a la vida, i aquells són els teus professors, i aquest intercanvi que si tu no vols no succeeix, encara que estiguis en una aula o no.
1: I tu vas buscar aquests professors,
0: suposo,
1: aquests mestres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè vaig conèixer gent extraordinària, jo què sé, des del PO d'una fundició que era el que feia el forat a la terra, fins a, jo què sé, gent brillantíssima, poetes extraordinaris. I aquesta barreja de dalt i de baix, jo crec que és el que m'ha donat aquesta espècie d'equilibri en mi mateix, és el que m'ha ajudat a créixer com a persona.
1: Dius poetes, per exemple, Shakespeare, Baudelaire i també Vicent Andrés Estellés. L'escoltem al programa Tot Art, Televisió Espanyola, en 1976, recitant el seu poema Postmortem.
2: Que em note sol, que toque soledat, que no puc més, recorde i recorde tot allò que no hem viscut, que estic morint-me, que vull...

0: Viure, que vull que tornes i prendre't una mà, agafar-me a la vida, que m'acabe.
1: Per què Vicent Andrés Estellés, Jaume?
2: No ho sé, jo en aquella època vivia a Berlín i tenia amb mi, era el meu llibre de capçalera, Hotel París, que és un llibre d'ell extraordinari, i a través d'un amic que tenia a València vaig lograr contactar amb ell i des de Berlín vaig volar a Barcelona i vam anar a València i vaig passar pensant que passaria d'un parell d'hores i ens vam passar dos dies junts. I em va portar la Malva Rosa, vam estar parlant. Jo crec que era un home que va patir tota aquesta situació del franquisme d'una forma molt intensa i va saber transformar tot aquest sofriment i silenci en una obra que potser jo crec que és l'únic poeta metafísic que tenim en aquest país.
1: Molt poc reconegut, a més, eh?
2: Malauradament. Sí, perquè sempre hi ha hagut aquesta espècie de conflicte amb la llengua, al País Valencià, en Catalunya, en tot això, aquest mal entès enorme que s'ha generat. Jo crec que és un poeta extraordinari. Jo crec que, com a poeta valencià, després d'Ausias Marc, és el gran poeta.
1: I també William Blake.
2: Sí, és que, clar, el meu pare, que llegia novel·les, jo, evidentment, tenia llibres per tot arreu, però no m'interessava el que llegia el meu pare, evidentment, jo tenia que... I sense donar-me en compte vaig entrant a la poesia i a poc a poc vaig anar descobrint gent que jo he comparat amb les quatre potes de la meva taula, el que m'ha ajudat a créixer, que era Dante, Baudelaire, William Blake i Shakespeare. I aquestes quatre potes, Blake, és que semblava que ell hagués escrit intuïcions que jo tenia molt abans que jo. Allò que he dit mil vegades, no? Que aquesta idea de l'energia omplint l'espai, no? Un pensament omple la immensitat, aquesta idea extraordinària que jo ja tenia, però que no l'havia expressat mai tan precisament com William Blake. Jo crec que Blake era un il·luminat, era un home, un visionari, saps que també era artista, que feia uns gravats i uns dibuixos extraordinaris. Però que tenia aquesta capacitat per resumir sensacions que potser tots hem tingut. I jo em vaig quedar completament fascinat.
1: Tu escrius, també?
2: Molt poquet.
1: Poc.
2: Escric una mica. Hi ha vegades que és necessari escriure. Sí, i crec que és important perquè a vegades t'ajuda també a concretar millor els teus pensaments o les teves idees. Soc incapaç de descriure escrivint. No sé fer novel·la, no crec que escrigui mai la meva biografia perquè no sé si té massa interès. El que sí que té interès seria les actituds que has anat tinguent a la vida. I jo crec que això, a vegades una frase, una poesia, això que t'acabo de dir, el passar del jo al nosaltres, què més pots dir? Després és a tu que et correspon anar-ho omplint amb la teva vivència, o la de l'altre. Jo crec que això és la poesia. Jo he après molt dels poetes. Jo crec que el poeta és el gran personatge de la societat, ocult, com si diguéssim, que està treballant sense que ningú se'n doni compte, i de cop això va penetrant en la terra, i de cop comencen a sortir flors, no? I dius, però això no és que fa tants anys que hi havia una persona, tal. Jo crec que la societat a vegades hauria de fer un homenatge més clar i més nítid al poeta. Cada societat té com poetes amagats. I Estellés, que tenia aquesta idea de que el poeta estava en vigília, que no dormia en la llarga nit del seu poble. Aquesta idea que l'intel·lectual està despert, perquè algú ha d'estar vigilant, algú ha d'estar despert en aquesta llarga nit del teu poble. Jo crec que és preciós com a imatge.
1: Amb tots aquests referents, any 1974, la teva primera exposició.
2: Buf, sí, suposo que... Esclar, aviam, érem tots molt joves.
1: Sí, com a pintor abstracte. La recordes?
2: Com alguna cosa.
1: Com alguna cosa.
2: No me'n recordo gaire, honestament, però segur que hi és.
1: Has volgut oblidar.
2: No, és que... Saps què passa? Que jo, el cervell té el mateix tamany, però les vivències ja et desborden, i llavors...
1: És veritat.
2: Vull dir, jo, com que sóc escultor, sempre estic molt relacionat amb les escales de les coses, amb el volum. Clar, jo el meu cervell és igual de tamany, però, ostres, porto 70 anys de vivències, ja no sé on posar-les.
1: Ja.
2: Suposo que se m'escapen per algun lloc.
1: I comences amb ferro forjat.
2: Això sí.
1: Fins que coneixes Chillida.
2: Sí, sí.
1: I això és un punt d'inflexió important per tu. Ens situem a la Fira Arco de Madrid.
2: Exactament.
1: Què va passar?
2: Bueno, jo crec que havia començat una història amb la forja, el ferro. Sí. A mi m'ha fascinat sempre la transformació dels materials a través del foc. I crec que la forja era molt adequat per mi. Jo tenia una ensoñació, Julio González o gent com ell que havien sigut boníssims amb el món del soldadura i del ferro. I vaig començar a forjar. I una galeria petiteta em va portar a Arco. Jo tenia allà unes petites peces i vaig veure que Chillida caminava pel passadís i s'acostava i va preguntar, ¿de quién es esto? I la galerista va dir, ¿qué el chico? I jo em tremolava tot i em va donar la mà, diu, sigue en esta pureza. Em va dir, hòstia, i vaig pensar, si Chillida li agrada és que no funciona això. Perquè era com una manera de separar-te dels teus ideals. Després amb Chillida vam ser molt amics, inclús el recordo que vam sopar, l'última vegada que el vaig veure a París, al Bubur, una nit vam sopar junts, que jo estava amb el director de la Fundació Henry Moore, i em va demanar, me'l pots presentar? I li vaig presentar, que després, pobre, es va morir aquell home. I va ser una pena, Robert Hopper es deia. Bueno, però clar, en aquell moment que començava vaig dir, ostres, si li agrada Chillida és que estic fent alguna cosa malament, no? Perquè jo buscava un altre territori que el seu. Sí que forjava, ell també forjava, sí. Però el seu món geomètric jo no el buscava, jo buscava un món que era com aquest espai entre el ser humà i l'animal, aquest espai quasi biològic en què les coses es van com construint per mòduls, no sé, era un altre territori, una unió amb la naturalesa més diferent. I bueno, vaig fer un canvi radical d'obra, sí, quan...
1: 1980... Ja la teva primera exposició individual a l'espai 13 de la Fundació Miró, de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
2: Sí, sí.
1: Aquell, diguem, sí que és definitivament el teu punt de partida, no?
2: Jo crec que es deia Espai 10.
1: Espai 10.
2: Que després amb els anys el van evolucionar, sí, i el van canviar a 13.
1: A 13, sí.
2: Però quan jo vaig exposar crec que era Espai 10. Uh-huh. I va ser una experiència extraordinària perquè presentaves un dossier a veure si t'escollien i sembla ser que hi havia Joan Brossa allà. I li va agradar molt immediatament i després vam tenir molta relació amb Joan Brossa gràcies a aquella exposició. I va ser també molt bonic perquè va ser el moment en què Rosa Maria Malet també va entrar com a directora, perquè Francesc Vicenç el van fer senador per designació real, que era el director llavors. Uh-huh. I va ser un moment molt bonic, sí.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el nostre artista més internacional, Jaume Plensa, i des del seu estudi a Sant Feliu de Llobregat. Sona Mahler, perquè el 1984 vas marxar a Berlín. Ja ha sortit Berlín en aquesta conversa, i t'hi vas quedar un llarg temps. Per què vas deixar Barcelona?
1: Bé, jo crec que era un moment ja que no estava molt convençut de tot el que feia. I havia estat a Berlín una vegada, havia estat a Nova York, i vaig decidir anar-me'n a Berlín, perquè m'agradava molt la música cantada en alemany. Sempre m'havia agradat molt. I vaig pensar, no sé per què aniré a Berlín. Berlín era un moment que encara tenia el mur, era com una espècie de ciutat artificial, d'alguna manera. Clar. Quasi que era com un convent, tots tancats allà dintre, era molt endogàmica, però també d'una gran intensitat. I després hi havia un grup d'artistes que podríem dir que era la base de l'expressionisme alemany, d'una gran qualitat, que em fascinaven. I jo estava en aquest moment que t'explicava, forjant, però sí, molt expressionista, també amb ganes de no ser gaire racional en els anàlisis de les coses. I em va semblar que Berlín era un lloc ideal. I la veritat va ser, jo crec que important també pel meu desenvolupament, perquè vaig decidir allà, doncs mira, potser sí que ja em quedo com a artista. Ja, no? Ja vaig llogar, me'n recordo, un estudi a Kreuzberg, a la Kunstbetanien, que era com un centre cultural que tenien allà. Kreuzberg era el barri turc, ara és una mica el centre de Berlín, però en aquella època estava enganxada al mur. I crec que va ser una època meravellosa en el sentit de caminar cap endins, no? També Berlín m'interessava perquè jo sóc molt mediterrà de concepte, i em va semblar que era una cultura molt diferent a la meva. I gràcies a això, amb diàleg amb algú que és el teu oposat, jo crec que pots entendre millor la teva.
0: Berlín, Brussel·les, també París.
1: Sí, encara tenim la nostra casa a París, i teníem un fill que fins fa un parell d'anys vivia encara allà. Però no, amb els anys, no sé el per què, la vida ens ha anat portant més cap als Estats Units.
0: I
1: tinc un fill que viu a Nova York des de fa 1000 anys, també. Però clar, Brussel·les sempre m'ha fascinat, és una ciutat extraordinària. I tenia allà un galerista amb el que treballava molt, i vaig decidir anar-hi a viure, i vam agafar estudi a Terburen, que és una ciutat extraordinària, on hi havia aquell museu tan polèmic del món africà, de tota la tradició colonial, però que era un museu tan loco i tan estrany, que era fascinant a la vegada. Era absolutament incorrecte, però fascinant. I allà vam passar una època molt, molt maca. I després, a París, que vaig anar a donar classes a l'Escola de Belles Arts, que em va invitar a Michaud, que va ser director de l'escola, un filòsof francès. I després sempre he tingut molta relació. Bueno, ara, per casualitat, he inaugurat una exposició allà.
0: Per cert, com és Jaume Plensa professor? Algú que no creu justament en que hi hagi ensenyament d'art.
1: Jo crec que per això sóc molt bo com a professor. Jo crec que és divertit, però sempre...
0: És contradictori, també, no?
1: Per això funciona. És que, aviam, jo crec que un estudiant el que necessita és que el sacsegin, no que li facin la pilota, diguéssim. Llavors, jo crec que ha sigut sempre molt interessant, perquè he fet períodes molt curts. No hi he estat mai més d'un curs. Llavors, a Chicago, me'n recordo, vaig fer un semestre, i després dos vegades cursos d'estiu. I a París vaig fer un curs, i ho vaig deixar córrer. Per què? Perquè crec que llavors m'hi vinculo tant que no treballo jo, i llavors és molt complicat. I després, per una altra cosa, perquè crec que on millor s'ensenya l'art és en una taula de bar, amb una passejada, caminant per llocs estranys,
0: les vivències,
1: però no en una aula. En una aula és horrorós. I llavors, jo que sóc tan poc ordenat com a persona, tan caòtic en el meu dia a dia, clar, això d'anar cada dia a les 9 del dematí en un lloc em tornava boig, de veritat. Deia no. En canvi, conceptualment sí que em semblava important de fer, perquè jo crec que és molt important retornar a la societat coses que ells t'han donat. I, per exemple, no dono classes, però sí que he donat moltes conferències i lectures a tot el món. Per què? Perquè em sembla que és bo, però estàs 2 hores, 1 hora i mitja, 2 hores, i jo crec que dones tot el que pots donar, i si algú ho aprofita, doncs fantàstic, però si no, és millor... Aviam, si algú, quan s'acaba el curs, fa vacances, mai serà artista, Per tant, què vols fer? Vull dir, no depèn de tu, depèn d'ells.
0: Per cert, el dibuix també és una part fonamental de la teva vida. No sé si han seguit camins paral·lels, camins diferents...
1: Segurament, segurament.
0: Paral·lels.
1: Espero que sí, no sé. El que sí que és veritat és que moltes vegades en el dibuix és com una mica una antesala del que serà l'obra. No són apunts, són dibuixos per ser, té una vida pròpia per mi el dibuix. També tinc els apunts per escultures i coses, o per projectes, però moltes vegades les idees en els dibuixos, com que no hi ha una interferència tan forta de la tècnica com amb escultura, que els processos són molt lents, amb dibuix tot és molt més immediat, és més personal, no necessito que m'ajudin. Jo crec que moltes vegades les idees van més de pressa i a vegades ja anuncien coses que després surten més tard amb les escultures.
0: En col·lecciones de dibuixos també,
1: sí.
0: Col·leccionista.
1: Sí, sí, jo crec que no sóc jo només l'interessat en dibuix, jo crec que molts artistes,
0: Miró,
1: la seva obra,
0: per exemple,
1: titant, la seva obra de dibuix.
0: Quants Miros tens?
1: En tinc uns quants.
0: Déu-n'hi-do. Això és So de 1989, programa Ojo Crítico de Radio Nacional.
2: A pesar de su juventud, 34 años, Jaume Plensa es un escultor en estos momentos ya importante internacionalmente. En estos momentos se pueden admirar obras suyas, no escultóricas, sino de dibujo, porque él también reivindica que el dibujo no es un arte menor, sino un arte mayor. En Nueva York, por ejemplo, la Galería Sarpe, y en Bruselas, en la Philippe Guignot. Pero hay obra suya en el Beaubourg, en París. Hay un encargo del Ministerio de Cultura francés, del propio ministro Jacques Lang, para una escultura, una gran escultura en la ciudad de Auch, en la tierra del Armagnac. Es un escultor en estos momentos joven, pero ya con proyección internacional, y esto es importante decirlo, llama prensa también, ¿no?
3: Sí, supongo que, bueno, yo me siento muy español, muy mediterráneo por mis orígenes catalanes, pero básicamente mi formación ha sido en el extranjero, entonces tengo mucha más vida profesional en el extranjero que en España.
0: ¿Encara tens aquesta sensació de ser més reconegut fora que aquí?
1: Pues la veritat, ja no penso en aquestes coses, és a dir,
0: jo t'és igual.
1: Pues sí. Jo és molt interessant aquesta pregunta també, perquè jo me l'he fet a vegades, és a dir, jo vaig passar molts anys aprenent a sortir, però, i després m'he passat molts anys aprenent a tornar. Jo crec que també és molt important saber tornar al teu punt d'origen, i jo ho he fet ara una mica, això. Clar, de jove me'n vaig donar compte que connectava amb idees que estaven a fora i que aquí no hi eren. I jo no he sigut mai un artista a la moda, diguéssim, però en canvi sempre he tingut aquesta projecció o aquest treball o aquest interès sobre mi des d'altres punts del món. No ho sé, jo, la veritat és interessant que ara amb la distància i mires enrere i veus que tinc obres per tants llocs del món, però jo crec que... Per què? Perquè jo crec que he connectat la meva ànima amb l'ànima dels altres. És a dir, jo crec que som tan similars als éssers humans que les llengües, els colors de la pell, les religions són només petits detalls, que jo crec que el que importa és algo que no sabem explicar però que portem a dintre nostre i que ens uneix i ens agermana. Jo crec que això no és un país, no és una frontera, no és una bandera, és una cosa molt més profunda, perquè mai pots caure en la facilitat de lo folclòric, mai pots caure en la facilitat de pensar que el teu origen és una qualitat. El teu origen és un punt de sortida, mai una qualitat. I això és molt bo, perquè sempre estàs com un visitant, com un turista, com una espècie de personatge que surt i entra i tothom li pot explicar les seves coses perquè no és exactament... Saps què et vull dir?
0: Sí, sí.
1: I això jo crec que és fonamental. Jo me'n recordo tota la vida, estava un cop a Florència i ens vam fer amics amb el que llavors era el director del Museu de Tel Aviv, amb Nor Barcelos, deia aquell home. I em va dir, Jaume, sobretot, sigues sempre un estranger. Jo no l'he oblidat mai, i la veritat, el porto al cor, aquest record.
0: Per cert, t'escoltàvem a l'Ojo Crítico i tens dos premis Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'aquell any, 1998, i de fa dos anys, 30 anys després. La teva primera gran exposició internacional la situem al 1996, Jaume, mostra que va començar a la Galeria Jo de Pom de París. Eren 26 grans escultures i aquella va ser, suposo, una gran oportunitat per tu, no?, per donar-te a conèixer.
1: Sí, aquesta exposició va néixer a la Fundació Miró. Després va viatjar al Jo de Pom de París. va viatjar a la Kunsthall de Mannheim i després a la Kunsthall de Malmö, a Suècia.
0: Però organitzada des d'aquí, llavors?
1: Bueno, va ser la directora de la Fundació Miró en aquell moment, va creure que era un moment oportú per fer-me una exposició de tota la meva obra.
0: Sí.
1: Inclús me'n recordo que va vindre ajudants que, que m'havien ajudat a la Fundació Henry Moore, van venir d'Anglaterra a muntar peces a la Fundació Miró, perquè jo no la sabia muntar sol, necessitava aquella gent que m'havien ajudat allà a Anglaterra. I després, per sorpresa meva, el G. de Pom em va invitar també, i després va anar viatjant, sí, el G. de Pom va ser molt important, és a dir, molt. Bé, jo jugava amb aquesta idea de, no és el G. de Pom, és el G. de Jom, de Jaume. Perquè va ser una exposició, com sempre, de nou contradictòria, amb peces que pesaven tonelades. No sé el per què, el director del G. de Pom em va donar el primer pis, no la planta baixa. I recordo que vam patir, i me'n recordo el director del G. de Pom que s'enfadava amb mi, em deia, Jaume, amb el que val la teva exposició podia haver fet 10 de pintura. No? I jo pensava, m'agradava la idea, perquè jo crec que l'escultura té una cosa que... molt important, que o estàs convençut de fer-ho o no. No pots fer-ho perquè sí, perquè és tan difícil, és tan complexa, és tan tot. Per exemple, aquesta exposició que hem fet a Salzburg,
0: sí.
1: Són 5 escultures d'11 metres, de 35 tones cada peça, i els camions que han vingut a buscar-la aquí, no sé si eren 15 o 20 trailers. No. Clar, si no estàs molt convençut, això no t'ho fan, saps què vull dir? I jo crec que això m'emociona molt de les galeries que tinc als Estats Units o que tinc a Suècia, a París, quan es poso a Japó, quan es poso, jo què sé, perquè és un compromís no només estètic, sinó també econòmic.
0: És confiança, no?
1: És molta confiança.
0: Molta confiança. I un altre punt d'inflexió a la teva biografia és l'any 2000, quan t'arriba un encàrrec de Chicago, i vas decidir que havia de ser una idea molt esbojarrada. I així neix Le Cron Fontaine. Van ser 4 anys de feina, si no m'equivoco, Jaume, i molt celebrada. Es va inaugurar el 2004, que més que escultura, és un lloc de trobada. No?
1: Sí, senyor. Jo crec que aquest va ser, potser, un dels moments més importants per mi, perquè,
0: sí.
1: A més, vinculava el G. de Pom amb aquest projecte, perquè recordo que em van citar a Chicago. Jo estava muntant una exposició al Palacio de Velázquez de Madrid en aquell moment, l'any 2000, i em van dir que anés a Chicago, que em volien trobar per un projecte. I allà hi havia tot de gent al voltant d'una taula d'assessors. Hi havia el senyor Lester Crown, que era el que tenia que decidir aquí. Diu, miri, és que jo buscaria una tal, no sé què, un artista, però no sé. I un del comitè va dir, miri, acabem... fa uns anys vam estar a París, just vam anar al G. de Pom, vam visitar una exposició, i hi havia una exposició de Jaume Plensa, i ha sigut inolvidable. Jo crec que si ell fa un projecte també podria ser inolvidable. Va ser molt maco. Com a...
0: I quina pressió, no?
1: Quina pressió. Llavors, jo me'n recordo que, com tantes vegades, amb la Laura, amb la meva companya, me'n vaig anar a banyar el Bufar, un petit poblet de Mallorca.
0: Sí.
1: Vam estar allà tancats diversos dies.
0: Pensant.
1: Sí, dormint. Jo més aviat crec que dormia. Però anava, moltes vegades ho faig. Jo crec que això que et dic, que l'estudi és itinerant.
0: Sí.
1: I allà va néixer la Crown Fountain. Va néixer a Mallorca, a Manuel Bufà. I és molt divertit perquè quan es va acabar el projecte, me'n recordo que un dels fills de Lester Crown, Jim Crown, va venir un dia a veure'm, que jo estava acabant de fer els últims retocs a la peça, i em va dir, mira, Jaume, jo crec que ara ja podem acceptar el títol a la peça que tu li vols donar. Jo li volia donar Crown Fountain, però clar, és el nom de la família i ells estaven insegurs, volien veure la peça acabada. Diu, ens agrada tant, ara sí que l'entenem, perquè no, te l'havíem encarregat però no l'enteníem, la peça. Diu, i llavors miràvem els bossetos, els apunts que jo vaig fer a Mallorca, i és que era idèntica la peça 4 anys després, quan havien passat més de 200 ajudants allà, companyies
0: que ajudants. Que de vegades no passa, no? Perquè,
1: bueno, jo crec que...
0: amb el temps i del projecte a la realitat...
1: A vegades, no? Clar, jo això a mi em preocupa molt, perquè tu no pots anar canviant les idees perquè les tècniques no s'ajusten, te les has d'inventar, si cal. I jo crec que una de les coses que més èxit va tenir la Crown Fountain va ser que era algo tan clàssic i evident que ningú ho havia fet, com tornar a portar les gàrgoles a l'espai públic, les gàrgoles aquestes que veiem en aquestes, a les catedrals, a les fonts públiques. Jo crec que era molt important perquè és una imatge preciosa de la manera que el ser humà dona vida a través de la paraula.
0: La descrivim una mica, són dues torres de 16 metres d'alçada, amb grans pantalles LEDs, amb rostres de veïns de Chicago anònims, i de la boca surt un raig d'aigua, que serien aquestes gàrgoles.
1: Sí, però entremig d'aquestes dues torres hi ha una làmina d'aigua molt gran que té 3 mil·límetres. Vol dir que tu pots caminar per l'aigua més o menys. I jo crec que és preciós això, perquè la gent quan entra dintre comença a somriure, perquè és com si tornessis al teu mitjà natural, l'aigua. El nostre cos està composat d'un tant per cent elevadíssim d'aigua. El nostre origen és l'aigua. Jo volia aquesta idea, fer la plaça Mediterrània, que no hi ha res, i relacionar-ho amb l'aigua. I la gàrgola, que és la imatge de que jo et dono vida a través de la boca quan dones les paraules. Jo crec que era una peça plena de contingut conceptual, i crec que va ser molt valorada també pels urbanistes, perquè també era un concepte d'espai públic, no era un objecte ocupant l'espai, tot el contrari, d'un espai ocupant espai per deixar que la gent hi vagi.
0: Parlem d'una altra de les teves passions, que és la música, Jaume. Any 1999 ens situem a Salzburg, el seu festival de música, un dels més importants i prestigiosos a Europa, i s'estrenava La condenació de Faust de Berlioz.

0: Va ser una col·laboració molt singular amb la Fura dels Baus, l'Orfeo Donostiarra. Aquesta és la tercera col·laboració amb ells. I els actors se situaven en un cilindre creat per tu. Explica'm una mica.
1: Sí, bé, el cilindre era l'únic objecte que hi havia a l'escenari.
0: Sí.
1: Però l'escenografia era l'eclipse de sol que va haver-hi. Això és el que la idea que vaig tenir. D'escenografia era l'eclipse. És a dir, en un moment molt curt que tot passa, perquè tot canvia. Jo recordo que amb els amics de la Fura, amb l'Àlex i el Carles, estàvem allà quan va passar un eclipse total per Salzburg.
0: Ah, sí?
1: I vam anar a viure a la muntanya. Sí, perquè ho sabíem, clar, sabíem que hi hauria l'eclipse. Per sí, això sí. Vaig decidir, doncs això serà l'escenografia. I me'n recordé tota la vida a Gerard Mortier, que era el director del Festival de Salzburg en aquell moment, deia, però Jaume, i això què és? Jo dic, això és el cilindre, això és la idea. Diu, hòstia, això em costarà molts diners. Jo dic, però si només és un objecte, serà terriblement car. Vale. I nosaltres ho vam fer a la Felsenreitschule, que és aquest teatre meravellós que hi ha en el Festival de Salzburg, que és un teatre que havia fet un noble en el barroc, que és cilíndric, que ell era on muntava els cavalls i corria amb cavall per allà, i això ho van transformar en teatre. I recordo que la primera vegada que jo vaig estar allà, havien obert el sostre perquè s'obria i es tancava, i jo arribava de Viena amb un fred tremendo i estava tot nevat a l'escenari, era preciós. I en l'escenari hi ha un arbre que no es pot tocar, has de fer part de l'escenografia. Llavors vaig deixar l'arbre i el cilindre, i aquest cilindre, i que havia tot l'Orfeo Donostiarra dintre, i era un cilindre que s'obria i es tancava com si pugessis el volum i la baixessis de la breu. Era preciós, de veritat. I la col·laboració amb l'Orfeo va ser extraordinària, i amb la Fura, per supost. Vam fer diverses obres després.
0: Sí, sí, sí. Tot va començar amb l'Atlàntida.
1: Vam començar amb l'Atlàntida Granada. Va ser a on Gerard Mortier li va agradar molt i ens va convidar a Salzburg. Vam fer Sant Sebastià a Roma i a Nàpols. Vam fer la flauta màgica a Bochum i a París i al Teatre Real de Madrid. I jo vaig acabar, perquè ja és que portàvem uns anys junts, vaig acabar a París amb el Castell de Barba Blava i el Diari d'un Desaparegut, que ho vam fer al Teatre de l'Òpera de París.
0: Els grans responsables de la Fura dels Baus són Àlex Oller i Carlos Padrissa, i el Carlos ens ha enviat un missatge per tu.
2: Vas conèixer el Gemma Plensa l'any 1978, que me recordo que vaig baixar a Barcelona i a veure el Marcelín Túnez, que estava estudiant a Belles Arts, juntament amb Jaume Plensa. Et s'ha de dir que el Jaume Plensa va durar molt poc allà perquè no volia passar pel tubo, i així em vaig pressionar a veure'l perquè era un tio que ja tenia les coses molt clares. I s'ha de dir que és un tio que el Jaume, de veritat, que és un gran artista i té les coses sempre molt clares, és molt net, ens encanta, hem après molt d'ell.
0: I les col·laboracions com aquestes, què t'aporten, Jaume?
1: Home, jo crec que molt. Recordo que reiem perquè jo els hi deia, aviam, jo us faré l'esquelet i vosaltres hi poseu els muscles. I així entre els dos farem un cos que es bellugui.
0: Sí.
1: I reiem molt, perquè vull dir, va ser un plaer tots els anys de col·laboració amb ells, perquè imaginàvem l'obra des de zero. I jo crec que això ha sigut molt interessant. Home, ells tenen una visió teatral molt plàstica, també, vull dir que visual, molt, molt.
0: Sí.
1: I això també ajudava. Ja era molt amic amb l'Àlex, i després vaig conèixer el Carles, i quan vam fer Granada va ser una experiència extraordinària que també em va vincular molt amb el Josep Pons, que va dirigir l'orquestra allà, i encara som amics, i va ser un plaer quan el Liceu em va demanar Macbeth, i vaig preguntar si podia dirigir-lo.
0: Això ja és un pas més, eh?
1: Sí, perquè vaig fer jo la dramaturgia.
0: Director d'escena.
1: Sí. Sí. I això, bueno, va ser una experiència extraordinària. Vaig poder col·laborar amb cantants, però no bons, els millors.
0: Escoltem una miqueta d'aquest Macbeth.
1: Vinga.

0: Tornaries a fer-ho, Jaume?
1: No ho sé.
0: Suposo que t'ho han proposat, no?
1: És que portes tanta... Més que molta feina, molta energia.
0: Ja.
1: Va ser molt bonic fa, uns parell o tres de mesos. Vaig instal·lar una peça molt gran a Nàpols, davant del port, i em vaig trobar un missatge en el telèfon de Luca Salsi, que va ser el baríton que cantava Macbeth.
0: Uh-huh.
1: Home, Jaume, que no sé què. I jo just me n'anava aquell dia i vaig dir, home, gràcies, em fa molta il·lusió que tu, on t'estàs? I em diu, estic a Nàpols, i és que cantava l'endemà. I jo me'n vaig anar i no vaig poder sentir-lo, fer un concert al Teatre de Nàpols. És a dir, ha quedat amistats per sempre.
0: Clar.
1: És a dir, jo crec que, tu saps que l'òpera d'alguna manera és com un art total. I després té algo que a mi sempre m'interessa, que és l'efímer. Jo, la meva obra està pensada per l'eternitat, diguéssim, perquè duri sempre, és com una relació amb els déus. I jo crec que l'òpera, la música, el que vaig aprendre dintre del piano del meu pare, tot allò era aquesta vibració de la matèria, que és efímera, però que també és d'una gran humanitat. I jo, la veritat, sempre m'emociona l'òpera per aquest motiu.
2: Medalla de les Arts i les Lletres de França, Premi Nacional d'Arts Plàstiques de la Generalitat, el Nacional d'Art Gràfic, molts altres guardons, i el 2013 va rebre el Premi Velázquez, que és com el Cervantes de les Arts. Escoltem què deies en recollir-lo.
3: La voluntat de fabricar silencio, de convertir cada obra en una actitud, de otorgar al sueño su papel fundamental en el crecimiento de nuestras mentes. Y por encima de todo, la gran responsabilidad de introducir de nuevo belleza en el día a día de la sociedad. Decía en una reciente entrevista que la belleza es el gran vínculo con todo y con todos, el lugar en donde la memoria de toda la gente se encuentra, algo que llevamos clavado aquí detrás, un sobrecogimiento.
2: Estava jo pensant, Jaume, quan les obres surten d'aquí, d'aquest estudi, tu què sents?
1: Un pànic terrible, perquè jo crec que el procés d'una obra no s'acaba en l'estudi, s'acaba també en el viatge, s'acaba en el contenidor, s'acaba en el camión. Avui, ara, un dels meus ajudants m'acaba d'enviar unes fotos d'aquests fragments d'obres que viatjaran, i jo pateixo moltíssim, perquè l'obra és com, jo moltes vegades l'he comparat com un arbre amb un jardí, que el plantes, però després té una transició, ha de sortir les arrels, les fulles, etc. En tot cas, quan surt una obra de l'estudi, és com si ja no em pertanyés, malgrat que pateixes, és com un fill, no? O sigui, jo sempre patiré pels fills, encara que ja no visquin amb mi. Bueno, doncs les obres és el mateix.
0: Exactament igual.
1: És exactament igual, no? A vegades que et diuen, quina obra prefereix? Oh, quina pregunta, perdó. Totes han estat necessàries per poder fer la següent, saps? No hi ha cap obra menor. Pot haver-hi errors, per supost,
0: sí,
1: però no obres menors.
2: Em fixo en l'escultura Dream, que forma part també de l'espai públic, que es pot veure a la localitat minera St. Helens, a prop de Liverpool. Això és So de Televisió Espanyola, any 2009.
4: Probablemente, Jaume Plensa nunca había asistido a una inauguración como esta. Muchos de los tópicos sobre la inaccesibilidad del arte contemporáneo pierden sentido hoy en esta fiesta en la que todo un pueblo celebra su nuevo tótem.
5: Los mineros utilizaban esta pieza de identificación, el número, cada uno tenía un número, era como un ID para ellos, y cuando entraban en la mina lo colgaba un conserje de un clavito todos, y al cerrar la mina y se iban, si quedaba alguna sabía enseguida todo el mundo que había alguien en la mina.
2: Aquesta és una història meravellosa, Jaume.
1: Bueno,
2: meravellosa.
1: Jo crec que aquest ha estat un dels projectes que més m'ha marcat en tota la meva vida, perquè jo tenia relació directa. Això va ser amb la Bienal de Liverpool, que va fer de pont, fins que van trobar l'artista que ells creien oportú, i va ser jo, que ens vam trobar la primera vegada a Chicago, en la Crown Fountain, i els miners em van escollir per fer-ho. Jo intento no participar mai en concursos. No em sento capaç de competir amb un altre.
0: Ja.
1: Intento que m'invitin, però mai concursar. Llavors, em van invitar a fer un projecte, i me'n recordo que ens reuníem en el pub del poble, que després es va cremar, pobre, el pub. I me'n recordo que hi havia un miner molt sensible que escrivia poesia molt bonica, i em deia, mira, Jaume, la foscor és tan profunda dintre del pou de la mina, 300 metres de profunditat, és tan fosca, tan profunda, que la llum esdevé un somni. I això em va deixar completament tocat. Per això la vaig titular Dream, aquesta idea de somni, perquè quan tu estàs en el nord de Liverpool, en aquella zona del riu Mersey, el verd, està tot cobert de verd, com saps, però notes que sota és negre, que, hi ha, que ha quedat carbó. Es pensa que aquest projecte està fet amb una espècie de promontori que fa uns 85 metres d'alt, però que són fet de deixalles de la mina, no? No era natural. Però des de dalt tens una visió de 360 graus sobre el vall, la vall del riu Mersey. I jo crec que va ser preciós perquè des de la M62, que és la carretera que uneix Manchester amb Liverpool, es veia perfectament al cap. Ara és molt bonic també, els arbres han anat creixent, ja quasi no es veu, l'han anat cobrint, perquè pensa que aquest cap fa 20 metres d'alt.
0: Sí, sí.
1: I, però és molt bonic perquè per ells els hi ha donat una sensació d'orgull del lloc, que això és molt important. A vegades l'obren a l'espai públic també, veus que introdueix bellesa en el dia a dia, i aquests miners mai havien sigut cuidats o respectats o estimats, i ells van valorar-ho molt. Me'n recordo el dia de la inauguració, un dels miners deia, li preguntaven, perquè això va ser el 2008-2009,
0: sí, 2009,
1: va haver-hi aquella gran crisi econòmica internacional, i li deien, però escolti'm, la crisi que hi ha, com pot ser que s'hagin gastat diners en art, així, una escultura, quan falten hospitals, bancs, guarderies? I el miner va dir, miri, nosaltres sabem què vol dir això, perquè fa 20 anys vam perdre tots la feina, ens vam quedar a l'atur. La crisi és temporal, l'art és etern. Clar, això que t'ho digui un miner d'aquests robustos del nord d'Anglaterra ens va emocionar molt. I jo crec que això és el missatge que jo sempre he volgut passar a la gent. Donar bellesa, introduir bellesa en el seu dia a dia. Que ells també són capaços d'entendre-la i sobretot de protegir-la i guardar-la.
0: Tu t'emociones contemplant les teves pròpies obres?
1: No, jo el no. Que m'agafen és atacs d'enveja, perquè tinc molta enveja moltes vegades d'obres meves que estan en llocs, però bueno, meravellosos. Per exemple, ara el meu fill petit acaba de tornar de Nova York i m'ha enviat una foto que s'ha fet davant de la peça que tinc.
0: Al costat del riu Hudson.
1: Davant del riu Hudson.
0: Meravellosa.
1: Clar. Quina enveja aquella obra, està veient el riu Hudson, que jo estic enamorat d'aquest riu, està veient tota la illa de Manhattan, estant a la punta màxima que sobresurt més de New Jersey, sí, que era continent.
0: Uau. I demana silenci.
1: I demana silenci.
0: Per escoltar l'aigua, no?
1: Pues sí, ja ho sé que sembla una tonteria, però clar, és que no, el nostre origen és l'aigua, i jo a vegades m'enfado perquè dic, no, jo no vull que calleu, jo el que vull és que estigueu pendents de sons que se'ns escapen perquè vivim una vida plena de sorolls i missatges que a vegades no són els més adequats.
0: Per cert, tens 3 fills, has mencionat un és actor, l'altre economista, l'altre té un restaurant. A cap li ha donat per l'escultura o
1: no,
0: per l'art?
1: Gràcies a Déu, no, que per això me'ls estimo tant.
0: Què hagués passat si un d'ells no hagués decidit dedicar-se a això?
1: No ho sé, ja... Això passa a vegades, la
0: clar,
1: família
0: Chirida passa,
1: ha passat, ha tingut artistes en els seus allò. No ho sé, jo crec que a mi, que m'agrada molt la cuina, també vos estic content perquè n'hi ha un que s'ha fet cuiner, m'encanta. Has vist que
0: també és un art, eh?
1: La meva relació amb l'òpera, tal, un s'ha fet actor, sí. Quina meravella.
0: Sí.
1: I com que sóc un desastre amb economia, menys mal que tenim un fill que hi entén una mica i ens protegeix.
0: Jaume Plensa, moltes gràcies per ser amb nosaltres a Irrebatibles. Ha estat un plaer i gràcies per obrir-nos aquest estudi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Al teu cap.
1: Per venir.
0: Al meu moltes cap, gràcies. Carai. Moltes gràcies.
6: I així hem acabat la temporada d'estiu amb la conversa amb què començàvem el curs passat, l'escultor Jaume Plensa. I la setmana vinent comencem la tercera temporada d'Irrepetibles. Us acompanyarem cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 4, perquè encara queden molts irrepetibles per descobrir. Fins dilluns a les 3. Bona tarda.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Consell de Política Fiscal i Financera ha avalat el nou model de finançament autonòmic amb els vots favorables de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel Partit Popular, Castella-La Manxa i Astúries s'hi han votat en contra perquè consideren que afavoreix Catalunya i trenca la igualtat territorial. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha celebrat l'aprovació i confia que, negociant amb les forces parlamentàries, es pugui aprovar al Congrés. Ens ho explica tot plegat el nostre enviat especial a Madrid, Toni Condé. Bona tarda.
2: Bona tarda. El ministre ha celebrat que el Consell de Política Fiscal i Financera hagi aprovat el nou model de finançament. Ara s'eleva al Consell de Ministres i després passarà al Congrés, on Arcadi Espanya confia que es pugui aprovar. Ha recordat a les comunitats que suposen que encara es poden afegir esmenes i que és una reforma que beneficia a totes les comunitats.
3: La última palabra la tiene el Congreso de los Diputados. No es un modelo que beneficie solo a una comunidad autónoma. De hecho, como saben, es la comunidad de Andalucía la que más recursos recibe de toda la financiación adicional y así otras comunidades que ven todas mejoradas su posición.
2: Per la part catalana, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha estat la primera en sortir de la reunió i ha celebrat l'aprovació.
4: Però avui nosaltres estem molt satisfets. Feia molts anys que cap govern posava sobre la taula un model concret, una actualització, una reforma del model. Vull recordar que estava caducat des del 2014 i això vol dir que estaven caducats també el finançament que les comunitats rebem per millorar els serveis públics dels ciutadans.
2: Malgrat la insistència del ministre Espanya per recordar que encara es poden afegir esmenes al Congrés, el conseller d'Hisenda Manxec, Juan Alfonso Ruiz, una de les comunitats del PSOE que s'oposen, ha manifestat que se li posen els pèls de punta de pensar que les modificacions serveixin per satisfer Junts.
5: Sinceramente, a mí también se me ponen los pelos de punta en tanto en cuanto pues resulta que también con los independentistas es posible que en la tramitación parlamentaria se decida el futuro de la financiación del resto de las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, un desatino, si me permite la expresión.
2: Just en aquests moments, el ministre Espanya ha acabat la roda de premsa per donar explicacions sobre el Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Doncs aquesta és la darrera. La gràcies, Toni Condé, enviat especial a Madrid. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult parcial a Laura Borràs i li ha reduït la pena de presó de 4 anys i mig a 2. Es mantenen, però, la multa i els 13 anys d'inhabilitació. Ara el tribunal ha decidit si suspèn la pena i evita que Borràs entri a la presó. Recordem que l'expresidenta del Parlament va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental en l'adjudicació de contractes que dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs insisteix que el cas és un exemple de persecució judicial. També us expliquem que Begoña Gómez demana també l'absolució en el futur judici per tràfic d'influències i malversació. La dona del president del govern espanyol nega haver aprofitat la seva relació amb Pedro Sánchez per aconseguir una càtedra a la Universitat Complutense o obtenir-ne cap benefici econòmic. També rebutja haver destinat la seva assessora a tasques particulars. L'Audiència de Madrid va avalar el juliol que Gómez sigui jutjada per un jurat popular, però va arxivar les acusacions de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'acusació popular, liderada per Esteuir, demana, recordem, 13 anys de presó. També de tribunals, la jutgessa de la Dana ha respost a la defensa de Carlos Mazón i considera que el seu escrit encobreix una petició d'arxivament d'improcedent. També rebutja aclarir si hi ha algun fet o línia d'investigació que pugui afectar penalment a l'expresident valencià perquè continua aforat i ella no té competència per investigar-lo directament. Descarta que estigui indefens perquè té accés a totes les diligències i va rebutjar declarar com a investigat en 3 ocasions. De l'àmbit laboral, la continuïtat de la marca Seat més enllà del 2030 és una incògnita. Volkswagen, la seva empresa matriu, admet que continuar invertint és cada vegada més complex en l'actual procés d'electrificació. El futur dependrà de la regulació europea, la demanda dels clients i l'evolució del mercat. La producció a Martorell està garantida durant l'actual cicle fins al 2030, però després, segons la companyia, encara no hi ha cap decisió presa. Marcus Haub defensa que Seat S.A. està preparada per aquests diferents escenaris amb una base industrial transformada.
6: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El sindicat reclama, de la seva banda, compromisos tant a l'empresa com a les administracions.
7: No es lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció en el día de ayer. O sea, no aclara suficientemente. Yo aquí lo que demandaba era un comunicado mucho más rotundo.
8: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
0: Tot plegat el mateix dia que Volkswagen ha anunciat una reducció de plantilla de 50.000 treballadors a Europa. Ens situem al Nepal. El balanç oficial de l'arribada que va devastar el nord del país ja supera els 1.200 morts, mentre 4.200 persones continuen desaparegudes. Enmig de la devastació, els equips de rescat encara troben supervivents. En les últimes hores han alliberat dos treballadors atrapats al túnel d'una central hidroelèctrica des de feia 9 dies. És un dels supervivents que explica cara a la sala de control que era ell a la sala de control i que va quedar atrapat pel fang mentre intentava alertar i salvar els seus companys. La recerca continua en altres túnels de centrals hidroelèctriques de la zona on encara hi ha centenars de treballadors desapareguts. Pel que fa al temps, avui continuen pujant les temperatures amb màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta calor intensa continuarà durant tot el cap de setmana fins a mitjans de setmana vinent. No començarà a notar-se un canvi de temps. És tot el que us volíem explicar. Ampliem la informació d'aquí 55 minuts a Ràdio 4. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs aquí estem, són les 4 i 7 minuts. Avui és divendres, dia 4 de setembre del 2026, i és el darrer estiu XL, perquè aquesta aventura que vam començar el passat 20 de juliol avui arriba a la seva fi. Per què? Doncs perquè a partir del proper dilluns, dia 7, comença la nova programació de Ràdio 4. Ja sabeu, a partir del proper dilluns, nova programació temporada 2026-2027. Avui tenim tanta planxa que el que hem de fer és arrencar ja el programa.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Marc Avena, bona tarda. Clar, és que ho hem de deixar tot en el cita avui, ja, eh?
2: Jo he de seguir assajant pel karaoke d'aquesta nit. Jo avui no puc fer el programa.
3: Prendido a mi botella vacía.
0: Jo crec que així aconseguirem...
3: Esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
0: Ai, quin perill, Déu meu.
2: Calamaro, eh? Calamaro. A veure... Com li dic jo a l'última edició de l'Estiu XL? Com li dic?
0: Com li dius? Què?
2: Las...
0: que no sé.
2: Las Dents!
0: Ai, Déu meu.
2: Vinga, va. Balla amb mi, Joan Barutel.
0: Ai, Déu meu, escolta una cosa.
2: Som-hi, ballem l'últim ball.
0: Sí, avui ballem l'últim ball, però fins a les 7 de la tarda. No comencem ja a fer acomiadats abans de temps, perquè si no estem tota la tarda acomiadant.
2: Jo ja estic fet pols.
0: Ah, sí, ja?
2: Sí,
0: ja?
2: Em falta fons.
0: És que jo crec que fas poc esport, no? I hem fet molt poc esport aquest estiu, eh?
2: Fins aquí el gag inicial d'aquest programa que promet ser estel·lar.
0: Estel·lar, esperem que sí. Marc García, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda. Doncs la veritat és que avui amb un còctel d'emocions.
0: Ah, està bé, eh? I això què et passa? Estàs també emocionat perquè acabem el programa?
4: Doncs mira, estic trist perquè s'acaba el programa. I al mateix temps estic content, no, d'haver estat aquests dos mesos passant-ho bé, fent un bon programa que ha anat creixent a mesura que anaven passant els dies, i sobretot del grup humà, no, que hem coincidit. Ha sigut molt una experiència molt xula.
0: Bueno, però tu també continues a la casa, eh? També tens programa nou per la temporada vinent.
4: Sí, sí, i s'afronta amb ganes, també.
0: Clar que sí.
2: Any nou, temporada nova, programa nou.
0: Que això està xulo, també. Tenir noves oportunitats a la casa està molt, molt xulo. Bé, el que sempre fem a aquesta hora al programa, i ho porta el Marc García... en aquesta etapa, perquè a l'altra ho va fer la Natàlia Sánchez, és l'agenda per aquest proper cap de setmana.
4: Sí, perquè nosaltres sí que és veritat que avui jo crec que ja la tenim un pèl ocupada, però els nostres oients també necessiten saber què fer, no? Avui i dissabte i diumenge.
0: Exacte, i avui és un dia molt important perquè ella està a Barcelona.
4: Sí, avui, com ja estem escoltant una mica de fons, toca el seu primer concert, Aitana.

Aquesta nit, la cantant celebrarà el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi a partir de les 9. Les entrades són exaurides tant per l'espectacle d'avui com els que tindran lloc dissabte, dilluns i dimarts al mateix escenari. La catalana es va fer coneguda gràcies al programa Operación Triunfo i des de llavors ha construït una carrera musical de gran èxit amb autèntics hits com Superestrella.

0: Aitana.
1: Sí, sí.
0: Aitana.
1: Quina forma de fer caixa, eh?
0: Quatre. Allà hi serem aquesta nit. Sí. Allà hi serem aquesta nit. Tot l'equip humà de l'Estiu XL, gentilesa del Joan de l'hotel.
2: Cadena, que estan exaurides.
0: Però el Joan despenja un telèfon i tot és possible.
2: Les havies comprat ja o no?
1: Escolta,
2: a la revenda, nen.
1: Tens molta feina per aquesta nit, no? O sigui, anar al concert d'Aitana, anar a un karaoke...
0: Tots. Tots sí, la tenim, clar, tots. Clar, ja tots veig... i totes.
1: Ai, Déu meu. Continuem,
2: bueno,
1: Marc.
2: Diumenge sisplau. També havíem quedat... Bueno, hem quedat amb el Cadena, que després també a l'agenda ja ho direm, però ell i jo anirem a un puesto important.
0: Sí?
2: Sí.
1: Ai, karaoke, que anem a fer també una...
2: No, això ja sortirà a l'agenda aquí una estona.
0: Ah, podem escoltar una mica més, Aitana, una mica més. Sí. Sí. Sí.
1: Escolta, en sèrio, que tenim molta feina avui, que em va deixar tot tancat. Va, avancem.
2: Sí, perquè dels concerts d'Aitana passem a les festes d'altura que se celebren aquest cap de setmana a Olot.

0: A partir de 2:15, Teràpia de Xoc obrirà un cap de setmana farcit de bona música al Parc Firal. El grup musical originari de les comarques gironines es va fer especialment conegut per la cançó Sense tu, una de les peces més recordades de la música catalana contemporània. Un somriure
1: extravagant. Sense tu, sense l'Estiu Ixena, mai més. L'he
0: perduda. Mai diguis mai. Va marxar. I després de Teràpia de Xoc, arriben des de Llécora els Entol Sarmiento. Banyadí.

El grup d'Ska s'ha convertit en un dels màxims referents de la música al País Basc i és el més escoltat a les plataformes. Les seves lletres són en euskera i es caracteritzen per ritmes alegres, així com potents directes. Aizeak lastantzen nau orain, aldetara begira sentitu zingurua. A més dels concerts d'aquesta nit, diumenge a les festes d'altura, serà el torn de Detallets i la Ludwig Band. La nit de dilluns a dimarts, com a colofó, tancaran les festes Ginesta i Cerco. I de la Garrotxa agafem el cotxe per plantar-nos a Viladecans, on aquesta nit a 2:15 toquen Los Manolos. Amigo!

0: El grup de rumba catalana format a Barcelona l'any 1989 es va fer molt popular gràcies al seu estil alegre i festiu. Una de les seves cançons més recordades és Amigos para siempre, una versió de la cançó oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
1: Ven, nos queda tanto por vivir. Buenos momentos.
2: Atletes, sisplau, baixin de l'escenari. Atletes, per favor, bajen del escenario.
0: I de l'escenari de Viladecans a Vidreres, on aquesta nit pujaran els Amics de les Arts i la banda Neon. Oh.

0: catalana, de cara guapa, se'm cau la bava.
1: Boníssima, aquesta nit caurà també.
2: A les barraques de Festa Major, aquest vespre serà el torn dels Amics de les Arts i la Banda Neon en una jornada que alternarà l'experiència dels primers amb la joventut dels segons. Les barraques de Vidreres comptaran també demà amb la presència de Detallets. I a les Borges Blanques la nit serà presa per Buós i Saxeni.

Un cop passades les 11 de la nit, Buhos i després Saxeni prendran l'escenari de la Festa Major de les Borges Blanques. Una nit de gresca i xerinola, on, entre d'altres, es podrà sentir aquest autèntic tamacle ple d'energia i vitalitat. Volcans.

A un quart de tres arribarà el moment de la banda de folk rock reivindicatiu amb lletres que defensen les lluites socials i la seva identitat. A més, la nit de dissabte a diumenge tocaran a Sant Celoni els Doctor Prats.

Positora catalana actuarà en el marc del Posidònia Festa a la capital maresmenca. Su es va donar a conèixer a través de les xarxes socials i ha anat guanyant popularitat des d'aleshores. Entre algunes de les cançons més conegudes que sonaran demà al Port de Mataró està aquesta. Tant de bo!

0: La música del grup, caracteritzada pel seu estil contundent i compromès amb lluites socials i polítiques, es podrà sentir demà a 11:15 a les Borges Blanques. Algunes de les seves cançons més escoltades són Korsakov, Inés o Jarama, que estem sentint ara en referència a la defensa republicana de Madrid.
1: Marc, digue'm, sisplau, que avui sí o sí a l'agenda hi ha alguna cosa de la Ludwig.
0: Oh, i tant. No, no hi falta mai, no hi falta mai.
1: Ah, ja patia.
0: Perquè, de fet, marxem cap a Artés, on dissabte toca un dels grups catalans amb més èxit aquest estiu, la Ludwig Band. I el...

0: acaba de veure l'última proposta.
1: Sí, sí, l'acabo de veure i ja sé on aniré diumenge i estic flipant una mica. Us prometo una cosa i la diré públicament en una estona. Va, seguiu, seguiu.
2: La Ludwig Band serà cap de cartell de la Festa Major d'Artés i prendrà tot el protagonisme demà sobre la mitjanit. Amb cançons com Xavi, el tècnic de so, On t'has ficat aquesta nit o Enganyar-te, faran cantar i ballar al públic del Bages.
3: Però com s'escriu lo de més, com cabran a dins un WhatsApp.
2: I per acabar, Marc, un concert que estic convençut que t'agradarà molt, que de fet hi podem anar junts.
4: Com ho saps, com em coneixes? I de fet, Joan, on és que la mama? Cal la meva mama on és?
1: Sí, a prop, a Tarragona, sí.
2: Ah, és molt
1: però,
2: a prop.
1: Però una cosa, no és que t'agradaria anar, és que ja heu quedat que anireu.
4: Aquest cap de setmana...
1: Ara no feu el paper
4: aquest
1: aquí,
4: cap de setmana anem cap allà.
2: Anem cap a Torredembarra i després cap al concert
4: Guaita, de... Guaita com ho sap, eh? Guaita com ho sap, també.
2: Al concert de diumenge a Tarragona...
4: De...
2: Qui més ni menys que... Letícia Sabater!

0: si aneu a les concerts, volem proves, eh?
1: Sí, sí.
0: Una cosa és que no fem programa, una altra cosa és que no veiem que hi ha proves.
1: El dilluns a l'Estiu XL les tindràs totes.
0: No, a l'estiu no hi ha XXL, però no us preocupeu que hi ha grup d'Estiu XL, de WhatsApp. Per tant, els que aquí hi som...
2: Creieu que la festa d'avui es pot allargar fins diumenge a Tarragona?
1: Per poder, sí.
0: No crec que tant sigui bo, eh?
1: Jo aviso la meva mare, jo li envio un WhatsApp a la meva mare, ella ho prepara tot.
2: Només és jove un cop a la vida.
0: Ja, ja, ja. Precisament és que tu ja ets jove, és que no ho sols som vosaltres.
1: Jo encara sóc jove per morir, jo, eh?
0: Sí, sí, això està clar, però jo...

0: Com a jove no ho som.
1: Dit i fet, Marc.
2: Sí.
1: Qui es vulgui apuntar, que s'apunti, tu.
3: Perquè la coneguda presentadora de televisió cantarà algun dels seus himnes com la salchipapa, toma pepinazo o el seu nou single amb estil K-pop, Hoy te dejo yo.
4: Sí, hoy te dejo yo. Me ha roto el corazón, ya no me pidas perdón. Todo por tu indecisión.
2: Doncs fins aquí l'agenda d'avui. Escolta, Marc, si aneu avui proves, eh?
3: Sí, i també un petit apunt, ja que avui ha començat a la plaça Catalunya el festival Rumba Tour.
2: Sí, exacte.
3: Que se celebra des d'avui fins diumenge, des de les 10 del matí fins a mitjanit, tots els dies, i l'entrada és gratuïta per tothom que hi estigui interessat. Doncs és una proposta molt, molt atractiva i, a més, gratis.
2: Sí, amb un munt d'actuacions. Marc García, gràcies per l'agenda d'avui i per la feina.
3: A vosaltres.
4: Solo quiero una historia sincera.
2: Ara manquen 8 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'Estiu XL.
5: Estiu XL. A Ràdio 4.
2: Aquí seguim a Ràdio 4. Bé, avui és el nostre darrer dia, seguim per poca estona, perquè ahir es va presentar la nova programació de Ràdio 4, avui acaba l'estiu i el dilluns comença la nova temporada 2026-2027. I aquesta franja horària estarà encapçalada per Xavi Martínez. Bona tarda, Xavi.
6: Bona tarda, Joan.
2: Què tal,
6: Marc?
2: Com estàs?
7: Hola, hola.
6: Soc molt feliç de compartir estudi amb dues persones que admiro i estimo.
2: Ai.
6: Perquè tenim una història molt llarga, a més.
2: Sí, podríem parlar de quan venies d'Ullent, el que m'expliques.
6: Per exemple, no?
2: Hi ha fotos.
6: 13 anys.
2: Hi ha fotos,
6: hi ha documents.
2: Hi ha documents gràfics que estàs tu molt jove i el teu germà també.
6: Sí, estem parlant de la Ràdio 4 que estava situada a Passeig de Gràcia.
2: No? Exacte, exacte. Quan fèiem el programa de nit i que estàvem allà tots molt contents i molt happys i veiem documents gràfics. Però el més important ara mateix és parlar del nou programa.
6: Sona amenaça, això.
7: Sí.
6: I bé, que hi ha documents gràfics i que en qualsevol moment podré publicar a Instagram.
7: Fotos, vídeos, àudios...
6: Però a mi m'agraden molt aquestes fotos, són precioses.
2: Bueno, és que a mi sempre, ara que fem 50 anys, doncs hi ha coses per recordar. Jo també em veig fotos de fa uns anys i tampoc em fan molta gràcia, però escolta, són records bons.
7: A la festa dels 50 ens convidaran, no?
2: Sí,
6: evidentment.
2: Sí, sí, evidentment.
6: Tu creus que estàs millor que fa...
2: Que fa
6: 25 anys?
2: Mira, va haver una temporada d'aquells 25 anys que sí que vaig estar millor. Ara, clar, he compartit pis aquest estiu amb el Marc Cadena i he agafat pes. Sí, sí,
7: per culpa meva, clar.
2: Clar, cada dia sopar, esmorzar, una cosa...
6: I
2: això,
6: tot aquesta... per culpa del Marc Cadena?
2: Sí, aquesta relació que tenim homosexual no ha anat gaire bé. O sigui, homosexual, sí.
6: Homosexual,
2: sí. És que hem descobert que les persones que fan veure que t'estimen per quedar-se a casa teva dormint, això s'anomena relació homosexual.
6: És impressionant.
2: És el que tenim ara mateix.
6: Coneixeu molta gent que fa veure que us estima perquè vol quedar-se a dormir a casa vostra?
2: De moment no. Però va, estem desviant del tema important, que el programa que comença dilluns a partir de les 4 de la tarda aquí a Ràdio 4. Xavi, que serà la tarda de Ràdio 4, canvia la marca per fer una marca que recupera la casa, la tarda de Ràdio 4, nova franja horària. I què hi ha en aquesta nova franja horària i en aquest nou programa?
6: Doncs és veritat que, clar, molta gent dirà, ostres, això és Xavifòrnia. Home, Xavifòrnia és un format que jo crec que ens ha donat moltes alegries, ho hem passat molt bé, hem après moltes coses i que no mor, perquè Xavifòrnia segueix viu a Ràdio Nacional d'Espanya. Serà un programa a Ràdio 1, serà un programa a nivell nacional que sempre que no hi hagi jornada de primera divisió de futbol, sempre hi serà allà i també durant tot l'estiu, no?, els caps de setmana. Però les tardes de Ràdio 4 passen a ser la tarda de Ràdio 4. I és diferent, perquè és veritat que manté col·laboradors, col·laboradores, com per exemple el Xavi Franquesa, l'Aranxa Coca, l'Eva Moreno...
7: Molt bé,
6: però sempre des d'una altra mirada. Canviaran moltes coses perquè aquest programa estarà molt connectat a l'actualitat. I també té fitxatges. Hi ha fitxatges a l'equip, com el David Gallac, per exemple, que ens acompanyarà amb la Maria Coll, amb la Sònia Rodríguez Justícia a la producció, amb el Martín Noia al control, amb el Pau Robert, i tenim col·laboradors com el Marc Viernes, que penso que és un fitxatge meravellós perquè ens ho farà passar molt, molt bé, per analitzar l'actualitat amb aquesta mirada tan curiosa i pròpia que té ell, o, per exemple, l'Adam Martín, que parlarà de nutrició, de fitness. Tindrem també el Guillemino per parlar dels adolescents, una figura de pare d'adolescents que ho fa també amb molt d'humor i és molt interessant. O la Patricia Centeno, per mi la persona que més sap de llenguatge no verbal. Analitzarem el poder i això poden ser polítics, i poden ser artistes, i poden ser actors, o poden ser personatges famosos, des de com mouen les mans, com van vestits, com s'estan dirigint a la gent. No,
7: no direm quin, però has dit un nom dels que acabes de pronunciar, sí, de tota aquesta llista, i de sobte el llum de l'estudi comença a fer pampallugues.
6: Ah, ja.
7: Premonició? Però
6: no he dit Iker Jiménez, no ho he dit.
2: No ho sé. Home, també podríem fer un programa, no?,
7: de pampallugues.
2: De misteri, de pampallugues.
6: Seria increïble.
2: Sí, seria divertit, com a mínim.
6: Sempre he volgut fer un programa així, jo.
2: Ah, sí? Doncs proposa'l.
6: Entre True Crime i Paranormal Activity. M'encantaria.
2: Proposa'l.
6: Clar. Ja tinc massa feina, però bueno, en fi.
7: Però s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar.
6: Quin nom penses que ha provocat que la llum...
7: No, està clar, però no ho diré.
6: Home, ho has de dir, Calena.
7: Justament quan has pronunciat un,
6: sí,
7: això ha començat a fer pampallugues.
6: Ara...
2: Jo sé que com tinc una llum barrera no m'he adonat compte de quin era, però si no t'ho diu ell, jo no...
7: No, ara no
2: estava al cas. Doncs el dilluns, a partir de les 4 i 5 minuts, després del butlletí informatiu, el nou programa de les tardes de Ràdio 4, la tarda de Ràdio 4, en Xavi Martínez, amb nous col·laboradors, altres que es mantenen al Xavi Fornia, nova mirada, una base més informativa, més agafada a l'actualitat, amb la...
6: Però divertida, divertida, perquè la tarda, clar, al final, home, és la tornada a casa per molta gent i ja saps, Barutel, tu,
2: millor
6: que ningú, que al final...
2: Per això...
6: Podem tractar l'actualitat des d'un lloc que potser ni Gemma Nierga ni Xavi Freixas, diguéssim, t'ho han explicat, no? És un lloc més amable, és més ample, podem parlar amb més experts, podem donar-li la volta a l'actualitat des d'un altre lloc.
2: I què anava a dir? Tu portes ja molts dies preparant això? Estàs aquí ficadíssim en el tema, no?
6: Jo no sé quan he deixat de treballar aquest estiu. Una mica com vosaltres, saps?
2: Nosaltres no sabem el que és deixar de treballar.
6: No, i a més, no vull fer spoiler, però tu empalmes, clar.
2: Sí.
7: Aquesta seria la paraula.
2: Aquesta és la paraula.
7: El Joan empalma.
6: Empalmeu els dos.
2: Seria notícia, això. Ara ja es pot dir, perquè ja ha sortit la nota de premsa i vam fer la programació, clar, i ja és públic.
6: Enhorabona.
2: Gràcies, ja es pot dir.
6: Rebenvingut.
2: Gràcies. Sí, doncs em fa molta il·lusió estar aquest any a la casa per conduir un programa els diumenges al vespre des de les 8 fins a les 10.
7: Que es dirà l'empalmada?
2: No, que es dirà demà, és dilluns.
6: Sou,
2: i què? I que, bé, que em fa molta il·lusió. També hi serà el Mercadena, també hi serà moltíssima gent que repeteix de l'estiu i col·laboradors nous, per intentar que el cap de setmana doncs sigui molt més millor, al final del cap de setmana, per agafar la nova setmana amb més optimisme. I em fa molta il·lusió també, suposo que tu, com a tu, estar aquest any que Ràdio 4 fa els 50 anys.
6: És que és tan especial.
2: És un any molt maco, Joan, per estar aquí.
6: Sí, és històric. És d'aquelles coses que els amants de la ràdio, els friquis de la ràdio de tota la vida, és com una medalleta, no?, que ens portarem sempre, no? Dius, ostres, jo vaig ser-hi el 50 aniversari,
2: clar,
6: vaig ser una petita part d'allò, no?
2: A mi em fa una mica de... Clar, ho miro en la distància i jo vaig estar en els 25, de fet vaig organitzar alguna de les esdeveniments dels 25 anys. Llavors, clar, ho miro i dic, és que han passat 25 anys, saps? Espero que quan passin 25 més tots estiguem aquí i puguem celebrar el 75.
6: Que segurament els 25 seria quan jo era oient vostre.
2: Sí, més o menys.
6: I jo trucava, perquè jo tenia 13, 14 anys.
7: Seria aquella època.
2: Era el 2001,
6: clar,
2: els 25 anys. O sigui...
6: OT1, OT2,
2: sí,
6: no? O sigui, Vale Music, tot allò.
2: Exacte, tot aquell jaleo, que va ser meravellós,
6: sí.
2: I que va ser molt xulo, la veritat, ho vam passar molt bé. Però bé, mola que estiguem també per celebrar els 50 anys, que també hauran un munt de coses pels 50 anys, segons han dit.
6: No podem explicar res. Spoiler, però serà molt bèstia aquest any, eh?
2: Sí, és que celebrar els 50 són els 50, eh?
6: Els 50 principals, Baru.
2: Que avui també, aprofitant que estem en antena, anem a felicitar la nostra directora, que avui fa anys.
6: És que és el seu aniversari. Felicitats, Sònia Urbano.
7: I quants en fa?
2: Ja ho sé, però podem dir l'edat.
6: Ho va dir ella, no?
2: Ho va dir ella, va.
7: 50.
2: 50, com la ràdio. No, jo no ho volia dir per discreció, però bé, ja que ho heu dit, jo...
7: Però tu no estaves a la festa aquella.
2: Sí que hi era la festa d'ahir.
7: Ho va dir.
2: Bé, però no sé, jo vull guardar una mica el tema de l'edat. Jo hi ha gent que li preguntes l'abat i es treu anys.
7: Aviam, si n'ha patentès 20 més, d'acord, et calles, però no és el cas.
2: Bé, cadascú amb l'abat fa el que vol.
6: Sí.
2: El Xavi Martínez, com està, igual, que fa
6: uns
2: anys.
6: Ui, sí, segur.
2: Que no li cauen els anys, sí, que té sempre aquesta capacitat de no envellir. No.
7: Dorian Gray, només diré aquest nom, Dorian Gray.
2: És meravellós.
6: Hi ha un quadre envellint per mi, en algun àtic de...
7: jo ho tinc molt clar.
6: No ho crec.
2: Doncs hi ha més programes nous que comentarem, per exemple, per la tarda, a partir de 7:45, comença el Pla B amb Toni Marín, a les 10 de la nit, tindrem el Sota Sospita amb la Laura González, i a partir de les 11 el Metrópoli en Xavi Collado. Aquesta és la programació una mica de tarda de Ràdio 4, de 7 fins a 8:15.
6: Sí.
2: Tenim l'informatiu vespre, o sigui que tot això és el que a partir d'ara podrem escoltar a Ràdio 4 des de les 4 fins a les 12 de la nit.
6: Bueno, feliç, de debò, d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies, us he de dir gràcies per cuidar tant aquesta franja durant tot l'estiu. M'ha fet molta il·lusió.
2: Hem fet el que s'ha pogut.
6: Ho sé, Xavi, perfectament. I ho heu fet, crec que ho heu fet molt bé. Ha estat molt divertit, molt natural, molt proper, i fer una ràdio de veritat, jo crec que cada dia és més car d'escoltar. O sigui que també gràcies per la vostra tasca.
7: Joan, es nota que no ens ha escoltat.
2: No, tu deixa'l.
7: Diem que sí, diem que sí.
2: Ell si ens
6: heu
2: ben
6: cuidat
2: bé
6: la franja, i per mi això és
2: si
6: molt important.
2: Bé, si ens ven bé, deixa-ho, que avui és el nostre darrer dia i hem de marxar contents. Home,
7: Xavi, break a leg, a tu i a tot el teu equip. Break a leg.
2: Plorarem avui una mica, eh? Ja, sí, avui serà una mica dramàtic. Sí, ja ahir ho avisàvem i és possible que avui a les 7:05 estem plorant una mica.
6: És que ha estat un estiu molt especial, suposo, per vosaltres també, a part de tornar a ser adolescents i viure, no?, com companys de pis i tot plegat. Clar, és tornar d'alguna manera a la casa.
7: A casa
6: vostra. Sí, sí. Tants anys, és
2: jo
6: molt
2: he treballat
6: bèstia
2: a moltes emissores, però aquesta és la que sempre m'ha donat més sensació d'estar a casa. Mm. I per això em venia de gust tornar a la casa, perquè em dóna sensació d'estar a casa, sí.
7: Ara, em fas patir perquè estem d'acord. No, Joan, coincidim en alguna cosa, molt bé.
2: Ja era hora.
6: Heu d'estar sempre en desacord, o què?
2: No, a vegades tenim acords comuns. El problema és quan sempre vols sopar pinchito, saps?
6: Clar, és que el Marc sempre ha estat molt de pinchitos.
2: És que li agrada molt els pinchitos.
7: És que el problema es veu que és sopar, Xavi, però bé, això és una història diferent.
2: Però bé, doncs a partir del dilluns a les 4:05, aquí a Ràdio 4, la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Xavi, molta sort, que vagi molt bé. Que tinguis molta sort, perquè a més quan es posa en marxa un programa s'ha de fer molta feina, i el que tenim ganes tots és que funcioni, ens escoltin i sobretot que arribi la gent.
6: Que arribi la gent, i que abans parlàvem de que el programa tindrà molta actualitat i que estarem molt pendents de l'actualitat, però també intentarem preguntar-nos què diu de nosaltres aquella actualitat, no? I crec que també això és servei públic, o sigui que intentarem fer servei públic, passar-ho molt bé, fer entreteniment i sobretot estar molt enganxats al que la gent vol escoltar quan torna a casa per la tarda.
2: Doncs mira, tenim ja una opció perfecta per escoltar a partir del proper dilluns a les 4:05, encara que us recomanem que escolteu tot el dia a Ràdio 4.
6: Home, tot el dia, sempre. I que ens podeu escoltar a RN Audio, que si no ho veu per la tarda,
7: a l'hora que sigui,
6: podem ser el vostre programa de matins, si us va millor. Nits o de gimnàs per la tarda,
2: migdia. Jo ho explicàvem amb el Cadena, quan estàvem aquí només hi havia les freqüències que hi havia moltíssimes, però ara tenim DAB+, tenim RN Audio, RTV Play, tenim també tot.
7: Xavi, jo t'escoltaré des de San Marino.
2: La TVT, l'estreaming, és meravellós tot, eh?
6: Des de San Marino, i tant, Marcadena, m'escoltarà.
7: Sí.
2: Ah, te'n vas a San Marino, ara?
7: Sí. Què passa?
6: És que te pega tanto.
7: Quin problema hi ha?
2: No entenc res.
7: Un petit, gran país, San Marino.
2: No sé què em dirà ara, saps? O sigui,
6: ja t'entenc.
2: És que igual sí que em diu que se'n va a San Marino, però m'ho dirà a les 7:05, com el dia que va dir que es quedava a casa meva, que m'ho va dir quan va arribar aquí. O sigui, això és així.
7: M'ho he muntat molt bé aquest estiu, estic molt content.
2: Així és Marc Cadena. Cuida la Sònia, eh? Que se'n va endur, Sònia Rodríguez Justícia.
6: Hombre, Sònia Rodríguez Justícia. És que m'agrada tant aquest cognom.
2: Cuida-la.
6: Sí, no, ja la cuidem i ella ens cuida a nosaltres, i llavors és una relació molt maca, sí.
2: Doncs a partir de dilluns, ja ho sabeu, a les 4:05, les tardes de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins aviat, Xavi.
6: La tarda de Ràdio 4.
2: Ai, ho he canviat? He dit les tardes?
6: No, ho has dit, són les tardes, però que es diu
2: La tarda de Ràdio 4.
6: Sí, sí.
2: Això és important. Però si us pregunten què escolteu, heu de dir sempre al Xavi Martínez, perquè és que pregunten a les enquestes a qui escoltes, no quin programa escoltes. Sempre heu de dir al Xavi Martínez.
6: És que l'IGM compta molt més el nom del presentador.
2: Per això. Els estudis d'audiència. Si pregunten què escoltes, digues al Xavi Martínez.
6: És que si tu dius, escolto la tarda de Ràdio 4 amb
2: un altre presentador,
6: Jordi Basté, és que el vot a l'EGM, l'oient, no va per Ràdio 4.
2: Va pel Jordi Basté.
6: Va per RAC1.
2: Exacte.
6: Això molta gent no ho sap, però és veritat.
2: És així,
6: el que mana a l'EGM.
2: El que pregunten és
6: matxacar nom de presentador.
2: És a qui escoltes.
6: I presentadora.
2: Bé, doncs seguim aquí, des de l'Estiu XL a Ràdio 4.
0: Estiu XL a Ràdio 4.
2: Doncs sí, com estàvem comentant, ahir a tarda es va presentar la nova programació, la nova temporada de Ràdio 4, amb una graella carregada de novetats i, sobretot, de molta il·lusió. Nosaltres fem un repàs de la franja de la tarda. Com vèiem, després de la tarda de Ràdio 4, de Xavi Martínez, a les 7 de la tarda arriba la visió vespre, l'Ambero Vinyas, i a continuació, a 7:45 de la tarda, començarà l'anàlisi de l'actualitat de la mà d'Antoni Marín, director del programa El Pla B. Un programa que ve carregat de coses interessants.
8: Aquest dilluns posem a caminar una nova temporada del Plaer de Ràdio 4, des de 7:45 i fins a les 10 de la nit, amb moltes novetats, però sempre amb el compromís d'una aposta per la informació, per el compromís amb la veritat i, sobretot, per intentar ajudar a tenir tots els punts de vista sobre aquests assumptes que ens afecten a diari. Tot això a banda, lògicament, de les entrevistes, a banda de les seccions que ens faran anar des del món de la cultura al món de la intel·ligència artificial, passant per els successos, passant per la ciberdelinqüència, passant per un munt de qüestions que venen a ser, doncs, el nostre dia a dia. Recordin, aquest dilluns els esperem a Ràdio 4, al Pla B. Que tingueu un bon estiu, XL. Tant de bo poguessin fer una mica més XL, oi? Gràcies a tots. Bona tarda.
2: Gràcies, Toni. Doncs ja sabeu, a partir del dilluns, a partir de 7:45 de la tarda, al Pla B amb Toni Marín. I en acabar el Pla B, a les 10 de la nit, s'obriran les portes del programa Sota Sospita, de la nostra companya Laura González.
9: Doncs mira, Joan, al Sota Sospita d'aquesta temporada tenim força novetats. D'una banda, perquè passem del cap de setmana a estar de dilluns a divendres a les nits per fer-vos companyia a totes aquelles ments inquietes. La nostra és una proposta d'entreteniment cultural i ens diem Sota Sospita perquè ens agrada molt parlar d'històries i de foscor. Però també tenim molta llum, tenim ciència, tenim converses filosòfiques, tenim història, tenim ficció criminal, tenim psicologia, tenim biografies també d'assassins, crònica negra, sèries, cinema, en fi, un munt de continguts que esperem que us agradin, estem convençudes que us agradaran i que us oferirem, com dèiem, cada nit de dilluns a divendres de 10 a 11 aquí a Ràdio 4.
2: Doncs això amb la Laura González, i a partir de les 11 de la nit, en Xavi Collado agafa el relleu amb una nova temporada de Metròpoli fins a les 12 de la nit. Com vèiem, una graella amb moltes novetats i amb molta il·lusió per començar el proper dia 7 de setembre la nova temporada.

0: I estem escoltant una mica de reggaeton ara mateix aquí a Ràdio 4 perquè tenim una cosa interessant. El proper diumenge, dia 8 d'octubre, al Parc del Fòrum, arriba un festival que es diu I Love Reggaeton, amb un munt d'artistes que actuen en aquell escenari meravellós del Fòrum, grandiós, com per exemple Alexis Sanfido, Nacho, Cali el Dandy, Dasul, Henry Méndez, Lorna amb el seu papi xulo, José Berrico... És a dir, moltíssima gent perquè ho passeu molt bé en aquesta edició del I Love Reggaeton el proper 18 d'octubre al Parc del Fòrum de Barcelona. Però i volem regalar, atenció, espera, dues invitacions, dues, perquè la gent pugui anar a aquesta edició del I Love Reggaeton. Podeu marcar el telèfon de Ràdio 4 si voleu guanyar-ne una de les dues. O sigui, bé, les dues. El 900-454-455, 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
2: Joan, tot això que has comentat seran actuacions?
0: Sí, sí, són actuacions.
2: En viu, en directe, live?
0: En directe, sí, sí.
2: Exacte. Impressionant.
0: En el festival que es diu I Love Reggaeton, al Parc del Fòrum.
2: I Joan, des del carinyo t'ho dic, tan fàcil com dir una invitació doble.
0: Ja, ja, és que m'he liat una mica. Avui estic una mica despistat.
2: Ai, el consultor, ai, el balaguito.
0: Més artistes que venen a mans del reggaeton.
2: Va que volen, eh? Va que volen! Afanya't!
0: Aquesta cançó fantàstica de Soul, ja saps, al telèfon de Ràdio 4, si vols anar al I Love Reggaeton, és el 900-454-455, 900-454-455.
1: WhatsApp 630 50 19 01.
2: Aquesta també és una via de contacte amb l'Estiu Ixella, però millor si marques el telèfon gratuït 900-454-455, eh?
0: Exacte.
2: La primera persona que truqui, premi directe?
0: Entre la gent que truqui, ara mateix, al telèfon de Ràdio 4, el 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
2: Ja està sonant sense parar el telèfon d'antena.
0: Quina meravella, eh? Ja recorda, el fantàstic festival I Love Reggaeton el diumenge 18 d'octubre al Parc del Fòrum de Barcelona. Marca el telèfon i aconsegueix alguna de les entrades que tenim per vosaltres.
2: Jo seré fora, però si he de venir, vinc. Seràs a Marino, però si he de fer una escapada de Barcelona, jo la faig.
0: Sí, que estranya aquesta, la teva opció de sempre apuntar-te alguna història.
2: I Love Reggaeton.
0: Tu t'emportes, t'apuntes a qualsevol juerga.
2: I tant. És una paraula, un concepte que tu m'has ensenyat aquest estiu Ixella.
0: Jujaneo.
2: Jujaneo.
0: Jujaneo.
2: Jujaneando, que és gerundi.
0: M'encanta. Més artistes d'aquest festival, I Love

0: Recorda, el telèfon 900-454-455, 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: Ara mateix manquen 4 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda i seguim aquí a Ràdio 4 a l'Estiu XL. I aquesta hora és una mica... Estem una mica neguitosos perquè sí, és l'hora de rebre el nostre avaluador.
2: Consultor.
0: És la persona que ens posa nota, que ho ha fet durant tot l'estiu i que avui ens ha de posar la nota final de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4. David Balaguer, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt content que estiguis aquí molt avui content. En persona.
3: Sí, avui he vingut
0: avui
3: en persona.
0: La secció no sigui més d'un sofà, ni que tinguis bé problemes a mig del carrer, que siguem un estudi de ràdio, amb totes les comoditats del món, amb aire condicionat...
2: Amb bona companyia.
3: Amb bona companyia, estic molt nerviós.
0: Que el sol no t'estigui donant a la cara.
3: L'he fet en situacions dispars, per aquesta
0: això,
3: secció, com sabeu. Algunes d'elles envoltat de moltes dificultats, però me n'he sortit. Me n'he sortit.
0: Sí.
3: Vosaltres també. Felicitats pel vostre Estiu XL, que al final he decidit posar-vos... Atenció.
0: Això dic al final, si vols. Primer avaluen, si després ens dones la nota. Així creem una mica d'expectació.
3: Soc molt generós. Soc molt generós, però la bona nota us l'emporteu no només per la vostra feina, Joan Barutel, Marc Cadena, sinó també per l'equip que us ha envoltat.
2: Oi tant, oi tant, fonamental.
3: Hi ha un home que és la revelació d'aquest programa. Saps qui és?
0: Sí, m'ho imagino.
3: Ja ho intueixes? Però,
0: clar,
3: com es diu?
0: Però no vull que ho diguis tu, perquè jo no vull dir res. Tu ets el que avalues, tu és el que has de posar nota i explicar que vas conèixer les coses.
2: Puc dir les inicials, jo, o no?
0: Nosaltres ho veiem des de la distància. No ens mullem,
2: ho
0: faci
2: bé
0: el senyor consultor.
3: Doncs mira, començarem parlant de, per mi, el que ha estat un dels continguts estel·lar d'aquesta setmana i també del programa en global. És a dir, de totes les setmanes que heu estat aquí fent l'Estiu XL, jo vull destacar la secció que va fer l'altre dia el Marc García, que és l'MVP d'aquest programa. Permeteu-me que us ho digui. Vull que me'l presenteu quan surti d'aquí.
0: Ara.
3: No sé si és allà. És aquell noi d'allà?
0: No, està allà.
3: Sí, m'està saludant. Marc García!
0: Marc García. Està amagat i no el veia.
3: S'ha destapat com una de les revelacions de la ràdio catalana. Jo us ho dic perquè ha fet coses que han estat molt bé, però aquest dia va mostrar-nos el vessant cruel i despietat de l'ésser humà. És un tio que va dir coses molt interessants perquè són coses que jo també penso. Ell va arribar a dir en antena, va dir que ell gaudia una mica amb el patiment aliè.
0: Sí, això
3: ho va dir. I això és una cosa que a mi també em passa i és una cosa que els humans no s'atreveixen a dir i que molts pensen, Perquè hi va haver un senyor que es diu David García, que vaig entendre que era com un oient del programa, un oient del programa, que havia acceptat un repte que era banyar-se a temperatures molt baixes.
0: Exacte, sí.
3: Primer a 7 graus i després a 3.
0: Sí.
3: És una bogeria. Escoltant això en un moment d'extrema calor que estava passant jo a casa meva, vaig pensar, hòstia, jo aquest bany me'l faria. Ara mateix. Però això enganya molt, eh?
0: Exacte,
3: això
0: enganya
3: molt.
0: Sí.
3: Perquè, clar, jo pensava, hòstia, per exemple, el Marc Cadena, un tio que transpira com no he vist transpirar mai a ningú. Que diu que...
2: Els companys ho saben, també.
3: Ho saben, els companys. L'altre dia vaig quedar amb ell per anar a prendre unes cerveses i em va explicar, diu, avui m'he canviat la samarreta 3 vegades. I dic, hòstia...
0: Dono fe, eh?
3: Sí, dic, jo en les portes, ara m'ha vingut aquí a abraçar, que feia dies que no ens veiem des d'aquest dia de la cervesa, diu, perdona que vaig molt suat. I sí, realment, estava amenant... Hòstia, avantpassats amenava.
2: Aquesta és la paraula,
3: increïble.
2: Amenant.
3: I llavors penses, hòstia, doncs aquest bany de gel jo me'l faria, però després no és tot tan bonic com sembla, que és una cosa que ens passa a tots. Moltes vegades dic, hòstia, em fotré un bany aquí en aquesta platja, i quan hi ets, els 2 minuts ja tens fred i vols sortir. Doncs és exactament
0: on hi entres, a vegades, perquè et costa entrar perquè està freda, que tu penses molt.
3: Sí. Llavors va dir, diu, el Marc García va dir, diu, jo gaudeixo amb el patiment aliè. Es va presentar aquí amb una samarreta d'un equip de Suècia, de la segona divisió de Suècia.
2: Sí, de la família de la seva àvia, si no m'equivoco.
3: Va estar molt bé aquest moment. I res, ell va dir també, diu, tu això ho faries? Diu, si m'hagués tocat fer-ho, jo ho hauria fet, diu, perquè jo per aquest programa moro. Li va sortir amb una gran sinceritat aquesta frase. Llavors, bé, va arribar el moment de començar aquesta activitat, perquè era com una activitat, un repte, i ell es va erigir, va dir que era com el suport moral del David García, i va fer com de narrador, i era com una narració esportiva, gairebé.
0: Sí.
3: Li va conferir un aire de narració esportiva. Diu, quines sensacions tens en aquest moment? En plan José María García, ¿qué sensaciones tienes en estos momentos? I l'altre deia, la tensió es palpa en l'ambient. És a dir, feia servir un argot molt de ràdio esportiva. Un argot de ràdio esportiva. I res, va arribar el moment, hi havia un truc, hi havia una clau, que eren 3 vegades la mateixa paraula. La recordeu, la paraula?
0: No, no la recordo. Malaí?
3: No, malaí no. O sigui, hi havia, per fer aquesta activitat, per fer aquest repte, per fotre't a la banyera aquesta o a la piscina de 7 graus,
0: sí,
3: hi havia tres paraules.
2: Respiració?
0: Respiració.
2: Paciència?
3: No, no, era la mateixa paraula tres vegades. Respiració, respiració, respiració.
2: Sí, senyor.
3: La triple respiració. I llavors vau posar, no sé quin tècnic hi havia, no sé quin tècnic hi havia en aquell moment.
0: Tampoc recordo jo qui...
3: Potser era el Genís?
0: No ho sé, no ho recordo.
3: No ho sé, no ho recordo, però... va posar una música d'atenció.
0: Sí, sí,
3: no sé, veritat, no sé si
0: sí.
3: Estava preparat per vosaltres o va ser ell que ho va decidir, però va estar molt bé perquè va col·locar allà una música d'atenció que el Marc García la va saber jugar molt bé perquè va fer servir llavors com un to de psicòpata,
2: sí.
3: Com de Norman Bates. Norman
2: psicòpata, Bates. Sociòpata, digue-li com vulguis, però sí. Sí.
3: Va arribar el moment, aquell tio, el David García, es fot dins de la banyera aquella a 7 graus.
2: Que s'escolta.
3: Sí. No, és que ara et toca tu rebre, eh? Et toca tu rebre, Marc Cadena, perquè llavors el tio es fot allà en aquella banyera, que per cert se sent el so de l'aigua, sí. Sensacional, cloc, cloc, cloc, aquell so tan magnífic, i llavors el Marc García li diu, amb veu de psicòpata, eh? De l'1 al 10, com estàs patint ara mateix? El tio allà, amb aquest to de Norman Bates, i l'altre... que semblava una comèdia, però no ho era, diu, un nou. I llavors tu et fots a riure. Molt lleig.
2: Ho sento.
3: Això és molt sàdic.
2: És que em va semblar molt còmic, tot plegat.
0: A veure,
2: demano
0: David,
2: disculpes,
0: ja
2: però és que...
0: Ja que ens agrada el patiment aliè.
3: Sí, sí, vau...
0: Llavors, el patiment aliè et fa gràcia.
2: Sí, d'una banda, aplaudeixes que confessem això... I després em cau la bronca per haver-me rigut en un moment que era molt còmic.
3: Li diu al Marc García, continuava amb aquell to de psicòpata, diu... Què et passa pel cap en aquests moments? Una mica Roger Pera doblant els seus personatges. I diu, i el tio diu, aquell tio diu, el David García diu, estic pensant en la respiració. Estava fatal, aquell tio, estava fatal. I vosaltres rèieu, però amb grans riallades, ni la dissimulàveu.
2: No.
3: Tu en un moment et fots a riure i dius, perdó. Però, rient.
0: David, et podem explicar el pitjor?
3: Què?
0: De tota aquesta història?
3: Encara hi ha una cosa pitjor.
0: Pitjor,
3: encara.
0: Perquè clar, nosaltres no estàvem fent aquest seguiment de com havia anat pel nostre compte amb un reportatge, és que teníem aquí el David García i ens estàvem rient davant seu, que això és encara pitjor. És a dir, no és escoltant el reportatge sense l'implicar. No, és que és amb l'implicat i rient-nos amb ell.
3: A la cara, tu.
0: Això encara era una mica més sàvic, sí.
3: No, però és que a més, espera't, perquè clar, hi havia aquesta banyera de 7 graus, però després n'hi ha una de 3.
0: Sí, sí, sí.
3: I llavors diu, encara li manca entrar la més freda, i se sent el Marc Cadena que diu, ara! Ell volia més teca, no?
2: I
3: diu, no, però un moment, encara no, diu, perquè... I llavors foteu una cosa que està molt bé, que és per atrapar l'oient, i llavors parleu allà de que la gent va lligant aquests llocs...
0: Ah, sí, que es fa.
3: Sí, a les banyeres aquestes fredes, perquè sempre he pensat jo tinc la teoria que és més fàcil lligar a baixes temperatures que a altes temperatures. Perquè la gent està molt més còmoda, molt més simpàtica.
2: I un concepte, David, que segur que a tu et va encantar. La sauna social.
3: Sí, la sauna social.
2: Sauna social.
3: Mira, la sauna social. A tu també et va agradar, perquè vas dir, m'ha agradat molt aquest concepte de la sauna social.
2: Per una primera cita ideal.
3: Sí, sí. Llavors vau fer com aquesta creació de l'expectació pel que venia després, van ser 30 segons, un minut, i llavors... arriba el moment d'introduir-se a la banyera dels 3 graus. Diu, buah, aquell el David García, aquell diu, buah, està molt més freda, es nota, vaia. Però amb un to que feia pena, pobret, i vosaltres rient. I llavors li diu, el Marc García li diu, et dona temps a pensar en alguna cosa, a maleir algú? I llavors el tio diu, direm que no. I l'altre li comenta, el Marc García li diu, a mi tampoc.
2: Brillant.
3: I diu, no,
2: brillant.
3: No podia maleir ningú aquell tio. Va ser molt bo aquest moment. Enhorabona a tots per aquesta...
2: Ai.
3: Tant per com vau estar aquí a l'estudi, com per l'actuació del Marc García, molt posant en el paper, com també per l'apartat tècnic, posant aquella música d'atenció. Demostrem una vegada més el que és molt important en una ràdio i en un programa de ràdio, que es treballa en equip. En equip.
2: Gràcies també de nou al David García, oient que es va... Bé, quina seria la paraula?
0: Que es va animar a fer aquesta història.
2: Això, que es
0: perquè
2: va animar...
0: era animar-se, realment, perquè era un repte, ficar-se amb aquesta banyera a 7 i 3 graus.
2: I també un petit incís que el Marc el va acompanyar la Judit Medina, Medina Productions, que va fer fotos i vídeos. Ja te'ls passaré perquè són impagables, David. Són
0: sí,
2: impagables.
0: Sí. Els tenim al grup i són una mica, si pot, estava patint moltíssim.
3: No, és que 7 i 3 graus són molt pocs graus, eh?
0: Sí.
3: Cada vegades tu et fots a la Costa Brava, que l'aigua està a una temperatura alteta,
0: sí.
3: I més actualment, i encara t'agafa una mica de fresca.
0: T'has de dir una cosa, també, que al final, tu comentaves que quan tens calor et fiques després a l'aigua, no? Mm. Ahir van fer això, perquè abans d'entrar van
3: a la sauna. Anar a la sauna, sí.
0: Per tant, també tenia canvi de temperatura.
3: Sí, sí. És a dir... Que no sé qui va ser, no sé si el Marc García o qui es va fotre la sauna vestit.
0: El Marc García.
3: El Marc García, que està fotent una suada, que jo me l'imaginava i dic, hòstia, aquest nano es marejarà, li agafarà un...
0: És que el Marc és molt de saunes, li encanten les saunes, va cada matí al sauna i al jacuzzi, una cosa que fa, i li encanta, és una cosa que practica habitualment.
3: De treballar en equip, que és molt important, com hem dit a la ràdio, si vam poder veure i podem escoltar una peça com la que vau fer amb aquest gran reportatge, amb aquesta secció, va ser per tot el treball d'equip que vau fer. Passem a un altre tema en el qual també és molt important treballar en equip, que és, vau entrevistar el pescador més jove de Catalunya.
0: Exacte.
3: L'Oriol Bru.
0: Sí.
3: 21 anys.
0: Sí.
3: Des dels 10, va dir ell, i això a mi em va fascinar, sabia que volia ser pescador, i això dic que em va fascinar, perquè, hòstia, quanta gent hi ha que té 70 anys i encara no sap què vol fer a la vida.
0: Sí. Eh? I amb molta passió, a més.
3: Exacte.
0: Que ho tenia claríssim i sí, era la seva professió.
3: O sigui, és trobar la teva vocació amb 10 anys, tu. Això és una cosa molt complicada i és col·locar el focus en allò que tu vols fer, que és una cosa molt complicada. Jo tinc amics de la meva edat...
0: Per cert, parlant de col·locar el focus, m'estan dient que no se't veu per la càmera perquè no t'està enfocant. T'hauries de tirar una mica cap al costat,
3: però si estic, m'heu dit, t'has de col·locar...
0: No t'està agafant la càmera, m'ho està dient la meva mare, que ens està mirant, i m'està dient, no se'l veu el David, i clar, la meva mare té curiositat per saber com és el David Balaguer, doncs posa... Mira, canvia't aquesta, que segur que et veuen.
3: Ui, però jo soc molt maniàtic, canviar-me de lloc...
2: Al meu costat.
0: Quin és el... M'has estat al costat de... No, no us preocupeu, que es vingui cap aquí, ja està, que ho tenim més fàcil. Perquè així els oients puguin veure el David Balaguer i que vegin que la persona que ens avalua està de veritat a l'estudi i existeix, que no ens hem inventat aquí ara una IA.
2: I gràcies a la teva mare per haver comunicat aquesta incidència.
3: I la teva mare no ens està seguint?
2: I tant que sí. En teoria hauria d'estar fent captures del moment, però bé.
3: Doncs que faci una captura bona meva, que fa molt bones captures.
2: Sí.
3: Hola, sóc aquí.
0: A veure, si ja se't veu, que no ho sé.
2: Mira, disculpa. Cuando habla David no se le ve. Enfoca la paret.
0: Bé, doncs ara que ja ho tenim arreglat, ara veurem si ja t'enfoca o no t'enfoca. Esperem que sí, David. Anem a seguir amb la teva avaluació.
3: Sí, l'Oriol Bru, això que dèiem, aquesta vocació amb 10 anys, tal, i llavors el vau saludar, va ser molt interessant aquesta entrevista. També li va preguntar, no sé si va ser tu, Joan, o el Marc, què tal, com estàs? I diu... No, va ser el Marc, oi?
0: Sí.
2: Jo hi era a l'entrevista, però no sé quina pregunta...
3: Sí. No, que li vas preguntar que com estava i diu, anem fent.
2: Sí.
3: És un gran inici que tu vas dir, hòstia, aquesta resposta em sona,
2: sí.
3: I evidentment et sona perquè és una resposta molt meva.
2: Així és.
3: Anem fent, algú que diu anem fent o anar fent, per mi ja és del meu equip, m'encanta.
2: Sí, sí.
3: Perquè és que és veritat, de la vida és això com va. Doncs anem fent, que és el que podem fer tots, no anar fent. Ni bé ni malament, anar fent. Llavors ell va explicar coses molt interessants, però el que més em va agradar de tot és el repartiment del temps. Això és bestial. És a dir, ell va explicar que treballa 16 hores al dia.
2: No cada dia, però no hi ha dos dies a la setmana que sí que té aquest horari.
3: Sí. O sigui, a la una de la matinada ja està allà a l'embarcació i a les dues ja surten cap a la pesca. I que treballa 16 hores aquells dos dies de la setmana. Clar, això, si vosaltres feu un càlcul del que són 16 hores en un dia, és el 66% del temps,
0: Sí, sí, sí, sí, és molt bèstia.
3: 66% del temps.
0: És molt bèstia.
3: I després has de dormir, encara.
2: I tant. I viure, és a dir, tenir vida social, parella, família...
0: Perquè, a més, també ens va dir que ell tenia parella.
3: Té parella i va dir que li van molt bé les coses... perquè tots dos estan molt adaptats a la feina que té l'altre, tots dos entenen molt bé la feina que té l'altre, i va dir, és que l'amor, quan és sincer, pot amb tot. No. És que era un poeta, aquest tio, a més.
2: I desprenia una vida, una vitalitat, unes ganes de viure, una joventut, un amor per la seva feina que a mi em va fascinar.
3: Sí, sí. Va explicar que el primer dia, diu, vaig pillar una santíssima turca.
2: Sí.
3: Aquesta frase va ser molt bona. Vaig pillar una santíssima turca, diu, quan vaig baixar de l'embarcació, diu, semblava el papa fent-li petons al terra. Una imatge molt gràfica.
2: Però tot això ja era el minut 1 de l'entrevista.
3: Sí, això era el minut 1. Llavors era això, no? El repartiment del temps, tot això. Llavors el Joan Barutel, aquí ho he demostrat una vegada més, la vostra bona complicitat i el bon treball en l'equip. S'ha de felicitar si algú fa bé les coses d'antena. Llavors el Joan Barutel li pregunta, diu, amb el sou de pescador una persona es pot independitzar? És una pregunta que, pel que vaig entendre, no era el guió, li va sorgir així, perquè tu llavors en aquell moment dius, molt bona pregunta, Joan.
2: Sí. Vaig validar la seva pregunta.
3: Vas validar en antena la seva pregunta.
2: Però és que és cert. Sí.
3: Ah, i aquí et va passar una cosa...
2: Digues.
3: Que t'ha passat fa un moment que tens algun problema a la gola aquests dies.
2: No, però de tant en tant... coses del fumar, suposo, de l'aire condicionat, de tant en tant...
3: Per què vas dir?
2: Tinc un pollito.
3: Sí, mira, tinc justament apuntada aquesta paraula, pollastre imponent, perquè vas dir, diu, com es diu la teva barca?
2: No, això saps per què va ser?
3: Per què?
2: Perquè justament, immediatament abans, havia vist un WhatsApp que m'havia escrit el pare de l'Oriol Uru.
3: Ah,
2: i em vaig emocionar.
3: Ah, és a dir, que va ser...
2: Se'm va trencar
3: la veu. Les llàgrimes se m'atrapen a la gola.
2: Efectivament.
3: Les llàgrimes
2: se m'atrapen a la gola. No va ser pollito, sinó que va ser emoció.
3: Diu, com es... Doncs, era emoció. Jo vaig entendre que era un pollastre imponent i diu, això, no? Com es diu la teva barca? I llavors automàticament vas escurar-te la gola fent un clàssic... Però et va quedar molt bé, molt, molt subtil, molt bé, molt elegant.
0: Molt natural, sí, sí.
3: Nova harmonia, nova harmonia, es diu l'embarcació.
2: Oh, maquíssima.
3: Que va ser molt bo quan li vas preguntar si això era com els equips de futbol, que es podia pujar de categoria, i ell va dir, diu, sí, l'any passat estava en una altra embarcació i ara estic a Nova Harmonia, que és molt millor.
2: Està defensant els colors del club Nova Harmonia.
3: Nova Harmonia. Que a més, clar, s'ha de treballar en equip, també. Perquè va dir que era molt important, clar, estàs allà 16 hores al Tamar, o 10 hores o 11, depèn del dia, si no et portes bé amb els tios i ties que tens allà al voltant, malament rai.
2: I a més, ell ha de cuinar, també, el menú o el que mengin els seus companys de barca.
3: Sí, que diu, mengeu el peix que pesqueu? Diu, no, ens agrada de tant en tant fotre'ns un bon entrecot. En certa manera, tot i que tu no voldries tenir un treball tan dur, jo no el voldria tenir... Però, en certa manera, oi, no us entreu una mica de FOMO, aquesta paraula que ara diuen els joves, de dir, hòstia, està allà l'embarcació, fotent-se l'entrecot amb els companys...
2: Sí.
3: No sé, era una cosa que també et transmetia com una sensació de dir, jo hi vull ser allà.
2: Això sí, en el meu cas, per fer-ho un cop al dia, un cop al dia, un cop a la vida, només.
3: Un cop a la vida.
0: Menjant, que estem cada dia menjant bistec de segon
3: espera.
0: Plat, t'explico.
3: Mira, ara que parles del menjar.
0: Sí,
3: no,
2: ja som.
3: Perquè aquí hem d'entrar en l'apartat... Heu abusat una mica, tu, Marcadena, del tema de... T'agrada molt el tema del farmear aura.
2: Ja.
3: De farmejar l'aura.
2: És que saps que a mi no, aquestes coses em molen molt.
3: Això t'agrada molt i ho has dit molt, però no...
2: Ho admeto, ho admeto.
3: Però no et puntuaré malament per
2: bé,
3: això. No,
2: bé.
3: No. Però...
2: Plats bruts.
3: Heu seguit amb el tema plats bruts.
2: Pepa!
3: Pepa sí, Belino, sí. Matrimoniades.
2: Sí,
3: heu estat,
2: sí, sí.
3: Heu estat vivint junts aquest estiu a casa del Joan Barutel. I llavors el Joan es queixa públicament que durant aquest mes d'agost... Diu que s'ha engreixat 10 quilos.
2: Sí,
3: no
2: sí,
3: m'ho
2: sí.
3: crec.
0: Tu dic en
3: doncs no ho sembla.
2: Jo tampoc.
0: T'ho prometo.
3: Ho diu per dir.
0: Que no, que t'ho prometo.
2: S'ho inventa tot.
3: S'ho inventa.
0: És veritat. En sèrio?
3: Sí.
2: Aquí hi ha un comediant.
0: Bé.
2: Què és ell?
0: Ja, no sé, tinc el pes apuntat d'abans de començar el programa i d'ara.
2: Com o sigui, t'agrada la comèdia...
0: Que és veritat. O sigui, però bé, tinc diu, el que brulego.
3: Clar, però diu el Marcadena, clar, és que a veure aquí, diu... Soc un ésser humà i els éssers humans esmorzem, dinem, berenem i sopem.
2: Demano disculpes, per ser un ser
3: tots
2: normal.
0: Tots no.
3: I aquí estic d'acord amb tu, perquè berenar és una cosa que jo pràcticament no la faig mai.
2: Bé, berenar, però és que en el seu cas ni dina ni sopa.
0: No, dinar sí, però sopar a vegades no sopo. O sigui, ja està.
3: No, ni un iogurt, ni una peça
0: no,
3: de fruita.
0: No, depèn del dia, o una gelatina, a les quals ell es menja cada dia dos després de sopar, imagina't. Sopa i dos gelatines.
3: I ara, per exemple, quan vosaltres deixeu de conviure,
0: sí?
3: Perquè això serà d'aquí poc, no, suposo?
0: Sí, començaré a perdre pes.
3: Però hi haurà una pena.
2: Sí,
3: hi haurà una pena mútua.
2: Hi haurà un dol, haurem de passar un dol.
0: Exacte. Bé, tenim el darrer minut, David Balaguer, perquè ens puntuguis, es posis nota. És un moment molt emocionant.
3: Sincerament,
0: a veure,
3: sóc un tio generós, m'ha agradat molt aquesta experiència. Per mi, tornar a fer ràdio, mira, m'emociono i tot, i m'ha sortit ràdio. Tornar a fer ràdio un altre cop. Per què em passa això ara? Per l'emoció. Tornar a fer ràdio amb el Marcadena per mi ha estat una gran experiència. Amb tu també, Joan, evidentment. I us he de posar un 10. Us he de posar un 10 pel bon treball en equip que heu fet, per haver creat aquest ambient tan bonic de ràdio, per l'equip que heu tingut, pel Marc Garcia, lògicament, i perquè, coi, sé que per vosaltres ha estat una experiència increïble després de tants anys sense fer ràdio junts.
0: Gràcies, David Balaguer, també.
2: Una abraçada.
0: Arribem al butlletí a les 5. Fins ara.
3: Estimo.
2: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Diferents incidències a aquesta hora que compliquen la circulació en el trànsit, també retencions molt compactes a les rondes de dalt i també a l'AP7. De seguida ampliarem la informació sobre el trànsit. Abans us parlem del Consell de Política Fiscal i Financera, que ha avalat el nou model de finançament autonòmic amb el suport de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel Partit Popular, Castella, la Manxa i Astúries hi han votat en contra perquè consideren que dona privilegis a Catalunya i trenca la igualtat entre territoris. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, reitera que més enllà del soroll per Catalunya, el pacte és satisfactori per tothom. A Madrid, Toni Conde, bona tarda.
6: Bona tarda. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha celebrat que el Consell hagi aprovat un nou model de finançament 17 anys després. La reforma ara passarà al Congrés, on necessitarà una majoria parlamentària. Arcadi Espanya demana debatre més enllà del soroll per arribar a un acord.
7: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable.
6: Malgrat que la reforma del finançament ha passat l'examen del Consell amb els vots de Canàries i Catalunya, la resta de comunitats s'hi han oposat, algunes governades pels socialistes com Castella-La Manxa. El seu conseller d'Hisenda, Juan Alfonso Ruiz, ha assegurat que se li posen els pèls de punta pensant en les possibles esmenes, al que el ministre ha insistit en tenir un debat parlamentari amb responsabilitat.
8: Sinceramente, a mí también se me ponen los pelos de punta en tanto en cuanto, pues resulta que también con los independentistas es posible que en la tramitación parlamentaria se decida el futuro de la financiación.
7: Yo he sido consejero de Hacienda y a mí los pelos de punta se me ponían cuando no me llegaba cada mes para pagar un montón de cosas.
6: El conseller d'Economia de l'altra comunitat socialista que ha votat no, l'asturià Guillermo Peláez, ha avançat que en l'acord final hi ha un nou fons que es votarà a banda en el Congrés per anivellar a la mitjana totes les comunitats. És un dels arguments utilitzats pel ministre per defensar que hi ha marge per trobar acord. Pel moment, el model de finançament ha superat l'etapa del Consell de Política Fiscal i Financera i passa ara al Consell de Ministres abans d'arribar a l'examen final del Congrés.
5: Gràcies, Toni Conde, enviat especial a Madrid per seguir el Consell de Política Fiscal i Financera. Canviem de qüestió. La Fiscalia considera que l'Audiència Nacional és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc a finals de juliol. El fiscal en cap, Jesús Alonso, ja ha lliurat l'informe que li havia reclamat la jutgessa Maria Tardón i li demana, a més, que decreti el secret parcial de la investigació. Sobre aquesta qüestió, a Ceuta, avui la Federació Espanyola de Futbol i la selecció ha visitat a Ceuta per expressar el seu suport a la ciutat autònoma. El seu president, Juan José Jesús Vives, ha agraït el gest i ha assegurat que Ceuta viu el pitjor trauma de la seva història. El president de la Federació, Rafael Louzán, ha posat èmfasi en les mobilitzacions en defensa de la ciutat.
9: Las secuelas que nos ha dejado son también terribles. Ceuta vive en un estado de estrés permanente. Ceuta vive en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
10: También hay que agradecer a los millones de españoles que, como bien decías, presidente, han llenado las plazas de nuestro país. Gracias a esas personas también, a esos millones de personas que han llenado las plazas, porque de alguna manera han demostrado que España es toda ella y España es Ceuta.
5: Tant Juan Jesús Vives com Rafael Louzán han coincidit en que la victòria de la selecció espanyola ha fomentat la cohesió de la població espanyola. Alemanya, Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia continuen disposats a negociar un acord que estableixi un centre de retorn en un país tercer per enviar allà els sol·licitants d'asil que hagin estat rebutjats a l'espera de ser retornats al seu país d'origen. Marc García, bona tarda.
11: Bona tarda. Els 5 països membres de la Unió ja han establert el full de ruta amb els principis que guiaran aquests centres de deportació per enviar fora d'Europa els migrants sense dret a romandre dins el continent. Cap a finals d'any volen tancar el primer acord amb un tercer país i Dinamarca preveu enviar-hi allà els migrants des de finals de l'any vinent, des del 2027. Insisteixen que aquests centres de deportació compliran amb el dret internacional i que estaran sota vigilància de les Nacions Unides. Tot i això, Amnistia Internacional ja ha apuntat que s'estaria negociant amb Ruanda i Uganda, dos països amb un mal historial de drets humans.
5: Gràcies. Protecció Civil alerta que cal preparar-se per fenòmens climàtics inestables de cara a la tardor. Episodis com aiguats o inundacions seran cada vegada més intensos i més difícils de predir i per això cal que la ciutadania aprengui a autoprotegir-se, segons Imma Soler, sotsdirectora de la Coordinació d'Emergències de Protecció Civil, qui també ha obert la porta a enviar sistemes d'alerta com l'ESALERT durant les emergències o posteriorment, no només de manera preventiva.
12: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
5: Tot pot canviar de cop és el títol de la nova campanya de Protecció Civil per conscienciar a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta propera tardor. També us expliquem que Protecció Civil l'ha activat aquest divendres, l'alerta del Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest divendres, les comarques amb calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic. Dissabte, la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Abans de la previsió del temps, també us expliquem que l'AP7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit nord a Girona, està provocant aturades de més de 8 quilòmetres des de Parets del Vallès. L'AP7 és la via amb més dificultats a aquesta hora per transitar, amb cues que poden arribar fins als 16 quilòmetres. També la ronda de l'Esplugues, entre Esplugues i Vallcarca, i la ronda litoral, entre la sortida de la Zona Franca i Passeig de Colom, estan molt congestionades a aquesta hora. Ara sí, previsió del temps de cara a demà. Emet Jordi Oriós, bona tarda.
13: Bona tarda. Avui, temperatures màximes en ascens a Catalunya, perill important a les depressions centrals per valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. El vent avui al litoral i al prelitoral bufarà del sud i del sud-est amb algun interval moderat. A la depressió de Lleida bufarà de component oest i al Pirineu i a la Vall d'Aran de component nord. Demà, les temperatures màximes baixaran lleugerament a l'interior de Tarragona i sense canvis o inclús en ascens a la resta. És una informació d'EMET.
5: És tot. Més notícies a les 6. Fins ara.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
0: Són les 5 de la tarda i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'estiu XL d'aquest divendres 4 de setembre, la penúltima hora de l'estiu XL d'aquest estiu.
2: Uau!
0: Sí, sí.
3: Ai, que en passem ja en una estona. Ai, Déu meu!
2: A mi no m'agrada perquè em fas mofa.
0: No, sí. No faig mofa, jo ploraré avui, eh?
2: Bé, però és que fas que m'imites, però jo no faig el paper. Jo és que quan m'emociono...
0: No, és que jo ploraré, de veritat, o sigui...
3: Sí, començo a plorar així perquè ho sento.
0: No, jo ploraré,
3: no estic fent un paper.
0: Si ho he dit clarament, que ploraré i no em farà vergonya, encara que hi hagi càmeres. Vinga, que comencem aquesta nova hora perquè parlem en un tres no res de sèries i de pel·lícules. I com cada setmana ho fem amb el nostre company, el Juan Carlos López. Bona tarda, Juan Carlos.
14: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
14: Se s'acaba ja, eh?
0: Sí, sí, ja s'acaba. Com t'ha anat a tu l'estiu?
14: Doncs la veritat és que no he tingut molt estiu perquè he treballat molt, però bueno, he fet algunes escapades que he pogut i s'ha passat molt ràpid.
0: Jo crec que t'ho has passat millor tu, segons el teu Insta, que nosaltres, eh? Però bé, avui parlem amb tu dels trucs bruts que fa servir la indústria del cinema i les sèries per estalviar diners.
14: Sí, sí, totalment. Hi ha històries que, de sèries i pel·lícules que fan el que pensem que és impossible per estalviar diners. Hi ha una molt coneguda, que és la dels Power Rangers, que us deixarà de pedra.
2: Però aquesta ja semblava barata, no?, d'entrada.
0: Què feien en aquesta pel·li, en aquesta sèrie?
14: Doncs bé, la sèrie original dels 90 no gravava les seves escenes de baralles ni de sorts, els robots aquests gegants, als Estats Units.
0: Ah, no? I on ho feien, això?
14: Doncs bé, saben que era el productor, va anar al Japó i li va agradar una sèrie. Llavors el que va fer va agafar directament tot el metratge del Super Sentai japonès Q-Ranger, que és la sèrie japonesa original, i la va reutilitzar simplement gravant les escenes on els actors no portaven el casc. Per tant, als Estats Units només filmaven aquestes escenes amb els actors i tota la resta ja estava feta.
2: Això no m'ho crec. I així crec que no ho estic entenent bé. És a dir, que quan lluiten disfressats és directament metratge japonès?
14: Sí, sí, o sigui, tal qual. O sigui, muntaven les dues gravacions perquè semblés que tenia continuïtat i que tingués sentit, però això costava molt perquè moltes coses eren diferents a cada capítol. Gairebé la meitat de cada capítol ja estava fet al Japó i hi havia detalls que tots els fans, si ho veieu ara, veureu que és molt estrany. Per exemple, la Ranger Groga, era un home al Japó i una noia als Estats Units. Per això, quan sortia amb el casc posat, no semblava gens una noia.
0: Vas explicar alguna cosa del personatge de Zordon al teu Instagram, perquè el tio que tenia el cap dins del tub, no?
2: Ai, ai, ai.
14: Sí, que és segurament l'actor pitjor pagat de la història de la televisió. I és que aquest actor, li posava cara al David Fielder, que va gravar tota la seva part en un sol dia de rodatge i li van posar un efecte de llum i distorsionat sobre la boca perquè no es veiés bé el moviment dels llavis i així podien gravar veus noves per episodis sense haver de comptar amb ell. I no li havien de cridar més ni pagar ni més.
2: I aquest home, quan li van pagar les hores per fer la feina, si bé apareixia centenars de capítols?
14: Clar, és que imagina't, ell mateix ho va explicar a Instagram i va cobrar uns $150 per aquella sessió i en total per tota la seva feina a la sèrie. I no va arribar ni als $1,000, o sigui, t'ho imagina't, més de 200 capítols i solament $150.
0: És brutal això, és un cas brutal, però segurament hi ha més, no?
14: No, no, per exemple, ja vam parlar de Xena i Hèrcules, que eren unes sèries dels 90 molt conegudes.
2: Aquesta Xena és la que cridava quan saltava, oi?
14: Sí, sí. Doncs bé, tot es filmava a Nova Zelanda, que moltes sèries d'aquesta època es rodaven allà perquè era molt barat. I no era casualitat, és que tot era més barat, tenien paisatges que servien per representar gairebé qualsevol terreny i podien contractar actors i especialistes locals a un preu molt, molt baix.
0: I això com estalviava més enllà del lloc del rodatge?
14: Doncs aquí té el truc, és que Hèrcules i Xena compartien plató. I llavors l'equip tècnic i fins i tot els personatges secundaris, actors com el Bruce Campbell o el Kevin Smith, apareixien a les dues sèries fent el mateix paper. Construïen un decorat una vegada i el reprofitaven per fer dues produccions diferents en el mateix moment.
2: És a dir, que tenien dues sèries quasi al preu d'una.
14: Sí. Sí, la tercera història que us porto és encara més antiga. És la sèrie clàssica britànica Doctor Who dels anys 60 i 70. Wow.
2: Aquesta, JC, si no m'equivoco, també té fama de tenir així uns efectes especials peculiars.
14: Sí, sí, havíeu de veure-la. Bueno, és que eren els 60 i 70 i, clar, el guió deia Planeta Alienígena Desèrtic i el que feia era anar per qualsevol lloc amb unes pedres per tot el Regne Unit. Per tant, posaven aquestes mateixes quatre pedres a qualsevol lloc i ja era un altre planeta. I ho van fer tantes vegades que era una broma molt recurrent entre els fans, deia un altre cop la mateixa pedrera fent d'un altre planeta.
0: Veiem que el pressupost no donava per molt més, no?
14: No. No, i clar, i havien de reciclar metratge d'explosions i de nau d'episodis anteriors quan necessitaven una escena d'acció cara. Per tant, reciclaven un altre cop el mateix metratge.
2: I hi ha cap truc o cap efecte que encara facin servir avui dia?
14: Sí, hi ha un que es diu la nit americana, que bueno, és rodada a dia, amb certs filtres i exposició de càmera, per després que sembli que és de nit. Per tant, és un rodatge nocturn que necessita... Perquè un rodatge nocturn necessita hores extres i més llums i més recursos i més personal. Per tant, moltes produccions el que fan és rodar de dia i posen uns filtres perquè sembla de nit.
0: I un últim que ens agradaria conèixer, per exemple?
14: Sí, aquest el fan moltes sèries. És l'episodi càpsula o ampolla, perquè es diu Battle Episode en anglès, i és quan una sèrie fa un capítol sencer en un sol decorat o pocs personatges, sense localitzacions noves ni repartiment addicional, perquè així abarateixen molt aquest capítol i poden gastar més en un altre.
2: Jo em sé un, el capítol de la mosca a Breaking Bad.
14: Sí, que era tot un capítol que havien de limpiar perquè hi havia una mosca dins d'un contenedor i era molt estrany. Però sí, aquest és un exemple molt famós i va costar molt menys un episodi normal perquè moltes vegades acaben sent els capítols més recordats perquè obliguen els guionistes a treure el màxim partit amb molt pocs recursos.
0: Però què són exactament aquests capítols ampolla?
14: És quan un capítol es fa una sola localització. Per exemple, a la tercera temporada de Friends, la sèrie preferida del Joan, hi ha un episodi en el que no surten de l'apartament de la Mònica preparant-se per anar-se a un sopar. Llavors, tot el capítol és aquesta discussió per anar-se d'aquest apartament, però no surten mai.
2: Aviam, aleshores podem dir que aquestes limitacions de pressupost el que fan és potenciar la creativitat.
14: Sí, totalment. I els millors trucs de Hollywood no són només per estalviar, són per convertir la manca de diners en un recurs narratiu.
0: Home, doncs jo he flipat bastant amb això de fer el tema ampolla, és a dir, un capítol al mateix lloc, d'agafar-te una sèrie d'un altre país i portar-lo aquí per barrejar-ho amb una producció d'aquí, em sembla brutal també, i lo de canviar pedres d'un lloc a un altre per aconseguir que sigui un decorat diferent. O sigui, és molt heavy.
2: Però segons quina pràctica és, tenim molta cara, eh?
0: No.
2: Molta cara dura,
0: I a sobre, veure que, clar, pensar que la gent en general, home, els que són molt fans, suposo que sí que se n'adonen, però la resta es veu que no. És bastant flipant, eh?
2: Això de Power Rangers a mi m'ha deixat flipant.
0: No, a mi també.
14: Jo us animo que veieu un capítol de Power Rangers ara i flipareu amb el que fan. O sigui, tres actors van anar de la sèrie i es van passar com 5 capítols usant metratge d'uns altres capítols d'aquests actors que, i no tenien ni el mateix look ni res. O sigui...
2: M'hi fixaré, Jaycee, m'hi fixaré.
0: Ai, vinga, anem ara, si us sembla bé, a repassar quines són les estrenes. Per veure que la setmana passada no vam poder repassar i que segurament són interessants per anar a veure aquests propers dies.
14: Sí, bueno, aquestes setmanes l'estrena més gran és el de Rodrigo Sorogoyen amb El ser querido.
0: L'has pogut veure?

0: Crec que interessa més saber quin és aquest actor que la Vicky, eh?
1: Mira, bueno, no t'ho diré. No t'ho dirà per antena, no t'ho dirà. Després hi preguntes en privat. Seguim avançant.
0: Vale. Sí, l'altre gran estrena és el Tadeo Jones, que va arrasar el primer dia, i he de reconèixer que no he vist cap de la saga. I després de Cronos, que arriba avui, és un thriller basat en fets reals que es proposa el Fernando González Molina, i és una pel·lícula que es basa en l'operació Cronos, que és un dispositiu policial que es va dur a terme després de l'acte terrorista de les Rambles al 2017.
1: Aquest té bona pinta, eh? Pel que he vist.
0: Sí, sí, tinc molta curiositat per veure-la.
1: I anem ara a les plataformes.
0: Sí, a HBO arriba el drama, que és la pel·lícula amb la Zendaya i el Robert Pattinson, que us he de dir que millor no llegiu molt de la pel·lícula abans de veure-la, perquè té un gir que és sorprenent. Que jo he de dir que després d'aquest gir, o t'agrada molt la pel·lícula o no t'agrada gens. Jo no vaig entrar.
2: Ai, ai, ai, cap de setmana, eh? Cap setmana, millor dit, sense la Zendaya o la Anne Hathaway. I a més el Pattinson, que també estava a l'Odissea, eh?
1: I acabem amb què ens ofereix Movistar.
0: Sí, perquè arriba la sèrie catalana La Casa Nostra, que és d'una sitcom catalana a TV3, que narra la vida del Miqui, el Marc Rius, que és un jove, la vida al qual fa un tomb de total després de patir diversos fets traumàtics en poc temps, i el fracàs de la seva proposta de matrimoni amb la seva nòvia Ruth i un canvi dràstic al seu pis. És la típica sitcom d'enredos i de famílies i d'amics.
1: Molt bé, una proposta més. I a Disney què podem trobar per aquests dies?
0: Sí, ja per acabar arriba la peli del Mandaloriano i el Grogu, que no va tenir molt d'èxit als cinemes, però està bastant bé i és bastant com retro aquesta pel·lícula.
1: Doncs aquestes són les recomanacions per aquests propers dies a les plataformes i també als cinemes. I hem estat tot l'estiu compartint curiositats de pel·lícules i de sèries i també sabem que podem anar a veure als cinemes i també a les plataformes aquest estiu amb el Juan Carlos López Sae. Juan Carlos, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
2: Ja, sí, una abraçada ben gran.
0: Una abraçada, ja no es la donarem quan estic a Barcelona.
1: Ok, bona temporada, gràcies.
0: Vinga.
1: Un quart i cinc minuts de 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Estic veient a la Ramona. Ramona, com està la Ramona Natàlia, que està aquí la Ramona Natàlia i no ha vingut a dir hola al programa? Home, Natàlia Ramona, és que, Déu meu, la Natàlia Ramona, que no està amb nosaltres.
2: M'ha espantat, jo no m'ho facis, això.
1: Clar.
2: Dic que aquest home, què li passa ara?
1: No sabies qui era, no? Perquè sempre li deia Ramona, que i li vaig posar finalment Ramona.
2: No, és que no li deies així.
3: No, però és que... Bona tarda. Ara. Bona tarda, estimats. És que no em deia Ramona, Joan.
1: Et deia Ramona.
3: No, em deies Marina.
1: Ja, però un dia em vas dir, digue'm Ramona. I ja em vas quedar amb
3: d'acord,
1: Ramona.
3: D'acord. Ja no me'n recordava d'això.
2: Això és un venta.
3: Escolta, enhorabona per aquest estiu. Ara comenceu vacances o què?
2: Sí.
1: Poques.
2: Jo vaig a Sant Marino.
1: Escolta, i tu què tal?
3: Molt bé.
1: Ara ja ho podem explicar.
3: Ara ja ho podem explicar.
1: Què faràs la temporada vinent?
3: Doncs estarem liadetes i el que estem sobretot és molt contentes, perquè a partir, entre d'altres projectes, a partir del diumenge dia 13, de 2 a 3, farem un programa de gastronomia amb una gran persona, un gran xef, estrella Michelin, Premi Nacional de Gastronomia, la meravella de Raül Balam Ruscalleda. Oh. El programa es dirà La Comanda.
2: I quina gran dupla. Quina gran dupla.
3: La veritat és que
2: sí. Jo t'ho he dit aquest matí, eh?
3: Sí que m'ho has dit.
2: Aquesta dupla és molt gran, és crema, és or, i l'or està assolint màxims històrics. Com has dit el programa?
3: La Comanda.
2: Com allà?
3: Diumenge a les 2 del migdia. Per cert, el primer programa el gravem el dijous que ve, dia 10 de setembre, a partir de les 10 del matí, des del Mercat de la Boqueria.
2: Qui vulgui anar, que hi vagi.
3: Efectivament, portes obertes.
1: Molt bé, fantàstic. Vols explicar més coses? Perquè tenim, si vols, jo et deixo,
3: Ah, sí, home, i tant. Doncs mira, de dilluns a divendres també estarem amb la Mariola Dinarès.
2: Molt bé.
3: I La Tàctica, a la 1 del migdia, un consultori de qüestions quotidianes, perquè en el dia a dia ens sorgeixen molts dubtes. I tu tens dues opcions en aquesta vida, o preguntar-li a la intel·ligència artificial o preguntar-li als experts de la Mariola, que jo crec que és molt més fiable.
1: Jo crec que sí.
2: Jo em fio més també de La Tàctica.
1: Jo em fio més de la Mariola.
3: Ah, sí, efectivament, sí, sí. Per tant, ja ho sabeu, a partir de la setmana que ve... La Mariola us anirà portant... Bueno, la Mariola i jo, que estarem les dues, us anirem portant experts i només cal que truqueu al 900-454-455 per preguntar-li a aquella persona que en sabrà tant sobre una qüestió, per exemple, dilluns. Us avanço, no sé si ho puc fer, però jo us avanço.
4: Avanti, avanti.
3: El dilluns parlarem de l'organització de cara a la tornada a la rutina. Bé. Pel que fa a nutrició, tàpers, com ho

0: de fer tot això. Podem descongelar una cosa que fa 3 anys que tenim al congelador?
1: Sí, això sí? Es pot fer. Sí,
0: no?
1: Jo segueixo viu.
0: Com ens hem d'organitzar pel que fa als tàpers? Quantes vegades hauríem d'anar? Doncs això. Tot això parlarem amb 2 expertes, també parlarem de la tornada a la rutina pel que fa a les criatures, perquè l'endemà, el dimarts 8, les criatures ja comencen a l'escola i això serà el primer programa de la tàctica. I llavors estaré també amb la Gemma Nierga i el Cafè d'Idees, un parell de dies a la setmana.
2: No para, eh?
1: Que no podem,
2: no
1: dir,
2: para, eh?
1: No podem dir que hi ha un nou plató, o sigui...
2: No, això no és...
0: Ai, no ho sé.
1: No es diguis, sí, em sembla que hi ha la presentació, ella ho va dir.
2: Ah, si ho va dir ella?
0: És molt xulo, eh?
2: Molt guapo.
0: Sí, sí, els hi ha quedat, no?
2: Sí, és molt xulo, sí.
0: Escolta, i tu què, Joan? Què? Tu has parlat de lo teu?
2: Molt poc, he parlat molt poc.
0: Doncs jo crec
2: abans
0: que ara és el moment.
2: Abans amb el Xavi Martínez sí que farem un programa els diumenges, des de les 8 de la tarda fins a les 10, 8 del vespre fins a les 10, per acompanyar la gent que torna a l'operació tornada, els acompanyarem, a la gent que també està a casa preparant-se els tàpers per la propera setmana, i a més el que volem fer és entretenir, bàsicament, amb moltíssima gent que participa i col·labora, a més tractant temes que siguin interessants perquè quan la gent estigui, per exemple, a la feina, amb els seus companys, puguin tenir temes de conversa a la màquina de cafè, perquè hi ha aquells silencis... Saps que són una mica incòmodes,
0: sí.
2: No saps de què parlar?
0: Que, clar, conversa... que la conversa d'ascensor vagi una mica més enllà del temps, de la
2: Exacte.
0: Calor i de tal, no?
2: Si podem aconseguir alguna cosa més que... Quina calor que fa avui? Doncs crec que és una cosa bona.
0: I és un gran moment, jo t'ho agrairé molt, perquè jo aquelles hores el diumenge o estic preparant motxilles pel dilluns a l'escola o sóc al cotxe tornant
2: Veus?
0: Del cap de setmana, i t'agrairé molt que la ràdio vagi una mica més enllà de les qüestions esportives.
2: Exacte, som també una opció per la gent que no té ganes de sentir esport, perquè és el que tothom ofereix.
0: Sobretot futbol, eh? Exacte. Perquè a mi si em parlessin de gimnàstica rítmica potser m'interessaria.
2: Clar, però hi ha molt futbol aquella
1: hora. Com es dirà el teu nou xou?
2: Demà és dilluns, i què?
1: I què o i què?
2: I què? Perquè ens dona igual que sigui dilluns el dia següent a nosaltres.
1: Però què és? I què o i què?
2: I què? Com una mica més de xuleria. I què?
0: Això ja és la promo, eh? Que sí. Aquí ja tens la falca del programa.
2: Ja
0: I què?
2: I què?
0: I què?
2: I què?
0: I què?
2: Doncs mira, veus, ja hem avançat una miqueta el que farà la Ramona Natàlia la temporada que ve, i jo mateix. Natàlia, gràcies per la feina també,
0: gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, i que vagi molt bé la temporada.
0: Moltes gràcies, ja ens anirem veient.
2: Home, sí, clar, per la casa.
1: Brecalec.
2: Què estàs fent?
1: No sé què passa, però hi ha problemes en el meu anglès o què?
2: No, no.
1: Aquest matí.
0: Però
1: aquest matí he dit les dents.
0: No, és que no has dit les dents.
1: Ah, què he dit?
0: Has dit les dents.
1: Vale,
0: has dit les dents.
1: I ara t'he dit brecalec.
0: Però què brecalec, què vol dir?
1: Trenca't una cama.
0: Ah.
1: Ai, Déu, que és el molta melda, ho diré així en anglès.
0: Amiga, carinyo, m'hi diguen molta merda, que llavors t'entenc, però brecalec.
1: Molta melda, brecalec, Natàlia.
0: Brecalec.
1: Les dents.
0: Ei, thank you for everything, no? Podríem dir.
1: Ai, jo és que no em vull acomiadar, jo ja passo.
0: Que vagi molt bé.
2: Deixem de parlar idiomes. Gràcies,
0: Vinga,
2: Natàlia.
0: Vinga, fins ara, companys.
2: Manquen 5 minuts perquè siguin 6:15 de la tarda.
3: Es diu XL.
2: Doncs aquí seguim a l'estiu de la Ràdio 4. Arriba el cap de setmana i una de les grans preocupacions de la gent que ens escolta és saber com tindrem el temps. I millor, el que podem fer millor per saber-ho és parlar amb el Sergi Lores, el nostre home del temps de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, molt bé.
2: Escolta, com tindrem el temps aquest proper finde?
4: Doncs el primer cap de setmana de setembre, sembla mentida, però estem encarant-nos cap a la tardor, el calendari va avançant, estem al setembre, però les temperatures que tindrem aquests dies, de fet ja les que estem tenint avui, seran més pròpies del mes de juliol de la canícula que no pas d'aquesta època de l'any. Per tant, ja us avanço un cap de setmana en què passarem moltíssima, moltíssima calor.
1: Moltíssima, moltíssima, dos cops moltíssima. Compte, eh?
2: Sí, sí, eh? Estem sí, una sí, mica sí, com... Sí. Per tant, escolta, pot ser que l'estiu aquest any s'allargui més?
4: Sí, de fet, és una mica la tendència ja que estem veient durant els últims anys. Els estius es van allargant, cada cop doncs, les estacions es van fent més estretes i pràcticament es van esborrant de casa nostra. I, de fet, aquest any no serà per menys. I després de l'estiu més càlid mai registrat a la història, a la península i també aquí a Catalunya, amb multitud de rècords, doncs arriba el setembre i patapam, amb una nova calorada extrema, canicular, que ens deixarà temperatures insòlites. De fet, avui ja es poden superar els 40 graus cap a la Catalunya central, es pot arribar als 41 graus a Ponent i als 42 graus a la Vall de l'Ebre. I de cara al cap de setmana, la calor encara pot apretar una miqueta més. Això vol dir que estem parlant tant dissabte com diumenge de termòmetres que es podrien acabar enfilant fins als 33 a 35 graus cap a la costa. Ahir a l'Observatori Fabra, abans d'ahir, perdoneu, ja es va batre el rècord de calor per un mes de setembre en un observatori de més de 100 anys amb dades. Doncs bé, durant el cap de setmana es mantindrà aquesta calor insòlita a la costa. 40 graus en molts punts al prelitoral, de l'interior, de les valls del Prepirineu, i també a l'interior de la Vall de l'Ebre es podrien fregar els 42 o 43 graus. Per aquest motiu, tant avui, però sobretot durant el cap de setmana, els avisos per calor intensa o extrema s'acaben extenent gairebé per tot Catalunya, exceptuant alguns trams de la costa. I no, no són temperatures normals, són valors entre 12, entre 5 i 12 graus superiors a la mitjana climàtica. I ara us preguntareu, fins quan, no, tot això?
5: Sí, exacte. Fins quan? Sí, fins quan?
4: Fins quan s'allargarà? Doncs bé, tot apunta que fins a principis de la setmana que ve es mantindria aquest ambient atípicament càlid. Per l'època sí que és cert que entre dilluns i dimarts la temperatura podria recular una miqueta, però continuaria fent moltíssima calor i molta xafogor, especialment a prop de la costa. Però aquells que esteu farts de la calor, us porto bones notícies, perquè tot apunta, si les coses no es torcen gaire, que a partir de dimecres i dijous de la setmana que ve, l'arribada d'una massa d'aire més fresca procedent del nord d'Europa s'encarregaria d'empènyer aquesta massa càlida que tenim aquests dies a sobre i ens portaria, no fresca, però sí que temperatures més normalitzades en superfície. Per tant, màximes que es quedarien ja entre els 27, 30, 33 graus, per tant, valors molt més normals per a aquesta època de l'any. Les nits també seran més fresqueta, perquè jo us avanço que aquest cap de setmana es presenten d'aquelles dures de pair, Nits tòrrides cap a la costa, tropicals cap a l'interior i fins i tot cap al Prepirineu, on difícilment baixarem dels 20 graus. Per tant, cap de setmana d'aquells que costarà agafar el son.
1: Això és el dia de la marmota.
5: Quina alegria, No hi ha canvis.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Escolta, tenim l'aigua de la platja que continua sent sopa o ja ha pujat una mica, ha baixat una mica la temperatura?
4: Continua. Ha baixat entre 1 i 2 graus, però vaja, molt poc. De fet, probablement aquest cap de setmana torni a augmentar la temperatura perquè aquesta calorada que estem tenint farà que encara es reescalfi més aquests dies perquè estem tenint molt estancament atmosfèric, la situació marítima està molt tranquil·la, per tant, hi ha poca renovació de les capes superficials de l'aigua del mar i, per tant, juntament amb la radiació solar, que encara serà forta aquests dies, doncs tot ajudarà que l'aigua es vagi escalfant i probablement torni a pujar durant aquest cap de setmana. I, per tant, tornen aquests valors de 28-29 graus en l'aigua del mar. Per tant, cap de setmana de platja, de buscar refrescar-se de la manera que sigui possible, perquè, ja us dic, la calor serà extrema, tindrem un cap de setmana de sol. Sí que és veritat que potser arribaran alguns núvols prims que deixaran el cel una miqueta més entrenyinat i a més també arribarà una miqueta de pols sahariana en suspensió i això farà que tinguem doncs, aquest cel una miqueta menys blau i per tant de color una miqueta més terrós fruit d'aquestes concentracions de pols africana que a més empitjoraran la qualitat de l'aire. Per tant, cap de setmana d'ambient africà o saharià el que tindrem aquí a Catalunya.
1: Company, et demano disculpes perquè no estava preparat, però el temps a San Marino què? És per un amic.
5: Opa. Ai, Déu meu. És que se'n vol anar a San Marino, Sergi.
4: Doncs, en principi, allà tindran també calor, perquè aquesta copada d'aire càlid no només afectarà aquí Catalunya i la península, sinó també bona part de la Mediterrània Occidental. Sí que és cert que potser no estaran, diguem, en el pic de calor tan extrema com tindrem aquí, les nits estan una miqueta més frenadetes, però, vaja, de calor en farà, Acabaran passant amb escreix els 30 graus probablement al migdia.
1: Agraït, molt amable.
5: Veus, és que tens una persona que et fa la previsió del temps que tu necessites a sobre, abusant dels companys.
4: Sí,
5: Marc.
4: Però aquesta m'ha anat fàcil, Sí. Aquesta era fàcil perquè està a prop, però no em preguntis per més, gaire lluny, que ho hauria de mirar.
5: Que ja s'ho ha de mirar, pobra. Doncs, Sergi, moltes gràcies per la previsió d'avui, per haver-nos acompanyat aquest estiu aquí a Ràdio 4, a l'Estiu XL, i que tinguis un molt bon cap de setmana.
4: Igualment, gràcies a vosaltres, bona feina i fins la propera. Que vagi
5: fins
4: bé.
5: La propera.
1: Una abraçada.
5: Seguim aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4.
3: Estiu XL. Estiu XL. A Ràdio 4.
5: Dos quarts i un minut de 6 de la tarda, seguim aquí a Ràdio 4 i després del temps el que ens toca, com cada setmana, és saber com està l'horòscop. Àurea Calvo, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Avui tenim un especial.
5: Un especial, perquè avui què ens has preparat? Què ens ha preparat la Marí?
6: A veure, clar, com són molts mesos, serà una mica difós. La predicció. Hem preparat de setembre, d'aquest setembre, al juny. Hem fet un curs sencer.
1: Uau,
6: ah, que guai. Llavors, clar, amb tants mesos, doncs clar, no podem filar tan prim que setmana a setmana. Uh-huh. Però pinta molt bé, ja us ho dic.
5: Ah, mira, això ja ens fa més gràcia, ens fa més il·lusió. Vinga, comencem, si et sembla bé, pels Àries.
6: I tant.
5: Més que res, perquè mira, és el meu, i a més està al principi dels signes.
6: És una casualitat
5: sí,
6: que
5: sí, sí.
6: El director del programa sigui el primer de l'horòscop.
5: Sí.
6: Encara que el segon del programa o el company de programa no s'ho cregui.
5: No, i que el segon del programa sigui el segon, saps? O sigui, això va per ordre de...
1: Això sí que és cert.
6: Sí, però sí. Li fa ràbia, però li fa ràbia.
5: Sí, sí. Mira, comencem pels Àries, va.
6: Vinga. En l'amor és una temporada mogudeta, amb noves oportunitats. Els que tinguin parella hauran d'aprendre a baixar una mica el ritme i escoltar una mica més. Els solters, atenció, pot aparèixer quan menys t'ho esperes algú que serà important a la vostra vida. En el sexe, piles molt carregades, però molt, no sé si per falta de descarregar-les, i... En aquests 9 mesos la química serà millor si deixeu de controlar-ho tot. Deixeu-vos anar. Vinga, va.
1: Que ja va sent
6: deixeu-vos hora. Anar, que tot pinta bé.
5: O sigui, que ens hem,
6: quan de, a la feina,
5: ens hem de deixar anar, segons dius, i que serà un any sí. bo per buscar parella.
6: Que teniu les piles molt carregades, no sé com prendre-m'ho això.
1: Que les sí, has sí. de descarregar, bàsicament
6: sí, sí,
1: seria bàsicament. Això.
6: Exacte. Sí, sí, deixem-ho aquí. En quant a la feina, doncs hi haurà molt moviment i moltes possibilitats de canvi. Una idea que sembla només una ocurrència pot acabar convertir-se en una oportunitat real. Abans de saltar, mira si hi ha aigua. Però sí que hi ha una oportunitat real davant de... Saps aquestes coses que se'ns passen pel cap de tant en tant i diem bajanades? Doncs pot resultar no ser-ho.
5: Vale, molt bé. Doncs, escolta, no pinta gens malament el meu signe,
1: Tot molt bo, gens, per aquesta no temporada 26-27. Molt
5: la
1: bé,
5: feina,
1: Joan.
5: La feina molt bé, l'amor i el sexe també. Escolta, estic content. Anem a veure què...
6: Cadena,
5: què tenim pel cadena. Va.
1: T'escolta amb moltíssima atenció.
5: Vinga.
6: Mira, és una temporada de consolidació. Els que tinguin parella poden arribar a un pas important en la relació.
1: Carai.
6: Això a mi em sona a, si no boda, criatures... o sigui, a donar un pas més. Mm-hmm. Els que estiguin solters, algú que ja coneixeu pot començar a mirar-vos amb uns altres ulls.
1: Això
6: i per una vegada, no sereu vosaltres els perseguidors, sinó que us perseguiran.
1: Ja era hora.
6: Això és molt interessant.
1: Ja era hora, Aurea. Mm.
6: Molt interessant. Sexe, més quantitat... Ai, perdona, menys quantitat i més qualitat.
1: Ja.
6: La millor aliada, la confiança. Heu d'arribar a un punt de confiança amb la parella o amb la persona amb la que tingueu sexe.
1: Bé, confiança, connexió, digue-li com vulguis, però capto el missatge.
6: Vinga. A la feina, doncs, arriben, els resultats. No arriben immediatament, però arriben els resultats. No és una temporada per fer-ho saltar tot pels aires, perquè heu de construir una cosa que us doni estabilitat. Estan venint com els Reis Mags. Si a l'agost podem cantar Nadales, ja t'estic dient que els resultats estan arribant amb els camells.
1: Molt bé.
5: Home, doncs no té, poc té mala pinta.
1: Això no ho he acabat de pillar, no. però ja m'escoltaré la gravació amb atenció.
6: Perfecte, així però... m'agrada.
5: No sé si li has de fer un mapa, no millor. Anem als bessons, va.
6: Que em truqui. Doncs aquesta temporada, aquest curs, tindran moltes converses, molts retrobaments i alguna sorpresita sentimental. Poden començar la temporada sense tenir gaire clar què volen, però cap al juny ja les idees les tenen molt més ordenades en quant a l'amor.
1: M'ha encantat, eh? Sorpresita...
6: Una sorpresita d'aquelles que ens agraden. Sigui per un retrobament, sigui per una nova coneixença. Té pinta de retrobament, però ho deixem anar a l'aire. En quant al sexe, bueno, curiositat pels núvols i qualsevol novetat pot despertar-te més interès del normal. En quant a la feina, moltes idees i més d'una oportunitat, però el repte és acabar el que comenceu. Allò de no obris tantes carpetes, vés tancant carpetes. Hi ha oportunitats i si en tens masses obertes potser et passen desapercebudes.
2: Molt bé. Jo avui ja saps què passa, que no comento res ni et tallo perquè si no després truca a l'audiència queixant-se perquè no t'he deixat acabar. I com em va passar això l'altre dia, doncs ara no et dic res. No sigui que torni a tallar i torni a trucar a algun oient queixant-se de que no ha escoltat el que has dit, eh? Jo, ara veus que faig aquí...
6: Però diu, si ho tenen com, molt fàcil, com diu tenen Cadena, la ràdio la carta.
2: Clar, com fa el Cadena, faig avui faig un horòscop canònic.
1: Canònic.
2: I així no hi ha cap problema.
1: Bé, llàstima que sigui l'últim dia, no?
2: Sí, sí, però bé, he après per un oient que m'ha...
1: Més val tard que mai.
2: Que m'ha dit el que havia de fer. Va, seguim ara pels cranc, el teu signe.
6: De tota manera, Aurea. no m'agrada parlar d'últims dies. Jo també estic amb coseta, però a mi m'agrada parlar de penúltims.
2: Ah, sí, sí, sí.
6: Perquè així es deixa obert i amb punts suspensius.
2: Sí, mai se sap el que pot passar.
1: Què t'agrada a tu, això dels punts suspensius?
6: Ai, que m'agrada un punt suspensiu.
2: Vinga, anem als crancs, a veure què els hi passa als crancs, va.
6: Doncs serà una temporada molt emocional i una temporada important. Algunes relacions es reforçaran, però altres s'haurà de prendre decisions que es porta molt de temps ajornat. Escolta el que sents, però tingues en compte el que veus, també. Tu pots estimar molt algú, però observa. Potser aquesta persona no t'estima com tu te l'estimes. Doncs pren resolucions, no ho ajornis més. En quant al sexe, doncs necessita molta confiança i quan hi hagi connexió de veritat, la intensitat ve sola, ve rodada. Així és que tampoc ens precipitem.
2: Molt bé.
6: A la feina, vigileu amb carregar-vos amb els problemes que no són vostres. Aquesta temporada has d'aprendre a posar límits i a entendre que no és responsabilitat teva solventar tots els problemes. Hi ha més gent implicada. Doncs vinga, que moguin una miqueta el cucu.
2: Bé, doncs tampoc té mala pinta el teu signe, eh?
6: No.
2: O sigui, jo crec que pots estar contenta.
6: Jo estic contenta. Jo sempre estic contenta, perquè quan no m'agrada la predicció, no me la crec i ja.
2: Bé,
6: i s'ha acabat el problema.
2: Sí.
1: Vull com l'escolti la Mari Brijà.
2: Li fotrà una bronca.
6: Oh, ella, mira, fa tants anys que em coneix.
2: Això és veritat.
6: Em coneix com si m'hagués parit.
2: Sí,
6: i
2: sí.
6: Llavors ella sap que jo sóc molt positiva.
2: Això és cert, és molt cert. Anem al signe de Lleó, al signe de la nostra companya, la Judit.
6: Bueno, ella s'ha estrenat aquest agost amb aquesta intensitat, amb aquesta passió... doncs continuarà igual. L'únic que li tocaran una mica l'orgull. Ho són bastant orgullosos els Lleó. I tocar-los l'orgull, no sé jo si els agradarà gaire. Els que tinguin parella que vigilin amb voler tenir sempre l'última paraula, més val dir la penúltima, i els que estan solters quasi no hauran de fer res, perquè el seu magnetisme farà tota la feina.
1: Carai, tu, magnetisme. El magnetisme farà tota la feina, tu.
2: Això és molt guai, eh?
6: Sí,
2: que, no,
6: sí.
2: Que no hagis de fer res perquè el teu magnetisme treballa sol.
1: La teva aura, eh?
2: Sí, sí, la teva aura.
6: Saps què passa? Saps què passa? Que ells són molt segurs. A vegades se'ls en va una mica la pinça.
1: Ja.
6: De tan segurs que de lo fort que trepitgen. I això s'encomana d'alguna manera. Ells se senten segurs, nosaltres els veiem segurs, i això agrada. En quant al sexe, moltes ganes de passar-s'ho bé, i tindran qui els seguirà el joc. Vull dir, tampoc podran tenir cap queixa.
2: Molt
6: a la feina
2: bé.
6: Tindran més protagonisme i possibilitats de destacar. Hauràs... No caldrà no caldrà que recordeu tot hora lo bons que sou. Deixeu que siguin els resultats els que parlin.
2: Ah, o sigui, no vols que et diguin res, sinó només en la teva feina ja donarà a entendre que ho fas bé. Això està molt bé, també.
6: Exacte. Pels resultats, per les accions, et valoraran. No cal que et facis propaganda. No cal que t'anunciïs.
2: Perfecte. Doncs, si vols, passem al signe de Verge, que ara mateix el Carlos Cano estarà molt atent perquè és el seu.
6: Doncs vinga. En l'amor, aquesta temporada, hauran de deixar de donar tantes voltes a les coses. Una relació pot avançar molt si deixes de voler saber com acabarà. Deixeu-vos anar una mica. Les coses han de fluir i el que a vegades sembla que hagi d'anar molt bé s'espatlla i el que no comença massa bé a vegades s'arrodoneix. Així és que deixeu-vos fluir una miqueta.
1: Que es deixin anar, que gaudeixin, que tot flueixi.
2: Anem a la part interessant, que és la que vol el Carlos Cano, que està ja arribat aquí, que és la part del sexe.
6: Doncs vinga, han de perdre una mica aquestes ganes de controlar-ho tot, improvisar una miqueta més, deixar-se portar una miqueta més i no analitzar cada sospirillo. No cal. No siguis tan pendent dels detalls. Gaudeix tranquil·lament. No estiguis tan controlador.
2: Veus? És que no has de controlar, que no, ja t'ho dic jo, sempre. I també la feina, que treballa en una empresa i em fa sempre spam, a veure si aquest any seguirà fent spam o no seguirà fent spam.
1: I tant que sí.
6: Doncs mira, molta productivitat. Veus? I bons resultats.
2: Seguirà fent spam.
6: Però tampoc poden fer la feina de tothom. Delegar no vol dir que les coses es facin malament. Delega, que pots, que estàs ben rodejat com perquè facin bé la feina.
1: Delega i prepara't perquè aquest any caurà bonus. Enhorabona.
2: Anem cap als balança.
6: Som-hi. És una temporada de decisions i de posar ordre. El que funciona s'enfortirà i el que fa massa temps que trontolla, doncs et demanarà una resposta i una decisió. Estem parlant a 9 mesos vista. Però això ja ho hauríeu de tenir una mica al cap, de posar una mica d'ordre i de prendre decisions. En quant al sexe, recuperen les ganes de seduir, de jugar, i l'únic que els recomanem és que deixin les preocupacions fora de l'habitació.
2: Molt bé.
6: Fora?
2: Home, jo crec que
6: al
2: sí,
6: balcó.
2: A l'hora de tenir relacions sexuals, les preocupacions millor baixar-les fora. Sí, amb això estic d'acord amb tu.
6: I no sóc
2: balança, però també penso el mateix.
1: De vegades el propi jujaneo també provoca preocupacions.
2: Sí, ja, però bé, millor relax.
1: Ja. Si és possible, sí. Sí.
6: Però en el moment, si més no, ho tens en contra. Deixa-les a fora, disfruta, i després ja et preocupa, si això.
2: Sí. De nou, sí, després ja tornes a les preocupacions. S'han de preocupar per la feina aquest any?
6: Doncs han de prendre decisions també. Decisions que no agradaran a tothom. Això costa una mica, sobretot als balances, però no pots estar sempre quedant bé amb tothom. O sigui, a la feina hem de ser productius, amb la qual no deixa-lo emocional una mica de banda. Pren decisions racionals.
2: Molt bé. Doncs anem als Escorpí.
6: És una temporada molt intensa, molt intensa, molt intensa pels escorpins.
1: Potents.
6: Hi ha sentiments del passat que poden aparèixer i alguna relació et pot fer replantejar el que vols realment. No eviteu les converses incòmodes. S'ha de poder parlar de tot amb la persona que estimes o que vols planejar un futur amb ella. Sexe, química, magnetisme a nivells altíssims, hi ha situacions molt potents, però vigila de no confondre el que és una atracció amb una relació de més llarg termini.
2: Molt bé, doncs escolta, jo crec que està bastant bé,
6: sí,
2: també,
6: sí.
2: No?
6: Sí, a més tenen mesos per fer-se el cos.
2: És que d'aquí al juny Mira si tens temps per pensar i per canviar i per fer coses.
7: Carai.
6: I tant.
2: Avancem, Àuria.
6: La feina. No hem parlat de la feina.
2: Per això, com els hi va?
6: Tenen, doncs mira, tenen tendència a guardar-se massa coses. Us convé parlar clar, especialment si hi ha alguna situació a la feina que us molesta. Parleu clar perquè a vegades és simplement doncs, dir-ho i que les coses es posin a lloc.
2: Mm-hmm. Vale, doncs mira, va,
6: i si final... no, discussió, tampoc passa res per discutir la feina.
2: Home, si es fa de bona manera, sempre s'ha de dir el que es pensa.
6: No, discutir, formes, exacte, clar. Discutir objectius, discutir maneres de fer...
2: Vale. Passem al Sagitari.
6: Ui, el Sagitari en aquests 9 mesos tindran noves experiències i moltes ganes de sentir-se lliure. Això vol dir que si tenen parella necessitaran espai, però això no significa distància. Necessitaran espai, però no distància. I els que estiguin solters els espera una aventura que pot començar sense avís. Pum!
2: Home, això està molt bé, eh? Que no t'ho esperis i arribi una aventureta. Home? Està molt bé.
6: Home! S'agraeix, no?
2: I tant que sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
6: En el sexe, espontaneïtat, aventura i improvisar serà... La improvisació serà la seva
2: millor
6: aliada.
2: Home, clar, si t'arriba l'amor sense esperar-t'ho, el sexe va ser una aventura. Vinga, va. Clar, és una cosa...
6: Pues
2: està relacionada una cosa amb l'altra, clar. Sí, sí.
6: L'amor i el sexe sempre estan relacionats. Si no estan relacionats, tenim un problema.
2: Uh-huh. Anem a la feina.
6: Doncs mira, moltes ganes de canviar, de nous camins, i pot aparèixer una oportunitat que us faci pensar i si ho provo. Potser aquesta vegada val la pena. Mireu totes les possibilitats perquè potser s'us presenta un canvi de rumb que pot ser interessant.
2: O sigui que és un bon any per canviar de feina i els animem a que ho facin perquè si ho fan sembla que els anirà bé.
6: Sí, que valorin, home, sempre s'ha de valorar. Però és un gir, com un gir... no estic parlant d'una empresa a una altra, estic parlant un gir al que es dediquen.
2: Vital. Un canvi vital en el seu moment laboral.
6: Exacte.
2: Molt bé. Escolta, però si tu estàs a la teva feina i veus que vols fer un canvi i a sobre et llences...
6: O te l'ofereixen.
2: Exacte.
6: O te l'ofereixen.
2: I sembla que sortirà bé, doncs també és una bona oportunitat per agafar aquesta oportunitat.
6: Ja, però hi ha vegades que ens estimem més la nostra zona de confort... Doncs aquest no seria el moment d'escudar-te amb la teva zona de confort.
2: Molt bé. Doncs mira, veus? A vegades s'han d'assumir petits riscos.
1: Per aconseguir...
2: coses bones.
1: Grans.
2: Oportunitats. Estem a la filòsofs. Escolta, Àuria, anem als Capricorn, va.
6: Doncs una temporada molt intensa, però molt madura sentimentalment. Uh-huh. Els que tinguin parella, la relació pot guanyar estabilitat, i els que estiguin solters ja no buscaran un jujaneo. Buscaran una cosa amb més sentit. En el sexe... si us traieu el mode responsable del cap, millor. Tot anirà més rodat. A la feina, molta responsabilitat, molta constància i altes possibilitats de consolidar-te. Els esforços dels últims mesos començaran a donar fruit, però fes-ho a poc, que no se t'escapi cap detall.
2: Home, doncs està molt bé que si has fet un esforç... Escolta, donin fruits. És una molt bona notícia, també, eh?
6: Sí, tant i tant.
2: Perquè a vegades fas molts esforços
6: exacte,
2: i no tens resultats.
6: Exacte, i no acaba de... no acaba de donar-se el canvi que tu esperaves amb aquest esforç.
1: I és fonamental una cosa que acabes de dir, Àurea, que no se'ns escapin els petits detalls, que
6: exacte.
1: Són fonamentals.
2: Perquè, com vèiem al principi de l'estiu... Una suma de petits detalls fan una gran cosa.
6: Efectivament.
2: Ja està l'altra...
1: Com diria una que jo sé i tu també, que carca.
2: Ai, Déu meu, va, para. Anem als aquaris, va.
6: Anem als aquaris. Sorpreses. Algú que no entrava en els plans dels aquaris pot despertar-los molt més interès del que voldran reconèixer.
7: Cucu.
6: Els que tinguin... els que tinguin parella, que es preparin per una temporada poc rutinària. Això no és dolent, eh? Això és bo. El que vull dir amb això és que estaran amb la parella, com molt divertit, com amb ganes de fer coses noves tots dos junts.
2: Molt bé.
6: Home...
1: No, molt bé, no. Aviam, és que ho has dit com si fos el més normal del món. Molt bé, en tot cas.
2: Home, però està dient que amb la parella li vindrà de gust fer coses amb ella. Doncs crec que està molt bé.
1: Sí, però això ja...
2: Que a vegades no passa.
1: És que no és tan habitual.
6: Això és de cum laudem. Això és de cum laudem parellil.
2: És que a vegades...
6: Que de cop vulguis trencar la rutina i tots dos estigueu molt animats i disfruteu, ostres, que passi això, la veritat, Urà no tiene que passar posa turno, eh? Vull dir, han de passar moltes coses perquè passi això amb una parella. És a dir, que molt bé.
2: Exacte.
6: En quant al sexe, estaran originals i amb ganes de sortir-se del guió. Qualsevol proposta diferent serà un sí. Mira, estan així, amb el cuerpo gitano. Se'ls ha quedat així com salsero.
2: Ah, mira, salses que m'encanta.
6: Ja.
2: Anem cap a la feina. Com estan a la feina?
6: Doncs moltes idees no us faltaran. El repte és convertir-les en coses reals. Aquesta temporada pot obrir-te una porta, però ets tu qui decideix si entres o no.
2: Ah, aquí has de prendre tu la decisió, eh?
6: Sempre hem de prendre la decisió.
2: Sí, però la porta està aquí i hem de saber si...
6: Però a vegades
2: si la...
6: les portes no s'obren, eh?
2: Ja, però aquí s'obren...
6: De moment comptem amb una porta oberta.
2: Exacte.
6: Doncs vinga, dale.
2: I hem de saber si passem o no passem.
1: I si no s'obren, puntada de peu i apa,
2: no,
1: cap a dins.
2: Però clar, és que moltes vegades tu vols l'oportunitat i altres vegades no la vols. Oh. I ara te la donen i tu has de saber si la vols agafar o no la vols agafar.
1: Va.
2: És una mica el que diuen aquí. Anem als peixos.
6: Els peixos és una temporada per posar els peus a terra. Poden viure moments molt bonics, però vigileu de no enamorar-vos més de la idea d'una persona que de la persona. Les persones tenim moltes cares, gràcies a Déu, i ens hem d'estimar amb totes aquestes cares, no amb les que ens venen bé, ens agraden més... No, això és un tot.
1: No, i has fet Diana un cop més, Aura, disculpa que et talli, però has fet Diana un cop més dient això de que ens hem d'enamorar de la persona en la seva totalitat, amb totes les seves cares, no de la idealització que fem de la persona.
6: Exacte.
1: Bingo!
6: Clar, sobretot en l'enamorament, Marc, clar que tot ho veus bonico.
1: Clar.
6: Però després baixes el dia a dia
1: sí.
6: I hi ha coses que no són tan boniques que també t'han d'enamorar.
1: Mira, aquesta lliçó m'ha costat a mi 48 anys aprendre-la, però ja l'he après.
6: Bien por ti.
2: Molt bé.
6: Nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Oi, tant.
2: I a més és una cosa bona, aprendre, encara que sigui tard. Més val aprendre que seguir amb la mateixa pedra durant cops.
1: Què és la vida si no un aprenentatge continuat, Joan?
2: Exacte, sí.
6: Continuat, descansino a vegades.
2: Sí, també és veritat que cansa, però hem vingut aquí per aprendre.
6: És que fa molta calor i jo... Què voleu que us digui?
2: Ja.
6: Tant aprendre.
2: És la que a vegades ens toca, eh?
6: Sí, no ens queda una altra.
2: I així és com canviem les coses, si no, no ho faríem mai.
6: Sí. Si vols que les coses canviïn, has de canviar tu.
2: Exacte, si no, el que passa que moltes vegades tu canvies, la gent no s'ho espera i diuen, què li passa a aquest? I és que estàs canviant. I com sempre t'han vist d'una manera, quan canvies diuen, ara, per què fa això aquest? I és que no, la gent a vegades no s'acostuma que tu canvies.
6: Doncs és que les coses es demostren en moviment.
2: Exacte.
6: Vull dir, si estem estables, doncs, no sé.
1: Està malament que ho digui jo.
6: Que és bonic que la gent creixi. No?
1: Està malament que ho digui jo, però avui estem sembrats, eh? Avui estem sembrats.
2: Ai, Déu meu.
6: Home, ja tocava.
2: Vinga, avancem amb els peixos, va.
6: Vinga. No, ja he parlat de l'amor, no he parlat del sexe. Molta
2: això.
6: Sensibilitat. Molta connexió i intensitat. Química a tope. Potents.
2: I a la feina?
7: A la feina els convindrà posar una mica d'ordre i no ser tan emocionals. Mirar les coses més fredament, que és la feina. Si actues amb calma, les coses les pots resoldre amb més facilitat del que tu et penses.
2: Molt bé. Doncs també és veritat que vol dir que peixos han de prendre-ho tot amb una mica més de filosofia per no tenir tants entrebancs de la feina ni tants disgustos.
7: I no ser tan emocionals.
2: Exacte, que és que a vegades les emocions també porten a que tot sigui molt intens, per les coses bones i per les coses males, saps? I a vegades s'ha de pensar més en
7: el cap. A la feina baixem una mica aquesta intensitat emocional que no toca.
2: I pensar més en el cap.
7: Toca amb la parella, toca amb els amics, però a la feina no toca. Llavors, rebaixem una miqueta aquesta tensió.
2: Uh-huh. Molt bé. Doncs hem fet un repàs dels signes, la previsió dels signes per aquesta nova temporada que comença doncs, ara mateix, que ens ha apropat la Marie Brizard i que ens ha portat l'Àurea Calvo, que a més ens ha acompanyat tot aquest estiu, cada setmana aquí a l'Estiu XL, i ens toca donar-li les gràcies.
1: Miss Potens 2026, Àurea!
2: Àurea Calvo!
7: Us estimo tantíssim,
2: i nosaltres,
7: a vosaltres, als oients. Això és una reveure.
2: Exacte, sí, ens hem de veure segur. Ens hem de veure seguríssim aquí on
7: sigui. Jo encara li dono voltes a la tardor XL, eh?
2: A la tardor XL. Mira, anirem ara quan acabem, anirem a parlar amb la cap de programes i la directora, a veure si...
1: Encara som a temps.
2: Sí, una tardor XL estaria bé, eh? Mira, m'agrada el títol.
1: La ràdio que t'escolta.
2: Exacte, ara farem la tardor XL. Mira quina meravella.
7: A mi m'agrada. Jo encara li dono voltes. Sí. Sabeu que sóc molt tossudeta, eh?
2: El que, clar, és que saps què passa? Que ahir es va fer la presentació. Em sembla que anem una mica tard.
1: Bé, però la temporada ha començat o no?
2: No, comença dilluns.
1: Doncs ja està, som a temps.
2: Sí, però no crec que d'aquí a dilluns canviïn les coses.
1: Quan trucarem a la directora d'aquesta casa perquè l'hem de felicitar, perquè és el seu aniversari?
2: Jo crec que la directora d'aquesta casa el que vol avui és fer feina i descansar la pobra, que té molta feina i és el seu aniversari.
1: Ah, que no la trucarem?
2: No, pobra, està descansant.
1: Però la felicitem en directe al programa.
2: Ja l'hem felicitat abans amb el Xavi Martínez.
1: Ja, però home, no és el mateix.
2: Home, ja, però pobre, que porto una setmana molta feina preparant amb més gent de la casa la nova temporada.
1: És que tu te'n dius que no, Joan.
2: Home, és que tu vols que et digui tot que sí. És que sempre.
1: A tu te'n dius que no, ni l'últim dia.
2: No, ni l'últim dia.
1: Ja contempla una excepció.
2: No.
1: Una excepció que confirmi la norma.
7: No vull entrar en aquesta parella perquè un trio de nosaltres tres és una cosa impossible.
2: No,
7: és
2: no.
7: Impossible.
1: Àurea, jo m'acomiado de tu dient fins aviat d'aquesta manera. Tot teu, eh? Te'l dedico. Cucu!
2: Déu meu. Jo crec...
7: Cucu!
2: M'haurien de pagar triple.
7: És el nostre crit sexual de la temporada.
2: Sí, i el potens.
7: De apareamiento.
2: Escolta, Àurea, gràcies per acompanyar-nos aquests dies aquí a l'Estiu XL i que tinguis un any potens.
7: Us estimo moltíssim, moltes gràcies a tots.
2: I nosaltres a tu. I ara nosaltres anem camí de la informació de les 6 de la tarda, arriben els serveis informatius a Ràdio 4 i en uns segons, després dels informatius, comencem l'última hora de l'Estiu XL. Fins ara mateix.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha expressat una satisfacció. Parlava del nou model de finançament i ha assegurat que avui comença un camí important, tot i el suport limitat a Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Romero confia ampliar el consens durant la tramitació al Congrés.
2: I això vol dir que estaven caducats també el finançament que les comunitats rebem per millorar els serveis públics als ciutadans. I, per tant, amb els nous reptes que tenim, les noves necessitats, calia aquest model. Vull agrair la valentia del govern d'Espanya per posar un model després de tants anys sobre la taula. Avui l'hem aprovat, és una bona notícia, i ara començarà el seu camí.
0: El ministre d'Hisenda, Argadí, Espanya, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal sigui un sistema a mida per Catalunya.
3: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable.
0: A Esther Muñoz rebutja que el finançament de tots els decideixi Salvador Illa i respecta que Madrid no acudeixi avui a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Esther Muñoz, Partit Popular.
4: Es evidente que lo único que intenta Pedro Sánchez es garantizar la permanencia de Illa en Cataluña. Y yo creo que todo el mundo entiende que no es de recibo que la financiación, que es de todos los españoles, salvo de País Vasco y de Navarra, la decida únicamente el señor Illa.
0: A Extremadura no descarta impugnar la proposta de finançament perquè, diu, atempta contra la igualtat. I una notícia que acabem de saber fa pocs minuts. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de visita a Kiev, i l'ambaixadora d'Espanya a Ucraïna, Adela Díaz, es troben bé després de l'atac rus contra la seu del Servei de Seguretat a la capital ucraïnesa. Segons ha assegurat el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha parlat amb ells en una piulada, Álvarez també ha condemnat enèrgicament l'atac rus contra aquesta seu del Servei de Seguretat a Kiev, a prop de la catedral de Santa Sofia, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aquest atac, diu, és una escalada inacceptable, va contra els civils, el patrimoni i la pau. Reiterem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita a Kiev, i l'ambaixadora a Espanya, a Ucraïna, es troben bé després d'aquest atac rus que ha condemnat el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez. Les dues ex-treballadores que van denunciar Julio Iglesias per agressió sexual han presentat una nova querella contra l'artista davant la justícia espanyola. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. Les dues dones han demanat que s'investiguin uns fets que descriuen com a situacions d'assetjament i agressions sexuals continuades, així com condicions laborals forçades i degradants. Tot va ocórrer a les cases de Julio Iglesias, a les Bahames i a la República Dominicana el 2021, quan una d'elles tenia només 22 anys, segons va publicar el diario.es al gener. Ara serà el tribunal qui haurà de decidir si obre una investigació, després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional arxivés la primera denúncia per falta de jurisdicció, ja que els fets van ocórrer a l'estranger. Des que es va conèixer la notícia, Julio Iglesias ha negat rotundament les acusacions a través de les seves xarxes socials.
0: De la plana cultural, avui s'inaugura la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, a Brasil, on Espanya és país convidat d'honor i comptarà amb un pavelló que inaugurarà d'aquí a unes hores el ministre de la Cultura, Ernest Urtasun. El ministre ha estat entrevistat al programa El Ojo Crítico de Radio 5 i ha destacat les potències culturals que representen tots dos països.
6: Dos sociedades que creemos firmemente en la cultura como un motor fundamental de progreso social, de emancipación, de avance, de la defensa de los derechos humanos. Dos países que tienen una visión progresista del mundo, que creen que la cultura puede ser ese motor para volver a encontrarse y a reforzar la cooperación global.
0: Urtasun ha valorat molt positivament també el gran aparador que suposa aquesta trobada per la cultura espanyola. A Catalunya, 6 de cada 10 trens de Rodalies van arribar tard al seu destí el juliol amb una puntualitat del 40%, segons dades actualitzades per Renfe fa uns minuts. Rosa Quillat, bona tarda.
7: Bona tarda. En aquest sentit, millora la puntualitat respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat va ser del 32%. Segons l'empresa ferroviària, la majoria de retards són per factors externs i s'inclouen a les incidències que hagi de gestionar Adif. A Madrid, la puntualitat ha estat del 63%, mentre que Cantàbria ha estat del 18%. El retard mitjà a Catalunya dels trens de Rodalies se situa entorn als 20 minuts. Pel que fa als viatgers, el Servei Català de Rodalies va transportar 8,8 milions de persones al juliol d'aquest any, mentre que l'any passat van ser de gairebé 10 milions.
0: Gràcies, Rosa. També Renfe permetrà a partir de dilluns, dia 7 de setembre, el transport de patinets elèctrics dins els seus trens de curta, mitjana i llarga distància, excepte els serveis catalans de Rodalies i els cercanies d'Euskadi, on no, de moment, no s'aplicarà aquest canvi. A Catalunya només es permetrà l'entrada de patinets elèctrics a trens AVE i serveis comercials que tenen com a destí altres comunitats autònomes. Un apunt abans de l'actualitat a les carreteres, els bombers han estabilitzat un incendi de vegetació a Cervera, que ha afectat l'exterior d'una granja i una caseta d'obres, i han treballat més d'una cinquantena d'efectius terrestres. Ara sí, com se circula per les carreteres catalanes a aquesta hora? Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tenim una tarda complicadeta. En aquests moments encara hi ha 12 quilòmetres i mig de lentitud a la zona de la P7. Aquí teníem un camió pendent de ser retirat a Cerdanyola. S'ha retirat, però encara que hi ha la retenció en sentit Girona, 12 quilòmetres i mig. També tenim aturades en aquesta P7, a Barberà en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, a la zona de Castellví de Rosanes també en sentit sud, 5 quilòmetres més. Les rondes van molt i molt carregades en ambdós sentits a la marxa, i el tram de l'àrea metropolitana nord també, tant a la B30 com a la C-17 o la C-58 i fins i tot ja també la C-32 nord. S'està complicant la situació diària i per això us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies. És tot el que us volíem explicar. Actualitzem la informació a les 7. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs sí, que són les 6 i 7 minuts després de la informació de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Comencem oficialment el que és l'última hora de l'estiu XL. L'última hora molt intensa, amb moltes històries i sobretot amb molta música, perquè avui tenim Bejaví i també tenim les novetats musicals. Arrenquem l'última hora de l'estiu XL a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I comencem aquesta nova hora, com veiem, amb molta música, i ara mateix parlant de les novetats musicals de la setmana. Marc Cadena.
2: Hola, hola. Aquest espai comença amb la gran, l'enorme, la indiscutible Miley Cyrus. Let's go.

0: Quin temazo, no?
1: Ella presenta això que s'anomena Bass Pursuits. És un tema que aposta pels sintetitzadors, el pop i el punk, com estem comprovant ara mateix a l'estiu Xela, unes influències que tindran molt de protagonisme al que serà el seu desè àlbum d'estudi que marcarà un punt d'inflexió a la seva carrera. Yo. I de Miley Cyrus a Beyoncé Knowles.
0: ¿Qué fue la Beyoncé?

0: Sembla un gag de Los Morancos, especial Cap d'Any, però no és ella, Beyoncé. Anem pam a pam, Joan, s'assembla. Aviam, Beyoncé celebra enguany els 20 anys de B-Day, com saps, un disc fonamental a la seva discografia. I ho fa, com estem comprovant ara mateix, com l'estem escoltant, renovant completament el seu projecte o la seva carrera. És un disc amb noves versions i col·laboracions i entre ells, entre aquestes col·laboracions, hi ha sorpreses com aquesta amb Maluma. Això s'anomena Cuerpo, Cuerpo Tumbao. Beyoncé i Maluma sonen així de bé.
1: Home, doncs sempre hem parlat de les divas. Maluma va col·laborar amb Madonna i ara col·labora amb Beyoncé, que em sembla també una cosa brutal.
0: Digue-li tonto al Maluma, digue-li
1: tonto. Sí, sí. I tenim més novetats.
0: Com aquesta.

0: Reggaeton, sons urbans, Wisin ja té aquí la Universitat del Perreo, des de Perra, des d'on, si no, tota una llegenda d'aquest gènere urbà que presenta un nou àlbum d'estudi amb una autèntica masterclass d'això, de Perreo. S'ha envoltat d'alguns dels millors d'aquest gènere, d'aquest estil, i si aquest cap de setmana tu, que és una banda sonora plena de so urbà, Wisin és el teu home. Escoltem això que s'anomena En Alta, amb Wisin, Franco el Gorila i Treble Clan.
1: Massa perreo, això, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Aquesta nit la ballarem.
1: Sí, segurament.
0: Sí, a la festa de final de programa, sí, i tant que sí.
1: I al karaoke, i al no sé què. Tenim una nit avui, se'ns acumulen els plans.
0: Més convidats a les novetats musicals de l'estiu XL, ara Yandel. Ahora la vuelta...

0: Això s'anomena D&D, D&D, des del seu qual és la necessitat. No és una cançó, sinó que en són dues, eh? ¿Cuál es la necesidad? Y D&D. Dues cançons al preu d'una, senyores i senyors. Alguien de más?
1: No.
0: Només ho fa ell.
1: Això fa molt la gent que fa Urbano, eh? Que a vegades treu la mateixa setmana dues cançons o tres.
0: En definitiva, senyores i senyors, cançons per continuar gaudint del so urbà que ha marcat bona part de la seva carrera, la de Yandel. El reo, sigo en mi piba, o el radar, fumando el agua, ando volando, y tus pibes. Marxem ara fins a Corea del Sud perquè Jisoo és una de les integrants de Blackpink, com sabeu, i continua avançant a la seva carrera en solitari. Ho fa amb Click, aquesta cançó que ja podem escoltar de fons, i és al cap i a la fi un tema que aposta pel pop internacional i que ens permet intuir per on anirà el seu primer àlbum d'estudi en solitari.

I ara mateix una companya seva a la formació Blackpink. Si ara escoltàvem a Jaizu, és hora de donar el màxim protagonisme a Lisa o Lisa. Els seus seguidors estan d'enhorabona perquè ben aviat publicarà el seu nou EP, Press Play, i l'avança amb això que s'anomena Sawadika, una cançó que mira cap a Tailàndia tant pel títol com pel so, i en la que Lisa recupera rap, el rap millor dit que va marcar els seus inicis. Lisa amb el seu Sawadika.

0: Vinga, va, canviem completament d'estil i anem a escoltar una mica de Lucho RK amb el seu Lola. El canari... Sí, sí, Lola.
1: Lola.
0: Lola. Que anaves a fer el mateix que ell, no? Lola, Lolita, Lola.
1: Sí, volia cantar, però no m'ha sortit. Jo anava a cantar com en La Pastora, que me gusta más.
0: El canari deixa clar de nou que és una de les veus més versàtils de l'escena actual i ara supera amb un bolero. Una nova etapa musical amb un so romàntic, sensual i amb una estètica gairebé de pel·lícula en blanc i negre.

0: Quines cançons més maques.
1: I des de Colòmbia, Joan, ens arriben Manuel Turizo i Luister La Voz. Uneix les seves forces a Vulnerable, una cançó que combina afrobeats, pop urbà i ritmes caribenys i que toca el desamor, l'amor propi i també la superació. En definitiva, una d'aquelles cançons que t'emocionen des del primer segon. Manuel Turizo, Luister La Voz i Vulnerable. Si la tuya no mira pa' acá, caíte con la mentira que tú misma contaste, pa' que me llamas y ya sabes la respuesta. Moltíssima atenció, senyores i senyors, perquè Ellie Goulding té també nou àlbum, el sisè àlbum d'estudi d'aquesta noia, I Know Too Much, i és un projecte molt personal en el que la britànica gairebé escriu un diari íntim. Ellie explora diferents estils i deixa clar una vegada més que no li espanta experimentar.

0: Joan, et val cap una pel·lícula que ens va frapar aquest estiu? A Fuego?
1: Sí, sí,
0: una prota de Fuego, quina és?
1: Ara no ho recordaré.
0: La tens aquí, la tens aquí.
1: No, però no vull mirar el guió. Si em fas la pregunta és perquè jo te la contesti, no perquè me la...
0: Si és que és sincer i bona persona fins i tot en això.
1: Home, clar, no, si miro el guió, pues ja no em facis la pregunta.
0: Està la Zoe, que fa de prota, però també al búnquer hi ha una prota.
1: Ah, sí, havia una que tu et vas enfadar perquè va sortir molt poca estona.
0: Sí, la Julieta, però no, allò era un cameo.
1: Clar, i després estava la Ruslana.
0: Sí, senyor, Ruslana presenta Veranos Condenados. És el segon avançament del seu nou projecte i aquí descobrim a una Ruslana molt més profunda, impersonal, amb un so de pop-rock i melodies melancòliques. Una cançó que parla d'aquells estius nostàlgics en què, malgrat tot, malgrat que tot sembla perfecte, sabem que alguna cosa no acaba d'anar bé. No sona malament, eh? Ruslana i Veranos Condenados. Posem el punt i final a aquestes novetats musicals d'avui divendres a l'Estiu XL amb Camilo. Camilo i El Árbol. El colombià ens ha avançat una de les cançons que formaran part del seu Para Cuando Sean Mayores, el seu pròxim disc a la venda el 9 de setembre. És un disc, un àlbum especialment emotiu perquè està dedicat íntegrament a les seves dues filles. Una nova prova de la faceta més personal i familiar de Camilo.
1: El títol tenia pinta d'anar per aquí, eh? Perquè ha sigut una persona que ha fet cançons per les seves filles quan han nascut i tenia lògica que ara doncs, també coincidís aquest títol amb la seva vessant més familiar.
0: No menteix, eh? El títol no. Dona el que promet, para cuando sean mayores.
1: Exacte, ja posa... ja els hi fa el camí, músicament parlant. Alguna novetat més, senyor Cadena, per
0: fins
1: avui?
0: Aquí.
1: Fins aquí les novetats de la setmana a l'Estiu XL. Les últimes novetats que us proposem en aquesta tarda de divendres. Ara mateix és 1:15 PM i seguim aquí a Ràdio 4. I ara mateix el que fem és rebre a una persona que cada setmana també ens ha acompanyat i ens ha portat apps perquè la nostra vida sigui molt millor. El senyor Carlos Cano, com estàs?
2: Bona tarda, Joan, bona tarda, Marc.
0: Hola, hola.
2: I bona tarda als oients d'Estiu XL. Pues estic una miqueta contrist. Saps el que és això?
1: Content i trist.
2: Content i trist, exacte. Content perquè ja s'han acabat les vacances,

0: persones.
1: I quina seria la teva experiència com a pare, Joan?
0: No ho sé, perquè jo com a pare no tinc experiència, però escolto a la gent que en sap.
2: Parla amb veu dels altres.
0: I la gent que en sap m'ho ha dit. I com m'ho ha dit, dic, pues deu ser complicat això, perquè et diuen, tinc unes ganes de comencin ja al col·le, deu ser per alguna cosa quan ho diuen.
1: Bé, sospitós, si més no, eh?
0: Home, clar.
1: Hem de pensar malament.
0: No és això, és que estan tot el dia a casa, estan allà, i no estan acostumats.
2: Però és un temps també per gaudir... Sí, dels teus fills, del temps que no tens durant l'any.
1: Temps de qualitat, eh?
2: Exacte.
0: Sí, però un mes està bé, i quan estàs de vacances també, però quan continues treballant, tens feina i tal, la gent diu que tenen ganes...
1: I una cosa que jo no entenc, parlant d'aquest tema, és la canalla que té ganes d'anar a l'escola. Sí. Mai ho he entès, això.
2: Per retrobar-se amb els amics...
1: Clar.
2: No és per estudiar, no.
0: I perquè també tenen ganes a vegades de la seva rutina, eh? Això també és així.
1: Perquè es cansen dels pares, també.
0: També és possible que sigui la cosa recíproca. Anem a començar. Avui de què parlem?
2: Doncs avui parlarem de tres aplicacions per la tornada a la realitat, la tornada a la rutina. I volem ajudar els nostres oients a complir aquests propòsits, perquè no només estan els propòsits del gener, sinó també els del setembre. En el gimnàs, la tornada a l'escola dels nens, com deies tu, la feina, gestionar l'economia diària. He buscat tres aplicacions que ens poden fer una miqueta més fàcil aquesta tornada a la normalitat. Tres apps, tres problemes molt típics. Un, organitzar-nos. 2, controlar els diners. I 3, recuperar els petits plaers de l'estiu. Perquè tornar a la rutina no vol dir renunciar a viure bé. Comencem, si vols, amb la primera, que és Todoist. Todoist. De l'anglès, to do list.
1: Bona.
0: Jo crec que se'ns queda millor el Todoist.
2: Todoist, espera't. Sí. A veure, pot ser qualsevol aplicació com la que té Microsoft del llistat de to-dos, però aquesta m'ha agradat molt. Per què? La seva filosofia és molt senzilla. Treure't del teu cap totes aquelles coses que tens pendents i a sobre a l'estiu que s'han anat acumulant i posar-les en un lloc on les puguem gestionar. Després de vacances passa una cosa molt curiosa, que és que arriba dilluns i tens al cap els correus electrònics, les visites del metge, la tornada a l'escola, renovar el carnet de conduir, i així pots passar... Doncs el dia sencer intentant recordar totes aquelles coses en lloc de fer-les. Amb Todoist pots crear tasques, pots posar-hi dates i recordatoris, organitzar-les per projectes i també crear tasques que repeteixen.
1: Compro.
0: Sí, està bé aquesta aplicació.
1: M'ha convençut.
0: Eh?
2: Sí o no?
0: Perquè a mi em passa, jo tinc ara mateix molts correus a la safata d'entrada amb coses pendents que haig de fer. I si m'ho puc organitzar, m'aniria bastant bé.
2: I a l'estiu és quan penses, he de fer tal, quan torni he de fer tal. I després què? Arriba el setembre i què fas?
0: La setmana que ve, per exemple, tinc un munt de metges. Tinc una edat. I la setmana que ve tinc un munt de metges. I clar, tinc una agenda molt complicada. Calla.
2: Doncs agafes el Todoist i et llistes allà totes les tasques. Hi ha una de les gràcies que és que no has de confiar que el teu cervell recordi que cada dilluns, a les 8 del vespre, has d'anar a fer la compra. Ho programes i te n'oblides. Imaginem que tornem a treballar el proper dilluns. Uh-huh. Quina mandra, oi? Exacte. Uh-huh. Doncs amb Todoist podem llistar les tasques pendents, establir les prioritats o fins i tot una de les funcions claus, que és no haver d'escriure-les. Tu estàs al cotxe, cliques al mòbil i li dius, escolta, recorda'm cada dijous anar al pàdel amb els amics a les 7 de la tarda. I ell sol et crea la tasca, com a l'Amazon, per exemple, i només amb la indicació de la veu.
0: Ah.
2: Si tens projectes macrograns que no pots abarcar, es poden subdividir en tasques més petites. Per exemple, el que tu dius, Joan, l'escola. Doncs fas microtasques que siguin els esmorzars, els berenars, les extraescolars, o, per exemple, una gran tasca, la feina. Pots apuntar-te allà. He de tenir una reunió amb tal departament, els correus, les tasques, un altre projecte, coses de casa. Posar les rentadores, la planxa, el canvi d'armari... O, per exemple, organitzar la teva vida social. Doncs t'apuntes allà les activitats amb els amics, dinars amb els amics o planificar què farem en el proper pont.
1: Fer l'amor amb la parella també s'apunta.
2: Això no s'apunta.
1: Ah, no?
0: Això, en teoria, sorgeix.
2: Ah. Exacte.
0: Sí.
2: Vulguis que no, apuntar-te totes aquestes tasques et treu pressió d'haver de recordar quines petites coses farà que el nostre sistema guanyi en salut mental i sensació de control, perquè deixes d'estar dedicant energia i esforços a recordar-les i, per sort, aquest setembre, sincerament, ja en tenim prou coses al cap.
0: Ara et faria falta una aplicació que et recordi que has d'apuntar el Todoist al que tens pendent. Ja seria la bomba.
2: Però si ho tens a la mà, Joan, és el telèfon mòbil, és una aplicació.
1: I així el bucle seria infinit.
0: Sí, seria molt divertit. Seguim amb més aplicacions, perquè, a veure, si hi ha alguna cosa que també ha marxat, alguna cosa que també ha marxat de vacances, és el nostre cap, això ho tenim claríssim.

0: Per tant, qualsevol cosa que tinguem per poder agafar el dia a dia, doncs ens va molt millor. Sobretot quan hem tornat de vacances. I a vegades tenim el forat a la butxaca pels viatges, els vermutets, sopars, l'oci... I clar, no tenim pendent, clar, què és el que ens hem gastat. Ahir estàvem parlant amb el senyor de Facu... de tot això, de les, dels deutes que es tenen quan tornem. I la veritat és que molta gent deu diners o ha gastat més del compte i això s'ha d'organitzar. Perquè ara arriben també, com dèiem, el material escolar, les extras escolars i moltes coses.
1: Sí, moltes més el braç que la màniga.
0: I t'arriba, com és això, la targeta de crèdit que no sabies que havia gastat tant. Que això és una...
2: Els pagaments ajornats...
0: Exacte.
2: Etcètera. És difícil, Joan, és difícil. Però també en tenim aliats. Ara que hem tornat descansat, que hem tornat morenos i feliços, no cal obrir l'aplicació del banc per tornar-nos un altre cop pàl·lids. Per això tenim Fintonic. L'aplicació Fintonic està orientada a ajudar-nos a entendre i gestionar les nostres finances. De manera totalment segura i xifrada, perquè hi ha gent que és reticent a temes de connectar bancs, connecta els teus comptes i targetes per categoritzar automàticament tots aquells moviments i oferir alertes sobre qüestions com les comissions del banc, els càrrecs duplicats, els descoberts o venciment. Penseu, Fintonic, que la fan servir més de 700.000 persones i va ser premi Google a la innovació mòbil.
1: I casualment té un nom que fonèticament s'assembla molt a una paraula que tots tenim al cap ara mateix.
0: Home, jo crec que està molt bé pel que dèiem, perquè hem tirat de beta.
2: Correcte.
0: I ara venen els censurs, un darrere l'altre.
2: Però quin és l'avantatge? Doncs la gràcia, sobretot després de les vacances, és poder mirar les nostres despeses i dir, escolta, quan m'he gastat realment? I et fa un informe amb la xifra final que hem gastat en restaurants, en supermercats, en transport, en compres o fins i tot els rebuts dels subministraments que han estat pagats. Però també el tant per cent, és a dir, d'allò que m'ha entrat al compte, quant tant per cent he gastat en dinars, en manteniment del cotxe... Perquè quan ho veus així de detallat, pots dir, home, si m'hagués estalviat en mariscades o en aquell dinar del Vip Gourmand... Escolta, ara al setembre podia canviar la dutxa per la banyera, saps?
1: Sí, però si sí, ho hem gastat en mariscades, ben gastat està, tu.
0: Escolta, sí, jo crec que aquesta aplicació que ven a tu i a mi ens aniria bé, perquè
1: jo l'he apuntat a Gintònic.
0: Perquè crec que hem gastat molts diners aquest mes.
2: No,
0: amb dinars...
2: Gintònic no, Fintònic.
1: Ah, escolta, Fintònic.
2: Ja estàs pensant a les 7, eh?
1: Sí, què estaria
2: ja,
1: pensant, sí.
0: A les 7 de la tarda d'avui, sí.
2: Escolta, amb els diners que cadascú faci el que vulgui, eh? Observem, però no jutgem, com diuen.
0: Sí.
2: I un altre aspecte important és no haver de pensar quan va arribar, per exemple, l'últim rebut del cotxe o navegar, per exemple, quan entrem a l'aplicació del nostre banc en llistat d'extractes per veure quan ens van clavar a l'últim IBI. El seu cercador busca en tots els moviments de tots els nostres bancs i te'ls mostra. Jo, des de que tinc Fintonic, he guanyat en temps, sé on trobar les coses i controlo les meves finances per no començar a setembre doncs, menjant arròs i pollastre.
0: L'estiu és una època en la que, clar, ens donem aquells capritxets que diem, bueno, un capritxet més, vinga, un capritxet més. Perquè, clar, és quan estem amb el sol, la platja, terrassetes... Nosaltres ens hem donat igualment capritxets perquè, clar, va,
1: ja que estem
0: treballant... Saps? Doncs va,
2: qui treballa a l'estiu...
0: Clar, ja que estem treballant, doncs vinga, un capritxet. Va, que tot no pot ser treballar.
1: Aviam, clar, cada dia tancant i l'estona lliure que teníem eren les vacances.
0: Llavors, en un programa com aquest, que és d'estiu, hi ha una cosa que crec que no hem d'oblidar i és que s'acaba l'estiu, però hem de continuar amb aquests capritxets.
2: Correcte. I jo crec que aquesta tercera opció t'agradarà moltíssim.
0: A veure.
2: I a sobre per un programa que es diu Estiu XL. Perquè hi ha una idea que no hauríem d'oblidar i és que tornar a treballar no significa deixar de gaudir. Per això parlem no d'una app, sinó d'una web que es diu terrasses.cat.
0: Ah.
2: Terrasses.cat. Aquí l'objectiu és buscar aquells espais que ens permeten mantenir doncs, una miqueta més d'aquella sensació de l'estiu, no? De sortir, d'aprendre alguna cosa, de dinar, de trobar-nos amb els amics i gaudir d'una terrassa, perfectament. Perquè potser ja no podem fer-ho una setmana sencera de vacances, però sí que podem fer una horeta de terrasseta com farem de 7 a 8 de la tarda. I això també reconforta,
0: Una hora no crec que faig, ja t'ho dic ara, eh?
2: Bueno,
0: serà més.
2: S'allargarà.
0: Sí.
1: Una hora i 10.
0: Sí, segurament, sí.
2: Tu imagina't, o que s'imaginen els oients, és divendres, has treballat tot el dia, surts de l'oficina a les 7 de la tarda, estàs cansat, doncs entrem a terrasses.cat i descobrim les terrasses per convertir una tarda qualsevol en un petit pla d'estiu. Què, us mola o no?
1: Oi tant,
0: oi tant. Molt guai, perquè moltes vegades no saps on anar.
2: Clar,
1: senyor Cano, als seus peus.
2: Però espera't que hi ha un upgrade. que ens diu si en aquella terrassa farà sol o ombra.
0: Ah, això està molt bé, també.
2: Clar.
1: Depenent de l'hora, és una cosa, una altra o no.
0: Però a mi m'agrada que hi hagi ombra. Jo sóc més d'ombra, perquè corri una miqueta l'aire si hi ha aire.
2: I més amb aquesta calor,
0: clar,
2: eh?
0: Clar, està clar.
1: I també et diu aquesta app si hi ha taules buides allà o no? En aquell moment?
2: No encara, no encara, però arribarà, arribarà. El que sí que té és que et fa un llistat amb les terrasses més visitades de Barcelona, que hi ha unes 7.000, i voleu saber quina és la primera opció?
0: Quina?
2: No les venireu mai. Vinga, vinga, apostes.
0: Doncs no ho sé.
2: Clar, el Bar Iberia de la Zona Franca?
0: No. Pues mira, podria ser una opció, eh?
1: La Bane?
0: No, no, tampoc.
2: Escolteu, el Dublin Sport Tavern de Sarrià.
1: Vam-me, va!
2: Clar, perquè és un altre senyal de que els expats estan aquí invaint-nos.
0: Ai, Déu meu, Déu meu, Déu meu.
1: Mira que anàvem bé i ja m'estic envipant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però m'agrada molt aquesta app, eh? Perquè jo sóc dels que a vegades no sé on anar.
2: Jo, com sabia que t'agradaria, sóc previsor, Joan. I ja he mirat que a partir de les 7 de la tarda hi han 35 bars aquí al districte de del 22 arroba de Ràdio 4 amb ombra. 35.
0: Ah, doncs com avui...
2: Aleshores, us passaré un llistat i, si voleu, a partir
0: sí,
2: de les 7...
0: Sí, perquè avui hem d'anar a fer el comentari del programa i no sabíem on anar perquè teníem un lloc tancat, però mira, podem
2: mirar
0: noves opcions. Ah. Fem ara mateix una petita pausa per saber com està la circulació a la xarxa viària Catalunya. Silvia Velamo, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. No com tots els bars que dieu, però estan... el que sí que estan fent és marxar cap a... perquè és cap a... divendres a cap de setmana i marxen molta gent fora i tenim una P7, com és habitual, molt carregada. Tenim aturades, per exemple, entre Montornès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona, 10 quilòmetres. Aquí hi ha hagut un accident, ha hagut de retirar el camió, s'ha complicat la situació. Hi ha 2 quilòmetres a Barberà, amb 2 sentits a la marxa, 3 a Castellví de Rosanes, i on tenim també molt, molt embolic és a les rondes, on hi ha un gran volum de circulació, especialment a la ronda del litoral. Aquestes persones que circulen en aquestes rondes acabaran desplaçant-se cap a l'àrea nord, on també tenim retencions a la B30, a la C-17, a la C-58, i ja estan arribant a la C-32 nord, és a dir, cap a la zona d'Alella, Argentona, Montgat i la zona de Cardedeu. Per tant, situació que es va complicant i que conforme avanci la tarda, doncs anirien arribant en aquestes retencions a la Costa Brava i la Costa Daurada. Demanar-vos cautela.
0: Gràcies, Sílvia Velamo, per la informació del trànsit, per saber com es circula ara mateix a la xarxa viària de Catalunya.
1: La puc saludar, la Sílvia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, saluda-la.
1: És que em fa molta il·lusió.
0: Ah, sí?
1: Hola, Sílvia.
3: A veure.
1: Aquest és el meu top 4 de l'estiu. Que ho sàpigues. Top 4 de l'estiu és saludar a Sílvia Velamo.
0: Mira, veus?
1: Ja el tens. Mítica, mítica.
0: Ja el tens feliç, el
3: Marc. Ostres, quan em diu mítica, em feu gran, per favor, que no. Ho sóc, però tant.
1: La teva aura sí que és gran, Sílvia.
3: Gràcies.
1: No deixis de farmejar, Aura.
0: Mira, Sílvia...
3: No, sempre alegria.
0: Sempre alegria.
3: Sempre alegria, que estiguem aturats. Perdoneu, no és que ens riem dels conductors, ens al contrari.
1: No.
3: Totes les coses ens les hem d'agafar bé, i l'important sempre, i això no és una cosa de per dir, és arribar bé i tranquils, i sobretot celebrar-ho amb la família.
1: Top 1, conèixer...
3: I els amics.
1: Conèixer a Montse Vidal, top 1. Top 2, foto amb Santi Maifren. Top 3, coincidir a l'ascensor amb Vicky Luengo. I top 4... Saludar a Sílvia Velamo.
0: Veus? Ja està, Sílvia. L'has fet feliç.
3: Adéu.
0: Sílvia, gràcies. Molt bona tarda.
3: Cuideu-vos.
0: Apa, adéu-siau. 2:15 de 7 de la tarda. Carlos Cano, anem a acabar fent un resum de les 3 apps que ens has explicat, si et sembla bé.
2: Vinga, va, sí, descarregueu-vos. Todoist, vale? Per organitzar-nos, per treure aquelles coses que tenim al cap, planificar les tasques, establir prioritats i recuperar una miqueta més el control de la setmana. Uh-huh. Tenim Fintonic per posar ordre als nostres calés, per entendre les despeses que han anat fent durant l'estiu, controlar millor les finances i començar el setembre sabent una miqueta millor on som. I després terrasses.cat per recordar que la rutina no ho és tot, que podem treballar, pagar factures, fer la compra i també sortir a prendre alguna cosa.
0: Escolta, doncs jo crec que a mi m'agrada molt la de les terrasses.
2: Doncs a partir de les 7 de la tarda tenim una cita.
0: Sí, sí, perquè hem de buscar
2: amb la terrassa.
0: On anem avui per celebrar el final del programa.
1: I tenim una cita amb una app. Compte, eh? Aviat arribarà això.
0: També, sí, sí, sí. Com ahir dèiem, el de posar nom a ChatGPT, no?
1: Xati.
0: Ahir o abans d'hi era.
1: Sí, sí.
0: Que jo estic una mica flipat això de posar-li nom al ChatGPT. O sigui, ja em sembla que només ens queda això. Carlos Cano, gràcies per compartir aquesta secció amb nosaltres. Que va, fins a les 7 amb nosaltres aquí, perquè la vell de Javi.
1: Clau, eh?
0: Però volia donar-te les gràcies perquè cada setmana ens ha apropat apps interessants per fer-nos la vida molt millor aquí a l'Estiu X de la Ràdio 4.
2: Molt agraït, Joan.
0: 2:15 de 7 de la tarda. Ai, cadena, que s'acaba.
4: Es diu XL a Ràdio 4.
1: Ai, quin gran actor que es va perdre la cubana.
0: Ai, Déu meu, com cada tarda a aquesta hora, per acompanyar-te mentre estàs en ruta, el que fem aquí a l'Estiu X de la Ràdio 4 és repassar les coses, les cançons musicals, perquè avui m'has dit que no digui els esdeveniments d'aquell any, perquè no hi ha esdeveniments.
1: No, és que simplement jo em dedico a aprendre, no? Jo sóc com una esponja que va assimilant conceptes i tot allò que els companys m'ensenyen dia sí dia també.
0: Sí.
1: Hi ha una referència, una eminència musical a aquest programa, Estiu XL, que és ni més ni menys que DJ Juanma Prades.
0: Sí.
1: Ell què fa?
0: Posa música.
1: Música i comenta.
0: Sí.
1: Doncs és el que farem.
0: Avui.
1: Posar música i comentar, bé, coses d'aquell any, però sobretot les cançons que van sonar.
0: És que avui no vull preparar la secció, bàsicament.
1: Hora de saber què va passar, però sobretot, com acabem de comentar, com va sonar el passat any 1992.

0: Estan cantant des del més enllà, en directe a Ràdio 4.
1: Home, aquesta cançó era impressionant. Impressionant.
2: Jocs Olímpics de Barcelona. Malauradament, el Freddy no la va poder cantar.
1: Exacte.
2: A la cerimònia d'inauguració dels millors Jocs Olímpics de la història, i això ho diré, peti que peti, passi el que passi, i diguin el que diguin.
1: I aquesta va ser la cançó que va representar aquests jocs, però van haver moltes més.
2: Aquesta no podia faltar.

0: No va haver-hi una desgràcia de miracle, Joan.
1: Atletes, sisplau, sí. Baixin de l'escenari.
2: Sí.
1: Atletes, per favor, baixin de l'escenari.
0: Ai, Constantino, ara l'escoltarem, el Constantino.
2: Sí, va ser una cançó que va sonar moltíssim aquell estiu i per nosaltres va ser la més representativa d'aquelles Olimpíades, jo crec, eh?
0: I què va passar aquell any? Doncs... I durant aquells Jocs Olímpics, Joan?
2: Doncs van passar moltíssimes coses. A mi el que em sembla més maco és la gent que va participar com a voluntària en aquella edició, perquè molta gent de la ciutat es va implicar. I també va ser una fita important que aquesta ràdio, Ràdio 4,
0: la
2: que
0: primera
2: aquest, aquest any fa 50 anys, el 13 de desembre...
0: La ràdio que t'escolta.
2: Es convertís en la ràdio olímpica.
3: Ràdio 4.
4: La ràdio olímpica.

0: Esteu escoltant el servei en català de la Ràdio Olímpica, l'emissora que emet 24 hores al dia en els 4 idiomes oficials dels Jocs.
1: Good morning, Barcelona. It's 7 p.m. and this is Radio 4, the Olympic Radio, broadcasting in 4 languages, 7 days a week.
2: Bienvenidos al servicio en castellano de la Radio Olímpica. Un repaso a la información olímpica y a la información general junto a un bloque de servicios y a una agenda conforman estos 15 minutos que a lo largo de las 24 horas del día en Radio 4 les ofrecemos.
3: Bienvenue à Barcelone sur les ondes de Radio 4, la Radio Olympique. 24 heures sur 24 en français, toutes les informations durant les Jeux de la 25e Olympiade.
4: Pas malament, eh?
5: No, no, està molt bé. Està molt bé.
4: 24 hores de programació, en tots els idiomes que acabem d'escoltar, català, anglès, castellà i francès. Francès per què? Es demanarà més d'un. Doncs bé, perquè és l'idioma oficial del COI, el Comitè Olímpic Internacional. Escoltàvem al començament d'aquesta promo dues veus molt significatives. Dues veus catalanes, com la de Constantino Romero i Conxita Casanovas. Bé, el Constantino Romero no era català, però bé, si d'adopció es pot considerar català.
5: I tant.
4: Molt bé.
5: Va ser un moment brillant per aquesta ràdio, perquè aquesta ràdio aquest any fa 50 anys ha tingut molts moments brillants, i aquest va ser un dels importants, perquè clar, durant les Olimpiades donar informació en 4 idiomes. Per cert que també havíem pogut fer aquest programa en 4 idiomes. Tenim un suec a l'equip, teníem un francès,
4: sí.
5: Som catalans i podem parlar espanyol. Mira, veus?
4: Faltaria un anglès, potser.
5: Sí, però podríem haver fet una ràdio mig olímpica.
4: Algú parla esperanto aquí,
5: podríem
4: o no?
5: Podríem haver fet un estiu XL olímpic, també.
4: Jo llatí i grec,
5: Doncs mira...
4: No n'hi ha que manifesto més.
5: No cal.
4: Acusatio non petita?
5: Vinga, va, anem a seguir amb el que ens queda de Javi, que queden moltes cançons.
4: Excusatio non petita, acusatio manifesta, ara sí.
5: Molt bé, és que jo el llatí el vaig suspendre.
4: Va, deixem els jocs a una banda
5: sí?
4: I seguim escoltant la música que va fer història el passat any 1992.

0: senyor Cano posant una cara d'interessant, es frega la barbeta com dient, qui és? No,
1: no
0: la
1: és
0: conec.
1: Que després de que l'Aurem hagués dit que em deixi fluir, doncs amb aquesta cançó jo em deixo fluir, eh?
0: Exacte. Madonna, eròtica. És molt més que un àlbum de música,
1: és molt
0: eròtica.
1: Sensual.
2: Era un àlbum brutal de Madonna.
0: Un àlbum, un llibre?
2: Sí,
0: un
2: sí.
0: Un documental?
2: Sí. Tot, tot. I a més, amb coses molt interessants, aquell any per Madonna.
0: Any 1992. Quin estil musical del que no coneixíem absolutament res va ser famós a tot el món?
2: El grunge.
0: El grunge, sí senyor.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, la presentació d'un àlbum que va vendre milions de còpies a tot el món. Van ser número 1 als Estats Units i van fer fora del número 1 a Michael Jackson amb el seu Remember the Time. I bé, jo els considero uns pioners del pheromone maxing del que hem parlat aquesta setmana a l'Estiu XL. Jo ho deixo aquí. Més música, més cançons del passat any 1992 de Nirvana a...
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
2: Una gran cançó va Raïs Et Fred, aquesta que està allà. I'm too sexy for my love.
0: Fujaneo.

0: Quin bon cor se't deixa aquesta cançó.
1: Aquesta cançó va ser una de les de Rise Effect, encara que a mi m'agrada més la que va sonar a l'estiu, que va ser aquell Don't Talk Just Kiss, No Parlis i Fes-me Petonets, que va ser un pelotazo a tema, que vam ballar moltíssim també aquell estiu de l'any 92.
0: Tamacle, no vols dir?
1: Un tamacle.
0: Joan, Carlos, Joan, us agrada el picant?
1: Sí.
0: Tinc el que necessiteu.

0: qui li interessa què va passar al món de la política el passat any 92? A qui li interessa, no sé, què va destacar el paper coixer al 92? No, el que ens interessa avui en aquest déjà vu especial, últim déjà vu de l'estiu XL, és escoltar, recuperar del passat música com aquesta. Red Hot Chili Peppers, Joan.
1: Aquesta va ser la cançó amb la que els vam conèixer, el seu Give It Away, que vam posar també moltíssim aquell any.
2: Tu tenies Blue Sugar Sex Magik.
0: Tenies l'àlbum, tu també.
2: Correcte.
0: El CD, el CD. Ja aleshores era un any de CDs,
1: sí, sobretot. Sí, havia molt CD aquell any, sí,
2: quina collita, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.
0: Ui, el que ve ara. Nom complet del que ve ara, Joan.
1: George Justus Panayiotis.
0: George Michael.

0: Aviam, l'apuntaré, aviam si me la prenc algun dia. Georgius,
1: deixa-ho, que tenim pressa i ja estem aquí fins les 8.
0: Panallà tots.
1: Escolta una cosa, aquesta va ser una de les cançons inèdites d'un disc que es va publicar aquell any, recopilatori, per recollir fons per lluitar contra la sida. O sigui, una cosa que es va fer benèfica, benèfica amb molts artistes. I aquesta cançó era un dels temes inèdits.
0: Too Funky, Stevie Seller.
1: De George Michael. I també sonaven moltíssim aquestes noies.
0: Estava enamoradíssim d'elles. Enamoradíssim. En Vogue.

0: Aviam què passa. Ara, això és com a classe, eh?
1: No, ho explico, ho explico.
0: Explica l'acudit a tota la classe, així en riem tots.
1: Sí, és que en el grup de l'Estiu XL, sí, el nostre company de producció, que ens ha acompanyat el passat estiu, el Mariano Salvador, sí, ha dit, Nirvana, ja era hora de poner bona música en el déjà vu.
0: Ai, Mariano! Farmeando ahora, Mariano!
1: I també aquesta gran cançó d'En Vogue que es deia My Loving, i també temes com aquest.

0: no arribo a les 7, aviso.
1: Va, sí, no posem cançons tranquil·les i lentes perquè plorarem avui, eh?
0: U2, One, més Jujaneo Mix, volum 5. El que més m'agrada de tu, saps què són? Els teus deltoides. Deltoide esquerre, deltoide dret.
1: Ai, que
0: maca. I, si us plau, no em facis parlar de les teves clavícules.
1: Aquesta va ser la primera cançó que va llançar en solitari ella, Annie Lennox, en el seu primer àlbum després de baixar Eurythmics.
0: Es diu Why.
1: Exacte, Why, el per què. Sí, sí, el
0: no,
1: per què
0: no.
1: De les coses.
0: Why.
1: No, Why, per què.
0: Com tu, que ets Why.
1: Sí, ja estem, ja s'està inventant paraules.
0: Per Why, el proper convidat al Deja Vu.

0: Ep. La niña de mi vida compta aquí, eh?
1: Sí, sí, però aquesta cançó és molt trista, eh?
0: Any 1992. També tenies l'àlbum, senyor Cano?
2: Aquest no.
0: Casualment aquest no, eh?
1: Ai, Alejandro Sanz, una... Aquesta cançó el va catapultar molt a l'èxit, eh?
0: Sí.
1: Va ser el bombazo, Alejandro Sanz.
0: I el que ve ara, què? Què me'n dius del que ve ara?
1: El que ve ara, bé, no dic, va ser un penyazo d'aquell estiu.
0: No!
1: Sí. Sento, sento. Però sí, sí.
0: No!
1: Clar.
0: És la història d'un naixement, no?
1: No.

0: Però aquesta és la cançó Ave Lucía, de Sergio Dalma?
1: Sí, aquesta cançó, sí, sí.
0: Però és que aquesta part no em sonava gens.
1: Ah.
0: On està aquella frase de El predictor se tiñe de rosa
1: a l'inici.
0: En el és cuarto de baño.
1: La vam posar moltíssim, per això dic que és una mica penyazo, perquè la vam posar molt, molt, molt.
0: Bé, ens animem una mica amb sí. Això. Sí.

0: una cançó d'acampada. Aquesta nit perfectament pot acabar en una acampada.
1: Aquesta cançó, el disc de Celtas Cortos, el seu Cuéntame un cuento, que es deia, era la cançó que titulava aquest àlbum, que incluïa les cançons com, per exemple, aquell 20 d'abril.
0: I aquesta que sonarà ara mateix a Ràdio 4, jo li vull dedicar amb tota la meva estima al senyor Cano.
2: Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar.
3: Ho dius pel cognom, no?
0: No posis aquesta cara. Efectivament, era un acudit fàcil dels meus. No podia faltar l'última edició de l'Estiu XL. Me Cano pel Cano.
1: Que, per cert, fa uns dies la pròpia Torroja va comentar que ella no es veia cantant aquesta cançó i que al final li va costar molt acostumar-se a cantar aquesta rumba. Aquest Una rosa és una rosa, que és un dels temes que encara duraven de l'any anterior del seu àlbum Ai Balai.
0: Una dona que ha protagonitzat un highlight de l'Estiu XL.
1: Exacte, sí, vam estar amb ella parlant d'un concert que va fer a Cambrils, precisament.
0: Sí.
1: I ara manquen ja 10 minuts perquè sigui les 7 i anem a escoltar una cançó que també va sonar en aquest any 92.
0: Un nom, Brian, un cognom...
1: Adams.

0: Aquest paio, no sé si heu tingut el privilegi de veure'l en directe, però els seus concerts són una passada. Quin això... espectacle, quina meravella.
1: Ho diu tothom, sí.
0: Buf, Bryan Adams. Jo el vaig veure al Pavelló Olímpic de Badalona amb la meva parella aleshores, Sílvia, que no és el primer cop que l'esmentem aquí,
1: no,
0: el déjà vu,
1: no.
0: I encara em dura l'emoció.
2: No ho ha superat.
0: El concert de Bryan Adams. Bé, de Bryan Adams a Michael Jackson,

0: una cançó que va venir acompanyada, Joan Carlos, d'un videoclip inspirat en l'Egipte, no? En el món de les piràmides.
1: Exacte, i a més va ser del disc Dangerous, que tenia cançons com, per exemple, aquell Black or White, que també tenia un altre videoclip amb el Macaulay. Cookie.
2: Macaulay Culkin.
1: Sí, sí.
0: Macaulay Cookie.
1: Cookie.
0: Macaulay?
1: Va ser un disc de grans cançons, o sigui, no paràvem de sortir singles d'aquest àlbum del senyor Michael Jackson.
0: Digues Macaulay.
1: Macaulay.
0: Cucu!
1: Ai, Déu meu, ja hi som.
0: Ens separen 8 de les 7, 8 del final. Més música. Acompanya't en aquest matí de dissabte amb la música que el teu gos et demana ara que t'acabes de llevar des de Pip FM, la música de Def Leppard.
1: Ai, aquest àlbum. Un disc que es deia Adrenalize, que van publicar l'any 92 els Def Leppard, i aquesta cançó que es deia Let's Get Rock.
0: S'acosta al final d'aquest espai, s'acosta al final del programa, pràcticament al final de la temporada d'estiu, no? És hora de... Va. Escoltar amb atenció música que ens inspiri.

0: I Joan, amb el teu permís, és una cançó que jo vull aprofitar per agrair a tots els companys i companyes, tant d'aquesta casa com especialment d'aquest equip, d'aquest programa que s'anomena Estiu Xera. Gràcies per haver-ho posat tan fàcil. I em permetré el luxe de... bé, deixar anar o deixar aquí sobre la taula uns consells que, si volen, que els facin seus.
1: Tu fes el que vulguis.
0: Que sempre demani les coses, si us plau. Que sempre donin les gràcies, que no costa tant. Que... bé, saludin quan arribin a algun lloc, que no costa tant. Que sempre s'acomiadin quan marxin. I, sobretot, que no permetin que ningú els deixi sense les ganes de viure, que, bé, deixen clar que tenen dia sí dia també. Durant aquestes últimes setmanes jo m'ho he passat molt bé. Ha estat un estiu que passa al top 3 dels millors estius de la meva vida. És a dir, que
1: anda,
0: per això
1: que
0: també...
1: venga tanta gente, vamos a acabar
0: per
1: aquí.
0: Per això també moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ja està, simplement això. I ara queden 5 minuts i fes amb aquests 5 minuts el que et doni la gana, Joan Barutel. Va, t'ho he deixat en safata, eh?
1: Estem aixant que escolten aquesta cançó de Def Leppard, aquesta cançó que hem escoltat primer, i ara aquesta de Crowded House, que es diu Weather With You, que va arribar després del Don't Dream It's Over. I crec que és una cançó, Don't Dream It's Over, no assumis que s'ha acabat. Doncs home, s'està acabant, sí. Vam començar a plorar jo el 20 de juliol. I la veritat, mira, volem agrair, jo, abans d'acabar el programa, vull agrair a l'equip, perquè un programa no es fa sense equip, i per tant és important que hi siguem tots. A tu, Marc Cadena, per tornar.
2: Te trobaré a faltar.
1: I també a tota la gent que ha fet possible aquest programa, que no són pocs. La Natàlia Sánchez, l'Héctor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, el Tomàs Gómez, la Joïma Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador, el Carlos Messia, a les vies de so, el Martín Noia, el Genís Sabater, l'Esther Bages, l'Edu Ortega i el Pau Robert. I també a la gent que ha col·laborat, que han sigut molts, la Mireia Gargallo, el Carlos Cano, gràcies Carlos, per estar
3: a
1: amb
3: tu,
1: nosaltres,
3: Joan.
1: El Juanma Pravas, a l'Àurea Calvo, el Ricky García, a l'Eris Torres, a la Susana Sánchez, a la Claudia Herrero, al Juan Carlos López, a l'Aran Comín, a l'Oriol Serra, al David Balaguer i al Toni Balaseres. També a la casa, a la Sònia Urbano i a la Rosa de Diego per ficar-nos en aquesta aventura que ens ha agradat moltíssim. Gràcies.
0: Ara és quan truquem a la directora i li felicitem el cumple,
1: deixa
0: o no?
1: Deixa que passi bé el dia, pobra. Ai, Déu meu. I també jo he dit tota aquesta gent perquè un programa no es fa sense un equip. I nosaltres aquest estiu hem fet un equip i hem fet possible aquest estiu i cel. Jo sóc en Joan Martel, és un plaer estar aquí. Seguirà a la casa. Em quego,
0: sí.
1: Com he dit, els diumenges a les 8 de la tarda, i és un plaer haver compartit un estiu que ha sigut per nosaltres doncs molt important, perquè després de 22 anys hem tornat a Ràdio 4 en un any en el que per nosaltres és molt important perquè aquesta casa fa 50 anys. I abans ho dèiem, que per nosaltres Ràdio 4, quan vam estar a l'anterior etapa, va ser casa nostra, i ens ha fet molta il·lusió tornar a casa nostra. Per tant, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i d'haver compartit aquest estiu.
0: Abans érem els joves, ara som els iaios.
1: Això és veritat. Sí.
0: Això és una gran pit.
1: Home, hem vingut una mica per pujar la mitjana d'edat, jo crec, eh?
0: Segur.
1: Abans la pujàvem nosaltres, però... i ara l'hem pujat.
0: I què maco és aprendre als joves, eh? Perquè els joves sí. Ens han ensenyat molt aquestes últimes setmanes.
1: I tant, hem après moltíssimes coses.
0: I ells s'hauran après alguna cosa de nosaltres o no?
1: Home, de dos boixos, que estem estat aquí tot el dia fent el boig.
0: Joan Barutel, gràcies.
1: Gràcies.
0: T'he de dir una cosa, i és que hauré de seguir durant 7 setmanes més a casa teva.
1: Ai, Déu meu.
0: I sobretot que no passin 20 anys més fins que ens tornem a veure.
1: Exacte.
0: Que
1: mira,
0: ja, que ja ens val, eh?
1: La ràdio ens ha unit. Mira per on. Arribem a les 8 de la tarda. A les 8 de la tarda, com bé sabeu, tenim els millors moments del Pla B.
0: Si no és a les 8, serà a les 7.
1: No, i després... Això a les 7, perdó. I després serà després de l'informatiu. I recordar-vos una cosa importantíssima, que el proper dilluns comença la nova temporada de Ràdio 4 2026-2027, que no us la perdeu.
0: La ràdio que t'escolta.
1: Exacte, que l'hem preparat tota la gent d'aquesta casa amb moltes ganes per celebrar amb vosaltres doncs, el nostre 50è aniversari. Per tant, a partir del proper dilluns, no us separeu de Ràdio 4. Res més, gràcies per aquesta aventura estiuenca. Alguna cosa més?
0: Que gràcies, simplement gràcies, gràcies, gràcies. I que
1: jo abans d'acabar m'agradaria que l'equip vingués cap aquí, perquè això
0: vinga,
1: és una imatge
0: va,
1: que queda
0: sisplau.
1: En aquestes càmeres i que sembla que estigui parlant jo sol. I ja sé que no, aquí no podem aplaudir per això, perquè si no fa una cosa serà el so, però bé. Que hi siguem tots.
0: Pot ser una gran forma d'acabar el programa i sí. La temporada d'estiu, fer que peti tot.
1: No, que peti tot no, que ens truquen després.
3: Jo
1: no.
3: Subscric al tardor XL, ojo, eh? Ojo
1: ah, sí,
3: la idea,
1: és una... Bé, falta gent de l'equip, que aquí hi ha uns quants, sí. Però falta molta gent, molta més gent, Gràcies per fer-ho fàcil.
0: Podeu parlar, també.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: que...
1: avui hem vingut gran part de l'equip, sí. Perquè ara hem de celebrar.
0: No heu de dir ni mu. No. Queda un minut de programa. No, no considereu oportú dir ni mu.
1: No, no, no, no ens ho posen fàcil.
0: Aitor, Susana, Judit, Jagat, que ha vingut. Aviam, Marc, anima't.
4: Sí, jo crec que ha sigut una experiència espectacular, crec que parlo per part de tot l'equip, perquè ja no ha sigut només la feina que hem fet en el dia a dia, el programa que ha sortit, que crec que a mesura que han passat les setmanes ha anat sent millor i millor, sinó el que hem gaudit fent-lo, el que hem gaudit aquí dins, el que hem gaudit a la redacció, el que hem gaudit fora de la redacció, perquè jo crec que, o sigui, no, de veritat, o sigui, aquí... Més que companys de feina, crec que hem fet amics i, bueno, ha sigut per mi una experiència espectacular i impressionant.
0: I ara ve el millor.
4: No tinc paraules.
1: Ara ve l'after.
0: Ara ve el millor, la festa de final de programa, va.
1: Gràcies, de veritat, per aquest estiu XL, a tot l'equip que l'ha fet possible. I, com us dèiem, ara arriba la informació i després el palabrer. Gràcies i bona temporada a tots. Adeu.
0: Aplaudim i capet i tot, va.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, us ho avançàvem a les 6. El govern espanyol i el de la Generalitat han condemnat el nou atac rus a Kiev contra la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna. A només uns metres, en un edifici proper, es trobava el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, el president de la Generalitat Salvador Illa i l'ambaixadora a Espanya a Ucraïna Adela Díaz. Què més en sabem, Marc García? Bona tarda.
2: Bona tarda. Sabem que tots tres es troben bé, segons ha confirmat a les xarxes el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que considera que aquest atac suposa una escalada inacceptable que va, diu, contra els civils, el patrimoni i la pau. Almenys 7 persones han resultat ferides en aquest atac amb drons en ple cor de la capital ucraïnesa en una zona propera a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Aquest, però, no ha estat l'únic atac que ha viscut de prop el president Illa en el seu viatge oficial a Kiev, que finalitza avui. En una altra visita amb Sor Lucía Caram a l'Hospital Militar de la Guàrdia de Fronteres, s'han vist obligats a interrompre l'acte per altres bombardejos en una caserna propera.
3: Efectivament, hem hagut d'interrompre la visita perquè hi ha hagut ara fa ben poc uns bombardejos que han afectat instal·lacions de la Guàrdia de Fronteres i lògicament ha generat un impacte emocional a les persones que ens estaven atenent i hauran de dedicar-se ara, hauran d'atendre's d'aquí ben poc. No? Crec que Catalunya ha de tenir molt clar que Ucraïna, la Guàrdia de Fronteres i totes les persones que formen part del seu sistema de defensa s'estan defensant ells i ens estan defensant a nosaltres i que el mínim que podem fer és seguir amb aquest esforç de cooperació, amb aquesta feina de cooperació.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha condemnat els atacs i ja ha anunciat represàlies.
0: Gràcies. Tornem a casa nostra. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha convocat per aquesta hora davant el consistori un minut de silenci en record del Nissan, el nadó de 18 mesos trobat mort a la casa del poble on vivia amb la seva família. S'han decretat 2 dies de dol avui i demà i les banderes onegen a mig pal. Rosa Quillet, bona tarda.
4: Bona tarda. Mentrestant, la instrucció judicial i policial per determinar la responsabilitat dels seus progenitors amb la mort continua. El jutge té fins demà per continuar les diligències i decidir si ordena o no l'ingrés a presó dels pares detinguts dimecres a València. No es descarta que se li practiqui al nadó l'autòpsia per intentar aclarir les causes de la seva mort.
0: D'altra banda, també els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la mare de 33 anys del nadó que va aparèixer morta a la mina Sant Adrià del Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal continua, però, pendent del resultat de l'autòpsia per concretar les causes de la mort del nadó. El cos, recordem que el van trobar dimecres dins una bossa de plàstic al replà d'un edifici del barri de la mina.
0: Més qüestions. Ha parlat el director general d'Operacions i Explotació de DIF, Ángel García de la Bandera, que ha defensat la seguretat del transport ferroviari després que la investigació de l'accident d'Ademuz, on van morir 46 persones, referma el trencament d'una soldadura com una de les causes del descarrilament. García de la Bandera diu que DIF sempre ha treballat dins la legalitat i d'acord amb la normativa europea.
5: Hasta el momento, todos los parámetros que hemos ido entregando a las partes investigadoras y con toda nuestra colaboración siguen demostrando que hemos estado dentro de los parámetros de seguridad y hemos cumplido todos los procedimientos.
0: En aquest sentit, el responsable de DIF reitera que el màxim interès és esclarir els fets. Recordem que, segons l'acte laboral dels pèrits de la Guàrdia Civil, el trencament d'una soldadura entre els dos carrils de diferent antiguitat s'identifica com la primera anomalia rellevant en el marc de l'accident d'Ademuz. Més qüestions. El terratrèmol laboral desencadenat aquest divendres per Volkswagen, que acomiadarà 50.000 persones més a tota Europa, deixa en una situació d'incertesa a SEAT, que pertany al grup alemany. El futur està garantit fins al 2030, però a partir d'aquest any la continuïtat de la històrica marca de cotxes espanyola està en perill. Pau Alemany, bon vespre.
6: Bon vespre. La precària situació de vendes que travessa Volkswagen posa el focus sobre SEAT, una de les marques menys rendibles per al conglomerat automobilístic alemany. Els rumors de la seva desaparició no s'han confirmat, però tampoc han quedat descartats, tal com ha relatat l'empresa en un comunicat. Tot dependrà de 3 factors: l'evolució de la regulació europea, la demanda dels consumidors i l'evolució del mercat. Això sí, SEAT ha advertit que és cada vegada més complex mantenir el nivell d'inversió a la marca espanyola.
0: Avui, 4 de setembre, Olot dona el tret de sortida a les festes d'Altura, que s'allargaran fins al dia 8. Girona, Joan Sisquella.
7: El pregó a càrrec del periodista, productor i gestor cultural Jordi Celles marcarà l'inici aquest vespre de 5 dies de festa. Fins dimarts hi ha programades 120 activitats lúdiques i culturals i una 50ena de concerts amb la implicació activa de les entitats i el teixit social de la capital de la Garrotxa. Aniol Cellabona és el regidor de festes d'Olot.
8: a través de la faràndula, la cultura popular, i per tant els gegants, els cabassuts, els cavallers, tota la faràndula d'Olot i dels barris que ens acompanyen a aquestes celebracions, que són el màxim exponent de la cultura popular, i també, evidentment, la música en directe.
7: Els concerts del Fiol, que són una de les activitats més multitudinàries, comencen avui amb Teràpia de Xoc, i també hi passaran els pròxims dies els Tiets, Ginestar o la Ludwig Band.
0: Gràcies. Festes que encara estaran sota la massa càlida, que ha fet pujar la màxima avui a 34,1 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, sent la més alta registrada al setembre des de l'any 1914. Altres rècords d'avui són els 42,5 de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o els 41,9 del Mar Roig, al Priorat. Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Com se circula a aquesta hora a les principals vies del territori? Sílvia de Lama, bona tarda.
9: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit encara parlem de problemes a la T7 de 13 quilòmetres entre la Roca i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona. En el cas de Barberà, un parell de quilòmetres en dos sentits de la marxa, i a Castellví de Rosanes es redueix la retenció, però encara tenim un parell de quilòmetres en sentit Tarragona. La ronda del litoral, carregada encara en sentit Llobregat, i la del litoral en sentit també Llobregat, perdoneu. I pel que fa a altres vies amb problemes, ja parlem de mobilitat a l'àrea nord de la C32, amb retencions a Lleida, Argentona, per exemple.
0: És tot el que us volíem explicar. Actualitzem la informació a les 8. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4.

0: semblava que no havia d'arribar, oi? Doncs hi ha arribat. Avui és divendres, és 4 de setembre i dilluns en tornem-hi. Dilluns ja començarà la programació, la nova temporada de la programació de Ràdio 4 i ens escoltarem, lògicament, en el que és el format habitual del Pla B d'aquesta casa. Però de moment encara ens queden dues hores. Dues hores que farem o que aprofitarem per fer el mateix que hem fet al llarg de tot l'estiu. Recordar bons moments que hem compartit plegats i ha estat, de veritat, un plaer al llarg d'aquestes setmanes. Avui començarem amb una entrevista fantàstica amb un home que, de veritat, té una professió absolutament apassionant. Ell és psicòleg forense, és una persona que veu de veritat als ulls els assassins, els violadors. Va ser una xerrada interessantíssima la que vam tenir amb el seu dia amb Bernat Noel Tifón, parlant justament de com és la ment dels criminals. Això en un dia en el que també traurem el cap per un altre assumpte totalment diferent, però no menys interessant. Daniel Pérez, el director general de l'Energètica, una empresa pública que produeix i subministra energia d'origen renovable i que ens va acompanyar el mes de febrer aquí al nostre programa. I la darrera hora, doncs, ho poden imaginar, avui és divendres i els divendres ens agrada sempre acabar el nostre programa amb el Plaseta. Per tant, recordarem el Plaseta que vam fer el dia 3 de juliol, és a dir, tampoc no fa tant de temps, que ens ho vam passar molt bé. Va ser un dia que ens visitaven David Balaguer, Vanessa Cogart, Olga Ortiz, Jordi Esteve i Glòria Galiano. Els desitjo que tinguin dues hores meravelloses, que es quedin amb nosaltres i dilluns ens escoltem en directe aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B. Bernat Noel Tifón, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Com estàs, Toni?
0: Quin gust tenir-te aquí al programa.
1: Igualment, un gran plaer. Moltes gràcies.
0: El Bernat Noel Tifón és psicòleg forense, és doctor en medicina legal i forense, és professor de psicologia jurídica de la Universitat de Batoliva, dirigeix la seva pròpia consultoria de psicologia legal i forense a Barcelona, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i has treballat en casos que a mi sempre m'han impactat molt. Bernat, no sé, el crim de la menor de Vilanova, el quàdruple crim del pistoler d'Olot, el crim de la Guàrdia Urbana.
1: Sí.
0: En realitat, la teva és una feina complexa. Eh?
1: És complexa, però m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé i disfruto. I m'hi passo hores i dedico hores i vaig a les presons, visito els interns, m'expliquen les seves històries o les seves versions dels fets, i a partir d'aquí, doncs, vaig a les sales de justícia i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs els operadors jurídics doncs, decideixen doncs, el devenir i el futur d'aquest tipus de persones.
0: Per entendre'ns, tu redactes l'informe que després veu el jutge, no?
1: Correcte, efectivament, redacto l'informe. Moltes vegades, doncs, aquests informes, com són de sumari, és un concepte tècnic, jurídic, doncs han de ser signats per dues persones, en aquest cas sóc jo i el meu company, és el doctor Josep Soler Puig, que és metge psiquiatre, i anem a les sales de justícia i anem, doncs, a declarar el contingut del nostre informe als operadors jurídics.
0: Quina feina tan complexa.
1: Sí.
0: També saber aprendre a veure si el que t'estan dient és veritat o no és veritat, no?
1: Sí, però el que nosaltres fem és, diguem-ne, el que és l'avaluació clínica. L'avaluació clínica psiquiàtrica, psicològica, psicopatològica, i el que fem o que reflectim en el cos, els nostres informes, és si aquesta persona, doncs, en el moment de cometre els fets, tenia les, i és el més important de tot, si tenia les capacitats cognitives i volitives atenuades, afectades o bé mantingudes. Sí. I això els operadors jurídics ho tradueixen en el seu llenguatge jurídic i considerant, doncs, si aplica la totalitat de la pena o una rebaixa de la pena o bé d'una manera considerant eximent.
0: Fa uns dies ens va venir al cap com, no per un motiu concret, sinó per una suma de motius concrets, no? És a dir, perquè, si te n'adones, portem uns mesos al cas de la Giselle Pellicot.
1: Sí.
0: Per exemple, dius, com és possible que hi hagi un tio que droga la seva dona i la prostitueix durant, no un dia, sinó de manera continuada,
1: en el
0: no?
1: temps.
0: Que és absolutament...
1: I amb diverses persones.
0: I amb un bon nombre de persones.
1: No?
0: I una altra cosa, Bernat, que va ser al·lucinant, que és descobrir que no era un cas únic. És a dir, que hi havia altres tios que havien fet el mateix amb les seves dones. Eh?
1: Hi ha moltes vegades que succeeix que quan surt a la premsa o surten els mitjans de comunicació un únic cas, com per exemple el tema de la manada de Pamplona,
0: exacte,
1: a partir d'aleshores és quan va sortir un gran, diguem, nombre de casos o casuístiques semblants o homòlogues o anàlogues, digue-li com tu vulguis, però que a canvi a la fi és el mateix punt de nom comú. I aleshores, el que tu dius, el cas del Pericot, Doncs finalment després va sortir altres casos semblants, i aquí tenim, em sembla, si la meva memòria no em falla, aquí a Catalunya hem tingut un dels casos justament d'aquest tipus, i que està a la palestra, simplement l'expressió col·loquial. No?
2: Deixa'm que et faci... Tu i jo som amics fa molts anys. Et faré una pregunta molt directa.
1: Sí.
2: Algú pensarà, els tios no acabem d'estar bé del tot, no?
1: Els tios.
2: Sí, dic els tios.
1: Clar, anem a veure. Sí.
2: És a dir, clar que hi ha dones que cometen...
1: i tant.
2: Però majoritàriament, si te n'adones, fixa't de què estem parlant, no? Estem parlant de tios que prostitueixen a les seves dones que prèviament han drogat. Tu has parlat de les manades.
1: Exacte.
2: Grups de 4 o 5 tios que se'n van a violar a una noia. Avui mateix hi ha hagut el cas d'una noia violada, també un cas d'una noia assassinada l'endemà que detinguessin el tio per haver-se saltat la distància, no? Ostres, què ens passa als tios?
1: Què ens passa als tios? Sí, efectivament. A veure, anem a veure. Des del punt de vista de la criminologia, el que és el sexe masculí sempre és el punt estrella de la comissió dels fets criminològics. Sempre, sempre. Ja sigui justament de tipus de crims, de criminològics, de delictes de sang, d'acord? Com delictes de tipus sexual. Però per què? Perquè d'alguna manera la nostra condició fisiològica, genètica, biològica...
2: Educacional?
1: Tenim, educacional també pot ser possible, evidentment, tal qual, doncs fa que el nostre sexe masculí es desenvolupi o es manifesti més agressivament que no pas el sexe femení. Clar, el sexe femení té els estrògens, les progesterones, tot a nivell biològic, vull dir, que modulen més suaument aquest tipus de comportament. No exclou, ni molt menys, en absolut, perquè també la figura femenina també pot desenvolupar algun tipus de conducta sexual esbiaixada des del punt de vista social. Mm-hmm. El que passa és que també, i és veritat, és que des del punt de vista social la conducta criminològica del sexe femení està més apaivagada o més disminuïda, més diguem-ne, amagada entre cometes. I això, els operadors jurídics i la gent que treballa en l'àmbit jurídic és així. De fet, jo explico als meus alumnes i sense ànim ni molt menys en absolut de crear cap tipus de polèmica, però és el que jo dic als meus alumnes, és que quan un home mata una persona se li cau la totalitat de la pena, perquè m'entenguis. Ara bé, quan una dona mata, o inclús un menor mata, és a dir, els menors o les dones, en aquest sentit, el tipus de condemna és més suau en aquest sentit. I això és una cosa que ho sabem a l'àmbit professional com quotidià.
2: Jo he dit que el fet de convidar-te va ser una concatenació d'assumptes. Un és el de Giselle Pelicot, efectivament, l'altre, que a mi és, jo crec, una de les notícies que m'han horroritzat més en els darrers temps, aquell matrimoni que va ser detingut perquè el seu fill, que només tenia un mes, presentava símptomes de maltractament, fins i tot de violació. Després vam saber que la dona també, d'alguna manera, no se n'ha parlat més, no? Però que havia sortit de la presó perquè sembla que també era una víctima d'aquest tio, no? Com es pot arribar a fer una cosa com aquesta?
1: Mira, a veure... Moltes vegades ens plantegen des del punt de vista de la salut mental, vale? Jo com a psicòleg i el meu company com a psiquiatre, moltes vegades ens ho pregunten si hi ha algun tipus de patologia mental. I moltes vegades, se'ns fa difícil poder explicar des del punt de vista de la psicopatologia, de la psiquiatria, de la psicologia, si aquesta persona té algun tipus de trastorn mental. De fet, moltes vegades no hi ha cap tipus d'explicació. Hi ha moltes vegades que la gent actua per maldat. I aquesta maldat es manifesta. I aleshores, el que passa és que la paraula maldat només arriba fins a lo que arriba, que és la paraula maldat. No té cap tipus de connotació clínica, en aquest sentit. Pot existir algun tipus de connotació clínica si això va aparellat amb una etiqueta diagnòstica clínica internacional, als nostres manuals internacionals. Però quan és maldat per maldat, literalment, això no té cap tipus de connotació clínica. Senzillament, aquesta persona actua per amb alevosia i amb total impunitat, o creença de la impunitat, que no li caurà cap tipus de penologia a nivell jurídic.
2: Sí, això des del punt de vista legal està clar, però allà on la majoria dels éssers humans veiem a un nadó d'un mes,
1: això,
2: que és el nostre fill,
1: clar,
2: aquest tio que va i viola aquest nadó, no recorda que és el seu fill? No té un sentiment d'estima, d'amor cap a ell?
1: Hauríem d'analitzar el tema. Clar, anem a veure, aquestes preguntes són escaients, són idònies si fas justament el que és l'exposició directa amb la persona. Jo l'única cosa que sé és pels mitjans de comunicació. Ara bé, aquest permet l'expressió col·loquial, aquest intríngulis que tu estàs explicant molt bé, molt bé, l'hauríem de preguntar cap a ell. Si realment aquesta persona, que és el propi pare biològic, justament del seu propi fill, té algun tipus de sentiment que es reflecteixi justament a la seva pròpia vida, al seu propi nadó, d'un mes de vida, únic i exclusivament un nadó que, evidentment encara està per desenvolupar-se, ja no només, ja no ho diré a nivell

0: també és una víctima del seu trastorn.
1: Sí. Sí, correcte.
0: Em sembla molt interessant aquesta
1: sí.
0: frase.
1: Sí, a veure, anem a veure. És molt interessant aquesta frase i és el que moltes vegades debatem a les sales de justícia. Quan una persona mata una persona patint un tipus de trastorn mental, és que també és víctima del seu propi trastorn mental. És que ja ni tan sols ni parlem en l'àmbit criminològic. Una persona que pateix algun tipus de trastorn mental ja és pròpia víctima, ja és la pròpia víctima del seu propi trastorn. És a dir, una persona que pateix una esquizofrènia paranoide, una esquizofrènia, un trastorn d'idees delirants, un trastorn bipolar... permet-me, diguem-ne, torno a dir l'expressió col·loquial i amb tots els meus respectes cap a aquest tipus de figures i persones que pateixen aquest tipus de trastorn. Pobrets. O sigui, no només tenen, són persones amb el seu trastorn. Tenen el seu trastorn, que malauradament la pateixen i, evidentment, són víctimes del seu propi trastorn com a tal i, aleshores, desenvolupen conductes.
0: La qual cosa no és un eximent, no és una disculpa, no?
1: Clar, anem a veure, és que les persones que pateixen aquest tipus de trastorns mentals greus, que ja són greus, o trastorns mentals severs, que és el que acabo de dir, trastorns esquizofrènics, trastorns bipolars, en fase maníaca, i fan perdre justament el que és el sentit de la realitat dels subjectes. No tenen, diguem-ne, la mateixa visió de la realitat que tenim les persones que no tenen cap tipus de trastorn mental, sinó que tenen una visió de la realitat totalment distorsionada, amb al·lucinacions i deliris, i que fa que es comportin conforme a aquests trastorns i a aquests deliris. I aleshores, clar, el que tu dius, i recollint el que tu estàs dient, des del punt de vista jurídic legal, se'ls atenua la pena, o fins i tot, si és així, que d'alguna manera tenen una alteració tan gran de la realitat, doncs, finalment, se'ls ha quedat eximents.
0: A tots ens pot creuar el cervell en un moment donat?
1: En un moment donat es pot creuar. A tu, a mi, doncs, al nostre company que està aquí, al Jordi, justament, disculpa que no tenia el nom, però es pot donar. Això s'etiquetaria, doncs, el que diem nosaltres... el trastorno psicòtico breve, agudo i transitorio.
0: No diuen allò de la imaginació mental transitòria?
1: Això és un concepte més jurídic, però que seria semblant a el que acabo de dir a nivell tècnic clínic. Trastorno psicòtico breve, agudo i transitorio.
0: Clar, la història és quan tu fas una cosa d'aquestes, com després ho canalitzes, no, tot això?
1: Exacte. Un cop ja ha disminuït la intensitat d'aquest tipus de trastorn, aquesta persona recupera justament el seu estat anímic normal i aleshores pren consciència. El moment que prendi consciència és quan esdevé, diguem-ne, la capacitat de raciocini i d'enteniment justament de la circumstància.
0: Tu has passat moltes hores davant d'assassins. Com és un assassí?
1: Hi ha de tot. Anem a veure. Si em permets... Aquest cap de setmana se celebrarà el Festival de Crònica Negra a Lloret de Mar. I allà intervenen molts autors. I jo intervendré. Però jo intervendré des del meu punt de vista de l'activitat professional. A mi no em calen llegir novel·les, si em permets. I no ho dic des del punt de vista, diguem-ne, de ser sobrat ni molt més en absolut. No és qüestió, no és aquest tema. I a mi m'agraden llegir novel·les i m'agrada llegir les cròniques negres, novel·lades i veure pel·lícules. Però no és el mateix. Per què no és el mateix? No és el mateix senzillament perquè és que m'he trobat dues persones que maten... amb psicopatia, evidentment, perquè és que d'alguna manera, doncs, la maté perquè era mia i la maté perquè si no és per a mi no és per a nadie, i a més t'ho diuen i t'ho manifesten i t'ho confessen, i altres vegades, doncs, sí que tenen algun tipus de trastorn, vale? I d'alguna manera, doncs, pensen, doncs, que tu, el Toni Marín és el diable, i si és el diable, doncs, el mato abans que em mati el diable, justament, i després, malauradament, també hi ha situacions que maten a persones per accident. Porten un cotxe, estan embeguts i s'estimben.
0: Això ha de ser horrible.
1: I això és horrible, perquè a més... I a més, ojo, sempre més l'expressió va ser ojo, ui, no? No només és la tragèdia de la persona que mata, és la tragèdia de la família de la víctima.
0: Molt clar.
1: Quan hi ha nens pel mig, després hi ha discòrdies entre els avis de les dues parelles, vull dir, l'agressor i la víctima, i això és una cosa que a mi, quan em venen aquest tipus de persones amb aquest tipus de tragèdia, ja no només el tema de la tragèdia del crim, sinó és la tragèdia que s'associa en tot el que envolta el que és el crim i les famílies que es destrossen, literalment.
0: Es pot viure tranquil·lament després d'haver matat algú? No per accident.
1: Ja.
0: No per accident, eh? T'ho pregunto d'una altra manera. Mira, sí. Ni matar. El tipus aquest que va violar el seu fill d'un mes,
1: sí.
0: Pot seguir vivint normalment?
1: Hem de veure si

0: realment aquesta persona té consciència del que ha fet. Hi ha persones que consideren doncs, que la seva actitud, el seu comportament delictogen, ho tenen com, diguem-ne, interioritzat. En l'àmbit de l'àmbit sexual o de les conductes sexuals, hi ha molta gent doncs, que interioritzen aquest tipus de comportament i veuen i ho normalitzen. I consideren que no ho veuen com si fos un acte delictiu com a tal. Jo, per exemple, me recordo d'haver intervingut a un agressor sexual en sèrie, doncs que justament doncs es feia passar com a recol·lector de models, no? El recaptador de models, de menors, lamentablement, menors que un cop que es connecten justament amb la pantalla els demana doncs, que treguin la part superior, fa la captura de pantalla i un cop feta la captura de pantalla ja es fa el xantatge emocional. Si no acabes de desnudar-te i masturbes, doncs ho presentaré aquest tipus de fotografia cap a tus pares. Evidentment, doncs, lamentablement els menors accedeixen, no? I finalment les denuncien i ja finalment és detingut. Però aquest tipus de comportament ho normalitza.
1: Ja. Estem en un moment de fascinació pública, no?, per aquest tipus de casos.
0: És una fascinació pública, efectivament. Això dona molt de morbo, en aquest sentit, però intentem, justament, doncs, que no intervinguin altres tipus de mitjans perquè, d'alguna manera, no es provoqui cap tipus d'alarma social.
1: Clar. El tema de la Guàrdia Urbana, aquí sí que vas treballar directament, no?
0: Allà vaig treballar directament, vaig intervenir, justament, amb l'avaluació de, en aquest cas, de la Rosa Peral, justament. Puc utilitzar el seu nom perquè és pública, més, perquè d'alguna manera, doncs...
1: No, l'advocada de Rosa Peral, Núria González, és una de les contertúlies d'aquest programa, d'altra banda.
0: Correcte, efectivament. En el moment va intervindre la Lola Garderiu, a la sí, defensa, en aquest sí, sentit, sí. No? Però vaig intervindre, vaig fer l'avaluació de la Rosa Peral, de l'altra part, no vaig intervindre, per tant, no puc opinar absolutament ni professional ni personalment en aquest sentit, però sí que puc opinar de la Rosa Peral, tinc el seu permís i en aquest sentit puc opinar fins a cert punt, evidentment, sí.
1: I què et va semblar?
0: Bueno, la versió d'ella, doncs, i és el que va manifestar justament a la sala de justícia, és que estava, diguem-ne, doncs, amenaçada per la figura d'Albert, i va desenvolupar aquest tipus de comportament sota les presumptes amenaces de l'Albert. Dic presumptes perquè, evidentment, no em correspon a mi doncs, fer o establir ni crear doctrina ni fer cap tipus de sentència. La sentència, evidentment, ja va ser emesa pel propi jutge. Uh-huh. Però jo tinc la manifestació d'ella, que és el que, d'alguna manera, doncs, vaig defensar a la sala de justícia.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Jo no sabia que la teva és la sisena generació d'una nissaga dedicada a la salut.
0: Sí.
1: Que vas documentar tota la història de la teva família al llibre Saga Tifón.
0: Correcte.
1: És interessantíssim, no? Perquè veig aquí cirurgia, psiquiatria, psicologia forense... És tota una història, eh?
0: Tota una història que neix des de l'any 1845.
1: Que bonic, eh?
0: Molt bonic, molt bonic. És una curiositat, diguem-ne, dintre de la meva producció de llibres que he escrit i que volia deixar-ho palès, no? Volia deixar constància perquè aquest tipus de coses, un cop que ja ets mort, ja no pots tenir l'oportunitat de poder dir.
1: Però quants llibres has escrit? Jo diria que més de 25, no?
0: Més de 25, jo crec que hi ha prop de 30. Entre 25 i 30, ja per tot el compte.
1: I a més són sempre llibres dedicats al tema de l'anàlisi forense, correcte, de la psicologia... T'apassiona el tema, eh?
0: M'apassiona molt. Jo crec que he deixat una empremta, crec jo, dintre de la disciplina de la psicologia criminal i forense.
1: Clarament.
0: I aquest llibre de la saga Tifón és on liar, és molt a fora, no té res a veure just amb la meva productivitat, encara que tot i així, evidentment, dintre del que és el títol, fas menció a la psiquiatria i la psicologia forense, més que res perquè el meu pare va desenvolupar, era psiquiatre, era metge psiquiatre, i va desenvolupar com a forense al Marroc i poso de manifest aquest tipus d'activitat professional, més que res perquè és que, clar, el meu pare, a l'època que va viure, als anys 60, utilitzava una terminologia que avui en dia és impossible de fer-ne ús. Per exemple, va fer informes clínics fent constar que aquest tipus de persona a qui avaluava tenia una psicopatia. I avui en dia el terme psicopatia no podem utilitzar-ho perquè, yeah, perquè no està dintre dels manuals diagnòstics i des del punt de vista formal. Sí que pels mitjans de comunicació, per les televisions, a les sèries de televisió, a les pel·lícules, s'utilitza aquesta terminologia, però ara avui en dia s'utilitza trastorno antisocial de la personalitat o trastorno dissocial de la personalitat per fer ús o fer referència a la psicopatia.
1: M'imagino que, clar, amb les hores que tu t'has passat analitzant testimonis, mirades, tot allò, el llenguatge no verbal, imagino que també és molt important.
0: Bueno, la comunicació no verbal no l'investigo, no és la meva especialitat.
1: Vaja. No, però m'imagino que sí que hi ha gestos.
0: Hi ha gestos concrets.
1: Que d'alguna manera, quan tens... Això passa que quan veus per la televisió, per exemple, diferents casos, tu ja et fas una idea de què pot haver passat allà?
0: Em faig una idea, sí, em faig una idea, però clar, anem a veure, això és com a l'àmbit policial, no? Hasta que no hi ha sangre, la policia no interviene, no? M'explico? Saps? I faig el mateix. Hasta que no exista un indicio concreto, jo no intervengo, o no intervengo, o no analitzo. M'explico què vull dir-te? O no faig la interpretació psicològica.
1: De fet, quan has entrat a l'estudi, jo el primer que t'he parlat és el tema de Mango d'avui.
0: Correcte.
1: No? Correcte. La detenció per unes hores del fill de fundador de Mango, i aquesta ha estat 7 hores,
0: sí,
1: a la presó, perquè ha pagat, efectivament, ha dipositat la fiança d'un milió d'euros. Et puc preguntar quina opinió tens de tot això?
0: Bueno, a veure, el que sé és pels mitjans de comunicació, i per tant no només puc opinar sobre aquesta base. A veure, el que sí que he vist és que si han procedit a la seva detenció és perquè la policia se suposa, no?, que ha tingut indicis suficients per poder practicar aquesta detenció, i que després, doncs, l'investigat hagi abonat, doncs, 1 milió d'euros per poder sortir-ne de la presó, o evitar la presó fins al moment, evidentment, perquè encara està en diligències policials i d'investigació, sí. Doncs, en principi, és perquè ja, en principi, torno a dir, la policia i els operadors jurídics veuen indicis d'algun tipus de criminalitat en el comportament.
1: Déu-n'hi-do. Què et sembla, Jordi?
2: Jo estic totalment al·lucinat, perquè, clar, el que deia ell, vull dir, el consum que tenim avui en dia de sèries i documentals de crims, des de la Guàrdia Urbana una mica, potser qui ho va posar aquí de moda va ser Carles Porta posant-li llum a la foscor,
1: Bueno,
2: una mica, no?
1: Un CSI, no?
2: Que sí, la Guàrdia Urbana, però CSI és de mentirijilla.
0: Carles Porta, si em permeteu, si em permeteu el que vull dir, Carles Porta, jo crec que l'episodi del crim de la Guàrdia Urbana és el que d'alguna manera s'apropa molt més a lo que és realment la casuística.
1: Sí,
0: Perquè mira que hi ha hagut la sèrie de televisió, hi ha hagut altres programes, però jo crec que Carles Porta, jo crec que ha encertat, i si m'està escoltant, jo espero que accepti les meves... enhorabona, vaja.
1: Home,
0: la meva enhorabona.
1: Com no ho ha d'acceptar, no? Efectivament.
2: D'aquí poc tindrem, suposo que el cas aquest del fill del Mango, això d'aquí 4 dies ja és sèrie de televisió en 3 capítols,
1: home,
2: que ho dic jo,
1: Té tots els elements.
2: Sí, tots els elements. Però que la pregunta cap al Bernat és, després de tantes sèries que veiem, que arriba un punt en què tots pensem que sabem de criminologia una mica,
1: tots sabem de tot.
2: Jo vaig al metro ara mateix i penso, ui, el pantaló se l'ha trencat, i això vol dir que anava, llavors quan ha saltat la valla s'ha deixat no sé què. Ara estem tots amb el tema de les sèries. La pregunta és, tens més feina o menys que abans de les sèries?
0: Ui, és molt bona la pregunta, és molt bona.
2: Perquè també hi ha més gent que diu... Jo l'altre dia he de dir que és veritat que anàvem una mica contentillos, però amb un grup d'amics vam estar parlant de si seríem capaços de cometre un crim, no vam dir quin, i que la policia no ens pillés.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè ja nos hemos hecho expertos en ser criminales y
1: criminales. Has vist La Casa de Papel i vols entrar al Banco d'Espanya, no?
0: Sí, La Casa de Papel.
1: Això mateix, sí.
2: Més feina o menys feina, va.
0: A veure, sí que puc dir... Jo ja porto en l'exercici de la professió més de 25 anys. Jo crec que estic en una situació ara professionalment, possiblement, de dolçor. No? Evidentment no és el mateix que quan tothom ens iniciem a la professió, tothom hem passat per aquesta fase, doncs que es va costar,
1: clar.
0: I jo crec que tenim una edat ja suficient per poder dir que estem en una certa, diguem-ne, luna de miel professional. I reprenc la teva pregunta que em planteges, jo crec perquè és que ara jo tinc, per exemple, alumnes en pràctiques, com una quinzena d'alumnes en pràctiques. Tinc com 6 universitats aquí dono, diguem-ne, servei a alumnes en pràctiques, que abans no podia. Abans ho feia jo tot sol. I amb això vull dir-te que és que ara el que has de fer és repartir la feina amb els alumnes en pràctiques que m'estan, diguem-ne, traient la d'allò, no? Perquè és que no puc jo sol ara mateix.
1: Només una darrera cosa. A la que acusem algú d'alguna cosa,
0: sí,
1: socialment pensem, fem culpable aquella persona.
0: Sí.
1: I ningú no diu, avui mateix la família de la família d'aquest senyor, del senyor Andic, ha fet un comunicat recolzant-lo totalment. Què passa? Ha de ser molt difícil, no? Quan, perquè coneixem molts casos, no? De persones que veiem claríssims tots, no? I que havíem convertit en culpables i després descobrim que no eren culpables.
0: Sí. A veure, anem a veure. Una cosa és la realitat judicial i una altra cosa és la realitat paral·lela des del punt de vista dels mitjans de comunicació.
1: Sí, és a dir, la imatge, i perdona, Bernat, la imatge sí. que avui hem vist d'aquest senyor entrant emmanillat a la policia, això ja no li treu ningú.
0: No li treu ningú. I, efectivament, això fa molt de mal. Molt de mal. Molt de mal. Per la meva pròpia experiència professional, sobretot, i ja que s'ha sortit, diguem-ne, a la taula, no?
1: Sí, sí.
0: El quim de la Guàrdia Urbana. El quim de la Guàrdia Urbana ha sigut, diguem-ne, doncs, molt polèmic abans, avui, i en el futur també ho serà. És a dir, no ha acabat aquí el crim de la Guàrdia Urbana. I no vull recuperar aquest tipus de casuística concret, però és que d'alguna manera ha tingut el seu ressò.
1: Clar.
0: Possiblement, aquest cas que ara ha sortit avui, el tema de Mango, doncs segurament serà un altre crim de la Guàrdia Urbana, entre cometes.
1: Segur.
0: Perquè d'alguna manera, doncs, quasi té tots els ingredients. Però per què? Perquè és Mango. Però no deixa de ser un altre crim, doncs, que si traiem la paraula Mango, doncs és un crim normal i corrent que surti a la premsa, doncs, en un raconet, no? Perquè m'entenguis, no? De la premsa, vull dir, no? Però, clar, d'igual manera, des del punt de vista homòloga, no? El crim de la Guàrdia Urbana és un altre crim, també, amb tots els meus respectes, normal i corrent. El que passa és que posem els ingredients de la Guàrdia Urbana, el Mossos d'Esquadra, policies, el judici de la porno-venganza, que era un tema, diguem-ne, de caràcter sexual, i aleshores són ingredients, doncs, que fan que d'alguna manera, doncs, hi hagi un judici paral·lel. I fa molt mal. I fa molt mal. I és per això que quan es tracta de judicis en tribunal de jurat, el tribunal de jurat s'intenta el màxim possible que no tinguin cap tipus d'impregnació dels mitjans de comunicació perquè puguin prendre la decisió la més ajustada possible a les evidències que es posen de manifest a la sala de justícia.
1: Clar. Cosa que cada vegada és més complicat amb xarxes socials i de més, però en fi.
0: Sí.
1: Bernat, sempre ens quedem amb ganes de més. Això ho hem d'arreglar, eh? Has de venir més sovint al programa. Sí. Has de tenir plaer, com sempre. De veritat, moltíssimes gràcies. Sí.

0: Daniel Pérez, què tal? Bona nit, eh?
1: Molt bona nit.
0: No em digui que té un Tesla, vostè.
1: No, eh? Jo vinc en bicicleta.
0: En bicicleta?
1: En bicicleta.
0: Home, com no pot ser d'una altra manera. Daniel Pérez és director general de l'Energètica, és l'empresa pública d'energia de la Generalitat, i és també l'autor d'un llibre anomenat La superpotència renovable, on analitza per què les energies renovables poden convertir-se en un gran motor de riquesa per la península ibèrica. És a dir, que tenim per al davant una estoneta, jo crec, molt interessant de xerrada, sobretot perquè, ja ho estàvem parlant ara fora d'antena, no, Daniel? Que crec que la meva sensació és que hi ha molta gent que sent, com és una cosa molt important, no sap què és l'energètica.
1: Pot ser, pot ser. L'energètica és una eina, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, però creada pel Parlament amb un ampli consens, que el que ha de fer és descarbonitzar la institució. És a dir, quan la Generalitat obre la persiana cada dia, no ha de contaminar. I això vol dir que la llum que consumeix sigui renovable, ja sigui dels trens dels hospitals o de les conselleries, vol dir que si escalfem els edificis públics no ho hem de fer amb gas natural, sinó que ho hem de fer amb biomassa o amb electricitat, i vol dir que si ens desplacem, els funcionaris es desplacen, s'han de desplaçar amb cotxes elèctrics, Teslas o no, però no amb cotxes de combustió. No? Llavors, tot això, tota aquesta feina de que totes aquestes emissions que fa la Generalitat passin a ser zero, és el que cau sota el paraigües de l'energètica.
0: Doncs és una feinada, no?
1: Molt divertida, és un repte molt engrescador i que sents que cada dia contribueixes a fer un país millor, no? I que Catalunya ha de fer la seva contribució al canvi climàtic, no? A nivell mundial. Des de Catalunya hem de fer la nostra aportació i amb això de la Generalitat en fem una part, com a mínim, no? D'un exemple i que la institució que és referència del país doncs pugui ser 100% descarbonitzada.
0: És tal qual, no? O sigui, la història és donar exemple a la resta.
1: Tal qual.
0: El que passa és que m'imagino que quan un es posa al capdavant d'aquesta responsabilitat, i vostè em deia que porten el càrrec uns 3 anys aproximadament i que pràcticament va buscar el local per situar l'energètica, clar, se n'adona que hi ha 1.000 actuacions a fer en 1.000 àmbits diferents, no?
1: Sí, i que ens agradaria anar més ràpid, no? Sempre t'agradaria fer més, però tens restriccions pressupostàries, tens la llei de contractes, tens els cicles electorals, tens una sèrie de consideracions que et fan, i a més hem normalitzat ja això de no tenir pressupostos i això de, no? Llavors et fa anar més lent. Però alhora, jo sempre he intentat no obsessionar-me amb el 100%, sinó pensar en el 0,1%. No? I cada setmana dir, a veure, què hem fet aquesta setmana, què hem fet avui, quants megawatts han connectat, i bueno, mica en mica, l'objectiu que tenim és el 2040. Llavors, hem d'anar pas a pas, no? No podem passar de tenir pràcticament 0 megawatts a les teulades a tenir totes plenes en d'un any, no? Però sí que des de que hem arribat, doncs hem fet 150 instal·lacions ja d'autoconsum a teulades, ja hem fet en total 50 megawatts, aquest any facturarem vora 160 milions d'euros ja, per tant, bueno, ja s'ha fet una criatura ja una mica amb cara i ulls.
0: Déu-n'hi-do. Imagino que quan un arriba i ha de començar a implementar aquest pla d'actuacions, hi ha coses que són molt més fàcils que d'altres, no? Hi ha algunes coses que fins i tot, no sé, a mi m'escandalitzava. Jo recordo que abans treballava en una emissora de ràdio on quan sortia la nit anava a apagar llums perquè com no era casa nostra, tothom deixava tots els llums encesos. Clar, només començant per aquí, això ja és un estalvi considerable, no?
1: Sí, això per sort, no tots, però en molts edificis públics ja està bastant automatitzat. Per exemple, el districte administratiu, que seria el gran edifici públic que tenim d'aquest tipus d'oficines, està bastant domotitzat tot i aquestes coses no passen, no? Però sí que jo les dificultats que trobo són de vegades més temes de purament burocràtics, de que per contractar el servei de neteja de l'oficina has de fer una licitació i has d'aconseguir que algú se't presenti i tires 4 mesos per poder tenir aquest servei. No? És aquest tipus de coses que crec que hauríem de repensar, no? si té sentit que fem tot això o si flexibilitzem algunes mesures per desburocratitzar una mica perquè per final aportar més valor i dedicar-nos a fer megawatts i no a totes les altres coses.
0: Clar, perquè la qüestió és una qüestió burocràtica, és a dir, moltes vegades, ho dic perquè amb altres aspectes, amb el tema de l'administració ho estem veient, amb el tema de l'habitatge, per exemple, no? Cada vegada que es diu que cal fer habitatge públic i tothom diu, és que des que comences fins que ho fas, el procés burocràtic allarga tant els tempos que esdevé veritablement un malson. Això passa una mica també en aquestes qüestions?
1: Bueno, això passa de fet amb les renovables, ja per entrar una mica en matèria, no? És a dir, l'empresa d'eòlica Vestas amb la cimera del clima va fer un anunci que deia "Buròcrats, salveu el món", no? I venia a dir que si estàs 8 anys per tramitar un parc eòlic, si no anem bé, no? Perquè si hem de reduir les emissions i triguem 8 anys en legalitzar un parc eòlic, no anem bé. Per tant, evidentment, tampoc pot ser que sigui llicència automàtica, perquè un parc eòlic o un parc solar o qualsevol altre instrument energètic té un impacte. Per tant, no podem fer bestieses, tampoc. És a dir, hem de tenir una regulació, hem de tenir un procés, hem de tenir una verificació que allò que es posa compleix amb tot i que no és perillós i que no posa en risc un paisatge, no? Això, evidentment, que ho hem de fer, però de vegades triguem no per protegir un paisatge o protegir un au, sinó perquè el procés és lent, no? Llavors, aquí s'han d'implementar una sèrie de millores que crec que aniran reduint els terminis.
0: Recordo perfectament un discurs que va fer el ara president de la Generalitat, encara no ho era, aleshores era candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, no? I parlava justament de les energies renovables. Aquest era un punt molt important en el que era el seu programa electoral. Feia una comparativa entre la presència d'aquestes energies alternatives a Catalunya i amb la resta de l'Estat, i realment Catalunya sortia perdent de manera potent. Com s'ha donat aquesta situació?
1: Sí, de fet, Espanya en global està al 56% de renovables i Catalunya està al 20%. I el 56% d'Espanya compta el 20% de Catalunya, que si no encara seria més la diferència. No? Per tant, això és així, no? Catalunya encara està molt endarrerida. És cert que estem millorant, els últims, diria, 5 anys hi ha hagut un cert canvi, no? Arran de la crisi d'Ucraïna, també veiem cada vegada el canvi climàtic més a prop, els efectes, no? Jo crec que està havent-hi un canvi. I aquest canvi farà que, per exemple, aquest any Catalunya dupliqui la potència de parcs solars que té sobre el terreny, no? Uh-huh. És a dir, que ja veiem un canvi de marxa, ara sí, per escurçar aquesta diferència que tenim amb la resta d'Espanya, però encara ens queda molta feina per fer.
0: Clar, nosaltres que vivim feliços fins al dia que passa alguna cosa, i aleshores el dia que vam tenir l'apagada vam aprendre moltes coses. En realitat, no? D'entrada, la gran dependència, per exemple, que tenim d'altres tipus d'energies, la molta energia que utilitza, per exemple, un servei com el del metro, que vam trigar com 48 hores en poder-ho recuperar, la dependència, es va parlar molt també, no?, de la dependència de França, es parlava de l'energia nuclear. No sé, quina és la lliçó que hem après, o que vostès, que són els que en saben realment, han après d'aquella gran apagada?
1: Sí, estàvem molt ben acostumats, per sort, perquè tenim un sistema elèctric que és molt resilient i que ha funcionat històricament molt bé, no? I tenim relativament poques apagades i poques incidències al servei. És un servei que és extremadament complicat, perquè jo sempre, comparant amb l'agricultura, que em sembla que il·lustra molt bé, no? Per exemple, amb els tomàquets, imagineu-vos que hem de saber quants tomàquets consumirem cadascú de nosaltres i cada pressa i tothom en cada minut, i que hem de distribuir-los i que no tenim neveres i que, per tant, els hem d'entregar al moment, no? Això és l'electricitat. L'electricitat és, hem de saber quanta energia consumirà Ràdio Nacional a Barcelona avui per poder subministrar-la i tenir el càlcul. Evidentment, hi ha centrals de backup que permeten, si hi ha desviacions respecte al que estava previst, anar modulant, no? Però és un sistema extremadament complicat i hi ha molts factors que si un falla, tot està preparat pel que es diu el N menys 1, que és, si N falla, tenir un sistema que no faci que tot caigui, sinó que s'activi una altra cosa i així continuï funcionant. El dia de l'apagada van fallar 3, 4 o 5 coses, no? Multicausal, i això va fer doncs, la tempesta perfecta i que tot el sistema caigués.
0: Com a vostè no se li escapa, va haver qui va responsabilitzar justament les energies alternatives com a si haguessin provocat, efectivament, no? Fossin les responsables d'aquella apagada.
1: Sí, això, bueno, una vegada passa, la gran batalla és qui paga això, no? I què diran els tribunals en les demandes de la gent que va perdre estoc o que va tenir pèrdues de que va tenir el personal allà i no va poder treballar, i per això ja comença el lloc de les culpes, i si era culpa d'un, era culpa de l'altre. Pel que sembla, sí que és cert que l'origen va ser una central solar presumptament d'Iberdrola a Extremadura, però també és cert que després, quan aquesta central solar falla, com falla moltes vegades cada dia centrals solars al món perquè hi ha vent o perquè hi ha qualsevol incidència, no? Però després hi havia una central que havia de fer de backup, que no va fer de backup correctament. Després l'operador del sistema potser no va regular bé o no va preveure bé el que estava passant, els canvis de tensió a temps. França es desconnecta i patapum, no? Dir que va ser una concatenació de coses que va fer caure això, no? Però jo en cap cas diria que va ser un tema d'un culpa d'una central solar que s'apagui tot Espanya, no? Perquè una central Extremadura s'apagui, que potser representava menys d'un 1% del total, no es justifica, no? Que caigui tot el sistema.
0: No va tenir la sensació que en aquell moment molta gent va tornar a mirar cap a l'energia nuclear?
1: Jo el que puc dir és que l'energia nuclear en aquell moment no va servir per reenganxar-nos. La que va servir per reenganxar-nos va ser la hidroelèctrica i el gas. Les centrals de gas van ser les que vam apretar el botó, van tornar a funcionar i van permetre anar reenganxant-nos juntament amb les interconnexions amb el Marroc i amb França, que també ens van donar endoll. La nuclear va trigar al voltant de 3 dies a tornar a arrencar. Per tant, no és cert que la nuclear fos la que permetés restablir l'apagada. Això no treu que s'hagi estat a favor o en contra del nuclear. El que dic és que el fet objectiu és que davant de situacions d'emergència o de necessitat de pujades o baixades d'energia, una central de gas, una central hidroelèctrica o una bateria són molt més flexibles que una nuclear, que al final és un tot o res i que té una certa inèrcia per arrencar, no? Per tant, en aquests casos de flexibilitat, la nuclear no és la tecnologia més adient.
0: Podria tornar a passar una apagada com la que vam viure aquell dia?
1: Jo crec que és molt poc probable. Ara, el risc zero té un cost infinit. Per tant, clar, si volem que en cap cas, i per tant, diguem, no fem un N menys 1, sinó que fem un N menys 20, perquè no, per estar 20 coses poden fallar i encara funcioni, Això tindria un cost tan elevat que no sortiria a compte. Llavors, el preu que paguem per una apagada cada 25 anys, doncs, o no, a mi no torna a passar. Evidentment, ara s'està operant el sistema elèctric amb el fre de mà i, per tant, ara no pot tornar a passar, no? Perquè ja s'estan prenent una sèrie de mesures, de cauteles, que té un petit sobrecost, però que fa que el risc encara sigui més baix. Però sempre s'ha de modular entre risc i cost.
0: Clar. Deixem que torni al començament de l'entrevista, quan parlàvem de l'energètica i el seu gran objectiu de descarbonitzar l'administració. Si tots seguíssim aquestes passes, si d'alguna manera portéssim aquests processos, jo no sé si és exagerat dir a casa nostra, com milloraria la nostra societat? De quina manera viuríem aquest canvi?
1: El que ens diu l'IPCC, l'entitat de referència en matèria de canvi climàtic, és que si fem aquesta transició energètica ja baixem les emissions un 20%. Per tant, de fet, et diu que és la mesura més eficient per lluitar contra el canvi climàtic, no l'única, evidentment, la més eficient és el desenvolupament de les energies renovables. A banda, jo crec que ens donaria molta autonomia estratègica, que està amb el que defenso el llibre, no? Que situacions com la d'Ucraïna, com el que pugui passar amb Qatar, el que pugui passar amb Venezuela, no? Un dels articles més encertats que m'ha semblat de la crisi de Venezuela deia: i qui comprarà el petroli de Venezuela? En un món on cada vegada hi ha més electrificació de flotes, no? Llavors, bé, jo crec que això també ens fa reflexionar que cada vegada que ens posem unes plaques a casa o que invertim en un parc solar o que ens comprem un vehicle elèctric, ens estem desconnectant una mica del Putin i del Trump i de tot aquest risc geoestratègic, estem agafant una mica d'autonomia, no? I crec que per això també no és només per un tema de no emissions, sinó un tema d'autonomia europea.
0: És interessant com ho ven, clar. Si anem en contra de Putin i en contra de Trump, també, jo diria que hi ha molta gent que s'apunta a posar la placa, no? Tinc la sensació. Ignacio Rigao, què tal? Bona nit, Ignacio.
2: Bona nit.
0: Has arribat i t'ho has trobat. Interessant, el tema, eh?
2: Sí, superinteressant. I, de fet, m'estava recordant ara de l'apagada, que dona la sensació que va ser fa 1000 anys, i fa, no, ni un, i també me'n recordava d'una part del discurs, tu mencionaves abans el de les nuclears, però també va sorgir com aquest discurs que li anomenen survivalist, no? Aquesta gent que creu que podem nutrir-nos d'energia generada per nosaltres mateixos, no? Si com una espècie de situació postapocalíptica arribés. No sé si té cap sentit.
1: Jo crec que no té cap sentit. Va haver un moment que la gent va començar a comprar grups electrògens, no? I a desconnectar-se de la xarxa. Jo crec que és un error, és a dir, la xarxa dels últims 25 anys només s'ha apagat una vegada i durant unes hores, i crec que el més sensat que podem fer és continuar estar connectats a la xarxa, no? Una cosa és, podem tenir plaques a casa, evidentment, però això no treu que hagi d'estar connectat a la xarxa sempre.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de la superpotència renovable, el llibre, que no sé d'on treu temps vostè per escriure llibres i dirigir una empresa com l'energètica, perquè massa temps no li deu quedar.
1: No, el vaig escriure abans, just abans, entre canvis de feina.
0: Aquest és el secret. Efectivament, podem arribar a ser una gran potència?
1: Bueno, a banda de l'argument de l'autonomia estratègica i de l'argument de les emissions, es dona un altre element, que és que, sobretot amb l'energia solar, La península Ibèrica té un 50% més de sol que Alemanya i un 30% més de sol que França. Això vol dir que si amb la mateixa tecnologia, que és l'energia solar, posem una placa a la península Ibèrica i ens produeix 100, a Alemanya et produeix 50 i a França 70. El mateix cost, la mateixa placa, i això que vol dir que tens l'energia en aquest
0: més
1: percentatge
0: barata.
1: Més barata, no? Clar. I això és una oportunitat. I per això estan venint aquí empreses, podríem parlar de Lotte a Montroig, podríem parlar de Volkswagen a Sagunt, podríem parlar dels centres de dades, que ara tant se'n parla, de les plantes d'hidrogen, que quan el teu cost principal de l'activitat és l'energia, centre de dades, més de la meitat del cost és l'energia, què t'establiràs? A un lloc on costa un 50% més o menys? No? Bueno, doncs això és una oportunitat històrica. I igual que Aràbia Saudita tenia el petroli i se l'ha gastat en exportar i en comprar-se el món, nosaltres ara tenim el petroli del segle XXI, que és l'energia solar, i que, per tant, això ho podem fer servir per captar indústria. Ja que els francesos no volen que els exportem l'energia elèctrica perquè es neguen a fer la interconnexió amb nosaltres, doncs que vinguin aquí les empreses, no? Que vinguin aquí les indústries. I això és el que està passant ara. De fet, hi ha una cua gegant de sol·licituds de nova demanda, de noves empreses que es volen establir a la península Ibèrica, atretes per aquesta energia més barata d'Europa. Ara portem uns dies que l'energia està a 10, a 5, i a la resta d'Europa està a 100, a 150, a 200. Esclar, evidentment, si això es va mantenint durant el temps, i cada vegada és més freqüent, més i més empreses vindran aquí.
0: I això repercuteix en la butxaca del ciutadà?
1: Això no necessàriament, en el sentit que el que et fa és generar més demanda del producte, però alhora també es va injectant més generació per a compassar amb la demanda major. No? Ara sí que estem en un moment d'energia molt, molt, molt barata, és a dir, portem el mes de febrer que no arriba ni a 10, el cost de l'energia durant el dia, quan la guerra d'Ucraïna va arribar a 700, perquè tinguem un ordre de magnitud, està extremadament barata l'energia ara, però el fet de que vinguin noves empreses, en tot cas, el que hauria de fer és pujar una mica perquè tens més demanda, no? Yeah. Evidentment, una mica, no seria... No, perquè va molt acompassat amb l'arribada de nova generació, també.
0: L'Ignacio feia cara de voler preguntar alguna cosa, m'ha semblat, no?
2: Sí, quan ha dit que hi havia una cua, és perquè hi ha algun tipus de trava o... Entenc que no és tan fàcil com obrir un local industrial i després posar una placa, no?
1: Sí, el que deia era que la xarxa elèctrica té nusos de demanda, és a dir, té endolls, per dir-ho així, uh-huh, on les indústries s'hi poden connectar. Llavors, per demanar un endoll, el dret a connectar-te i a obrir una fàbrica o ampliar la fàbrica, ara mateix el 100% de les sol·licituds estan, dels endolls disponibles estan ja sol·licitats.
2: I correspon a l'Estat construir més endolls?
1: Exactament. És a dir, ara hi ha el que es diu la planificació quinquenal, que és una planificació 2026-2030, que està en la fase final d'aprovació, on s'aprovaran els nous endolls. I com diu el meu estimat Enric Juliana, diu, això és el que determinarà la política industrial de la península Ibèrica.
2: Això,
1: és a dir, si s'obren més endolls a Catalunya, més endolls a Euskadi o més endolls a Andalusia, les empreses aniran allà. Perquè ara mateix el que guia on t'ubiques principalment és l'endoll. Molt més que el talent, molt més que la proximitat amb nusos ferroviaris, molt més. No dic que sigui l'únic factor, tampoc,
2: no.
1: Però és el factor.
0: És a dir, que quan vostè parla de que el petroli del segle XXI és l'energia, no està exagerant ni una mica, o sigui...
1: Podeu veure les notícies. De fet, aquesta setmana, el divendres, es publicarà la capacitat disponible a la xarxa de transport, després de molts anys sense transparència en aquest àmbit. Al setembre es va publicar la de distribució, la de pimes, diguem-ne, i ara es publica la de grans empreses, i la de pimes està a zero. I la de grans empreses, la de que es publicarà divendres, sospitem que també serà, si no zero, molt proper a zero. És a dir, tot està sol·licitat. Si ara volem obrir una nova fàbrica a la península Ibèrica, el primer que hem de fer és anar a algú que tingui l'endoll ja reservat i comprar-li, perquè si no, no pots obrir. O sigui, sí que hi ha una certa cua, sí que hi ha una aquesta atracció.
0: És interessantíssim, eh? A Catalunya han tingut molt problema on ubicar, no? Sovint les centrals eòliques, per exemple, no? Estàvem parlant molt de sol, darrerament d'un i del vent que tenim també aquí, eh? L'altre dia llegia que hi ha un nou mapa ja dibuixat, en el qual sembla que hi ha un cert consens per distribuir per tot el país el que serien aquest tipus d'instal·lacions, no?
1: Sí, s'està fent el pla territorial de les energies renovables i el que hem fet és establir mínims municipals, en el cas de la fotovoltaica, i comarcals, en el cas de l'eòlica, on s'estableix que si hem d'arribar a l'objectiu global, cadascú ha d'assumir la seva part. perquè si no, no sumem. I des d'una perspectiva de país, no? Perquè si, jo ja entenc que la majoria dels municipis o de la gent de, digui, home, potser no vull tenir un parc eòlic al costat, no? I a mi m'encanta, però entenc que hi ha gent que digui, a mi això no m'agrada, no? Perquè el meu paisatge l'hem de preservar. Però és que hem de fer tots aquest esforç. Hem de, és a dir, estem en un moment on per tenir autonomia estratègica i per ser competitius necessitem tenir aquest tipus d'instal·lacions. Evidentment s'ha de fer amb diàleg, amb compensacions, amb paciència, tenint en compte les opinions del territori, no? Però necessitem línies elèctriques i necessitem molins i necessitem plaques solars. És una oportunitat històrica i per tant hem de ser valents i de fet l'experiència es demostra que una vegada tens el parc posat, nosaltres, per exemple, un dels primers parcs solars que vam tenir, que era Vidreres, l'alcalde és el major fan del parc i hem vingut alcaldes d'altres municipis a visitar-lo i està molt orgullós i fem visites de grups d'instituts i al final el bar del poble està encantat perquè cada vegada anem generant més...
0: Deixa'm que li pregunti, quins són els avantatges per a una determinada zona instal·lar una instal·lació d'aquestes característiques?
1: Bueno, hi ha els avantatges de la creació de feina durant la construcció, hi ha els avantatges dels ingressos fiscals, que no són menors. Per exemple, ara la central reversible de la Baells generarà uns 10-12 milions d'euros d'ingressos municipals, vull dir que no és menor. I després hi ha tota la part de que gràcies als parcs solars o als parcs eòlics segurament hi haurà indústria que s'hi podrà establir. No? És a dir, a Mont-roig del Camp, l'empresa Lotte diu, jo obro aquí la fàbrica de bateries, però si no tinc un parc solar al costat que em proveeixi d'energia més barata, no obro, poso com a condició tenir el parc solar. Per tant, allà, evidentment, tothom, o quasi tothom vol el parc solar, perquè això és el que permet tenir la fàbrica, que la fàbrica sigui viable. No? A Sagunt ha passat el mateix, amb la fàbrica de Volkswagen de bateries. Hi ha un parc de 150 megawatts a tocar de la fàbrica que subministra de manera directa, com un autoconsum a la teulada, però sobre el terreny.
0: Escolta'm, aquella gent que diu que apostar per determinades energies que requereixen de bateries en realitat és una contradicció, perquè després què fem amb les bateries? Vostè què li diu?
1: Les bateries són, com a mínim, una tecnologia, com a mínim, diria, de transició, com a mínim, perquè jo crec que sí que la central de bombeig hidroelèctrica, no, amb dues bases i que permetin bateries d'aigua, crec que són més prometedores a llarg termini i tenen més durada, però les bateries ja estan aquí. Un dels grans defectes de l'energia fotovoltaica és que produeix quan hi ha sol, no? I això és un defecte perquè ara estem aquí a la ràdio consumint energia i no hi ha fotovoltaica. Per tant, necessitem bateries. Si tens tota l'energia que es concentra en una franja del dia, necessites poder, el que us deia abans del tomàquet, per sort tenim la nevera i per tant podem tenir el tomàquet allà uns dies fins que el consumim. Doncs amb la bateria és el mateix. Necessitem aquesta bateria perquè si no el sistema no té prou resiliència.
0: Que interessant és tot plegat, eh? S'ho passa bomba. A vostè li agrada molt la seva feina.
1: Jo sóc de les persones més afortunades del món. No em puc queixar de res. Tinc una feina meravellosa.
0: Quina sort. Bueno, no, quina sort nosaltres. Ens passa una mica el mateix. Deixa'm que li digui. Demà quan arribi a... On té l'elèctrica?
1: Estem al carrer Casp 15.
0: Casp 15?
1: Sí. O sigui,
0: passeig a Gràcia, Pau Claris.
1: Estem al davant de la cadena SER.
0: Al davant de... Bueno, per això que conec una mica la zona. Hem treballat uns quants anys allà. Ostres, em preguntava, quan arribi demà, els seus objectius, ara mateix, perquè clar, estem parlant de tot això, però hem començat l'entrevista, Ignacio, parlant de la descarbonització de l'administració. Uh-huh. En quina part del procés estem ara mateix?
1: Hem d'arribar a 1.000 megawatts. A 1.000 megawatts. Ara hem fet, aquests dos anys i poc, hem fet ja 50. Ara, la posada en marxa és difícil. Aquest any volem passar de 50 a 100. L'objectiu és duplicar. Per tant, ara mateix, aquesta setmana, el que estem fent és reformar els criteris d'inversió per la compra de parcs solars que farem a l'abril i estem ara treballant amb instal·lacions ja concretes. Per exemple, hem començat les obres de les plaques a l'Hospital Clínic, ara recentment, i estem ara ultimant una decena d'instituts que estem començant obres també.
0: Interessant, eh? Daniel Pérez, li agraeixo de veritat moltíssim que hagi vingut avui al nostre programa.
1: Un plaer.
0: Porta a bicicleta. Li he preguntat si tenia un Tesla, m'ha dit que no, que ell viatge en bicicleta, no, com no podia ser d'una altra manera, no? Ha estat de veritat molt interessant tenir-lo avui amb nosaltres.
1: Em quedaré a escoltar lo del Tesla ara.
3: Són les 8.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon vespre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ambaixadora d'Espanya a Ucraïna, Adela Díaz, es troben en bon estat després de l'atac rus amb un dron contra la seu del Servei de Seguretat d'Ucraïna a Kyiv i que ha causat alguns ferits que han necessitat ser atesos a l'hospital.
3: Efectivament, hem hagut d'interrompre la visita perquè hi ha hagut ara fa ben poc doncs, uns bombardejos que han afectat a instal·lacions de la Guàrdia de Fronteres i, en fi, doncs, lògicament ha generat un impacte emocional a les persones que ens estaven atenent.
5: La Guàrdia de Fronteres és una de les que ha rebut ajuda catalana directa i és on, per exemple, es va lliurar el comboi d'ambulàncies, vehicles i material mèdic procedent de Catalunya a través de la missió humanitària del convent de Santa Clara, encapçalada per Sor Lucía Caram, que també es troba de visita amb el president Salvador Illa. Canviant de qüestió, prop de 200 persones han participat en un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, en record del nadó trobat mort en un domicili del municipi. L'alcalde Josep Lluís Gimeno s'ha compromès a analitzar quins mecanismes poden haver fallat i què cal millorar per evitar que es repeteixi una situació semblant.
6: Com alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències.
5: El consistori ha decretat 2 dies de dol oficial, el cas continua sota secret de sumari. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a combatre l'odi que sovint circula a les xarxes socials.
7: Son una herramienta extraordinaria para encontrarnos, para organizarnos, para levantar la voz, pero también, por desgracia, pueden encerrarnos en burbujas donde solo escuchamos a quienes piensan como nosotros o como nosotras, convertirse en armas de destrucción masiva para nuestras sociedades y para nuestras democracias. Lo estamos viviendo, y no solamente en nuestro país, sino también en otras muchas grandes democracias, y por eso hacen falta más preguntas, más pensamiento crítico.
5: Ho ha dit en la inauguració de l'Assemblea del Consell de la Joventut d'Espanya. Des d'allà ha apel·lat a la importància d'escoltar els joves sense prejudicis. Canviat la qüestió d'Airbus. Ha arribat a un principi d'acord amb la majoria dels sindicats per desbloquejar el conflicte laboral obert des de l'inici del mes de juliol. La mediació del Ministeri d'Indústria amb la participació del ministre Jordi Hereu ha estat clau per acostar les posicions. Hereu assegura que el preacord beneficia els treballadors i preserva la competitivitat de la companyia.
8: Un gran acuerdo para el futuro de Airbus. Y en este sentido, yo espero y deseo que sindicatos como Útil o como CGT se puedan unir a la defensa, en la defensa d'esta plataforma.
5: La vaga va començar l'1 de juliol per les retallades en el teletreball i la pèrdua de poder adquisitiu. El text acordat se sotmetrà aquest setembre a un referèndum vinculant entre tota la plantilla d'Airbus Espanya. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha votat a favor de canviar el mapa del món per representar correctament la mida d'Àfrica, que apareix molt més petita del que realment és. Aquest era el moment de la votació. La resolució impulsada per Togo i votada avui ha estat aprovada per 164 vots a favor, 6 abstencions i un únic vot en contra dels Estats Units. La realitat és que Àfrica, en el mapa actual, creat el 1569, apareix de la mida de Groenlàndia, quan en realitat seria fins a 14 vegades més gran. La resolució aprovada avui respon a una reivindicació històrica de la Unió Africana, però no és vinculant i no pot ni busca eliminar el mapa que coneixem fins ara o prohibir-lo. Sí que espera que les institucions i àmbits com l'educació o la tecnologia actualitzin els seus plans d'estudi i ús. Ha estat una tarda complicada amb diferents afectacions, sobretot a la P7, també a les rondes. Actualitzem la informació a aquesta hora. Sílvia Lama, bona tarda.
9: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha retencions a la P7, que ha presentat sobretot els problemes al municipi de la Roca, on hi ha hagut un camió accidentat, ha estat retirat, però aquesta cua ha perdurat en el transcurs de la tarda i ara mateix encara tenim 10 quilòmetres en sentit Girona, arriba fins a Mollet. Ara mateix també, encara en aquesta P7, un parell de quilòmetres ha barbat en sentit Tarragona, i a Montroig hi ha una avaria, hi ha un carril tallat, hi ha lentitud amb un tram de mig quilòmetre, però la situació viària sembla que tendeix a normalitzar-se. Encara tenim alguna mobilitat, especialment a les rondes en sentit Llobregat, i comencem ja a tenir retencions cap a la Costa Daurada, de fet, a Costa Brava, perdó, en el cas de la C31 a Montgat, a la C32 Nord, tant a Lella com a Argentona, i ja hi ha retencions a Llagostera cap a Palamós a la C65. Per tant, aquesta mobilitat que teníem a l'àrea metropolitana ja s'està desplaçant cap a la Costa Brava i la Costa Daurada. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies. Rècord de temperatures avui divendres. Quin temps farà demà? Jordi Oriós.
10: Bona tarda. Demà les temperatures màximes, sense canvis a Catalunya, podrien baixar lleugerament a l'interior de Tarragona, inclús pujar lleugerament a altres punts. Continua la calor intensa, especialment a les depressions centrals, perill important per temperatures significativament elevades. Demà s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Durant el cap de setmana continua la calor, també la setmana que ve. Només a partir de meitat de setmana que ve s'espera que comencin a baixar les temperatures. És una informació d'AEMET.
5: És tot el que us volem explicar. Actualitzem la informació a les 9. Fins ara.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
0: Saps que m'he quedat una mica preocupat amb la conversa que teníem aquí fa un moment, David?
11: Sí, per què? A mi m'agradava.
0: A mi també m'agradava la conversa. El que passa és que jo desconeixia que les noies comparen entre elles, arriben a explicar fins a tal grau de precisió com són els... com dir-ho? Els atributs...
11: Els atributs, els membres virils...
0: Els membres virils de les seves parelles ocasionals. O no tan ocasionals.
11: Jo ja em temia que això anava per aquí.
0: Sí?
11: Sí, jo sí.
0: Per què?
11: Sí, perquè la gent comenta les coses.
0: Però...
11: Les coses ocultes, la gent les comenta.
0: Però dos nois, amics, no parlen de com són els pits de les seves nòvies, no?
11: No. Jo crec que...
0: Sí?
11: Potser de les seves parelles oficials, no.
0: No, d'això parlo.
11: De les ocasionals,
0: sí. De les ocasionals, sí. De les ocasionals, sí. Però estem parlant de les parelles, no? Sí, ja sé que totes voleu parlar. Un moment.
11: Està tothom
0: ja que vol aquí tothom dir la seva. Ostres, que vinc d'una tertúlia dificilíssima. Em podeu deixar tranquil? Oh, quin rotllo de gent. Tu creus?
11: Hi ha temes que agraden molt.
0: Sí?
11: Hi ha temes que fascinen.
0: Oh, quina gent tan pesada, per favor. Sí, sí. A veure, què voleu, Vanessa Hogar, què dius?
12: No, que les noies també ho fem amb les parelles ocasionals, no amb les fixes.
0: Ah, ja.
12: Clar, igual també ho fem amb les fixes, però quan la cosa
0: ja no és
12: molt suau, en plan més... amb una íntima, saps? No amb qualsevol amiga aquí ja sobre la taula, com és, no, home, no.
0: No, eh?
12: No.
11: Això es fa.
12: No.
0: Què passa, Glòria?
13: Pues jo crec que els homes, si parleu, però només de lo bo, si no diràs mai, ui, tenia el pit de tossat, i nosaltres això és el que especialment ens agrada explicar.
0: Les noves xungues, o sigui,
13: la tenia, us agrada sobre... La tenia torçada...
0: No la tenia torçada?
13: Home, n'hi ha torçada.
0: Ah, sí? No sé, jo.
11: No.
13: I també podem parlar, per exemple, de les ungles dels peus o dels mitjons. Vull dir, no només del membre, de qualsevol cosa.
11: Hi ha molta maldat perquè els micropenis s'esbomben.
13: Home...
11: Quan algú veu un micropenis, automàticament és una cosa que s'escampa com una taca d'oli.
13: I el mal patogen...
0: Què dius?
13: El que fa petons amb baves.
0: Petons amb baves. Què dius, Olga?
14: Jo penso que hi ha noios que ho deuen fer. Jo no conec a ningú.
12: Quina cara més gran.
0: Tota fina. Hi ha la gent falsa, la molt falsa, i després està l'Olga.
11: Molt falsa.
0: Saps? Directament. Hola, Jordi Esteve.
15: Hola, què tal?
0: Perquè tu expliques aquestes coses o no?
15: Jo penso com el David, que les noies expliquen més aquestes coses entre elles que nosaltres.
0: Sí. És que no hi ha hagut aquí una conversa sobre amics bombers de no sé qui,
15: sí.
0: Que han començat, oi, m'han dit que... Diu, però com que t'han dit?
15: Sí, sí.
12: M'han dit.
11: M'està entrant molt de calor.
12: Per què?
0: Pots obrir, si vols, sí. Però no sé si serà pitjor el remei que la malaltia.
11: Ah, perquè entrarà...
0: La calor.
12: I se'n volia desaparèixer.
11: Hi ha una cosa que és molt injusta, que és que, això ho he pensat jo moltes vegades, que o sigui, el membre viril, ara que estem parlant, i ho direm d'aquesta manera, no? Per fer-ho així més,
0: penis,
11: més suau, el penis,
0: no?
11: Sí, però a mi m'agrada el membre viril.
0: El membre viril és una
11: cosa que es manté oculta. Quantes persones poden veure el teu membre viril durant una vida? Poques, en realitat.
0: Home,
11: poques. No, comparat amb les persones que cada dia et veuen el nas...
0: Perdona, guapo, a mi el meu membre viril...
12: És que jo el parlava del seu nas.
0: Perdona, el veu cada dia molta gent.
11: Al gimnàs. Sí, però el nas, per exemple, te'l veu molta més gent. Clar, tu si vas al metro... El nas és una cosa que cada dia te'l poden veure quantes persones? 5.000 persones?
0: Sí.
11: I el penis en una vida no arriba a 5.000 persones, la gent que et veu
0: com
11: el penis.
0: Que no? I tant que arriba.
11: 5.000?
0: Home, que jo vaig cada dia al gimnàs. Però són molts anys de gimnàs.
11: Però no són 5.000 persones, no. Són els mateixos sempre.
0: Bueno, quina conversa tan rara estem tenint avui. Ell
12: té calor, mira.
0: A veure, espera, deixa'm que li pregunti al Jordi Esteve. Pots deixar obert-hi tot, si vols. Si tens molta calor, pots deixar obert.
11: Entrarà calor sobre, tu, és igual. Bueno,
0: Jordi Esteve, tu, 5.000 persones que t'hagin vist el penis al llarg de tota la vida, et semblen moltes o et semblen poques?
15: Home,
13: 5.000 és bastant.
11: Són moltes, eh?
15: Són moltes, però jo crec que al final...
0: Que et vegin.
15: Que et vegin, al final, partits de futbol, partits de tenis, no? Al gimnàs...
12: Però escolta, al gimnàs,
0: un dia te'n vas a la platja, un dia te'n vas a la platja nudista, i només en aquell dia... Quanta gent ha vist el penis?
12: No, però escolta, és diferent, bueno, perquè jo el gimnàs, per exemple, jo veig, però no miro, no m'hi fixo, no, realment no ho visualitzo.
0: Però tu no pots veure penis perquè havies d'entrar al vestidor
12: masculí.
0: Bueno,
12: estem parlant de la part femenina.
0: Ah.
14: Jo tampoc em fixo, eh?
12: No, o sigui, estan allà, si les veig, no, les miro tampoc.
0: Però no dius que et mirin amb atenció.
12: Sí,
0: perquè
12: però...
0: això, de fet, seria molt incòmode.
12: Però no es veu. Si tu no mires amb atenció, veus a la persona, veus carn.
15: No, però
12: però no
15: sí
12: veus
15: a,
12: com és allò.
14: Però els pits sí que
0: els què dius?
11: No us enganyeu.
0: Què dius?
12: Perquè vosaltres mireu més del que jo em penso.
11: Tema, perquè hi ha gent que és això, avui, al final... Mira, quan una persona agafa i diu, per exemple, Julio Iglesias,
0: sí,
11: que ha anat amb moltes dones... No, sí, Julio Iglesias és un dels homes...
13: Sí, va dir, no sé
11: quantes. No, que havia anat amb no sé quantes dones. No sé, ara no recordo la xifra.
13: 3.000.
11: 3.000. Pues ja són 3.000 persones que li han vist el penis a Julio Iglesias. 3.000 són poques persones, en realitat, eh?
0: Però no, són 3.000 persones que han interactuat amb el seu penis.
13: Clar, exacte. Sí.
0: Aquesta és la diferència. Sí,
11: però veu-ho quantes persones més? No moltes més.
13: No moltes més, perquè Julio Iglesias no va al gimnàs.
11: Aquí?
13: Públic, vull dir.
11: Vull dir que al final és molt injust, això. És molt injust,
13: Julio Iglesias no
11: perquè
13: el nas te'l
11: veuen milers i milers de persones en una vida. Potser podríem arribar al milió de persones.
0: Sí.
11: Imagina't. Clar, el nas... En tota una vida, si tu vius 85 anys,
13: sí,
11: més d'un milió de persones...
0: Quina fixació tens amb el nas?
12: Perquè, jo ho sé.
0: Ho dic perquè també, a nivell privat, no, abans també he fet una comparativa.
11: Perquè ho trobo injust, això. Ho trobo injust.
14: Perquè va per aquí. El nas diu el que tens a baix.
12: Ell vol parlar del nas perquè té un nas prominent i vol dir que la gent entengui que tot ho té prominent.
0: Ah, sí?
12: Llavors ell parla del nas. Quan parla d'aquest tema, ell parla del nas.
0: Però jo crec que el David no era això el que volia fer. O sí.
11: Més o menys.
0: Ah, potser sí. Molt bé.
11: Està buscant a vegades la fórmula per explicar certes coses.
0: Molt bé. Aquest és l'exemple típic del que passa al Plaseta. És a dir, que hem començat el programa, encara no hem dit res. Però ja portem 13 minuts parlant.
14: És que he dit que el nas diu com és allò.
0: Deixeu-me que faci una petita referència a allò que farà aquí cadascú avui i després començarem a descobrir la música que hem portat avui. David Balaguer.
11: No, avui es porto un estudi dels més absurds que he llegit mai.
0: I horrorosos.
11: A mi m'ha semblat molt divertit.
0: Bueno.
11: Perquè gràcies a aquest estudi podem descobrir coses vostres.
0: Ah, sí?
11: Oi? Sí.
15: Ostres.
11: Per exemple, sabem coses de la Vanessa Hogart gràcies a aquest estudi.
12: Mira que bé.
0: Molt bé.
12: No cal molts estudis perquè ja sóc com un llibre obert.
0: Però haurem de fer alguna comprovació? O no?
11: No caldrà perquè amb aquest estudi ho sabrem tot sense veure-ho.
0: Ah, molt bé. Vanessa Hogart, tu de què parlaràs avui?
12: Mira, jo parlaré de l'ordre i del desordre.
0: Ah, molt bé.
12: Però a més és molt important perquè... tothom es pensa que l'ordre i el desordre, pues, una persona ordenada és una persona pues, centrada, sensata, que és positiu, i que el desordre és negatiu. Pues jo diré que no, i que no té a veure amb la mandra.
0: Ah, no?
12: No. Tot té a veure amb l'equilibri, i tot pot ser bo i tot pot ser dolent.
0: Em sembla molt bé. Olga, tu has preparat una cosa molt a la línia del que passa aquests dies.
14: És que jo penso que aquest calor provoca divorcis. És que ho ha de provocar.
12: Perquè
14: és insuportable i no aguantes a ningú. I jo l'altre dia anava caminant pel carrer, pensava en el que havia dit en David l'altre dia, del suor, el sexe, i pensava, és veritat, ara algú a sobre meu que em sui? Quin pal. I llavors anava caminant pel carrer i anava pensant i veient a la gent, i jo que sóc tan positiva, odiava la gent.
11: Tu odiaves a la gent?
14: No podia, amb aquell calor, estava insuportable. És que m'odiava jo. M'odiava jo. És que
11: posa de
14: mal humor. No puc amb aquest calor. Odio la gent que deia, que venga el verano, vete a la mierda.
0: Bueno, és que jo crec que en els darrers dies hi ha hagut molta gent que defensava l'estiu que se n'ha d'estir.
12: Jo no, jo continuo. O sigui, mira que contenta estic.
0: Ja.
12: Si estic tan guapa.
14: Tira-la per la ventana un poquito.
0: La coca. I tu, Jordi, estiu aquest? Tu no vens aquí a...
15: Pues mira, jo no li he dit res a la Glòria, però us parlaré d'uns premis.
0: D'uns premis?
15: Sí.
0: Que t'han donat un premi?
15: No, encara no, però...
0: Te'l donarà.
15: Els premis, sí.
0: Ah, molt bé.
15: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé, que interessant.
12: Serà per ser xef, no? Sí. Eh? Per ser un bon xef.
0: Seran premis gastronòmics?
15: Bueno, no, no exactament.
0: Ah, no són gastronòmics?
15: No, no, no, no. O sigui
12: que... Llavors són de l'altre tema que li agrada a mi.
0: De les bromes? O de què?
12: Dels clubs aquests.
0: L'altre dia vaig estar prenent alguna cosa amb el Ferran Casas i parlàvem del Jordi Esteve. Deia, però com un tio de l'edat del Jordi Esteve fa coses com portar un bolígraf que et dona descàrregues.
12: Saps? Diverteix, eh?
11: Sí, és com un nen petit.
0: És com un nen petit. És veritat, Jordi.
12: Tens que s'encanta.
15: Perquè al final ens ho hem de passar bé i ens ho hem de... La gent està molt avorrida i està...
12: Yeah. Bueno, sí, clar, quan he arribat estava fent alguna cosa sota el meu micro i dic que m'haurà posat un bitxo o alguna cosa. I jo no em volia sentar. Dic, què estàs fent aquí?
0: Què feies, Jordi?
12: No ho sé.
15: No, està tocant si estava el micro bé.
12: No crec. No. A veure, no, estava tocant, bé. A veure si estava el meu micro bé. Què li importa si està el meu micro?
15: No, perquè el meu micro no s'escoltava molt, dic, deixa'm mirar-li.
11: Diu, ens ho hem de passar bé, diu.
12: No,
11: però
12: és ell
11: que s'ho passa bé.
0: Ell s'ho passa
11: molt bé. Els altres no, perquè clar, a mi em va donar un 9-8. Ell s'ho va passar molt bé, però jo quan vaig arribar... No,
0: ell es va quedar... El divertit, clar, això la gent no se'n recorda. Però el Jordi li va regalar un 9 d'oca al David Balaguer, perquè el David explicava que sempre ell sopava una truita a la francesa. I aleshores, el David, que és un bon jan,
11: sí,
0: va arribar a casa...
11: Tot content.
0: Va guardar l'ou un parell de dies, no? per una ocasió especial. I aleshores va arribar, i el dia que va decidir, tal, clac, clac, obre l'ou i no sortia res, estava buit.
11: Estava buit.
0: Però ell és tan bona persona que no va dir res.
15: Ja.
0: No, guai, no, perquè... Malbé, no?
11: Perquè jo vaig pensar, hòstia, tot un xef amb estrella, m'ha portat un ou podrit. I dic, hòstia, això no ho puc dir, perquè, clar, el faré quedar molt malament.
15: Clar. La meva dona...
11: Imagina't, a sobre em vaig voler protegir.
12: Bo, és massa bo.
11: Et però vaig voler protegir.
0: Però això no ho has compensat? No li has portat mai un ou?
11: Sí,
0: d'oca,
11: després, sí, després em va portar. Sí. No, jo un dia portar un pastís de formatge molt bo.
0: Molt bo.
12: Bueno, ens la va deixar provar.
11: No, a mi m'ha donat un defensa.
15: A ell, li vaig donar un, sí, home,
12: sí. I a nosaltres no.
15: Perquè la meva dona estigués contenta, perquè si no...
0: Tu prefereixes tocar-te el micro. Saps? A tu et toca el micro, a mi em dóna descàrregues elèctriques. És així. Jordi Esteve. Espera, Glòria Galiano, i tu de què t'enfadaràs avui?
13: De la gent que gasta molts diners i que té molts diners.
0: Ah.
13: En fi, bueno, això.
0: Senyores, senyors, li hem demanat, com sempre, a tota la gent que integra el Pla Z que ens porti una cançó. I la cançó que avui he escollit David Balaguer és aquesta.
16: Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo hacer.
0: Cantava això?
11: Bet Rodergues.
0: Qui?
11: Bet Rodergues.
0: Bet Rodergues.
11: La Bet.
15: Boníssima, eh?
11: Però aquesta l'he seleccionat per un motiu, eh?
13: Eurovisió.
12: Ara ens ho expliques, perquè això mereix una explicació,
0: sí,
12: eh?
0: Sí, jo només vull dir-te que m'estic plantejant acabar amb aquesta secció.
12: Mi
11: vida.
12: David.
11: Boníssima.
0: Ui, a veure, per què?
11: Primer Bet Rodergues m'encantava. I aquesta cançó, jo en aquell moment seguia el Festival d'Eurovisió, Bet hi va anar amb aquesta
13: enamorat
11: cançó,
13: de Bet una mica.
11: Molt enamorat de Bet Rodergues, aquell dia estava espectacular.
13: Guapíssima.
11: Després l'actuació no va ser del tot bona, però ja estava espectacular. Sí. I aquesta cançó la trio avui, tan

0: Vaig a locals, però quan vaig a locals m'agrada fixar-me en els temes que aconsegueixen que la gent s'esveri una mica. I aquest ho aconsegueix.
1: Sí. Sí,
0: aquest ho aconsegueix.
2: Bueno, està molt bé.
0: És indispensable.
3: Aquest serà tothom sap una frase.
1: Sí, sí, sí. A mi no t'hi fiques, eh?
2: Com que no t'hi fiques? Sí, ho acabo de dir. Perdona, Vanessa, acabo de dir que estic a punt d'acabar amb aquesta secció. Em sembla pitjor. Jo he dit, no m'agrada.
1: Ja però sembles anglès. Sembles anglès.
2: Mira el que et vaig a dir. És la pitjor elecció que s'ha fet en aquest programa d'una cançó.
3: Però pitjor que el senyor aquell.
2: No,
3: aquell que no t'agradava gens, aquest de Miami. Ai, el de Torero. Ai,
2: el de
3: Chayanne.
1: Aquest és pitjor.
2: És diferent, aquest és pitjor.
0: Mira què ha dit la Vanessa. Però et diré que, Vanessa, les meves cançons no li solen agradar mai.
1: Les d'ell.
0: I si el Toni et digués a tu algun dia que ens carregarem aquesta secció després d'una elecció teva...
2: Sí. Oh, ui, ostres, raó, eh?
0: Jo encaixo les coses amb esportivitat.
3: Tu ets una persona...
0: Jo encaixo les coses amb esportivitat. No li agrada, doncs no li agrada, tu, què hi farem?
3: És que jo crec... també et vaig dir la veritat, sincerament. Jo crec que tu ja t'agrada.
0: Sí.
3: Perquè tu... ja em vas una mica per tocar els nassos.
0: Jo penso veure quina cançó pot tocar una mica els nassos.
3: Això és.
2: Ja.
4: Pues a mi totes les del David m'agraden.
2: Ja. Però tu és que... És que...
1: Com ho llegim, això?
2: Però a la Olga en realitat li agrada tot el David.
4: Tot.
2: O sigui,
0: sí.
2: Adoneu-vos que ell abans li agradava l'estiu, però després d'escoltar a David Balaguer dient que el renuncia al saxa quan arriba la calor... que és la... Ara ell ja està pensant en que li fa cosa.
1: Sí, no m'ho esperava. Jo no m'he donat compte d'això, però que... O sigui, tu, molt bo, ets molt bo.
2: En tot,
1: sembla que no hi siguis.
0: És molt observador.
1: És molt observador. Però vol, ara mateix és flipant.
2: A veure, un moment. Hi ha alguna cosa, Olga, que ens vulguis explicar?
4: Sí.
0: Pots dir-ho, Olga, no passa res.
4: Volia dir, abans que acabi el programa, que és el meu home ideal, les truites, el suor, tot això.
2: T'has fixat amb el seu dit gros, potser?
4: Bueno, és que ara el nas no puc parar de mirar el nas.
0: Vols que t'aixequi el dit pols a veure si t'agrada?
2: Déu meu. Bueno,
4: que suem.
2: Són les 9 i 22 minuts, fa calor.
4: No podem suar.
2: Jo imagino que vostès saben que ens queden 2 setmanes per marxar a vacances. La gent està esverada.
3: Aquest és la temporada, no pots ser venir.
2: Sí.
3: No pots ser venir.
2: Sí. Què dius,
1: que per això m'agrada l'estiu, perquè la gent s'altera i estem més animats que mai, estem aquí. Bueno.
2: Jo tinc ganes de conèixer una mica la teva cosa d'avui, això de l'ordre i el desordre.
1: Mira, hi ha cases que són impecables.
2: Sí.
1: Tu les veus i dius, aquí viu una persona centrada, viu una persona feliç, viu una persona
2: endreçada.
1: Responsable, endreçada, gens mandrosa. Igual viu una persona que de tant... A mi em passava això. De tant estrès i sobrepassada que es troba, l'única solució per rebaixar el cortisol és posar-se a ordenar i a netejar la casa.
2: Què dius?
1: Sí, passa, però això és real, eh? No ho dic jo. Ho diu un estudi i jo, quan l'he llegit, dic... Per això li he agafat, dic, mira, com a mi... Jo he passat èpoques d'ordenar-ho tot i èpoques de no. O sigui, jo també passa el mateix quan la persona està sobrepassada, també et pot passar, com a mi, que fer qualsevol cosa és com impossible. Se't fa una muntanya rentar els plats o rentar un got. O... També, o sigui, quan un està molt malament, o es posa a ordenar com un boig, o es posa que no fa res.
2: Però no estic entenent molt bé el que...
1: Això no m'agrada que em diguis que no m'entens. Sí que m'estàs entenent perfectament.
2: No, és a dir, que a on vols arribar? La cosa és a on vols arribar.
1: Que s'ha de trobar un equilibri.
2: Val. En general o amb l'ordre?
1: Amb tota la vida. Però amb l'ordre s'ha de trobar un equilibri, perquè és això, que les persones que són molt ordenades sembla que siguin com les millors i en realitat potser passen també un període d'estrès, potser haurien d'anar, tant uns com els altres, haurien d'anar a que els mirés un terapeuta.
3: La Vanessa, avui en dia està molt mal vist l'ordre. Al mínim que ets una mica ordenat, et diuen que tens toc.
1: Bueno, et dic una cosa.
4: Ah, sí.
3: Perquè ara
4: sí.
3: Tot és que no deixeu fluir, te li conté. A la merda, no vull fluir.
1: No, perquè et dic una cosa. Si una persona...
0: M'agrada molt quan dius més a la merda.
3: És que jo...
0: És molt bo,
2: però t'han dit tens, molt...
3: A mi?
2: Que tens toc, que diuen?
3: Cada dia m'ho diuen.
2: Ah, sí?
3: Sí, senyor.
2: Quasi cada dia?
3: I si no m'ho diuen, perquè no ho verbalitzen, però...
2: Ho pensen.
4: Jo admiro la gent ordenada, l'admiro. Jo no sóc gens ordenada.
2: Ah, no ets ordenada, tu?
3: Pues que jo no ho soc
4: tant. Caòtica. Però dintre del caos, jo sé on estan les coses.
2: Sí, aquesta cosa sempre fa molta gràcia. És una mentida. Aquesta és una mentida.
1: Igual que diuen, no es pot, em deia la Glòria abans, no es pot tenir ordenat sense estar net. Mentida. Jo no puc netejar. Hi ha gent que si jo no puc netejar alguna cosa, si abans no ho ordeno.
2: Clar.
1: Jo puc ordenar i no netejar, en plan guaro, tot ordenat i ple de pols. Això ho pots fer, però si tu vols netejar-ho, tens que ordenar, perquè si no, no, ha, no pots.
2: De fet, hi ha gent que només ordena quan neteja.
5: Exacte.
1: També, també.
3: Però llavors què passa? Que aquest ordre els dura 3 dies.
2: Clar.
1: Sí, com a mi.

0: Perquè, no, és que el problema és que si tu dius que aquest got va aquí, suposem, perquè hi ha una estanteria, van els gots rectes, van aquí. Si tu quan treus un got i el rentes, no el tornes a posar allà i el deixes en un altre lloc, ja estàs fent caos. Ah,
1: sí, però clar. És veritat, eh? A mi em passa
0: si
1: això.
0: Si tu vas a la rentaplats i llences les coses del rentaplats de qualsevol manera... Estàs fent caos.
1: És que hi ha coses molt senzilles que s'han de seguir fent. És el que diu ella. No cal ser extremistes, però si hi ha un got que d'aquí, per què el deixes por ahí?
2: Què passa, no? David? Que jo estic molt content perquè ara us explicaré una anècdota personal de la qual me'n sento molt orgullós.
3: A veure.
2: Jo tenia a casa meva... És una anècdota d'aquesta setmana, eh? A casa meva... Hi ha una habitació que era l'habitació dels horrors.
1: Jo també
2: perquè,
1: tenia
2: perquè
1: una.
2: Perquè era de drapaire directament, o sigui, una habitació de
3: síndrome
2: de
3: Diògenes. Tot, aquella, habitació...
0: Allò que fatal. El quarto dels mals endreços.
2: No, però estava fatal. I jo pensava, dic, hosti, això he de fer alguna cosa aquí, perquè s'estava acumulant la merda allà que donava gust. I aquesta setmana m'hi vaig posar. Més de 3 hores, eh? Més de 3 hores, eh?
3: Per endreçar l'habitació.
2: Per endreçar l'habitació. I ara l'he deixat d'una manera... que em foto allà al llindar de la porta i me la miro. I vaig pensant, mare meva, quin plaer, quin gust. Ara sento gust mirant aquella
1: habitació. Però no ha passat això, saps què deia? Saps què deia? Jo quan venien amics meus hi havia sempre una habitació tancada, que ara hi ha un despatx, hi ha un llit, però és un despatxet, perquè sembla un sofà, bueno. I em deien, però què hi ha aquí? I jo deia, aquí feia broma, diu, hi ha un orco que viu sota el llit. La conya és que hi havia un orco, segur que hi havia un orco por ahí. I fa poc, també, perquè saps per què? Perquè volia que m'arreglessin lo de tendre la roba. I llavors va venir el senyor a l'habitació per arreglar-ho, perquè donar al pati, que està al pati tan... Home, tenia que almenys deixar-li una mica d'espai lliure per arribar a la finestra i arreglar això.
3: Clar. I tu, Jordi, ets molt endreçat?
4: Jo al restaurant sóc molt endreçat, a la cuina, molt endreçat, m'agrada cada cosa al seu lloc.
3: Una cuina d'un restaurant com el teu, sí, d'una estrella Michelin i tal, però... ha d'estar superorganitzat,
4: sí,
3: tot, no?
4: Molt organitzat, m'agrada, no sé, les espècies ben posades, tot ben posat, cada cosa al seu lloc, però a casa, en canvi, és diferent, a casa.
1: Clar. En casa d'arrere, cuchillo de palo.
4: Sí, és curiós, eh? Perquè la meva dona, hòstia... Para
0: de banyar.
1: Això serà calor, sac, eh?
4: No? Però m'imagino que deu passar més cases.
3: Què dius?
4: Deu passar més cases, no deu passar a mi, no? Però és veritat que a casa, clar, tens poc temps i el temps que tens és per descansar, no? En canvi, sempre ens barallem perquè diu, és que el restaurant el tio és muy bonito i a casa ha fet un desastre,
0: perquè
4: no?
0: Perquè no es tracta d'endreçar, es tracta de no desendreçar.
4: Clar, però si molt a casa bona. toco poc a casa.
1: Toques jo poc. Dic, és fàcil mantenir-ho bé, en plan la tovallola, doncs t'aixugues les mans, sí, deixa-la quan l'has trobat, penjada. No fa...
2: Jo ara ja no vull que en aquella habitació s'hi torni a acumular la merda. I penso aconseguir-ho. Perquè ara la pau que em transmet allò és que estic molt content. Em sento feliç quan miro aquella habitació.
4: Si has l'energia.
2: Quan la mirava m'agobiava.
1: Clar.
2: Que és això, ple de merda. I ara, en canvi, em sento bé. Per tant, allà no hi tornarà a entrar res.
3: Olga, digues.
5: No, que jo, la Glòria i la Vanessa, jo no vull conviure amb elles, eh? No?
1: Per què?
5: Perquè ens abrallaríem. Perquè jo la toalla va a qualsevol
3: lloc,
5: el got, el mo...
3: Ni amb mi.
5: Tu també?
3: Pues jo sóc així.
5: Jo vaig movent les coses...
0: Una mica, jo és que no em considero que sigui tant, però... Jo, dir, si jo deixo la meva cadira d'una manera... i tu la fas servir, torna a deixar com l'has trobada.
3: Hi ha un moment molt divertit a la vida, que és el dia que un nen et pregunta, has vist on està la motxilla? I tu dius, està on la vas deixar?
5: No?
3: Que és aquella frase que l'has sentit mil vegades, sí, i tu et sents a tu mateix dient-la? Doncs on la vas deixar?
0: Acabat jo i ho trobo.
3: Ah, no, clar. Això no havia arribat a dir. Però és veritat que, per mi, la motxilla té un lloc. Les claus tenen un lloc. Sí. Jo arribo a casa, em trec les sabates i les sabates van a un lloc. I quan surts...
5: Sempre al mateix lloc?
0: Saps una cosa que m'estressa moltíssim? O sigui, perquè jo, si una cosa no la trobo, em poso molt nerviosa perquè no sé on buscar-la.
3: Clar.
0: Però buscar-la no vol dir regiat de la casa. No us poso nerviosa. Jo a les pel·lícules, quan veig que algú busca alguna cosa i comença a remenar-ho tot i aixecar els calaixos, mira...
5: Jo
0: espera trobar a dintre de l'armari del quarto de bany el passaport.
1: Però una cosa,
5: jo, si sé que vull un banyador, jo remoc tot el calaix per després tornar-lo a ordenar.
0: Però no el busques a la cuina.
1: Ai, em va passar.
5: Ah, no, a la cuina no. Sé que està en un calaix.
3: Bueno, però a vegades, si en èpoques de molt estrès, pots protagonitzar moments com deixar el mando a la tele, m'ha passat a mi, dins la nevera.
0: Jo les claus. esclaus de casa. Arribar amb la compra, deixar per la puta cosa de la nevera i deixar les claus de la nevera.
3: Sabeu per què vaig descobrir que el comandament de, a distància estava a la nevera?
1: No.
3: Perquè es va congelar la imatge.
2: Horrorós.
3: Va, posem la cançó que li ha portat avui la Vanessa Hogarmin, és aquesta. Avui sí que sé.
2: Ah, ara sí.
1: Ve molt a dient, eh?
3: Sí, sí. És xulíssima, aquesta cançó.
1: És xulíssima. Sí, sí. Quins records em porta.
3: Tota una temporada, eh? M'ha hagut d'estar fins que ha arribat el dia.
4: Li ha costat, eh?
1: Quina t'aprenent.
3: Li ha costat molt,
4: crec que és la millor que ha portat, eh?
3: És la millor, sí. Clarament. Avui el David és la pitjor?
4: No, hòstia, no, a mi m'ha agradat molt, eh?
2: Tota la història de la secció.
3: De tota la història de la secció, eh?
2: Però de la suma de totes les cançons dels altres tertulians.
3: Sí, sí, la pitjor de les pitjors.
0: Dime.
4: A mi m'ha agradat molt. A mi jo era fan de la Bet.
2: Gràcies.
3: Ja, però és que deixa'm dir-te que tu a vegades portes unes coses, també.
4: Bueno, sí, a vegades sí. Sí, però...
1: Em xivo com una nena, no sabia qui són.
5: No sé qui són.
1: Kings of Lion.
5: Què?
0: Bueno, ja m'hi sona el nom, perquè no tinc puta idea, eh?
1: Bueno,
0: no.
1: Però sabíeu la cançó, sí que sabíeu.
5: No, ni idea, però ni idea.
3: La cançó, la cançó és xulíssima.
5: I per què t'agrada doncs... tant a tu avui de la Vanessa?
3: Perquè és molt xula.
1: Ja, a mi m'ha d'ensenyar un noi.
3: Ah, sí? La cançó que la vas descobrir després, també.
2: Va, no vull ser repel·lent, però de moment, en aquesta taula... per votació popular, guanya Dime, eh?
1: Sí.
2: De moment guanya Dime.
5: A mi m'agrada la seva, eh?
3: Però jo crec que hi ha una cosa bastant evident, que és el baix criteri que hi ha en aquesta taula. És a dir, que d'alguna manera tampoc no pensis.
1: Però si us encanta, sí, no. A tu t'encanta aquesta cançó, que t'encanta.
4: No, per mi és el bé. Però per mi és millor Bet.
2: Jo t'he de dir que les cançons, i ho dic seriosament, les cançons que tria la Vanessa m'acostumen a agradar a totes.
1: Sí, a mi també.
2: Perquè és un estil molt semblant a l'estil que jo he anat seguint durant els meus anys de joventut. Però com diu la Glòria, a mi m'agrada venir una mica a tocar els nassos.
3: Ja. Veus, sempre acabes amb el nas. Sí. Tot amb el David avui tot acaba al nas.
2: Tot gira entorn del nas.
3: No, i no, en realitat no, perquè la teva secció gira entorn una part del cos, però no el nas, precisament. No?
2: Oh, quin estudi. Mira, el tinc aquí, és que m'encanta. Quan ho vaig llegir, dic que això ho he de portar al plebet.
3: Deixa'm dir-te que he vist la notícia i tinc una pregunta per fer-te.
2: Ah, mira, doncs no sé si te la sabré respondre, eh?
3: Va.
2: Però, bé, és un estudi, que és un estudi, a més, que s'ha fet aquí, a Barcelona, això encara ho fa més especial, que diu el següent. Ha arribat a la conclusió...
3: És horrorós.
2: Que les persones... Com es dediquen a fer aquest estudi? És el que no entenc. Les persones que tenen pèl a prop de l'anus... No us ho esperàveu, això, eh?
5: No m'ho puc creure.
2: Són més extrovertides que aquelles que no en tenen.
3: És insuportable.
2: Però llavors, bé, aquí t'ho expliquen, llavors t'expliquen tot una mica com funciona aquest estudi.
4: Per què deies que
1: en
4: tenies
1: la Vanessa? És una tonteria enorme.
2: Espera, ara escolteu bé això. La investigació ha comptat amb la participació de 1.500 persones, voluntaris adults, dividits en grups, i finalment s'ha arribat a la conclusió que aquelles persones, aquelles persones que són més sociables, les persones que parlen amb la gent, les persones que expliquen acudits a les festes, es veu
1: jo,
2: que aquests...
1: Doncs no, jo ara t'explicaré el perquè.
3: Però es veu que aquests... Deixa l'acabar, perdó.
2: Que es veu que aquests tenen pèl al voltant de l'anus i, en canvi, les persones més introvertides, aquells que són silenciosos, els de perfil baix, quan hi ha un dinar, per exemple, entre 20 persones i hi ha algú que no diu res, que no relaciona amb la gent, aquests... tenen el cul
4: apretat.
2: Com una patena.
3: Deixa'm que faci una pregunta sobre aquest estudi, que m'ha semblat molt interessant. 1.200 persones, dius?
1: D'on eren?
3: Però és que diu l'estudi que l'ha fet la Universitat de Catalunya.
5: La UIC?
2: La Universitat de Catalunya, dius.
1: La UIC?
2: No sé quina és aquesta.
3: No, és ni la Universitat Internacional de Catalunya, ni la Universitat Politècnica de Catalunya, ni... No. Diu la Universitat de Catalunya. Això és mentida, home.
0: Que jo crec que...
3: O sigui, això és mentida.
0: Si l'hagués fet aquí... Ho sabria tothom.
3: Home, exacte. Tu t'imagines, d'entrada tindríem preguntes parlamentàries.
0: Exacte. Però és igual...
3: A què es dediquen els diners de les universitats catalanes?
0: És igual de mentida aquest de Catalunya que el de la Universitat de Wichita, que porta a vegades la...
1: No, de Wichita, no, de Chicago.
0: O de Chicago, és igual. Són aquestes coses que es publiquen que dius, no pot ser...
1: No, però a veure, al mitjà, qui ha publicat això? Quin diari? D'on t'ho has
2: tret? Mira, espera.
1: Jo trec de diaris, eh?
2: Escolta, m'està...
3: Està
2: dubtant del meu...
1: Fons.
2: De la meva notícia.
3: Deixa'm dir-te una cosa. Jo... bé.
0: Tinc una pregunta.
1: No, volia... així com,
2: per exemple... Però veus com els meus temes sempre generen moltes preguntes i generen debat? Al final, els temes que porto és igual si són mentida o no, perquè realment generen un debat aquí.
0: Escolta, quan diuen coses dolentes de les noies rosses, les tenyides també compten com a rosses.
2: Sí.
0: Aquí llavors jo pregunto...
3: Els que es depilen?
0: Clar. Els que es depilen ja es tornen introvertits.
2: De sobte, això no,
0: tu et
2: no
0: fan el làser. Però...
1: Jo tinc una altra pregunta.
4: Home, si és amb cera, segur.
1: Saps qui? Saps? El pèl, depèn una mica de la raça de cadascú. Però si són llatins, si són caucàssics, si són nòrdics, tenen poc pèl.
2: Però és que vull explicar una cosa que em sembla divertidíssima, que és que una de les coses que va cridar més l'atenció quan vam fer aquest estudi va ser la professió dels participants que tenien els pèls al voltant de l'anus.
3: A veure.
2: Perquè resultava que eren... Van començar a mirar i diu, hòstia, resulta que estem veient que són actors, que són comedians, animadors, presentadors d'esdeveniments...
3: A veure un moment.
2: Van trobar que hi havia...
3: Com han fet aquest estudi? És a dir, hi ha algú que s'ha dedicat a comprovar...
0: Tu te'n recordes quan hi havia aquella moda a internet de la gent que feia los baños solares?
3: Sí.
0: Després va prendre el sol allà?
5: Sí.
0: Han agafat una gent en aquesta posició...
3: No, però si tu vas a un presentador de televisió i li dius... Em pots ensenyar el cul? Perquè estic fent un estudi.
2: Aquí, sí, gent que es va presentar voluntària.
1: Gent,
2: persones adultes que es van presentar voluntàries a fer aquest estudi.
1: Però
2: on eren? D'aquí? Es va demostrar que... Per exemple, Vanessa Hogart, tu, que ets tan oberta, tan extrovertida, doncs probablement estem arribant tots a la conclusió.
1: No, jo dic una cosa. No escrivis, que anava per allà.
3: Jo crec que tota la secció del David avui estava encarada a aquesta frase que acaba de dir.
4: Totalment.
1: No, perquè ho he dit abans, diu, perquè sabrem alguna cosa de la Vanessa Hogart.
3: Per això.
2: Era com el ramat final.
1: Ho puc dir ben oberta, ben i ben tranquil·la.
2: Divertida, Vanessa.
1: Jo no tinc pèls perquè, a més, ho puc demostrar.
3: Sí, que tampoc caldria.
0: No cal.
1: Per exemple, mira els braços. Jo tinc cabell, on toca tenir cabell. Per què? Perquè el meu pare era australià, llavors... És com les franceses. Les franceses no es depilaven, però per què? Perquè tenien molt poc pèl.
0: Les franceses. Per l'amor de Déu!
1: Sí. Un moment.
0: Per indignació total.
3: No t'indignis
0: encara. A la fons de la Patrica té
1: un somaco. Les angleses no es depilaven perquè, a comparació d'una espanyola, té menys cabell, molt menys cabell que una espanyola.
0: Jo soc molt valuda, això és veritat. Però més per italiana. Però...
1: Jo tinc moltes amigues morenes, guapíssimes...
5: No té pèl,
3: és una discussió interessantíssima. Qui té més pèls, les franceses...
1: Però no,
3: Pau Robert, sisplau, pots posar una mica de música? Va, aquesta és la cançó que ha portat avui el Jordi Esteve, mira.
4: No? Aquesta no.
3: Aquesta és la de l'Olga.
4: Vale.
1: Aquesta m'agrada, eh?
3: Esta és maca, sí.
1: Està bé.
3: És d'aquelles de treus l'encenador... No, ara el mòbil, no? Sí.
1: No falla. És de les que les poses a la taula i tothom diu que sí.
5: Sí. He anat a això.
1: Això no és fàcil.
0: No vol dir que no puguis portar cançons bones perquè tothom les sap.
1: Jo ho dic, això.
0: Jo en tinc que m'agraden molt i que són guanyadores segur, però no les porto perquè són lentes.
3: Lentes, ja.
5: Però aquesta és molt maca. Si aquesta setmana l'he escoltat en bucle... No sé per què ha sonat molt a la ràdio, no sé.
3: En bucle?
5: Sí, en bucle. Estava posant i a potser són senyals.
3: Vols dir que no és la ràdio, no és l'Spotify?
5: I si són senyals? Perquè com que vaig tenir una cita, potser són senyals.
3: Ah, sí? Has tingut una cita?
2: Sí.
3: A veure, un moment. Aturem-ho
2: tot.
3: Explica'ns.
5: Sí, m'heu de fer de psicòlegs, perquè jo crec que ho vaig fer malament.
3: Ah.
5: Perquè a mi m'agradava el noi i li vaig dir obertament que m'agradava.
0: Ai.
5: I si m'estàs escoltant, ja et val. I llavors jo li vaig dir...
3: Vols que el truquem?
5: Sí, truca'l. No, que és policia, deu estar treballant ara.
3: Ah. Llavors, bon dia, policies, ella tot.
1: Informació, eh?
3: Val.
5: Sí, que ho escolti. Llavors jo li vaig dir... Escolta, m'interesses, deixa'm fer-te un petó, a veure si tinc un feeling o no tinc.
1: Però això què és?
5: Sí, perquè tinc que esperar-me que doni el pas.
3: Ja, però verbalitzar-ho d'aquesta manera.
5: Sí.
3: Ara anem a fer un petit estudi. M'agradaria fer-te un petó per veure si som compatibles en el noble art del besuqueo.
1: I l'altre és fontal. Química, no,
5: perquè,
1: o no?
5: Escolteu, jo no vull entrar en el cortejo, m'avorreix el cortejo. Llavors jo volia saber si hi havia feeling. I em va dir que de moment... És que notava.
3: És que amb aquelles paraules... Jo crec que amb aquelles paraules ell va notar que no.
4: Que no.
1: Sí, no es va.
3: Mira, la sensació... A mi em ve algú i em diu...
1: Home...
3: Fes-me un petó que vull veure si tenim feeling.
4: És molt fort.
3: Ha fet punyetes.
2: S'ha espantat, l'has espantat.
0: Clar. Una mica... Olga,
3: Olga, muy mal.
1: Aquest no torna, eh?
2: Aquest ja està a Austràlia, aquest.
1: No el recuperem.
2: Aquest ja no el recuperem. Ara, jo et diré que... personalment estic molt dolgut.
3: Per què?
2: Home, perquè ara surt amb aquesta història d'una cita i se'ns ha enamorat i tot això, quan fa 20 minuts estava especulant amb la possibilitat que li agradava jo.
0: Bueno, perquè ell veig el que busca.
5: Bueno, perquè tinc una mente oberta.
0: Va tenir la cita, però va quedar malament.
1: Ella no té 20
2: problema. Minuts, fa 20 minuts.
1: Que ja no té. No.
3: La vida va així. Sí. És l'escroll.
2: M'ha dolgut. L'escroll
3: eterno. El problema és l'escroll.
2: L'escroll infinit.
1: La vida moderna.
3: L'escroll, la vida
5: però,
3: moderna.
5: Però si jo et porto al cor, ho passa que l'altre no sabia el que sentia. Jo que
3: vaig voler veure. I a més que a l'Olga li molen els uniformes.
2: Sí, sí. Olga, clarament.
1: Si quedes amb el David, no li demanis un petó.
5: David, home.
4: Una truita, sí. Una truita, sí, però un petó.
2: No, més clar, jo no sóc ni policia, ni bomber.
3: Però t'imagines que algú... O sigui, ara, en sèrio.
2: Ni agente rural.
3: Sí, això ho estàs explicant de debò?
1: Quin mal rotllo.
5: Això és veritat.
3: És veritat, eh?
5: Tu em coneixes.
3: O sigui, tu te'n vas a sopar amb algú i et dius, escolta, m'et sap greu que ens fem un petó per veure si som compatibles o no?
4: És molt fort.
5: Ho veieu tan fort?
4: Jo sí,
1: no
4: jo
1: cal que ens estem trucant, donem-se un petó ja, i si va bé, tira.
5: Clar, mira, jo, és que, jo vull ser pràctica en aquesta vida.
1: No té temps, ja no té
5: temps.
0: Però mira, jo com a dona feminista em vaig dir una cosa. A veure, tu ara imagina que això fos al revés. T'agradaria?
1: Sí, no.
5: Bueno, si m'agradés el noi, jo sí que voldria que
0: em provés un petó. Tu, noi, no.
3: Jo no crec que sigui una qüestió de feminisme o masclisme. No. Jo crec que una qüestió de...
0: Per sí. Això, Toni...
3: De frado. De...
0: Com he dit jo primer, ser... no ser, o sigui, he posat un plantejament inicial per no ser criticada. I llavors, per això li faig la pregunta. I això, jo crec que a vegades les ties ens estem equivocant. Yeah. Vull dir, no hem de fer... Moltes vegades.
4: Sí, sí.
0: Vull dir, no es tracta de fer les coses com els tios. I menys com els tios, que no ens agradaven.
3: Però això tampoc no ho fem, els tios. No.
0: Abans alguns tios ho feien, això.
3: Sí, sí.
4: No.
3: Jo no ho fet mai, això.
1: Home, quan teníem 15 anys, ens deien a la discoteca...
3: No, una cosa, perdona, una cosa. És dir, no. Et puc fer un petó?
2: Clar.
3: Ho fas amb una beguada maca.
1: Ja amb la teva veu, ja amb la teva veu ho hem de fer.
3: Et puc fer un petó?
2: Ho fas amb una beueta maca. No, no,
3: clar, amb una mariposa. Amb un somriure. Però no estem parlant d'això. Escolta'm, perdona. Et sabria greu que ens batonegessin per veure si són compatibles? Mentre llueix amb el seu brilli-brilli la marca de Dolce & Gabbana.
5: Òbvio, pues sí.
3: I el pobre noi està enlluernat.
2: És com voler fer un control de qualitat.
3: Exacte.
2: I això...
5: No, era per sortir.
4: Era per sortir.
2: En el tema de l'amor, en el tema del desig, no.
0: Abans hi havia tios que ho feien.
5: Sí. Però, sí? No, però jo era per sortir de dubtes.
1: No, tampoc.
5: Per sortir de dubtes, perquè jo sentia...
3: No, va sortir jo... de dubtes, no ho sé, per sortir de la seva vida.
1: Mira, jo ho vaig veure clar, que no compatibles.
5: Pues no, que sapigueu que em continuo escrivint.
3: Ah, sí, sí.
2: Potser no ens estic escoltant.
3: Des d'Austràlia.
0: Potser li agradaves, però vas córrer massa.
5: Vaig córrer massa, però dona igual. Lo he hecho pecho.
4: Ya, pero...
3: Digo, hablando de pechos, ¿te importaría abrirte la camisa? A ver si, ¿no?
0: Yo lo
2: para ver el uniforme lo tengo. Para ver los pectorales, a ver cómo esté, si esté rocoso, si no...
0: Jo el policia i el bombero i tal, ho entenc, té el seu cos.
3: Ah, no, clar.
0: Té la seva cosa.
5: Si home, cadascú, té la seva cosa.
3: No, no sí, cadascú li agrada el que li agrada.
1: Totalment, jo prefereixo
5: un bomber. A mi m'agrada la masculinitat.
2: Ah, mira,
5: i en aquest punt tenen masculinitat guai.
3: Veus com el David? Has entès ara? Això ha estat un dia. No?
1: Jo aquest macho alfa no...
2: Masculí, jo.
3: Sí, home,
1: bueno, i és masculí, però
5: macho,
1: no,
5: macho alfa. No, macho alfa no. Masculinitat. Macho alfa no. Macho alfa un hetero bàsico d'aquests, no. Masculinitat.
1: Estic segura que aquest noi és un hetero bàsico.
5: El Toni és un tio que a mi em sembla superatractiu. Passa que mai
1: li ho és, ho és. No et sembla, ho és.
5: Sí.
1: El Toni ho és.
3: Que bé.
5: Sí, però sempre l'he dit.
1: Però
3: sí. Sí,
1: és que... no el veig, no, policia, com...
3: És així, m'ho diuen tantes vegades. Va, 9:43 minuts, necessito una mica més de música, Pau. Ara sí, la de Dai Dai, que és com es diu la cançó del Jordi Esteve.
1: Dai Dai,
2: de la Xavi.
1: Molt alegre.
2: Dai Dai.
3: Què és?
4: Brutal.
5: La del Mundial.
4: La del Mundial.
0: La Shakira del Mundial.
3: Ah, Shakira?
4: Sí, Shakira.
3: Mira.
4: No l'havies escoltat?
0: Que té un senyor que canta amb ella, no és ella.
3: Dic que te li ha passat a la veu.
0: És que t'hi dic que mai és una cara.
1: Ara, ara.
3: Està bé, no?
4: Està bé, està bé.
3: Jo he de reconèixer que a mi la Shakira em cau bé.
1: A mi també.
3: No la conec, eh?
1: Sí.
3: Però el rotllo que té, a mi em cau bé, aquesta
0: nena. A mi hi ha una generació d'aquesta... Jo he comprat discos de la Shakira quan es compraven i tot, m'agrada molt. Però hi ha una generació d'aquestes noies que pateixo per elles una mica.
3: Per què ho dius?
0: De cara... L'última vegada que vaig veure en una entrevista en un plano així una mica curt...
3: Per què? Perquè s'està fent gran.
0: Ojalà...
4: No, és un trobat. Ja.
1: Pel botox.
2: Saps? El problema és que no es volen fer.
0: No, o sigui, veus que s'han fet grans, però no veus arrugues. Llavors, no,
1: pillow face.
0: Ara hi ha un tipus de tractament que es fan, que és que quasi els hi creix la cara.
1: Es diu pillow... No, no, no és un tractament, és l'error del tractament de fer-s'ho tant quan no s'ho han de fer.
0: Però fa la cara més gran.
1: Pillow face, cara d'almohada, els hi diuen. Però no, no és un tractament, és posar-li botox i àcid hialurònic.
4: Però molta
1: sense
4: gent
1: parar,
4: fa, no, molta.
1: Que si surt una rayeta, ponme màgia, va, el tio els hi posa.
0: Una cara.
1: I són, els haurien de detenir en aquests metges que fan això. Home, és molt fort.
0: Em fan patir, unes quantes
1: perquè
0: em fan
1: patir. No ho veu, ella ja no ho veu, ja veu que ja no té la rugueta aquella.
0: Em va passar igual amb la pobra Penélope Cruz. Sí. L'última vegada que la vaig veure al Festival de Cannes.
5: Sí. Li van donar tres pinxazos.
2: Sí. Sí, són cares una... Sí,
1: però no pinta bé, homes, eh?
0: Ara amb una generació que
2: fan ninot de ventríloc. Te'n recordes aquells ninots de ventríloc antics?
1: El Tom Cruise,
2: de les pel·lícules
1: també.
2: De
3: Monchito.
2: Monchito, sí.
1: Perdoneu.
2: Però igual, això no són només... aquestes cares sí, que es van com inflant.
3: Sí, clar.
1: Ah, no. Molt, molt.
3: Pues mira, no sé què dieu.
0: Em fan patir, em fan patir. Si aquí l'hem també cau bé, això.
3: Què?
0: Que a mi també cau bé.
2: A mi em cau bé, també.
3: Sí, sí. És maca.
5: I la cançó aquesta ha estat molt bé, eh?
4: Està no molt bé.
5: Està aconseguida.
1: Hi ha molt bon rotllo.
3: Està guai, no? Està xulo. Sí. Escolta'm, la calor.
5: Ai, Toni, la calor.
3: Fa calor,
5: no sé
3: fa calor.
5: Com ho porteu vosaltres,
3: la
5: eh?
3: La Olga, que és advocada.
4: Mm. Ho ha agafat ara amb aquesta frase que va dir.
3: Bueno, perquè...
5: Perquè em dedico això,
3: vaig a lo pràctico. I con el mazo dando, saps?
5: No, però una cosa.
3: O sigui, la gent es separa per la calor, dius tu.
5: El calor té superpoders. Tu imagina't, una bralla perquè has tancat el parasol. Per què? Perquè en aquest moment que fa tanta calor, et tanquen el parasol, et canvien l'aire condicionat, aquella persona dorm amb tu i sua. Estàs tres dies sense dormir perquè aquest calor no se us deixa dormir.
3: Perdona, ho dius tu com si tu, en canvi, et poses al llit?
5: Perdona, la princesa.
3: Impecable. No sua, no ronca, no se li cau la babeta.
5: No se la...
3: A ella no.
5: No, jo vull dir que les vacances de
3: saps,
5: les parelles...
3: I saps per què no? Perquè està fent petons de prova.
5: Exacte. Llavors jo dormo amb el meu aire condicionat, el meu ventilador. Llavors, a l'estiu és un reality show de la parella.
3: Yeah.
5: Conviuen més, estan més junts, a més estan els nens més implicats que abans, i amb aquest calor, Toni, el que està passant és que no t'aguantes ni a tu mateixa. Sí. Imagina't conviure amb la parella 24/7. I no només això, hi ha grans motius de discussió a l'estiu, que és on anar de vacances, si aquestes vacances... Clar, en la teva ment és vacances ideals, còctels, platja, el meu marit allà, ens estimem... I això no passa, perquè estàs a la platja a 42 graus. El nen està fent els castells de sorra. L'altre no et porta el xiringuito que vols anar. El teu marit apareix amb la nevera aquella i la xíndria...
3: Perdó, l'altre dius... que et vols anar amb el xiringuito qui és? I el teu marit
5: apareix... El teu marit, si no et serveix, te'n vas amb un altre, vamos, és que això no...
3: Ah, no, és que... No sé si us heu...
2: Ha afegit un altre tio per
3: allà al mig. Allà ha aparegut algú.
2: Un tio raro.
3: Amb què se'n va el xiringuito, que no és el marit, perquè ha arribat després.
1: Sí, amb la nevera.
2: Una tercera persona.
3: Amb 42 graus a tot això.
1: El marit no té diners, que va amb la nevera. L'altre és el que l'invita.
3: Com no s'han de separar, aquella gent pobra.
5: Llavors, així com a l'estiu et treu el maquillatge amb aquell suor, doncs a la parella també li treu el maquillatge. Llavors apareix als moments més complicats en els moments que sues. I llavors jo vaig pensar en David i vaig dir el suor, jo que no estic dormint, el calor. Llavors aconsello el que es diu l'sleep divorce. Jo, sí, no? Sí. Ho han aconsellat psicòlegs i pediatres.
3: Què és això?
5: L'sleep divorce és que la parella dormi en habitacions separades.
3: Yeah.
5: I és una manera de que l'estiu passi millor i tu estiguis més positiu.
3: Fins i tot vacances separades.
1: És l'inici.
3: Pisos separats.
5: Mira, l'altre dia...
2: No.
1: És l'inici de la fi.
0: Home, pisos separats. Unes vacances curtes separats?
3: No, i tant.
0: Un dia sense la teva parella por ahí.
3: Absolutament.
2: Sí, a l'estiu, quan fot aquestes calorades, en plena onada de calor o a la canícula, que ara, la canícula en realitat és del 15 de juliol al 15 d'agost, és quan fa més calor, s'haurien d'interrompre les relacions, ajornar-les fins al mes de setembre.
1: Vinga, portuguesa.
2: Sí, o sigui, no passa res, perquè és evident que estàs més antipàtic, no Home, pots ser, o sigui, no pots garantir una amabilitat constant, no, és impossible,
5: no.
2: Estàs de mal humor.
1: Jo no.
5: Exacte.
2: I llavors, hòstia, mai. les relacions se'n ressenteixen molt.
0: Molt.
3: Això seria una teoria aplicable a tothom, menys a la Vanessa Hogan.
1: Sí,
3: perquè
1: sí.
3: Ella...
1: sí. Per això estic
2: de la resistència.
3: I saps per què?
2: Ah, perquè és molt divertida. No. Ah, no, em pensava que tornaves al tema.
5: Perquè no té pèls al cul. Perquè no té pèls al cul.
1: Ella,
3: un moment, que m'esteu parlant tres a l'hora. Què
0: ella dius? Que li agrada tant la calor. Aquí, l'altre dia parlava jo amb una companya d'aquí de la ràdio que també li agrada molt la calor i ah, sí? molt fredolica. Clar, tenen que tenir un sant baró al costat.
5: Sí.
0: Perquè aquella, aquella pobra persona ha de dormir sense aire condicionat.
1: No, no,
0: sense...
1: no, que jo em poso tot el que fa falta.
0: Ah, no, perquè jo parlo d'una persona que, ah, realment, vale, vale. Que realment és, sí. és, no li agrada el fred i li agrada molt la calor, llavors...
1: No, no, jo, jo, a mi m'agrada l'aire condicionat i un bon ventilador.
5: Però, Vanessa, però ja hem comentat que hi ha parelles que no, no transigen, i llavors ja. estàs allà, sí, al sí. principi de la relació dius, vale, no ha puesto l'aire condicionat, vale, no ha puesto la sombrilla, vale, trae una neverita a la platja con la sandia, però quan ja portes 10 anys, ja penses que se'n vagi a una altra habitació i que això no et pots
1: portar. A mi, si un home em ve una nevera i una sandia, el deixo sense pensar-me res
3: jo, mira,
1: més.
3: A mi és que...
1: Jo... Això de la nevera i la sandia, vamos, és que el primer dia
3: jo de fet, vaig jo de fet, a Austràlia. Jo, de fet, crec que aquest és un tema... Jordi, et puc fer un encàrrec?
4: Sí, i tant.
5: De veritat?
3: Podries dissenyar el contingut d'una nevera de platja un dia d'aquests? És a dir...
0: Què hem de portar?
3: Què hem de portar? Ah. És a dir, nosaltres anem a la platja i aleshores... i a més, tens la cosa i dic, ho ha explicat un xef...
0: No, no, no, és bona, molt bona idea.
3: No?
4: Jo la veritat és que mai he portat una...
1: Fins
4: avui.
1: Vera,
4: fins avui. Però jo t'ho miraré.
3: Necessito que em creïs un menú.
4: Vinga.
3: No.
5: De nevera.
4: De nevera.
3: De nevera de platja.
4: Vinga, va.
3: Amb tàpers. Ha de ser tàpers. No, ha de ser tàpers.
0: Perdó, jo ja vaig veure unes i amb les neveres de platja ara.
1: Molt bones.
0: Acollonants, eh?
3: Clar, i tant, perdona.
4: Bueno, però...
1: Però jo no, jo...
4: Però la gent
1: no.
4: porta tot mal tapat, tot caigut, és un desastre.
3: Ah, és que si vas amb tot mal tapat i a sobre ho tens tot caigut, és que
2: la... És un desastre.
3: És fatal.
1: Un niu de bactèries.
3: És fatal. Un niu de bactèries.
0: És que menjar la sorra, jo ho sé.
1: Si fa calor, no has de portar una nevera que pesa. Suaràs més.
0: Ui, no, no, tens gana,
4: no, però estic d'acord que...
3: Jo crec que hi ha molta gent que, més enllà del que em sembli, ho farà igual, perquè, sí, ostres, sí. Doncs, perquè no tothom té pasta no per anar al restaurant i tota la història. Doncs fem una... I a més, a la que comença a tenir creus, pues sí. Ja no pagues un, pagues per 4, per 5.
0: Hi ha gent que ho disfruta
3: anem
0: molt.
3: Anem a la platja versus Jordi Esteve.
0: Que no, sí? Que no sigui venga. Con el lomo empanao.
2: I en aquesta platja, i en aquesta escena, hi ha d'haver una cosa indispensable que he descobert que ha fet canviar la meva perspectiva de la platja. A l'edat que tinc, quan ets jove, no. Que és la cadira.
5: Oi, oi, oi,
2: una cadira a la platja.
5: Estic amb tu.
2: Canvia, és que canvia
5: sí,
2: totalment,
5: sí,
2: eh?
5: Sí.
2: Canvia totalment la història.
5: Em proclamo fan de les cadires.
2: Sí, jo n'estava fart d'anar a la platja.
5: Sí.
2: Vaig portar un dia una cadira i dic, hòstia...
1: I el parasol.
3: Doncs amb el temps, jo també he fet una evolució amb la platja, saps? Mira que m'agradava la platja, horrors, a mi. Saps el que més m'agrada a la platja?
5: Piscina.
3: El xiringuito.
1: Jo també, oh, jo també.
5: També.
3: A mi, deixa'm estar, ni cadira...
1: A primera fila...
3: Una bona cervesa.
5: Totalment.
3: Que jo no sóc massa cervesero, però allà sí.
2: Sí, jo també.
3: Amb unes braves d'aquelles...
5: Oh, per favor, quina gana tinc.
3: Però de les dolentes, dic.
1: Saps? De les furioses.
3: Que és igual, perquè les patates tenen aquella cosa que encara que siguin molt horribles...
4: Són bones.
3: A mi m'agraden.
0: No, saps què m'agrada a mi el xiringuito?
3: Les pitjors patates del món m'agraden.
0: Si estic de bon humor a la platja i tot això, a vegades et porten una paella realment dolenta. O sigui, groga, una cosa... amb una sangria que dius, oh, Déu meu senyor.
3: És que la sangria és molt de platja, també.
0: Sí, però, sí, però sí. Perdó, agafes un pet amb aquella sangria i aquell arròs...
5: Que bo.
0: Perdona, mitja tarda, sí, llavors com, que feliç que sóc.
3: A no ser que siguis multimilionari.
0: És que si ets multimilionari tens molts problemes, que no són fer sangria. Aquesta setmana tothom vinga a parlar dels 1.400 milions de dòlars del Pau Trump, tant i qual, que si les inversions en criptomonedes... I a mi és igual, Trump... Donald, cariño. El Donald diu... Donald diu... Todo el mundo tiene la ganado más dinero. Dic en anglès, però en espanyol que ens posen en anglès, eh? Per un tema d'edicions, perquè ha subit la bolsa. No Donald, no. No todo el mundo, no Donald. No todo el mundo tiene acciones en bolsa. Con lo cual, no todo el mundo tiene beneficios.
3: Donald.
0: Donald. Vale? I he pensat... També la veritat és que aquesta gent s'estressen per 1.400 milions de dòlars o no sé què. Clar, jo no tinc aquest problema. Estres per altres coses, clar. Suposo que l'estrès va proporcionar la quantitat. I llavors, jo havia fet al meu cap una cosa que era que per ser ric de veritat i viure necessitaves 3 milions d'euros a l'any. I tothom havia dit moltes vegades, no, tal i qual. I ara he trobat que és que jo sóc una persona visionària. perquè mirant aquesta mena de documentació, per això, saps que guanya l'Anna Botín, la senyora del Banco Santander, de sou fixa?
3: 3 milions d'euros.
0: 3 milions en 15.
5: Com 3 milions d'euros?
3: En 15?
5: Al mes.
0: En 15 milions al mes.
5: 15 pagues.
0: En 150, no, no, 3,15 milions.
3: En 15 pagues.
0: Home. Llavors, a part té uns plans de pensions i una retrovisió, unes retribucions tal i qual, que són 14 milions més. Però bueno, ella de sou fixa, que és el que necessita, però què dic jo? Són els bàsics per viure bé. Tu diràs, no, jo puc viure molt menys. No, pots viure perquè ets un desgraciat. Però si tu pots viure, si tu vols ser un milionari de veritat, un ric de veritat, em falta 3 milions. 3 milions perquè, mira, un milionari de veritat mínim té 4 cases. Aquesta senyoreta, l'Anna Botín, deu tenir una casa a Santander.
1: Deu tenir 20 cases.
0: A Madrid deu tenir... Jo parlo de les bàsiques. Estem parlant dels bàsics, d'allò del cos bàsica.
5: Bàsica.
0: De la necessitat, de necessitat pura. Ha de tenir a Madrid mínim un apartamentazo, un pis, un...
5: No, una casa a la
0: finca. Un àtic. Però que a Madrid va treballar solo, coño, que no sé entender. I ja, és que no teniu mentalitat de ric, o sigui, teniu mentalitat de pobre.
3: Va, deixeu-la.
0: Una casa a la platja. La platja que deu ser les Bahamas, més mínim, la tindrà aquí a Lloret, què vull dir-te? I una casa a esquiar a Colorado, un puesto d'aquests, o amb la cortina d'en Pets, aquest va sigui. Quatre cases. Estem parlant d'un mínim, ja insisteixo. Aquestes cases, cada casa té un equip de manteniment.
3: Clar.
0: Sí. Oh, que clar. Té que haver-hi a cada casa un majordom o una governanta mínim i o les dues coses, mínim un parell de persones de neteja i una cuinera que faci el menjar per tot l'equip i un jardiner, perquè aquelles cases tenen jardiner, que potser el jardiner té un ajudant i tot. Ara aneu multiplicant per quatre tot això, eh? Aquestes cases, que són unes cases que han d'estar sempre precioses, perquè poden tenir convidats. Mauricio, que és el que està a les Bahamas, que el miércoles que viene voy a estar allí con el señor propietario del banco de Suiza, de no sé qué, y vamos a hacer la cena de aniversario. Tengo todo a punto. Y hostia, el Mauricio, vinga a comprar vins de marca, vinga a arreglar la casa, allà s'han de netejar les alfombres, una feinada. Això què vol dir? Que hi ha un equip de manteniment, uns diners de pagar pintura, reparacions de la casa, les bombilles sempre bé, quarto de banys que tirin bé, doncs una casa com anonada, que vés al vàter, i el vàter estigui embossat.
3: Clar, imagina't.
0: Per moltes Bahamas que siguin, aquell vàter ha de tirar. Llavors, aquella casa que tenia de tot, tu vol dir que tu vas a fer la sabonera, que ha de sortir sabó.
2: Ja. Bon detall, aquest.
0: Ara imagina que tu vas a dutxar-te i no surt sabó. A les cases del Donald també segur que hi ha sabó a les saboneres. I va pedir el vàter sempre, i va llamar el vàter, i acaba de patró. No! I aquesta gent es paga molts impostos que volem creure. Paguen molts impostos.
3: No, paguen els que han de pagar. Oh, meus.
0: Una feinada.
3: Una feinada.
0: Us he de dir que no fan cap empresa. No. Perquè guanyar 3 milions en 15 cada any ha de donar una feinada tremenda. Jo ja no estic per tanta feinada.
3: Sí. Gran avui la Glòria Galeano. Molt bé, molt bé. Va, posem, regalem-li la seva cançó. Mira.
0: Per favor. Ah, sí. Perdona.
3: Aquesta cançó és xulíssima.
5: Sí.
3: És xulíssima. I a més, amb aquesta cançó arribarem avui fins a les 10.
0: És la versió del Tom Jones, però l'altra també està bé, l'original, eh?
3: Sí, però aquesta és molt xula, mira. Mira, me la posaré jo amb la meva llista de Spotify.
2: Està molt bé aquesta,
3: aquesta
2: sí.
3: Cançó.
2: La teva no. La teva no te la posaràs a la llista de Spotify?
3: No, no, no, no, no.
2: És a dir, no ets de les 25 milions de persones...
3: No, no sóc jo.
2: Que s'ha descarregat per Spotify,
3: amb tot el meu carinyo per la Bet, eh? Vull dir que no tinc res en compte.
2: No, la Bet ha renegat durant molt de temps d'aquesta cançó. Veus? I ara la torna a cantar.
0: Home,
2: però, clar. Però fins ara no he volgut saber res.
3: Doncs res, ja ho tenim això, eh?
1: Ja ho tenim.
3: Ara ens falta un minut i mig, no?
2: Sí.
3: Mira, la paraula del dia... aquest programa té dues paraules. Una és nas.
0: Sí. Nas.
2: Avui ha estat una de les paraules.
3: I l'altra és Kiss. Per l'Olga, és un home.
2: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Ah, per l'Olga i el seu nòvio policia.
5: No passa res.
0: Per què no em surt petonejador, ara?
3: Què?
0: Que no em sortia la paraula i abans no m'ha sortit petonejador.
3: Petonejador. Tota la vida jo petonejo, tu petoneges.
5: Oh. Ell petoneja.
3: Nosaltres petonegem.
5: A mi no m'han petonejat.
3: Què?
5: A mi no m'han petonejat.
3: Home, no, però com vols que et petonegin?
1: Ni va petonejar.
2: Hi ha una petita llum d'esperança encara, perquè ha dit que li respon als missatges.
5: M'escriu ell, sí.
3: Però sí, què et diu?
5: Pues que com estic, que no sé què, però jo ja... Claro. Migajas de pan, no.
3: Però no són migajas de pan. No. Pobre, el vas espantar, pobre meu. Escolta'm, que tinguin un cap de setmana meravellós, que siguin molt feliços, que dilluns estarem aquí de nou, a les 7 de la tarda, més pla bé, i dilluns segurament farà una calor.
5: Uf! Otra vez.
3: Sí, torna
2: sí,
3: a venir.
2: Sí, una onada, sí.
1: Però he sentit
3: pluges. Però no s'amoïnin perquè tenim novetats, és a dir, a partir de dilluns vostès posen el pla bé i noten una mica més de fresca. David Balaguer, Vanessa Cogar, Jordi Esteve, Olga Ortiz, Glòria Galiano, també el Pau Robert i el Genís Sabater. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon cap de setmana.
2: Bon, gràcies, que vagi bé.
3: Dilluns, 7 de la tarda, Ràdio 4, Pla B, bon cap de setmana. Bye, bye.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, comencem amb diferents informacions de darrera hora. La primera ens situa al jutjat d'Amposta, que ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança pels dos detinguts, un home i una dona, pare i mare, del nadó, les restes del qual es van trobar al domicili familiar a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià. El jutge també ha acordat suspendre la pàtria potestat, la causa queda oberta per suposat delicte d'homicidi. Mentrestant, prop de 200 persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci davant l'Ajuntament d'aquesta localitat en record del nadó. El cas continua sota secret de sumari. L'alcalde Josep Lluís Gimeno s'ha compromès a analitzar quins mecanismes poden haver fallat i què cal millorar per evitar que es repeteixi una situació semblant.
2: I esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
0: El consistori ha decretat dos dies de dol oficial sobre la dona detinguda en relació al nadó trobat mort al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. La magistrada ha acordat la llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortir del territori i personacions periòdiques al jutjat. La dona segueix en qualitat d'investigada. De moment no s'han qualificat els fets a l'espera del resultat de l'autòpsia per concretar les causes de la mort del nadó. I també us informem que els dos menors de 15 i 16 anys detinguts per matar un home de 45 a Manresa amb arma blanca havien tingut procediments judicials oberts a la Fiscalia de Menors i tenien vigent un ordre de llibertat vigilada per un cas anterior, una mesura, per tant, desvinculada d'aquest crim. I finalment, també ho hem sabut fa pocs minuts, un treballador de 39 anys ha mort aquesta tarda en caure d'una teulada mentre feia tasques de manteniment en un habitatge d'Igualada. L'home s'ha precipitat al pati interior de la casa del costat. Els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida. Els Mossos investiguen l'accident laboral. Aquesta és la darrera hora, les darreres hores d'aquest divendres, que també ens deixen altres titulars. El govern espanyol aprova el model de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra l'aval al nou model de finançament aprovat amb el vot favorable de Catalunya i Canàries i confia ampliar-ne els suports durant la tramitació al Congrés.
3: Amb els nous reptes que tenim, les noves necessitats, calia aquest model. Vull agrair la valentia del govern d'Espanya per posar un model després de tants anys sobre la taula.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, nega que sigui un sistema fet a mida de Catalunya.
4: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable.
0: La portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz, rebutja que Salvador Illa decideixi el finançament de totes les comunitats, també les governades pel seu partit i o en coalició amb Vox.
5: No es de recibo que la financiación que es de todos los españoles, salvo de País Vasco y de Navarra, la decida únicamente el señor Illa.
0: Extremadura no descarta impugnar la proposta perquè considera que vulnera la igualtat territorial. La companyia SEAT ha estat una jornada convulsa i d'incertesa. El futur de la històrica marca de cotxes a partir del 2030 penja d'un fil amb una empresa matriu Volkswagen que pretén retallar 50.000 treballadors i fer desaparèixer algunes marques. En un comunicat, l'empresa ni ha confirmat ni ha descartat la seva continuïtat, però sí que ha advertit que és cada vegada més complex mantenir les inversions. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha demanat a les administracions públiques que intervinguin.
6: Tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
0: I Comissions Obreres ha reclamat també més claredat pels treballadors. 6 de cada 10 trens de Rodalies van arribar tard al juliol. La puntualitat es va situar en el 40%, 8 punts per sobre de la registrada un any abans. Els combois que van arribar tard van acumular un retard mitjà d'uns 20 minuts. Renfe atribueix la majoria de les demores a factors externs, incloses les incidències gestionades per Adif. Rodalies va transportar 8,8 milions de viatgers, un milió menys que el mes de juliol de l'any passat. I abans del temps us expliquem que els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte. L'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. tot després d'una jornada on s'han arribat a 34 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, sent la temperatura més alta registrada al setembre des de l'any 1914. Altres rècords són els 42,5 de Vinebre o els 41,9 de Marroig al Priorat. De fet, Protecció Civil ha activat també aquest divendres l'alerta del Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Acabem ara sí amb la previsió meteorològica de cara a demà. Jordi Oriós, bona nit.
1: Bona nit. La propera matinada a Catalunya s'espera amb valors tropicals o tòrrids que van a continuar com a mínim fins a meitat de la setmana que ve i que aquesta matinada no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Pel que fa a les màximes, baixen lleugerament de l'interior de Tarragona, però no canvien a la resta i inclús podrien pujar lleugerament en alguns punts. Demà, màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Durant el cap de setmana, perill important perquè continuaran eixos valors significativament elevats, especialment a les depressions centrals. És una informació d'AEMET.
0: És tot el que us volíem explicar. Bona nit.
7: Ràdio 4.

Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Estem escoltant el més nou de la Belén Aguilera. Ella ens presenta Anhela, és el seu nou àlbum, i un univers, podríem dir, imaginari de mitologia i fantasia. Belén, bona nit, benvinguda.
1: Bona nit, què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, molt bé, molt a gust estar aquí, moltes gràcies.
0: Contenta, no?, amb aquest quart treball d'estudi.
1: Molt, molt contenta, just ahir vam rebre la notícia que havíem sigut el vinil més venut d'aquesta setmana, o sigui que estic supercontenta, està agradant l'àlbum i ja està funcionant molt com a àlbum sencer, que era el que jo pretenia, vendre una mica un àlbum que fos com una obra i que no s'entenés tant com a singles individuals, sinó que tot expliqués una història i tot estigués pues, així bastant lligat i sento que està aconseguit.
0: M'agrada quan dius el vinil més venut.
1: Mm-hmm.
0: Tu ets una mica vintage?
1: Jo soc bastant vintage, a mi m'agrada molt. M'agrada molt així, bueno, soc molt també molt fan dels mercadillos d'antigüedades, els mobles de segona mà em tornen boja, sí, tot el que és la roba de segona mà, tot el reciclatge, totes les coses que tenen vida en un món així com tan industrial, sí que m'agraden.
0: I d'alguna manera amb aquest àlbum t'has aliat amb els somnis i la fantasia més propera, no?
1: Uh-huh.
0: La teva vida és així, una vida de fantasia?
1: Jo sempre he sigut una nena, sobretot de petita, molt fantasiosa. Sempre les meves referències i els meus gustos han tirat molt cap a la fantasia. I en aquest àlbum sento que és una mica... doncs donar-me una mica aquest món fantàstic, crear una mica aquest imaginari una mica meu que em dec.

0: què és el que has volgut explicar amb aquest àlbum, amb aquest quart àlbum?
1: Doncs mira, jo diria que és el tercer i mig, perquè sí, perquè l'anterior va ser un EP, no va ser un LP, va ser un curt.
0: Sí.
1: Llavors és com el tercer àlbum, però el quart projecte. Què volia explicar? Bueno, això era un petit incís, eh?
0: No, està molt bé.
1: El que volia explicar una mica és com una mica aquesta persecució dels desitjos i de la vocació interna, que realment, per què faig aquest paral·lelisme com amb lo fantàstic i amb lo màgic, no? Perquè sento que són coses que no podem explicar, no? Al final naixem amb unes vocacions, o sigui, la vocació o aquest esperit que persegueix com, no sé, com... Crec que tothom té...
0: No tothom. Gairebé tothom.
1: Gairebé tothom té com una mica aquesta cosa, aquesta llum interna, aquestes passions. Llavors, per mi, com, és una mica el camí cap a aquesta persecució dels desitjos, de la vocació interna, de la llum interna, diguem-ne, cap a un... És veritat que ho he traslladat a un món, així com... fantasiós, perquè per mi no hi ha res més fantasiós que somiar i que la vocació, però sento que és algo com bastant real, que tots tenim, pues, això, aquests desitjos, aquests anhelos, no? que es diu anhela sin H, però sento que tots tenim això.
0: Sí, està clar, perquè moltes vegades és més fàcil explicar les coses com ho fas, no? Cantant, que no directament, no?
1: Sí, jo sento que a vegades sempre també me'n vaig molt per les branques i sintetitzo poc, llavors sento que les meves cançons és una manera com de resumir una mica els sentiments que a vegades parlant em costa una mica.
0: Una de les coses importants d'un artista és, sense dubte, escoltar música.
1: Mm-hmm.
0: Tu tens una playlist teva que escoltes o tens diverses?
1: Sí, tinc diverses. Sí, tinc diverses. M'agrada molt explorar, m'agrada molt indagar sobre música nova... m'agrada molt conèixer artistes nous. Bueno, què vols saber de les meves playlists?
0: Doncs el que escoltes.
1: Jo escolto de tot, la veritat. Escolto de tot. La meva artista preferida és Lana del Rey, m'agrada molt Caroline Polachek, m'agrada molt Enya, m'agrada molt la música dels anys 70 espanyola, m'agrada la música de les bandes sonores. És que m'agrada molt tot tipus de música, la veritat. Escolto de tot.
0: I llavors tinc una playlist... Una per cada cosa, no?
1: Efectivament. Bueno, tinc una que es diu M'encanten, no? Que hi ha una mica de tot. Després hi ha una que pues, no tengo bateria social, que escolto una mica pues, això, cançons pues, més pues, això de no tenir bateria social. Tinc una per cada estat d'ànim, la veritat.
0: Vull escoltar un tema d'aquest àlbum de l'Anhela. És el que comença,
1: El Nacer para Morir.
0: Sí, exacte. Sí. És el track número 1, Nacer para Morir.

0: Parlem una mica d'aquest tema, nacer para morir. Mm-hmm. És l'únic que tenim segur quan naixem.
1: Efectivament.
0: Morir.
1: Sí.
0: I és veritat.
1: És una mica tabú, també.
0: Naixem per morir.
1: Naixem i morim, i al final l'altre dia estava escrivint i era una reflexió que estava fent, que deia bueno, que al final tots acabarem en el mateix destí. Prenem les decisions que prenem, tots acabarem enterrats. Por suerte, por desgracia. Llavors, pues... Pues sí, és una mica com una divagació entre aquests sentiments potser d'enyorança i de qüestionar-se una mica l'estil de vida i les decisions pròpies, i si realment val la pena i si no. És una cançó que no arriba enlloc, no? És una divagació per aquest sentiment. Fins al final, bueno, sí que arriba a algun lloc, que el lloc és nacer para morir, que és néixer per morir, que és una mica com la conclusió de que tot i així, tot i a vegades tenir dubtes, tot i a vegades estar una mica perduda, tot i a vegades no saber ben bé què vols, ho hagués fet tot igualment, ho hagués repetit. Estic segura que hagués repetit totes les decisions que he pres igual, i que totes em portarien al mateix lloc.
0: Suposo que ets conscient, no?, de que t'has convertit en una de les veus més influents del pop espanyol.
1: Bueno, no sé si tant com conscient, però bueno, si hi ha gent que m'escolta i que li agrada i que sempre em sento una mica com... Em dissocio una mica, no? És una mica el sentimiento del impostor. Se'm fa una mica gran aquesta descripció, però bueno, jo sento que bueno, que connecto molt bé amb certes persones i amb certa gent, i que la meva música al final, i la música en general, és una eina de connexió i de canalització dels sentiments, i bueno, doncs estic contenta de que això arribi d'aquesta manera. No sé si diria que soy la voz más, de les voces més influyentes, però està bé que connecta amb la música en aquest sentit.

0: Com defineixes aquest àlbum, Anela?
1: Jo definiria Anela com un passeig i un viatge cap a l'interior, cap als somnis, cap al subconscient, cap a un món abstracte i imaginari i cap als desitjos una mica més irracionals. Crec que és un àlbum molt filosòfic i un projecte filosòfic en general. I ho descriuria com una obra entre pensaments i un viatge intern.
0: I et va costar molt posar el títol a l'àlbum?
1: Sí. Sí, l'Anela em va costar molt de trobar. Volia que fos una paraula. Tenia clar que volia que fos una paraula, però volia que fos una paraula única. I m'agradava molt la paraula Arcàdia. El que passa és que Arcàdia ja és una cançó de Lana del Rey i ja l'havia referenciat una mica certament en aquest disc i no volia tornar-hi. I volia que fos una paraula única. Llavors vaig dir, bueno, pues igual vaig escoltar l'àlbum, hi ha de ser una frase sencera, i vaig escoltar-ho i em va agradar la frase, aunque no exista l'Arcàdia. I vaig posar un acrònim i resultava que la paraula que va sortir va ser Anela i em semblava, vamos, un missatge angelical, pràcticament. Perquè per mi era això, o sigui, és un disc de desitjar i d'anhelar i d'anar hacia los anhelos. I em va sortir com al pèl, vaig dir, jolín, quina passada.

0: Estem escoltant Laberinto. Quina és la història d'aquesta cançó?
1: Bueno, la història d'aquesta cançó és una mica com el... És una mica com el... Crec que és una mica el nus d'aquesta història que vaig narrant. És una mica l'arribada del problema, no? L'arribada com del pues això, del nus de la història, que per mi és una mica la contextualització d'aquest món perillós i també desconegut on vaig a parar, que potser per mi és una mena de paral·lelisme amb el món de la indústria musical, amb el món així una mica doncs, de la música, de la vida misma, sent adulta. I és una mica com això, una arribada a un lloc potser sense sortides o on veus que tothom ha estat perdut, una mica enfrontar-te amb el problema cara a cara i sentir-te una mica partícip d'ell. Llavors per mi aquesta Laberinto és una mica com la contextualització i el nus de la història.
0: L'any 2023 vas decidir d'alguna manera sortir de la teva zona de confort aquí a Espanya, doncs artista consolidada, i marxar amb un altre públic, no? A Mèxic, a Estats Units. Com et van rebre allà?
1: Doncs molt bé, la veritat, o sigui, van ser sempre són els viatges i sortir molt de la zona de confort, tot i que et porti pues, això, emocions d'enyorança i d'aïllament i de soledat moltes vegades, sento que també són molt enriquidors. És que el disc també surt d'aquests viatges, perquè vaig anar a buscar un altre so, vaig anar a buscar un segell, vaig anar a buscar un so propi, a provar, a treballar amb sí. altra gent, a experimentar. I la veritat és que molt bé, vaig estar molt a gust. És veritat que també vaig tenir molt de temps de soledat i vaig poder, de fet, d'aquí surten totes les lletres i tot aquest so que s'ha fet, però molt bé, molt bé, molt contenta.
0: Què és el que aporten els duets? Perquè jo t'he escoltat cantar doncs, amb Lola Índigo o Julieta. No? Què és el que aporta un duet?
1: Bueno, per mi un duet, una col·laboració pot aportar moltes coses, segons l'artista o segons el que es vulgui. A mi m'agrada molt fusionar estils. O sigui, a mi sento que les col·laboracions m'agraden quan a nivell artístic hi ha com una fusió, no? En plan, quan hi ha dos estils... Bueno, perquè, per exemple, amb la Julieta no considero que fos tant una fusió, sinó com un reforçament de que les dues era més semblant al projecte. Jo sento que al final per mi és una diversió amb amigues i sento que, bueno, que a part de divertir-se també és una manera de fusionar estils i sempre és molt enriquidor.
0: Quina és la teva opinió sobre els programes Talent Show? Tu vas presentar a La Voz, vas participar a La Voz, et vas presentar també a Operación Triunfo, el càsting d'Operación Triunfo. Quina valoració tenen per tu aquests programes?
1: Bueno, al final, com tot, són una... O sigui, jo era una nena sense cap mena de recurs, no tenia ningú, i així com conec a molta... O sigui, la gent que s'ha de treure les castanyes del foc, doncs t'apuntes a tots els càstings, vas a tot arreu, igual que quan has d'estudiar i ets cambrera i vas a... Bueno, o azafata, o el que sigui, que és el que és el meu cas, també. Llavors, doncs, bueno, quien algo quiere, doncs al final vas a buscar tots aquests càstings que se suposa que et donen una visibilitat, una oportunitat. Sí, quina és la meva opinió? Doncs, bueno, doncs aquesta, que tens una visibilitat. I, bueno, que al final t'introdueixen una mica en el que sí que és el món aquest de la indústria i de l'espectacle, i veus una mica pues, els engranatges per dintre, i potser veus que les coses són diferents de com tu te les havies imaginat i has d'acceptar o seguir pensant si vols dedicar-t'hi o si renuncies o si tot això. Bueno, penso que tot té una algú bo i algú dolent, i penso que per guanyar s'ha de perdre i no sé, sento que poden ser una arma de doble filo, però bueno, igual que tenen exposició, després també pues, aquesta exposició pot ser abrumadora o potser, sento que tot té pros i contras.
0: I has d'anar amb els deures fets, ja no pots anar a aprendre.
1: Al que et refereixes.
0: Que quan arribes a un programa de talent com aquest, has de saber ja el que fas. No començar de zero allà.
1: Bueno, jo crec que hi ha de tot.
0: Sí, també.
1: Crec que hi ha gent que ha estat més principiant, d'altra que té més bagatge. No sé, sento que també el branding televisiu és important en aquests contextos i que no... no es parla només com del talent de la gent, sinó que, bueno, que també és un, no s'ha d'oblidar que són realities i són programes i són aquestes coses. Ho dic per si hi ha gent que s'emporta noes i li fan mal, que vull dir que no s'ha de prendre tan en sèrio un no.
0: Que la vida hem de tenir nos, també, si no, no evolucionem.
1: Exacte.
0: Com a persones ni com a professionals. Escolta, hi ha un tema que es va fer viral, no viral, viralíssim teu.
1: Antagonista.
0: Que és antagonista. Sí. És un tema que sempre has de cantar, un concert?
1: Bueno, no tinc...
0: Te'l demanen?
1: No, realment és curiós perquè és un tema així molt viral, però
0: molt.
1: No és el que funciona més en directe, en absolut. La veritat és que no sento que aquesta viralitat s'hagi reflexat una mica com en el meu públic objectiu. No sé si m'explico.
0: Total.
1: Doncs això, sento, gràcies a Déu, que no tinc com aquesta pressió o tensió d'haver de cantar. De fet, ara hem fet com una mena de renovament de setlist i de tracklist, perquè clar, al final sóc un artista que va avançant i amb les noves etapes doncs hi ha cançons que s'han de quedar enrere i sento que sempre tinc molt, molt allà el meu oient i que sempre vol escoltar tot el nou que tinc que oferir i sento que hi ha gent que no s'aferra molt igual que jo.

0: Avui dia, Belén, tu ho saps, les xarxes socials són importantíssimes.
1: Molt importants.
0: Quina és la teva relació amb la gent que et segueix?
1: Doncs jo sí que intento tenir bastanta relació. Tinc bastant de xat. O sigui, parlem bastant. A mi m'agrada molt la relació... cara a cara, me refiero a redes socials. Amb l'oient m'agrada molt preguntar-los què opinen, què pensen, què és el que més els ha agradat d'aquest projecte, de l'altre. M'agrada molt tenir relació directa. I bueno, aquesta és la meva manera una mica com de donar-los el que em donen ells a mi, no? Aquesta atenció, aquesta reciprocitat. Sento que a vegades les xarxes, pues, com hem dit abans, tot té pros i contres, poden ser abrumadores, però tot també depèn de l'eina que tu els hi de l'ús que els hi donguis a aquesta eina.
0: I en quines coses petites de la vida tu gaudeixes?
1: Ui, a mi m'agrada molt mirar el mar, mirar les flors, a mi m'agrada molt mirar els paisatges, disfruto molt de la natura, disfruto molt de la llum reflexada sobre el mar, que crec que té un nom, però ara mateix no me'n recordo. O sigui, sento que la platja és, per mi, sanadora. És el més sanador que tinc així a mà i que sigui així un recurs que estigui a l'abast de tothom. Sento que la platja i la natura són de les petites coses que més disfruto. Bueno, el menjar, els cafès, les petites conversacions, les amistats... Bueno, que això són grans coses, no són petites, grans coses, exacte.
0: I ara que parles del menjar, quin és el teu menjar
1: a mi m'agrada molt la cuina de gallega. Sí, m'agrada molt...
0: El pote gallego.
1: Sí, m'agrada molt les tamborinyes.
0: Caram.
1: Home, sí, no sóc barata. No, sí, no, bueno, però bueno, tot el menjar... Tinc molts amics de Corunya... I bueno, les vegades que hi he anat he gaudit, sobretot menjant moltíssim. Bueno, també soc molt fan de la cuina catalana i els calçots.
0: L'escudella, sí, t'agrada l'escudella?
1: Moltíssim, moltíssim, moltíssim, sí.
0: Jo sóc un gran...
1: Cuiner?
0: Bueno, no, sí, a banda de cuiner,
1: sí?
0: Però reivindico molt l'escudella catalana.
1: Home, i tant.
0: Ens falta la ruta de l'escudella catalana.
1: Totalment.
0: De la mateixa manera que a Madrid tenen la ruta del cocido madrileño.
1: El cocido, no?
0: Doncs, escolta, hi ha una ruta per allà que tu vas.
1: Home, doncs ens l'haurem de fer.
0: Aquí ens falta la ruta de l'escudella.
1: Oh, i tant. No, sí, jo soc molt fan de la cuina catalana, també, sí, molt. Potser, sí, catalana, gallega i... què diria? Mar del Nord, eh? El nord d'Espanya sento que es menja molt, molt bé.
0: I no t'agrada cuinar, llavors?
1: No, no. A mi que em cuinin.
0: Doncs la música dona aquests moments, no? Que,
1: sí,
0: a banda, ens puguem parlar, puguem conèixer-nos. Coneixes a moltíssima gent, evidentment, perquè vas a una entrevista, vas a una altra, però sempre et preguntem el mateix?
1: No, la veritat és que no. I més a més, en aquestes jornades que estic fent ara, de promoció amb aquest disc, sento que m'està portant a entrevistes molt maques i potser com a reflexions a les que potser no havia arribat i que crec que cada entrevista està portant alguna cosa diferent. Així que no sé, molt bé, no em sento com una cotorra, que estic repetint tot el rato el mateix. A veure, hi ha coses que són inevitables.
0: Que són inevitables, evidentment.
1: Però això ja se sap, al final pues és un missatge que s'ha de difondre, però no, sento que cada entrevista està portant un caràcter diferent, un diàleg diferent, i està sent maco.
0: Per tu la música què és, Belén?
1: Uf, tot. És l'amor de la meva vida. Per mi la música és l'amor de la meva vida, és... Inclús m'emocionaria ara mateix parlant d'això. Sento que és un canalitzador d'emocions pur, és una droga sana, és una, no sé, és dopatge, és bruixeria, és un regal de la vida del que crec que no som conscients. Ho és tot. Per mi la música ho és tot.
0: És a dir, que sense música no viuries.
1: No. No.
0: No.
1: No.
0: Hem parlat al principi allò de nacer per a morir, no? Tu tens por a la mort?
1: Sempre he sigut una persona que ha patit molta ansietat i se m'ha canalitzat cap a hipocondria i cap a por a la mort. Vaig tenir una època molt, molt forta d'atacs de pànic, sóc una persona bastant hipocondríaca en general, però després sento com que... No, a la mort no. Potser al patiment sí. Al patiment abans de morir, em refereixo. Però sento que a la mort, en plan destino final, no. No sé si m'estic explicant. Crec que soc una mica ambigua perquè sento com coses oposades en molts temes, i potser la mort és un d'ells, en plan, potser sí que em fa molta por i no me'n fa en absolut, a la vegada, i això s'entengui com s'entengui. No sé com dir-ho. A tu et fa por?
0: No, la veritat és que no. Fa uns anys sí, eh?
1: Sí?
0: Ara no. No, no sé per què m'ha canviat el xip, possiblement.
1: Ja, bueno, suposo que anem canviant, no? A mi crec que sí que me'n fa i a la vegada en absolut. No ho sé. És raro.
0: És molt raro, però no sé si la vida la vius, parlant de la mort, com si no hi hagués un demà.
1: Sí.
0: I gaudeixes del moment.
1: Jo crec que soc una persona que gaudeix molt, soc molt disfrutona. M'agrada viure, m'agrada experimentar, m'agrada qüestionar. I sento que sí, soc una persona bastant treballada i que al final sí que aconsegueixo estar bastant en el moment i apreciar bastant les coses que tinc. Soc una persona que dona molt les gràcies. Cap a dintre, eh? no cap a fora. Sento que estic bastant agraïda cap a la vida en general. Si s'és agraït, les coses es senten diferent.
0: Ets supersticiosa?
1: Molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: I llavors com és que has publicat 13 temes?
1: Ah! Doncs perquè, com t'he dit abans, soc dues coses a la vegada. Sí, soc molt supersticiosa? Sí. Tampoc ho soc en absolut? També. Hi ha coses que m'agafen fortes i hi ha coses que no m'importen. Ja, per exemple, jo abans de sortir a l'escenari necessito que el meu millor amic em posi sempre la petaca de Liniers.
0: De Liniers.
1: I sigui l'última persona que toqui, sigui ell.
0: Uh-huh.
1: Però després, pues això, m'és igual el número 13, no? O diguem, m'és igual anar de groc, o m'és igual veure un... No crec que allò dels gats negres, no sé. Hi ha supersticions que sí i hi ha supersticions que no. Suposo que sóc supersticiosa, però a la meva manera, no? M'invento les supersticions. És com a

0: Quin és el missatge, Belén, d'aquest tema, Ahora que estoy bien?
1: Doncs mira, recollint una mica el que estàvem parlant ara, per a mi, Ahora que estoy bien, és una mica l'apreciació d'aquest moment present i deixar de buscar el que busques en el futur i deixar d'estar en el desig i deixar d'estar en... Sí, això, en el verb de desitjar i d'anhelar per estar en el d'estimar i el d'agrair i el d'estar disfrutant d'una cosa present i sentir-te que estàs en un moment de felicitat present, també sense aferrar-se, sent conscient de que passarà, però disfrutant-lo igualment.
0: Doncs parlem una mica de tota la producció d'aquest àlbum, d'aquest Anhela. Com ha estat?
1: Pues ha estat molt diversa, perquè he treballat amb molts productors diferents. Jo sempre estic en la producció, o sigui, soc productora de tots els temes, però sempre n'hi ha 6, crec, de productors diferents en l'àlbum, si no m'equivoco. I bueno, al final ha estat un repte, perquè jo volia trobar com un so molt compacte i molt coherent i que tingués molta cohesió entre totes les cançons, i que a la vegada recollís molts gèneres. Volia que no fos un projecte definit per un gènere. Volia, per això és el disc que tinc així més alternatiu. Volia que estigués recollit per un so, però que això no impedís que hi hagués molts gèneres fluctuant entre si, i que a la vegada tot s'entenés com un global, no? I aquest ha sigut el repte, i crec que per qui l'escolti, jo penso que és obligatori escoltar-ho en ordre, tant per al so com per la narrativa, com perquè tot està lligat d'una manera molt, molt neta i molt lligada. I bueno, sento que s'ha aconseguit molt bé amb la producció, en aquest sentit, aquest objectiu que teníem.
0: Està molt bé, perquè si escoltem de la 1 a la 13, però llavors entenc que és un disc orgànic totalment.
1: A què es refereixes?
0: Que tenen tot un fil conductor.
1: Sí,
0: des de
1: sí,
0: la primera
1: sí.
0: A la darrera.
1: Sí, sí, és un disc que s'entén com a disc i com a obra completa, no s'entén com a cançó. Bueno, evidentment es pot escoltar per separat, no? Però bueno, a mi m'agrada que sigui com un viatge entre tota aquesta divagació entre pensaments, reflexions, una mica filosòfic. La veritat és que és molt... El missatge és... Bueno, el missatge, el so és orgànic, sí. Bueno, no sé si té respost bé, però...
0: Molt bé, molt bé.
1: Però genial.
0: Doncs vull escoltar un tema, és el número 11 d'aquest àlbum, es diu Bruja.

0: Què vol dir bruja?
1: Què vol dir bruja com a cançó?
0: Com a cançó i com a concepte.
1: Per mi, com a cançó i com a concepte, bruja és una mica aquest moment de d'escriure quan tu has estat petita, no? O has estat en un altre moment i t'has estat imaginant i visualitzant, tenint una mica l'estil de vida i la vida que tens i el poder fer complir un desig, no? O fer un somni realitat. I aquest poder una mica de la manifestació i de visualitzar-te molt fortament tenint una mica aquest estil de vida, no? Poder-te dedicar, en el meu cas, poder-me dedicar a la música, però sento que es pot extrapolar molt a moltes situacions, en plan, ja sento que hi ha moltes vegades que visualitzem coses i al final les acabem aconseguint i se sent una mica art de màgia, no? Llavors jo li poso una mica aquestes paraules, bueno, aquesta paraula de bruja, no? En plan de no soy bruja, però a veces veo el futuro, com rememorant una mica aquest temps passat en el que jo somiava en tenir, doncs, el que tinc ara, no? I llavors és una mica com això, el poder de la manifestació i també del sentiment aquest de l'artista, de visualitzar, d'imaginar coses, de viure en la imaginació i de fer una mica el somni realitat, i li poso aquesta paraula de bruja, que és com una mica, doncs això, no? En plan, pues bueno, está, pues eso, está más claro el agua.
0: Escolta, els teus somnis s'han fet en realitat?
1: Sí.
0: Tots?
1: Bueno, o sigui, el principal, que al final és viure de la música, sí. Suposo que aquest és el somni de la meva vida. I l'ha estat sempre, com ja t'he dit abans, la música és l'amor de la meva vida i pues bueno, pues l'estic amb l'amor de la meva vida, que bien.
0: Què és el que voldries aconseguir dins del món de la música que encara no has aconseguit?
1: Doncs mira, m'agradaria molt, potser... bueno, m'agradaria molt... tenir com aquest nivell de reconeixement que tinc aquí a Espanya, que potser... o sigui, bueno, que és com un intermig, no, diguem-ne, però horitzontalment, en plan a altres països. O sigui, m'agradaria molt viatjar amb la meva música i poder fer concerts de la magnitud que els tinc aquí, potser a fora. Per mi el meu somni és seguir creixent en el món de la música, seguir creixent, sea lo que sea que signifique eso, però bueno, poder-ho portar com a l'extremo. A mi vull créixer i no parar de créixer mai.
0: Amb el teu treball va molt lligat, no?, el que és el tema musical amb la part audiovisual, amb els videoclips. Mm-hmm.
1: Bueno, sí, sobretot en aquest projecte molt, perquè bueno, un somni que s'ha fet realitat, ara que parlem d'això, era que tenir un àlbum que fos una peça, bueno, d'àudio, i que també s'acompanyés amb una història visual que narrés una mica més o menys poèticament. En aquest cas és super metafòric tot, té moltes referències i moltes, és molta poesia visual, tot el que passa a l'obra sonora, no? I bueno, sento que està... O sigui, que això també que volíem aconseguir, que de fer un segell identificatiu, s'ha aconseguit tant amb el so com amb l'aspecte més visual.
0: Amb el single El Laberinto, uh-huh, ens vam submergir d'alguna manera en un mar de qüestions essencials, no? La uh-huh. mort, el pas del temps... Uh-huh. Això et preocupa molt? La mort ja hem parlat, però el pas del temps et preocupa?
1: Depèn de l'etapa. Ara no. Crec que el pas del temps em preocupa quan estic perduda o quan no sé, no ho sé. Com t'he dit abans, a vegades em preocupa molt, a vegades no em preocupa res. Ara estic en una etapa que no estic preocupada, que de fet estic molt, molt alineada, penso, amb la etapa que estic vivint i amb el temps que m'està tocant viure. Llavors, no sé, ara sento que estic bé, però segurament em preocuparà, i em preocupa no només amb mi, sinó amb gent que estimo, no? amb la meva família, o no sé, sí. Sí, em preocupa el pas del temps en el sentit de perdre gent, però no sé, al final és inevitable, no?

0: Aquest és un àlbum que nosaltres ens quedem i l'escoltarem al Metrópoli de Ràdio 4. Belén Aguilera, moltíssimes gràcies
1: moltes
0: per
1: gràcies.
0: Venir. Aquesta és casa teva, eh?
1: Bueno, moltes gràcies. Ja tornaré llavors.
0: Hi ha alguna cosa que volies que t'hagués preguntat i no ho he fet?
1: Doncs mira, sí, tinc un...
0: Molt bé. M'agrada,
1: Tinc dos concerts molt importants, que són els més importants que he tingut fins ara, que són el Club Sant Jordi, que està sold out. Sí. Llavors, moltes gràcies, agrair molt a la gent que vindrà, si m'està escoltant, que serà molt maco i que jo li estic posant molt de carinyo i moltes ganes i molt d'esforç.
0: Doncs moltíssimes gràcies per venir.
1: Doncs moltes gràcies a tu.

0: Amb el capítol d'avui tanquem la temporada d'estiu d'Electrònica Desastre, el nostre taller de música fet a mida a Ràdio 4. Però no parem màquines, perquè la setmana vinent comença un nou curs.
1: I ho farem amb canvis a la cabina. El Pedro començarà encara amb calma la seva jubilació, que si tot va bé arribarà cap a finals d'any i anirà afluixant el ritme. Així que a partir d'ara en tindreu a mi sola, al davant del micròfon. La nau tirarà endavant amb la mateixa exigència de sempre i amb el criteri i la saviesa musical d'en Pedro Blázquez.
0: Bueno, tampoc es posem dramàtics. En aquest darrer capítol, en Mauri Ibáñez, a Cadilla Mauri, ens presenta el seu llibre Los inicios de la música electrónica en Barcelona, publicat per Industrial Complex.
1: També podreu recuperar el directe que va signar Ifna G a la darrera edició del Dance Network Congress a Donostia, i per tancar aquesta edició especial serà el mateix Pedro Blázquez qui repassarà algunes de les novetats més potents que han sortit aquest estiu, cosides com un vestit de gala en format de DJ Mix.
0: I hem començat amb el remix que el nostre remixador de capçalera, Sergeant Slick, ha fet des de Melbourne d'un clàssic absolut, el meravellós tema original d'Asphoram Simpson de 1969, aquell mateix que en el 1981 es va convertir en un himne incombustible gràcies a Inner Life, la veu de Jocelyn Brown i la mítica versió d'11 minuts de Larry Levan per al Studio 54 de Nova York.
1: Som la Isabel Díaz
0: i en Pedro Blázquez
1: i això és Electrònica Desastre a Ràdio 4.

jubilato del postrado.

alone. I got enough. Dead. Shut up, 95 people of water.

Fins aquí el capítol d'avui d'Electrònica Desastre. Aquest programa de música electrònica tornarà a l'antena de Ràdio 4 la propera setmana, ja serà en una nova temporada, també en un nou dia d'emissió i en un nou horari. Electrònica Desastre serà amb vosaltres a partir d'ara, els dissabtes a les 10 de la nit. Fins la setmana vinent.

0: Electrònica de Sastre, amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
2: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4, l'altra ràdio, en un dissabte 18 de juliol, 9 i 5 del vespre en antena. I avui us hem preparat un programa especial, un programa de col·leccionista. Serà aquest programa el que protagonitzarà l'edició número 2651.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.

0: De què se trata?
1: Arranca i vámonos!
2: Els propers 50 minuts llargs de ràdio podreu escoltar l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Un de cada any, entre el 1976 i el 2026. Tots procedeixen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fem aquest programa especial al control de so, Cristian Estanescu, i aquí davant del micròfon a la direcció i presentació, Sintoniqui. Ràdio 4 va començar a transmetre en període de proves el mes de novembre de l'any 1976 i la inauguració oficial de la programació es va fer el 13 de desembre del 1976. Joan Albert Argeric va ser la primera veu de la programació regular de Ràdio 4, però com no es va conservar l'enregistrament original, ell mateix va recrear anys després el que va dir a l'emissió inaugural el 13 de desembre de 1976.

0: Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la una de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem De Bon Matí, a 8:45 la primera edició de l'informatiu Panorama. Temps obert a les 9. Al punt de migdia, música d'ahir i de sempre. A 1:45, curs de català parlat. La segona edició de l'informatiu Panorama la podreu escoltar a partir de 2:45.
1: Gener de 1977, inici de l'informatiu Panorama, precisament presentat per Estanis Alcubé i Martí.